0: Sota l'influx de l'èxit dels Javis, la bola negra, que bonic va ser, que emocionant poder-ho compartir. Arriben nous reptes, noves estrenes, parlarem de moltes coses interessants en l'hora pràcticament que tenim pel davant, o sigui que som-hi, doncs, perquè aquí al Va de Cine a Ràdio 4, ja sabeu els que ens escolteu, que el temps vola. Va de Cine a Ràdio 4, anem a fer una xerrada amb la Montse Magenya i la Carme Sansa. Bona tarda, benvingudes. Què tal? Com esteu? Nous membres d'humor, o no, noves membres d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. Sí. Això sona molt bé, eh?
1: Molt, eh? Ah.
2: És increïble.
0: Sí, això és com aristocràtic, no?
2: Sí.
0: No? No us sona així? Com
2: sí,
0: quan,
2: sí.
0: Quan li donen a una distinció com aquesta, és com...
2: L'honor.
0: És d'honor, d'honor. Honora que... molt, no? Sí. Honora molt.
1: Honor, sí, sí, queda que... Fa il·lusió, eh?
0: T'ho diràs.
1: Allò que diem que, clar, sempre és molt relatiu això d'això, que et facin d'honor d'alguna cosa o un premi, però dius, mira, a vegades penses que és injust i va gent que s'ho mereix i no ho té, ja sabem que és una mica relatiu, això. Però quan et toca, oi?
2: Sí.
1: Montse, et fa il·lusió.
2: És maco, sí.
1: Clar que sí.
2: No, és un reconeixement, no només per mi mateixa en aquest cas, sinó també com per tot l'equip que vam participar en aquest moment de... quan l'Acadèmia tenia 3 anys.
1: Ui. Sí.
0: Cada una amb la seva circumstància, ara parlarem, sí. De cada una. I jo crec que, Montse Magenc, ara comentàvem, no?, que tu havies vingut aquí, sí, a parlar del naixement de l'Acadèmia. I tu recordes aquell moment perfectament.
2: Doncs sí, ens vas convidar aquí a l'estudi i vaig coincidir amb el Jaume Roures en aquella entrevista. L'Acadèmia ja tenia 3 anys, eh? Però va ser, o sigui, per preparar la quarta edició dels Premis Gaudí, i aquí ens vam veure.
0: És quan tu t'hi vas incorporar, sí, com a directora,
2: sí, sí,
0: de l'Acadèmia, i com ha canviat, no? Allò que era petitet,
2: clar,
0: ara ha crescut una mica, no?
2: Pensa que era, van haver-hi un grup de 62 persones que eren els membres fundadors de l'Acadèmia, que després ja ben aviat van arribar a 100, però jo vaig deixar a 300 membres, i ara estem parlant de més de 600, o sigui, han passat 15 anys i això s'ha posat en un nivell important. Així i tot, és l'acadèmia més jove d'Europa. Uh-huh. 18 anys és una nena, no?, encara.
0: Clar, és veritat. I clar, major, sí, d'edat, sí, no?, sí, que deien ara, no sé si es diu així o no, però, sí, però era la majoria d'edat, exacte, no?, 18 anys. En aquests 18 anys han passat moltes coses. Com es veu ara l'acadèmia i el cinema català des de la distància, no?, que t'ho permet valorar?
2: Home, la veritat és que fa molta il·lusió, veus una entitat sòlida, que no hagués nascut sense que darrere hagués un boig visionari com el Joel Joan, no?, que ell mateix ja es reconeix així, però és que no existiria si no hi hagués hagut una persona com ell que es, allò, però per què? En aquell moment ja hi havia l'Acadèmia Espanyola, no era una entitat que... Per què, no? O sigui, no tothom ho veia tan clar. I va coincidir en un moment que teníem de conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació el Joan Manel Treserres,
0: el meu exprofessor de la universitat.
2: El meu exprofessor també, bueno, i a la Generalitat de Catalunya també ens el vam trobar. Això estem parlant de l'any 2018. A TV3 acabava de començar la Mònica Terribas com a cap de programes, i Joel Joan a l'Acadèmia, doncs això fa possible que es creï una acadèmia que és una estructura d'estat en aquell moment, o sigui que amb uns mitjans en aquell moment importants, i que la fan, que això no serà una associació petita, no, o sigui, ja tenia una gran ambició, i això és meravellós.
0: Clar, i està molt bé això que tu dius, Montse, perquè el César, lo que és del César, que diuen, sí, no? Si vaig ser jo el Joan el que va tirar endavant i va tenir la idea de fer-ho, doncs això està bé reconèixer-ho, també.
2: Ella estava, no?, acompanyat d'aquell grup del col·legi de directors, saps? Tenien les oficines allà dintre del passadís de les GAE, allà al Passeig Colom, sí, dintre estaven amb el col·legi de directors, i quan jo vaig arribar el càsting i ja vam estrenar les noves oficines aquestes que estem donant al carrer, que havia sigut una botiga de llibres i discos de les GAE i no va funcionar i la van deixar tal qual, amb les taules, amb els aparadors, tot, i allò va ser l'acadèmia i era un lloc meravellós per treballar amb la llum, amb la vida que et passa per davant de la finestra, bueno, que dona ganes, saps?
0: Ara l'acadèmia tindrà una nova seu, la Fundació Muñoz Ramonet. Ara és una cosa de, és un palau, allò, eh?
2: Al carrer Montaner. I potser allà es podrà fer possible una de les coses que ens van quedar pendents, que és fer el cinema de l'acadèmia, no? L'Acadèmia Madrilenya-Espanyola, vaja, té una seu amb una sala de projeccions. I això sempre era com que ens falta. I per això està molt bé aquesta nova seu del carrer Montaner, on serà com un club social dels acadèmics, un lloc de trobada i per ensenyar les obres i per tot això, no?
1: Està molt bé, això, eh? No ho sabia, eh? Doncs sí, escolta, sí. Que bé.
0: I no éreu acadèmiques? És a dir, a veure... la Montse Magenc s'havia desvinculat de l'acadèmia o no? O
2: quan?
0: El fet d'ara ser membre d'honor?
2: No, jo
0: què mai, suposa?
2: Però mai m'he desvinculat de l'acadèmia. Jo estic a Berlín organitzant el cicle Gaudí del cinema català des de fa 3 temporades, un dissabte al mes. Fem una pel·lícula del cicle Gaudí internacional, després fem una xerrada acompanyada d'una copa de vi i tapes. I, bueno, mira, el dissabte vam passar molt lluny i és genial.
0: El Gerard Homs, sí, Mario Casas. Sí. I funciona bé, això?
2: Funciona, sí, molt bé. Tenim un grup de seguidors fidels i després cada pel·lícula atreu gent que no saps ni com, perquè en aquell moment passen a Berlín 3.000 coses interessants que jo mateixa hi seria.
0: Té molta vida cultural,
2: sí,
0: no?
2: Sí, però que trien... Bueno, el dissabte feia una tarda de primavera solejada que voldries anar a passejar pel llac, o sigui, no tancar-te una sala de cinema. Doncs van venir 55 persones i visc.
0: Que bé, que bé. I la Carme Sansa no era acadèmica, tampoc? No.
1: No, eh?
0: Per què?
1: Sí, és un error. Ho he de dir que mil vegades, escolta, he de ser-ho i vinga, perquè encara que jo no... No hagi fet molt cinema, ara n'estic fent més, mira. però, escolta, trobo que més recolzar-ho i el fet que el Joel Joan, que és una persona que jo coneixia des de que tenia 2 mesos, el vaig conèixer allà al Bressol.
0: Sí. Què dius? Que coneixies la família?
1: Sí, i tant. La seva mare, havíem estat mestres a l'Isabel de Villena, l'escola que jo havia estudiat, perquè jo no pensava res d'això, el teatre, ni cinema, ni no, jo l'ensenyament i prou, això és el que volia fer. Doncs, en fi, doncs, i a més el Joan, que penso que és una persona amb molt de talent, ho demostra el fet que pensés, hi ha d'haver una acadèmia de cinema català. Això mateix ja dius, molt bé, xapó,
0: sí.
1: I és un home que amb tot el que fa, doncs, ja es veu que té molt de talent i que, bueno, que val moltíssim. I a més em fa il·lusió per això, perquè ja de petit el vaig conèixer, conec això, la mare, amigues, i per tant pensaves que toca, ni que fos per això, doncs te n'has de fer. I passava un dia i un any i un altre i no. Quina vergonya, tu, és que és veritat. I ara m'arriba això i penses que malament ho has fet.
0: T'han vingut a buscar. És una mica allò, si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya.
1: Què fas? Que tu no estàs aquí dins. M'hi han posat i he de dir que, mira, demani disculpes per no tot aquest any no haver estat a l'acadèmia. Ho dic sincerament.
0: Home, que estaves a altres coses, també.
1: A moltes, ja ho sé, però també tocava això. Tocava i no ho vaig fer bé, he de dir que no ho he fet bé, o sigui, encara gràcies, encara amb més motiu de rebre doncs això, perquè, bueno, fa molta il·lusió.
0: És que és una cosa maca sentir-se part, no?, d'alguna cosa important.
1: Exacte.
0: Això sí, ho deia la Penélope Cruz l'altre dia a Cannes, que ella estava encantada d'haver participat a La Bola Negra, encara que fos amb un paper de 3 minuts, perquè sabia que formaria part d'una cosa important.
1: Clar,
0: no?
1: Ho entenc perfectament.
0: Aquesta part associativa, això és bonic, no? Totalment. El cinema català ho té en aquests moments, no? Un orgull de pertànyer a algú.
2: Potser en aquells moments els hi faltava aquesta autoestima, o sigui, era com, saps? No estaven convençuts ells mateixos i ha sigut molt lentament de... doncs, podem fer aquest grup. Per exemple, una de les coses que crec que, bueno, potser sona així una mica frívol, però que van ajudar són les festes. O sigui, ens vam inventar la festa d'estiu del cinema català. Aquesta no la té cap altra acadèmia.
0: I aquesta és
2: molt maca. És una festa molt important perquè és com de... que no hi ha... Bueno, ja es dona el premi Pepo en Coromina, però que és diferent, és especial, però l'altre és perquè la gent es trobi, comparteixi projectes. És com entre la meitat, entre uns Gaudí i els altres. S'està preparant Sant Sebastià, n'és abans de l'estiu, o sigui, és una festa meravellosa i això fa, va creant aquest sentiment de comunitat, aquest orgull d'acadèmia, del sector, i això es va anar veient a mesura que passaven els anys i vas veient, bueno, doncs, si van apuntant gent que s'ho creu, i vas a buscar també els joves, i vas a buscar a tots els professionals que s'envolta. Però...
0: I ara hi ha les generacions, no? Hi ha una barreja bonica de generacions, no? Els més veterans i els que s'incorporen també, no? Que jo crec que es nodreix molt, no? Una generació de l'altra, i cinematogràficament no hi ha competència, no? Al revés, no?
1: Sí, jo penso que és bo això, eh? Jo penso que aprenem... No els joves aprenen dels grans, sinó que nosaltres també, dels joves. I això tant. Jo, bueno, amb el teatre, que és el que més he fet, sempre ho dic, i a mi m'agrada sortir amb obres de que hi hagi gent de diverses edats, no? Perquè trobo que és molt bo, vull dir que... Sí, uns aprenem dels altres.
0: El cinema, el teatre, la cultura, en això és punta de llança, no? Com de tantes coses, no? Sí. També. Sí, perquè a vegades no... Aquest encaix sembla que és una mica complicat, no? En segons quins ambients, o pot ser més complicat, no?
2: Que mira, per exemple, a mi, que faci l'honor l'Helena Martín...
0: d'honorar-te, no?
2: Que m'hagi fet l'honor. Sí. Doncs em fa moltíssima il·lusió, no? Perquè vam presentar des del primer curt Suc de Síndria, que es va estrenar a la Berlinale, que després va anar a l'Acadèmia Europea, després Creatura, que ja l'he fet a Berlín, aquesta seva primera pel·lícula, va venir a Berlín, a l'estació del cicle Gaudí, tot això. Bueno, doncs és molt maco que justament ella m'hagi dedicat aquestes paraules, no?
1: Bé, jo també estic molt contenta de que les dues grans amigues meves, que són la Carme Elias i la Sílvia Marçó, doncs ja hagin volgut parlar una mica de mi.
0: Clar.
1: I fa, bueno, molta il·lusió.
0: Clar. Sí. Carme, tu ara quan et donen un honor així, una distinció com aquesta, deus pensar, no?, en quan començaves a fer cinema, com vas començar, quan vas començar, amb qui...
1: Fa tants anys que, mare meva...
0: T'agrada recordar?
1: Sí, clar, a vegades no, eh? Però no, però he de dir que puc estar contenta de la professió, que la vaig triar una mica... sense voler, t'hi poses i no sé què passarà, i que ja no ho deixes, i que van sorgint coses, i ara ve una pel·lícula, i ara ve una sèrie de televisió, i ara una obra de teatre, o una obra de teatre amb molta gent, o una cosa de petit format, amb una sala petita, i no sé, puc estar molt agraïda, realment, perquè he treballat molt, he pogut viure del que m'agradava, vull dir que això ja és important. I sí, tinc records esplèndids i tinc grans amics i amigues a la professió.
0: Clar, que això ja tu al cinema sempre l'has tingut a la calaixera, no? A la calaixera de casa, al cinema, sempre
1: sí,
0: l'has tingut,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: L'has anat traient, sí, posant, no?
1: Exacte, i tant que sí. Uh-huh. I tant que sí.
0: De quina pel·lícula estàs especialment orgullosa, Carme? És que és difícil triar.
1: Sí. A veure, clar, mentre ho fas és el que estàs fent i és el més important, diguéssim, no? Però sí, sempre hi ha coses que recordes i de vegades ho recordes amb la gent que has coincidit, o perquè el director o la directora, doncs, t'hi has vingut més o l'has entès més o, en fi... A veure, a mi Lola, del Vigues Luna, doncs sí, és un record esplèndid, la veritat. Per ell, pel que em demanava, per les persones que vaig tractar, per un Àngela Molina, que vaig trobar una persona encantadora, després vam coincidir en una altra pel·lícula i que alguna vegada si l'he vist, com quan va venir a fer teatre al Teatre Romea amb l'Emili Gutiérrez Cava, que jo no n'havia fet, jo pensava, aquesta noia ven al cinema, sí, però veure, i veure que era una actriu esplèndida al teatre, i bueno, em vaig esperar, evidentment, per felicitar-la, i va estar contenta, i sempre que ens veiem, no sé, aquella cosa d'aquell record, i Lola va ser 86 o una cosa així, les dates ara potser em fallaria, sí, sí, però de molts anys. I bueno, això et fa tot aquest conjunt, no sé, et fa tenir un record maco, però també el tinc del 47, que el Marcel Barrena va dir, oh, no, és un paper molt petit, i què, allò que passa? Que, allò que ara comentaves a la Penélope Cruz, uh-huh. Esclar. Si el projecte veus que és bo, si el guió és bo, s'està explicant una cosa que va passar realment, un fet de veritat, I és igual, doncs, és un paper que està aquella senyora a l'autobús i més o menys petit o parla més o menys, i què? I em va fer molta il·lusió. I molta il·lusió que el Marcel Barrena m'hagi tornat a trucar per la pel·lícula que... per La Roja, que s'estrenarà, no sé, potser l'any que ve, no sé com estan les coses, però també molta il·lusió de tornar a col·laborar amb ell, vull dir que no sé...
3: Repetiu. En aquesta pel·lícula que ha portat a Barcelona Paco León, que jo me'l vaig
1: exactament,
3: trobar passejant per aquí,
1: sí,
3: diu, estic rodant amb el Marcel Barrena. Dic,
1: dos
3: mira
1: protagonistes
3: que
1: i tant, sí, sí, però és gent d'hindús, pakistanesos, es parlarà de tot, català, castellà, anglès, jo què sé, però jo crec que serà una pel·lícula esplèndida. Ens ho vam passar molt bé fent-ho. Vam passar fred una matinada, uh-huh, també, però vaja, molt bé.
3: Quin
1: molt
3: paper
1: contents
3: li fas, Carme?
1: Jo faig el paper d'una senyora de molts diners, molt rica, que té una casa espaterranda d'uns quants pisos, que ho vam rodar a Manresa, una casa espectacular, realment, amb un sostre allò, amb uns dibuixos i amb unes fustes treballades, jo què sé, en fi, una dona rica, rica, que, bueno, és viuda i viu sola i la cuida un hindú. I passen coses amb aquest hindú. Bé, passen coses, en fi, allò que sabem, ell vol un pis, vol casar-se, etc. No és d'aquí, li posen problemes, i aleshores jo en aquest aspecte l'ajudo, ja es veurà.
3: Això ve de gust, eh? La sí, veritat és que només escoltant-te no, ja tens està, ganes de veure la pel·lícula.
1: Està molt bé, està molt bé, uh-huh. Sí, sí. Vam haver de fer un ball, mare meva, que ens va ensenyar la Sol Picó, perquè hi ha un casament, i érem gairebé 100 persones ballant allà, i la celebració del casament, i els hindús es casen a la nit. I això ho rodàvem a la matinada. Va ser aquest dels dies que... Vinc, va, la manteta de quan deixàvem de rodar, perquè teníem una mica de fred, però va estar molt bé, molt bé.
3: Els rodatges nocturns, no?, que deien sí, també a Can, les actrius d'Almodóvar deien que li agrada molt rodar de nit. No sé si a la Carme Sansa també li agrada...
1: Sí,
3: rodar de nit, o no?
1: Això era de matinada, perquè em venien a buscar a les 6 de la tarda i em tornaven a les 6 del matí a casa.
3: Aquesta fama que teniu els actors de noctàmbuls, no?
1: No sé, però jo he sigut sempre així, eh? De petita ja tenien feina els meus pares per fer-me anar a dormir, perquè no, va, que demà tindrà son, que has d'anar a escola, i jo no. I a mi em costa molt anar a dormir abans de les 5 del matí.
3: Moltes gràcies, de debò, i ha estat un plaer poder conversar aquesta estona, Carme Sansa, gràcies. No,
1: moltes gràcies a tu, i vaja, com sempre, quan vulguis. Deixa'm dir
3: sí,
1: una cosa,
3: sí,
1: un nom.
3: El que vulguis.
1: Flor del cel. Flor del cel és bueno, una flor. És que això és el títol d'un curt, no vull deixar de dir-ho, el director és l'Eloi Aymerich, i ho vam rodar allà a l'Avança, i és una trementinaire. Aquestes dones que, bueno, les tractaven com bruixes, però que el que feien era recollir herbes i dir, mira, aquesta serveix per això, aquesta cura això, si vulls això d'aquesta manera. I s'ha fet un petita... Bueno, no es pot dir documental, perquè és un curt, però... de les trementinaires.
3: Ah, doncs el tindrem molt
1: Flor
3: present.
1: Flor del cel.
3: Que bonic títol.
1: I està molt sí, bé, sí, sí.
3: S'ha de titular bé, eh? S'ha de titular
1: perquè és
3: bé.
1: La flor que necessita una criatura per curar-la, perquè ja s'han provat coses i no hi ha hagut manera. O sigui que... Sí. A veure.
3: Quin bonic final. Moltes gràcies, Montse Magenc. Moltíssimes gràcies i espero que no perdis aquesta energia, no? Sí. Que fa que li donis tant al cinema català i al cinema en general. Gràcies, Montse.
2: Gràcies, Conxita.
3: Va de cine a Ràdio 4 i fem Diana amb Dafnis Balduz. A qui li fem? Aquesta és la pregunta. Bona tarda, Dafnis.
4: Dianon, avui. Bona tarda, com estàs?
3: Molt bé.
4: Benvinguda, no? Ben aterrada. Doncs no treguis gaire l'ull de cans.
3: La meva feina m'ha costat, recuperar-me a mi mateixa.
4: Ah, sí? Bueno, no t'ho deus haver passat tan malament, tampoc. No tot haurà estat treballar.
3: És que ha estat molt estressant, aquest cant en espanyol i amb...
4: Ja t'agrada el jaleo, ja t'agrada el jaleo.
3: Almodóvar, Sorogoyen i tota la companyia que portaven,
4: No treguis l'ull d'allà
3: perquè... Era més que una companyia teatral, això?
4: Bueno, era un aquelarre considerable.
3: Però ho hem amortitzat amb els Javis.
4: No li treguis gaire l'ull al poble de Cans en concret, perquè fem Diana cap allà, avui, una mica. Cap allà i una mica cap al món en general, perquè volem parlar d'Isabel Huppert. Què passa amb Isabel Huppert? A part de que, a veure, jo aquesta secció tinc la sort de que normalment parlo de gent que em ve de gust, és a dir, en general són persones que sempre m'agraden. Després hi ha algunes coses que hem de fer perquè són més actualitat i no sé què i tal i qual.
3: Allò, cromos, no? Clar, intercanvi de cromos.
4: Avui toca això, perfecte. Però en aquest cas, diguéssim, estem parlant d'una de les figures, bueno, del cinema europeu contemporani més reconegudes i més impressionants, i per la seva capacitat d'interpretar personatges intensos, complexos, sovint també moralment ambigus, i a més una de les dones que m'ha fascinat més des de que jo tinc ús de raó, o des de que jo la vaig descobrir, que no et sabria dir amb què va ser. Jo crec que devia ser la pianista.
3: Seria... Sí?
4: Jo crec que en el meu cas devia ser la pianista, llavors ja vaig començar a tirar enrere,
3: mirant... Chabrol ha fet fantàstiques pel·lícules,
4: sí,
3: també.
4: Sí, sí, sí. I ja vaig començar... Jo recordo també després mirar-me les Madames Bovary i tot, vull dir, però això ja era com ja buscant-la amb ella, no?
3: Un assunto de mujeres, aquesta no et sona, també?
4: Saps que aquesta
3: també
4: no l'he vista, em sembla?
3: Podria... Doncs l'has de rescatar.
4: L'he d'apuntar, vale. Vale.
3: Aquesta va ser Premi Sant Jordi, per exemple.
4: Isabel Huppert, grande, donde la saia. Anem a investigar una mica aquesta dona, d'on ve, cap on va, tot plegat. Perquè ve de molt i va cap a molt, també, la senyora. Pel que fa als seus inicis, ella va néixer a París en una família culta i vinculada al món intel·lectual. Això ja es veu. O sigui, ella no pot desprendre's de que sempre tenir aquella mena de classe, que no saps exactament d'on li ha vingut, però que la porta sempre... Mira que fot personatges diferents, la tia, però hi ha una cosa com d'elegància, en fi, algú que...
3: Té algú de les estrelles abans, no?
4: Sí, i d'aristocràcia, era bé. Una cosa com de, no, de que passa per allà i sembla que deixi perfum, no? Durant la seva joventut va estudiar llengües orientals, què et sembla? Aquesta la sabies o no?
3: No.
4: Hem fet uns descobriments a l'Institut Nacional de les Llengües i les Civilitzacions Orientals de França, i paral·lelament es va formar com a actriu primer al Conservatori de Versalles, que això també li escau, això que dèiem, aquesta mena de per passejar-te per allà.
3: Pels jardins.
4: Pels jardins, no? De Versalles. Sí. Ella va caminar per palaus, diguéssim, i posteriorment al prestigiós Conservatori Nacional Superior d'Art Dramàtic de París. Aquesta doble formació acadèmica artística va marcar molt la seva manera rigorosa d'entendre la interpretació. I jo crec que això també és molt, és molt visible en les seves interpretacions, el rigor. No hi ha uns personatges que miren focalitzant molt, que són molt endreçats, no sé com dir-ho. Dintre de... que les històries poden ser molt boges, però hi ha com un endreç allà en aquells caps. Va començar a treballar a la televisió i al teatre a començaments dels anys 70, i el seu gran reconeixement arriba ràpidament al cinema francès amb pel·lícules com, tu diràs millor que jo, La Dentelier, ho dic bé?
3: Sí, perfecte. Dient,
4: de l'any 77, que la va convertir en una revelació, diguem-ne, a nivell internacional. Durant els anys 80 i 90 va col·laborar amb directors destacats, com tu molt bé deies, Cabrol, Haneke, Jean-Luc Godard, consolidant-se com una actriu d'autor, que això l'ha acompanyat tota la seva carrera fins ara, amb una carrera molt exigent i poc convencional, que això també m'agrada molt. Pel·lícules com La pianista, com El, que per cert la vaig revisar l'altre dia de casualitat, la pel·lícula aquesta del Verhoeven.
3: Que tremenda,
4: Que és tremenda. I jo clar, la recordava en el seu moment, però de cop i volta tornes a mirar, no?, que també més gran i tal, i penses, com pots donar-li credibilitat a aquesta dona al que li passa en aquella pel·lícula? I tu creus, o sigui, penses, que li està agradant allò que està vivint, no? O sigui, et foten una tessitura molt estranya, realment. Bé, brutal, brutal poder-la observar. Ella explica en relació a això, aquests grans noms del cinema europeu i tal. Diu, no només m'interessaven els cineastes nord-americans, mai vaig acabar de caure en la fantasia de només estar a les pel·lícules de Hollywood. Al contrari, el meu propòsit de sempre va ser estar en diversos continents i amb cineastes de tots els països. De fet, l'única part del món en què encara no he treballat és Sud-amèrica, es refereix a cinema perquè sí que ha anat a fer funcions de teatre a Brasil i a diferents països, i diu, l'única part del món on no he rodat, diguéssim, pel·lícules, ha estat a Sud-amèrica i espero poder-ho fer algun dia.
3: Jo crec que ella vol treballar en el cinema espanyol. A mi em va preguntar per Paula Ortiz si m'agradava.
4: Però bueno, això li queda aquí al costat, això agafa un talgo i, aquí la tenim.
3: I li va donar el lleó d'or a Almodóvar, recorda l'Habitación de al lado?
4: Sí, sí.
3: Li va donar en companyia del jurat, era la presidenta del jurat de la mostra, i ara amb els Javis. Jo crec que també els hi ha dit que la pel·lícula, o que no, que el premi al millor director és molt xic.
4: Ah, mira.
3: Els hi va dir als Javis, és molt xic.
4: No, amb els Javis també només els hi falta passar de la Glenn Close a la Isabel Huppert, i ja, aquests d'aquí dos anys
3: es podran jubilar.
4: Ben fet que fa. En els darrers anys Huppert ha continuat molt activa tant al cinema com al teatre, això que dèiem, amb treballs recents molt destacats. Hi ha una obra que jo vull destacar que va dirigir-li el Castellucci, el Romeo Castellucci, que es diu Berenice, que va començar a fer l'any 2004 i que va girar bastant per tot el món, perquè té la sort per ser qui és, diguéssim, que les seves funcions, encara que siguin en francès, donen la volta al món, i perquè són obres de text sempre, vull dir, no és que estigui fent dansa contemporània i que puguis anar sense el llenguatge, no? I aquí fa molts anys jo vaig tenir el privilegi de poder-la veure fent la Hedda Gabler de l'Ibsen, amb una versió que van fer al Lliure de Montjuïc, sí, a la sala Fabià Puigcerver.
3: Ostres, i era espectacular. Jo l'havia vist en el Teatre Lliure de Gràcia.
4: La Hedda Gabler.
3: És una de les primeres obres del Lliure, bueno, que vaig veure d'adolescent.
4: Clar, són aquests títols que no s'han deixat mai de fer. Una de les últimes versions,
3: no?
4: Sí. Aquí es va fer, una de les últimes vegades la va fer la Laia Marull amb una versió molt actualitzada, i va venir la Isabel Huppert a fer-ho, i realment era acollonant veure aquesta senyora. Bueno, aquestes actrius que no són ni de cinema ni de teatre, són actrius amb la seva totalitat, no? També hi ha una cosa que l'acompanya amb ella sempre, que és aquesta mena de connexió amb la moda, també, Isabel Huppert. Malgrat tota la intel·lectualitat i malgrat tota, no? Vull dir que sembla que a vegades hagin d'anar deslligades, però no. Ella té aquella gran passió amb Balenciaga, si no ho dic malament, que ho dec tenir per aquí per xequejar-ho.
3: No.
4: Diva, diguéssim, musa d'aquest dissenyador. I segueix lluint aquests trajes, i tu ho saps millor que jo, que aquest últim Festival de Cannes també se l'ha considerat de les millors vestides. I sempre hi ha aquella cosa com de artefacte en el que fa, no passa desapercebuda, no perd l'elegància, no cau en ser mamarratxa, que això no direm noms, però els hi ha passat algunes per voler-se fer esplèndides.
3: No, però això és a Demi Moore, no. Que es va anar passant. No,
4: tenia un altre nom d'una espanyola, que no, i no és per aquest any, sinó en general, una espanyola també vinculada a França, que ens ha ensenyat uns models al llarg de la seva trajectòria molt arriscats, que dius la mar de bé, però diguéssim que Isabel Huppert, jo crec que se n'ha sortit una mica millor. A les darreres aparicions en aquest Festival de Cannes la tenim allà a l'homenatge amb Barbara Streisand, també de cop i volta unir aquests noms, no?
3: Ja dic, deu tenir un teleprompter allà, perquè memoritzar
4: no
3: tot allò
4: idea.
3: Que va dir, no crec, no?
4: No en tinc ni idea, la veritat,
3: capaç.
4: Com funciona.
3: És
4: home,
3: capaç,
4: segur, ja et dic jo que si segueix memoritzant els textos de teatre que s'ha de memoritzar, capaç ho és, però no sé com deu funcionar. Això sí que això ho has d'explicar tu, que estaves allà.
3: Ho hem de preguntar,
4: clar,
3: sí, sí.
4: El proper dia fixa-t'hi, aviam si veus la pantalla del teleprompter. Per favor. És això que dèiem, no? aquest sentit de l'estètica, doncs sempre ha estat molt destacada, i la premsa de la moda, especialment per exemple Vogue, ha destacat repetidament la seva manera de desfilar en els codis tradicionals del glamour de Cannes, no? Però no ens passem massa amb els elogis, perquè hi ha una frase que he recollit d'ella que m'agrada molt, que diu: he conegut molta gent brillant que ha perdut el cap per culpa dels aduladors.
3: Ah, És intel·ligent, a sobre.
4: És intel·ligent. Perquè, clar, dius, aquesta senyora deu haver-hi molta gent, tipus nosaltres ara, que no fan més que adular-la des de fa ja molts anys, des que era molt jove. I penses, està guai, però també necessites tenir algú al costat que et faci tocar de peus a terra.
3: Per ser bon actor, bona actriu, s'ha de ser intel·ligent, al final.
4: I
3: no?
4: Per ser un ésser humà amb condicions...
3: I si ets bona persona, encara millor.
4: També tocar de peus a terra és convenient. Isabel Huppert, en seguirem parlant. Hi ha molt a dir, hi ha molt a dir.
3: No
4: me la reservo
3: mai.
4: Per poder fer altres dianes. Deixeu-me fer un col·lectiu de dianes sobre Isabel Huppert, anirem fent.
3: Navnís Balduz, molt bona tarda.
4: Gràcies.
3: Jo pensava que em preguntaries per la bola negra.
4: Bueno, però això t'ho preguntaré en privat, o vols explicar-nos-ho per aquí?
3: No, que no, que sí, que està molt bé la pel·lícula, que fantàstica, que hem amortitzat el festival.
4: Tinc moltes ganes de veure-la, moltíssimes ganes de veure-la. No, no, de debò, eh?
3: Gràcies, Dani, fins la setmana que ve.
4: Adéu-siau.
3: Va de cine a Ràdio 4, el convidat d'ara mateix li podria dir bonjour.
5: Bonjour, Conchita, com
3: va aquí? Joan Leonetti, director del Festival Fire, bona tarda.
5: Bona tarda,
3: sí,
5: com estàs,
3: tu podria Conchita? Parlar francès,
5: sí,
3: sí, perquè te'l saps una mica, no?
5: Sí, bastant. Sí, tinc la doble nacionalitat.
3: No? Has estat seguint el Festival de Cannes?
5: No molt, la veritat, perquè estava tan enfeinat amb el Fire. Si et dic la veritat, se m'ha passat una mica.
3: La setmana que ve arranca el Fire, un Fire molt potent, que dirigeix Antoine Leonetti, com us dèiem, i és un festival que ja té una mica de rodatge.
5: Bueno, 31, sí? 31 anys.
3: S'ha superat aquesta barrera dels 30.
5: Exacte,
3: no?
5: ja l'hem passada, i, però bueno, seguim, sempre serem el primer festival de cinema LGTBI d'Espanya, no? Creat el 95, va ser el primer, que va crear el Casa Lambda en aquesta època, i això sí que és molt important.
3: Això vol dir que Barcelona sempre està on ha de ser, no?
5: Sí, exacte. El que vols dir, que el festival, el Fire...
3: Que a vegades s'ha de ser una mica visionari, atrevit, llançat,
5: sí, sí,
3: no?
5: Sí, sí, sí, sí. Va ser bueno, una iniciativa quan començava una mica arreu del món la creació de festivals de cinema LGTBI. No n'hi havia cap encara a Espanya. És veritat que en aquesta època encara no hi havia molt de cinema LGTBI gran públic, no? A gran escala, diguem-ne. No era tan fàcil fer un festival de cinema LGTBI. Avui ja és molt fàcil, hi ha molt de material, però bueno, seguim sent molt present i molt necessaris, sobretot.
3: Abans d'entrar en els continguts de l'edició d'aquest any del festival, que això has vingut, sí, m'agradaria, Antoine, preguntar-te què ha passat a Cannes aquest any, que ha estat el Cannes més LGTBI, jo diria, de la història. Què passa? Que us estan copiant? Que hi ha espionatge industrial?
5: Bueno, no sé,
3: o que el cinema, com sempre, s'acopla als temps?
5: Bueno, s'acopla una mica als temps, però és bastant de celebrar, en tot cas, perquè és veritat que a nivell global, en general...
3: S'ha comentat molt, en xarxes
5: i
3: fora.
5: Sí, és veritat. Però, bueno, has comentat molt, però si mires realment les estadístiques i la quantitat, realment les xifres, no? Bueno, sí que hi ha un augment des dels últims potser 20 anys, però està molt lluny d'això que hauria de ser per correspondre a la realitat del col·lectiu LGTBI. Llavors, cada cop més hi ha més pel·lícules, més sèries de televisió, sobretot, però s'han pogut fer bastant més. Quan jo rep els line-ups, no, de les distribuïdores i veig totes les pel·lícules que estrenen i que comercialitzen, són poquetes, en realitat, en pel·lícules LGTBI. A Cannes s'han concentrat una mica més aquest any, està superbé. Superbé, està superbé.
3: S'ha notat molt.
5: Sí, això és de celebrar.
3: La veritat, ha estat molt comentat.
5: Sí.
3: Qui ho anava a dir, que los Javis, amb la pancarta, que anaven amb la pancarta, s'endurien el premi a la millor direcció.
5: Sí.
3: Compartit amb Pavlikovski, no?
5: Total.
3: Increïble. No, és una... La bola negra. La bola negra i la figura de l'orca, no? També.
5: Sí. Bueno, és molt important a nivell de visibilitat, perquè és un dels festivals més grans del món, llavors, de cop i volta, tens un canvi, no? Això provoca canvi a les mentalitats i a la imatge del col·lectiu LGTBI en general.
3: Sense forçar. Oi?
5: Sense
3: sempre?
5: Forçar.
3: De manera natural.
5: De manera natural,
3: no?
5: com és.
3: Com la vida,
5: com la vida,
3: no?
5: Mateixa.
3: També. Antoine, aquest Festival Fire serà de les mil i una nits aquest any, o què?
5: Sí, la temàtica d'enguany és el cinema queer àrab i persa. La veritat que feia molt de temps, feia molts anys que volia fer-ho, perquè rebem moltes pel·lícules d'aquests països, d'aquests molts països, no? De com componen la regió Suana, com diuen amb aquest acrònim anglès, els països de l'Àsia, del sud, oest i el nord de l'Àfrica. Rebem moltes pel·lícules pel·lícules del Líban, moltes pel·lícules de l'Iran, moltíssimes pel·lícules que són molt difícils de trobar si no les projectem nosaltres, si no programem nosaltres el cinema d'aquests països, és gairebé impossible veure'l. Llavors, hem tingut la sort enguany de comptar amb la personalitat del Hadi Mussali. Hadi és un amic nostre, és director de cinema, és fotògraf, performer, farà una performance el primer dia del festival, i ens ha ajudat també a la selecció de les pel·lícules. Ell i també una programadora que es diu Amar Sohen. Amar és programadora cultural, té molt de contactes al Líban, és libanesa també, i hem composat amb ells dos doncs una programació molt, molt xula. Són moltes pel·lícules, són 24 pel·lícules que componen mm-hmm. aquesta secció de la mirada del cinema queer àrabi persa. I obrim el festival, de fet, amb una pel·lícula marroquina, Bushra, una delícia de pel·lícula que és molt original perquè és una pel·lícula d'animació. O sigui, té punts molt, molt, molt, molt, molt curiosos. És una pel·lícula d'animació, és una pel·lícula de temàtica lèsbica i és una història molt tendra que posa en escena una relació entre una mare i la seva filla que tenen una conversa telefònica. La mare està a Casablanca, la filla està a Nova York i rememoren la sortida de l'armari de la filla fa uns anys, no? I toca aquest tema de molt familiar i molt, molt directe i molt emotiu, no? De què pot significar un país com el Marroc, tot i que sigui una família benestant, com és el cas, molt moderna, molt oberta, doncs això, tot això que pot provocar. I aquest any uh-huh. sí que donarem un premi per primer cop, el premi Ventura Pons, per retre homenatge...
3: Això t'anava a dir, sí, no? T'anava a dir, no m'ho volia deixar...
5: Clar, retrem homenatge al gran Ventura i donarem el premi a la millor pel·lícula del FIRE, que ja donaven premis honorífics de fa molts anys, donarem el nom d'aquest gran director a la millor pel·li, al millor llargmetratge de ficció, amb una dotació econòmica de 2.500 euros. O sigui que comencem bastant bé.
3: Fort, sí. Està molt bé que recordeu a Ventura Pons, que heu tingut aquesta idea sí. i aquest pensament per ell, no?
5: Sí, total. I donar el premi a Enric Majó. De fet, el lector major que va ser important als principis de la filmografia de Ventura, no? Que va ser a tres pel·lícules dels seus principis i tenim la gran sort i em fa molta il·lusió rebre l'Enric per aquest primer premi, aquesta primera edició del Premi Ventura Pons.
3: O sigui que el FIRE va creixent,
5: sí.
3: no?
5: Sí, sí, també? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, anem creixent, anem assentant-nos.
3: Va creixent i va arrelant, també, no? Podríem
5: sí.
3: dir-ho així.
5: Sí, sí, sí, perquè aquest premi és un reconeixement de l'Ajuntament de Barcelona, perquè ho fem amb el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona, que financia aquest premi. Llavors és un gran reconeixement, un gran honor. Estem molt, molt, molt honorats d'haver-ho rebut. Hem rebut un altre premi aquest any, el Premi de l'Observatori contra l'Homofòbia, fa un parell de setmanes, a la trajectòria del FIRE.
3: Que bé, Antoine, sí, enhorabona.
5: Sí, sí, sí. Vam rebre un altre premi del Festival Endimaris de Cinema LGTBI de Sitges. Uh-huh. També enguany, o sigui que és un any de premis.
3: Del 4 al 14,
5: sí,
3: no?
5: Sí, del dijous 4 al diumenge 14 a l'Institut Francès, amb una terrassa increïble, una terrassa que enguany portaran les noies meravelloses del restaurant libanès Verity, que tu vas conèixer l'altre dia, i això durant 10 dies podreu gaudir també de menges orientals.
3: Doncs res, que serviu un càtering fantàstic sí, de sí. pel·lícules, i que per molts anys hi hagi FIRE a
5: sí,
3: Barcelona.
5: Sí, sí, hi haurà.
3: Moltes gràcies per venir, Antoine.
5: Moltes gràcies, Conxita.
3: Molta sort.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies. Va de cine a Ràdio 4, anem a fer una mica de cinema a la xarxa amb Borja Nández. Hola, Borja, bona tarda.
6: Bona tarda, Conxita.
3: Què tal estàs? Bola blanca per a la bola negra, no? Jo vaig titular-ho així,
6: totalment.
3: La crònica de la nit de... del palmarès de Cannes.
6: Sí, la victòria dels Javis a millor direcció encara està generant molta conversa a xarxes. I com ja
3: tota
6: sabem...
3: Tota la setmana, s'ha anat
6: sí,
3: parlant d'això.
6: I no sembla que
3: no
6: s'aturi això.
3: No,
6: això. No. Com ja sabem, Netflix va comprar la pel·lícula per 5 milions de dòlars per distribuir-la als Estats Units. I hem de tenir en compte que, per exemple, Emilia Pérez va costar uns 8 milions de dòlars i Nouvelle Vague del Richard Linklater va costar uns 4 milions de dòlars. Això significa que la bola negra pot ser una aposta molt clara de cara a la temporada de premis.
3: Està en aquesta lliga.
6: Sí, i s'ha destacat també que l'acord inclou una obligació de mostrar la pel·lícula en sales durant diverses setmanes, cosa que, segons molts usuaris de xarxes, és una cosa molt bona pel cinema, cosa amb la que estic d'acord. Com l'usuària Saoir Daya, que deia de l'acord de mostrar les sales que és música per les seves orelles, i estic totalment d'acord. Hi han hagut moltes reaccions a aquesta compra per part de Netflix, moltes d'elles positives, destacant l'alt impacte internacional que pot tenir, com per exemple l'usuari Lenteja, que deia el següent a X: la de gent que gràcies a això coneixerà la història de Lorca, pèls de punta. És veritat, és una mena de divulgació de la història del nostre país que és...
3: És cultura.
6: Sí, totalment. I d'altra banda, l'usuari Luke Herfield també apunta alt i diu el següent: apunteu-vos les meves paraules, aquest serà el cavall guanyador de Netflix per la temporada de premis de l'any que ve. I tot i que queda gairebé un any per la cerimònia, els experts nord-americans ja estan predient, ni més ni menys, que 10 nominacions als Oscar, entre elles millor pel·lícula, millor direcció, millor càsting, millor guió, millor fotografia, millor muntatge, vestuari, disseny de producció, música, so, i ja la donen com a guanyadora de pel·lícula internacional.
3: Hi ha algú que no sigui millor?
6: Sí. És tot no, queda fora. Un hype.
3: Esperem que no estiguin inflant molt la bola, també.
6: La bola, no? Esperem que no exploti.
3: Aquesta
6: la bola.
3: Aquesta bola de neu, sí. No? També. Total. Que neu també n'hi ha a la pel·lícula.
6: Sí. I a part de l'especulació amb possibles nominacions als Oscar, també s'estan parlant ja dels Goya, com l'usuari Suárez Huerta, que pronostica que la bola negra podria superar les 20 nominacions del Buen Patrón i podria establir un nou rècord històric.
3: Ens estem apassionant, eh? I no podem dir pobre Almodóvar perquè resulta que la produeix.
6: Clar, sí, hi havia comentaris a xarxes que deien que Almodóvar estaria gelós de l'èxit dels Javi.
3: Sí, és el productor.
6: Però és el productor. La gent...
3: la pel·lícula, si no li ha sortit bé la jugada de Marga Navidad. Però sí, la bola negra.
6: Clar. O sigui, al final l'ha guanyat. S'ha de dir també que està ben molt de suport a xarxes, però que hi ha gent que, com sempre, ja s'està queixant una mica de com els Javis ja estan monopolitzant la conversa, com l'usuari Oscar Cine Spain, que diu el següent: també dic que en els pròxims mesos els Javis poden aconseguir que la passadesa d'Oliver Lache es quedi en anècdota. Un perfil tirant a baix no aniria malament. Jo estic molt a favor dels Javis.
3: És que ens n'anem amunt de seguida, sí. En aquest país.
6: Molt a favor de donar suport en comptes de butiar, no? I també s'estan fent viral moltes escenes dels treballs anteriors dels Javis, com per exemple escenes de La Llamada, Veneno i La Masías, i la gent està aprofitant també com per reveure la seva filmografia i...
3: Encara curta, diguem-ho, sí. També, que van molt de pressa, aquests
6: Clar,
3: nois.
6: És la seva segona pel·lícula, en realitat.
3: Molt ràpid.
6: Sí, sí, sí. I a més són uns cineastes que connecten molt amb el llenguatge de la generació Z, que això també ho fan
3: parlem
6: Robert Pattinson i Zendaya, sí. Protagonistes de The Drama, que és una pel·lícula que porta mesos ja creant conversa a xarxes socials a costa dels seus protagonistes, bàsicament, que curiosament coincidiran en tres pel·lícules, The Drama, L'Odissea i Dune Part 3. Aquesta de Drama ha estat un èxit de crítica i de públic total i porta gairebé 130 milions d'euros a nivell mundial. I això, avui en dia, per un drama adult, és molt. I és veritat que aquest tipus de cinema ja no es sol fer, sinó compta amb estrelles com Robert Pattinson o Zendaya, que probablement són dels pocs actors que ara mateix aconsegueixen atreure el públic, no? Pel seu nom. I, bueno, és el que diem estrelles, no?, de tota la vida.
3: I sembla que els casaments ja no funcionin. Exacte. I mira, ja en tens un, no?
6: Exacte. I és que ambdós formen part de l'última generació d'ídols adolescents. I això enllaça amb un fenomen d'internet que està sent molt viral, que és l'anomenada mort de l'ídol adolescent. Què és la mort de l'ídol adolescent? Doncs té a veure amb com els algoritmes han fragmentat la cultura que abans compartia una generació. Abans tota una generació consumia les mateixes sèries, les mateixes pel·lícules, mentre que ara cada persona viu aïllada dins del seu propi univers digital i per això figures com Zendaya i Robert Pattinson han sabut molt intel·ligentment reinventar-se i han deixat darrere el fenomen adolescent per convertir-se també en estrelles de culte vinculades a un cinema bastant de prestigi, no? I crec que ho han fet molt bé a nivell de la marca, no?, de les seves carreres, i han afegit també a les seves pel·lícules un públic a part de juvenil, que era el que ja arrossegaven, no?, de quan eren una estrella adolescent. Ara també tenen un públic més cinèfil interessat pel segell de qualitat que ara tenen com a actors. I en general la pel·lícula està agradant molt, fins i tot hi ha gent que està demanant premis, com l'usuari Luna en Sebas, que diu el següent: si siguéssim una societat real, Zendaya aconseguiria la seva primera nominació als Oscar per The Drama. Veurem, no pinta que sigui
3: així. Fins on t'arribaran? Jo crec que arribaran més lluny els Javis, eh?
6: Jo també ho penso. I també va ser molt viral a X el clip del vídeo de la boda dels personatges de Zendaya i Pattinson, que acumula més de 500.000 de visites, i la gent ja està reaccionant amb molt de hype per la pel·lícula, com per exemple l'usuari Enhalup, que comentava el següent: hi ha moltes possibilitats de que a partir d'ara basi la meva personalitat en aquesta pel·lícula. Jo no l'he vist, Conxita, però tinc moltes ganes de veure-la.
3: Doncs al cine, ja saps. Borja Nández, fins que la mort ens separi del cinema.
6: Exacte.
3: Moltes gràcies per venir. Fins la setmana que ve.
6: Fins la setmana que ve.

0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i hem entrat a Ritme Musical amb la banda sonora de El Drama, El Drama. Quin drama!
1: Quin
0: Carles
1: drama, Conchita!
0: Martínez Akenjo, bona tarda!
1: Molt bona tarda!
0: Quin drama s'han muntat la Zendaya i el Robert Pattinson?
1: És que no podrien haver triat a ningú millor, no?, perquè hi hagués drama. Sempre en aquest programa també hi ha el drama de amunt i avall amb els festivals, no? Tornem de Cannes, cansats, però ja estem veient a l'horitzó que els festivals de l'estiu estan per allà, no? Locarno,
0: sí.
1: Venècia...
0: Ara
1: però
0: bé, ara acabem d'escoltar Antoine Leonetti, també parlant del Fire... Sí.
1: Exactament, però és veritat que aquesta pel·lícula, que és jo penso la pel·lícula que, de la qual hem de parlar aquest cap de setmana, no? El drama, doncs és dramàtica en tots els aspectes, no?
0: Això els hi passa per voler-se casar.
1: Exactament, aquests mites de la parella perfecta, la boda ideal, que, doncs... pel·lícules com Celebración de Thomas Vinterberg o aquell capítol tan estrambòtic i tan divertit de Relatos Salvajes, no? Amb aquella boda que es trencava, s'han encarregat de desmitificar.
0: Melancolia de Lars von Trier,
1: exactament.
0: Casament.
1: Mira, ara estàvem parlant de Celebración, Thomas Vinterberg, i tu has comentat Melancolia de Lars von Trier.
0: Que és la que li agrada molt a Argimiro Lozano, Melancolia.
1: Exactament, sí. Que són els que van fundar el moviment Dogma 95 a Dinamarca als anys 90 i feien aquest cine amb auster, no? Un cine absolutament que no hi hagués il·luminació, no hi hagués cap tipus d'efecte, no?
0: Tot no es gravés... El que em van arribar a marejar.
1: Va marejar molt. En qualsevol cas, El Drama, aquesta pel·lícula amb Zendaya, Robert Pattinson, dos de les grans estrelles que hi ha ara mateix a Hollywood, no? La Zendaya la tenim a Eufòria.
0: Estrelles joves.
1: A Dune, a Spider-Man i a Robert Pattinson, des que va fer de vampir a la saga Crepúsculo, Edward Cullen, ha treballat amb grans cineastes, Claire Denis, David Cronenberg, Christopher Nolan, i ara doncs ens trobem en aquesta relació de parella que tenen poc abans de la boda, no? I hi ha una pregunta que és una mica el terrabastall d'aquest drama, del títol, que és, clar, fins a quin punt és delicat treure coses del passat en una parella que està a punt de casar-se? Perquè a vegades, en un sopar, de la forma més inesperada, algú pregunta, i quina és la pitjor cosa que has fet mai? I a partir d'aquí, escolta, avall que fa baixada. Hi ha un detall en aquesta pel·lícula que també cal comentar, i és que el drama està tant davant com darrere les càmeres, perquè hi ha una anècdota, hi ha una polèmica amb aquesta pel·lícula. I és que, clar, prohibit fer spoilers, això sí, eh? Intentaré ser molt curós perquè hi ha un gir argumental de la pel·lícula, El Drama, que convé no estripar. El que sí podem dir és que, segons una notícia del Guardian, alguns espectadors s'han queixat sobre un aspecte d'aquesta pel·li. I això jo crec que alimenta el mite d'anar-la a veure, d'alguna manera. Un pare de família que va perdre el seu fill en un tiroteig ha criticat que la pel·lícula, El Drama, utilitzi la qüestió dels atemptats escolars per fer comèdia romàntica, com si això fos una forma de frivolitzar. Jo, evidentment, proposo als nostres oients, les nostres oients, que ho vagin a veure, que decideixin per ells mateixos si realment frivolitza o no. En qualsevol cas, és una comèdia atrevida, és una comèdia provocadora, que està més a prop de la sàtira, de l'humor negre, que no de l'humor innocent, i el director de la pel·lícula, Christopher Borgli, ja ens ho va demostrar fa uns anys al Festival de Sitges, quan vam veure Dream Scenario, que també era una comèdia molt estrambòtica,
0: amb
1: Nicolas Cage, que s'infiltrava en els somnis de tota la societat, primer com una persona amable i després començava a matar tothom.
0: I llavors ho pagava car.
1: Ho pagava molt car. També era molt dramàtic, allò, eh? Doncs bé, Christopher Borgli ara salta doncs, a un cinema de Hollywood amb grans estrelles. Una història que està molt lligada als codis, a la narrativa doncs, de gran consum, però jo crec que està molt bé en la forma en la que s'apropa i posa en qüestió aquests mites de la relació perfecta, no? I de la boda ideal que d'alguna manera s'han de desmuntar.
0: Et casaries tu amb algú que...
1: Exactament.
0: I no seguim, eh? Doncs sortim corrents una setmana més. Carles, fins la setmana que ve.
1: Un plaer.
0: Gràcies. Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4 que cada setmana et porta al cinema i a més

Sense fer-te pagar res, Irene Moreno ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla portant la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i us parla i us saluda en nom de tots aquest grandíssim equip Conxita Casanovas. Fins diumenge que ve, amics del cine, que estrenarem junts el mes de juny.

0: l'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
1: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
2: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
3: Irrepetibles.
4: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
5: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
6: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
7: Amb Xavi Freixas.
6: Hola, Picó!
8: Estan caient ruixats molt forts.
6: Gonzalo Bernardos, una vegada més, eh?
8: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
6: Bon dia.
8: Bon dia per algú.
9: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
10: Puc dir una cosa?
6: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona, Silla Nueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
11: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
6: Doncs moltes gràcies.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
6: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
12: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Segurament t'estimo és una cançó que serveix per presentar i avançar el que l'any que ve, el 2027, serà el nou disc, el nou àlbum de Els Amics de les Arts. I és la cançó que avui hem triat per començar aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

És una mostra del nou so que pretenen els Amics de les Arts, en aquest cas amb la producció d'en Joan Borràs, el teclista d'Oques Grasses, també productor de l'últim disc de Mamaduixa, entre d'altres, i una mostra de cap on volen que vagi el so renovat d'aquesta formació. Els Amics de les Arts, que estaran girant aquest estiu presentant i celebrant encara el seu 20è aniversari. Bé, doncs amb ells hem començat aquesta nova edició del programa que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM de Ràdio 4, però potser ens estàs escoltant en alguna de les remissions o bé en format podcast, quan a tu et va bé, i et ve de gust, a través de la pàgina web de Ràdio 4 o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que està passant al món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants a la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, coneixerem una banda joveníssima que arriba des del Bages. Es diuen Declivi, això de la música els hi ve de família, i venen a presentar-nos les cançons del seu disc de debut, titulat Guerra Endins. Avui, els Declivi, protagonistes de la segona hora del Catalunya Express. I en aquesta primera, sí, a la segona tenim uns debutants, a la segona tenim un veterà de l'escena, algú que pràcticament ha inventat l'escena urbana al nostre país. És Guillemino, que fa unes setmanes ha publicat R i B, el seu disc de retorn al panorama musical català, després d'un temps dedicant-se a altres coses. Torna amb aquest disc sota el braç i moltes ganes de fer-lo girar al llarg i ample de la nostra geografia. Ens explicarà moltes coses aquests pròxims minuts, però abans encara hem d'escoltar una altra novetat, la que ens porten des de Sabadell el duet Flashy Ice Cream. És la seva nova cançó, titulada Imagina.

cosa dintre teu et dirà que no ets prou. Però tu saps, ja ho sé, moment zero, tot és nou. La família, tu i jo, i qui vulguis a prop. I ara sí que sí, senyores i senyors. Estic a punt de començar, però ara tinc tos. Oh, oh, treballo de valent, així que no, no.

0: No pot sortir malament, és la cançó que obre el R.I.B., que és el retorn de Guillemino. Pau Guillemet, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Joan.
0: No sé si t'hi has fixat, però aquí hi ha... Ets fan de la numerologia?
1: Una miqueta.
0: Ah, per tant, aquí hi ha...
1: Hi ha hagut coses.
0: Ah, aquí hi ha un simbolisme, perquè sí. És el teu setè disc d'estudi, són set cançons que publiques després de set anys de silenci.
1: Mhm.
0: I tot això ja està maquinat.
1: Hi ha un golden ticket a dintre dels vinils.
0: Sí, ah, sí?
1: Quan la gent els compri, trobarà... Qui encerti pot trobar el golden ticket,
0: sí,
1: que el que fa set.
0: Una mica.
1: Sí. No, va ser casual, però mira, ha anat així. I si em pots més dades d'aquestes, també la gent, tota la gent que ha col·laborat al disc, el seu nom comença per G.
0: En sèrio?
1: Sí. És una cosa que... Ha anat així, però bé, és així, tal qual.
0: En el món de Guillemino, quan parlem de 7 anys de silenci discogràfic, no volen dir de 7 anys d'inactivitat o desaparèixer. Va venir molt menys, perquè és un cul d'en Jaumet, és algú que... hiperactiu, segurament, i que ha fet moltes altres coses. Però ara torna una mica a l'ascenda dels artistes de discogràfics.
1: Totalment.
0: Cosa que ens tenies una mica abandonats. Què ha passat aquí, en aquests 7 anys?
1: Moltes coses. Bàsicament, una malaltia, un càncer...
0: Vaja,
1: que va ser...
0: Dos.
1: Sí, ah, mira. Doncs que va ser el 2020 i va ser ràpid, diguéssim, però afortunadament molt el vaig viure, vull dir, va ser qüestió de poc temps. I això, bueno, després vaig seguir amb la vida, diguéssim, de fer de pare i de treballar, vaig posar bastant mitjans de comunicació. I allò que vas passant, i bueno, pues, quan passa una cosa així, doncs, si tu també t'ha passat, pues, ja saps. Jo, al meu cas, vaig trigar bastant a fer com el dol o a fer l'elaboració del que em havia passat, perquè bàsicament no tenia massa temps i anava tirant fins que vaig petar, diguéssim. I aleshores, un cop petes, després ja et recuperes i després ja pots seguir amb la vida. I llavors és quan vaig voler... Dic, vale, ara tinc ganes de fer cançons... d'un altre caire, no? I és quan m'hi vaig posar.
0: Va, no ens posarem a parlar de malalties, però només dir que jo, en el meu cas, no vaig ser conscient. Vaig anar tirant i vaig fer com una entrebancada, diguéssim,
1: sí, exacte,
0: a la vida.
1: Sí, exacte. Una entrebancada, però després la factura te la passen, sí, te l'envien per correu.
0: Exacte, i allà queda, eh?
1: Allà
0: sempre
1: queda.
0: Hi ha alguna cosa. Però, bueno, aquí estem.
1: Aquí estem, exacte.
0: I amb ganes d'això, de compartir això. Música i de, diguem-ne, una mica tornar a l'essència d'aquella manera, em sembla, no? Perquè després de tocar molts pals, jo crec que la teva essència és aquesta, no? Buscar l'R&B fet en català.
1: Sí. Havia fet un disc de soul, purament soul a l'antiga, i com que tot aquest món de la música negra és tan vast i tan inabarcable, miro de, com deies tu, de centrar-me una mica en el que més m'ocupa, el que més m'ha interessat sempre, que és aquest punt, aquesta trobada entre la cançó, no? I la, bueno, en aquest cas jo crec que s'ajusta bastant al que dius, perquè és la sonoritat més electrònica de la música negra, no? Mm-hmm. De la música negra amb cançó, per especial la música negra electrònica, però aquesta cosa on es troba en aquesta part de la cançó, més els sons electrònics de l'R&B, parlo d'aquest dels 90, amb caixes de ritmes,
0: té un punt vintage tot això,
1: sí, amb caixes de ritmes, tot això, els primers moments d'aquesta electrònica empaltada de cançó, no?
0: Mm-hmm. Si hagués necessitat un... dos, tres artistes una mica fonamentals pel so que tu fas servir en aquest disc, quins serien?
1: Mira, m'he inspirat molt amb tota aquesta onada d'això, dels anys 90, finals dels 80, principis dels 90. Clar, són grups aquests molt, molt anyejos, molt d'antanyo, però que...
0: Una mica de Prince, també.
1: Sí, hi ha Prince, hi ha, com se diu això, Boyz II Men.
0: Boyz II Men.
1: Tots aquests grups.
0: Alexander
1: O'Neill, mm-hmm. Keith Sweat... tota aquesta gent, el Bobby Brown,
0: uh-huh.
1: Tota aquesta gent que són ara, evidentment, vistos amb aquesta perspectiva, són molt horteres, però
0: crec que hi ha una mica de revival d'això, no?
1: Hi ha una mica de revival, no sé,
0: bueno, no
1: ben
0: sé.
1: Bé qui l'està.
0: Jo m'he tirat a la piscina, ara.
1: Jo el que, perquè la resposta per què em connecto amb aquesta música és perquè és la música en què quan et fas, quan jo era preadolescent, després ja vaig fer un salt, és a dir, jo estava escoltant R&B, vull dir, la música mainstream de finals dels 80, que incluïa Prince, George Michael, jo què sé, Blow Monkeys...
0: MC Hammer,
1: tot això, i després ja vaig passar, de cop vaig saltar el hardcore, vale? Em vaig fer gran i vaig saltar el hardcore, però aquesta cosa d'aquest moment del pèl moixí, no? De que tens 13, l'edat de mon fill era 12, 13, 14 anys, doncs comences a escoltar això i això... Jo crec que et marca força a tots nivells, et provoquen records guapos, i és on he volgut tornar.
0: Està bé. Ara ha estat el teu fill, de fet, el teu fill col·labora en aquesta cançó, sí, que m'ha escoltat.
1: Sí, el meu fill fa música fa cosa d'un any i pico, I cuina, i fa, sí, fa moltes coses. Però amb la música té força traça, i quan estava acabant el disc, d'aquestes tenia 6 cançons, que són poquetes, perquè és que era una peixa. Avui en dia ja són discos curts, no?
0: Sí.
1: I aleshores vaig dir, ui, te'n falta una setena cançó. Per què serà? Doncs perquè em volia fer 7, per allò que deies al principi. No, però dic, em falta una cançó. Vull fer una cançó fresca acabada de fer ara mateix. I dic, uita, no em faries una, tu? I va, papa, et faig un... Em va fer un beat tipus Pharrell Williams, em va dir. I dic, ostres, guai. Llavors, que el Pharrell Williams també és aquesta colla de l'R&B de més dels 2000.
0: Uh-huh.
1: I llavors vaig dir, uita, això està collonut, anem a agafar-ho i anem a convertir-ho en cançó. I aquí ho tenim.
0: Avui estem amb en Guillemino parlant de les cançons del seu R&B, com aquesta, que es diu Tu i jo.

0: Tu i jo és un dels temes del R.I.B., el tema que el disc que avui comparteix amb nosaltres amb Pau Guillemet, en Guillemino. 7 anys de silenci discogràfic. Són molts anys per desaparèixer del mapa discogràfic? No. O creus que has tornat i era com tot com
1: no,
0: fa set
1: no,
0: anys?
1: No, ha canviat molt. I a més amb el panorama actual, no? Cada, ja fa 7 anys ja era bastant així, però ara és una cosa ja hipertrofiada de llançaments diaris, setmanals, xarxes socials, és un ritme frenètic. Ja ho era, repeteixo, eh? No és pas res nou. Però sí que quan tornes, dius, bé, ara si tornes, no pots tornar a marxar 7 anys, ni un ni dos, has de seguir a la roda del hàmster sense
0: Exacte.
1: Parar. I ara m'he plantejat això, sense atabalar-me, però anar fent, i no parar mai, perquè al final això, has d'anar traient música i has d'anar fent. I és un modus vivendi que jo he recuperat, també, després de tot aquest temps sense fer. També és aquesta trobada amb el meu jo preadolescent, adolescent, i trobada amb el meu jo de fot vintage quan vaig començar, i m'hi sento molt identificat amb aquesta cosa dels concerts, bueno, la promoció, mira, venir a la ràdio, xerrar, explicar coses, m'agrada molt, m'ho passo molt bé.
0: S'ha de dir, Pau, que d'alguna manera tu ets precursor i pioner de l'urbana en català.
1: Sí, també.
0: Perquè tu vas començar a anar per aquest camí molt abans que qualsevol altre.
1: Sí, perquè la música urbana com a etiqueta apareix molt més tard, però...
0: Però com que tu feies ja es podia entrar
1: sí,
0: en aquest sac.
1: Electrònica, rap, R&B, tot això mesclat amb cançó, evidentment, doncs sí. Però ja et dic que era la urbana abans de l'urbana, no?
0: Perquè exacte.
1: Perquè l'etiqueta encara... L'etiqueta que coneixem aquí a Catalunya o a Espanya o on sigui, de música urbana, evidentment, a fora sí que se'n parlava d'això, no?
0: Segurament. Ara parles d'aquesta roda del hàmster, la que estem tots ficats a les xarxes socials, els TikToks, i estàs tot el dia a l'aparador. Jo encara no he trobat ningú en aquest estudi que, tenint aquest tema, s'hi senti còmode, li agradi i ho gaudeixi. Més aviat ho percebem tots com un jou que ens té tots una mica esclaus d'aquesta dinàmica.
1: Completament. Jo la reflexió que estic fent ara últimament és com si... Això és una mica reflexió més profunda, però... És com si hagués involucrat el nostre món interior a fora, no? A les xarxes, i tot aquest món interior que ja no reconeixem a dintre nostre, que ens costa molt de reconèixer, està volcat allà en aquesta, la roda hàmster, aquest scroll infinit que fem, no? Està tot allà, i aleshores a dintre ens hem buidat completament. Jo m'he proposat, poc a poc, també sense ser radical, anar-me omplint altre cop de món interior, i llavors petites accions. Ara tinc, per exemple, un mòbil que m'he comprat d'aquests, un flip phone d'aquests antics, saps?
0: Un Nokia, una cosa així.
1: Sí, un mòbil de jubilat.
0: De jubilat, sí,
1: directament.
0: De senyor gran.
1: Una marca diferent. Sí, però que té WhatsApp, perquè el WhatsApp...
0: Ah, té WhatsApp.
1: Sí, perquè per la família i tot, sense el WhatsApp costa molt
0: de viure. I ara podem viure sense el WhatsApp.
1: Però un mòbil així, i aleshores ara encara no, perquè encara estic un mica en pico de feina, però a l'estiu em posaré el mòbil aquest mòbil de iaio, i perquè som una mica iaios ja tots plegats,
0: sí.
1: I me posaré aquest mòbil, aviam què tal, aviam si aconsegueixo una mica més de pau interior.
0: Tot i que amb això confluïm amb els nostres fills, no sé si el teu, però ells també són bastant conscients de que això és una trampa i que s'ha d'anar molt en compte. Almenys a casa ho percebeixen així, no?
1: Sí, ja...
0: Així.
1: La dieta digital, a vegades, en quant a pantalles petites o mòbils, sí que mirem de controlar la força i ens n'hem sortit prou bé, de moment.
0: És un disc d'això, de funky, de soul, de R&B, però amb presència de guitarres aquí, eh?
1: Sí, perquè és aquesta cosa que el treballar, el composar, realment la cosa aquesta d'agafar la guitarra acústica o elèctrica i cantar a sobre és tan deliciós. I jo treballo així, aleshores crec que també és aquesta cosa d'aportar aquesta cosa més cantautoril, perquè som país de cantautors, no, això no ho podem evitar. Llavors, tu vas amb una guitarra pels puestos i ets cantautor, o fas pop, no? Llavors, això no ens en podem desfer, i ja m'agrada. Per tant, per què no incorporar-ho i que quedi barrejat?
0: I això com es porta al directe?
1: Molt orgànicament. Zero màquines.
0: Zero màquines?
1: Sí, zero màquines, tot persones, perquè penso que ara, avui en dia, també és un valor afegit tocar en directe. És una cosa que... Per sort, sortosament, està tornant tot això de l'analògic i de l'acústic, bueno, de l'orgànic, i com que jo ja ho sabia fer, dic, mira, ara ho tornarem a passejar, perquè també he fet molta cosa de màquines i tal, i la veritat és que trobar aquest encaix... Sempre ha sigut persona, com deies, de buscar una mica, i quan estàs en directe, si has de fer un playback, no, fer un playback no val la pena. llavors se'n fan molts a playbacks. Llavors, si has de fer-ho bé, l'electrònica en directe és complicadota, vull dir, passen coses.
0: Passen coses.
1: És arriscat. Aleshores, aquest factor aquí no el volia... No hem vingut a patir aquest món. Aleshores, dic, anem a tocar la guitarra, a cantar, amb una banda que t'acompanyi i passar-t'ho bé.
0: També és veritat que a l'era que estem, que és l'era de la IA i de l'electrònica, que tot sona perfecte, l'error també es valora ara. No?
1: R i B.
0: Perquè també va per aquí, això, no?
1: Clar, R i B. No va per la música, va per més per les relacions sentimentals, però aquesta cosa de... Clar, està pensat, eh? Error, i, és a dir, R i B és R&B, però traduït al català agafa...
0: Jo no havia fet aquesta lectura encara.
1: Sí, aquesta és la clau.
0: Ah.
1: és la important, diguéssim. Aquesta cosa d'equivocar-se i fer-ho bé, no? Mm-hmm. Aquesta cosa d'assaig i error que ens passa a tots cada dia, que doncs, has d'excusar-te a vegades o et demanen perdó tu, o tu has de modular una mica la teva manera de fer, no?, per encaixar amb l'altra. Anar... Molta reflexió aquí, una mica, sí.
0: Et parles de desproveir-se de l'ego.
1: Sí, també. Penso que és molt important.
0: L'ego, en un artista, de la categoria que sigui, hi ha de ser sí o sí.
1: Jo tinc moltes baralles amb això, eh?
0: Sí?
1: A diari, sí. És a dir, desproveir-se de l'ego i la...
0: En mesura, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: L'ego desmesurat, que es quedi a casa, però...
1: No, completament, però sí que estem amb això de... Evidentment, el món en què vivim està molt centrat en aquesta cosa egotística o de la persona al centre, de l'individu al centre, i crec que això també ens fa un mal servei a la comunitat, a les persones que ens relacionem. I crec que hi ha d'haver-hi intercanvis una mica més genuïns, diguéssim, amb les relacions humanes, i que no passin sempre per jo no sé què, jo no sé quantos. Bueno, està bé, tenim una conversa... És molt difícil això que dic, de no ser autorreferencial,
0: yeah.
1: Però crec que és important, i no sé, a les cançons en aquest cas no sé si ho he traslladat exactament, però sí que el que volia traslladar era una feina relacional amb la parella o amb els fills o amb els pares o amb les persones que t'estimes d'una altra manera, una mica més reposada, una mica més, i permetre una mica aquests errors, també, perquè no pots anar tot el dia vigilant, yeah, que no topar, vull dir, naturalitat, però una mica més modulada, no?
0: Per tant, pel que em dius, no tot el que expliques aquí és autorreferencial, és autobiògràfic o sí?
1: Sí, és força autobiògràfic tot plegat. Veure, tu i jo, per exemple, aquesta que hem sentit ara, bàsicament és... el sexe, la intimitat quan tens fills a casa, no? Que es converteix en una
0: que
1: cosa...
0: Que no existeix, bàsicament.
1: Es converteix en una cosa que és una quimera. Llavors, això, tan sols mitja hora i prou, per fi ens han deixat sols, frases molt, molt, molt literals, totes elles, però que reflecteixen un moment vital, no? Que molta gent ens passa que la intimitat s'acaba, no? Per exemple, això és molt viscut.
0: Sí.
1: I d'altres coses, doncs, no sé, no pot sortir malament. La cançó No pot sortir malament, que he fet amb un fill, parla una mica d'això, d'aquesta cosa de tenir com... Bueno, donar-te valor a tu mateix, no en clau egocèntrica, sinó en clau poder, a vegades, que et pots sentir una mica... Aquesta gent que li fan llum de gas, que tu no vals gens, o... I tu has d'anar per aquest camí, doncs una mica reivindicar el camí propi, el ser una mica ovella fora del ramat i enorgullir-te'n, estar feliç d'això, estar content, estar realitzat.
0: Es pot ser ovella fora del ramat?
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: Sí, a més crec que tot depèn l'energia l'has de posar, evidentment, en fer les coses que t'omplin a la vida, i també has de menjar, no? Llavors, si ho pots anar equilibrant tot, jo crec que és molt més... O és molt més interessant estar realitzat a nivell artístic o sentimental i laboral, òbviament, de la manera que tu estiguis còmode. Ho dic perquè trobem molta gent a la indústria, sempre ha passat, però ara cada cop més, i amb aquesta generació TikTok, que van a buscar aquest èxit viral, no? I aquest salt de la cosa viral al festival, i no hi ha terme mig, no? I provoca molta frustració, això. Jo crec que treballant tot el tema de l'ego i treballant també que tu estiguis realitzat amb la feina que fas, tingui més o menys èxit, ja ho lligo tot, és importantíssim que tu et llevis cada dia i ho facis de puta mare per qui vulgui i per tu mateix, sobretot per tu mateix. Ja ho acabo, eh? Però aquests 7 anys, el que vaig fer abans de fer música nova, que és el que hi ha en el disc, vaig fer molt de temps música per mi mateix.
0: Per tu mateix?
1: I vaig trobar l'essència.
0: Només per tu, clar, sense publicar-ho.
1: Sense publicar, perquè em posava la pastanaga davant de això ho publicaràs. Però no publicava mai, perquè segurament no em venia de gust, no estava preparat per publicar-ho. Però, en canvi, allò em va servir molt. Era música d'autoconsum. I això és la clau de volta. És a dir, quan tu tornes a fer música per tu mateix, ja has trobat l'essència de la cosa. Mm-hmm. Després dius, ara ho publiquem. Bueno, ara ho publiquem. Però aquella música, per mi, ja, que totes aquestes cançons que encara no he publicat, i segurament ho publicaré d'aquí un temps, jo ja les he cremat. Per mi ja tenen sentit. I ara les publiquem a veure què fan, però de moment, però ja tenen raó d'existir.
0: Per tant, està allà a la recàmera, diguéssim, sí. Eh? Avui, algun dia, sí, segurament sortiran o no ho sabem.
1: Sí,
0: encara.
1: Ja sortiran, però hem de trobar el moment.
0: Quan sigui el moment. Una altra de les cançons que has publicat abans del llançament de l'àlbum és tu, t'estava esperant, eh? Que va sortir, que aquesta cançó, ara l'escoltarem.
1: Que t'expliqui.
0: Sí.
1: Bueno, és una cançó, és la penúltima que vaig fer, abans la que vaig fer amb un fill, que em pensava que era l'última, i aquest títol de t'estava esperant va quedar com molt ben lligat amb aquesta sensació de tornada, no? Aquí estàvem esperant, m'estava esperant a mi mateix poder tornar a la música, això és com la interpretació més freudiana del tema. Però la cançó surt d'una forma molt espontània a partir d'un text d'un raper que és el Goro del Puro, que és un tio que és un incunable del rap en català, i era com una frase que a mi em venia al cap molts cops, de les frases que recordo d'ell, de l'Enric, que som força col·legues, i allò típica, assegut amb la guitarra a l'estiu, vaig dir, mira, aquí, quan busques inspiració, em va venir aquesta idea al cap, i dic, hosti, aquesta frase m'agrada, és bona, i jo tenia uns acords i vaig començar a lligar-ho, i va aparèixer una idea sobre aquesta, un retrobament amorós, no? I aquesta cosa de la pluja com a símil de xàfec d'amor, no? Com ara hem consumat la cosa una mica, no? Val. I la cosa de la sequera, tot això.
0: Està bé. Va, doncs, això és el resultat de tot plegat. T'estava esperant.

0: et vinc a trobar. És un dels temes del R.I.B., el nou disc de Guillemino, que avui ha vingut a compartir amb nosaltres aquí al Catalunya després de Ràdio 4. És un disc curt, 24 cançons, 24 minuts de cançons,
1: sí,
0: vull
1: 24
0: dir.
1: Minuts.
0: No, 7 cançons i 24 minuts.
1: T'imagines 24 cançons amb 7 minuts?
0: Bueno, això ho ha fet Antoni Font, per exemple, però una cosa semblant. Un fiasco de disc, per cert.
1: Ai.
0: Sí, home, sí. Cançons curtes expressament?
1: Cançons curtes perquè és l'idioma actual, no? Has de fer,
0: vull dir
1: no?
0: Que som conscients que les volies fer curtes, eh?
1: Sí, però bueno, són totes cançons de 2 i 3 minuts, que és la mitjana actual, no?
0: Uh-huh.
1: L'última sí que és la closing track i que dura com 4, però és perquè hi ha un fade-out i tot això. Sí, sí, jo crec que és el... si pots resumir, per què fer-ho llarg, no? Sobretot.
0: Sí.
1: Si no, és una altra... La música més amb tracks més llargs és una música més d'internament, amb estats d'ànim, té una altra funcionalitat, no? Si fas música pop ha de ser curteta.
0: Bueno, als 90 les cançons eren de 4 a 5 minuts ben bons, i Prince feia cançons, feia missals.
1: Tens tota la raó.
0: Però pel Reina en 7 minuts, eh?
1: Tens tota la raó.
0: Però bueno, això, és, tal com dius, va a èpoques. A banda de la teva faceta com a cantant i com a artista de música urbana, ara estàs involucrat un concurs, una promoció,
1: sí,
0: de joves talents.
1: Sí.
0: Com veus la gent que puja des de la teva talaia?
1: En general la veig bé, eh? Jo crec que qualsevol artista, al moment que agafa consciència d'estar fent... d'estar publicant, ja es conforma com a tal. I realment la diferència la pots veure entre algú que encara no té aquesta consciència i algú que ja l'ha presa. Per tant, en general, la gent que et trobes, que són artistes, és bonic perquè tens a mi és molt bonic tenir intercanvi amb gent que és més jove que tu i que passa pels llocs on per tu has passat, no? I en comptes de fer d'abuelo cebolleta, ja t'ho deia, en comptes de fer això, bueno, és el que fas també amb els fills, no? Que si vas de pare, ja t'ho deia, doncs clar, els fills diuen, fot el camp d'aquí. Has de fer una mica com... Has de fer un acompanyament bonic i l'acompanyament és... A mi m'agrada fer-lo i acompanyament vull dir que molts cops has de... tancar la boca, callar, escoltar i veure què passa.
0: I pensar, bueno, s'està estrellant, però que s'estrelli.
1: Sí, i veure-ho. No? I a vegades ajudar. Me'n recordo una vegada amb un grup que començava que van tenir un molt mal concert perquè no se sentien pels inerts, però és igual, monitors, eh? Ara, però no se sentien, llavors patien molt i no van poder... I els vaig veure patir, no? I llavors, hòstia, vaya merda, no sé què. Pues al final vaig dir, nois, bueno, ho heu fet molt bé perquè heu tirat endavant i això és lo important i, bueno, és bonic, no? Que...
0: Parlant de col·laboracions, aquí hi participa Galgo Lento, crec, en el teu disc, oi?
1: Sí, el Galgo, bueno, més en la feina de mescla i producció.
0: De mescla i producció.
1: Sí, en alguns dels temes. Vaig començar amb ell i després vaig seguir amb el Roger Rodés, perquè també tenia ganes de trepitjar un estudi. I amb el Galgo vam treballar a casa i amb el Roger Rodés vam treballar al seu tros d'estudi. Em venia molt de gust poder entrar en un estudi així.
0: Sí, d'un cantó a l'altre, diguéssim,
1: sí,
0: no? De la precarietat o de la cosa més minimalista,
1: sí,
0: als mitjans que fas.
1: Home,
0: falta,
1: és que el Roger treballa molt bé. És un tio que és com un alma mater d'això, de la producció, de la mescla, i ho fa molt i molt bé i treballa més ràpid i molt guai.
0: L'has estrenat a Girona ja o no? Encara ho has de fer?
1: El disc?
0: A Black Music.
1: Sí, sí, això va ser el mes de març.
0: El mes de març. Ara ve Bernassans, crec?
1: No, això també va ser el mes de març.
0: Digue'm la teva gent dels pròxims dies.
1: No, ara estarem a...
0: Que tinc els papers mullats, ja ho veus.
1: Vam fer la preestrena al desembre, que va ser una preestrena a Figueres. Que...
0: Però ha estat un llançament així, que molt...
1: Bueno, s'ha d'allargar el xiclet. El xiclet s'ha d'anar allargant, evidentment.
0: Que estava bé, eh?
1: Home,
0: perquè
1: anar...
0: la gent que es fa la promoció en 4 dies i ja te l'oblides, hòstia.
1: Avui en dia s'ha de projectar les coses més o menys que duri tot un any, més o menys, i després torna a començar la roda, com dèiem, de hàmster. No, vaig fer una preestrena al desembre, que era a la prèvia del disc. El disc va sortir al febrer i els primers concerts van ser a 13 i 14 de març, Black Music Festival i Bernassans, que van anar molt i molt bé. I ara he fet una petita pausa i encarem els concerts de primavera i estiu i hem passat per Lleida, estarem ara altre cop a Barcelona a la presentació d'un festival, al Monocicle, després estem a Vic.
0: Monocicle, el, xulo aquest festival.
1: Sí, al Casino de Vic, el 29 de maig, després estem al Festival Perifèria, què més? Tornem a Girona, Altafulla, l'Altacústic, mireu allò que es diu, mireu el meu Instagram,
0: les xarxes i...
1: seguiu-me, que necessito followers, que això va molt buscat sempre, tothom ho diu.
0: Mira el que parlava de, no sé què, de la hamster.
1: Ah, però s'ha de treballar, noi.
0: S'ha de treballar. Ho fem tots, això, al final som esclaus de tot plegat. I com ha estat per tu, personalment, aquest retorn als escenaris? Com l'has viscut?
1: Bé, la veritat, sí. Molt bé. Una sensació molt... Gaudir molt del directe, perquè, i sobretot si vas ben acompanyat amb una banda, perquè vam fer assajos i tal, i sempre quan assages, bé, doncs passen coses, no? R i B, que dèiem. Però després, quan estàs al directe, el senyal bo per un músic, un solista que canta, és poder estar pendent només de cantar i d'estar de cara al públic i no tenir embolics, diguéssim, a darrere. I amb això tinc molta sort, perquè tinc una banda que... he comprovat, que bé que ens ho hem passat, tu, que bé que ens ho hem passat, perquè ha anat tot rodat i hem tirat endavant i no has d'estar pendent si aquest o l'altre fa alguna cosa, tot perfecte.
0: Per tant, ho estàs gaudint, eh?
1: Molt, molt, molt.
0: Fantàstic. Doncs celebrem moltíssim. Et sembla que acabem justament la cançó número 7, que és R i B, sí, que comparteixes amb la Marta Garrett, que no sé qui és.
1: Poseu-vos còmodes, perquè és una cançó molt suau.
0: Ah, vinga.
1: És la Marta Garrett, és aquesta cantant portuguesa, que també està amb Extraño Ways,
0: ah,
1: que és una soul woman que té una veu espectacular. Tant ella com la Jasmí Boada, que també col·laboren al, sí, disc, són dues divas. Per
0: totalment.
1: Per mi, divas de
0: la Marta no la coneixo, però la Jasmí, sí.
1: I això, i és una cançó molt sensual, tranquil·la, per escoltar-la amb els auriculars.
0: Bueno, allò, arrambar l'api, una mica.
1: Arrambar, una mica d'arrambamenta.
0: El que dèiem antes.
1: Això mateix.
0: Pau Guillemet, Guillemino, moltes gràcies per venir, per compartir aquestes cançons i pel teu retorn.
1: Gràcies.
0: Feliç retorn.
1: Moltes gràcies.
0: Igualment, fins una altra.
1: A veure.

són les red flags d'en Julen, que ens deixen pràcticament al final d'aquesta hora, una hora a la que arribarem amb una de les noves cançons, una cançó, una estrena de Beth. La cançó és Jo sóc com tu. Després, més coses.

És en Lluís Sánchez, i amb aquesta cançó que converteix la nostàlgia en una carícia. La cançó es diu Saudade, i ha obert aquesta segona hora que avui compartim amb una banda joveníssima que arriben des del Bages. Es diuen Declivi. Abans, però, una novetat, la que ens porta la joveníssima cantant, cantautora, Júlia Pascual, Tots els camins.

0: Aquesta cançó es diu Miratges, és un dels temes del disc Guerra Endins, que avui venen a compartir amb nosaltres la gent de Clivi, des de Manresa. Són el Bernat i el Nil. Ho he dit bé?
1: Sí.
0: Has assenyalat bé?
1: Sí.
0: Bernat i Nil. Què tal, com esteu? Bona tarda.
2: Bé, molt bé, molt bé.
0: Guerra Endins és el nom d'aquest àlbum. Heu definit el naixement de Clivi com una trobada gairebé accidental a principis de l'any 2023. Com va anar això?
2: Bé, a mi sempre m'havia com... Bueno, sempre no, en els últims anys m'havia rondat bastant la idea de muntar un grup i vaig conèixer un dels integrants a una festa, el Max, que no està aquí, i li vaig comentar com que volia començar un projecte musical i vam començar a tirar com de gent que coneixíem i ell va tirar com del seu cantó, jo vaig tirar del meu i al final ens vam acabar unint un poti-poti de gent que no ens coneixíem de res i vam començar a ser amics ben bé pel grup.
0: Està bé. I ara mateix qui sou, els de Clivi?
2: Som el Nil, el Max, el Marc, el Víctor, l'Unai i jo, el Bernat.
0: Va, per tant, accidental, entre cometes, diguéssim, no? No va ser res estrany,
2: no.
0: Sinó que gent amb la mateixa inquietud es va acabar trobant, diguéssim, d'alguna manera. I tu, quan vas plantejar aquest grup de muntar alguna cosa, com ho definies? Com venies aquesta idea?
2: Bé, no sé, jo sempre tinc...
0: Vam muntar un grup de música urbana? No.
2: No era la idea. Tampoc,
0: de hip-hop,
2: vam entrar com amb la idea de fer un grup d'un gènere concret, però no sé, va ser bastant natural que va acabar portant cap aquí.
3: Sí, també és veritat que el primer cop que us veu trobar era un baix i tres guitarres elèctriques, o sigui que...
2: Sí, sí.
3: Una mica ja sí, estava sí. Tot...
0: Com si anava una mica caminat tot.
2: Sí, ja anava cap a un lloc clar.
0: Una mica cap allà. Tornen les guitarres, eh? Tothom ho diu, això. No sé si vosaltres també esteu d'acord amb aquesta afirmació.
2: Sí, o sigui, tampoc crec que sigui una cosa que passi de la nit al dia.
0: No.
2: Però sí que és veritat que s'està veient una tendència que està... Ja hi ha alguns grups punters catalans que són bastant de guitarres, com la Ludwig Van o d'en Peralbo, i sí que és cert que una mica tota la onada que hi va haver del pop urban i tot això està com desinflant-se una mica perquè ja porta uns anys.
3: També és veritat que al final les guitarres elèctriques no han desaparegut mai.
0: No.
3: El que passa que sí que és veritat que l'escena aquí és té les seves coses, no? I anem una mica...
0: Què vol dir això, que té les seves coses?
3: No, vull dir que...
0: Aquí es pot parlar clar, eh?
3: És molt gran i molt petit alhora,
0: ah.
3: No? D'alguna manera. Mm. I el públic també. Llavors, vull dir, en un moment en què segurament aquí l'escena urbana era la que brillava més, tothom escoltava... la Billie Eilish traient un single que és rock, mm-hmm. Saps? Però bueno, d'alguna manera, com també quan escoltem música feta a casa, a vegades ens sentim o l'escoltem d'una manera diferent, no? Que quan ve de lluny.
0: Clar, ho posem tot en un sac, que és la música en català, no? I allà hi ha moltes coses diferents.
3: Exacte.
0: Però està tot barrejat, ja t'entenc. No, i tens raó. Però això és un pèndol, eh? Vull dir, ara toca que baixi l'urbana i torna una mica la música així més rockera, diguéssim, o més elèctrica. Però bueno, va temporades. De fet, vosaltres que sou de Manresa, Manresa té una escena musical històricament potent. Fins a quin punt el suport que teniu de la Casa de la Música de Manresa i la beca que us han otorgat us ha ajudat a tirar endavant aquest projecte?
2: Molt, molt. O sigui, al final, quan tu comences amb un grup, el més complicat és tenir els recursos, perquè, per exemple, gravar un disco és una cosa que val diners, i quan ets un grup que està començant i ets jove, a vegades costa. I no sé, que tenir aquesta ajuda, la veritat és que, bueno, aquest disc l'hem gravat amb una beca, llavors... Uh-huh. Ens ha ajudat molt, i com el recolzament que vam tenir també amb el primer disc que vam treure, que el vam treure amb ells com a segell, no sé, al final són com un trampolí que ajuda a tots els grups que comencen i que encara no estan potser tan amb el cap a dins la indústria a poder fer música de la mateixa manera.
3: Sí, bueno, de fet, jo sempre ho penso, no? Que si tothom tingués accés a un instrument i a un local per assajar, l'escena seria radicalment diferent.
0: Deixa'm fer un incís, perquè abans que em vulgui dir el nom del grup. Jo tinc els meus dubtes. No sóc expert en màrqueting ni res de tot això. Però clar, dir-se de Clivi, que té una connotació negativa, doncs no sé jo. Com va sorgir el nom i si n'esteu convençuts? De moment es va molt bé, eh, el nom, vull dir que s'ha de dir. Vull dir que amb això tireu molt bé. però no sé com va sorgir i si el porteu amb ganes i amb orgull.
3: Escollir un nom és una cosa molt complicada.
0: Pregunta-li al Gavaldà, per exemple.
3: És una cosa molt complicada. També és veritat que quan un nom es converteix en nom propi i acompanya un projecte o el que sigui, canvia una mica la manera com el sentim, no? Però és un nom que vam trobar de casualitat, una mica, però que de seguida ens va encaixar i que d'alguna manera que en els dos anys, malauradament, en els dos anys que fa que existim, és un nom que cada cop té més sentit, no? Uh-huh. Cada cop tothom parla més del col·lapse i de la fi del món i nosaltres li posem banda sonora d'alguna manera.
2: Sí, tampoc, o sigui, per molt que tingui com una connotació d'entrada negativa, també creiem que, o sigui, nosaltres intentem no caure en un discurs derrotista de que doncs tot és una merda i ens anem a pique i... Però sí que és cert que també l'utilitzem una mica com... Som una generació que rebem com molta informació des de molts cantons, tot sovint com molt catastròfica de... Bueno, ja quan érem petits ja el canvi climàtic... Bueno, com sempre ens ha passat això. I llavors el nostre objectiu una mica potser és com... d'entre tot això, pues, donar una mica de llum. Tampoc volem caure en un discurs derrotista de que no hi ha esperança.
3: Al final, el declivi és el context, no? I nosaltres el podem transformar.
0: I de fet, tal com tu deies, al final no veus el significat de la paraula, sinó que us defineix a vosaltres com a grup i té un altre sentit. Però bueno, jo havia de dir-ho perquè tenia aquesta cosa. Ostres, per què es posa en declivi? Però bueno, ja ho he explicat. I tal com us deia, us va prou bé amb aquest nom, perquè a banda d'això de tenir el suport de la Casa de la Música, també heu guanyat concursos, concretament a l'Engresca del 2024. Com valoreu tot aquest sistema d'entrar en el món de la música i de començar a fer els primers passos a través de concursos, en aquest cas l'Engresca, no sé si també heu passat pel Sona Nou, tota aquesta aquesta manera de començar a fer passos a través de concursos i convocatòries d'aquestes, com ho veieu vosaltres?
2: Bé, o sigui, sí que és cert que ajuda i, per exemple, nosaltres, no sé, guanyar l'Engresca ens va donar l'oportunitat de poder tocar la Treco Gresca i de gravar un disco que al final, ostres, impressiona de cop estar tocant al Parc del Fòrum, per molt que sigui primera hora o el que sigui, vull dir, és un pas com perquè surti el teu nom a un cartell interessant i poder tocar un lloc professional, però també vull dir, hi ha com tota aquesta dualitat de que al principi quasi bé com que es comparteix una mica en una competició la música i que al final és una cosa una mica inevitable que passi, però bé, la valoració dels concursos és positiva en el sentit de que ajuden a molts grups, però també és cert que ja està com tan incrustat tot aquest sistema de concursos que sembla que si ets una banda i estàs començant i no estàs en un concurs i no estàs competint constantment per tot això, com que no tens el teu lloc.
3: També és veritat que nosaltres en concursos al final hem fet molts amics i hem conegut a músics molt guais i molt interessants. Jo sí que crec que, bueno, la indústria musical, la cultura en general ara mateix, però la indústria musical es nota molt, està molt lligada a tot el món de les xarxes, no? I la visibilitat que tens i els seguidors que tens, i sí que crec que els concursos que estan pensats per donar oportunitats a projectes emergents s'haurien d'intentar deslligar d'aquestes lògiques. Crec que jo personalment penso que no té sentit que en un concurs passis de fase només pels amics que
0: et
3: voten.
0: Votacions populars,
2: populars.
3: Exacte, jo crec que justament si busquem donar oportunitats a grups emergents, el que hem de mirar és la qualitat del projecte, no? Però bé.
0: I aquí és on t'entra aquest xantatge que has de fer després als amics, has de fer campanya i has de remar una mica, que fa molta mandra això, segons com, no? I converteixen una competició, una cosa que no hauria de ser una competició. Tens raó. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc que presenteu. Escoltem Quan m'inundin les pors.

0: Això és Quan Minut de l'Espòs, un dels temes del nou disc, del disc que avui venen a presentar-nos els Declivi. Tenim en Bernat, tenim en Nil, parlant d'aquest disc que és el disc de debut. O ja tenim un altre.
1: És el segon, vam treure un disc una miqueta més curt, que era com que hagi una mica entremig d'un EP i un àlbum, però sí que és, per nombre de cançons, igual sí que tira més cap a EP, però per durada acaba, el vam decidir publicar com a àlbum. Però sí que és com el... potser és el primer treball com ja més cohesionat.
0: Clar, de fet, el segon sol ser més complicat que el primer. Ho ha estat per vosaltres?
1: No, la veritat és que no.
0: Bueno, el primer sempre tens, bueno, tens una col·lecció de cançons que has anat fent amb temps, sense cap mena d'allò, i en el segon una mica te la jugues més, ja, no? I vas amb ja una mica més de pressió, no sé com dir-ho.
2: A veure, és veritat que en el moment en el que estem nosaltres no tenim cap pressa, i també és veritat que tenim la sort de que sempre podem triar, sempre tenim cançons per triar, i cançons al calaix. Llavors, en aquest sentit no ha estat difícil. Sí que també crec que el primer disc i ens va anar bé una mica per entrenar, no? i per veure què ens passava en tot el procés i encarar el segon d'una altra manera.
0: Parlem del títol de l'àlbum, es diu Guerra Endins. És un disc, un lema molt potent, un títol molt potent. Aquesta guerra interior de la qual parleu és una lluita individual, o parleu d'això, és una crítica generacional?
1: Bé, jo crec que, o sigui, com amb aquest disc tampoc no és cap àlbum conceptual, ni molt menys, però sí que quan vam començar com a definir una mica les cançons que hi entraven, quina era l'estructura, i quan vam haver de triar un títol, vam veure que igual la relació que tenien totes les cançons eren aquests conflictes, ja siguin més interns o externs. Hi ha cançons que parlen potser d'un conflicte d'un caire més polític, hi ha cançons que parlen simplement de coses quotidianes o conflictes que tenim nosaltres personalment, però vam trobar que durant tot el disc hi havia com aquesta narrativa i aquesta línia de conflicte, i vam creure que Guerra Endins era un títol que englobava una mica com tot el que representaven les cançons del disc.
2: Sí, també jo penso que al final nosaltres sobretot fem cançons per entendre'ns, no? Allò que penses, no sé què em passa, i fas una cançó i la cançó t'ho diu, el que t'està passant, no? I d'alguna manera Guerra Endins també fa referència a això, al món en què vivim, les coses que passen al nostre voltant, però també com som nosaltres, està connectat, i al final les cançons són com una mica una baixada al pou a veure què hi ha i com ho transformem en música.
0: Perquè com treballeu les cançons? Hi ha algú que s'encarrega de la composició, de lletres, músiques? És una cosa col·lectiva?
1: Generalment, o sigui, quasi tots composem. Sí que és cert que hi ha com menys persones que tenen més, però no és el mètode que acostumem a portar. És més, una persona composa una cançó només amb guitarra i veu, o amb una petita maqueta, i llavors al local construïm tot el que és la cançó. Sí que és cert que, per exemple, en l'exemple de Fes-me miques, que és un dels singles que ha sortit del disc, va ser una cançó que va sortir d'una jam al local, però sí que és cert que això no és com la dinàmica habitual de composició.
0: La dinàmica habitual quina és?
1: Doncs això, que una persona va... Per exemple, jo faig una cançó a casa meva, o òbviament sempre amb un punt provisional de molt marge de canvi al local. O sigui, la idea mare, per dir-ho, de la cançó es fa individualment.

0: Això és Fes-me miques, un dels temes del disc amb el que avui ven a compartir nostre amb nosaltres, els The Clivi, aquesta banda manresana que diuen que fan rock alternatiu. Us agrada l'etiqueta?
1: És una etiqueta. O sigui, al final, sí, és tan difícil encasillar-se en un lloc que dir que fem rock alternatiu és més una manera de dir fem rock i els subgèneres que vinguin, que no pas de dir no, és que fem rock alternatiu perquè tal i qual. O sigui, és una manera d'evitar la pregunta, quasi bé, potser.
0: Està bé. Abans us preguntava per referents i heu anat molt enrere. Heu parlat dels Pets, l'Axon Busto, bandes que aquest any estan celebrant 40 anys de carrera. Però vosaltres sou molt joves, que esteu a la vintena, allà,
1: sí,
0: entre 20 i 30.
1: 20 i pocs.
0: 20 i pocs. Vull dir que quan vosaltres vau començar a concerts, ells ja eren bandes consolidadíssimes, segurament, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, al final també és una mica, ja no tant els concerts als que has anat, sinó la música que has mamat al cotxe.
0: Això és important.
1: Ah, sí, tu quan ets petit, i jo què sé, jo recordo de petit escoltar cançons dels Pets o de l'Axan al cotxe perquè els meus pares ho posaven, no perquè, vull dir, al final nosaltres vam néixer passats els 2000.
0: Mm-hmm, clar.
1: Llavors eren grups que quan nosaltres vam néixer ja tenien trajectòria. Mm-hmm. I no és tant una música que hem potser viscut tant l'època, òbviament, però d'alguna manera o altra sí que l'hem tingut una mica des de petits.
0: Quin és el primer concert que recordeu?
1: Mira, jo crec que el primer concert que vaig anar és a Blaumut i el
0: Blaumut.
1: Segon, Gossos.
0: Carai!
2: Jo el primer concert que vaig anar va ser de l'Axan amb orquestra, el Cursal, a Manresa, i em vaig adormir a la segona cançó perquè tenia com 3 o 4 anys.
0: Per això no ho diguis.
2: Era molt tard, però jo vaig insistir en que hi volia anar i el meu pare em va fer cas.
0: Perquè el nen calli.
2: Es va equivocar i em va fer cas i vam haver de marxar ben ràpid. Però...
0: No, està molt bé. Això de cantar en català ho teniu clar des del primer moment? Hi ha hagut debat a la banda a l'hora de triar la llengua vehicular o això ja estava donat per descomptat?
1: O sigui, jo crec que és una cosa que no fem de manera inconscientment, però tampoc és una decisió. És a dir, no ho fem... ho fem en català perquè al final és la llengua en la que parlem, en la que estimem i en la que pensem, però som conscients de que és important reivindicar la llengua, però, o sigui, és això, no ho fem de manera inconscient, però en surt natural, també.
0: Mm-hmm. Per tant, aquí no hi ha hagut discussió, en aquest sentit, eh? Mm-hmm. Ara que parlàvem de les vostres primeres experiències veient música en directe en català, com veieu la salut del rock català actual? No sé si seguiu molt l'escena, esteu molt al cas del que hi ha, i veure una mica per on podeu vosaltres ficar el cap, diguéssim.
1: Sí, bueno, atents hem d'estar, perquè clar, al final, si no... Però... No sé, jo abans ho parlàvem, que hi han unes petites guspires de llum que tiren cap a una mica cap al nostre terreny, potser com poden ser la Ludwig Band, mm-hmm. Que òbviament s'allunyen del que fem, però, per exemple, tant Per Albo sí que tenen un so super dels 90, com molt britànic, i estan creixent moltíssim.
0: Estan creixent molt, sí, sí.
1: I Al·lèrgiques al Pol·len, que igual sí que són una mica més pop, però... ara estan tirant potser una mica més cap a gèneres més amb més distorsió, uh-huh. i coses més així, sí. I creiem que, bueno, jo almenys estic veient que hi ha una dinàmica que està, sí, començant a rodar cap allà.
2: En l'escena més alternativa també tenim exemples, no? El Remei de Calafresca jo crec que és un exemple d'excel·lència, i també, jo que sé, per exemple el Gavina MP3, no? Que té un directe molt potent amb bateria i guitarres. Són coses que d'alguna manera vivim amb il·lusió, no? De pensar que està bé formar part d'aquest moment. Al final també quan busquem referents de musicals i anem lluny perquè d'alguna manera hi ha hagut un buit. Mm-hmm. I jo crec que està bé com... bueno, a mi m'agrada sentir, no? O trobar projectes que d'ara mateix que admiro.
1: Sí, per exemple, jo l'altre dia vaig anar a un concert d'un grup que es diu Minibus Intergalàctic.
0: Per favor, per estar aquí fa 15 dies.

0: increïble. Sí.
1: El Pedro Sánchez és fan, ho saps,
0: sí, oi? Sí, vaig veure tota la moguda.
2: De veritat.
0: Sí, va penjar, saps això que penja vídeos recomanant cançons? Va recomanar Minibus Intergalàctic.
1: Bueno, són boníssims.
0: Sí, sí, pues els vaig anar a veure i a mi em va fer moltíssima il·lusió veure la sala Upload plena a vessar i la gent donant-ho tot amb un gènere de música poc comú en l'escena catalana, com pot ser el rock psicodèlic dels 60.
1: Totalment.
0: O sigui, no sé, a mi la veritat és que va ser un moment que em va fer molta il·lusió veure això.
1: Va estar bé, per tant, és la presentació del disc, aquest.
0: Sí, molt bon concert.
1: I ho van petar, eh?
0: Molt.
1: Fantàstic, doncs m'agradaria moltíssim. Va passar per aquí uns dies abans d'aquest concert, i ja els coneixíem d'abans, havíem publicat alguna cosa i a mi em tenen el cor robat. Escolta, és qüestió, doncs, això. Veiem que hi ha una onada nova que està creixent de rock i vosaltres hi sou en aquesta onada. Sí. A mi no podeu deixar que passi. Vull dir que aneu en bon camí. Ara amb el disc que ja ha publicat, de fet es publica aquesta setmana mateix, no?
0: Sí.
1: El disc. Teniu dates de presentació de l'àlbum? Com es presenten les pròximes mesos per vosaltres?
0: Aquest estiu rodarem una mica més sense estructura, però de cara a quan comença la temporada de sales, per exemple, el 12 de setembre començarem temporada de sales amb un bolo aquí a Barcelona. No sé si podem dir la sala encara, perquè...
1: No, si la teniu...
0: Ho diem? Sí,
3: va.
0: Toquem a la Descomunal.
1: La Descomunal, on és això?
0: A Sants.
3: La Descomunal, és veritat, sí. És un espai cooperatiu de Sants que
1: em sona.
3: Malauradament, tancarà les seves portes a aquest 2026. I la veritat és que ens fa molta il·lusió poder ser-hi, perquè és d'aquests pocs espais a Barcelona que sobreviuen, no? On escoltar música des d'un altre lloc.
1: A banda d'això, suposo que tota la gent la publiqueu a xarxes, imagino.
0: Sí, també tenim una web que ja no es porta tant, però ens
1: no,
0: vam
1: teniu
0: fer...
1: web actualitzada.
0: Tenim web actualitzada.
1: Home, això és sensacional, perquè el problema de les webs és que s'han d'actualitzar.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: arriba un dia
0: sí.
1: Que algú ostres, quina mandra actualitzar-ho, i ja, sí, ja sí. Es veu aquell dia i ja es mor la web. I per això la gent tira de tantes xarxes, també, perquè sí. És la cosa més fàcil. Teniu una web que és...
0: Declivi.com.
1: Declivi.com, i a quines xarxes publiqueu habitualment?
0: Xarxes socials,
1: sí.
0: Instagram.
1: I ja està.
0: I Twitter i TikTok, a vegades pengem tonteries, però lo principal
1: si
0: és...
1: Bé, la gran pregunta és, què és en Ramon?
0: El Ramon és el meu avi. Es va morir farà 2 anys i aquesta cançó, doncs, bueno, va ser una mena d'homenatge que li vaig fer. El títol de Dilluns a Diumenge ve perquè... Bueno, hi ha com una mica la poesia de que ell va néixer en un dilluns i va morir en un diumenge, i vaig creure que era com una mica una roda maca, i a partir d'aquí pues, va sorgir la cançó.
1: Carai, va bé que acabem amb aquesta cançó, que...
0: Sí, tant.
1: Sí? Doncs acabarem amb aquesta cançó, que és la que tanca el disc, aquest disc que avui han vingut a compartir amb nosaltres els Declivi, Guerra Endins, amb una cançó dedicada a la vida d'en Bernat, que es diu de Dilluns a Diumenge, Ramon. Bernat i Nil, gràcies per venir.
0: A tu,
1: i molta sort amb aquest projecte. Fins una altra. Fins al pròxim disc.
0: I tant, això.

0: concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en catalán.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

No m'importa una merda, no ho dic jo, ho diuen ells, els Pèl de Gall, que amb aquesta cançó acaben de sonar aquí al Catalunya Express, amb aquesta novetat que ens porten i que ens deixa pràcticament al final del programa d'avui. Però encara tenim temps per escoltar una última novetat. En aquest cas ens arriba des de la Plana de Vic, des de Vic, concretament és en Jordi Gas, i un dels temes del seu últim àlbum, titulat Déus. A mi ens marxem, tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
7: Ràdio 4.
8: Belén, has portat un rosari.
9: Sí.
8: Què significa
9: Amen.
8: Això?
9: Té història. A veure, jo no és que sigui molt religiosa ni res d'això. El que passa és que, tot i que sí que tinc el meu tema amb l'espiritualitat últimament, és com que...
8: Últimament?
9: Últimament pot ser més. Aha. Bueno, de fet, de petita va haver un punt que tenia por de voler ser monja. A veure si m'explico.
8: Què dius?
9: Sí. Hi havia algo dins meu que era com... que sentia... una mica rotllo los domingos, però jo tenia por de poder sentir això. No sé per què, no sé per què.
8: Ja. Yeah.
9: Però no, aquest
8: rosari... Però per què et feia por sentir això?
9: Em feia por perquè, suposo, perquè suposava renunciar a moltes coses.
8: A moltes coses, sí, sí.
9: Però era bastant petita, vull dir que tampoc era una cosa que...
8: Però en tens moltes altres, clar.
9: Sí,
8: o sigui,
9: sí.
8: Perds moltes,
9: ah, sí?
8: Però en guanyes moltes
9: clar,
8: altres.
9: Clar, jo, per exemple, la meva àvia, la meva iaia...
8: Dic jo, no ho sé, no sí, tinc la vocació.
9: Jo crec que sí, de fet, per clar. Això hi ha una part que jo envejo de la gent que és molt creient, jo veia la meva àvia que jo crec que li ajudava molt el fet de resar, és una cosa que et dona una pau, una tranquil·litat.
8: Ja.
9: I últimament sí que faig bastant d'entrar a les esglésies i m'agrades, sí.
8: Ah, sí?
9: Sí.
8: I reses?
9: A la meva manera.
8: Aha.
9: Sí, el que sigui, que ja, yeah, si hi ha alguna yeah. cosa i si no és igual, saps? Vull dir, m'agrada... Vull dir que, no sé, sí, suposo que hi ha algo dins que sí, però no, però sí, però no, saps? Però el rosari, la sí. meva àvia, resava molt.
8: Molt.
9: Llavors...
8: Molt és molt, tot el dia.
9: Bueno, bastant. I ja tinc la feina feta, perquè ara tinc el rosari, el poso al costat del... A la meva habitació el tinc al costat.
8: Sí.
9: I d'alguna manera sento que em protegeix. I a part, si hi ha alguna pel·lícula o algun rodatge que em sembla que pot tenir una energia així una mica complicada, com per exemple una pel·li de terror com va ser Voces,
8: sí.
9: me'l vaig emportar.
8: Sí.
9: I de fet surt a la pel·li, li vaig demanar al director si l'hi
8: veus. Ah, surt?
9: Sí, bueno, no sé si es veu, crec que sí que es veu en un moment donat.
8: Uh-huh.
9: Però li vaig demanar poder-lo posar en una escena determinada. Que després va venir el Dart i em va dir, bueno, m'ho preguntes a mi, no? Dic, ai, perdona, sí.
8: Perdó.
9: Podem posar-ho? Diu, sí.
8: Vale. Avui la nostra irrepetible, amb rosari inclòs, és l'actriu Belén Fabra.

irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Belén Fabra, benvinguda a Irrepetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. No t'altissis després, eh? El Rosari.
1: No, per favor. Em tindríeu aquí trucant a les 3 del matí. Obriu
0: la porta. Actriu de teatre, de cinema, de televisió, però no sé si encara segueixes pensant que el teatre és la millor base per arribar a fer bones interpretacions a on sigui, a la tele, al cinema, perquè això has dit alguna vegada.
1: Jo el que sí crec, que per exemple l'Àngel Alonso, que va ser el que em va dirigir amb el monòleg Madame Bovary, amb ell vaig aprendre moltíssim, molt. Perquè és un gran director, ha fet obres molt que han tingut un gran públic i segueix sent una persona que crec que té un coneixement del teatre, de la interpretació, vaig aprendre molt amb ell. Va ser un procés molt curiós de fer aquell muntatge i em vaig emportar moltes coses, i en aquest cas sí que el que vaig aprendre amb ell ho he utilitzat després pel cinema i per la televisió. Vull dir que no necessàriament sempre és així, perquè són mitjans diferents.
0: Clar.
1: I no és el mateix quan estàs a un escenari que quan estàs al davant d'una càmera, però sí que hi ha algo de conèixer... de ser conscient del que estàs fent amb la teva energia, que crec que té molt a veure amb això.
0: He llegit que cada cop aprens més a disfrutar del que ve i no a preocupar-te tant del que no arriba. A disfrutar més del present.
1: Sí, a acceptar.
0: Suposo
1: que sí, que últimament estic bastant amb això de no barallar-me tant, tot i que és inevitable, sobretot quan et compares, no? Perquè mires la feina de companys...
0: Sí.
1: I penses, ostres, quina enveja, d'alguna manera.
0: Sí.
1: O sí, però no ho dic... tampoc diria que és envidia sana, perquè no hi crec massa. Rabiosa tampoc, però sí que dius, com m'agradaria poder fer aquests projectes. Això sí que ho penso molt sovint, i al mateix temps penso, no sigues desagraïda, perquè segur que hi ha molts companys teus, companyes, que et miren i pensen quina sort té que està fent això. Que tot és relatiu,
0: sí,
1: estic aprenent a acceptar més el que tinc i també a gaudir més de la família, dels amics i del temps que no és professió, no? Diguéssim, perquè moltes vegades ens costa tant aconseguir això, que t'agafen a una pel·lícula, a una obra de teatre, a algun projecte que t'agradi, que tingui un cert pes i que puguis desenvolupar un personatge, que estàs amb tanta energia allà que de vegades l'altre sembla que, no estàs tan present moltes vegades, i ara intento estar més present.
0: Sembla com secundari fins i tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no és així.
0: I una de les darreres coses que han arribat a la teva vida és la pel·lícula El mal, de Juanma Bajo Ulloa. Escoltem el tràiler.
2: Escribirà mi història?
3: Nadie lo comprenderá.
2: Escribe la verdad.
4: La verdad? La verdad da miedo.
2: Es mi naturaleza. Mi don.
0: El mal, que es va estrenar a finals de gener, i on tu fas el paper d'una escriptora, Elvira Nous, no destripem massa si diem que a la pel·lícula el teu personatge viu un moment complicat i accepta la proposta de qui es presenta com la pitjor assassina de la història, en un paper interpretat per Natàlia Tena. El teu personatge és molt motivador.
1: I d'alguna manera fa una mica de mirall, no? Perquè aquesta cosa del mal, que el Juanma diu, no sé si seriosament o fa conya, que després farà el bien. Després vindrà la segona part, que serà el bien. Però sí que hi ha una cosa de què és el mal, no?
0: Clar.
1: El mal el col·loquem allà fora i sembla que les persones que no som la peor assassina en sèrie de la història, com és el personatge de la Natàlia Tena, són bons, no? I doncs no, igual tots tenim una part potencialment dolenta.
0: És veritat,
1: I clar, segons quin alimentes, doncs pot anar cap a un costat o cap a l'altre.
0: I també els dolents tenen una part bona.
1: Totalment,
0: no?
1: Sí.
0: I no hi pensem, però sí.
1: Això és l'interessant, no?
0: Com ha estat treballar amb el Juanma Bajo Ulloa?
1: Bueno, va ser un regal. Quan ho vaig saber, va ser tot bastant precipitat, la prova va ser molt precipitada, sí. Em va tocar estudiar amb, no sé si 2 o 3 hores, l'escena que tenia que preparar per al càsting, per les circumstàncies va tenir que ser tot així molt precipitat. Però vaig llegir el guió, el dossier, tot, i vaig tenir una reunió amb ell per videotrucada i després vaig fer la prova i després, pues, feliç.
0: Quan em van dir, molt ràpid.
1: Tot molt ràpid. I vam rodar a Vitòria, que és un lloc meravellós per menjar, per ser-hi una temporada i per tot, perquè s'està molt, molt bé allà. Uh-huh. I amb el Juanma molt bé, és molt exigent.
0: Això és bo.
1: Sí, per mi sempre és molt bo. Sí, a mi m'agrada molt que m'exigeixin, sí.
0: Clar.
1: Fins al punt que hi ha moments que dius, no? Que li tiraries una sabata al cap, sí, també. Però encantada i repetiria mil cops més. Sí.
0: Es podrà veure al juny el Fenòmena de Barcelona.
1: Sí, te l'han xivat. Bueno, te l'han xivat jo. Perquè no se sabia fins ara això, eh?
0: O sigui,
1: que és primícia total. A partir de la segona meitat de juny, el Fenòmena.
0: Per cert, ets una actriu, Belén, molt discreta. Sabem molt poques coses de tu. Sí, de la teva trajectòria, però molt discreta en la teva vida personal.
1: Molt, sí.
0: No sé si és un propòsit teu que sigui així.
1: Sí, suposo que sí. O sigui, no, de la mateixa manera sóc una persona que quan em poso a parlar no callo mai. Si estigués aquí la meva mare t'ho podria dir. Però al mateix temps hi ha una cosa com de la meva vida privada que em costa una mica... No sé, suposo que és per protegir-me o... No sé, però hi ha certes coses que no em costa explicar.
0: Ja. De fet, avui hem de parlar molt de tu, eh? Però retrocedim en el temps.

0: Pompeu Fabra Homedes. Vas néixer a Tortosa, a Tarragona, el 3 de novembre de 1977, i té molt de sentit que només començar aquesta conversa soni aquest Entre dos aguas. Per què?
1: A mi aquest tema sempre m'ha agradat molt, i un dia vaig saber que la meva mare, quan estava embarassada de mi, va estar a una celebració a un hotel aquí a Barcelona, i en aquesta celebració feien un sopar, i ella estava en aquest sopar, i tocava el Paco de Lucía. I clar, jo dic, jo vaig estar en aquell concert. Pues no sé, no sé, més endavant, més tard, jo no sé si va ser un dia parlant d'aquest tema o no sé com va anar, em diu, ah, pues jo, i em va agradar molt, i a més li va agradar molt a ella. I jo penso, a mi també.
0: Quina meravella.
1: Sí, o sigui, jo sempre penso que he estat a un concert de Paco de Lucía.
0: Per cert, tornes molt a Tortosa?
1: Ara hi torno, avui hi tornaré.
0: Sovint.
1: Sí, sovint no, la veritat
0: perquè
1: és que no.
0: Perquè vius a Madrid, eh?
1: Visc a Madrid, sí. Però no tant com m'agradaria, perquè a vegades no pots, però sempre hi torno, o sigui, a l'any hi vaig diverses vegades, i també tinc molta família allà.
0: Porta'ns a la teva infantesa, als teus anys d'infantesa, al poble. Com els recordes?
1: Al camp.
0: Al camp.
1: Al camp, sí, som molts germans, tinc 4 germans i una germana, i a part tenim...
0: Déu-n'hi-do,
1: Sí.
0: Quina casa,
1: sí.
0: 6 fills,
1: sí.
0: Els pares...
1: I ara som 21 cosins, clar, quan érem molt petita no érem tants, anaven naixent nous cosins, no?
0: Clar, sí, sí.
1: Però sí, vivíem al camp, al costat de la casa dels meus avis, i una sort en aquest sentit, perquè podies deixar córrer molt la imaginació i m'ho passava molt bé.
0: Sí. Els teus pares a què es dedicaven?
1: El meu pare tenia una empresa, i la meva mare...
0: Una empresa de...?
1: De produccions agropecuàries. Sí. I la meva mare era professora.
0: Ah, sí?
1: Sí. Però ara, bueno, i després es va dedicar a criar-nos, que a 6 hijos, que no és poco,
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: Però sí.
0: I suposo que a la tele t'agradava molt veure això.

0: Per què t'agradava Pipi Calces Llargues?
1: Era molt...
0: Que això és una deducció, clar.
1: Sí.
0: La deduixo bé, no? Perquè, clar, la teva foto de WhatsApp és Pipi Calces Llargues.
1: Clar, és que m'encanta.
0: Home, sí. L'actriu, eh? Inger Nilsson.
1: Sí, sí, sí, no, m'encanta.
0: Però per què?
1: Perquè era lliure, perquè era rebel, perquè era autèntica, pèl roja, tenia un cavall, menjava les xutxes que volia, podia fer el que volgués sempre. Era meravellosa, no sé, era una líder, era la primera feminista, no sé. Era...
0: Sí, sí. Tu eres rebel, també, o no?
1: No tant, jo crec que no tant. Jo era, el que sí que tenia molta imaginació i jo crec que la segueixo tenint, però moltes vegades penso i no l'utilitzo com abans, com quan era nena.
0: I tant l'utilitzaves que amb 8-9 anys muntaves obres de teatre amb els teus germans i els teus cosins.
1: T'has documentat a fons, eh? Sí.
0: Però què feies, de directora, d'actriu, què?
1: De
0: O de
1: tot,
0: tot?
1: de tot, però també... Però sempre... Em fa gràcia perquè a casa les cosines, no, i la Belén que muntava, i dic, perdona, dic, vas començar tu amb els balls, amb una de les cosines, i després ja vas passant el relleu perquè es van fent grans i de cop pues, o tu tens algun any menys que ella i toca fer tu de directora. Pues això, fèiem coreografies i fèiem... També el que feia als meus germans, els que són més petits que jo, pobres, els hi vaig posar la pel·lícula Flashdance no sé quantes vegades, bueno, ells encantats, i els tres ballàvem quan arribàvem del col·le, ballàvem per sobre dels sofàs i fèiem coreos i coses així. I Los Goonies és la pel·li que he vist més cops a la meva vida.
0: I suposo que també vas veure moltes vegades La dona biònica.
2: Esta información está clasificada como alto secreto. Informe de reemplazo biónico 873312. Jamie Sommer, sexo femenino, edad 27, profesión anterior tenista, profesión actual profesora, residencia actual Ohio, California. Lesión muy grave en accidente de paracaidismo. Daños anatómicos, ambas piernas, brazo derecho, oído derecho, procedimientos quirúrgicos, reemplazamiento biónico. Autorización Oscar Goldman. Coste estimado clasificado.
0: Ara segur que molts oients han dit, ostres, sí, la dona biònica.
1: No recordava que s'havia quedat fet un cromo per l'accident aquest, la veritat. Jo no me'n recordava els poders que tenia, però
0: clar,
1: és veritat.
0: Clar, després d'una operació.
1: Sí, sí, sí.
0: Per què t'agradava tant la dona biònica? Volia ser com ella o què?
1: Clar, també. O sigui, la Pipi era rebelde i tot lo demás, i aquesta tenia uns poders fantàstics.
0: Llavors, quan vas veure clar que volia ser actriu? Perquè, clar, Pipi Calces Llargues no podia ser.
1: No.
0: Dona biònica tampoc. Crec que també volia ser ballarina de clàssic.
1: Vaig fer dansa, el que passa que jo no he tingut mai el que s'ha de tenir per ser una ballarina.
0: Yeah.
1: A part...
0: Disciplina màxima, eh?
1: I no només disciplina, jo crec que has de tenir... bueno, també si ho treballes segurament pots arribar... El que passa que jo no tenia la paciència, era més Pipi que ballarina.
0: Yeah. Sí. I llavors quan veus que podria ser actriu?
1: Vaig veure la pel·lícula Margarita Gautier.
0: Ahà.
1: I no només la Margarita Gautier, quan veia aquestes pel·lícules romàntiques, jo era molt romàntica, i veia i pensava, ai, vull que em facin un petó així de romàntic. I...
0: Però de quina edat estem parlant?
1: Bastant petita. Però bueno, però vull dir, clar, pensava, no sé, projectaves aquella idea romàntica del príncipe que te salva i aquesta cosa, no?
0: I
1: aquells petons... Que no eren creïbles, no? Perquè es quedaven així com enganxats, com de costat, que dius, agafaran una tortícolis, però em semblava romàntic, això.
0: Mm-hmm. I llavors també una germana gran et va dir, escolta, has de ser actriu.
1: Sí, perquè...
0: Amb tot el que fas, amb
1: exacte.
0: Tot el que t'agrada.
1: I no? Gràcies a ella, la meva germana, que em va dir això, vaig pensar, ostres, jo em puc dedicar a això que per mi és un hobby, no? Un joc.

0: què et ve al cap escoltant aquest Stand By Me de Benny King?
1: Reno, Nevada, l'any 93, més o menys.
0: Tenies 15 anys.
1: Sí. I vam anar allà amb la meva mare, els meus germans, vam anar a estudiar anglès a una universitat. Va ser el primer cop que vaig anar als Estats Units. I estàvem allà un... perquè ens vam posar a l'agència que es va encarregar de buscar el lloc, ens vam posar a un cuchitril que quan vam arribar allò feia fàstic. Vam dir, no podem quedar-nos aquí. I llavors la pròpia agència ens va buscar un motel. Sí, primer un, després vam estar un altre. I en aquest altre que vam estar al final... Bueno, doncs anàvem... vam fer coses, eh? Vam anar a veure el Lago Tahoe, vam anar... Vull dir, que coses fèiem, anàvem a un hotel al Hilton que feien concerts, vull dir que hi vam veure grups coneguts i bé, però també hi havia molts moments que m'avorria com nostra. Llavors jo portava el meu Walkman, que crec que m'havia fet la meva cinta de casa, el meu caset amb música, i aquest era un dels temes i em posava repetidament i em posava més melancòlica cada cop que l'escoltava.
0: I la segona vegada als Estats Units, Boston.
1: Sí.
0: I allà vas fer el cou.
1: Allí vaig fer cou,
0: per què?
1: Sí. La niña està un poco rebelde.
0: Ah, ja hem arribat a la rebeldia.
1: Una mica. Bueno, i perquè volia aprendre anglès. I,
0: sí, ja.
1: L'anglès és una cosa que a casa meva sempre s'ha inculcat molt, sí. I ja des de petits és com que l'hem estudiat molt. I a mi m'interessava tenir bé l'anglès. I tot i que era una escola espanyola la que vaig estar fent al cou, però vivíem amb famílies americanes i l'anglès tenia molt de pes i vivíem amb família americana. El que passa que com em vaig relacionar amb molts espanyols, dic, jo no he après prou anglès.
0: Clar.
1: I vaig tornar un any més a fer d'au pair. I vaig estudiar interpretació també.

0: I aquesta cançó de The Cure et porta allà, justament, aquell temps, no?
1: Per què? Sí. Me la posava molt, me posava molt als... Sí, jo sóc obsessiva, ja ho hauràs vist. Que jo no...
0: Sí.
1: Amb el poc que t'he explicat ja pots saber que sóc una mica obsessiva.
0: Està bé, no?
1: Per algunes coses.
0: Què tal aquesta tercera vegada? New Jersey.
1: A New Jersey.
0: I treballant d'oper.
1: Va ser molt entretingut, aquí sí, no era res, no? Sí, no tenia 15 anys.
0: Era tan avorrit.
1: No, va ser bastant entretingut, de vegades massa. I bé, vaig fer d'oper de dos nenes i cuidava també els gossos que tenien, que no en tenien pocs, i les mascotes, i esto y lo otro, i molt bé. I allà vaig decidir que no em relacionaria amb cap espanyol. Tot i que em va trucar alguna òpera espanyola, jo vaig dir, mira, ho sento molt, vaig ser superclara. Jo aquí he vingut a aprendre anglès.
0: Aquí no parlo jo espanyol.
1: No, aquí no. I sí, perquè em vaig proposar i cada paraula que trobava pel carrer la buscava i sí, perquè volia aprendre tot el que pogués.
0: I vas començar a estudiar interpretació.
1: Sí, perquè ens pagaven, quan feies d'oper, no sé com funciona ara, però et pagaven un curs d'alguna cosa i vaig fer dos semestres d'interpretació allà a un college.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Què vas aprendre?
1: Vaig aprendre Let's Take a Loop, que era com casem-nos, i jo no ho entenia amb una improvisació, per exemple, no? No sé com va anar la cosa, no era així exactament la frase, però no sé com, què em va dir el company a una improvisació que no el vaig entendre. I jo vaig seguir amb la improvisació i va arribar un punt que vaig tenir que parar i dic, no entenc el que m'has dit, perquè no tenia cap sentit aquella improvisació. I, clar, l'idioma, te n'adones que realment moltes vegades...
0: És un obstacle, clar.
1: Sí, en algun moment pot ser un obstacle, sí, no? Sí. Si no entens el que... Però m'agrada molt treballar en anglès, perquè és una màscara extra que tens, no? Així com també... Jo sóc de Tortosa i de vegades... però he treballat a TV3 amb papers que no parlo amb el meu accent, sinó més el d'aquí, no? I m'han dit, pots fer el teu si vols. Dic, sí, per a segons que sí que m'agrada fer el meu, però per a segons que prefereixo que no, perquè em col·loca en un altre lloc.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: És curiós.
1: Sí. Per exemple, Tocats pel foc, que és una obra que està més... vam fer una TV movie passa més a Lleida, vam decidir fer un accent com de Lleida, llavors era molt proper a lo meu, i allí ho sentia molt... per al personatge i m'ajudava. En canvi, hi ha altres moments que m'han dit, bueno, si vols aquí fer el teu accent, dic, és que no ho sento, però perquè sento el personatge pot ser d'una altra manera. I sento que si el faig amb el meu accent em portava a un lloc que no m'ajudava per fer el personatge com jo l'imaginava.
0: Dos anys en total.
1: Sí.
0: Dos anys en total,
1: exacte,
0: als Estats Units. Alguna vegada vas arribar a plantejar quedar-te allà?
1: De fet, em vaig fer una promesa, tinc una ampolla de whisky que estava buida, no la vaig buidar jo, i li vaig posar els pennies, la moneda més petita dels Estats Units, que de fet ara no sé si l'havien eliminat o l'anaven a eliminar,
0: no
1: o així em sona alguna cosa,
0: sí,
1: d'aquestes,
0: sí.
1: Però no me'n recordo. I em vaig prometre que fins que no estigués plena del tot, jo havia de tornar als Estats Units, i encara em queda un tros. Que no vegis el que pesava la maleta quan...
0: Però queda menys, queda menys, no?
1: Queda menys, sí, però encara queda un trosset. Sí, encara queda un trosset.
0: Total, tornes aquí a Barcelona, suposo que amb moltes ganes de treballar, no?
1: Sí, bueno...
0: I comences a fer càstings?
1: Bueno, vaig començar a estudiar interpretació, perquè jo havia estudiat a Estats Units, però sentia que no hi havia fet tota la formació. Vaig apuntar-me també a classes de dansa, perquè tot i que t'he dit, no sóc ballarina, però bueno, més o menys puc ballar. No és allò, el que vull dir és que no em sentia amb les condicions per ser ballarina clàssica, no? Que és molt dur, és molt realment. I aquí em vaig apuntar a classes a diverses escoles d'interpretació, vaig buscar els llocs que a mi m'interessaven, classes de cant, vaig fer una formació molt completa i vaig començar a fer càstings. I vaig començar a fer tots els càstings que hi havia per curtmetratges de les escoles.
0: Clar.
1: I que n'hi ha, que ni els he vist. N'hi ha que pot ser millor no veure'ls. Però no, vaig aprendre molt, perquè pensava, és la manera d'aprendre. Perquè després se suposa que no l'has de cagar, no? I la cagues igual. Però sí que vaig aprendre molt i m'ho vaig passar molt bé aquesta època.
0: I crec que la primera obra professional, la primera obra com a professional va ser El somni d'una nit d'estiu.
1: Sí.
0: Com la recordes? Com recordes aquesta primera vegada ja com a professional sobre un escenari?
1: Va ser molt bonic perquè era un somni, era la sala Versus, el Versus Teatre, una, sí, dirigits per l'Ever Blanchett, i va ser molt, molt divertit amb tots els companys. Era un musical, a més, amb ells els hi havia funcionat molt bé. I substituïa la Marina Gatell, que se n'anava a fer un altre espectacle. I molt bé. I vaig tenir la sort, que una vegada vaig tenir un còlic durant les representacions, una de les vegades, uh-huh, i la Marina em va poder substituir a mi.
0: Ah, ella mateixa.
1: Sí, que és curiós. Clar, ella sabia el paper.
0: Sí, sí.
1: I molt guai. Uh-huh. M'ho vaig passar molt, molt, molt bé. Molt bé. Sí.
0: I hi ha un punt d'inflexió important a la teva trajectòria, que és l'obra Plataforma, dirigida per Calixto Vieito. Estem parlant de l'any 2006. Escoltem una peça de Miradas 2 de Televisió Espanyola.
2: El siempre provocador Calixto Vieito dirige esta adaptación de la novela de Michel Houellebecq, un autor que levanta ampollas por su crítica mordaz y descarnada de nuestra sociedad.
3: Vivimos un momento de individualismo extremo. Somos hijos de la angustia y de la neurosis, ¿no? Y bueno, estamos intentando exportar nuestro sistema de vida a todo el mundo.
4: Pero coño, tendrá que haber alguna razón para explicar por qué los occidentales ya no consiguen acostarse con los occidentales. Vamos, joder, digo yo, hombre, coño.
0: Dues qüestions sobre això. Com et va arribar aquesta proposta, si ho recordes? I després, què tal és treballar amb Calixto Vieito?
1: Vaig fer càsting.
0: Càsting?
1: Sí, vaig fer càsting, dels pocs càstings per teatre que he fet, i crec que estava buscant una ballarina, ell.
0: Ah,
1: fixa't.
0: Veus?
1: I mira, això va ser... A més, és curiós, no?, aquesta feina que... hi ha molta gent, que encara em trobo ara gent, a Madrid, per exemple, i aquí també, però fa molt poc a Madrid em vaig trobar una persona amb una, un dia que estàvem a la festa de Dies de Cine, a l'entrega de premis de Dies, sí, de Cine, i em va dir, diu, jo no el coneixia, aquest home, em diu, quería decírtelo, diu, te vi en Plataforma i m'encantó. I dic, ostres, fixa't, després dels anys, de tants anys, i no sé, em va preguntar alguna cosa del personatge, i dic, mira, dic, per mi era com aquell personatge, com la sensació d'estar amb un atac d'angoixa constant. No sé com explicar-ho, però al mateix temps era com estar, caminar tranquil dintre d'aquella cosa d'angoixa. No sé com... Però que és curiós que després amb el Calixto vaig fer una altra obra que portava una armadura.
0: Tirant-lo blanc.
1: Tirant-lo blanc, que pesava, perquè era una armadura real. Amb el Joan Negri els dos portàvem una armadura real, que quan ens la vam posar ens vam sentir com els del el planeta aquest de Son Goku que causa terra per la força de la gravetat. Allò em va costar molt més que l'altre, i en canvi l'altre em va donar un... Bueno, va haver un reconeixement per part de crítica, va haver nominacions als premis pels companys i per mi també,
0: sí,
1: i per l'obra.
0: Sí, els Premis Max i el Ball Inclán de Teatre. Eh?
1: Exacte, i vull dir que sí, sí, i m'ha donat molt aquest personatge. La veritat és que sí, és curiós, que és una obra de teatre. Sí que és veritat que el Calixto Vieito i el Juan Echanove i la companyia del Teatre Romea, amb mm-hmm, tots els que hi havia allà, doncs tenen un pes, no? I clar, però sí, sí, em va donar molt aquesta...
0: Què tal amb el Calixto Vieito?
1: Molt bé.
0: Exigent?
1: Molt, un altre
0: molt
1: exigent. Però jo treballo molt a gust amb aquestes persones que demanen molt, perquè per mi és afalagador, perquè crec que veuen en tu un potencial, no?
0: Clar, I si ho exigeixen és que creuen que ho pots donar,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, sí. I bueno, a veure, parlo sempre que es faci des del respecte, però quan s'està treballant a mi m'agrada que no estiguem allò massa preocupats per si t'ofenc, si et demano més o si et dic, esto es una mierda, que tampoc t'ho diuen així, eh? Yeah. No dic que diguin que siguin així en absolut, però sí que si estem per feina anem per feina, saps?
5: Que no gana, no gana, no gana.

0: el que es feia abans.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I em va anar molt bé. Em va anar molt bé perquè em va donar la força de quatre dragones de fuego, lo que diu, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O siete, o no sé quants diu. Sí, és que la música de vegades...
1: És curiós, la força que et pot donar una cançó.
0: Et pot salvar, sí. Et pot passar amb el cine, et pot passar amb el teatre, però això és immediat.
1: Sí.
0: Això és com un xute de algo que necessites ja. Sí, ho necessites ja i és ja. I també és addictiu. Jo crec que per aquesta raó moltes vegades posem la mateixa cançó un cop i un altre i un altre i un altre, no? Per el que sigui, és la dopamina.
1: Aquesta
0: jo
1: la vas sentir moltes vegades.
0: Moltes i molt alta i amb molta ràbia. I era, però la treia per allà, saps? D'una manera com catàrtica, com, era com un mantra, era una cosa... Sí, i em va ajudar molt, molt.
1: El salt al món del cinema el fas amb petits papers a pel·lícules com Pactar con el gato o Canciones de amor en Lolita's Club. Però el 2008 és fonamental per tu, Belén, perquè protagonitzes Diario de una ninfòmana, dirigida per Cristian Molina, pel·lícula basada en el llibre de Valerie Tasso del mateix nom, i és el teu primer protagonista.
2: Muchas veces me han preguntado qué siento cuando hago el amor. Es como una mezcla de energía con la otra persona que me hace viajar y fundirme con el cosmos. La energía de mi orgasmo es una pequeña parte de mí que se va y acaba mezclándose con el universo. Es un viaje sideral que me lleva al infinito.
3: Pasan los días y todo el silencio que robé lo dejo entrar.
1: Aquest paper és molt especial per tu.
0: Sí, i al mateix temps...
1: Et remou moltes coses.
0: Sí.
1: I t'emociones molt.
0: No sé per què. Clar, va ser... Et donen una oportunitat única, no? Perquè t'estan donant un paper molt important. Jo recordo el dia de l'estrena que pensava... Tranquil·la, saps? Perquè em feia por.
1: De què fet, et feia por?
0: Em feia por la... Perquè a mi em fa una mica de por. Abans em preguntaves, no expliques molt de tu, no? Suposo que hi ha una cosa que em dona vergonya, com d'amagar-me una mica, no? Perquè dius, és que ara em jutjaran. És que a més estava tota l'estona, el dia de l'estrena, dic, és que ara em veuran, però no tant pel nu, eh? Era com estic com a actriu, o sigui, em veuran tota l'estona, i tota l'estona, totes les cagades que he pogut fer com a actriu en pantalla gran. I clar, és... Uf! I de fet...
1: Però no estaves segura del que havies fet?
0: Sí, no, jo estava contenta, però...
1: Perquè el paper és brutal.
0: Bueno, però tens por. Igual que uns dies abans de que s'estrenés El mal, que estic super satisfeta i crec que és un tros de pel·li increïble i treballar amb el Juanma Bajo jo a les pel·lícules que fa, que són super especials, que són com contes, no? Vull dir, també vaig estar molt nerviosa els dies abans de l'estrena. I em posava a plorar. Perquè és un vèrtic, un vertigen, però a part, amb Diari d'una ninfòmana, el que va passar també, es va crear tota aquella polèmica que jo a mi em va sobrepassar una mica tot allò, i em vaig deixar portar una mica, perquè no saps molt bé quin és el teu paper dins d'una promoció d'una pel·lícula, i sents que allò que has fet no s'acaba veient del tot, d'alguna manera. Sents que allò que has fet ha quedat una mica tapat per tota la polèmica. I que l'important ha quedat una mica soterrat, no?
1: No ho crec, No ho crec.
0: Val.
1: En absolut.
0: Merci.
1: Però si et sembla, escoltem un petit fragment del Telediario de Televisió Espanyola.
4: El director de la película Diario de una ninfómana ha acusado de censura a la empresa que gestiona la publicidad en los autobuses municipales de Madrid. Se han negado a exhibir el cartel promocional de esa película porque dicen que es de dudosa legalidad y gratuitamente provocativo. La película, basada en un hecho real, cuenta la historia de una joven de buena familia que acaba dedicándose a la prostitución.
5: Este es el famoso cartel del que se lleva hablando desde ayer, cuando saltó la polémica. Lo encontramos forrando la parte trasera de un kiosco de Madrid. Y solo vamos a verlo aquí, en los kioscos de prensa y en el metro, porque en los espacios publicitarios del ayuntamiento cuelgan otros carteles, pero no el de Diario de una ninfómana.
6: A mí lo que me dice el departamento de marketing es que nos han vetado el póster y que hay que hacer un nuevo póster o reversionar el que teníamos. yo empiezo a bajar la braguita para

0: Bajo, braguita para arriba, le pongo una banda, tal. Empiezo a hacer pruebas y nos dicen a todo que no.
1: El Ayuntamiento de Madrid se ha descolgado de la polémica. Acusa a Publisistemas, la empresa que gestiona la publicidad de sus espacios, de tomar la decisión de vetar el cartel. Y añaden que se recomendó al director de la película incluir la calificación por edades.
0: Si empiezas con que creemos que hay que cambiar la creatividad porque la encontramos muy agresiva, creemos que es de dudosa legalidad y deberíamos replantearnos el póster, creemos no sé qué, y en el último momento dices, bueno, y ahora poner la calificación por edades. Y dices, mira, tío, o sea, no me marees.
2: ¿Saps qué? Va ser publicitat.
3: Sí, totalment. No? Però
2: publicitat
3: saps que...
2: per la pel·lícula.
3: Sí, clar, això sí, però clar... acaba emborratxant-ho tot i tu has fet una feina i també... jo no sabia quin era el meu paper dintre de la polèmica, no? Perquè, clar, tu has d'aprofitar allò, dius, si hablen, que hablen mal, però que hablen,
2: però
3: no?
2: Que hablen, o sigui, sí, sí.
3: Però, clar, però dius, ja, però és que jo vull parlar de la meva feina. I...
2: doncs parlem de la teva feina. Què tal amb la Geraldine Chaplin, per exemple?
3: Buah. És que,
2: Ja.
3: Claro.
2: Clar.
3: Clar, i l'Àngela Molina.
2: És que això
3: Molina,
2: és un regal.
3: Sí.
2: Escoltem una escena amb la Geraldine Chaplin.
4: I si tu pouvais recommencer? Pepe serait le seul homme de ta vie?
5: Ah, non. Si je pouvais recommencer, je me ferais sauter autant que possible.
4: Tout le monde devrait avoir des idées. Si un homme est un dragueur, c'est un super macho. Si c'est une femme, c'est une salope. Égalité de sexe.
5: Mais il faut se ficher de ce que disent les gens.
2: Què tal amb ella? Això és un privilegi, eh?
3: Sí, sí. Jo no m'ho creia. És que clar, tu imagina't. Tu imagina't, i amb el Leonardo Sbaraglia, l'Àngela Molina,
2: sí.
3: Que recordo que tenia que pegar una bofetada de tu dame, i em va deixar la mà marcada, però era l'Àngela Molina, claro
2: que sí,
3: dame dos, dame dos.
2: I aquí vas conèixer el que era realment la popularitat, Belén.
3: No em creguis, eh? I llavors sí. Em vaig tallar el cabell i em vaig posar rosa, que em veia horrible, però jo, que me recordo que el Joel Joan...
2: perquè
3: que
2: no et coneguessin.
3: Hi havia alguna cosa d'amagar-me, el Joel Joan em va dir, Belén... però si no et coneixeran, dic ja... és que hi havia alguna...
2: és que és el que vull.
3: Clar, no és que no vull que em reconeguin, no vull ser hipòcrita, clar que vols un reconeixement per la teva feina, però em feia por, no sé com explicar-ho. És com quan vam estrenar Gran Reserva, que dic, aprofita i ponte el Twitter i a tope. No, jo m'amagava. Per què? Per por a que diguin que mal lo hace, no? Perquè és que la gent és molt heavy, també.
2: Ja. I en aquell temps, sense xarxes socials.
3: Però,
2: imagina't com seria avui.
3: Sí, no.
2: Encara pitjor.
3: Sí.
2: Encara pitjor. Escoltem què dèieu tu i la Valerie Tasso al programa Asuntos Propios de Ràdio Nacional aquell octubre del 2008.
3: Uno no se gusta al 100% y te ves y dices, uy, y dices, tierra, trágame, pero no pasa nada, ya está, ¿no? Hay que asumirlo.
6: Está guapísima. Está guapísima. No, de verdad, no lo digo porque me representes a mí, porque yo no tengo tu físico. ¿Es verdad?
3: Pero tenemos cosas en común.
6: Pero yo cuando vi su físico en la pantalla, yo dije, pero es la elegancia pura. Ahora, me ponen otra chica, me he expresado mal, porque yo no pinto nada en la película. Pero ponen a otra chica y a lo mejor se cargan la película.
3: Mm. Bueno, realmente tiene
6: un desnudo precioso y muy elegante. Y eso es fundamental.
2: Veus, t'has de quedar amb aquestes coses?
3: Sí, li tinc molt... és fantàstica, la Valerie.
2: És meravellosa.
3: És molt intel·ligent, a més, és una... Sí, que ella té una visió diferent. O sigui, jo crec que el guió de la pel·lícula, tot i que està basat en el seu llibre, és una visió diferent a la seva.
2: Sí.
3: I això està bé, vull dir, són coses diferents i ja està, i són visions diferents que es complementen de vegades i de vegades van per camins que no tenen a veure, potser, i només ella sap, no?, el que volia explicar amb aquell llibre.
2: Sí.
3: Però el carinyo que em va donar ella, tant al rodatge com després, me l'estimo molt i jo sé que ella a mi també.

0: Belén, has participat també a sèries de televisió, n'has mencionat algunes ja. Per exemple, Imperium, en el paper de Cordelia.
1: Ese hombre es un animal. Intentó forzarme. Tuve suerte de poder huir.
2: ¿Conseguiste averiguar algo?
3: Lluís.
1: Eso es lo único que te importa.
0: També La caza, El ministerio del tiempo o Cuéntame, y em quedo amb l'Elvira de Cuéntame.
4: Oye, no pienso dejar que te marches en este estado, estás fatal. Nuestro apartamento está 5 minutos de aquí. Vamos allí, charlamos, tomamos una copa. Te puedes quedar a dormir si quieres.
0: Què tal participar en una sèrie tan emblemàtica com aquesta, sabent que d'alguna manera estàs formant part de la història de la televisió al nostre país?
3: Doncs molt bé, un privilegi, i aquí intentándome ligar a Carlitos, de veritat, sí. La senyora esta. Mare de Déu. Molt bé, a més, és... Clar, per allí han passat mitja professió,
0: clar,
3: o quasi tota,
0: heu passat,
3: no?
0: Tots, sí, sí, sí, sí.
3: Però està molt bé. A mi crec que és molt bonic que hi hagi una sèrie així, no?
0: Sí.
3: Que et va explicant la història, que tants anys... L'altre dia estava fent zapping i vaig veure... Posaven el primer capítol.
0: Ah, sí?
3: I dic, ostres, mira'ls.
0: Sí, sí.
3: Que canviats, que fort, no?
0: Una sèrie intergeneracional, a més
3: sí,
0: a més, eh?
3: Sí, sí, sí. No, molt bé, perquè a més... Et reben amb molt de carinyo a tota la gent, que sempre som nous,
0: clar,
3: tret dels que estan sempre allà, no?
0: Clar.
3: Els que estaven sempre allà. I sí.
0: També Servir i proteger o Gran Reserva.
5: ¿Estás enamorada de Raúl?
6: ¿Enamorada? Ni siquiera soporto mirarle a la cara.
5: No lo entiendo. Entonces...
6: ¿Por qué me acosté con él? No lo sé. Supongo que era lo único que podía tener. Pero no siempre fue así. Después de casarnos, pasamos meses sin salir con nadie. Nos bastábamos el uno con el otro. Y cuando llegó Claudia fue a más. Siempre tenías ojeras, te pasabas horas atontado mirándola.
5: Fueron buenos tiempos, ¿no?
6: Sí. Y un día yo también los olvidé.
0: Aquí estaves al costat de Tristan Ulloa.
3: Home, què fa demanant-me explicacions quan ell ja està amb l'altre allí? Vinga, home, sí,
0: i aquí Tristan. Coincidies, per exemple, una altra vegada amb l'Àngela Molina,
3: sí,
0: o amb l'Emilio Gutiérrez Cava,
3: sí,
0: no?
3: Sí, oi, l'Emilio.
0: De quina manera t'ha marcat aquest personatge, el de Paula Muro?
3: Em va donar
0: personal
3: molt,
0: personal i professionalment.
3: També. Jo crec que...
0: Belén.
3: Per mi va ser molt important aquest paper, perquè va venir després de Diari d'una ninfòmana, que va ser una etapa que vaig estar bastant temps sense fer feina, sense fer res. I m'havien oferit alguna cosa...
0: És curiós que passin aquestes coses, no?
3: Sí, i a veure, alguna cosa vaig dir que no.
0: Ja.
3: Perquè no m'acabava d'interessar, però va venir molt poca cosa, la veritat. I després d'una etapa en la que sents que els periodistes et fan cas, no?, i que interesses i tal, sents, vale, ja està, et tranquil·litzes d'alguna manera, sents que allò, vale, ja està, ara ja, i dius, no, un dia te n'adones que no, ja. Jo crec que ara més encara, que ara ets notícia, demà no, i ja està, i ja no és així, no és tan així. Vull dir, aquí estic ara avui parlant amb tu i m'estàs parlant d'un munt de coses, no?, i t'has interessat per documentar-te i estàs posant en valor moltes coses de fa molt temps. Però
0: i ens estem deixant moltes, eh?
3: Sí,
0: és impossible fer-ho tot.
3: Però vull dir que...
0: Però sí, és veritat que hi ha moments
3: això,
0: que no són el telèfon.
3: No, no, no, però no només el de la feina, sinó el això, que valorin la teva feina, no?
0: Ja.
3: I amb el Tristan em fa gràcia perquè vaig coincidir també a La caza tramuntana.
0: Sí.
3: I hi havia un moment que m'estava apuntant amb un arma al Tristan i dic, si jo fui tu mujer. Diu, por eso, pam. I perdó, o sigui, ho vam dir dintre d'un...
0: Ja, ja, ja.
3: D'un context de broma, i perquè estàvem fent broma dient, mira, vam estar a Gran Reserva i ara estem aquí, mira quina situació més estranya ens trobem, no? Perquè els personatges no tenien res a veure.
0: Res a veure, clar.
3: I com el personatge que érem parella a Gran Reserva i havíem tingut aquestes discussions, per això va venir el comentari aquest i va ser molt graciós.
0: Parlem una miqueta més, Belén, de teatre, tot i que abans parlàvem de plataforma. També Jugar amb un tigre, Chekhov, Happy Hour, Memòria plena, però em fixo en l'obra Madame Bovary, una qüestió de gènere, com dèiem abans, dirigida per Ángel Alonso.
2: Un marido que no sabía nada, que nada deseaba y que nada podía compartir con su mujer.
7: Y a la luz de unos grandes y hermosos candelabros. Y su voz en mi oído diciéndome, Emma, me gustaría tanto ser algo en su vida.
0: Estrenada al Tan Tarantana de Barcelona, després a la Montaner i després Gira, que fins i tot et va portar a Tortosa, a casa teva.
3: Sí, eh? Sí, sí, va, uau. I a més, a la sala més gran que tenim allà, sí. I al Teatre Auditori Felip Pedrell, era molt gran, molt, molt gran aquella...
0: I devia ser especial, això.
3: Sí.
0: Devia ser emocionant, no?
3: Sí, emocionant i també un repte, perquè era una obra que per aquella sala de cop l'havies de viure diferent de com l'havies viscut a la sala Montaner.
0: Clar.
3: Que era una sala més recollida.
0: Més petita, sí.
3: Però va ser molt bonic, perquè em va fer molta il·lusió que em podia veure la família, els amics, de la mateixa manera com el mal, que m'agradaria molt que ens la posessin al cinema de Tortosa. Que
0: mira, a veure, demanem-ho des d'aquí.
3: Sí, demanem-ho, per demanem-ho a veure si s'animen. A veure, la gent que la vulgui veure allà, que, o a qualsevol sala, que ho demanin, perquè sí, sí, a mi m'ha encantat.
0: Escolta, com es viu això d'estar sol a l'escenari?
3: Uf, mira...
0: Tot i que interactues amb d'altres personatges, sí. I finalment sembla que hi hagi algú més, eh?
3: Sembla que sí, però no.
0: Però no,
3: estava sola,
0: sola,
3: solita. I, doncs pues, sí, la primera vegada, la primera funció que vaig tenir, vaig pensar... Ai, no em ve de gust. Ja només començar, vaig pensar... Ai, no, me'n vaig. I vaig dir, no me'n puc anar. No me'n puc anar, estic sola. I això ja ha començat, i hi ha gent allà... I, quin viatge. Recordo que acabava cada funció amb una gana. Les primeres van ser molt...
0: I esgotada.
3: Esgotada. Les primeres reconec que van ser dures, inclús quan van venir crítics i tota la professió, perquè l'Àngel, no, vinga, que vinga tot el món. Jo pensant, no, el primer dia, no. I efectivament, el primer dia no haguessin tingut que venir, per favor, no, perquè no estàvem preparats. Jo no estava preparada. I després la vaig... gaudit tant. La vam fer Girona també, que jo hi he viscut una temporada,
0: sí.
3: I allí va ser una funció preciosa i la vaig... Fins i tot la vam fer al Pere Mata, a Reus, és el Pere Mata,
0: sí.
3: I que va ser preciós allà, perquè era com el lloc on havia de ser. I a més jo estava especialment tocada per una cosa personal i ho vaig canalitzar tot i va ser com una funció molt, molt bonica.
0: I suposo que amb una obra de teatre com aquesta a la força han de desaparèixer les inseguretats.
3: Sí.
0: No?
3: Sí, sí. Em perdó por cojones.
0: Clar.
3: Sí, no et queda, no et queda una altra. Però ja et dic, jo em vaig fer gran en molts sentits, gràcies a l'Àngel Alonso. No dic que sigui una gran actriu, no estic dient això, però em
0: que
3: vaig
0: també,
3: tenir...
0: Que ho dic jo.
3: Perquè jo lo valgo. No, però em vaig tenir que fer gran en molts aspectes, en molts sentits, i dic gran literalment perquè ella em deia grande, que no sea anecdótico, no? I això és el que et deia abans, que tant per televisió, o sigui, per càmera també és important això, perquè s'ha de... encara que et passi per dintre... si tu prens una decisió i apostes per ella, no et pots quedar a mitges, no? I vaig aprendre molt. És que me l'estimo molt, també. L'estic molt agraïda perquè em va ensenyar molt aquest senyor.
0: Què tens entre mans?
3: Què tinc entre
0: mans?
3: Si
0: és que es pot explicar.
3: He participat a Reina Roja, l'anterior temporada que ara s'estrenarà, no sé si a finals... Sí, a finals d'aquest any, em sembla, a l'octubre, crec. I després anirà la següent temporada, que també surt el mateix personatge. És un paperet, vull dir que no és un protagonista en absolut. Però... I mira, no tinc ara mateix res més... però que et pugui explicar. Però sí que m'il·lusiona molt, que últimament penso molt en aquestes etapes que no estàs fent res o que no tens algun projecte i que comences a angoixar perquè dius, ai, no tinc res, no? Però m'il·lusiona pensar que puc crear jo alguna cosa.
0: Ah.
3: I no dic que demà tindreu un projecte meu, no dic això, però sí que... crec que és una cosa que una eina que tenim, una arma que tenim els actors i els creadors en general, que l'hem de potenciar més i bueno, jo no li he de dir els demés que han de fer, no? Però crec que sí que és l'hem d'aprofitar, perquè ens pot salvar de moltes... perquè, o sigui, és com que em fa respirar. Mm-hmm. Cada cop que m'angoixo una mica per aquesta sensació de ai, no em truquen, ai, perquè t'agafen totes les inseguretats del món.
0: Clar.
3: Quan moltes vegades no depèn de que ho facis bé o no, depèn de moltes coses, de molts factors. Mm. I el pensar que tens la possibilitat de crear tu, de crear alguna cosa, d'explicar la teva història, la que sigui, has de trobar quina història vols explicar, que això ja és un tema, és un altre tema.
0: Pensa-hi.
3: Sí, estic...
0: Escolta, per què també has triat com una de les cançons de la teva vida Invisibles, del disc Temple d'aigua i llum, de José Domingo i Isaac Ulam?
3: Jo vaig viure a Girona uns quants anys i aquesta etapa va ser molt bonica per mi. Vaig conèixer amb músics com és el José Domingo, l'Isaac Ulam, la Maria Rodés, el Guillermo Martorell, la Mariona Upi, bueno, molts músics, que el Jordi Fornells, molts músics que tenen una manera d'entendre la música des de com és realment interessant, no? Que és des de la creativitat i que realment importa, no una cosa com de tenir èxit i adiós, yeah, sinó sí, creant des del més a dins, no? Des del que tu tens d'especial i són músics molt diferents. I aquest disc del José Domingo i l'Isaac Ulam jo vaig veure com es gestava i va ser molt... molt bonic, perquè a més hi ha uns músics al darrere fantàstics i a la Casa de la Cultura de Girona vam fer un concert que per mi va ser èpic, que jo pensava, aquests se n'aniran de gira per Europa? Jo pensava, no, és que és un disc per anar-se'n de gira, no per Europa, pel món, i portar aquesta... Hi ha jotes, habaneres... Hi ha una cosa molt tradicional, però feta d'aquell... ara, o sigui, no ara, però vull dir, és actual,
0: sí, sí,
3: però al mateix temps sona com d'abans... I és un disc molt bonic i aquest tema em sembla preciós i aquell dia va ser com, perquè més en directe sonen els xiulets que fan ells fora del que sona la neteja del disc, no? O sigui, és una altra cosa, està més viu encara, tot i que el disc és preciós, és preciós.
0: Doncs amb ells marxem. Belén Fabra, mil gràcies.
3: Moltes
0: per ser
3: vosaltres
0: avui Repetibles. Moltes gràcies.
3: Merci.
0: I nosaltres tornem demà amb un altre Repetible. Fins la propera.
8: Irrepetibles amb Carles Mesa.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.

0: Què tal, família? Arrenquem aquesta nova entrega del Bon Dia i Bona Sort. És 1 de juny del 2026. Ojo, que estrenem el mes que ens porta en el estiu del 2026.
1: Sembla mentida. Ja som al juny. És a dir, no, de veritat, jo ho pensava, dic, 1 de juny? En quin moment?
0: Potser, és que no tots compte i estarem posant les boletes de Nadal.
1: No. Em nego.
0: Que sí. Gorka, avui va sol, freestyle, eh? Avui el nostre tècnic, és a dir, el divendres vam acomiadar a l'Uri, avui el Gorka agafa 100% tots els galons del tècnic oficial del Bon Dia, Bona Sort.
1: Ho té controlat.
0: Avui el nostre Gerard Piqué de Guàrdia ens farà de tècnic de so al Bon Dia, Bona Sort. Tota la sort del món que la tindrà, segur. Home, amb un equip com aquest, que com no has de tenir sort? Com no has de tenir sort? Família, benvinguts en aquesta nova entrega, aquest nou despertar. Hem d'estar contents, malgrat pes i tot, Ares.
2: Bon dia, bona sort, Catalunya. Hem d'estar contents i tant.
0: Hem d'estar contents perquè és una bona setmana que començarà bé i la clausurem encara millor, però ens queda encara un camí. Queda un periple d'aquí a divendres que el portarem d'una forma molt digna. Avui és dia 1 de juny del 2026. El sol sortirà d'aquí a 9 minuts, 8 mal comptats, i es pondrà a...
1: De debò?
0: Sí.
1: Tan aviat?
0: Sí, a les 6 i 10 surt el sol.
1: Ah,
0: mira. A les 6 i 10 surt...
1: Jo, mira, no m'he quedat, de veritat.
0: Obrim aquestes cortines.
1: Vinga, anem-hi, per favor. Sí, anem a veure-ho.
2: Sí.
0: I el sol ens deixarà quan faltin 8 minuts per 9:45 del vespre o de la nit. Avui falten 43 dies per les vacances d'estiu i avui el dia començarà amb estones de sol i núvols. Precisament avui cobrim això i hi haurà núvols. Per al cel s'anirà cobrint progressivament al llarg de la jornada. Les temperatures seran suaus a la costa, màximes d'uns 25 graus i mínimes properes als 19, mentre que l'interior i el Pirineu farà més fresca. Si no heu sortit a casa, fa molta calor avui, eh? Avui fa aixafogador, es nota. Fa calor d'estiu. Al matí la possibilitat de pluja serà baixa, però a la tarda augmentarà el risc de ruixats i algunes tempestes aïllades, sobretot a les comarques del nord i de l'interior. Montse, què em portes avui?
1: Avui portem els 10 jugadors del Barça més cars de tota la història. Amb el recent fitxatge de Gordon, doncs hem volgut repassar una mica què és el que ha costat la plantilla del Barça, no a l'actual, sinó als jugadors més cars de tota la història.
0: El preu que es va pagar per aquests jugadors, no el que hem percebut de nòmina, oi?
1: Són 70 milions, més 10 variables, si no recordo malament.
0: No, però vull dir, no estem parlant de la nòmina que percebeixen els jugadors, el Gordon o que cobrarà...
1: El fitxatge.
0: Molt bé,
1: sí, està en el setè lloc.
2: Jo, inevitablement, vinc a parlar-vos de la invasió de Bad Bunny aquest cap de setmana a Madrid.
1: Home.
2: I lo que quede, una història que junte Esther Expósito, Mbappé i PSG.
0: Una mica és
2: el titular, és el que us puc avançar a hores d'ara.
0: Família, benvinguts al Bon Dia i Bona Sort, al control el Gorka, amb el Jaume. Tenim el Jaume avui? O sigui, avui sí cau tot, eh? Molt bé. Doncs el Gorka avui al control i a la producció el David Alcalde. Així que voleu una dada curiosa, eh?
2: Va, sisplau.
0: Dóna-la. És el vostre. Doncs bé, us diré que la música vinculada a records personals activa zones especials del cervell. Ja havíem parlat més d'una vegada, allò que quan sona una cançó que ens aboca a moments especials, doncs fa que ressorgeixin molts sentiments que a vegades els tenim com molt ocults, eh?
2: El que fa la música.
0: És molt bèstia.
2: El que fa la música.
0: És molt bèstia. Doncs bé, un estudi de la Barcelona Beta Brain Research Center ha descobert que les cançons relacionades amb moments importants de la vida activen àrees cerebrals diferents a les de la memòria habitual. La música és capaç de despertar records i emocions amb molta més intensitat que altres estímuls quotidians. L'altre dia em va sonar una cançó de Joan Gausà,
1: sí,
0: que feia temps que no escoltava, perdoneu, i em va despertar unes coses que dic, hola, és que tot això, que ho vaig viure fa 3 anys, i a més d'una manera superintensa...
2: Molt intensa.
0: Uah! Un barri, una gent, un apartament...
2: Et va portar directament allà,
0: tot,
2: en aquell moment.
0: Tot! M'ho va treure tot, que és allò, mira, la trec perquè, escolta'm...
1: Si ben fent,
0: alguna cosa va ser, m'entens? Però tot, em va abocar tot, eh? Els investigadors expliquen que escoltar una cançó associada a una experiència concreta pot fer reviure sensacions, olors o imatges de manera gairebé immediata. Aquest efecte és especialment potent perquè la música connecta alhora amb les emocions i la memòria autobiogràfica. És que és 100% això.
2: Literal, una cançó de 3 minuts, que dius, 3 minuts pot portar-me a un moment de la vida, pues és així.
0: Hi ha algunes que fan això i que et sobren 2 minuts 59 segons, Directament, Vinga, va, a les 6 i 5 del matí. En aquest 1 de juny, i com cada dia fem una mirada enrere, alguns dels internacionals que s'han celebrat aquest cap de setmana, i prepareu-vos perquè hi ha tabac, lloros, llet i fins i tot arrecifes de coral. Comencem pel diumenge 31 de maig, que va ser el Dia Mundial Sense Tabac. Jo m'apunto el dia 20 de setembre del 2021, que vaig dir...
2: Ostres, te'n recordes?
0: Saps què? Adéu, s'ha acabat.
1: Ben fet.
0: Fins aquí.
1: Sí, jo recordo també. El 2 de febrer del 2015.
0: Després estàs durant una setmana, dues setmanes, que vas traient aquella mucositat negra.
1: Horrorós.
0: Fastigós. I arriba un punt que dius, ja m'he sanejat.
2: Ja estaria, ja ho tindríem.
0: Ja ho tindríem, Bé, és que saps què passa? Que si a mi ni en anessis ni en vinguessis, diria, mira, fes el que vulguis amb la teva vida. Però que em vens i m'importa molt que deixis de fumar. Una jornada impulsada per l'OMS per conscienciar sobre els efectes del tabac i recordar que fumar continua sent una de les principals causes de mort prevenible del món. I, sincerament, arriba un punt que fumar ja no és postureig. Postureig és pujar 4 pisos sense ofegar-se. I et dic una cosa, avui en dia, si abans el postureig era fumar,
1: sí,
0: que es feien els 1.000 homes...
1: La sofisticació, tot, era un engany brutal.
0: El fumar ara, avui en dia, de veritat que fumar... És cutre.
1: És curiós, la història que ens han venut, no? A les dècades anteriors, al cinema, sobretot, l'home dur havia de fumar, la dona sofisticada...
0: També.
1: Diguem-ne, amb carisma, també.
0: Amb caràcter.
1: Amb caràcter, no? Havia de fumar. I és com, perdona, quina pel·lícula és aquesta? Perdona, que
0: sortien... Els anuncis eren metges als hospitals fumant.
1: Exacte.
0: Anant a veure els pacients. A veure, diumenge també va ser Dia Internacional del Tripulant de Cabina. Come fly with me, let's fly. Per reconèixer la feina de totes aquelles persones que fan possible que un vol funcioni, encara que hi hagi passatgers que s'aixequen abans que l'avió surti. Que jo crec que hi ha gent que, quan a terra, entra en moda als jocs de la fam.
2: Jo no us suporto això, de veritat. Okay. Si sortirem tots alhora, què us passa? Què us passa? La gent se posa molt nerviosa. Quan a terra és, no us aixequeu encara. Està tothom aixecat, baixant les maletes. Diu, escolta, tanta pressa tenim. Si sortirem tots alhora, la gent no ho entén.
0: Jo sóc d'aquells que em toca el seient del mig i que hi ha un al costat que tots van sortint i jo amb el cul en popa intentant accedir a algun lloc. M'és igual, la maleta, el passadís, el que sigui. Però veig que van avançant i després hi ha el típic que van avançant tots i que és el que tens al costat i que no avança. Si una cosa és aixecar-te 10 minuts abans d'aterrar.
2: Exacte.
0: I l'altra cosa és que tot ha sortit i que tu encara estàs allà empanat, a veure on te tens la teva motxilla.
2: La gent està empanada una mica.
0: La gent està una miqueta empanadeta. Sí, sí, sí. També va ser el Dia Mundial del Lloro. Oh, well, everybody said about the bird. Sí, sí, els lloros també tenen el seu dia internacional i és bastant fort pensar que hi ha lloros capaços d'imitar frases humanes millor que alguns àudios de WhatsApps enviats a les 6 del matí. I avui dilluns és Dia Mundial de les Mares i els Pares. How can I try to explain when I do? Un dia per posar en valor tota aquella gent que cria fills intentant fer-ho el millor possible encara que ningú et doni manual d'instruccions. Perquè ser pare o mare és bàsicament improvisar constantment i esperar no traumatitzar massa la criatura. Jo me'n recordo que vaig arribar a casa, vam arribar a casa, després de parir el meu primer fill, la meva exdona i jo vam entrar amb el carrito dins de casa, teníem aquella criatura allà, i es vam mirar els dos i...
1: I ara què?
0: Ens vam posar a plorar. Jo no sé si ens vam posar a plorar de... quin marron! O ens vam posar a plorar de... Que venia més per
1: aquí. Quina emoció, no?
0: No, de la descompressió de tots aquests mesos, de tensió...
2: Una barreja de tot.
0: Que surt la criatura, l'emoció... Hi ha molt... Clar, és que ve tota la gent, tal i qual, i com a volta arriba un moment que... Pam! Us quedeu sols i espavileu. I a partir d'aquí ja comença tot. I mira, i al final ens en sortim tots, no, Montse?
1: Sí, home, i tant. I que diferent, ara pensava, que diferent és aquest moment del primer amb el segon, eh? El primer és tal qual tu dius, no? Com ho vius molt més intensament, i amb el segon arribes allà i has de pensar a veure què he de fer, l'altre on està. Això està aquí, això està allà. És molt més pràctic, tires més a la practicitat, perquè, sí, clar, no, imagina... no et dona temps de, no, de viure tot tan intensament.
0: Imagina que jo vaig ser el cinquè. O sigui, ma mare em va dir, tu, nena, et vas criar sol.
1: Vas anar sol a l'hospital, a casa,
0: literal,
1: no?
0: Tu et vas fer sol, tu vas criar sol, eh? També acabem amb una jornada molt nostra, el Dia Mundial de la Llet. Bé, precisament ara que estan manifestant els que... Bueno, ja sabeu que Parmalat ho està comprant a Casa Tarradellas, que volen fer una fàbrica de mozzarella per pizzas. Doncs bé, ara estan manifestant perquè no sabrà què passarà amb els seus treballadors. En fi, que tot acabi bé i que... Ja, sí que estem d'acord en que la gent s'ha de manifestar per aconseguir coses, però en el moment en què deixin d'haver-hi manifestacions és que les coses es iran posant mica a mica al seu lloc, i això és d'agrair, eh?
1: Seria bon senyal, sí.
0: Doncs res, una celebració dedicada a un dels aliments més consumits del món, i aquí a Catalunya sabem perfectament que hi ha dues classes de persones, les que prenen llet normal i les que necessiten exactament la beguda de cibada ecològica d'una marca concreta, perquè si no, noten el canvi de textura, eh?
2: Aquelles coses, aquella gent,
0: Jo no sóc... Jo és que la llet a mi em costa molt, eh?
2: Sí?
0: Molt,
2: no t'agrada?
0: Gens, no puc.
1: No, no puc. Jo tampoc.
0: No puc.
1: Jo no.
0: Fa
1: jo...
0: com una mica d'angúnia.
1: Fa dècades, crec, que anava
0: aquí. Jo tampoc, però bé, per gustos colors, eh? D'aquí a tres... Heu de consumir llets, que hem de...
1: Hem de créixer.
0: El sector necessita. D'aquí a tres minuts arribem a un quart de set del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: És 1 de juny del 2026, el dia que ens devem sabent que comença una setmana decisiva per desencallar el conflicte laboral del sector educatiu.
1: Sí, els docents votaran entre avui i dijous si accepten el preacord amb el Departament d'Educació o si el rebutgen. Ho faran a través d'una consulta convocada pels sindicats, i les dues possibles respostes seran sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Segons fonts sindicals, mestres i professors podran participar en la votació només una vegada a través d'un missatge que rebran a la seva adreça de correu electrònic corporatiu.
0: Això m'ha rectificat una cosa, que he dit Parmalat, no, era Llet Pasqual, la que ha comprat Casa Tarradellas, la fàbrica de Llet Pasqual, eh? Els presumptes casos de corrupció al voltant del Partit Socialista continuen sacsejant l'escenari polític.
1: Sí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat temps perquè les transformacions que ha fet el seu executiu arrelin, i ha reafirmat la seva intenció de continuar governant fins al 2027. També s'ha referit a l'oposició com tramposa i l'ha acusat de fer servir males arts per enderrocar el seu govern. Des de l'oposició, els populars pressionen els socis d'investidura de Sánchez perquè facin caure l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
0: En parlarem en temps d'esports, però prop de 800 detinguts a França durant les celebracions per la victòria del PSG a la Champions.
1: Uns disturbis que han acabat amb 780 detencions, a les quals més de 450 estan sota custòdia policial. Això és un 32% més que fa un any per la mateixa celebració. A més, un motorista ha mort mentre es produïen els festejos. París no ha estat l'única ciutat en què s'han produït altercats, que han afectat 15 ciutats franceses. L'any passat ja va haver greus disturbis, amb 2 morts, 200 ferits i 500 detencions.
0: L'IVA de l'electricitat, gas natural, palets o llenya deixarà de ser el 10% per enfilar-se fins al 21% a partir d'avui.
1: En un primer moment, les reduccions es contemplaven fins al 30 de juny, però es podien desactivar abans si els preus dels subministraments es mantenien estables al mes d'abril, que és just el que ha passat. Sí que es mantenen, però, les bonificacions als carburants amb un IVA reduït de fins al 30 de juny.
0: I una nena resulta ferida per una bala perduda en un tiroteig a Badalona.
1: Els fets van passar ahir a un quart de vuit del vespre al carrer Còrdoba del municipi. Les primeres hipòtesis apunten que la menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda que hauria rebotat i que ha impactat en ella. La nena d'uns 10 anys va ser evacuada a un centre mèdic en vehicle particular i la seva vida no corre perill.
0: O sigui, començar el dilluns explicant això és que jo no sé quin món ens trobem, eh? I acabem. La Generalitat eleva 40 anys l'accés als préstecs d'emancipació.
1: El govern ha elevat dels 35 als 40 anys l'edat màxima per optar als préstecs d'emancipació, una línia de finançament destinada a facilitar l'accés al primer habitatge. La mesura presentada pel president Salvador Illa entrarà en vigor avui, 1 de juny, i situa Catalunya com la primera comunitat que amplia aquest límit d'edat.
0: Anem pel temps. Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Fas bona cara, eh? Has descansat el cap
1: gràcies.
0: De setmana,
1: doncs mira, no gaire. El cap de setmana sí, però justament avui no gaire, per això que dèiem de tornar a agafar el ritme de la matinada i, escolta, no podia dormir. Ahir a la nit va ser molt complicat, però bé.
0: Era l'emoció, no? Una mica.
1: De venir, clar, de veure-us.
0: Jo tinc una ciàtica que no me la trec ni a cops de martell, eh?
2: Quin mal fa això.
0: És que és horrorós. Hi ha una posició que és per estirar la part que afecta la ciàtica,
1: sí.
0: Però és que fa un mal, que és allò de...
1: I la fas o no la fas?
0: Home, la faig, però aguanto 10 segons. Sí. Dic, escolta, però si és
2: quin
0: pitjor...
2: Quin mal, quin mal.
1: Ja fa dies, hauries d'anar al fisio, potser. Ja fa dies que et queixes.
0: A veure, tinc ciàtica a l'esquerra i a la dreta tinc una tirada com aquí als isquitios, saps?
1: Mare meva.
0: No, ahir vaig sortir a córrer i quan portava 10 metres em vaig entrar un xiringuito i s'ha acabat. Fins
2: ja
0: aquí.
2: Estaria, ho he intentat, ho he intentat.
0: Ja està, vull dir, qui fa el que pot no està obligat a més. Anem al temps amb Noelia García des d'Amet. Bon dia.
4: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana i el mes de juny amb un descens de temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana moderada a l'Empordà. És una informació d'AM.
0: Gràcies, Noelia, i molt bon dia. Doncs quan pugem una sintonia i ja amb el cap els tres estem així, movent el cap, vol dir que la cosa va bé, m'entens o no? Va, anem pels aniversaris. És que ha posat la sintonia
1: sí.
0: I estàvem els tres a Unibaile. Comencem el juny, avui és dilluns dia 1, i avui bufant espelmes, gent que pràcticament tothom ubica només veure'n la cara. Per exemple, avui fa 30 anys...
2: Tom Holland! Then you're left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower. Per una generació sencera, sens dubte, ell és Spider-Man. Sí o sí?
1: I tant.
2: Sí o sí. Tothom l'ubica com a Spider-Man. Ell va passar de ser una promesa britànica a convertir-se en estrella mundial gràcies a l'univers Marvel.
0: Cau bé aquest nano,
2: però,
0: eh, que sí?
2: Cau bé.
0: Sí. Fa cara de bona persona.
2: Sí. I és que, a més, el més interessant és que darrere d'aquesta energia que té és un actor superpreparat, que jo, saps? O sigui, no és allò de, ai, mira, li van donar aquest paper i ho va petar. No, el tio va començar fent musicals, dansa, o sigui, abans del cine, el tio és un tio format, preparat, i la seva relació amb Zendaya és probablement una de les parelles més estimades ara mateix de Hollywood.
0: No sé si m'equivoco, em sembla que era ell, va fer una pel·lícula que rodada a Barcelona, que tenia que buscar unes claus i no sé quina història. Saps aquestes pel·lícules que de mapes i de...
2: Ni idea.
0: Doncs aquesta.
2: Aquesta, justament.
0: Avui fa 47 anys...
2: Dani Mateo! Un dels grans noms de la sàtira de televisiva i radiofònica aquí a Catalunya, Dani Mateo, porta anys fent humor polític i actualitat en programes com El Intermedio o Zapeando, i precisament això també l'ha convertit en una figura sovint polèmica. Eh? Ell té una rapidesa mental brutal i una ironia molt seva, que funciona molt bé tant a la tele com a la ràdio.
0: I avui en fa 89, un dels grans del cinema.
2: Morgan Freeman!

0: Poc podem dir, eh? Poc podem dir, o poc o molt, vull dir-te, que Morgan Freeman ja, ja només amb el nom ja es presenta sol. 89 anys fa avui aquest actor que transmet tanta autoritat, calma i humanitat només parlant, eh? Ha protagonitzat pel·lícules mítiques com Cadena Perpetua, Million Dollar Baby, Invictus, Seven... Va guanyar l'Oscar per Million Dollar Baby. És d'aquells actors que són patrimoni del cinema, diríem. Eh?
1: I avui, 53 anys per una de les grans de la moda.
0: Heidi Klum. Supermodel, empresària i una de les grans reines de la televisió fashion. Eh? Ella és una de les àngels més famosos de Victoria's Secret i després va construir una carrera com a presentadora i productora de realities de moda. I també evidentment és famosa per les seves festes de Halloween absolutament exagerades i virals que es fan any rere any.
1: I se'n marca 52 al calendari...
0: Alanis Morissette. It's like rain. Una de les artistes més importants dels 90, Morissette va revolucionar el pop-rock amb Jagged Little Pill, un disc carregat de ràbia, vulnerabilitat i emocions molt crues que va connectar especialment amb tota una generació de dones. El cas és que només sentia aquesta cançó, ja t'evoque el que deies tu abans, a un moment de la vida molt concret.
2: Em va agafar fort a mi aquest àlbum, eh? De l'Anis Morissette, sí. Em va agradar molt.
1: Sí. És que a mi... és d'aquells... Saps que
2: aquelles... Que tu no, mira, no, clar, és que això, mira, no. Va com va.
1: No, està clar, hi ha grups que t'agraden molt i hi ha grups que no deixen.
2: A mi m'agrada molt l'Anis Morissette en la mateixa època que m'encantava també Sheryl Crow, que era una mica, bueno, aquest rotllo. Sí,
1: All I Wanna Do, no?
2: All I Wanna Do. Saps, som fan.
1: I tanquem amb una efemèride d'autèntica llegenda del cinema.
0: Avui recordem el bon dia i bona sort a Marilyn Monroe. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Hauria complert avui ni més ni menys que 100 anys. Va morir l'any 1962, però continua sent probablement la icona femenina més famosa de la història del cine. Més enllà del mite i la sensualitat, Marilyn Monroe també va ser una dona molt més complexa i vulnerable del que Hollywood ens va voler vendre. Mostrar pel·lícules com Some Like Hot o Gentleman Prefer Blondes la van convertir en eterna i sempre ho serà.
1: La gran Marilyn Monroe. Lash needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. Gràcies, Ares.
0: A tu, sempre, Badó.
1: Amb aquesta hem arribat a 8 minuts per 6:45 del matí. Per ara ja parlàvem d'un futbolista que superava els 1.000 milions. Doncs bé, ja en tenim un altre, que se suma al carro. Era Cristiano Ronaldo, que parlàvem, que havia entrat al club dels 1.000 milions. O David Beckham.
2: Crec que era David Beckham, eh?
1: Sí, David Beckham. Doncs bé, Lionel Messi, mira, casualitats de la vida, que forma part de l'equip de David Beckham, doncs, de l'Inter de Miami, supera els 1.000 milions de dòlars i entra al club dels esportistes multimilionaris. Casa sé que nascú per ser milionària.
2: Si ploguessin sant els bitllets pels aires... Doncs sí, Lionel Messi ha assolit la fita econòmica de convertir-se, doncs sí, com ja ho era, però encara ho serà més, un dels esportistes més rics del món, segons l'índex de multimilionaris de Bloomberg. El jugador argentí ja acumula un patrimoni superior als 1.000 milions de dòlars. La seva fortuna prové dels salaris esportius, primes, contractes publicitaris i diverses inversions i negocis personals. Aquest conjunt d'ingressos l'ha consolidat no només com una llegenda del futbol, sinó també com una de les figures esportives amb més influència i poder econòmic del planeta.
1: És que 1.000 milions, però...
2: Ai.
1: Bé, i atenció perquè Adam Sandler converteix la seva família en part habitual del seu univers cinematogràfic. Hey
0: now, Ares. Doncs sí, una curiositat de la carrera d'Adam Sandler és la presència recurrent de la seva esposa, Jackie Sandler, en moltes de les seves pel·lícules des de finals dels anys 90. Tot va començar quan es va conèixer durant el rodatge de Big Daddy, el 1999, i des d'aleshores ja que ha aparegut en nombroses produccions amb petits papers o cameos, però amb el temps aquesta pràctica s'ha convertit en una tradició dins del seu cinema amb aparicions en pel·lícules com Grown Ups, Just Go With o Murder Mystery. A més, també les seves filles han anat incorporant-se progressivament als projectes, convertint la seva filmografia en una mena d'univers familiar recurrent.
1: És boníssim, això. Saps qui és Adam Sandler?
2: Sí,
1: no?
2: M'encanta.
1: No, és molt bo, eh? És a dir, la seva, que va ser primer la seva parella, després la seva dona, sempre fa cameos a les pel·lícules.
2: Boníssim.
1: Surt pel carrer per darrere, en un moment està a un balcó... va sortint a totes les pel·lícules.
2: Sí, sí, té presència.
1: Boníssim. És com, si, és com si les nostres parelles, si les tinguéssim tots, doncs anessin sortint a la ràdio en algun moment.
0: Quina gràcia.
1: Fent alguna cosa.
2: Està bé.
1: O un programa a tele o una pel·lícula.
0: Això me recorda a Berlín, la sèrie de Netflix ara, que és com el spin-off de La Casa de Papel, que a tu t'agrada tant, Badó, sí, és ironia.
1: Igual que l'Alanis Morissette. Ah, exacte.
0: Un dels directors de la sèrie ha tret amb una reportera de Telecinco que no te pegue res, que estàs veient la sèrie i dius, què collons fa aquí la Maria Verdoy? Doncs és la nòvia del director i veus? També l'ha col·locat amb un cameo.
1: Doncs ja està.
0: Però si ets que coneixem l'univers telecinquero, de sobte dius, què puta que està aquí com a actriu? Doncs perquè el director l'ha
1: col·locat. Que està molt bé. Això és apologia de col·locar els familiars i estimats, si no són serveis públics.
0: Hi ha gent que no ho veu tan bé. Hi ha gent que no ho veu tan bé.
2: A veure, depèn.
1: Si no són serveis públics.
0: Però
2: és un debat. Aquí hi ha debat, depèn.
1: I compleixen bé els requisits.
2: Ah, evidentment, no?
1: Ja està.
2: Però vaja, sí, hi ha debat.
1: Quin problema hi ha?
2: Que hi ha debat. Jo no hi veig un problema si la persona fa bé la seva feina, tampoc, i està preparada. Vull dir que si podria ocupar-lo igualment sense ser familiar directe de la persona que decideix, vaja, que m'entens?
1: No, en aquest cas estic dient que si ho és, i és col·lega, i pot estar, jo si puc col·loar un col·lega amb una feina que meva, si jo tinc una empresa i puc colar...
2: Si confies plenament i la persona està capacitada igual que altra...
1: Jo si tinc una empresa meva i tinc un col·lega que pot suplir, fer unes feines que les portaria bé, això, quin problema hi ha? El busco, no el trobo. Això, no sé que no sigui una empresa pública, després ja fa una mica de pudor sofregit. Però si no, si l'empresa és meva i puc decidir jo...
2: No, escolta, que...
1: I pots posar qui vulguis, no? Tu no posaries amb una amiga teva si la pots ajudar?
0: Me tirarien a... Bueno, no.
2: També dic una cosa.
0: No em compensaria per la crítica que rebria.
1: Sí?
0: Sí, la gent ho té molt... Bueno, això no, és un tema que genera debat, precisament.
2: Sí, i llavors hi ha un altre tema, que després les relacions... fora de la feina són una cosa i dins la feina són una altra.
0: Cert,
2: vull dir, relacions amb de feina, bueno, amb familiars o amb amics íntims i tal, poden anar molt bé o poden
0: fatal.
2: Anar fatal, eh?
0: Exacte.
1: Escolta, jo tinc amics que són empresaris i que han agafat altres amics que formem part de la mateixa amistat, que estan treballant amb ells i que va com una seda, tu.
2: Doncs mira, millor.
1: I estic encantat de la vida. A més, amics que han estat passant malament i que els hem pogut fotre un cop de mà, m'entens?
0: Això és molt guai.
1: La qual cosa està molt bé. I us parlem de roses negres de Hafferty, el fenomen natural que només existeix a un racó del planeta.
2: Doncs sí, és a la regió de Hafferty, a Turquia, que creix un tipus de roses coneguda com rosa negra, un fenomen natural sobta per la seva tonalitat, que és extremadament fosca, eh? Tot i que en realitat són d'un vermell molt intens, la seva aparença és tan profunda que en certs moments de l'any semblen completament negres. Aquest color es fa més evident durant l'estiu, quan les condicions climàtiques i del sol, juntament amb la influència del riu Eufrates, intensifiquen el pigment dels pètals. Els experts expliquen que és una combinació molt específica de factors ambientals que només es dona en aquesta zona del planeta. El curiós és que aquestes roses es cultiven fora d'aquesta regió de Hafferty. Les que no ho fan, vaja, perden aquest to fosc característic i tornen a colors vermells més habituals de les roses, fet que doncs, confirma aquesta singularitat, sobretot del lloc, de l'indret concret.
1: De l'entorn natural, eh?
2: Correcte.
1: I això perquè una de les marques d'esport més conegudes han llançat unes sabatilles de running amb el nom de Adizero Prime X Evo i que costen $500, però aquesta no és la notícia.
0: Doncs sí, les Adizero Prime X Evo són unes sabatilles d'alta competició dissenyades per a corredors d'elit i amb un preu de $500, nois. $500, unes sabatilles, eh? Incorporen tecnologia avançada amb escuma de carboni que ofereix un gran amortiment i retorn d'energia pensades per assolir el màxim rendiment en marató. La notícia és que, malgrat els $500, estan concebudes per rendir només en una cursa, és a dir, una sola carrera. A més, la seva alçada de sola de 50 mil·límetres supera el límit permès en competicions oficials, fet que estan prohibides per el World Athletics en proves regulades. Tot i la polèmica, el seu llançament ha provocat gran expectació dins de la indústria deportiva.
1: Tu vas veure la foto de les
2: sabatilles? No la vaig arribar a veure, però llavors què passa? Que es desintegren quan acabes la cursa? O què passa?
1: Té una sola així, és una sola
2: de 50, clar.
1: Supergruixuda.
2: Clar.
1: Però clar, és per fer maratons. Clar, i amortigua moltíssim, però es veu que després de fer-ne una i això ja no es pots tirar...
2: Doncs escolta, surten cares, eh?
1: Sí, surten cares.
0: $100, mare de Déu.
1: T'ha d'agradar molt córrer, eh? Vinga, va, d'aquí a 2 minuts. Arribem en punt a 7:15.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
1: Ho vam viure la tarda-nit de dissabte. El PSG de Luis Enrique Martínez ha revalidat el títol de campions de la Champions League després de superar l'Arsenal a la tanda de penals en una final molt igualada que va acabar amb empat 1. Els londinencs es van avançar ben aviat amb un gol de Kai Havertz, però Ousmane Dembélé va empatar des del punt de penal a la segona meitat. Després d'una pròrroga sense gols, l'encert dels parisencs als 11 metres els va donar la seva segona corona europea consecutiva.
2: La festa pel triomf, però, es va traslladar als carrers de París, on milers d'aficionats van sortir a celebrar l'èxit, i la nit va quedar marcada, com hem comentat abans, per greus incidents i enfrontaments amb la policia. Diversos grups van provocar destrosses, van cremar vehicles i mobiliari urbà i van llançar objectes contra els agents. Malgrat l'ampli dispositiu de seguretat desplegat, els aldarulls van acabar amb centenars de detinguts i diversos ferits i van enfosquir una jornada històrica per al futbol parisenc.
1: Mentrestant, en clau Barça. El Barça femení acaba la temporada amb una golejada.
2: Sí, el Barça femení ha tancat una temporada històrica amb una victòria per 0-4 contra el Madrid. Graham Hansen, autora d'un hat-trick, ha liderat un nou triomf blaugrana en un curs marcat per 4 títols aconseguits i el domini de l'equip de Pere Romeu.
1: Mentrestant, el Barça premiarà la fidelitat de Dani Olmo amb una millora de contracte.
2: Dani Olmo veurà millorades les seves condicions salarials aquest estiu, tal com estava previst en l'acord que va signar quan va arribar al Barça del 2024. El club vol reconèixer l'esforç que va fer el migcampista per adaptar-se a les limitacions econòmiques de l'entitat, renunciant a ofertes més elevades i va acceptar també una fitxa inferior per facilitar la seva incorporació. Després de consolidar-se com una peça important en l'equip de Hansi Flick, Olmo manté el seu compromís amb el projecte Blaugrana i té la intenció de complir com a mínim el contracte que l'uneix al club fins al 2030.
1: En clau blanca, Riquelme promet Rodri per al Madrid si guanya les eleccions.
2: Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha revelat que intentaria fitxar Rodri, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, si és elegit president el pròxim 7 de juny. Segons ell, aquesta incorporació ajudaria a recuperar la presència de jugadors madridistes a la selecció. També ha avançat que dimecres anunciarà una altra gran incorporació, en aquest cas la d'un futbolista estranger de renom mundial. Durant un acte amb aficionats, va elogiar Fernando Hierro, va lamentar que Florentino Pérez no acceptés debatre amb ell i va considerar normal que exjugadors com molt

0: presenta decisiu. Si no hi ha acord, el club podria valorar una venda per evitar que el davanter marxi lliure quan finalitzi el seu contracte.
1: I acabem parlant de motor. Bezzecchi triomfa a Mugello i reforça el lideratge MotoGP.
0: Marco Bezzecchi ha guanyat amb autoritat el Gran Premi d'Itàlia després de superar Pecco Bagnaia i mantenir un ritme inabastable fins al final. Jorge Martín ha acabat segon i Bagnaia tercer. Marc Márquez, encara recuperant-se de la seva operació, ha resistit gran part de la cursa, però ha finalitzat setè després de perdre posicions en les últimes voltes.
1: Gran carrera que es va viure ahir de MotoGP. Sou moteres vosaltres o no?
0: A mi va haver-hi una època que m'agradaven molt, eh? Últimament he perdut una mica de...
2: Jo no gaire, però últimament cada cop més.
1: Sí, sí, de veritat?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs vas veure la carrera ahir?
2: No, no la vaig veure.
1: Últimament cada cop més, menys ahir.
2: Bueno, vull dir, sí, bé, no me referia a veure-les.
1: A què et referies?
2: Que no, no era jo molt de motos i en els últims temps monto a moto.
1: Vas amb moto?
2: Clar, clar.
1: Vas amb moto pels llocs?
2: Sin ser jo nada d'eso.
1: Ah, això està molt bé, això està molt bé. No, és que la carrera va estar molt bé perquè Marc Márquez estava apretant per ser quart, i, és a dir, hi havia primer, segon i tercer, que aquests es van escapar i van anar a fer una carrera a part. I després hi havia el quart, cinquè, sisè i setè lloc, que aquí és on va haver la carrera guapa, amb passades, amb les carreres d'aquestes, les que fan afició. Va estar molt bé la carrera d'ahir de Mugello. Va, hem arribat a 2:15 de 7 del matí. Gorka, si ara poséssim notes, matrícula d'honor, eh? Ho saps, no? Si les poséssim ara, eh? Però sempre diuen allò de les notes a final de curs. M'entens? No. Les notes a les 8 menys 10.
0: Però va bé, Gorka.
2: Estàs que petes, Gorka.
1: Vinga, va.
0: Doncs vinga, anem a posar una mica de música amb Harry Styles i una de les seves cançons de l'anterior disc d'estudi. No, de l'altre, perquè, clar, ha publicat un ara recentment, per tant, ens anem una mica més enrere. No, a veure, aquest home és jove, però mira que té carrera ja, primer en One Direction, després en solitari, i que ens ha deixat grans joies com aquesta que sona ja al Bon Dia i Bona Sort. Per cert, que ja s'ha compromès, que ja és oficial, ja ho vam dir aquí al Bon Dia i Bona Sort, però ja que es casen, es veu que es casen a la tardor o l'hivern, amb la Zoe Kravitz.
1: I el sogre, el Lenny Kravitz, eh?
0: Diràs, això és golden.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és lo millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: Hem arribat a 2:08 ara mateix de 7 del matí. Anem als titulars de la premsa escrita. Això és el que trobareu avui en portada quan aneu al quiosc. Montse.
7: La Vanguardia avui titula "La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita". El periòdico destaca "L'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal". El Mundo avui titula "La crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau". El País diu "L'Audiència Nacional activa la recerca de 14 a Terrassa, a Venezuela". El diari Ara diu "Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà". La Razón avui destaca "Entrevista a Florentino Pérez, menteixen, el Madrid serà sempre dels seus socis, les seves propostes el portarien a la ruïna".
6: I anem a la premsa esportiva. Comencem amb el diari Sport,
7: que avui titula "La confessió de Lamín, vaig tenir por de perdre'm el Mundial".
6: I Mundo Deportivo,
7: que diu en una entrevista a Luis de la Fuente "Tinc els millors jugadors del món". Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: Mira, al cap de setmana, parlant amb gent, els futboleros més futboleros, molts tenen coll avall que la selecció espanyola és molt ferma candidata a guanyar el Mundial, eh?
7: Sí, jo també ho he sentit, eh? Mira que en el meu entorn tampoc no... Però sí, la gent està com... que hi ha possibilitats, no?
6: Sí, que es veu assumida amb molts bons ulls. Teixidor!
8: Digui'm vostè, no sé si heu vist a l'ascensor d'aquesta casa que hi ha una porra.
6: Ah, no, no ho he vist.
8: He vingut avui amb els deures fets, els 10 eurets al bolso.
6: En sèrio? Oh.
8: Sí, i li he preguntat una mica, perquè jo no sóc molt futbolera, li he preguntat a la gent amb la que està ahir dinant, i tinc la porra.
6: A veure, un moment.
8: Jo participo...
7: I quina és la teva porra? A veure, va.
8: Espanya primer, França segon i Argentina tercer. Això m'han dit que digui. Jo aposto el que em diu la
6: veritat. A veure, Espanya...
8: Espanya, França i Argentina. Això, aquesta és la meva aposta a la porra que fa el Ràdio 4.
6: A veure, comença...
8: Hem d'anar a la primera planta a portar els 10 eurets, eh? Si voleu, us porto els vostres.
6: Acaba... Tinc una bona i una mala notícia.
8: Aviam.
6: A veure... La bona notícia és que jo crec que tens números de guanyar la porra.
8: Sí?
6: Sí. La bona notícia és que repartiran els diners el 19 de juliol i estaràs de vacances. Vull dir que...
8: Jo vinc. Imagina't, si guanyo, jo vinc.
6: El 19 de juliol és quan hi ha la final del Mundial. I tu plegues el 17.
8: No passa res. Jo el 19 estic aquí donant el bon dia, la bona sort a la meva gent.
6: Molt bé. Dit això, aquest cap de setmana, internet... Ha fet una cosa meravellosa. Ha aconseguit que Bad Bunny, Esther Espósito, el PSG i Mbappé acabin formant part de la mateixa història. Què ha passat?
8: La veritat que a mi em fa una mica de pena aquest Mbappé. No se n'ha parlat d'una altra cosa. El cas és que Madrid està vivint una autèntica invasió de Bad Bunny. Recordem que va arrencar aquest cap de setmana la seva residència a Madrid amb 10 concerts al Metropolitano, amb entre 60.000 i 70.000 persones cada nit. Uau. En total, més de 600.000 espectadors en 2 setmanes. Va començar el dia 30, 30-31, avui torna, dia 2...
6: No,
8: dia...
6: no, demà.
8: Avui és 1, perdó, demà, correcte. Demà. Dia 2, dia 3, 6, 7, 10, 11, 14 i 15 de juny, així fins a 10 dates. Per posar-ho en context, passarà més gent per aquests concerts que habitants tenen ciutats com Múrcia, per exemple.
6: A veure, Bad Bunny tindrà de descans, els dies que descansarà més serà del 3 al 6... Del 7 al 10, de l'11 al 14, ja està. Que són els dies que els altres pràcticament correlatius, eh? Un dia concert, l'altre dia... Jo no sé què cremes en un concert.
8: És fort, eh? Perquè és que, a més, quan dius que descanse, sembla que no descanse, perquè quan sembla que descanse, el veus amb... De sobte, aquest cap de setmana havia estat a la fòrmula, no, que has dit, que eren motos.
6: A les motos, sí.
8: Se l'havia vist allà. Dius,
6: a Mugello?
8: Aquest senyor, però què fot? Però si estava a Madrid fa un moment cantant Debi tirar más fotos que cuando no te tenía.
6: I les va tirar a Mugello,
8: les fotos. Passa, no, pare, que no, no, pare.
7: Tenir un avió privat ajuda, eh?
8: Sí.
7: Jo crec que aquestes coses no ha de fer cua.
8: Exacte, va una miqueta més ràpid. El cas és que literalment Bad Bunny ha construït una ciutat dins d'un estadi. Sí.

0: Els concerts, els primers concerts de Bad Bunny no ha estat a l'escenari, sinó que ha passat a la casita dels collons. La casita està donant més que parlar.
1: Ja l'hem batejat.
0: Aquests, és que és dels collons. No, perquè ja jo no puc veure... No, però escolta'm una cosa, jo no puc veure més la casita, jo vull veure el concert. Aquesta gent no
1: veure,
0: més...
1: Un moment, ara. És que ara em poso a l'escenari de... El nen, amb la mare, mirant la tele, fent un reportatge de Bad Bunny, que el nen digui, mira, mama, la casita dels collons. Que... No cal.
0: No t'imagines. La veritat que
1: la casita,
0: no.
1: Ja està.
0: El cas és que la casita és aquesta zona VIP que s'ha inspirat en una casa portorriquenya, que s'ha convertit en el lloc més desitjat. En el més desitjat va succeir a Barcelona i ara a Madrid. Allí hi ha passat tothom aquest cap de setmana. Hem vist aquí ara Ferragni. Chiara Ferragni, la influencer aquesta... Bueno, allà ballant, com si no hagués un demà. Hem vist futbolistes, actors, influencers... I el que ha revolucionat internet ha estat Esther Expósito. Per què? Perquè els vídeos ballant ell amb Bad Bunny, tocar Bad Bunny, s'han fet virals en qüestió de minuts, perquè quan estava passant aquest instant, està la Champions, també. Yo no soy ni viaje tu bizcochito.
1: És a dir, que coincidia el concert amb el partit, eh?
0: Justament coincidia que el PSG guanyava la segona Champions consecutiva sense Mbappé. Llavors, alhora, internet aquí va perdre definitivament el cap, imagina't la que s'està liant, perquè, clar, recordem que Mbappé va marxar del PSG perseguint precisament el somni de guanyar la Champions. I el PSG, carinyo, ha guanyat dues després de que tu te'n vagis. Clar, imagina't la que s'ha liat a les xarxes, perquè és que sembla una pel·lícula escrita pel pitjor enemic de Mbappé, eh?
1: Es fa bona aquella paraula, que jo crec que hi ha una paraula que és la que ho defineix millor i que difícilment la trobaria en català. El recochineo.
0: El recochineo és tal qual això.
1: El recochineo.
0: No, podria destacar-vos no sé quants memes entorn a aquesta notícia. Són una obra d'art. Coses, he llegit coses com Mbappé veient el PSG guanyar la Champions mentre Esther Expósito balla amb Bad Bunny, t'imagines la imatge. Mbappé obre la nevera i tampoc queda llet. Mbappé obre Instagram i surt Bad Bunny. Mbappé encén Netflix i també surt Bad Bunny. Mbappé entra a TikTok i surt Esther Expósito amb la casita. Internet no ha tingut absolutament cap pietat, o sigui, cap. I mentrestant, doncs, Bad Bunny continua generant moviments virals. Fins i tot, m'ha sobtat molt, hi ha un fan que li deixa anar, vale, al concert, que el millor artista de la història és Michael Jackson. Eh? Tot això davant de quasi 70.000 persones. No és boníssim el moment, perquè, clar, l'estadi esclata a riure i ell s'ho pren amb bastant humor.
1: De què rius?
0: Ric de tu, no heu vist el Badó aixegant les manetes com si fos Jesucrist?
1: No, però vull que tot soni alt, que tot soni, que tot tingui vida.
2: Jo pensava que volies ballar una sardana.
0: Sí, què vol dir aquest gest? No, i és que ho ha fet amb una careta de... Som-hi amunt!
1: Perquè m'agrada que tot soni viu. Ja li vaig explicar al seu dia al Gorka, que jo tinc una cúfan de 5.000 watts de potència que em van rebentar les orelles.
2: I nosaltres també l'acabarem tenint, eh? No. Aquest programa.
0: Gràcies a tu, Badó, gràcies.
1: A que arriba té números que sí. I clar, sempre treballo amb el volum molt alt. Va, amb què acabem?
0: El cas és que la conclusió del cap de setmana és espectacular, nois. Bad Bunny ha convertit Madrid en la seva ciutat. Esther Expósito s'ha convertit en un dels vídeos més virals del cap de setmana. El PSG ha tornat a guanyar la Champions. I Mbappé, pobret meu, sense jugar ni un minut, acabar sent el protagonista absolut d'internet, eh? Hi ha dies que et surten bé i després hi ha dies que ets Mbappé.
1: Sí. Avui es llevarà Mbappé, s'estirarà al sofà i dirà, vaig a desconnectar una mica, pujarà a la tele i hi ha les celebracions del PSG. Que
0: Déu-n'hi-do, pobre.
1: Déu-n'hi-do com hem deixat la capital parisina.
0: Sí, és veritat,
2: sí,
0: això.
2: Sí, Déu-n'hi-do, la veritat. Aquesta és la part dolenta.
1: Ho han rebentat, o sigui, no han tingut escrúpols, eh?
2: No, i es repeteix, és una història que es repeteix.
0: És una vergonya, la veritat.
1: Va anar a rebentar-ho tot, eh? Vinga, va, 3:15 de 7 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Bòligues, bòligues! La Via Làctia conté... Són les dades que us deixaran atònits, que Montse? Va, sí, home, sí.
2: Ai, va, ja va, sí, va, va, a mi no em ja fa re, sí, vinga, va. Sí, home, els oients dilluns, potser això... també tindran acúfems. Però,
1: pensa una cosa, Montse. Jo demano això no perquè et despertis tu, és perquè em desperti jo, m'entens? A veure com ho diries, això.
2: Vinga, va, dades que et deixaran...
1: Un moment, tenim reverb o no? Sí, ara.
2: Ho faig en femení? Perquè sempre dic atònit. Va, avui atònita. No,
1: no, vinga, va. Sí, home. A veure, va.
2: Atònita! Sense rever. Jo m'esperava el rever. M'esperava el rever.
1: No hi ha re...
2: Tenim re... És igual, ja està fet. Ja, ja està fet.
1: Gorka, no pot així. No. Vinga, va, deixem-ho aquí. Atenció, primera, la Via Làctia. T'has bé, Montse, o no?
2: No.
1: La Via Làctia conté entre 100.000 i 400.000 milions d'estrelles.
0: Ostres, quan has dit?
1: Entre 100.000 i 400.000 milions d'estrelles.
0: Però entre mig hi ha 300.000.
1: Eh?
0: Però què és aquest? O sigui, no és un ventall allò...
1: És un ventall, és un ventall. No entrem en detalls. No,
2: només a la Via Làctia, això,
1: només,
2: eh?
1: Només a la Via Làctia, sí. Anem a buscar més vies, ara. Conté entre... Ja no tens prou. Entre 100.000 i 400.000 milions d'estrelles i té un diàmetre d'uns 100.000... 100.000...
0: Sí?
1: Això és boníssim.
0: Què?
1: 100.000 anys llum. Té un diàmetre de 100.000 anys llum. Això significa que la llum trigaria 100.000 anys... 100.000 anys a travessar la Via Làctia de banda a banda.
0: Ostres.
1: Segona. I a preguntes, a quina velocitat la llum va?
0: A quina velocitat va la llum, Badó?
1: Doncs m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè la velocitat de la llum és d'uns 299.792 quilòmetres per segon. De manera que en un sol segon pot donar més de 7 voltes completes.
0: Ostres,
1: a la Terra.
0: Mare de Déu.
1: I ara torno a la notícia d'abans.
0: A veure.
1: La llum trigaria 100.000 anys a travessar la Via Làctia.
2: Estic perdent, eh? Però com...
1: Sí, jo també, jo també. Vinga, última. Pujam una que és una cosa més terrenal. El desert d'Atacama, perdoneu, a Xile, és un dels llocs més secs del món, amb zones on poden passar més de 10 anys sense registrar ni una sola gota de pluja. El meu germà, que sap molt de tot menys de ser aventurer... No, que anava allò d'en plan... en plan, jo controlo, aguanta el cubata. Va anar en aquest desert, va anar d'un poble a un altre... I van dir, t'acompanyem? No.
0: Quan a sol.
1: Va anar caminant.
0: Què?
1: Sí, sí. A mig camí, quan ja estava pràcticament...
0: deshidratat.
1: Donant gràcies a la vida per tot el que havia viscut, es va trobar un arbre que portava un cartell que posava agua, por favor, a l'arbre. Hi havia un cartell amb agua, por favor. O sigui, sort que va passar una gent que passava. Que anaven de... Ostres. Que per ells era la supergran aventura fer allò amb cotxe. M'entens o no? Doncs el van recollir o el van portar al poble següent.
2: No deixeu al teu germà que faci més excursions sol per desert.
1: Això va passar als anys 90 i jo diria que aquesta hora encara estava bevent aigua. D'aquí a 9 minuts arribem en punt a les 7 del matí. Va, ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Allà tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia i bona sort.
4: Bon dia, doncs, comencem la setmana avui dilluns. De moment, amb dues incidències actives. Parlem d'un accident a l'altura entre Badalona i Barcelona, a la C31, que obliga a tallar la calçada en sentit nord i que provoca fins a 2 quilòmetres de retencions en sentit nord. Tenim desviaments senyalitzats per la sortida 210. Per altra banda, també parlem d'una segona incidència, com dèiem, en aquest cas un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Jonquera, que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord en direcció a França, provocant també un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals més enllà d'aquesta C31, com dèiem, als voltants de Barcelona. Tenim retencions als voltants de les dues rondes de Barcelona cap al nus de la Trinitat. La ronda de dalt ja pateix retencions fins a Montbau, en sentit sud, i també la ronda litoral, amb retencions, com és habitual, entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, de moment força tranquil·litat, algunes retencions d'un quilòmetre de lentitud en direcció a Barcelona, en aquest enllà del Papiol entre la AP7 i la B23. La C58 també ja circula amb retencions des de Sant Quirze, sobretot al punt de Barberà del Vallès i Ripollet en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia. Per cert, estic llegint el comunicat oficial que han fet des de un aclariment sobre l'esdeveniment de Bolleres del Vapor celebrat El 29 de maig del 2026. Sabeu què ha passat o no?
2: No. No, què ha passat?
1: Que no van deixar entrar a dues noies israelianes perquè portaven simbologia...
2: Per portar una estrella de David,
1: sí,
2: un penjoll.
1: I bueno, després estirarem una miqueta el fil perquè ara acaba de sortir el comunicat oficial perquè van expulsar dues noies que portaven aquesta simbologia i vaja, s'ha armat bastant grossa. Ha arribat fins i tot al govern israelià demanant explicacions al govern espanyol. Vull dir que ja hi ha una mica de moguda. De fet, des de l'organització d'aquesta sauna, es diuen que es desvinculen perquè era un espai arrendat per fer aquest esdeveniment. Bé, després intentarem parlar d'aquest tema perquè crec que és bastant interessant. D'aquí a 7 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Serrat, Montserrat, necessito de veritat, ja, com a
1: necessitat.
0: Com a necessitat, com a persona física.
1: Què necessites?
0: Necessito que el Barça torni a... O sigui, ja estem vivint, estem vivint ja des de fa massa temps d'allò del 2000, del 2009.
1: De glòries passades.
0: I aquelles glòries passades que van culminar amb el Luis Enrique guanyant la Champions. Però n'estem guanyant Champions.
1: Tot arribarà, tot arribarà.
0: La colarada, jo crec que aquest ha de ser l'any,
1: A veure, a veure.
0: El Barça ho té molt ben encaminat, Divendres passat es va oficialitzar el primer fitxatge del Barça per la propera temporada. L'anglès Anthony Gordon, provinent del Newcastle, ha signat per les properes 5 temporades per 70 milions d'euros. Que hi ha qui ja discrepa del preu i hi ha qui no. Ja diu que està molt ben pagat i que ens donarà moltes tardes de glòria.
2: Sí, sí. No sé si arribarà el nano, no sé si arribarà amb 70 milionets. Pobre, no. Li ha faltat algun milionet.
0: No, que això és el que paga el Barça
1: al
0: Newcastle.
1: El Newcastle.
0: No sé si ens aportarà alguna cosa.
1: Bé.
0: Avui repassem el rànquing dels fitxatges més cars del barcelonisme, Montse.
1: Sí, els 10 fitxatges més cars del barcelonisme i també anem a veure si cadascun d'aquests 10 fitxatges ha valgut la pena, no? Per dir-ho d'alguna manera. Si ha estat ben pagat o no, perquè Gordon encara no ho sabem.
2: Si
1: però
2: ha estat rentable, vols dir,
1: exacte,
2: no?
1: Si ha estat rendible per saber... Per això, no? Perquè Anthony Gordon, doncs, com sabem, serà jugador del Barça fins al 31, un fitxatge dels més ràpids que es recorden i que ha costat, com deies, 70 milions d'euros, més 10 milions en variables, depenent dels rendiments i els títols que se li pagaran al jugador. Amb aquesta operació, Gordon és el 7è futbolista més car de la història del Barça, però avui us porto el rànquing dels 10 primers. Llavors, anem repassant jugadors, Badó, i tu em vas dient la teva opinió, Si amb els ulls d'avui creus que aquell fitxatge va estar ben fet o no.
0: No sé si sóc el més indicat, però...
1: Però escolta, no, així fem una mica de debat, també.
0: Jo, amb el futbol, ja t'ho dic ara, més de tecnicisme, tiro amb el...
1: Amb el cor.
0: Tiro més amb el cor que amb el cap,
1: Segur que coincideixen el 90% dels culers amb tu. Vinga, va.
0: Números que sí.
1: Número 10. Va ser... Rafinha, el fitxatge de Rafinha a Leeds per 58 milions. El 2022 se'l va fitxar procedent d'aquest equip i darrerament doncs, no passa pel seu millor moment, no?
0: Com
1: Rafinha?
0: Que no? Va, Rafinha...
1: No? Rafinha últimament... No, no
0: Rafinha,
1: està...
0: fitxatge
1: està...
0: brutal.
1: Sí, en general.
0: Res
1: en general.
0: A dir. Home, perfecte, Rafinha.
1: Va, perfecte, Rafinha.
0: Sí, home, sí.
1: Número 9, des de la Juventus, va venir Gianni, que amb un fitxatge, una fitxa de 60 milions...
2: Mare de Déu.
1: Que aquest també ha estat posat en dubte, no sé...
0: Bueno, poc a dir, poc o gens.
1: Poc o gens, Va, el número 8, Ibrahimovic, procedent de l'Inter.
0: Va estar molt poc de temps. Ens va donar la darrera victòria contra el Real Madrid amb Jan Laporta com a president abans de plegar.
1: Una victòria que...
0: Per cert, i en aquell partit que va guanyar el Barça amb gol d'Ibrahimovic, Florentino Pérez estava a la llotja del Camp Nou,
1: Ah, mira, veus? Llavors, 69 milions ben invertits o no?
0: Sí, només per aquell gol.
1: Només per aquell gol, sí.
0: Jo pagava 70.
1: Va sortir cada gol.
0: Aquí, Radorta, hauries d'estar aquí, que el que estem parlant és una cosa que hem de fer amb tu.
1: Vinga, Radorta, va, aporta comentaris. El número 7... com dèiem, Gordon, recentment comprat al Newcastle, encara no podem dir com anirà la cosa amb Gordon, però ha costat 70 milions, per tant, és el 7è més car de la història del Barça.
0: A veure, un moment.
1: I ha signat per 5 temporades.
0: Ara entrem a això. Bon dia, bona sort. Com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Sí. Home, avui, no has tingut por el cap de setmana, oi?
3: No.
0: Es nota? Home, és una altra vea, ens l'han canviat. Ara sí. Què passa?
4: El guió. Estem fent una mica aquí de...
0: I que per tot controlat o no?
4: Home, ho havia d'estar, però m'has fet entrar el... Ja veurem, saps? Estàvem en això.
0: És que estem parlant de fitxatges. Ara et deixo tornar a sortir.
4: Sí,
0: però és que vull que estiguis aquí, perquè estem parlant de fitxatges del Barça.
4: I la Bea no et serveix, oi?
0: No, sí. Posa'm els cascos, sisplau. No. Home, i tant, que ens serveix. Per enèsima vegada.
4: Que no.
0: A veure, estàs content amb el fitxatge de Gordon?
4: No, jo què sé. Ni content ni descontent, ja veurem.
1: No ho sé.
4: A mi m'és igual.
0: Estem amb fitxatges, el que ens ha costat, i el rèdio que ens ha donat.
1: Exacte. El número 7, Gordon. Anem pel número 6, que va ser De Jong, el jugador comprat al Barça el 2019, a l'Ajax, per 75 milions. Què opineu, De Jong? Ben invertits o no?
0: Sí, home, va. Sí.
1: Sí?
0: Va. Sí, home, sí. Passa que, a diferència de Rafinha, jo crec que De Jong ha anat de més a menys i Rafinha ha anat de menys a més.
4: N'hauríem pogut trobar a la cantera, a la Masia, algun...
0: A la Pedrera, a la Pedrera. Sí,
1: sí.
0: A la Pedrera.
1: Una mica més barat, no? Potser.
0: Sí. Què més?
1: Va, el número 5, Luis Suárez, que va venir del Liverpool per 81 milions.
4: Absolutament.
1: Sí, eh?
0: Sí,
1: no?
0: Sí, comprem.
1: Va venir després del Mundial de Brasil, però després de problemes al genoll, doncs va recalar a l'Atlético. El número 4... Tenim amb 88 milions Neymar, que va venir procedent del Santos. Va aterrar el 2013, va viure una època daurada al costat de Messi, però va pagar la seva clàusula de 222 milions per anar al PSG.
0: Només pel que va pagar el PSG ja va valdre la pena gastar-se...
1: Ah, mira, veus, clar, de vegades...
0: Els 88 milions. Després, l'altre, el problema és el que vindrà ara. És la inversió que es va fer amb els diners... que vam percebre de...
4: Coutinho, no?
0: De Neymar.
4: Coutinho i Dembélé.
0: Un desastre.
1: Mira, no, en el número 3 tenim Dembélé, que va venir procedent del Dortmund per 105 milions, que també el PSG va acabar marxant Dembélé, l'actual pilota d'or, que va venir molt jove el 2017, però aquí, què? Aquesta
0: bueno,
1: inversió...
0: Dembélé ara molt bé, però com va estar el Barça, el seu pas ni pena ni glòria.
4: No, molta lesió i...
0: I molta sí, PlayStation. Molt
2: però en el mercat aquest futbolístic no hi ha regateo de, oh, 105 no, te dono 100 dos i mig.
0: Sí, però no hi som a les reunions.
2: No, és que m'agradaria estar-hi. Dic, no, jo no,
0: sí,
2: jo te pago
0: i tant,
2: menys.
0: I tant.
1: 15 milions més car. Va sortir el número 2, el segon jugador més car del Barça. Va ser Griezmann, que va venir procedent de l'Atlético per 120 milions, fitxat el 2019.
0: No, res.
1: Va estar dues temporades, res. Que no es va adaptar mai. No va valdre la pena aquests 120 milions, diríem que no. I el número 1, el fitxatge més car de la història del Barça. És el que esmentava abans. Coutinho va venir procedent del Liverpool per 120 milions, va arribar el 2018, no va triomfar, es va anar diluint després d'uns primers 6 mesos que es veien al Vira una mica d'il·lusió. Després va anar menys i el Barça el va cedir al Bayern abans de traspassar-lo a l'Aston Villa per només 20 milions. Per tant, a Coutinho, 120
0: milions... d'euros es va perdre amb el negoci de Coutinho,
1: Imagineu, a veure els números, com surten amb aquest nou fitxatge, el primer de la propera temporada, que és Gordon, per 70 milions, i veurem què passa.
0: També m'agraden molt les teves sabates, eh?
2: Ai, gràcies.
0: M'encanten. És que aquest cap de setmana...
2: Xules. Si
0: No, és que...
1: Sí, espardenyes, boníssimes.
0: Tinc una amica que està pràcticament sempre a Cadaqués, i han tingut un cap de setmana de casament, i ho he vist des d'aquí, el Gerard, una abraçada, i tots els tios anaven amb
2: espardenyes d'aquestes.
0: Amb espardenyes. Que
2: tots,
0: xulo, tots els tios. Tots arreglats i amb espardenyes, tots.
1: Són comodíssimes, eh?
0: Sí. Perdona, estàvem dient Coutinho, jo crec que li va passar molt el que es va pagar per ell, eh?
4: Sí.
0: Sí o no?
4: Sí, no, jo què sé, era molt dolent, aquest home.
0: Era molt dolent.
4: Sí, vull dir.
0: Era molt dolent.
1: Montse, i molt car, i molt car.
0: Gràcies.
1: A tu.
0: Vinga. Vinga, m'ha arribat en tot plegat a les 7 i 2 minuts del matí. Anem a la pregunta del dia. Sabeu què tardava el Concorde a volar de Londres a Nova York? A, 4 hores, aproximadament. A, B, aproximadament 3 hores. I C, aproximadament 5 hores. Montse.
1: 3 hores.
0: 3 hores.
2: 3 hores.
0: 3 hores.
4: 4.
0: 4.
2: 3.
0: 3. De seguida la resposta.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: És 1 de juny del 2026, el dia que ens vam sabent que comença una setmana decisiva per desencallar el conflicte laboral al sector educatiu.
1: Els docents votaran entre avui i dijous si accepten el preacord amb el Departament d'Educació o si el rebutgen. Ho faran a través d'una consulta convocada pels sindicats, a través del correu electrònic, i les possibles dues respostes són sí o no. Em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
0: Els presumptes casos de corrupció al voltant del Partit Socialista continuen sacsejant l'escenari polític.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat temps perquè les transformacions que ha fet el seu executiu arrelin i ha reafirmat també la seva intenció de continuar governant fins al 2027. També s'ha referit a l'oposició com tramposa i l'ha acusat de fer servir males arts per enderrocar el seu govern. Des de l'oposició, els populars pressionen els socis d'investidura de Sánchez perquè facin caure l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
0: Mentrestant, prop de 800 detinguts a França durant les celebracions per la victòria del PSG a la Champions.
1: Uns disturbis que han acabat amb 780 detencions, de les quals més de 450 estan sota custòdia policial. Això és un 32% més que fa un any per la mateixa celebració. A més, un motorista ha mort mentre es produïen els festejos. París no ha estat l'única ciutat en què s'han produït altercats que han afectat 15 ciutats franceses. L'any passat ja va haver greus disturbis amb 2 morts, 200 ferits i 500 detencions.
0: I l'IVA de l'electricitat, gas natural, palets o llenya deixarà de ser del 10% per enfilar-se fins al 21% a partir d'avui.
1: En un primer moment, les reduccions es contemplaven fins al dia 30 de juny, però es podien desactivar abans si els preus dels subministraments es mantenien estables des del mes d'abril, que és el que ha passat. Sí que es mantenen, però, les bonificacions als carburants amb un IVA reduït fins al 30 de juny.
0: I una nena resulta ferida per una bala perduda en un tiroteig a Badalona.
1: Els fets van passar ahir a 7:45 del vespre al carrer Còrdoba del municipi. Les primeres hipòtesis apunten que la menor hauria rebut l'impacte d'una bala perduda que hauria rebotat i que ha impactat en ella. La nena d'uns 10 anys va ser evacuada a un centre mèdic en vehicle particular i la seva vida no corre perill.
0: I acabem. La Generalitat eleva als 40 anys l'accés dels préstecs de l'emancipació.
1: El govern ha elevat de 35 a 40 anys l'edat màxima per optar als préstecs emancipació, una línia de finançament destinada a facilitar l'accés al primer habitatge. La mesura presentada pel president Salvador Illa entrarà en vigor avui mateix i situa Catalunya com la primera comunitat que amplia aquest límit d'edat.
0: Vinga, anem per el temps. Gràcies, Montse. Informació que ens arriba des d'Amet. Noelia García, bon dia i bona sort.
5: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana i el mes de juny amb un descens de temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia, i molt bon dia. 7 i 6 del matí.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, va, la pregunta. Què tardava el Concorde a volar des de Londres a Nova York? A, aproximadament 6 hores. B, aproximadament 3 hores. C, aproximadament 4 hores. Montse.
1: 3 hores.
0: 3 hores.
1: 3 hores.
0: B, a 3 hores.
4: 4.
0: 4.
2: 3, jo dic 3.
0: 3 hores. Doncs...
2: són 5.
0: 3 hores.
2: Són 3.
0: Us haureu de repartir el pernil, eh?
2: Perquè sí.
0: 3 hores. Algú dels presents va agafar el Concorde alguna vegada?
4: No, jo diria que no.
0: Me'n recordo de... clar, era un avió comercial supersònic que anava, sí, sí, amb aquella punta característica enfocant avall, que malauradament va tenir l'accident a... Va ser el Charles de Gaulle que va haver-hi l'accident?
4: Va ser a París. Que sí, eh?
0: Sí. I que va acabar la seva història comercial del Concorde. Me'n recordo un concert que començava que era a París, començava i es clausurava a Nova York, i va ser Phil Collins que va obrir el concert de París i va tancar el de Nova York, començant a la mateixa hora.
1: Exacte.
0: Era un macroconcert d'aquests com es feien abans. Us recordeu els concerts d'Amnistia Internacional? Que venia a Phil Collins... no, Phil Collins no. Venia a Bruce Springsteen,
4: a
0: Sting...
4: Cada casa, sí.
0: El millor de cada casa. Ja no se'n fan d'aquests,
4: no,
0: eh? Ja no,
4: no
0: se'n fan.
4: Ara, de fet, bueno, ara són els festivals, no?
0: Ah, sí.
4: Tens un cartell així, però clar, tenen en diferents dies. I
0: no, però
4: has de comprar un abonament de no sé quan.
0: Exacte,
4: no.
0: Això era un sol
2: i
0: concert.
2: I de preu d'or.
4: Sí.
1: Sí, però per una bona causa, fa temps que no se'n fa.
4: Això
1: des de la pandèmia, que es va fer un com, de manera com virtual, no? Des d'aleshores no se n'en fa.
0: Home, escolta'm, el de Bunny és per una bona causa, eh? Que els tenim tots allà entretinguts, també, eh? És una molt bona causa. Sí o no?
2: Bueno, jo no he estat, no sé. Jo no he invertit en aquesta causa d'aquest senyor.
0: Hauries d'estar en aquests concerts,
2: sí,
0: tu. A la casita aquesta que dius, sí, tu de no sé què. Les 7 i 8 minuts del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Comença nova hora del Bon Dia, Bona Sort. És 1 de juny del 2026. 1 de juny, que bé, no, Bea?
2: Que bé.
0: A l'1 de juny,
2: sí,
0: aquell mes que ens porta l'estiu, tindrem el solstici d'estiu, tindrem la nit de Sant Joan, la nit més màgica de l'any. Sou més de Sant Joan o de Cap d'Any?
1: Ostres, quina pregunta.
4: Bueno, Sant Joan,
1: claríssim. Sí, no? Sí. Cap d'Any a mi m'agrada molt, també. Però clar, mira, Sant Joan cau la revetlla dimarts. Sí. Dimarts, dimecres, festiu.
0: I dijous aquí.
1: Ja recuperats.
4: I aquest entusiasme...
0: amb un estat lamentable.
4: Amb el bon dia i bona son. Serà el nom de la propera temporada. Bon dia i bona son.
0: Però aquí estarem, peti qui peti. Va, a les 7 i 9 del matí, en aquest 1 de juny, hem de ser feliços. Per què hem de ser feliços?
2: Doncs mira, avui hem de ser feliços pels dilluns que comencen fatal, però després et sorprenen. Perquè està clar que els dilluns tenen mala fama, sí, és així, i bastant merescuda, també t'ho dic, però el dilluns és aquell moment, evidentment, que el cos encara està negociant amb el teu cap, el cap de setmana s'ha acabat, i tornes a posar alarmes, tornes a la rutina, als horaris. Clar, ningú s'aixeca un dilluns pensant, iuhu, quina alegria. No, normalment et lleves més cansada del que tocaria, amb molta mandra, revisant mentalment tot el que tens pendent durant la setmana, i amb aquella sensació de que el cap de setmana ha durat exactament 7 minuts i mig. El pobre dilluns, clar, ja surt perdent des del principi. Li posem tota la pressió, tota la mandra i tota la frustració acumulada, però després passa una cosa curiosa, i és que de vegades els dilluns, escolta, et sorprenen, perquè el dia que pensaves que seria horrible, doncs acaba tenint algun moment bo, algú que et fa riure, una conversa inesperada, et surt alguna cosa bé, o simplement el dia es va suavitzant a poc a poc. I de cop arribes al vespre i dius, escolta, tampoc ha estat tan terrible. I això diu molt de la vida, també, perquè de vegades patim abans d'hora. Condemnem dies sencers abans de donar-los l'oportunitat de que passin. Així que avui hem de ser feliços per aquests dilluns, que remuntem quan menys ens ho esperem, perquè de vegades la vida té el costum de millorar just després del moment en el que pensaves que tot seria una gran merda.
0: Vinga.
2: És així.
0: Dos matisos. Primer, tendim a dramatitzar massa el moment, eh? Jo, per exemple, dic, ahir em posava el llit i dic, demà em llevaré fet pols. I mira, m'he llevat aquest matí fet pols, però és igual. Però és igual, o sigui, amb il·lusió. Després hi ha un altre matís, que és que el gremi de l'hostaleria, per ells el dilluns és...
2: Ja és dilluns.
0: Ja s'ho miren d'una altra manera. En fi, que bon dilluns, família. Avui és 1 de juny i avui és dilluns, però un 1 de juny, tal dia com avui, però del 2006...
1: Sí, moria Rocío Jurado, avui fa 20 anys.
6: Como una ola, tu amor llegó a mi vida.
7: Arrasó desde que pisó un escenario con su voz prodigiosa y una fuerza desbordante. Imborrable su legado en el mundo, en España y en su querida Chipiona.
2: 20 anys.
1: 20 anys.
2: 20 anys. Ostres, sí, com sí, passa sí. El temps, de veritat.
1: Molt ràpid.
0: Tal dia com avui, però del 2009...
1: Van morir...
0: Moment, perdona, és que estava mirant... Heu vist les imatges de les manifestacions de... No.
1: Dels docents.
0: Dels docents a València i com carreguen contra aquella pobra senyora que, sí. que està caminant tranquil·lament i van per darrere. És que, vull dir, a vegades les forces de seguretat ens hauríem de... frenar una miqueta. O sigui, el viatge que llegiven aquesta pobra dona... que està d'esquena... és igual, és que no...
1: I l'empenten, no? És una de les polèmiques del dia, sense dubte.
0: No, totalment. I portarà cua, això, eh?
1: Doncs un dia com avui, del 2009, morien les 228 persones que viatjaven en l'Airbus A330 d'Air France, que es va precipitar a l'Atlàntic quan volava de Rio de Janeiro a París.
8: La Fiscalia considera que Airbus presuntamente ya sabía 5 años antes del accidente que algo en sus sensores de velocidad de su modelo A330 no funcionaba del todo bien y que Air France actuó con negligencia e imprudencia.
0: I tal dia com avui, però del 2011...
1: El canadenc Leonard Cohen era guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de les Lletres. Així començava el seu discurs d'agraïment.
9: Your Majesty, Your Royal Highnesses, Excellencies,
10: Excelencias,
9: Members of the Jury,
10: Miembros del Jurado,
9: Distinguished laureates,
10: distinguidos premiados,
9: ladies and gentlemen,
10: señoras y señores.
9: It is a great honor to stand here before you
10: es
9: tonight.
10: Un gran honor estar aquí ante ustedes esta noche.
0: Molt bé, doncs gràcies, Montse, és que ha quedat així tallada, pensava que diria alguna cosa més.
1: No, perquè, a veure, el discurs era llarg. I llavors,
0: és que m'estava posant ja...
1: La veu de Leonard Cohen, ja.
4: Molt bé, Eminem, molt bé.
2: No arrencai.
0: Trata de arrencar-lo, va. Falta un minut per arribar a punt a un quart de vuit al matí. Ara us faig una pregunta per la reflexió. Segurament no tindreu la resposta, però ara us ho explico, la resposta. Sabeu què podeu arribar a oblidar a les 9 del matí de tot el que ha passat o el que passarà durant aquesta hora?
2: Com?
4: Toni.
0: Sabeu quin tant per cent podeu oblidar o oblidareu del que passi durant aquesta hora a les 9 del matí?
4: El 100%. No me'n recordaré res. Sí. No, ho tinc claríssim.
0: En sèrio?
4: Estàs segura?
0: Bé, us explico. Aquesta és una conclusió que prové del psicòleg alemany Hermann Ebbinghaus, que a finals del segle XIX, al 1885, va ser el primer a estudiar científicament com es perd la informació amb el temps. És a dir, a través d'experiments va descobrir que la pèrdua de la memòria és molt ràpida just després d'aprendre alguna cosa nova. Segons els seus resultats, es pot arribar a oblidar fins a un 40 o un 50% de la informació durant la primera hora si no repassa.
4: Sembla poc.
0: Després l'oblit continua, però a un ritme més lent. Aquest estudi va demostrar que la memòria necessita repetició i consolidació per mantenir-se i és la base de moltes tècniques modernes d'estudi com el repàs espaiat. És a dir, quan acabem de... Si volem retenir tot el que hem dit, hauríem de tornar a mirar el guió,
2: sí,
0: i tornar a repassar això, i se'ns quedarien les coses. Si no, doncs mira, tal dia farà
2: demà
0: un any.
2: Demà serà un altre dia. Should I cool it or should I blow? Ara entenc moltes vegades que estem parlant a la redacció i ens preguntem, ens mirem als ulls i preguntem, això ho hem dit?
11: Això ho hem dit. Crec que és una de les preguntes més repetides que ens fem entre els tres. Això ho hem dit, d'això ho hem parlat.
0: És això.
11: Sí.
0: I després allò, sabies que... Ja ho havíem dit. No.
2: També, veus?
11: Ens passa molt.
4: Ara us diré una cosa, el sabies que esteu fent el del primer dia, l'esteu repetint cada dia. No és veritat,
0: perquè sorprenentment el sabies que estan sortint, jo cada dia els trobo nous. Potser sí que n'hi ha algun. Home, són quantes dies, eh?
4: Són molts dies.
0: Són 4 o 5 per dia.
11: Però la idea que m'has donat m'agrada. Demà tindràs un sabies que del 8 de setembre.
0: No, és que acabarem amb uns 1.000 i escaig de sabies que.
2: Però mira, el Marc, que s'encarregui de recordar el sabies que. La Bea, hem de ser feliços, l'Ari, i així tenim una mica entre tots i ens en recordem de tots.
0: Doncs ja està. Sabies que posem música? Anem a posar banda sonora en aquest despertar. Has vist que ja surt, ja tenim sol,
2: Sí, ja fa estona. Ja fa estona.
0: Pràcticament un quart de set del matí que tenim sol, ja.
2: No, és que quan has dit la dada aquest matí de l'hora en què sortia el sol, m'he quedat, de veritat, perquè no era conscient de que teníem ja el sol aquí a punt de sortir. I dic, ostres, no sé, m'han passat com els mesos aquests molt ràpids.
0: Ha passat volant.
2: I més que passarà amb la música de Teddy Swims, que posem aquesta hora al Bon Dia i Bona Sort per donar el bon dia d'avui dilluns amb The Door.

0: compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: A aquesta hora anem als titulars de la premsa escrita. És un quart i cinc minuts d'avui del matí. Montse, que trobarem avui als quioscos?
4: La Vanguardia diu: la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Al periòdico llegim: l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal. El Mundo diu: la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. El País diu: l'Audiència Nacional activa la recerca de 14 etarres a Venezuela. El diari Ara titula: Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà. La Razón avui diu, amb una entrevista a Florentino Pérez, en paraules textuals: menteixen, el Madrid serà sempre dels seus socis, les seves propostes el portarien a la ruïna.
3: Anem per la premsa esportiva, diari Esport.
4: Avui diu: la confessió de Lamin, vaig tenir por de perdre'm el Mundial.
3: I Mundo Deportivo,
4: amb una entrevista a Luis de la Fuente, que el titular diu: tinc els millors jugadors del món.
3: Va, dit això, deixeu-me que m'avanci una miqueta el regal que tindrem després. De seguida ens posem amb el Marc Redorta, però avui tornem a regalar, recordant que Barcelona és aquest 2026 la capital mundial de l'arquitectura. Estem celebrant oficialment l'any Gaudí i aquí, al Bon Dia Bona Sort, volem regalar unes entrades, les Gold, les entrades més top que hi ha per anar a veure la Casa Batlló i entrar dins del món arquitectònic de Gaudí. Si voleu entrar... Sabeu aquelles cues que hi ha a l'entrada?
5: Sí.
3: Doncs serà l'última vegada que veureu una cua. Quan arribeu, perquè vosaltres entrareu pel costat directament a dins, eh? 900-630-630. El passe Gold per anar a la Casa Batlló a veure-ho tot.
2: Right, bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
3: Anem ja amb el Marc Redorta. D'aquí 8 minuts seran 8:15 del matí. Hem rebut un missatge del Manel i la Lídia de Manresa. Ens diuen el següent: hola, pare Marc, ens encanta la teva secció. Per què no ens parles de com afrontar el primer viatge de fi de curs? La nostra filla marxa aquesta setmana 3 dies i 2 nits per primer cop. Ens ha posat una mica el toc
5: a l'estornitó, eh? Sí, està molt bé, està molt bé. Bueno, però escriuen així, aquesta gent, saps què vull dir? Encara no hem dit mai l'adreça, no han d'escriure, però bueno, en fi, està bé. Bé, comencem la setmana de bon rotllo perquè ha arribat el moment d'enviar els nens i nenes de viatge de fi de curs. Jo us dic que els perdrem de vista un parell de dies i com a mínim una nit, no cal que us digui que els pares i mares viuen aquest moment de forma molt especial, sobretot per la falta per primer cop del criu a casa, més que no pas pel fet de tenir la nit lliure, eh? Perquè avui us parlo de la primera vegada que van de viatge de fi de curs, d'aquelles primeres hores de nervis, de tenir-lo lluny i sense cap control. Prepareu-vos, per tant, per una secció plena d'emocions que avui porta per títol Si em dius adeu. Bé, el ritual de les colònies sempre passa per fer la maleta. Abans anàvem amb motxilla, sí o no?
3: Sí, sí, senyor.
5: Abans anàvem amb motxilla. Ara arribes amb una motxilla davant de l'autocar i et fan bullying, eh? És a dir que, saps, tothom amb la seva maleteta de rodes, com
3: sí,
5: si anés
3: sí,
5: ja
3: sí,
5: a l'aeroport de Heathrow, saps? I dius, no, que te'n vas a la casa de colònies, de Camp de Bànol, en fi, no passa res, val?
4: Jo us porto amb motxilla, eh? Amb motxilla tots dos, eh? I amb
5: Montse,
4: el sac per fora.
5: Montse, t'estàs sí. traumant, que bueno, els estàs traumant, que ho sàpigues.
4: Problemes en tenim tots, que fa temps que no sonava aquesta frase
5: Montse,
4: de programa.
5: Montse, amb lo cuqui que ets tu i els fas anar amb motxilla,
4: amb motxilla
5: de veritat,
4: sí, senyor,
5: en fi,
4: sí.
5: Com si fossin xerpes, bueno, en fi, és igual. La qüestió és...
3: Però sí que
5: els vols anar al Nepal, al Nepal.
3: A veure, un moment.
4: Que sí, que motxilla, clar, que sí, de tota la vida.
3: Perdona, sí que es cau alguna motxilla, però jo també majoritàriament els veig amb d'això. Sí que n'hi ha alguns i algunes que van amb motxilla, eh?
4: Home, i tant, ja us ho dic jo, a l'escola del meu fill.
5: Però que ara mateix, diríem, la proporció és de més maleteta que motxilla, també t'ho dic.
4: Però jo no et dic que l'any que ve igual no em canvio la maleta, perquè no, ja no puc apretar més les coses, també t'ho dic, eh?
5: Correcte. En fi, la qüestió és donar 50 recomanacions a la criatura just abans de pujar, una criatura que, evidentment, no escolta, i molt important, anar a dir adéu des de fora de l'autocar, principalment les mares. Mares i pares són els que volen viure aquest moment en primera persona i que consisteix sobretot en esperar-se molta estona fora de l'escola, comentant com d'emocionats estaven i nerviosos els crios abans de marxar, en veure com surten de l'escola en fila, val, per pujar a l'autocar, carreguen les maletes a l'autocar, i després nosaltres hem de dir adéu mentre, des de baix, mentre el nen i la nena no ens fot ni puto cas. Val?
3: No és veritat, no és veritat.
5: Nosaltres estem saludant a un autocar amb els vidres foscos, estem a darrere de l'autocar i el nen està a primera fila i no el veiem, saps què vull dir? I està a l'altre costat de l'autocar. Nosaltres estem fent així a un autocar, no a un nen, val? I si és un nen no serà el nostre.
3: Però no t'ho compro, que hi ha... Escolta'm, que hi ha retorn. Retorn-te.
5: Sí,
4: hi ha feedback, hi ha feedback.
5: Què vol dir?
3: Sí o no? Aquells, Bea,
6: que diuen el tema és que jo he sigut la nena. Jo encara no he tingut la sort de ser la mare que les posa en un autocar.
5: I tu estaves pendent dels teus familiars a baix dient així? No. Jo sí.
6: Vale, tal,
5: tot és igual. Això no és...
6: Quan em feien cas, que els meus em facturaven i el nen no.
5: El que és important és que quan l'autocar hi hagi a la primera cantonada ens queda aquella sensació de que hem fet el que tocava, tot i que no hagi servit absolutament per res, i ara a patir, perquè ara els pares i mares posen a prova els seus nervis aquella nit, la frase "i ara què deu estar fent?".
3: Clar.
5: "I ara què deu estar fent?" es repeteix més que la d'al preu de la vivenda ha tornat a pujar aquest mes, val? I això és molt repetir-se. I fins i tot n'hi ha que estan temptats de trucar a la casa de colònies o un dels profes. Sobretot, no ho feu, eh? Oi que tampoc trucareu a casa dels pares del primer nòvio o nòvio per saber com va? Doncs,
7: sí,
5: no
7: això
5: feu...
7: sí, això sí, els nous ho han fet, eh?
5: Això ho han fet, no?
3: En sèrio?
7: Sí.
3: Trucaven a casa dels pares del nòvio?
7: La ESPE, tu no la coneixes, a la ESPE. La ESPE trucava ràpid i et feia amiga de l'altra.
3: En sèrio?
7: Sí.
3: I tot el dia allà...
7: Connexió directa, que està la nena aquí. Sí, no pateixis, estan aquí sopant.
5: Sí, sopant.
3: Sopant a l'habitació.
7: Sopant a l'habitació, que estan veient la tele allà, a les seves coses, allà.
5: Està parlant de les seves coses, en fi. Bé, vosaltres heu de pensar que estaran fent jocs de pistes, que l'estaran liant part amb la seva naturalitat innata i que, per tant, coses de la infància. No passa res, val? També és veritat que del que passi durant el viatge sabreu poca cosa, eh? I de fet hi ha la frase aquella de que el que passa al viatge es queda en el viatge i per alguna cosa serà. Però l'altre moment mític és el de l'arribada de l'autocar a l'escola, val? Acostuma a ser en divendres, aquí ja hi ha pares i mares, tothom expectant amb quin estat veure com arriba la seva criatura, que en general és bastant lamentable, diguem-ho així.
3: Bastant lamentable.
5: Hem vist pel·lícules de zombis que fan cada més saludable que ells. El nen, la criatura, ha dormit poc, ha emprenyat molt, ha menjat des de saber què, va més brut que els nyus després de creuar el delta de l'Okavango, però, per sobre de tot...
3: És important que arribin amb un punt d'afonia, eh?
5: D'afonia.
4: Sí, també.
3: Això detona un...
5: Acostumen a fer pudor els que van amb motxilla més, tot sigui dit. Els que van amb motxilla fan més pudor que els altres.
4: Per què? Escolta, es dutxen igual, eh?
5: No, es dutxen igual, però no sé, fan més pudor.
4: Però en general es dutxen... No, escolta'm una cosa.
5: No em sembla bé aquesta apreciació.
4: No, sí,
5: perquè han hagut de suar més, perquè l'han portat a sobre.
4: No, però a veure, no la porten a sobre, la porta l'autocar.
5: Les maletes porten rodetes. La poden arrossegar. Saps què vull dir?
4: Però no puja en muntanyes amb la motxilla. Okay. Arriba l'autocar, agafa la motxilla, els professors els ajuden i llavors la col·loquen a l'habitació. No fa un trajecte, motxilla amb ells a l'esquena.
3: Molt gratuït, no? Molt gratuït això, no, Montse? Molt gratuït.
4: Gratuït. Cadascú, no m'ha agradat.
5: Cadascú se sap el seu, Montse. Cadascú se sap el seu.
4: Ja
5: sabem del que parlem. Bé, només hem de dir que els nens volen tornar a la seva família i només això ja paga tots els nervis i tota la tensió passada aquests dos dies. Ara bé, penseu que això, tot això, només ho van perquè tenen 5 anys. Eh? Segurament, a partir de l'any següent, quan l'aneu a buscar, ja ho rebrà amb una frase de l'estil "i només m'has portat això per berenar", perquè ara és el que s'estila, val? Però els hi perdonarem tot, no?
3: Home, i tant, només faltaria.
5: Doncs ja està. Bon dia i bona sort.
3: Bon dia, bona sort. Recordes l'última vegada que els teus fills van anar de colònia?
5: No. Si no recordo el de fa una hora, saps què vull dir? Que estàvem dient, el sabies que dèiem... Saps que no recordem el que dèiem fa una hora? Doncs imagina't els meus nens, que tenen 22 anys i 17, l'últim cop que van anar a l'excursió.
3: Molt bé.
5: No recordo res.
3: Redorta, gràcies. Bon dia i bona sort.
5: Molt bé, treu la pols a les motxilles.
3: Vinga, va, d'aquí un minut arribem a 2:45 del matí.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4. You step aside, but I'll find...
3: Va, sí, que ara ens hi posem amb el regal del Bon Dia, Bona Sort. 900-630-630. Barcelona és aquest 2026 la capital mundial de l'arquitectura i estem celebrant oficialment l'any Gaudí. I a la ràdio volem fer per la Porta Gran, a Ràdio 4, perquè, atenció, avui regalem el premi més buscat i més exclusiu, una entrada doble VIP amb accés total i sense cues per anar a la Casa Batlló. Sí, sí, ja ho sentit bé. Entrada doble, oblideu-vos de fer targetes o fer cua sota el sol. El guanyador i un acompanyant tindrà un passe preferent per entrar directament com a autèntics VIP a la joia del Passeig de Gràcia. Podreu recórrer, perdoneu, als seus balcons. De...
5: Ai, ai, ai.
3: Per cert, heu vist com tosa el Florentino Pérez?
5: No.
3: Cada vegada que està en una entrevista que li veu una tos que tremolen els fonaments. No ho heu vist?
5: No, no, no.
3: Ah, doncs és digne d'estudi. Seguim amb Gaudí i la Casa Batlló. Dèiem, el guanyador, què?
5: Dic, no podríem fer un programa, un Bon Dia, Bona Sort, des de la Casa Batlló? Això estaria molt... M'agafaria molta il·lusió, eh?
3: Home,
5: hauria de ser en dilluns, parlar bé, perquè jo així, saps? Però et vinc a dir que...
3: Alguna cosa més que et quadri?
5: Em aniria bé. Home, si poguéssim fer una mica més tard, també millor. Saps? Però ara, en sèrio, un directe des de Casa Batlló...
7: Espectacular.
5: Ah, espectacular, eh? Any Gaudí. Ens hauríem de sumar l'any Gaudí, no?
3: I tant, i tant. Calla que no. 930-630, el que dèiem. El guanyador i un acompanyant tindran un passe preferent per entrar directament com a autèntics VIPs a la joia del Passeig de Gràcia. Podreu veure, entre altres coses, l'experiència immersiva en 360 graus del Gaudí Cube. Tafanejar l'últim pis habitat originalment per Gaudí, que està obert al públic, i prendre una copa de cava al famós terrat del Drac. Un pla reservat per uns pocs i que avui regalem des del Bon Dia i Bona Sort. Així que si voleu viure l'any Gaudí com un autèntic famós i fer el millor pla de Barcelona, truqueu-nos ja. Anem a recollir la trucada. Bon dia.
8: Anem a recollir la trucada. Bon dia.
3: Ui.
9: Aquí... Bon dia.
3: Hola, amb qui parlo?
9: Amb l'Anat.
3: Amb qui, perdona?
9: Anat.
3: Anat?
9: Sí, que us escolto sempre pel matí quan vaig a la feina.
3: Ah, molt bé, però el teu nom és Anat? A-N-A-T?
9: Sí, és literalment Nat amb una A endavant. És marroquí el nom.
3: Ah, que bo, Anat, molt bé. Escolta'm, des d'on...
9: Anat, sí.
3: Des d'on truques, Anat?
9: Des de, bueno, soc de Vic, però treballo a Olot.
3: Ah, molt, de Vic i treballes a Olot. Fantàstic.
9: Exacte.
3: Ah, molt bé.
9: Sí, sí.
3: Caloreta aquesta hora del matí, no?, per aquí dalt.
9: Sí, vull dir, ja es nota, ja, la temperatura.
3: Molt bé. Anat, amb qui aniràs a veure la Casa Batlló?
9: Sí, segurament amb la meva dona.
3: Amb la teva dona. Com es diu la teva dona?
9: Iman.
3: La Iman i l'Anat, passe per la Casa Batlló, que no se'n parli més. Anat, una forta abraçada, que vagi molt bé. I, sobretot, gràcies per escoltar-nos, rei.
9: Moltes gràcies.
3: Vinga, bon dia i bona sort. 2:15 del matí.
2: Estàs escoltant?

0: Museum of Failure exposa productes invents que van ser desastres comercials enormes, des de refrescos impossibles fins a tecnologies absurdes.
1: I sabies que...
0: Els camaleons no canvien de color només per camuflar-se. Ah. També ho fan per comunicar emocions, marcar territori o regular la temperatura corporal.
1: Què, Bea, com t'has quedat?
2: M'he quedat impressionadíssima, m'encanta.
0: Ja, espera, això, que en tinc una altra,
1: Això ho pots dir a la teva consulta, també?
2: Sí, no? Ho puc dir a la meva consulta, que hi ha animals com els camaleons, no? Que estan més connectats amb el seu aparell emocional que amb moltes persones.
1: Jo vaig a la teva consulta i em dius això i dic, hòstia, aquesta dona sap de tot, Brutal. Sabies que...
0: En alguns carrers d'Islàndia hi ha calefacció sota terra. Aprofitant l'energia geotèrmica, molts carrers i voreres es mantenen calents per evitar acumulacions de neu i gel.
1: I jo, que sota casa només tinc aigua.
3: Exacte.
1: Aigua i sorra de platja. O sigui, a casa, cal desestrac, a sota tot són aigües termals. O sigui, tinc aigua sota, literal.
3: Viuen un palafito d'aquell, saps? Com a les Maldives?
1: No,
3: que passen els peixos per sota.
1: Podria fer un riuet al mig del menjador, si fes allà on... Hi hauria de posar temps i ganes. Gràcies, Ares. Amb tot plegat hem arribat a 3:45 del matí. El dia que ens llevem sabent que comença una setmana decisiva per desencallar el conflicte laboral al sector educatiu.
4: Els docents votaran entre avui i dijous si accepten el preacord amb el Departament d'Educació. Si el rebutgen, ho faran a través d'una consulta convocada pels sindicats i les dues possibles respostes seran sí o no i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Segons fonts sindicals, mestres i professors podran participar en la votació només una vegada a través d'un missatge que rebran a la seva adreça de correu electrònic corporatiu.
1: Mentrestant, els presumptes casos de corrupció al voltant del Partit Socialista continuen sacsejant l'escenari polític.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat temps perquè les transformacions que ha fet el seu executiu arrelin i ha reafirmat la seva intenció de continuar governant fins al 2027. També s'ha referit a l'oposició com tramposa i l'ha acusat de fer servir males arts per enderrocar el seu govern. Des de l'oposició, els populars pressionen els socis d'investidura de Sánchez perquè facin caure l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
1: I prop de 800 detinguts a França durant les celebracions per la victòria del PSG a la Champions.
4: Uns disturbis que han acabat amb 780 detencions, de les quals més de 450 estan sota custòdia policial. Això és un 32% més que fa un any per la mateixa celebració. A més, un motorista també ha mort mentre es produïen els festejos. París no ha estat l'única ciutat en què s'han produït els altercats, que han afectat 15 ciutats franceses. L'any passat ja va haver greus disturbis amb 2 morts, 200 ferits i 500 detencions.
1: I l'IVA de l'electricitat, gas natural, palets o llenya deixarà de ser del 10% per enfilar-se fins al 21% a partir d'avui.
4: En un primer moment, les reduccions es contemplaven fins al 30 de juny, però es podien desactivar abans si els preus dels subministraments es mantenien estables al mes d'abril, que és justament el que ha passat. Sí que es mantenen, però, les bonificacions als carburants amb un IVA reduït fins al 30 de juny.
1: En clau de successos, una nena resulta ferida per una bala perduda en un tiroteig a Badalona.
4: Els fets van passar ahir a 15:45 del vespre al carrer Còrdoba del municipi. Les primeres hipòtesis apunten que la menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda que hauria rebotat i que ha impactat en ella. La nena d'uns 10 anys va ser evacuada a un centre mèdic amb vehicle particular i la seva vida no corre perill.
1: I acabem. La Generalitat eleva als 40 anys l'accés als préstecs d'emancipació.
4: El govern ha elevat de 35 a 40 anys l'edat màxima per optar als préstecs d'emancipació, una línia de finançament destinada a facilitar l'accés al primer habitatge. La mesura, presentada pel president Salvador Illa, entrarà en vigor avui mateix i situa Catalunya com la primera comunitat que amplia aquest límit d'edat.
1: Gràcies, Montse. A quina edat has marxat tu de casa?
4: Als 24, 25.
3: Amb motxilla o maleta?
4: Forma, això, amb les dues coses.
1: Forma part del molt del passat, això, ja.
4: Molt del passat, sí.
1: I tu,
4: sí.
1: Bea, te'n recordes?
2: 23.
1: Amb 23, tu?
3: Jo, 24.
1: 24.
0: 19, i me'n recordo perfectament quan vaig arribar a Barcelona amb aquell autobús que em va deixar Maria Cristina. Vaig creuar el primer pas de peatón sol a Barcelona i vaig dir, quanta gent hi ha aquí. Jo que venia de Lleida, clar. Ella que venia de poble, quasi. Vaig veure aquella gentada creuant, dic, no sé si em farem aquesta ciutat.
3: Però havies estat a Barcelona abans.
0: Sí, però vull dir, és com el moment que recordo de quan arribo amb les maletes. Jo portava maletes i alguna motxilla, també.
1: Molt bé. Jo vaig marxar als 19 i vaig tornar als... no havia fet els 20.
3: Vaig tornar a la tarda.
1: De veritat. I després vaig estar... Em vaig comprar un pis sobre... Sempre recordaré això. Em vaig comprar un pis sobre Plànols amb el que era la meva parella, i el meu pare, o sigui, cada despertés anava dient com van les obres. O sigui, estava obsessionat. Va haver un moment que dic, aquest home agafarà i els ajudarà a acabar el pis, m'entens o no? Era un pis que estàvem fent en una zona nova a Mataró i no hi havia manera d'acabar les obres. Clar, jo vaig esperar que acabessin les

0: fer aquest visionat de tu sense la parella.
1: Ah, això també, a la inversa, no?
0: A l'inversa. I si
1: et notes... I t'imagines superfeliç.
0: No, superalleujat o alleujada, sí. Supertranquil, superrelaxada, superdeixó, sí. I que dius...
1: Aquí no és, te la compro. No.
0: Ja
1: sí,
0: està.
2: Sí, i encara una altra.
0: Sí. Què?
2: Motxilla o maleta?
0: Motxilla o maleta. Bea, gràcies.
1: A vosaltres.
0: No hi ha per res més. Anem a l'estop de l'any. Bé, el proper dia... El proper dia t'has fet trabants, Bea, perquè és que...
1: Ai, em sap greu perquè no calculo bé,
0: Fem curt, No, si el problema és veu, no. El problema és veu, no teu. Montse.
3: Va, l'Alanis Morissette, avui fa 52 anys.
4: La teva preferida, Badó.
3: Sí, doncs ja sé que no és molt del teu gust, Badó, però escolta, és
4: ara vol tornar la Bea. Ara vol tornar la Bea.
0: A veure, la cinceta pregunta.
3: Mira, de ruptures, precisament, i de ràbia anava el primer disc on que ficava cançons com aquesta, Hand in My Pocket. Més endavant va tenir una aura més mística amb cançons com Thank You. Tornem al primer disc, perquè aquesta és la cançó que us deia, de ràbia emocional, amb Lloranou. En aquest disc, Jack Littlefield també incluïa You Learn. I per últim, la més coneguda, la més icònica, Ironic.
0: I amb això posem punt i final. Gràcies, Montse.
3: A tu, Badó.
0: Gràcies, Bea. Ares.
4: Fins demà.
0: Marra d'Horta. Gràcies, Gorka. El primer dia sol. Nen, matrícula d'honor, Ho estem molt bé. Moltes gràcies. Al nostre Gerard Piqué del Bon Dia, Bona Sort. Demà hi tornem quan siguin en punt les 6 del matí. Bon dia, Bona Sort, Catalunya.
5: Hola, molt bon dia. Benvinguts al Cafè d'Idees. Comença el mes de juny amb un preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Els mestres tenen ara 4 dies per votar si l'accepten o si el tomben i mantenen les vagues. De moment, les que estaven previstes per avui s'han desconvocat, però es manté la general de divendres. Un mes de juny que tindrà com a protagonista el Papa Lleó XIV i la seva visita a Espanya. Parlarem molt de totes les seves activitats en els propers dies, però el juny serà sobretot un mes per avaluar la continuïtat del govern de coalició. De moment, Sánchez rebutja fer autocrítica i insisteix que no pensa convocar eleccions. Acusa el Partit Popular i Vox de jugar brut i fer trampes per fer caure el seu govern. Per cert, diuen que els seguidors del PSG no saben perdre, però tampoc no saben guanyar. Luis Enrique va alçar dissabte la seva segona Champions consecutiva, però la victòria ha quedat completament enterbolida per les imatges d'uns aldarulls que han provocat un mort, desenes de ferits i centenars de detinguts. De tot això en parlarem avui al programa. Comencem.

0: Després d'una setmana judicial complicada per Pedro Sánchez i el PSOE, el president del govern insisteix, no té intenció d'anticipar les eleccions davant les joventuts socialistes. Ha demanat més temps. Lorena Amo, bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. Un acte en el que Sánchez ha carregat contra l'oposició, a la que acusa de fer servir males arts per fer caure el govern. El president insisteix que esgotarà la legislatura fins al 2027. Ha reconegut que dins el PSOE hi ha hagut comportaments inacceptables i ha defensat que el partit ha actuat amb contundència davant les joventuts socialistes. Sánchez ha assegurat que també plantarà cara a les mentides. Avui presidirà l'executiva Ferraz, juntament el dia, justament volem dir, el dia que fa 8 anys de la moció de censura que va fer caure el govern de Rajoy i el va portar a ell a la Moncloa.
2: Que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
0: La reunió Ferraz d'avui permetrà a Sánchez escoltar els membres de la comissió executiva per primera vegada després d'esclatar el cas Zapatero i de l'entrada de l'UCO a la seu nacional del Partit Socialista.
1: És una cita clau pels socialistes perquè dins del partit hi ha veus enfrontades. El primer secretari dels socialistes catalans i president de la Generalitat

0: Generalitat, Salvador Illa, assegura que no tenen por a la justícia, que respecten els processos judicials, alhora que també ataca l'estratègia del Partit Popular. Enfront hi ha les crítiques als seus del president de la Comunitat de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
1: Pues yo le digo el que pueda oír, que oiga. El que pueda ver, que vea, y el que puede comprovar, que compruebe. La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència.
2: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil.
0: El Partit Popular, Alma Ezcurra, diu que Feijó està disposat a tot i augmenten la pressió sobre Junts i PNB perquè retirin el suport a Pedro Sánchez. Des de Sumar, Ernest Urtas, on s'alinea amb el govern, i per part de Podemos, Irene Montero assegura que la legislatura està esgotada.
3: El presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
4: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
3: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
5: Este gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego además le han puesto la guinda de la corrupción.
6: Nosotros no aceptaremos cap lliçó del partido de la Gürtel. Entregar-li el govern. Aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem.
7: Primer dia de la consulta de mestres per aprovar o no el preacord pactat entre el govern i els sindicats educatius. A les 12 del migdia s'obre el període per votar, que durarà fins dijous.
0: I mentre duri la consulta, els sindicats USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials. No ho han fet els sindicats minoritaris, que avui es mobilitzen a Girona. Uns 300 docents han passat la nit davant la seu de la Generalitat, en el que han batejat com les últimes colònies. I han fet concerts i un sopar popular. A les 12 del migdia celebraran una assemblea educativa al carrer. També hi ha convocades mobilitzacions a la Catalunya Central.
7: Després d'un mes de bloqueig en el conflicte educatiu, els docents ara sotmeten a consulta un preacord entre sindicats i govern que podria acabar amb les mobilitzacions. Saludem Andreu Mombrú, és coordinador d'Acció Sindical d'USTEC. Senyor Mombrú, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
7: Vostès mateixos reconeixen que no és un acord de màxims, tot i així, per què creuen que s'ha de votar que sí?
8: Bé, nosaltres el que pensem que és més important és que l'última paraula la tingui el col·lectiu. Respecte al març hem fet moltes vagues, molta pressió, molta mobilització i hem aconseguit passes importants. És a dir, hem passat d'unes 200 dotacions, és a dir, 200 professionals previstos al març, a 6.400 nous professionals que es desplegaran als propers cursos vinculats a l'educació inclusiva. En salaris hem passat d'un augment a quatre anys d'uns 210 euros a gairebé 400, 390 euros. S'ha assolit aquest reconeixement del deute dels estadis, que es pagarà, no?, que retornarà des del 2027 durant 5 anys. Per tant, doncs, hem pogut garantir avenços importants. Consideràvem que la negociació estava al límit, vam arribar a una situació de molta fragilitat en la negociació i, per tant, hem cregut que el millor era tancar aquest preacord i que fos el col·lectiu qui decidís si el millor és consolidar aquests guanys i replantejar els objectius, replantejar la lluita, replantejar quins han de ser els horitzons per la millora de l'educació i de les nostres condicions laborals, o bé dir que no i, per tant, escalar el conflicte, continuar una vaga del dia 5 de juny i convocar noves vagues d'aquí a final de curs.
7: Escolti, la CGT, la Intersindical, diuen que no és un bon acord. Ells diuen que no ha quedat reflectit per escrit el reforç a la inclusiva, ni les ràtios, ni l'etapa 0-3. Què els hi contesta?
8: En el cas de les ràtios, es va fixar en la negociació del març ja. Es van fixar ràtios a 25 a secundària i a 20 a primària. Per nosaltres, evidentment, és insuficient. però la pressió no ha estat suficient perquè ara poguéssim reobrir aquest aspecte. En qualsevol cas, és un aspecte que hem de seguir batallant per seguir reduint ràtios. En el cas de la inclusiva, sí, hi ha aquestes 6.400 nous professionals que són tot figures vinculades al desplegament de l'educació inclusiva. I en el cas del 03, cal dir que aquest és un acord de la mesa sectorial de docents, un espai on no es negocien les condicions laborals de les treballadores del 03, i per tant no hi havia la possibilitat de que en aquest espai i en aquest preacord situessin les millores per al col·lectiu del 03, però això cal seguir batallant, cal seguir lluitant precisament per aquest col·lectiu que és dels més precaritzats i que pugui millorar les seves condicions, però negociar-ho en un altre espai, perquè aquest és el, diguéssim, és el de docents.
0: Senyor Mombró, ara ho deia, condicionen el no dels mestres a mantenir les vagues. De moment les han anul·lat, però mantenen la vaga general del dia 6, si no tinc mal entès, i tenen previst paralitzar el país, com van fer la setmana passada?
8: Això ja es veurà, les mobilitzacions. En qualsevol cas, nosaltres aquest dimecres tenim coordinadora de sindicats. Per més que tinguem plantejaments a algunes organitzacions diferents sobre aquest preacord, sí que tenim clar que si la majoria de treballadors i treballadores de l'educació no els sembla suficient i calen noves vagues, doncs hem de seguir coordinats i el dia 5... Per tant, impulsar amb tota la força aquesta mobilització. El que preveiem, el que està previst, era més aviat una jornada de vaga centralitzada a Barcelona. Aquest és el plantejament que havíem fet ja quan s'havia programat aquest calendari de vagues i, per tant, si el col·lectiu rebutja la proposta, el divendres hi ha manifestació a Barcelona.
7: Molt bé, doncs Andreu Mombrú, coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, gràcies per atendre'ns aquest matí al Cafè d'Idees. Molt bon dia.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
0: El suport a la consulta, doncs, no està garantit. Hi ha sindicats, com dèiem, que demanen votar-hi en contra. Un és la CGT, per això saludem ara Laura Jané, secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT Catalunya. Bon dia, senyora Jané.
9: Bon dia.
0: Per què creuen que aquest acord que ha costat tant d'aconseguir és insuficient?
9: Bé, l'Andreu ha explicat moltes coses, eh? Al final, doncs les ràtios no es toquen. És a dir, les ràtios són les del mes de març, que en aquell moment ens semblaven insuficients i, per tant, ens continuen semblant insuficients ara. El 03 doncs surt a l'acord de març. El que diu és que es parlarà únicament amb la patronal per baixar les ràtios del 03, i això doncs no millora, ni tan sols té en compte que també cal parlar amb la part social. Tampoc s'ha avançat en la internalització de les balladores, que també en parla l'acord del març. I en clau d'inclusiva el que veiem és que la memòria econòmica continua sent la mateixa. És a dir, no s'amplia la dotació econòmica, i de fet així ho fan constar, sinó que el que es fa és una concreció del que ja hi havia al març, i a nosaltres ens sembla insuficient. Evidentment, aquestes concrecions que s'han fet, que hi hagi doncs un complement nou, no?, que han pogut negociar USTEC i ESPEC, benvingut sigui. És a dir, no ens volem posar a confrontar-nos entre sindicats. No, el que no volem fer és fer-nos mala sang, tenim posicions diferents, per això som sindicats diferents. Però com explicava l'Andreu, farem la consulta a tres sindicats. Seguim treballant per si la consulta doncs surt un rebuig, poder seguir treballant conjuntament a partir del dia 5. Però per nosaltres hem de dir que és insuficient, i el que veiem és que les millores més plausibles o més immediates, tot i que són a 4 anys vista, és el sou. I la nostra proposta política no és aquesta. La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba a poder-ho fer.
0: Senyora Jané, hi ha hagut un mes molt de desgast tant per mestres com per famílies. No sé si creu que la ciutadania entendrà que continuïn amb les vagues.
9: Les vagues són les que estaven previstes, és a dir, nosaltres el que estem fent, o sigui, Cap dels tres sindicats, que quatre sindicats que ara mateix estem mantenint les vagues, hem arribat a un preacord i, per tant, nosaltres seguim amb el pla que hi havia previst, que és que segueixen les vagues i que segueix la pressió del govern del PSC, perquè entengui d'una vegada per totes que això no va de convèncer els sindicats. Fa molts mesos que ho estem dient. Això no és sobre convèncer els sindicats. A qui ha de convèncer? Això és a la plantilla. Estem veient a un govern que està a punt de cometre el mateix error que va cometre el març, que és intentar solventar això amb cicles. Per sort, aquesta vegada, que les companyies d'USTEC, que fem la consulta conjuntament a tota la plantilla, com les companyes d'ESPEC, que estan consultant la seva afiliació, no ens trobem amb uns sindicats que pacten les coses als despatxos i prou, i hem de veure què diu la plantilla. I amb el que digui la plantilla, mirem.
0: Doncs, Laura, esperarem el resultat d'aquesta consulta, a veure què passa. T'agraïm molt que estiguis avui al Cafè d'Idees. Laura Gené, secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT. Moltes gràcies per atendre'ns.
9: A vosaltres, bon dia.
0: Bon dia.
7: I un altre sector que es mobilitza és el de la salut. Després d'11 jornades de vaga, avui el Sindicat Metges de Catalunya engega la campanya Ni un minut més. Insta a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària fora de la jornada laboral. És una acció que alerten farà augmentar les llistes d'espera. De moment, s'hi han adherit 112 serveis de 27 hospitals.
0: I al carrer, reivindicacions també dels autònoms. El crit de No som esclaus es van manifestar ahir a Barcelona. Reclamen una actualització de l'Estatut del Treball Autònom, que diuen està obsolet, denuncien una asfíxia fiscal i burocràtica i demanen més cobertures en casos de malaltia i cures familiars.
7: I alerta perquè a partir d'avui la factura energètica s'encareix. L'IVA de la llum i del gas torna al 21%.
10: La baixada dels preus de l'energia fa que acabi la reducció de l'IVA al 10% i torna a pujar al 21%. Segons el professor d'Enginyeria Elèctrica, Roberto Villafafila, posar fi a aquesta mesura tindrà un efecte directe a la factura.
11: Acabarà representant un increment sense varia ni potència ni el consum, del voltant del 15%.
10: Ara bé, hi ha formes de pal·liar l'encariment.
11: Revisar ofertes d'altres companyies. Si tenim una tarifa amb preu variable, doncs intentar consumir en el moment que el preu sigui més barat. Si la tenim una tarifa plana, doncs aquí és fer un ús el més racional possible dels equips.
10: I ara, amb l'augment del consum per la calor, es podria
11: gestionar la incidència directa del sol a l'interior de la nostra llar.
10: En canvi, es manté la rebaixa de preu als carburants fins a finals de juny.
7: Queden 9 dies per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i el seu papa mòbil ja està a la ciutat.
0: El vehicle ha arribat des de Roma en un avió de l'Exèrcit de l'Aire. Va aterrar ahir al migdia a la terminal corporativa de Barcelona, al Prat, i ha abandonat el recinte cobert amb una lona i escortat per un ampli dispositiu policial. La Policia Nacional custodia ara el papa mòbil en una ubicació secreta fins dimarts vinent, quan el pontífex el farà servir en la seva visita a Catalunya del 9 a l'11 de juny. De fet, Barcelona ja s'està preparant per aquesta visita al Papa Lleó XIV. S'han col·locat cartells informatius i avui entren en vigor els primers talls parcials a l'Eixample, la zona per on serà més difícil moure's els propers dies. Hi haurà restriccions a diversos carrers i afectacions al servei de transport públic de la ciutat. Els punts més calents són la Catedral de Barcelona, l'Estadi Olímpic Lluís Companys, l'Església de Sant Agustí i la Sagrada Família.
7: Ja fa 6 mesos que l'accés al Parc Natural de Collserol està restringit per la crisi de la pesta porcina africana, i això té conseqüències econòmiques importants pels restaurants de l'entorn.
0: Sí, Gemma, de fet, en alguns casos els locals han registrat caigudes de la facturació de fins al 30% en la seva temporada alta. Els establiments de l'entorn alerten que la situació ha obligat a prendre mesures com retallar personal. Escoltem Xavier Vila, encarregat del restaurant Can Coll.
12: Nosaltres tenim un tipus de client que va en bicicleta, caminant per la muntanya. Clar, en no poder passar, pues això influeix que no vinguin. Hem pogut passar d'un diumenge de fer 180, 190 entrepans a fer 80, 90.
7: Una nena ha resultat ferida al braç per una bala perduda en un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
0: No estem per la vida de la menor, de 10 anys. Les primeres hipòtesis de la policia apunten que la nena ha rebut l'impacte d'un projectil que ha rebotat i que no estava dirigit cap a ella. Els fets han passat al carrer Còrdoba. A Badalona, els Mossos han desplegat un reforç dels agents de l'Arro a la zona i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Durant el darrer mes ja s'han produït 6 episodis amb armes de foc a l'àrea metropolitana de Barcelona.
7: El Consell de Seguretat de Nacions Unides celebra avui una sessió d'emergència per tractar l'escalada d'Israel al Líban. Les tropes de Netanyahu han ocupat el castell de Bofor, que és un enclavament d'alt valor estratègic, però també simbòlic.
0: Perquè fa 26 anys que Israel es retirava d'aquest castell al nord del riu Litani i abandonava les posicions al sud del Líban. Ara Netanyahu celebra que hi torni a onejar la bandera israeliana i ordena a l'exèrcit que continuï avançant en territori libanès per ocupar, diu, les zones estratègiques de la milícia de Hezbollah. Davant l'escalada israeliana, França ha demanat la convocatòria d'un Consell de Seguretat de l'ONU. Tot això en la setmana que reprenen les negociacions entre Israel i el Líban amb la mediació dels Estats Units i sense Hezbollah.
7: I Donald Trump afirma que estan a prop d'arribar a un acord amb l'Iran sobre el programa nuclear i assegura que no té pressa per tancar-lo.
0: De fet, Gemma, segons diversos mitjans nord-americans, en les últimes hores Trump ha plantejat canvis en la proposta d'acord amb l'Iran, especialment sobre la qüestió nuclear i la reobertura de l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran també planteja fer esmenes al text i aquest intercanvi pot dilatar les negociacions en el temps. Trump manté l'amenaça d'una ofensiva militar si les converses no prosperen, però nega que tingui pressa per posar fi a la guerra. Ho ha dit en una entrevista a la cadena Fox, feta ni més ni menys que per la seva jove.
13: Ataques l'Iran perquè no poden tenir una arma nuclear. Molta gent hi està d'acord, però llavors venen les pròximes eleccions, siguin les de meitat de mandat o no, i per tant tens una finestra molt petita per actuar en relació a la guerra. Però jo no accepto aquesta finestra. Jo he de fer allò que sigui correcte.
7: I la celebració de la Champions del PSG ha acabat amb greus disturbis a París. Hi ha un mort, gairebé 800 persones detingudes, la meitat de les quals continuen a comissaria per atacs contra agents de l'autoritat i alteració de l'ordre públic.
0: Han resultat ferides 219 persones, 8 de les quals estan en estat greu. Més enllà de París, hi ha hagut també incidents en una setantena de municipis. El president francès, Emmanuel Macron, assegura que està fart de la violència al voltant de les celebracions esportives. Ha dit que les escenes viscudes són inacceptables i intolerables.

0: I més de 2.000 persones han acudit a les Roces al primer entrenament de la selecció espanyola previ al Mundial, que comença l'11 de juny. Cada dia la U i també la 2CAT emetran el millor partit de la jornada.
1: El debut, Gemma, de la selecció espanyola serà d'aquí a 15 dies contra Cap Verd. A la sessió d'entrenament d'ahir es van poder veure Lamine Yamal fent estiraments juntament amb Gavi. I també els nous jugadors de suport per l'amistós contra l'Iraq de dijous a Riazor, i que es podrà seguir a la U de Televisió Espanyola. Lamine Yamal explicava com es va sentir en lesionar-se contra el Celta.
2: Veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial.
0: Marc Márquez va reaparèixer a Mugello amb un setè lloc que el deixa vuitè al Mundial de MotoGP a 102 punts del líder Marco Bezzecchi, el guanyador del Gran Premi d'Itàlia.
1: I en automobilisme, Àlex Palou afiança el seu liderat a la IndyCar en guanyar el Gran Premi de Detroit. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor va aconseguir el seu quart triomf de la temporada i després de 8 curses disputades avantatja en 62 punts a Cali Kirkwood, que va ser segon. Palou, vigent campió, ho té tot de cara per poder aconseguir i el seu cinquè títol en aquest campionat.
0: El Barça de futbol sala juga avui a la pista del Valdepeñas, el segon partit del play-off pel títol de Lliga, buscant el bitllet per semifinals, després de guanyar per 4-1 divendres al Palau.
1: I un altre Barça, el de bàsquet, s'enfrontarà al Múrcia al play-off de quarts de final pel títol de la Lliga ACB amb el factor pista en contra. Els de Xavi Pascual, que depenien de si mateixos per ser tercers i jugar contra el Joventut, van posar fi a una ratxa de 6 victòries seguides en caure amb el València al Palau per 77-102 en un partit on es va fer un homenatge al txec Veselý, que deixa l'equip a final de temporada.
0: El madrileny Rafa Jódar ja és a quarts de final de Roland Garros després de remuntar 2 sets en contra a l'asturià Pablo Carreño.
1: Carreño, és que Gemma, va començar molt fort i es va endur els 2 primers sets per un doble 6-4. Tot feia pensar que Jódar es rendiria, però no va ser el cas. Es va refer i va acabar remuntant amb un 6-1 i un doble 6-2. Demà el madrileny es jugarà un bitllet per a les semifinals contra el favorit, el número 2, l'alemany Sasha Zverev.
0: I l'alpinista Araceli Segarra ha apadrinat el projecte Reuma 3000 per donar visibilitat a les malalties reumàtiques.
1: I ho han fet amb una fita de 16 pacients que han pujat a la punta alta de Coma, a les Vienes, a la vall d'Avui, de 3.014 metres. Durant 7 mesos s'han preparat de valent per afrontar l'ascens i el descens al pic de l'Alta Ribagorça. Es calcula que el 25% de la població conviu amb una malaltia reumàtica.
0: Parlem ara d'una nova exposició al Museu Diocesà de Barcelona que mostra la relació artística, simbòlica i espiritual entre Gaudí i Miró.
1: La mostra s'articula entorn les idees que Joan Miró va reinterpretar a partir de l'obra de Gaudí, figura per la qual va sentir una profunda fascinació al llarg de tota la seva vida. El projecte proposa un diàleg entre l'obra de Miró i l'univers creatiu i espiritual de l'arquitecte. La mostra conté una vintena de maquetes preparatòries de la sèrie de gravats Gaudí realitzades per Miró cap al 1975 i culminades al 1979. Es podrà veure fins al 15 de setembre al Museu Diocesà de Barcelona.
0: I ara anem ja amb el temps, Sergi Lores. Molt bon dia. El mes de maig es va acomiadar molta calor. El juny em sembla que comença amb la mateixa tendència.
3: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, comença el mes de juny amb calor, però una miqueta més moderada la que hem tingut durant aquests últims dies. I és que avui, 1 de juny, comença l'estiu meteorològic. I és que ja sabeu que a meteorologia les estacions es concentren en períodes de 3 mesos sencers. Ara bé, d'estiu ja fa dies que en tenim. I si no, recordem aquest mes de maig que, per exemple, ha estat de rècord en alguns observatoris, com és el cas de Lleida, que ha viscut doncs, un maig històric on es bat el rècord absolut amb 5 dies amb més de de 35 graus concentrats sobretot a finals de mes, un fet que no havia passat des de que hi havia registres. També és el maig amb més hores amb més de 30 graus, superant el maig del 2022 aquí el més càlid amb 88 anys. I també fa poca estona acabem de saber que l'Observatori Fabra de Barcelona, aquest ha estat el tercer maig més càlid des que hi ha registres amb més de 100 anys, superat pel maig del 2022 i també pel maig del 2026. El maig d'aquest 2026 ha tingut una temperatura mitjana de 19,1 graus i gairebé 2 graus per sobre de la mitjana climàtica. Això pel que fa al mes de maig. Ja tindrem temps de repassar més dades durant aquests pròxims dies, però avui, el juny, l'estiu meteorològic, com comença? Doncs amb calor, novament, amb una nit que ha estat tropical cap a la costa, aquí la mínima ha quedat per damunt dels 20 graus en la majoria dels casos, cap a l'interior, al voltant o per sobre dels 15 graus i només cap al Pirineu, la nit ha estat una miqueta de més bon dormir i amb molts valors al voltant dels 10 graus. Durant el cap de setmana hem tingut més convectivitat a les tardes, sobretot en zones de muntanya del Pirineu i del Prepirineu, i és que el nucli de la dorsal anticiclònica s'ha desplaçat sobre l'Atlàntic, però el que no ha marxat és la massa d'aire càlid que continua ben present i persistent sobre la península Ibèrica, i això mantindrà novament l'ambient càlid, tot i que menys del que hem tingut durant aquests últims dies. Així doncs, amb aquestes condicions esperem un matí de dilluns emmarcat pel sol, amb alguns núvols baixos cap a la costa, sobretot cap al camp de Tarragona, alguns núvols prims que tendiran a allunyar-se, però abans del migdia creixeran nuvolades en zones del Pirineu i també del Prepirineu. Compte perquè a la tarda descarregaran ruixats localment intensos i amb alguna tempesta, sobretot cap a les punts del Pirineu més oriental, comarques interiors de Girona, localment podrien anar acompanyats de calamars o també de pedra. La resta, en canvi, sol enterbolit, això sí, d'alguns núvols prims que aniran arribant. Avui la temperatura màxima baixa entre 1 i fins a 4 graus respecte a ahir. Ho notarem una miqueta, però no pas a la costa, on l'ambient serà més humit i, per tant, la sensació de xafogor serà força acusada. Al litoral esperem màximes de 27, 28 o 29 graus, ja que per l'interior, per damunt dels 30 graus i fregant-se els 35 cap a ponent i també cap a la Vall de l'Ebre. Per tant, malgrat aquesta reculada de la temperatura, Gemma, continuarem parlant d'aquests valors clarament per sobre dels habituals.
0: Estem suant només d'escoltar-te, Sergi, però la setmana com es presenta? Afluixarà la calor?
3: Doncs sembla ser que sí, Gemma. De fet, després d'una darrera setmana de maig molt calorosa, aquesta primera del mes de juny ens vol portar una miqueta més de moviment meteorològic, i això notarem en les temperatures. I és que la massa d'aire tan càlid que encara tenim al damunt, de mica en mica tendiran a retirar-se durant aquests pròxims dies, i especialment ho notarem entre dijous i divendres, quan quedarà pràcticament allunyada i damunt ja del continent africà. Però no canteu victòria, perquè de cara al cap de setmana tot apunta que novament la massa càlida tornaria a afectar-nos d'una forma més clara i evident. Això notarem en les temperatures en superfície, encara aquesta pròxima nit molt càlida i xafogosa, però a partir de dimecres, dijous, divendres, nits amb molt més bon dormir, cap a l'interior i al Pirineu l'ambient serà fons i tot fresquet, i cap a la costa pràcticament podrien desaparèixer les nits tropicals, especialment fora de les grans ciutats. I de dia, doncs amb encara calor moderada, màximes de 30 a 35 graus, però entre dimecres, dijous i sobretot divendres la temperatura baixarà. Penseu que divendres amb prou feines passarem dels 25 a 30 graus. Ara bé, insisteixo, durarà poc. De cara al cap de setmana la calor tornaria a intensificar-se, i això, per tant, ho notarem en aquestes anomalies tèrmiques que encara demà seran per damunt de la mitjana climàtica, però de cara a divendres fins i tot podrien quedar per sota del que seria habitual en un mes de juny. I pel que fa al cel, doncs mireu, la persistència de la dorsal anticiclònica i de l'anticicló sobre les Açores afavorirà l'arribada o el pas d'alguns fronts. Una cueta frontal que ens arribarà de cara a demà dimarts, dimecres tindrem una petita treva, però de cara a dijous arribaria un front una miqueta més actiu que afectaria moltes més comarques. Després s'allunyaria i de cara al cap de setmana el temps seria molt més estable amb el retorn de la dorsal anticiclònica. Així doncs, de cara a demà dimarts, ruixats i tempestes novament en zones del Pirineu i del Prepirineu i comarques interiors del nord-est. Dimecres, menys convectivitat a la tarda, però compte perquè dijous probablement haurem d'obrir el paraigua a moltes més comarques amb ruixats i tempestes que es podrien ser una miqueta més extenses. De cara a divendres tendirien a allunyar-se per la meitat est, i de cara al cap de setmana, el que us comentava, més estabilitat i només convectivitat concentrada en zones del Pirineu i també de la Prepirineu. Per tant, Gemma, aquesta setmana sembla que el temps serà una miqueta més distret al que vam tenir la setmana passada, que déu-n'hi-do amb el que vam arribar a suar.
0: Molt Molt bé, gràcies, Sergi. En punt les 8 i 20, doncs anem amb un altre Sergi el Molera. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I el repàs dels diaris. I avui volem començar amb una imatge que ens ha impactat molt, que són els disturbis a París. És una imatge que hem trobat a La Vanguardia.
4: Sí, és la imatge de portada avui de La Vanguardia i la imatge que hem vist al llarg de tot el cap de setmana, sobretot des que va guanyar la Champions. El PSG dissabte a la tarda vespre es van començar a produir aquestes imatges d'autèntic caos a la ciutat de París i també a les ciutats del voltant. I a la portada doncs trobem aquesta imatge amb un cotxe en flames a la plaça Trocadero, amb la Torre Eiffel de fons, il·luminada precisament amb els colors blau i grana del PSG. El titular ens parla de celebració salvatge a París, que ha deixat un mort per un accident, 780 detinguts i gairebé 300 ferits. Després Esports tindreu temps de parlar-ne amb l'Antonio Delgado, el corresponsal de Ràdio Nacional.
0: De parlar de què passa, Sergi.
4: De què passa i per què passa. Perquè l'any passat...
0: Perden perquè perden, però és que quan guanyen també acaba tot amb violència.
4: Sí. Ja va passar l'any passat i va passar també el Mundial del 2018, per tant és un fet recurrent.
1: Però sí, mirem a casa nostra, Pedro Sánchez és l'altre gran protagonista, aquesta petició que va fer ahir de demanar més temps.
4: Sí, és el titular que porta avui el periòdico. Sánchez demana més temps i, per tant, respon a l'oposició i assegura que vol arribar fins al 2027 i més enllà. En aquest sentit, El Mundo contraataca les paraules de Sánchez una mica i diu que el Congrés de les Joventuts Socialistes, que és on va parlar Sánchez, diu que, en el seu titular, diu que el PSOE s'enfonsa en comunitats clau. Els socialistes es deixarien 5 punts a les Balears, a la Comunitat Valenciana i també perdrien pistonada a Múrcia. I destaquen un titular de l'article d'opinió de Roberto Benito que ens diu que 8 anys després el somriure del guanyador s'ha convertit en una ganyota.
0: En canvi, diaris com Ara o El País ens fan passar per Venezuela i també pel Líban.
4: Sí, comencem per El País, que ens fa passar, com deies, per Venezuela. Explica avui que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Venezuela. Entre ells, Iñaki de Juana Chaos. Ho fa en vistes del canvi polític que s'ha produït recentment al país, segons argumenta el jutge Francisco de Jorge. I el diari Ara, la seva imatge és pel Líban, i com l'exèrcit israelià està doncs conquerint tot el sud del país. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà després d'aquesta simbòlica conquesta de l'històric castell de Beaufort.
1: Després, el periòdico també ens recorda que avui fa 2 anys que es va aprovar la llei d'amnistia. Mm-hmm. De fet, va ser el 30 de maig, suposo que ho recullen avui perquè va ser en cap de setmana, i va entrar en vigor l'11 de juny. Mm-hmm. I què recullen d'aquests 2 anys?
4: Doncs, amb dues paraules, diu que va a càmera lenta. La llei d'amnistia compleix 2 anys i els dirigents independentistes condemnats pel procés, els processats en rebel·lia, com per exemple l'expresident Carles Puigdemont, encara esperen que se'ls apliqui aquesta amnistia. Sí que se n'han beneficiat 64 polítics o càrrecs públics i 150 policies, i la pilota ara està sobre la teulada del Constitucional, que està esperant la decisió del Tribunal de Justícia Europeu per resoldre el cas de l'expresident.
0: 2 anys de la llei d'amnistia i 1 any i mig de l'aprovació de la llei de l'ELA. I és molt interessant, el diari ara s'ha fixat en els malalts i les famílies que pateixen aquestes malalties.
4: Sí, de fet s'ha fixat en la família, que la primera que ha rebut aquesta prestació, aquesta ajuda per l'ELA, que diu que no n'hi ha prou, que no arriben a pagar els costos que suposa aquesta malaltia. 1 any i mig després d'esperar aquesta ajuda, no, diuen que és un nyap directament, aquesta família Culleré, que és la que està rebent aquesta primera ajuda del grau 3+. La cuidadora de la persona que està malalta d'ELA diu que directament li surt a pagar, que perden diners, tot i l'ajuda, i es queixa sobretot que la Generalitat ha evitat, que tot i que han evitat les retallades dels serveis, han eliminat prestacions, com per exemple el complement per gran invalidesa de 1.240 euros, que perquè consideren que no es pot pagar 2 vegades pel mateix concepte, i això fa que aquesta ajuda doncs baixi molt de preu.
1: Sergi, estem arrencant el mes de juny, l'estem encetant, i serà frenètic per la ciutat de Barcelona aquests 30 dies.
4: Sí.
1: Una qüestió és la visita del Papa, de la que ja n'estem parlant molt, però hi ha més coses, i ens ho explica tot La Vanguardia.
0: Jo m'he atabalat llegint aquest article de La Vanguardia.
1: Sí, de tot el que passarà.
4: Sí.
0: Ens ho comprimeix tot.
1: No sé què passa al juny amb tot, eh? Vull dir, és com
4: de fet,
1: final
4: de curs. Ho comparen amb les Olimpiades del 92, fins i tot. Diuen que és un repte igual que les Olimpiades del 92, perquè a banda de la visita del Papa, com deies, perquè la que falten només 9 dies, hi ha el Congrés Mundial d'Arquitectes, la sortida del Tour de França i, per rematar-ho, el Sónar, el Primavera Sound, el Gran Premi de Fórmula 1, i tot entre el 9 de juny i el 5 de juliol. Per tant, tot es comprimeix en uns 30 dies, més o menys. Segons Collboni, tot s'afrontarà amb solvència, és el que diu, de moment el que
0: sort hi ha arribat... Sort que ho diu, t'imagines que sí. L'alcalde digués que no s'afrontarà amb solvència.
4: Sí, sí. De moment el que hi ha aquí a Barcelona que hi ha arribat és el Papa Mòbil, que el veiem en aquest article, que ja està a l'aeroport del Prat.
0: M'agrada molt que sigui notícia que ha arribat el Papa Mòbil.
1: Ja tenen una a Madrid i l'altra aquí.
0: Perquè notícia vol dir que d'aquí, que el Papa marxi, cada dia tindrem un degoteig de notícies. De fet, el País avui ens parla dels desafiaments per la mobilitat que suposarà la seva arribada i com això farà augmentar el teletreball.
4: No a tot arreu. De fet, ens diu que a Madrid augmentarà el teletreball i a Barcelona no, sobretot per les crides que fan des de cada consistori. En general, a Espanya, segons aquest article del País, es teletreballa molt poc. Segons les últimes dades de l'Eurostat, un 15,7% dels treballadors a Espanya teletreballen, per tant, és una xifra bastant petita. I mentre Madrid ha fet una apel·lació clara al teletreball, de fet, directament ha dit als seus funcionaris de l'Ajuntament que teletreballin durant aquells dies, del 3 i el 9 de juny, que és quan passarà el Papa per Madrid, i allà es teletreballa més o menys un 24% de la població. A Barcelona diuen que tot el contrari, que s'han fet plans per millorar les freqüències de metro, les freqüències de bus i també un esforç comunicatiu perquè la ciutadania sàpiga per on ha de passar i quan hi haurà talls a les carreteres i als carrers de Barcelona. I, per tant, veurem si aquesta...
0: Deies que a Madrid 24% teletreballen,
4: sí,
0: i a Barcelona?
4: Sí, un 19%. Sí, sí.
1: I comentaves que de tots aquests esdeveniments que tindrà la capital catalana, l'últim em sembla que és el Tour.
4: Sí.
1: I ja s'ha fet un assaig, una mica menys professional,
4: sí,
1: podríem dir.
4: Sí, força més popular. És una bicicletada, perquè era el Dia Mundial de la Bicicleta ahir a Barcelona i es va fer la bicicletada multicolor, la veiem a l'apartat Mirades del diari Ara, aquesta festa de la bici pels districtes de l'Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí, que a més, com que feia molta calor, els bombers remullaven els ciclistes i es produïen arcs de Sant Martí força bonics que podrem, si visiteu aquesta imatge del diari Ara, podreu veure avui una imatge molt, molt festiva i molt bonica.
0: Doncs va, parlem de cinema, perquè avui, dia 1 de juny, Marilyn Monroe hagués fet 100 anys. De
4: 100
0: fet,
4: anys.
0: Aquests dies se celebra molt el centenari.
4: Sí, i el País ens diu exactament això i recorda la seva figura, una vida força castigada, amb una infància molt complicada, va passar fins a 12 llocs, cases d'acollida en la seva infància, a més va tenir una vida sentimental complicada, mala salut i, per tant, el que fa per recordar-la és recomanar-nos 10 pel·lícules de Marilyn Monroe, com per exemple La jungla d'asfalto, Eva al desnudo, Me siento rejuvenecer, La tentación vive arriba o Con faldas y a lo loco, són algunes de les 10 que en recomana, tot pel·lícules evidentment dels anys 50, principis dels 60. I és divertit, també vull anar a la segona pàgina de La Vanguardia, perquè ens parla d'una trobada de Marilyns que s'ha fet a Estats Units, a Palm Springs, on nombrosos seguidors doncs, li van retre homenatge i es van disfressar de Marilyn Monroe per retre homenatge en aquest centenari del seu naixement.
1: No té 100 anys, però quasi, no sé quants en té. Paul McCartney.
4: 83.
1: Però està en forma 83. Perquè treu nou disc.
4: Sí, ha tret nou disc i el periòdico diu que és el disc de la setmana. Aquesta, per tant, ens recomana escoltar aquest disc al llarg d'aquesta setmana primera de juny. Danger on Lane, es diu el nou disc de Paul McCartney, i l'article explica una mica com s'ha creat. Diu que ell es va seure sense massa pretensió a tocar la guitarra i d'uns acords doncs, van sortir les primeres cançons. I hi ha una col·laboració amb l'altre Beatle que queda viu, que és Ringo Starr, és la cançó que estem escoltant ara mateix, que es diu Home to Us. I, de fet, també és interessant anar al canal de YouTube de Paul McCartney perquè hi ha una mena de documental on s'entrevista amb l'actor Paul Mescal i expliquen i desgranen pas per pas cada cançó d'aquest
0: disc. Paul Mescal és Gladiator 2?
4: Gladiator 2, sí, sí.
1: Ens agrada.
0: Gladiator 2, no.
1: A mi tampoc.
4: Gladiator
0: no,
4: 2...
0: Gens. Després el vaig veure l'altre dia en una pel·lícula, que ara no recordo...
4: Hamlet. Oh.
0: Ah, home, Sergi.
4: Hamlet.
0: Digues això, que començo a plorar. Sí, és sí. Hamlet.
1: Diem Hamlet i comença a plorar.
0: Hamlet, va, plorem.
4: Comença el drama.
0: Però a Gladiator 2 em va costar.
4: No, l'actor o la pel·lícula?
0: L'actor. La pel·lícula també una mica.
4: Pel·lícula també una mica.
0: Però l'actor una mica. Bé, venen dies complicats pels que siguin ateus, agnòstics i vegin en la visita del Papa un problema, però per qui no li agradi el futbol, venen dies complicadíssims.
4: Sí.
0: Perquè parlarem del Mundial cada dia.
4: Clar, allò que passa cada 4 anys... Que...
0: I avui els diaris esportius, doncs ja ho veiem que ja escalfen motors.
4: Sí, de fet han començat, per exemple, el Mundo Deportivo entrevistant directament el seleccionador de la selecció espanyola, Luis de la Fuente, que diu que té els millors jugadors del món, per tant treu pit de plantilla per encarar aquest Mundial, la selecció espanyola que ja es troba treballant per al Mundial, i això és el que veiem al Marca i a l'As, que parlen de locura por España i locura a Riazor, que es veu que van haver-hi cues per veure aquests primers minuts de la selecció junta abans d'encarar el Mundial de Mèxic, Canadà i els Estats Units, i l'esport es desmarca una mica i ens porta una entrevista a Íñigo Martínez, un vell conegut del Barça, força...
0: Enyoradíssim,
4: que està a Aràbia, a més, triomfant allà amb el seu equip, està feliç, jugant amb Cristiano, em sembla que juga Íñigo, i diu que està segur que el Barça guanyarà la Champions, per tant, envia bons desitjos pel Barça.
0: Molt bé, Sergi, gràcies. Doncs anem a l'entrevista política del dia. Avui el que va ser alcalde de Barcelona va ser ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, i és president de la Federació Internacional de Professions Immobiliàries. Avui, Joan Clos ha vingut amb nosaltres al Cafè d'Idees.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad.
6: La legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser.
7: Yo creo que Sánchez hauria d'aguantar tot el que pogués.
0: Sí.
7: Tot el que pogués.
8: Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus tampoc ho som. Us pensa que ens doblegarà? Jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
9: Que debería dar explicaciones es el president Illa. En vez de esto, el president Illa ha aparecido enfadado, riñendo, nervioso. También entiendo que tiene que dar explicaciones porque él ganó unas elecciones, las últimas elecciones en Cataluña, y aparecen indicios que lo hizo haciendo guerra sucia.
0: Doncs ja el tenim assegut a la nostra taula. Joan Clos, bon dia.
10: Bon dia.
0: Benvingut.
10: Gràcies.
0: Al Cafè d'Idees. Escolta, vull començar parlant de la situació que travessa el Partit Socialista. Vostè diria que és el moment de més risc del PSOE amb tota la democràcia?
10: No sé si la paraula és risc, però, bueno, d'inquietud, preocupació, en fi, una mica de sensació de que està sent difícil aquest període, i ja veurem com anirà evolucionant, no?
0: Vostè creu que s'estan donant les explicacions necessàries per, bueno, part del Partit Socialista, dic?
10: No, és molt difícil, jo no ho sabria dir, perquè no... estem davant d'una situació política en què... i un procés, en el cas de l'expresident Zapatero, que intervenen serveis secrets, països estrangers, petroli, coses estranyes que es queden una miqueta allunyades de la nostra vida quotidiana, no?
0: Fixi's que vostè va ser ministre, Zapatero,
10: sí,
0: durant dos anys, sí, entre el 2006-2008. Concorden les informacions que hem conegut de Zapatero amb el Zapatero que vostè coneix? Li concorden?
10: Bueno, no, és que ja dic, com que, en fi, hem de suposar, hem de defensar la presumpció d'innocència, per tant, jo crec que és important no entrar en un procés de jutjar i de concloure coses que estan en fase d'investigació, i a més relativament inicial, i a més en un context, una investigació molt, molt complexa, molt, insisteixo, allunyada de la nostra realitat quotidiana, no? I el record que tinc de Zapatero és diferent, evidentment, no, ell era president del govern i portava el Consell de Ministres i tota l'acció del govern, i no, la seva preocupació eren també les relacions internacionals, Amèrica Llatina, etc, etc, però no amb el que ara està sortint com a origen de tota aquesta situació.
0: Fixi's que aquest cap de setmana Pedro Sánchez ha tornat a atribuir bona part del que està passant a una ofensiva de l'oposició. Jo li vull preguntar si vostè també creu que hi ha un complot, si creu que hi ha una persecució
10: política.
0: Bueno, complot,
10: esclar, no, això, com deia aquell, inclús en els paranoics tenen gent que els persegueix, no? Even paranoids do have enemies, no? És a dir, que pot ser que sí que hi hagin interessos. La lluita política s'ha convertit en l'època actual, en el temps de la intel·ligència artificial, de la importància dels serveis secrets, no? les tecnologies per aconseguir informació, etc. Mm. Per tant, també en aquest context, fabular històries, bueno, això se'ls fa falta veure les sèries de les plataformes, no? Perquè cada vegada ja tens més sèries on hi ha espionatge, coses estranyíssimes, solucions inesperades en l'últim capítol, coses aquestes que sembla ser que estiguem en una fase en què ens atrauen aquesta mena d'interpretacions fabulatòries, no?
0: Però vostè se les creu?
10: Jo no, jo no...
0: O sigui, vostè surt en defensa de la feina de jutges i policia? Sap què vull dir? Perquè si no, s'està desacreditant les institucions, dient que la feina que fan jutges i policies és una feina completament manipulada, orientada, controlada per Feijóo i per Abascal.
10: Aquí tot el tema està en quina classe d'adjectius fem servir, no? Completament manipulada, no? Que no, hi ha molts jutges i molts policies que treballen normalment. Que hi hagi algun jutge i algun policia que tingui aficions, diguem, a manipular, això en tenim proves, perquè des del cas de Villarejo i molts altres sabem que hi ha hagut aquesta existència, no?
0: Però estic entenent que vostè no creu que hi hagi una persecució política ara mateix al Partit Socialista.
10: Bueno, jo no ho sé, no tinc informació per dir-ho, i si si algú ho diu, i amb la contundència que a vegades es diu, a lo millor tenen informació que jo no tinc.
0: Ho està dient el president del govern? Ho està dient amb molta contundència?
10: Bueno, pues jo no sé quina informació el president té, no? Que segurament és més de la que tenim nosaltres.
0: Joan Clos, abans l'he presentat com president de la Federació Internacional de Professions Immobiliàries. De seguida en parlarem d'habitatge, però clar, vostè com Zapatero també és un polític que ha passat de l'activitat pública a l'activitat privada. I aquests dies es parla molt de si s'hauria de regular bé, millor, la feina dels lobbies. Perquè hi ha una línia molt fina entre el que pot ser el lobbisme o el tràfic d'influències.
10: Bueno, i clar, i els delictes, els delictes, no?
0: Tràfic d'influències és un delicte.
10: Exacte, però vull dir, si és per beneficiar algú d'una forma injusta, no? És a dir, una cosa... És clar, jo crec que sí, que s'hauria d'anar... Sempre passa, no?, que la vida política, cada vegada que aprens alguna cosa, quan hi ha un accident, diguem, no? I en aquest sentit crec que seria important que es anessin millorant i revisant aquests mecanismes, no? Com que els que ja som vells i venim de l'època de la dictadura, en aquells moments quasi no es parlava mai de corrupció, però d'haver-la n'hi havia, no? I molta... Després hem sabut amb molta d'això, no? Per tant, jo crec que ara n'hi ha molta menys.
0: Però se'n parla molt més.
10: I se'n parla molt més perquè estem en plena democràcia i hi ha el dret de lliure expressió, etc. No? La democràcia sempre ha estat difícil. Sempre és un règim o és un sistema polític en què es permet la crítica pública en l'exercici públic i, per tant, cada vegada que algú fa una crítica pública no necessàriament ha de demostrar que diu la veritat, no? I això dona peu a que hi hagin, bueno, interpretacions, confabulacions, que hi hagi manipulació de l'opinió pública per aconseguir determinats resultats, també polítics i electorals, i tenim experiències en aquests moments en molts països d'Europa i del món, fins i tot d'Estats Units, que tots havíem considerat en un moment determinat que havia estat el país on la democràcia tenia una tradició més assentada, no? Però la democràcia com a sistema és un sistema permanentment en crisi, precisament per això, perquè no defuig de la crítica i de fet, no defuig del conflicte. És a dir, l'accepta, el tolera, el intenta posar dintre d'un context de llibertat d'expressió i de defensa de les minories contra la majoria. És a dir, no és tan sols que quan un guanya té dret a fer el que vulgui, sinó que hi ha els drets de les minories, hi ha el respecte a la llibertat individual, hi ha moltes... És a dir, és un model molt més complex que la dictadura, i per això ara hi ha una certa vegades gana de tornar a sistemes autocrítics, perquè la gent considera, bueno, amb sistemes autocrítics vivíem més tranquils. No, vivíem més tranquils perquè sabíem menys, no més.
0: Mm-hmm. Per tant, li preocupa aquesta tornada que hi ha, sí, o aquesta voluntat nostàlgica, sí, de tornar a règims anteriors?
10: Sí, hi ha aquesta sensació general, bueno, i l'avenç de l'extrema dreta a Europa i en el món democràtic, diguem, és un exemple d'aquesta basculació del pèndol polític, no?, perquè un es pregunta com pot ser que a l'extrema dreta tot Occident estigui guanyant pes quan, si tu llegeixes els diaris o la sensació que trauries és que qui està guanyant és l'extrema esquerra, diguem, o la radicalitat d'esquerra, no? Almenys això és el que acusa l'extrema dreta a l'esquerra, no? I en canvi aquest missatge d'extrema dreta està guanyant pes electoralment.
0: Vostè creu que és inevitable que en aquest país acabi governant l'extrema dreta amb Núñez Feijóo? Creu que és inevitable?
10: No, ha de ser inevitable. Jo crec que amb el progrés sóc un vell progressista. Per tant, crec que la humanitat pot millorar en democràcia i en llibertat, no? I que el pes de l'Estat ha de continuar sent important, que no es pot deixar la regulació de tots els fets col·lectius al mercat, perquè ara, si ara parlem de l'habitatge...
0: Ara hi anava.
10: Ho veurem. És a dir, el mercat és un sistema molt, molt ineficient per regular segons quins drets públics, i per tant, és a dir, no m'agraden aquests vaivens del pèndol en un cantó i en l'altre.
0: Parlem d'habitatge. Vostè presideix, com deia, la Federació Internacional de Professions Immobiliàries, i estem veient com els governs actuals prenen decisions que de moment no solucionen el problema, sinó que el problema no para de créixer. Per què? Voldria que ens en fes el diagnòstic, vostè.
10: Per què?
0: El problema quin és?
10: Bueno, el problema, primer, el resoldre el tema de l'habitatge és molt més complicat del que es dona a entendre en una primera lectura superficial del tema. He escrit un llibre sobre això, i tot i que el llibre és molt breu, sols té 130 pàgines, ja es dedueix de la seva lectura que resoldre el tema de l'habitatge és un tema molt complicat, perquè tot sembla que tothom estigui d'acord en fer més habitatge protegit, però això no és veritat. Hi ha molta gent que no està d'acord en fer més habitatge protegit. Per què? Pues perquè la gent no vol tenir de veí un edifici d'habitatge protegit, no? I a la que rasques una miqueta comencen a sortir contradiccions que fa que el tema de l'habitatge sigui un tema complicadíssim de resoldre. És una de les coses més difícils de resoldre i, sobretot, més punyents, més complexes, no? A més, en un país com el nostre, que ara estem tenint una fase d'immigració relativament important, i com que bona part de l'habitatge protegit és necessari per la immigració, i en canvi està guanyant una fase de propaganda política basada en la crítica a la immigració, doncs estem barrejant conceptes que són certament explosius. Estem gestionant pólvora o dinamita.
0: Clar, però vostè, em preocupa que digui és un tema molt complex, perquè jo entenc que els governants ja saben que és un tema molt complex.
10: Sí,
0: però vostè
10: ha
0: arribat a dir s'ha legislat de forma ingènua.
10: Sí,
0: sense entendre com funciona realment el mercat.
10: Sí, jo crec que part del problema que tenim és que les mesures que hem anat prenent fins ara són relativament ingènues, que no... ben intencionades, però ingènues.
0: Però, per
10: no?
0: exemple, el topall de lloguers és una mesura...
10: No, el control
0: vostè diria
10: de preus.
0: Que és ingenu, el control de preus.
10: El control de preus com a mesura única o la principal en el mercat immobiliari el mercat lliure immobiliari no és una mesura que no augmenta l'oferta de pisos de protegits.
0: No augmenta l'oferta, però baixa una mica el preu dels lloguers. Està baixant una mica el preu dels lloguers, no?
10: Sí, baixa el preu mitjà, però no vol dir que baixi l'accés de l'habitatge de les persones que ara no poden accedir. Perquè baixa el preu del preu mitjà del pis, a lo millor aquí a Catalunya, que tenim control de preus, que és quasi dels pocs llocs d'Espanya que en aquests moments el tenim, s'ha moderat una miqueta el creixement del lloguer, però en canvi l'oferta de pisos de protecció oficial per resoldre la demanda dels que demanen pis a fora del mercat, aquesta no augmenta, sinó que disminueix. No tan sols no augmenta,
0: sinó que disminueix.
10: Atenció, disminueix. Per què? Perquè dels múltiples inversors d'habitatge, tots aquells que abans feien habitatge de protecció oficial, ara no tenen interès en fabricar pisos de VPO, de vivenda de protecció oficial. Per què? Perquè ara sembla que tota persona que sigui propietària d'un pis, i fins i tot si és de VPO, ràpidament és acusat d'explotador, de, com ho diuen allò, de voltor...
0: No, si el posen a un lloguer molt salvatge... Se'ls acusa d'explotadors, si no, no.
10: Sí, però...
0: Jo no diria que els propietaris de seguida són acusats de voltors.
10: Bueno, hi ha...
0: Vostè creu que sí, que s'està...
10: S'està difonent aquesta idea. Ja. En tot cas, molts dels que invertien en VPO ara deixen de fer-ho perquè diuen... Perquè, escolta'm, ja hi ha altres maneres d'invertir els diners que no és el lloguer. I és el que està passant. Està disminuint la inversió en habitatge protegit, sobretot de privats, que fins ara en el sistema espanyol en l'edificació de l'habitatge protegit la inversió privada era la més important a l'hora de construir VPO.
0: I ara està deixant de ser-ho.
10: Sí,
0: per tant,
10: ara
0: necessitarà inversió pública.
10: I ara té inversió pública. Però llavors entrem en el segon capítol. La inversió pública a Espanya, com que tenim un dèficit públic que està a l'entorn del 100% del deute del país, estem sota la vigilància europea de dèficit públic. Per tant, no podem començar les administracions, no poden començar les administracions a fer, a canalitzar una quantitat immensa de recursos públics en fer VPO. Llavors vol dir que es fa, però es fan 100, 200, 300, 1.000 pisos, quan de fet es necessiten milions de pisos de protecció oficial per sacsejar l'statu quo de l'habitatge. És a dir, hi ha mesures que es podrien fer, però llavors es necessiten majories polítiques estables.
0: Per exemple, quina mesura es podria fer? Digui'm una mesura.
10: Fer una mesura urgent.
0: Si demà vostè fos l'alcalde de Barcelona una altra vegada,
10: no, l'alcalde de Barcelona no pot fer-ho sol. Però...
0: Una mesura urgent.
10: Pues, catalogar de forma urgent sol a l'entorn de les estacions de transport públic de forma excepcional i en motiu de la crisi i de forma obligatòria en els ajuntaments. És a dir, són mesures que són... estem dient... Llavors, costa trobar consens polític per fer això. Si anéssim...

0: necessita aprovar per majoria absoluta. No n'hi ha prou amb majoria simple. Llavors, per exemple, hi ha una solució que tots coneixem, és a dir, a l'àrea metropolitana de Barcelona es pot incrementar l'edificabilitat. Per què? Perquè el promig de densitat de l'àrea metropolitana és de 3.000 habitatges, habitants per quilòmetre quadrat. A Barcelona estem a 16.000. Llavors, en l'àrea metropolitana, que és la meitat de població de l'àrea de Barcelona, és a dir, 1,5 milió a Barcelona i 1,5 milió a l'àrea metropolitana, a l'àrea metropolitana, si passéssim de 4.000 a 7.000, que sols seria la meitat de lo que actualment està a Barcelona, hi hauria edificabilitat per resoldre tota la...
1: Això se'n parla molt ara de la densificació, no?
0: Sí.
1: D'altres zones,
0: sí,
1: de Barcelona.
0: No d'altres zones. Estic parlant de l'àrea metropolitana.
1: De l'àrea metropolitana, sí, sí, sí. Però no del centre de Barcelona, sinó de l'àrea metropolitana.
0: No.
1: Sí, sí, ho entenc.
0: A més, perdó.
1: Densificar.
0: Sí, passar de 3.000 de promig o 4.000 a 7.000.
1: A 7.000.
0: Clar, això sembla molt fàcil i jo ho dic així en el meu llibre, però, és clar, això després parles amb la gent i amb els alcaldes i uns et diuen que, bueno, que ho intentaré i l'altre et diuen, bueno, jo és que el meu... l'equilibri territorial del meu poble es basa en què no sé què i, en el fons, quan vas apretant, al final arribes, bueno, però ara no m'ompliràs el poble d'habitatge protegit, perquè encara hi ha aquesta imatge de Ciutat Badia o de la Mina...
1: Que vol dir no m'ompliràs el poble d'immigrants, no?
0: Que ara, en el fons, hi ha a sobre aquest afegit que està també paralitzant a certs partits que veuen augmentar a Catalunya per primera vegada una extrema dreta catalana anti-immigració, o que té una actitud que s'interpreta com a antiimmigrant, no? Per tant, poques bromes, en relació a aquest tema. És un tema
1: molt complicat.
0: Que ja es veu que té d'això, no? Jo crec que es pot fer. He proposat aquesta mesura concretament d'augmentar l'edificabilitat, però de forma urgent i amb motiu excepcional, per raó de la crisi d'habitabilitat que tenim.
1: Urgent i obligatòria.
0: Obligatòria i excepcional, no regular.
1: Senyor Clos, alcalde Clos, li vull preguntar com veu Barcelona.
0: Bueno,
1: com veu
0: Barcelona...
1: aquesta Barcelona? Vostè l'any vinent farà 30 anys que va ser investit alcalde de Barcelona.
0: Encara es
1: mira la ciutat amb ulls d'alcalde?
0: Sí, això ja deu ser.
1: Això de per vida, no?
0: Això ja m'ho emportaré a la tomba, no?
1: I com veu Barcelona? Li agrada el que veu?
0: Bueno, sí, quasi... Bueno, en general, jo diria que sí. Barcelona... com Espanya, s'està normalitzant en el context europeu. És a dir, que nosaltres teníem responsabilitats polítiques després del franquisme, en el 79, 80, 82, encara hi havia la gran diferència. Espanya era diferent. Eh?
1: Sí.
0: Ara no, ara ja cada vegada ens assemblem més al conjunt i al promís dels europeus, perquè ja portem 30 i pico, 40 anys a dintre d'Europa. I també políticament, per això tenim extrema dreta. Ja som com un país europeu, no? I tenim quasi els mateixos problemes ja que els europeus. Encara ens diferencien alguns, no sé, alguns aspectes diferencials gastronòmics, culturals o el que sigui, però cada vegada ens assemblem més. Llavors, Barcelona, com a gran metròpolis europea, és una metròpolis que ha crescut molt, s'ha cosmopolitinitzat, és a dir, cada vegada hi ha més població diversa. Sí. És a dir, jo he vist, com sempre, a l'entorn de l'Arc de Triomf, allà al costat del Passeig de Sant Joan, i vas pel carrer i sense parlar anglès, d'una forma ordinària. No cal...
1: No és... Aquí al barri Sant Martí passa el mateix, aquest barri que estem ara.
0: Sí, i veus gent de tots colors i de totes races i tota part del món.
1: Però, alcalde, fixi's...
0: Això recorda molt als Estats Units, i Nova York en particular.
1: Però fixi's que quan l'època Maragall, Joan Clos, que començàvem a parlar del turisme que venia a Barcelona, jo veia una Barcelona molt orgullosa.
0: Sí.
1: Orgullosa. Jo li diré com veig ara Barcelona. Ara la veig enfadada.
0: Sí, la cabrejada, no? Algú va dir...
1: Ara veiem una Barcelona cabrejada.
0: Sí.
1: Una Barcelona enfadada per l'excés de turisme...
0: Per tot. Perquè hi ha una frustració general que no...

0: que no acabem d'assignar a cap factor únic, sinó una suma de sectors, no? Jo crec que la societat moderna és més complexa que la, de la que provenim. Cada vegada la societat és més complexa, igual com passa amb l'habitatge, també passa amb moltes altres coses de la vida, i en canvi insistim en aspirar a desitjar missatges unitaris, únics, que amb una paraula, amb un TikTok o amb una d'això, ho entens tot, ho interpretes tot, d'això, no? Per exemple, en el cas de l'habitatge, controlem els preus i ja resoldrem el problema. Pues no, ja pots controlar.
1: I en el cas de Barcelona, com es pot fer perquè el barceloní es torni a il·lusionar amb la seva ciutat com l'època del 92, que era, com li deia, era un ciutadà molt orgullós de la ciutat de Barcelona?
0: Bueno, perquè també vam fer una campanya d'accions que van portar a un humor col·lectiu, a una onada d'optimisme, no? I això Barcelona ho ha viscut diverses vegades a la seva història. Sempre que hem tingut grans aconteixements, l'exposició universal del 88, el 29, abans de la crisi del 30, els Jocs Olímpics, moltes... Hi ha aquestes esclats d'il·lusió que molts d'ells, molts d'aquests esclats acaben malament, perquè després ve la frustració, després d'una gran aspiració ve una... sol venir la gran... ha passat el mateix amb el procés, des d'una quantitat de gent que es va il·lusionar moltíssim i després una frustració va passar amb l'esclat de la bombolla financera. És a dir, la vida no és un no és un lloc, no són tot flors i violes, no? Hem d'estar més preparats culturalment i sociològicament per la frustració i que porta, que està associada a la vida.
1: O sigui que l'alcalde Collboni està gestionant una ciutat frustrada?
0: Bueno, jo crec que sí, que l'humor que es viu ara és un humor de, és un estat de una sensació de que ens falta alguna cosa, no? La certa dificultat que els partits socialdemòcrates tenen a Europa, els experts l'associen a l'increment de les desigualtats. En el fons, l'increment de les desigualtats és una sensació de que ai, jo estic tirant enrere, un altre està avançant més que jo... Què m'està passant a mi, que tot i que treballo molt, o que em sembla que treballo molt, estic en una... la classe mitjana viu en aquesta sensació, i la classe mitjana és un sector social importantíssim per l'estabilitat de la democràcia, i jo crec que això és una situació preocupant. Els mitjans de comunicació modern tendeixen a enfatitzar, per radicalitzar els extrems, els missatges que generen frustració, d'aquí ve l'insult, no sé què, no m'expliquis res més, aneu tots a prendre pel sac, que us bombim, que va dir algun company meu.
1: Va dir el Xavier Trias.
0: És a dir, hi arriba un moment en què...
1: Aquell que us bombin era molt significatiu, eh?
0: Explota, la sensació explota, no? Dius, escolta'm, què està passant, que jo tinc la sensació de que tothom... que és una sensació falsa, per cert, totalment falsa, que tothom està millorant molt i jo estic empitjorant relativament. Jo crec que això sols es pot arreglar amb més cultura, més informació, i això exigeix esforç mental, això és gimnàsia mental, exigeix pensar... i en canvi...
1: Però s'està referint als governants.
0: Sí, no tan sols als governants, eh? Estic parlant també de la gent.
1: De la gent.
0: No és tan sols culpa dels governants. Els governants fan la seva feina, es preocupen per guanyar les properes eleccions, a vegades per guanyar les properes eleccions fan o diuen coses que rossen la incredulitat, però en canvi tothom vol estar bé amb els mitjans de comunicació que influencien a l'opinió pública, perquè tothom posa en l'opinió pública o publicada l'esperança del futur polític de cada partit polític. Per tant, aquest és el temps en el que vivim. Per altra banda, la publicitat està avançant moltíssim, està agafant metodologies molt intrusives en les persones, ja no en els col·lectius. Perquè ara el telèfon és una màquina de publicitat immensa.
1: Fixi's que tot això m'ho ha contestat quan li he preguntat si li agradava Barcelona, la Barcelona que veia.
0: Bueno, m'agrada, visc amb la Barcelona que visc.
1: Jo li pregunto si li agradava el que veu.
0: Sí, jo crec que sí, en general sí. Jo
1: Jaume Collboni està sent un bon alcalde? Està sabent aprofitar el temps davant de l'Ajuntament?
0: Jo crec que sí. Jo crec que està, primer, pacificant la ciutat en un moment en què és molt difícil, perquè hi ha més cosmopolitanisme i més apertura de, de les opinions, i, per tant, és més complexa. Jo trobaria a faltar, si hagués de fer alguna crítica, que a vegades la faig en segons quins àmbits, que fóssim més atrevits en fer mesures més radicals.
1: Més radicals amb què? Per exemple?
0: No sé, és a dir, amb temes d'habitatge, amb temes de... I no necessàriament vol dir més radicals de cap un cantó o cap un altre, més contundents.
1: Més atrevits, més contundents.
0: Més contundents, no? Però, esclar, aquesta contundència xoca amb la dispersió de la representativitat política en el plenari, no? Que hi ha no sé quants partits, 6, em sembla, en aquests moments, o 5.
1: Si no ho sap vostè, jo he perdut el compte
0: no,
1: ja.
0: Jo ja no me n'ocupo d'aquests temes. Sí. Llavors vol dir que, bueno, aquí cada cosa s'ha de pactar, no? I no seré jo el que digui que no hem de deixar de ser demòcrates.
1: Sí.
0: Per tant, doncs... el problema hi és. I no és fàcil de resoldre per la via de la comoditat.
1: Joan Clos, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies
0: a vostè,
1: per haver vingut al Cafè d'Idees a parlar de tot.
0: Gràcies,
1: mica,
0: ja ho veus.
1: Gràcies, bon dia.
0: A tu, gràcies.
2: Nosotros cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
3: Els nostres valors... La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència.
4: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a les Forces Armades, a la Guàrdia Civil.
1: Les 9 i 2 minuts. Aquí comença aquesta nova hora del Cafè d'Idees. Estem a Ràdio 4, estem a la 2CAT, amb l'estimada Isabel García Pagán. Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Com estàs?
5: Molt bé.
1: Tot bé? La Isabel, ja saben, és la sotsdirectora de La Vanguardia i el periodista del Món.cat, que és el Quico Sallés. Bon dia, Quico.
6: Molt bon dia.
1: Has esmorzat?
6: Sí.
1: Bé?
6: Bé.
1: Quants cafès amb llet?
6: No, mira, de cafès no. Avui
1: no ets de cafè, tu?
6: Tres cafès.
1: Ara ja t'has pres tres cafès.
6: Oh, clar, des de les 5 que
1: t'has Isabel, fet, si no. Un.
6: Tres. El cafè
1: i croissants?
6: Avui he agafat palmeretes amb xocolata.
1: Hem de passar aquest examen.
6: I meló.
1: A veure, comença el mes de juny. Va, deixem de parlar de croissants i de cafès amb llet. I parlem de la situació política, Isabel, que és molt intensa. Tu dissabte deies a La Vanguardia que Sánchez opta per la tècnica de l'estruç. Deies amagar el cap i esperar que passi el temporal. Però se li pot fer molt llarg, aquest mes de juny.
5: Això de la tècnica de l'estruç és la metàfora que fa servir Aitor Esteban i els que ja portem uns anys li hem vist fer-la servir per Mariano Rajoy, per Pedro Sánchez, fins i tot pel rei, diguéssim. I efectivament, o sigui, ell insisteix en que agotarà la legislatura, no hi ha majoria alternativa que el pugui fer caure, perquè ni el PNB ni Junts per Catalunya estan en disposició d'entrar en una moció de censura amb la que en la equació de la qual estigui, que estigui Vox, de manera que tindrem agonia fins al moment en què ell decideixi.
1: Tot i com tu deies a l'article, PNB i Junts preferirien que hi hagués eleccions abans de les municipals.
5: Sí, però...
1: No serien avançades ben bé, perquè haurien d'anar a l'estiu del 27 i les municipals haurien de ser el maig.
5: Són al final de maig, del 27, i ells, per conveniència interna de les dues formacions, consideren que els hi és més... No els incomodaria que les eleccions generals fossin abans. A Junts per Catalunya, perquè saben que les municipals tenen unes dificultats evidents amb Aliança Catalana a Catalunya, i al PNB perquè prefereixen una campanya municipal, que recordem que al País Basc també es voten les diputacions forals, que és un repartiment de poder i de recursos molt important, doncs que prefereixen jugar-se-la amb unes eleccions municipals, i en aquest cas forals, que no tinguin aquesta contaminació que porten les generals.
1: A veure, Quico, després parlarem dels temes judicials pròpiament, perquè parlarem a Jesús Villegas,
6: amb el jutge,
1: sí, i en parlarem. Però tu, com veus la situació ara mateix, creus que és sostenible amb tots els casos que estan assetjant, encerclant Pedro Sánchez,
6: mira,
1: que pugui mantenir-se?
6: T'agafo l'acrònim de
1: políticament cafè. Políticament ho és, la Isabel ho ha definit molt bé.
6: Sí, i de fet judicialment igual, eh? Ja. I t'agafo l'acrònim de cafè. Vull dir, viurem temps de carregat amb arcs forts i espesos. perquè, sense
1: carregats amb arcs
6: forts i espesos. Molt espesos.
1: Sembles el Joan Clos, eh?
6: Que
1: ens ha fet aquí un dibuix també d'uns temps que venen complicats.
6: Sí, fins i tot de Plastidecor Barcelona. Això m'ha fet molt de gràcia. Però bueno, en tot cas, és veritat que el setge judicial és evident, i sobretot el que és més inquietant, llevat del cas Zapatero, és el cas Leire. I inquietant per què? Perquè els dos jutges instructors que porten aquesta causa precisament no responen al manual de allò que s'entén com la fachosfera, o la fachosfera, no? És a dir, sobretot Santiago Pedraz, que l'AMA és un jutge més discret en aquest sentit, Pedraz perquè és un històric de l'Audiència Nacional, però en certa manera aboquen a una situació, jo crec que difícilment sostenible. El que passa que en política és això, és resistir. Qui resiste bien, fe que deia Negrín, no? Ja, ara també veiem com va acabar Negrín i la república que representava.
1: Doncs a veure, anem a Madrid amb la Pilar Velasco. Pilar, hola, bon dia, buenos días.
7: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos
1: días. Hola, Pilar, justamente hoy que hace 8 años de la moción de censura, te acuerdas, ¿no?, de la bandera de la lucha contra la corrupción, después de la sentencia del Supremo contra la Gürtel, y fíjate, 8 años después, los casos de presunta corrupción están acorralando a Sánchez.
7: Una moción de censura que no se vio venir. De hecho, hay que recordar que Pedro Sánchez, la semana de la que iba a salir la sentencia de la Gürtel, no lo sabía. Ha contado su equipo que fue a una entrevista a la cadena SER, le preguntaron qué iba a hacer si esa sentencia era condenatoria, y le pilló con el pie cambiado. Una semana después, Mariano Rajoy ya no era presidente. Y ahora es verdad que estamos en el mismo punto, sobre todo de tensión, ¿no? Porque hablabais de esa cascada judicial de casos y es larga. El gobierno quiere o intentará resistir al mes de junio y al mes de julio, porque estamos hablando de... Hoy se levanta el caso de las cloacas Leire Díez, que mencionaba Quique, y el PSOE se prepara para dar una comparecencia y darle las explicaciones que se comprometió desde la sede de Ferraz. Pero está la primera sentencia de José Luis Ábalos, que se va a conocer este mes de junio. El caso Zapatero, que declara el 17 y el 18 en la Audiencia Nacional, y Pedro Sánchez comparecerá la siguiente semana en el Congreso. Se me olvidan casos, David Sánchez también, el hermano procesado por el presunto caso de enchufismo, Begoña Gómez también da las sorpresas.
1: Hay un caso, el de Ismael Moreno, por financiación irregular. Leyendo toda la prensa este fin de semana, te dabas cuenta, leyendo varios artículos, que de lo que se decía es que el gran miedo en Ferraz es una imputación por financiación irregular. Esto cambiaría las cosas de manera definitiva para Sánchez.
7: Que no sería descabellada, Gemma, porque recordad que le pidieron el volcado de varios años de la financiación del PSOE por esa caja que utilizaban en efectivo, que puede ser absolutamente regular, porque, bueno, mira, hasta el Senado estaba pagando en efectivo cuando saltó el caso Ábalos. Pero hay, si a la Audiencia Nacional, al juez, no le cuadran los reembolsos, los pagos que se le hacían a Koldo García, al propio Ábalos, si ve entradas o salidas con cierto descuadre, en el mejor escenario, incluso con solo descuadres, ya no financiación, pero le abrirían una pieza por financiación irregular, podrían imputar al partido, y esto no lo descartan en el PSOE, y más con la tensión que hay este mes, ¿no? Uh-huh. Es verdad que los socios, y termino, Gemma, la semana pasada en los pasillos del Congreso se le preguntaba a Compromís, por ejemplo, a Águeda Micó, y decía si hay indicios serios de financiación irregular. Ya estaban poniendo un poco ahora el parche serios antes de la herida.
1: Claro.
7: En caso de que haya una imputación, pero bueno, pero no sea concluyente, ¿no? Sobre
1: también quiero recordar que la moción de censura de ahora hace 8 años había una sentencia firme. Ahora de momento no hay sentencia, ¿eh? Ahora hay, lo que tú dices, indicios, hay estas acusaciones, pero no sentencia. Pero Pitu, ay, Kiku, perdón.
7: La investigación es muy al comienzo.
1: La Pilar le ha llamado Quique y ahora yo le llamo Pitu.
7: Perdóname, Kiko. Ya son años de conocernos.
1: Lo que tiene estos nombres, Kiko. Comparteix això que dèiem, la gran por ara, Ferraz, és que pugui haver-hi una imputació per finançament irregular.
6: Sí, és una
1: canviaria
6: por,
1: tot.
6: És una por que ho canviaria tot, però estan mirant molt aquesta causa de finançament irregular, però no us estranyi que Pedraz, una vegada aixequi el sumari, també imputi pels mateixos delictes que ha imputat el Santos Cerdán i la gerent del PSOE.
1: Que imputi a qui?
6: A la PSOE.
1: Al PSOE.
6: Sí, sí.
1: I a Pedro Sánchez?
6: L'emboliquin la mateixa trama. No crec que vagi tan enllà, perquè en definitiva ha d'haver-hi una relació de causalitat i un nexe, i serà molt curós a l'hora de prendre una decisió d'aquestes característiques, com ho ha estat Calama amb la qüestió del Zapatero. Però possiblement s'estigui esperant a una imputació per una qüestió de finançament irregular, però si aquest finançament irregular ha servit per pagar les suposades clavegueres del PSOE, que coordinava suposadament a Santos Cerdán amb Leire Díaz, que la imputació no vingui per aquí.
1: Santos Cerdán està al mig de tot. No?
6: Home, clar, era secretari d'organització.
1: Isabel, els socis, tu posaves l'èmfasi dissabte en els nervis del PNB, que se la juga, evidentment, amb Bildu, però clar, on està el llistó? Ara deia la Pilar, no? Si veuen indicis seriosos.
5: Sí, no, les línies vermelles
1: les poden
5: anar canviant totes les vegades que vulguis, però el problema continua sent l'altra banda de l'hemicicle, no? Que la bancada de la dreta hi ha qui hi ha i allà no s'hi poden, no s'hi poden sumar. Aquí, comentaves tu abans que en aquest 8è aniversari de la moció de censura hi havia dues vegades que s'apel·lava a la paraula democràcia, i va ser la democràcia neta, que era l'apel·lació del PSOE, i després, quan s'acaba, hi ha una persona del PP que apel·la a una democràcia molt diferent de la que entén José María Aznar en dir quién puede hacer que haga, que és Soraya Sáenz de Santa María, que va ser abordada per Juan Carlos Monedero, i va dir que me n'alegro molt que marxeu, i ella va dir, jo no me n'alegro que vingueu, però és la democràcia. I aquell paper de Soraya Sáenz de Santa María, que va aguantar la moció de censura allà asseguda estoicament, apel·lava a una democràcia que efectivament és la que estem qüestionant en aquest moment, amb el PSOE qüestionant la feina de policies, de jutges i de fiscals, quan fa 2 anys atacava i descalificava sense cap mena d'embuts a la portaveu de Junts per Catalunya quan deia que existia l'Ofer. No?
1: Doncs deixa'm anar a això. Isabel, m'ho has posat molt bé per recordar el que deia Sánchez aquest cap de setmana, que recordem, no té previst comparèixer al Congrés fins a finals de juny. Va dir que compareixeria per donar explicacions.
5: Després
1: del Consell Europeu...
5: I que hagi declarat...
1: La Zapatero.
5: José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Exacte. Però mentrestant, ahir va participar en un acte de les joventuts socialistes i va dir això.
2: Nosotros, cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
1: Doncs hem passat d'aquella democràcia neta a l'oposició marrullera, Pilar, i un poc en la línia d'Òscar Puente, la tesis del president és la misma. Lo que está sucediendo no es fruto del trabajo de los jueces, sino que es fruto de las malas artes de una oposición marrullera. ¿Qué opinas?
7: Sí, no fue tan lejos como Óscar Puente y Óscar López, no. Que sí verbalizaron eso de Óscar López de no creo en las casualidades, y Óscar Puente fue incluso más lejos en el cierre de la semana, pero sí que...
1: El espíritu de la frase es el mismo, Pilar. El espíritu de la frase es el mismo.
7: Efectivamente, Gemma. El no van a... No nos, a mí me decían, la traducción del mitin de ayer del presidente era, esto es un mensaje para la militancia, hay que levantar el ánimo de la tropa, para los socios, que no les abandonen, y marcar terreno. El no vamos a dejar que nos derrumben, decía. Lo que quiere el presidente es que no se mezclen todos los casos, y con esto, con este espíritu que dices de vienen a por nosotros a tumbar este gobierno, no quieren que superemos el verano. Pero es que ciertamente es la sensación de muchos miembros del gobierno. El propio Salvadorilla la semana pasada hacía declaraciones en ese sentido, ¿no?
1: Bueno, este fin de semana veíamos...
7: No vamos a permitir que nos tumben.
1: Sí, sí, a ver si tenemos a Illa y a Page, no sé si tenemos a los dos o solo a Page. A Page, ¿verdad? Vamos a escuchar. Illa, como tú dices, hizo toda una defensa, lo hacía la semana pasada y también este fin de semana del gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, el compañero de filas, Emiliano García Page, decía esto.
8: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil.
1: Yo, a partir de que este Emiliano García Page, Isabel, us vull preguntar si hi ha un conato de rebel·lió a dins del PSOE. O queda la veu de Page només, de moment, com a veu única que s'està enfrontant a Pedro Sánchez?
5: A veure, jo crec que el perfil de Page ja el tenem més cubicat, diguéssim, i fora de tots els carrils socialistes. Potser són més rellevants els silencis que no, les defensa. I qui defensa, també, no? Veiem a molta gent que està tenint molts problemes per sortir a defensar el que està passant dintre el PSOE, no per sortir a defensar Pedro Sánchez, però sí per defensar determinades coses, perquè clar, han tingut dos secretaris d'organització, un està a la presó encara, l'altre ha passat per la presó i està imputat per dues causes, i cada vegada que s'obre una capsa judicial, i dic capsa perquè les causes ja són múltiples, cada vegada que s'obre un sumari veuen coses que probablement no són identificables amb el que ells pensaven que estava sent aquest Partit Socialista de Pedro Sánchez. I després és molt rellevant, doncs, qui s'haurà de defensar, no? Óscar Puente, aprofitant també la seva rellevància mediàtica i a les xarxes socials, és qui està anant més lluny a defensar això. Tenim un tou de ministres que seran candidats a les eleccions autonòmiques i que estan patint també per quina serà la seva situació, i Salvador Illa, que en aquest moment és l'única persona vinculada al PSOE, en aquest cas del PSC, que té la legislatura garantida fins a que tingui eleccions el 2028.
1: I que està sortint a la mínima que pot amb molta contundència.
5: Però precisament perquè està blindat fins a les properes eleccions, que són el 2028.
1: Pilar, voy acabando, pero la agenda política hoy tiene dos citas destacadas. La primera, Villarejo, hoy declara en una nueva sesión del juicio del caso Kitchen, y de alguna manera todos los casos que estamos conociendo tienen su origen en los audios de Villarejo, ¿verdad?
7: Sí, es una cloaca que se reproduce, Gemma, en ambas legislaturas, porque incluso el caso Leire Díez es lo que acabas de mencionar, son los audios de Villarejo que llevan a la sede de Ferraz para ver si hay material. Unos dicen que es porque iban a por ellos, y lo que dice la causa de Pedraz es que con audios o sin audios eso motiva esas posibles persecuciones a funcionarios y jueces, que hoy conoceremos el detalle en el sumario. Pero sí, hoy declara Villarejo en esa operación Kitchen, en la que hemos visto cómo el ministro del Interior ha negado lo que llegó a admitir en algún momento, se olvidó hasta de las citas con Villarejo, pero están los audios también con Cospedal, que ella no estuvo imputada, la secretaria general del PP, pero Villarejo es el nexo que montó todo ese operativo con la dirección de la Policía Nacional para destruir las pruebas de la financiación ilegal del PP.
1: A Kiku.
6: Sí, sí,
1: estàs d'acord, no?
6: Sí, sí.
1: Tot comença allà, no? Tot gira al voltant dels àudios de Villarejo.
6: Però això ja venia d'abans, eh? Uh-huh. És a dir, aquest sistema estructurat de brigada política ja existia. El que passa que uns... la diferència que va haver-hi entre el PSOE Rubalcaba i el PP de Jorge Fernández Díaz és que Jorge Fernández Díaz ho va utilitzar per interessos de partit. I és aquí quan la cosa es perverteix. Quan l'excusa d'utilitzar la brigada política era per principis com la lluita contra el crim organitzat, la unitat d'Espanya, etc, etc, mira, encara es podia fer passar. Però, clar, va arribar un moment que va ser tarifa de detectiu privat. I això té un cost polític enorme.
1: Y decía la otra cita, Pilar, aparte de esto de Villarejo, es la visita de Díaz Ayuso al Vaticano. Hoy será recibida por el Papa León XIV, ¿eh? Pensábamos que la llegada del Papa a España podría estar exenta de polémica, pero no, ¿eh? No está exenta de polémica porque veo que Ayuso ya acusó a Sánchez de buscar blanquearse con la visita. Dijo, solo le falta la mantilla.
7: Ayuso intentando capitalizar, Gemma, la visita del Papa a España. Es verdad que Madrid es una ciudad importante, va a estar blindada, nos dicen, sí, desde mediados de esta semana para la llegada del sábado. Y Ayuso siendo Ayuso, Sánchez estuvo con el Papa la semana pasada, pues hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, y veremos qué declaraciones deja después de esa visita, que serán en, bueno, pues su línea de confrontación con el gobierno.
1: Muy bien, pues Pilar Velasco, gracias compañera desde Torre España, buenos días.
7: Gracias, Gemma,
1: adiós.
7: Buenos días.
9: Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra,
10: 160.
9: La Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Sí. Muchas gracias, señor presidente.

0: Marta Pascal, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què sent quan veu això?
1: Bueno, un moment important en molts de sentits.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: I molt complicat.
1: I molt complicat, sí. Molt complicat, on jo diria que la gestió dels temps va ser rellevant.
0: Uh-huh. Escolti, al diari d'aquí dies hi ha una foto de vostè felicitant Pedro Sánchez. Ho explico pels oients de Ràdio 4 que no la veuran, però és una foto d'aquelles que sembla, escolta, que Pedro Sánchez s'estigui abraonant a gairebé fer-li un petó. És aquesta?
1: Sí.
0: No, evidentment no és així, però què passava aquí? Què li estava dient Pedro Sánchez?
1: No, l'agraïment. És a dir, ell... Quan el primer cop que em truca per dir-me, escolta, presentem la moció i ens agradaria que ens donéssiu suport, jo li vaig plantejar un escenari complicat, no? Perquè veníem de moltes coses.
0: Vostè era coordinadora del PDeCAT.
1: Jo era coordinadora general del PDeCAT. Teníem clar que segurament el millor que podíem fer era canviar el tauler de joc, perquè venia de ser un tauler de joc des d'un punt de vista polític molt gastat i molt castigat, no? Però jo també li vaig dir, les circumstàncies no són senzilles i ja veurem, no? I bé, vam haver de veure.
0: Digue. I per què no eren senzilles?
1: No, perquè...
0: Puigdemont, per exemple, no ho veia, no? No.
1: A veure, jo
0: no
1: sempre
0: volia.
1: Que això sempre millor preguntar-li amb ell, no? Perquè una de les coses curioses en aquest temps és que tothom parla d'ell, però jo crec que ho pot explicar ell, no? Inicialment hi havia com dues maneres de veure-ho, no? Una manera que era, escolta, nosaltres això no va amb nosaltres, al final el PSOE no deixa de ser un partit que ha donat suport al 155, serà el mateix de sempre, són el mateix, etc. I una mirada, clarament era la meva, que era, escolta'm, tenim una oportunitat aquí de fer un cop sobre la taula des d'un punt de vista polític, veure com canvien els interlocutors i veure si amb interlocutors nous som capaços de trobar alguna solució a la situació complicada que teníem. No? I al final, doncs, aquesta és la línia que va acabar sent majoritària, no? I que ens va portar en el sí a la moció de censura.
0: I va servir d'alguna cosa? Van aconseguir el que pretenien aconseguir, més enllà del sí, la moció?
1: A veure,
0: políticament.
1: En política mai aconsegueixes tot el que voldries, no? Però jo sí que crec que el resultat final és bo, perquè la moció de censura obre la porta, per exemple, als indults, a l'amnistia, a una percepció, diguem-ne, més pragmàtica que està tenint el catalanisme polític en el que és el seu rol a Madrid. Jo crec que això és positiu. Tot no, per exemple, l'amnistia no és completa, no? El president Puigdemont no és a casa, per tant, aquí, doncs, evidentment, hi ha un element a tenir en compte. O tot el que ha fet, si mirem la dècada del 10 al 20, escolta, doncs, Operació Catalunya, Cas Pujol, el Xavier Trias... És a dir, hi havia moltes coses, no tinc clar que en tot s'hagi fet justícia, però sí que insisteixo, crec que el canvi dels interlocutors polítics ens va portar a un escenari diferent, i jo, per mi, només per això ja va valdre la pena. No?
0: Curiosament, per negociar aquell sí, es van reunir amb gent com José Luis Ábalos o Santos Cerdán.
1: Sí, esclar, aquesta gent eren, diguem-ne, les persones de confiança.
0: És que, Marta, li haig de dir una cosa, veient les imatges, que els nostres espectadors de la 2CAT les van veient, clar, allà darrere veus a Ábalos, veus a Santos Cerdán, veus a Íñigo Errejón...
1: Jo crec que... Bueno, esclar, és que...
0: Veus a tota la gent que era protagonista en aquell moment.
1: Correcte, i en política els protagonistes a vegades canvien molt de pressa.
0: Però com recorda aquelles trobades amb Ábalos, Cerdán?
1: A veure, en el cas d'Ábalos i Cerdán, el que vam pactar amb Pedro Sánchez en aquell moment, en la primera conversa telefònica, és que els nostres respectius responsables portaveus parlamentaris, per tant, per part del PDeCAT, Carles Campuzano i Jordi Xuclà, i en el cas d'ells, doncs, l'Ábalos, el Cerdán i Adriana Lastra, persona molt important també, tot i que a vegades se n'ha parlat poc,
0: sí,
1: però molt important el que va ser el teixir les confiances, doncs comencessin a conversar respecte, bueno, què havia de passar perquè nosaltres poguéssim donar suport en aquesta moció de censura, perquè al final el PDeCAT ve de la tradició de Convergència. En aquell moment molts dels diputats del grup parlamentari venien de la millor tradició, en aquest cas molt roquista, no? De dir, anem a posar condicions sobre la taula, peix al cove en el sentit més ampli, no? Per tant, president Pujol també n'ha estat pur, i per tant nosaltres vam posar tot un seguit d'accions sobre la taula que havien de passar com a mínim.
0: De seguida, Isabel i Quico, que segur que en voleu parlar, a més la Isabel era allà, jo hi repassava un article del Fernando Onega del dia següent a La Vanguardia, que deia, todo ha sido tan sorprendente, tan mágico, que este cronista siente un poco de emoción. Diu, presenciar en directo un vuelco político como el producido, asistir a la inesperada proclamación de otro presidente al que ni siquiera imaginabas en la Moncloa. O sigui, que va ser un dia per qui els hi agradi la política, realment molt extraordinari, Isabel. Tu eres allà.
2: Sí, a la bancada de sobre de Pedro Sánchez.
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: I què recordes? D'haver grans abraçades, no? Per exemple, de Pablo Iglesias amb Pedro Sánchez, d'aquests crits que jo ara no he recordat del Sí se puede, no? Tot el congrés cridant Sí se puede.
2: El moment, i la Marta ho sap, perquè aquells dies vam parlar molt, diguéssim, el moment era, havies d'estar molt atent a el que estava passant a dintre, però també al que estava passant fora, no?
1: Exacte.
2: O sigui, alguns hotels del costat del congrés, sí. Havies d'estar pendent de com entraven i sortien,
0: clar,
2: no?
0: Clar, clar.
2: I algun restaurant, perquè sabeu que Mariano Rajoy va desaparèixer a l'última sessió, ningú sabia on estava i resulta que estava en un reservat d'un hotel. I si és veritat aquest comentari o això que escrivia l'estimat Fernando Onega, perquè realment ja quan vam arribar allà ja vam veure que anava, que sortia, no? I potser patíem per la direcció del PNB, que s'estava reunint just 3 hores abans. I tot va ser com molt accelerat. I com deia la Marta, la gestió dels tempos es van gestionar, però va ser dilluns, dimarts i dimecres es van passar coses, no? I quan arribes allà i veus que allò podia passar, no? Llavors ja t'entretens més a veure com gestiona i com digereix tothom aquesta circumstància tan excepcional.
0: Espera, que la Marta m'està fent així.
1: I em passen també dijous, perdona, Isabel, perquè el PNB, que té els seus ritmes, de fet jo crec que és el partit més endreçat del panorama partidista europeu, diguem, és un partit que qui pren les decisions és la direcció del partit, no? Recordo l'Aitor Esteban, que fa la primera intervenció i no ho acaba de dir.
2: I no ho acaba de dir perquè està esperant la reunió.
1: Perquè qui es reuneix després és l'Euskal Burubatzar, que és la direcció política del PNB, i és en Doni Ortuzar qui li trasllada la decisió i la podia més o menys intuir, no, té opinió, no?
0: I es porta la truca a vostè ja per dir, primer la truca dient.
1: En Doni em truca, òbviament primer truca en el seu portaveu,
0: sí, clar.
1: Dia, no? però em truca i em diu, i anem definitivament. Ja s'intuïa que hi anaven, però ells són molt seriosos en els temps.
2: Hi havia la història aquella de que l'Andoni Ortuzar anava en cotxe, no tenia cobertura, i l'estaven trucant.
1: Coses del directe, coses del
2: directe. I no agafava el telèfon perquè no hi havia cobertura.
0: Wow.
2: Sí. O sigui, no, aquí va haver-hi moments bastant estel·laríssims.
1: Sí.
2: I el que a mi em va frapar molt, i ho vaig escriure perquè no, és que no em podia creure, era la imatge del bolso de Soraya Sáenz de Santa Maria a la cadira del president, que estàvem a la tribuna de premsa. Clar, davant teníem la bancada del PP, i algú que no coneixes allà va dir què fa el bolso al seient.
0: Soraya de Santa Maria, expliquem-ho perquè no tingui memòria, doncs va deixar el seu bolso, que era enorme.
3: Va fer una... Era de la Mary Poppins, aquell
2: bolso. Era un gest natural de que quan tu arribes a un lloc i portes un bolso molt gran i no hi ha ningú assegut al teu voltant, doncs va deixar el bolso.
0: I en comptes de Rajoy, en comptes del president del govern, hi havia el bolso de Soraya.
2: Llavors vam fer un comentari a la tribuna de premsa sobre el bolso i una persona del PP, de la Moncloa, que treballava a la Moncloa, ràpidament va enviar-li un missatge a Soraya Sáenz de Santa Maria, vam veure com ella em veia el mòbil i ràpidament treia el bolso d'allà, no?
0: Quico.
3: Sí, sí, recordo precisament aquesta imatge. I de tot, i la sorpresa general, perquè de fet el fet que Pedro Sánchez, el context d'on venia, és a dir, recordeu aquell comitè federal, amb plors, fins i tot de Susana Díaz, etcètera, la nova campanya. A mi em va tocar cobrir bona part de la seva campanya de les segones primàries, jo he vist Pedro Sánchez posant cadires. I clar, de cop i volta el veus, que és el president de l'estat espanyol.
0: Jo m'estic llegint aquests dies el llibre d'Ivan Redondo, perquè diumenge serà aquí al Cafè d'Idees, i clar, explica molt bé tot això que tu estàs comentant, no?
3: Sí, sí, i és una imatge sorprenent. Dius, mira, la democràcia té sistemes d'autocomunicació, compensació, no?
2: Però ell ni tan sols s'ho repensava. Jo recordo que li vaig fer una entrevista a Badalona en un acte, després d'un acte que feia de partit, un temps abans, i li vaig preguntar si seria president amb una moció de censura. Se'm va quedar mirant com dient, i aquesta d'on surt, no?
3: Sí.
2: I realment dic, no sé com se m'ha acudit preguntar-li per la moció de censura. I quan mesos després veiem que hi ha una moció de censura, ens vam quedar tots, ostres.
0: I la clau quina és, l'essència? L'essència d'aquella moció de censura, Marta Pascal, quina és la clau? Perquè la majoria de diputats catalans van donar-hi suport.
1: Sí,
0: però quina és la clau?
1: Jo crec que hi ha un moment en què està tot tan desgastat, hi ha una fatiga tan gran, no? que al final, doncs, dius, és que o això o això, no?
0: Però Marta, no és la mateixa fatiga que hi ha ara?
1: El que passa que ara...
0: No són comparables, vull dir que potser aquest any ara... tots n'estem parlant molt d'aquella moció de censura perquè ens...
2: Una afegit, a més, que acabava el govern de Mariano Rajoy acabava d'aprovar pressupostos amb
1: sí,
2: el PNB.
1: Aquí anava. Vull dir
2: que no tenia necessitat d'anar.
0: És el canvi del PNB el que ho propicia tot, no?
1: És a dir, al PNB li passa una cosa que és que els hi havien aprovat la reforma de les pensions, si no m'equivoco, i els hi havien aprovat els pressupostos. I, per tant, jo recordo la primera conversa amb l'Antonio Ortuzar, diu, venim d'això, venim d'haver... No? I dius, ja, no? Però hi havia hagut alguns moviments molts mesos abans per intentar que el senyor Sánchez presentés, fes alguna cosa precisament per aquest desgast de materials que hi havia respecte a política catalana versus política espanyola. I sempre Sánchez i el seu entorn deien fins que no hi ha res ferm, no? I llavors, fixeu-vos que l'storytelling actual és, bueno, escolta, uns diuen conjetures, no? Els altres diuen deixem treballar la justícia, però fixa't que el missatge de Sánchez és persistir, no? I hi ha un missatge que es veu clarament que és pels seus, no us desmobilitzeu, que aquesta és una batalla llarga. No existia el factor Vox. Jo crec que ara, no? És el que és el desllorigador, perquè bàsicament Sánchez té els seus problemes, però Feijóo en té un de molt gran, que és que objectivament només pot pactar amb Vox. I això li està fent un camí molt i molt complicat. Jo crec que aquí és on el Partit Popular té marge, perquè mentre ells escollin Vox, jo crec que Junts i el PNB és que més clars no poden ser. I aquest element en aquell moment no existia i ara existeix i d'una manera accentuada.
0: Les tres persones d'aquella negociació éreu vostè, Marta Pascal, Carles Campuzano i Jordi Xuclà. Estan fora o de Junts o de la política?
1: Sí, bueno, jo parlo en aquest cas només per mi. Bueno, la vida té moltes etapes, no? Llavors jo vaig tenir una etapa molt, molt intensa, he de dir que intensa em va ser, sí. Bonica, jo diguem-ne, no va ser senzilla, però el que m'ha deixat el temps és un temps doncs, superbonic. El que passa que sí, és veritat que també tens moltes maneres de fer política, no? És a dir, jo, per exemple, ara quan sortí d'aquí me'n vaig aquí a la Facultat de Polítiques de la Pompeu a donar classe als meus estudiants de polítiques. Penso, ostres, segueixen venint vocacions i gent que té moltes ganes de fer coses. I l'altra cosa que faig és intentar ajudar el sector privat a que s'entengui millor amb el sector públic, cosa que no és senzill. Per tant, hi ha moltes maneres, no?
0: Sí, però escolti, vostè va arribar a dir, em van prendre tant el pèl que ara el porto curt.
1: Sí, miri com vaig.
0: A qui es referia?
1: No hi ha manera que creixi, tu.
0: A qui es referia?
1: No,
0: qui li va prendre el pèl?
1: No és que me'l prengués algú en concret, però la política a vegades és molt complicada. I on s'hi sumen molts elements, no? La meva etapa és un moment on la barreja de, diguem-ne, de contradiccions crec que va ser molt, molt elevada, no? Llavors és un moment en què el catalanisme polític declinat en aquell moment en sobiranisme, independentisme, ha de viure una situació molt complicada, no? Derivat doncs, de l'1 d'octubre, de les càrregues policials, del 155, etc. Veníem ja d'uns temps 9N, etc., complicats, però sempre ha existit en el catalanisme polític una mirada molt més pragmàtica, on jo clarament sempre m'he identificat. En aquell moment, aquesta mirada més pragmàtica, alguns la vivien com una mirada més col·laboracionista, i això s'ha demostrat que no és així, perquè a la vida, si tens, diguem-ne, maneres de fer coses, fes-les, no? Perquè, si no, la mateixa vida se t'acaba...
0: Però, Marta, els diputats de PDeCAT vau votar que sí d'esquenes a Puigdemont?
1: No. Hi ha una reunió el dijous al matí, si no em falla la memòria, aquell dijous al matí abans de la intervenció del Carles Campuzano, en què, evidentment, connectats per no sé exactament si Google Meet o Gipsy o exactament no sé quin era, hi havia, per una banda, els diputats del PDeCAT, en aquest cas el Carles Campuzano, el Ferran Bel, el Jordi Xuclà i jo mateixa com a coordinador general, hi havia el president Torra i l'El Sertadi des de Palau i el president Puigdemont, no recordo si ell sol o amb algú més.
2: Alemanya estava.
1: Alemanya, no? I jo faig una exposició de la situació d'on estan els vots de cadascú. El president em pregunta específicament pel PNB i jo li dic, escolta, la conversa que jo tinc amb l'Antonio Ortuzar va en aquesta línia, no? Perquè a mi l'Antonio Ortuzar m'havia traslladat sempre una convicció que ell tenia, no? Que és que sí, el PDeCAT, per tant, el catalanisme moderat, que pot ser una mica el que ells representen a Euskadi, hi anava, no? Si vosaltres vais, no? Doncs ells no és que volguessin anar-hi per anar amb nosaltres, sinó que sentien també, no? Que aquest agermanament en moltes coses que teníem, doncs això també l'havíem de tenir.
2: I hi ha un altre element, i és que teníeu el suport de les persones que estaven a la presó.
1: Correcte, vaig. Llavors, Jo quan faig aquesta
0: exposició... El paper dels líders independentistes que estaven a la presó, molt important.
1: El dia abans havíem reunit la direcció del partit, la direcció del partit estava totalment alineada. Jo vaig fer trucades als alcaldes rellevants, a persones històriques del nostre partit, a veure com ho veien. Parlo, no? A vegades per persona interposada, amb qui hagués pogut anar-hi en aquell moment, advocats, etc, amb els presos, doncs, que estan, els consellers que estan a la presó, i la meva convicció és que tothom està perfectament alineat en la línia de dir, escolta, provem-ho i a partir d'aquí obrim un temps nou. Això és el que vaig traslladar i, vaja, jo vaig dir, jo no m'imagino cap altre escenari que no el vot a favor d'aquesta moció de censura per tenir una agenda nova molt exigent. O sigui, nosaltres no anàvem a regalar res al PSOE, no?
0: Estem incidint en això perquè el senador Cleries, molt pròxim a Carles Puigdemont, havia dit, això crec que ho llegia ahir en un article teu, pensava que el començaves així, o bé, ahir vaig llegir tants articles que no sé si el teu deia...
2: Antics, vols dir?
0: Antic, d'aquell moment. Per nosaltres, sí, ell tant li fa Rajoy com Sánchez.
2: Sí, va fer una intervenció al Consell això. Nacional. Ell va fer una intervenció al Consell Nacional en aquest sentit. Molt dura, molt dura. Però era evident que en les hores que anaven passant, tot allò anava quedant obsolet. A més, crec que va coincidir, si no recordo malament, el dia de la censura, amb què s'aixecava el 155 perquè prenia possessió el govern de la Generalitat.
1: Ara no ho sé, no voldria...
0: Escolta, acabem. 9:36, Marta Pascal, ja acabo, però escolta, aquests dies he vist com Artur Mas, Trias, Turull... Han dit que igual no haurien d'haver dissolt Convergència. Vostè què en pensa?
1: Això ho he dit moltes vegades i en públic ja, crec que és un error garrafal. Ho penso i ho he dit. Vull dir que no us dono cap exclusiva, diguem-ne. Sí, és un error. És a dir, Convergència va tenir uns darrers temps d'errors estratègics, diguem-ne, d'una certa luminosi electoral, no? Derivada de potser no haver sabut enfocar-se bé en els problemes reals de la gent. Pot passar, als partits això els hi passa, però crec que el que és un error és despendre't del que un mateix és, no? Jo celebro que tota aquesta gent vagin venint, no? en aquesta idea i bé, ja veurem.
0: Molt bé, doncs, Marta Pascal, moltes gràcies.
1: A vosaltres, un plaer.
0: Per ser aquí amb nosaltres. Les 9:36, gairebé 37. De seguida parlarem amb el jutge Jesús Villegas, però abans m'agrada que la Lorena ens expliqui com va l'actualitat. Lorena, endavant.
4: Què tal, Gemma? Doncs mira, avui primera executiva federal del PSOE, després del terratrèmol pels casos judicials que envolten el partit. També és la primera vegada que Sánchez reuneix els seus després de la imputació de Zapatero pel cas Plus Ultra i els registres a Ferraz pel cas Leire. Precisament el sumari d'aquest es podria conèixer en unes hores, i és que el jutge Pedraz l'entrega avui a les parts. Doncs bé, a la nostra entrevista, l'exalcalde de Barcelona i ministre als governs de Zapatero, Joan Clos, ha reivindicat el que feia idea respectar la presumpció d'innocència de l'expresident. I pel que fa a com resoldre el problema de l'habitatge, l'actual president de la Federació Internacional de Professions Immobiliàries ha reivindicat l'increment urgent d'edificis protegits a l'àrea metropolitana de Barcelona.
5: Però es fan 100, 200, 300, 1.000 pisos, quan de fet es necessiten milions de pisos de protecció oficial per sacsejar l'statu quo de l'habitatge. És clar, això després parles amb la gent i amb els alcaldes i uns et diuen que bueno, que ho intentaré, i l'altre et diuen bueno, jo és que el meu l'equilibri territorial del meu poble es basa en què no sé què, i en el fons, quan vas apretant, al final arribes bueno, però ara no m'ompliràs el poble d'habitatge protegit, perquè encara hi ha aquesta imatge de Ciutat Badia o de la mina...
4: I setmana clau per desbloquejar el conflicte educatiu. A partir d'avui fins dijous, els docents ja podran votar si accepten o no el pacte i el preacord al que van arribar amb el Departament d'Educació. USTEC defensa el sí al pacte, però aposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny, si els treballadors no l'avalen. I un altre col·lectiu en peu de guerra amb el govern de Salvador Illa és el dels metges. A partir d'avui comença la campanya Ni un minut més, a la que de moment s'han adherit 110 serveis de 27 hospitals i 6 CAPs per no fer cap hora extra. I sobre aquest conflicte amb els docents, que ja us dèiem, podien votar a partir d'avui si accepten o no el preacord assolit amb el Departament d'Educació, la seva titular, Esther Niubó, assegura a Catalunya Ràdio que no hi ha marge de millora i espera que l'avalin.
6: Si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs, si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
4: I en plana internacional, dir-vos que Benjamin Netanyahu acaba d'anunciar més atacs als suburbis de Beirut i continuar avançant en l'ocupació del sud del país del Líban. Ho fa hores abans que es reuneixi d'urgència el Consell de Seguretat de Nacions Unides a petició de França, precisament per analitzar l'escalada d'aquestes operacions militars que París qualifica de greu error. Des de l'inici de l'ofensiva, Israel ja ha mort més de 3.300 persones al Líban. I amb aquesta informació, Gemma, nosaltres ens acomiadem. Més actualitat a partir de les 10.
0: Molt bé, gràcies, Lorena. 9:40 en aquests moments. Pedro Sánchez, abans ho recordàvem, va tornar ahir a relacionar casos judicials que afecten el Partit Socialista amb les males arts de l'oposició. Va dir que era una oposició marrullera, ho va dir amb aquestes paraules. Doncs nosaltres, per intentar aclarir quins casos haurien de preocupar més a Pedro Sánchez, li hem demanat a Jesús Villegas que ens acompanyi, és jutge i és membre de la Plataforma Cívica per la Independència Judicial. Senyor Villegas, bon dia, benvingut.
7: Buenos días.
0: Buenos días. No sé si li puc parlar en català, he vist que vostè és de Barcelona.
7: Sí.
0: És així?
7: Sí. Sí, jo no parlo molt bé el català, però si puc, comprendre perfectament.
0: Molt bé. Escolti, veig que Pedro Sánchez continua exprimint aquest argument de que els jutges fan el que fan, investiguen el que investiguen, influïts per l'oposició, influïts per la seva ideologia. Què li contesta? Imagino que no hi està d'acord, però què li contesta?
7: Bueno, estamos asistiendo últimamente a una serie de descalificaciones sin ningún sentido. Pero vamos a centrarnos en estas palabras y analizarlas. Lo que diga la oposición, pues no lo sé. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es si efectivamente se han cometido esos delitos, si esas personas son culpables o inocentes. Luego, cuando dejamos de hablar del caso en particular y desviamos la atención hacia los partidos políticos o hacia otras cosas que no tienen nada que ver, es porque evidentemente no tienen argumentos.
0: Y cuando dicen lo de no creo en las casualidades, porque es verdad que la semana pasada se acumularon los casos, fue una semana horribilis para los socialistas con 9 causas abiertas a miembros del partido. Hay quien dice no creo en las casualidades. ¿Usted sí?
7: Bueno, vamos a ver, eso de hablar de casualidades es un razonamiento típicamente paranoico, que vemos coincidencias donde no existe. Pero vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a analizarlo fríamente. Miren, con tantísimas causas que hay abiertas, lo que sería verdaderamente raro es que no se solaparan, que no coincidieran de vez en cuando algunos señalamientos. Es que yo ya he perdido la cuenta, pero me parece que vamos por la decena. Si de vez en cuando coinciden algunas, oye, mira, pues el calendario no da para más.
0: Jutge Villegas, le voy a preguntar, ¿el cas Leire Díaz es el que més ha de preocupar el PSOE? Faig la pregunta més oberta. ¿Quin creu que és el que més ha de preocupar el PSOE?
7: Una pregunta muy buena, acerca de la que ya me anunciado algunas veces. Miren, hay una serie de casos que tienen mucha repercusión en los medios y que son muy llamativos, el hermano, la esposa, pero desde un punto de vista, de una perspectiva general, no pasan de la anécdota. Los casos que verdaderamente son preocupantes son aquellos que afectan a la arquitectura institucional del Estado. Aquellos que superan el suceso particular, los que afectan al PSOE, a la financiación irregular, por ejemplo, esos son los que, desde mi punto de vista, reviste mayor preocupación para el gobierno actual. En definitiva, financiación irregular del PSOE, posibilidad de utilización de fondos de ese partido para chantajes o extorsiones. Ahí es donde verdaderamente está la madre del cordero. Ese es el punto verdaderamente preocupante para el futuro electoral del gobierno y para la estabilidad del sistema en general.
0: Juez, me acompañan Isabel García Pan y Quico Sallés. Ambos quieren trasladarle preguntas. ¿Qui comença? Quico?
3: Igual,
0: va, tens sí, el jutge Jesús Villegas, que t'escolta.
3: Bon dia. Una qüestió. A la vista de tot plegat i com s'estan articulant aquestes causes, hi ha una qüestió que queda així en l'aire, i és que el control dels partits polítics, el control del que és el delicte en si, la definició en si del delicte de tràfic d'influències, del seu finançament, escolta'm, hi ha alguna cosa que està fallant? Perquè fa 40 anys que estem igual. És a dir, tots els, ara mateix es compleixen els 8 anys de la moció de censura i precisament també és per finançament irregular d'una formació política. És constant tot això. Què està passant? Que el poder legislatiu no fa la seva feina i ho ha de suplir el poder judicial?
7: No, muy, muy buena pregunta, de verdad. Lo del delito de tráfico de influencias, mire, hace ya 40 años que se tipificó, y es que yo me acuerdo, yo era joven, yo estaba estudiando Derecho cuando lo vi, y es un artículo, es un delito, bueno, que fue el resultado de una negociación que se hizo en su momento, de un cambalache, al final nadie quedó satisfecho. Es un instrumento muy difícil de utilizar, es muy difícil de probar. Pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que estábamos hablando antes. El problema es cómo está organizado el sistema. Si resulta que no hay mecanismos de financiación transparentes de los partidos políticos, aquellos partidos políticos que siguen la ley al pie de la letra quedan en una posición de dificultad, en una posición inferior, se quedan retrasados en la carrera y entonces necesitan acudir a fuentes ilegales. Por eso el sistema premia, el sistema favorece, el sistema fomenta una financiación irregular. Deberíamos sentarnos todos y hacer borrón y cuenta nueva para que no sigamos otros 40 años con esta misma historia.
0: I pel que fa al tràfic d'influències, jutge, jo li vull preguntar, miri, una cosa tan senzilla com exactament en què consisteix el tràfic d'influències. O sigui, és només intentar influir en la voluntat d'una autoritat política. Això, jo ja estaria fent tràfic d'influències si intentés influir en la seva voluntat?
7: Sí, bueno, a ver, és muy... Desde un punto de vista técnico o penal es un poquito difícil de explicar y no vamos a perder a nuestra audiencia. La idea usted la ha explicado bien. A ver, yo no sé si se acuerdan ustedes de antes, de lo que se decía en la época de Franco. Bueno, voy a llamar a mis contactos, tengo influencias, tengo recomendaciones, puedo hacer una llamada, podemos reunirnos. Esa cosa tan típica que ha sido de nuestro país durante tanto tiempo, eso es lo que intenta este delito castigar, influir un determinado funcionario. Pero claro, ¿cómo se prueba eso? ¿Hasta qué punto llegamos a esa influencia? Claro, pues es todo tremendamente ambiguo. Mire, yo les voy a decir una cosa. Con un tipo penal, con un precepto, con un artículo, con una normativa como esta, lo más probable es que nos enfrentemos a absoluciones. No porque el hecho no sea rechazable en sí mismo, sino porque es tremendamente difícil de probar.
0: O sea, lo más probable, me dice usted, que es que nos enfrentemos a una absolución de Zapatero, por ejemplo. Que sea muy difícil probar que él tuvo vinculaciones en el rescate de Plus Ultra, porque él lo niega. ¿Se refiere a esto?
7: Ya. Sí, bueno, fíjese, yo estaba pensando ahora mismo más en el caso del hermano del presidente del gobierno, pero bueno, claro, podemos también hablar de este otro. El problema es Zapatero, fíjese. Vale, a ver cómo lo explico yo, porque lo hemos visto en otros asuntos. El problema de Zapatero es que es un poquito más complicado, porque resulta que es que ahí también hay movimientos económicos, hay pago, hay sociedades instrumentales. Es decir, hay empresas que es que parece que solamente tenían un cliente. Y luego, claro, está este mecanismo típico que, bueno, es que es de manual de corrupto de primero, ¿no? Elemental, ¿no? De parvulitos de corrupto. Es que, claro, tú haces un informe y te pagan una pasta por eso. Pero, claro, el informe lo puedo hacer con la Wikipedia, lo puedo hacer con la ChatGPT, se lo puedo encargar a un becario, si tanto valen esos informes. Vemos un patrón que se repite. Entonces, yo, en el caso de Zapatero, lo veo más difícil. Ahora bien, aquí se acusa siempre por una batería de delitos. Luego, después, al final, si se llega a juicio y a condena, hay condena, por uno se puede condenar y por otro se puede absolver. Claro.
0: Le pregunta a la meva companya, la Isabel García Pagán. Isabel.
1: Jo volia preguntar-li per les filtracions d'informació, per aquesta exhibició que fa el PP o membres del PP, com per exemple el cap de gabinet de la presidenta de Madrid, d'Isabel Díaz Ayuso, anunciant actuacions judicials o policials que vindrien hores després de les seves declaracions. Això és intuïció, és informació, són casualitats... I aquí...

0: Abans, a la part informativa del programa, hem parlat amb vostè, amb l'Andreu Mumbrú, i hem parlat amb la CGT, amb la Laura Jané. Uns a favor de dir que sí al pacte, uns diran que no. Ens contestaven això.
1: Respecte al març, hem fet moltes vagues, molta pressió, molta mobilització i hem aconseguit passes importants. Consideràvem que la negociació estava al límit, vam arribar a una situació de molta fragilitat en la negociació i, per tant, hem cregut que el millor era tancar aquest preacord i que fos el col·lectiu qui decidís.
2: Les millores més plausibles o més immediates, tot i que són a 4 anys vista, és el sou, i la nostra proposta política no és aquesta. La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba a poder-ho fer.
0: Laura Jané, secretària general de la CGT, diu que no, que l'acord no arriba. Andreu Mumbrú, coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, diu que parli el col·lectiu, però que ells proposen el sí. Com s'ha gestionat tot això, Quico, des de la conselleria?
3: A la conselleria, en un moment, si no recordo malament, la setmana passada, que afirmaven allò, un crit de SOS, s'ha de desescalar això com sigui, perquè no era insostenible. Però tampoc els sindicats... comentava el d'USTEC, que diu aquesta fragilitat a l'hora de negociar, fins aquí hem pogut arribar. Jo crec que no estan gaire convençuts d'aquest acord, perquè és molt allà.
0: Ni els mateixos de l'USTEC?
3: No.
0: I, bueno, ells ho han dit, que no.
3: Des del punt de vista que han dit, que hable el poble.
0: Que
3: hable el poble. Hable, poble, hable. Les coses sempre agraden molt. I per altra banda, la CGT el que està fent és defensar, que diu, més enllà de tot el sou, que era un problema i era un dels punts principals de la negociació, el concepte de ràtios, l'escola inclusiva, etc, que tot això sembla que quedi una mica com dissimulat al darrere d'això. No, jo crec que no s'acaba de tancar d'una manera clarament definitiva, però vaja.
0: Isabel, ho veus tancat? No, pensem que la gravetat d'això és que ara votaran des d'avui fins dijous. Si guanya el no, tornem a vagues
4: indefinides.
0: I anem a una vaga indefinida, Això ho han dit els sindicats, que anem a una vaga indefinida.
4: Sí, és una mica la situació en la que estan a València, amb el sector educatiu. Jo crec que el govern de la Generalitat va cometre molts errors estratègics en aquesta negociació, començant per la parafernàlia amb la qual va vestir el primer acord que va signar en Comissions Obreres i UGT, i sense pensar que fins ara l'USTEC mai no ha signat un acord educatiu, sempre els ha negociat, però al final la signatura no ha arribat, sinó que s'ha assumit el contingut de l'acord sense fer aquest tipus d'actes. Però per algun motiu que desconeixem, allò es va escenificar amb la presència i la firma del president de la Generalitat fins i tot.
0: I a més dient que era un acord històric.
4: Des de llavors hi ha hagut més errors encara, no?, involucrant els Mossos en diverses errades pel camí, no?, el pla pilot amb la policia dintre de les escoles, les incursions de Mossos en alguna assemblea, o sigui, errors rere errors acumulats que havien dit que no hi havia marge i han fet no sé quantes propostes definitives. I al final hem vist que les propostes definitives totes eren provisionals definitives, diguéssim, perquè han anat variant, i que fins i tot amb alguns elements els hi han donat més del que fins i tot demanaven els sindicats. Si aquest conflicte ara no es tanca, només és perquè efectivament l'execució d'aquest acord és a 4 anys i, per tant, no hi ha ningú que vulgui posar la seva firma sense un aval del poble habla, sense un aval de la resta de companys, per si hi ha incompliment sobre aquest acord.
3: Exacte. La sorpresa serà el nivell de participació i quin és el resultat final, perquè pot ser que s'avali aquest acord, però clar, no és el mateix que tinguis un 40% del vot en contra que un 49 o que un 10.
0: Però els mateixos han dit que amb un allò 50-1, eh?
3: Sí, però...
0: El 50-1 el dona per provar, però el nivell de participació, tu dius,
3: sí,
0: no?
3: Sí, i veure, és que jo veig la cosa molt complicada. Jo veig la gent molt esverada i en certa manera, amb raó, perquè sembla ser que...
0: Sí, que vegi la gent molt esverada, t'estàs referint a que creus que pot guanyar el no.
3: Pot guanyar el no. El col·lectiu és una mica complex, però sí que potser li fan gruar molt al govern que es pensi que s'ha de protegir més els Mossos, per exemple, que els mestres.
4: No és ho deixem que, aquí. El que hem vist fins ara és que no hi havia hagut una mobilització així del sector educatiu mai.
0: Mai, mai, mai. Veurem, han de votar avui, el que és curiós que si voten no s'han de comprometre a mantenir les vagues. El no porta implícit i em comprometo a mantenir les vagues. Doncs veurem què passarà. Com diem, la consulta comença avui i durarà fins dijous. Ho deixem aquí, Isabel García Pagant. Gràcies. Quico Sellers.
3: Fa curt, això.
0: Sí. Bueno, és que és curt.
3: És que és curt, sí.
0: És que és curt, hem estat una estona xerrant. Quico, moltes gràcies. A vostès també, els oients de Ràdio 4, ara ja saben que es queden amb el Xavi Freixas i nosaltres continuem parlant de futbol i d'esports amb més Cafè d'Idees. Ara anem a les notícies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A partir d'aquest migdia i fins dijous, els docents podran votar la consulta si avalen o no el preacord al qual van arribar divendres els sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Més detalls, Àlex Eloi, bon dia.
2: Bon dia. Manca de conèixer-ne el resultat, amb dos sindicats han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana, excepte la de divendres, convocada arreu de Catalunya. Des d'USTEC defensen l'acord amb el govern perquè implica avanços, però insisteixen, la darrera paraula la té el col·lectiu de professors Andreu Montbrú, d'USTEC, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
3: Les mobilitzacions, en qualsevol cas, nosaltres aquest dimecres tenim coordinadora de sindicats. Per més que tinguem plantejaments a algunes organitzacions diferents sobre aquest preacord, sí que tenim clar que si la majoria de treballadors i treballadores de l'educació no els sembla suficient i calen noves vagues, doncs hem de seguir coordinats i el dia 5, per tant, impulsar amb tota la força aquesta mobilització.
2: Tres sindicats es desmarquen de l'acord i insten a votar-hi que no en la consulta. Des de la CGT, un d'ells, Laura Gené, afirma que el preacord manca reforç a l'educació inclusiva i en l'etapa 0-3 i no rebaixa les ràtios, també a Ràdio 4.
4: La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba a poder-ho fer.
0: Des d'aquest dilluns, els metges i metgesses d'un centenar de serveis d'una trentena de centres públics i concertats, com l'Hospital de Bellvitge, Sant Pau, Can Ruti o Mútua de Terrassa, no faran cap hora extra més, en protesta per la situació de sobrecàrrega.
2: En el marc de la campanya Ni un minut més, aquesta iniciativa convocada pel Sindicat Mèdic Majoritari Metges de Catalunya busca que Salut s'assegui a negociar les millores laborals que estan reclamant els professionals de la sanitat pública i concertada des del mes d'octubre. Asseguren que el sistema s'està aguantant per l'esforç del personal i si es limiten a l'activitat ordinària i el govern no actua, les llistes d'espera avisen encara s'agreujarà més. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
5: Actualment, aquestes activitats extraordinàries o peonades, o com li vulguis dir, representen pràcticament un 30% de l'activitat assistencial. I això, per això dic que aturar aquest 30% estimat d'activitat assistencial pot representar un greu problema pel departament.
0: Dels tribunals, l'audiència de Badajoz, que jutja el procés de contractació de David Sánchez, germà del president del govern, decideix si accepta o rebutja les qüestions prèvies plantejades per les defenses, entre elles la nul·litat del judici i la prescripció d'alguns dels fets delictius. Els magistrats tenen previst resoldre cadascuna de les qüestions que han elevat les defenses i el Ministeri Fiscal. D'altra banda, l'Audiència Nacional reprèn el judici del cas Kitchen, el presumpte espionatge del govern de Mariano Rajoy i l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per sostreure l'informació compromesa. Avui està previst que declarin l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino, i l'excomissari, José Manuel Villarejo, sobre la presumpta operació parapolicial. Pino s'enfronta a 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació. La fiscalia considera que des de la cúpula d'interior va idear l'operació policial il·lícita. Per Villarejo, el Ministeri Públic demana 19 anys de presó per aquest presumpte dispositiu il·lícit i per ser una de les persones encarregades de captar el conductor de Bárcenas. De l'exterior, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat atacar els voltants de Beirut, la capital del Líban.
2: Concretament, al districte de Dahiye, amb l'argument que el grup terrorista libanès Hezbollah ha violat l'alto el foc. Els atacs no han cessat els darrers dies. Aquest mateix diumenge, l'estat hebreu s'ha fet amb el control de l'històric castell de Beaufort. Per abordar aquesta escalada en l'ofensiva d'Israel, avui el Consell de Seguretat de la ONU es reuneix d'urgència a petició de França. Més de 3.400 persones han mort al Líban pels atacs d'Israel des del passat 2 de març.
0: I el candidat de Defensors de la Pàtria, l'ultradretà Abelardo de la Espriella, ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials a Colòmbia amb el 43,74% dels vots. El pròxim 21 de juny es disputarà la presidència amb el líder de Pacte Històric, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, a qui de la Espriella ha criticat així mentre celebrava els resultats fa unes hores.
6: ¿Qué puede ofrecerle a Colombia un tipo que nunca ha creado un puesto de trabajo? que siempre ha vivido hablando paja y de la teta del Estado, que se crió en la Unión Soviética, donde se volvió comunista, que no cree en Dios, que pretende acabar con nuestra Constitución.
0: I acabem amb un apunt encara de l'exterior. Almenys 5 persones han mort i altres 2 han resultat ferides en una explosió d'una fàbrica del gegant sud-coreà de la defensa Hanwha Aerospace.
2: Els fets s'han produït a la localitat de Daejeon, al sud de Seul, durant unes tasques de neteja d'explosius que han provocat un incendi a la fàbrica. Les 2 persones ferides han estat traslladades a l'hospital amb cremades greus.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
1: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: La doctora Magda Carles, el rombero David Canal, les operacions de cirurgia estètica més habituals de cara a l'estiu i un senyor que després de molts anys vivint a Catalunya ha decidit aprendre i parlar el català. De seguida seran tots en directe, passaran per aquí pel matí de Ràdio 4. Abans, però, Sara Jaurrieta, Lluís Carrasco, Gonzalo Bernardos. Bon dia, senyores i senyors.
8: Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
7: De seguida parlarem dels mestres, professors, avui també dels metges. Però per començar, Gonzalo, la llum i el gas són més cars des d'avui. Avui és 1 de juny i l'IVA torna al 21%. En canvi, la rebaixa dels impostos a la gasolina i al gasoil es mantindrà com a mínim fins al 30 de juny.
8: Té principalment que veure amb les mesures que va posar el govern perquè la inflació impacti menys en l'economia i que aquestes mesures són diferents per uns productes i per altres, i com ha pujat menys de l'esperat en alguns casos, doncs aquestes cauen.
7: Bé, 21% d'IVA, com si no fossin productes de primeríssima necessitat aquests, la llum i el gas. Carrasco.
10: És l'oximoron d'aquest país. Vull dir, hi ha productes que estan en IVA reduït, que un es pregunta si ha d'estar en IVA reduït, que són pur luxe, i en canvi hi ha coses en IVA normal o normalitzat que són absolutament prioritaris.
7: Doncs au, tornem a pagar més, la factura de la llum i la del gas. Què dius, Sara?
9: No, recordem que les mesures que es van prendre pel govern d'Espanya va situar doncs, que la inflació energètica doncs, ha sigut molt més baixa que la mitjana europea, no? I que, per tant, tal i com es va establir aquí les mesures d'aquest càlcul, doncs, ha sigut molt positiu durant tots aquests anys de cara a la població espanyola.
7: Bé, i arrenca una setmana decisiva per desbloquejar el conflicte educatiu. Sara. Aquest migdia comença la consulta, que s'allargarà fins dijous, recordem-ho.
9: És una bona notícia, és una molt bona notícia. L'acord educatiu doncs, ja s'havia arribat amb Comissions Obreres i amb UGT, i ara s'afegeixen 2 sindicats addicionals, no?
7: Déu-n'hi-do, eh?
9: Està molt bé.
7: Gairebé s'ha doblat. És una pujada de sou, eren 200 euros amb l'acord aquest que deien alguns de país, històric.
9: Bueno,
7: doncs
9: però
7: al final és...
9: És un acord a 4 anys, vull dir, és un acord a 4 anys...
7: També
9: no?
7: Ho era el que...
9: Sí,
7: no? Però... L'acord al que es va arribar amb Comissions i amb la UGT era 4 anys, després es va parlar de 3, però vaja, fins al 2029. Sí. Un titular només per començar, eh?
9: Bueno, jo crec que en els darrers 15 anys o 20 anys no s'havia arribat a un acord d'aquestes característiques. Crec que l'educació ha estat molt abandonada durant aquests anys i, per tant, crec que és un salt endavant per la qualitat de l'educació pública, no només amb el tema de sous, sinó amb el tema de l'educació inclusiva, amb el tema de les ràtios escolars, etc.
7: Ara de seguida continuarem parlant, però per començar això, un titular, 15 segons, Lluís Carrasco.
10: El tema del salari jo crec que és tapar una punxada de bicicleta amb un xiclet. Jo crec que el problema de l'educació en el nostre país és sistèmic, és un servei totalment estressat i el tema del sou només contentarà per uns pocs mesos.
7: Gonzalo.
8: Me n'alegro molt per professors que estan molt malament pagats, però això no soluciona els problemes. Mentre que no es canviï completament la metodologia, la gent continuarà fracassant.
7: Bé, i aquest dilluns, primer dia de vaga d'hores extres dels metges. És un no parar, això. Des de l'octubre s'han fet 11 dies de vaga. Els metges han fet 11 dies de vaga des del mes d'octubre fins ara. I, doncs, a partir d'aquest dilluns, fan aquest canvi d'estratègia per forçar el Departament de Salut a negociar. El Sindicat de Metges engega una campanya que es diu Ni un minut més i demana als professionals que deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Això ho reconeixen ells mateixos, allargarà encara més les llistes d'espera. Tenim un problema aquí també. Sara Jaurrieta.
9: Sí, a veure...
7: Portaveu adjunta del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Què hem de fer amb els metges? Que diu que no el reben al Departament de Salut?
9: Aquest és una vaga convocada a tot Espanya, eh?
7: Sí, sí.
9: Vull dir,
7: sí, sí.
9: Perquè l'arrel ve de l'acord de l'Estatut Marc, no? I que, per tant, doncs, amb la ministra hi ha un convocant a tot Espanya que en les diferents comunitats autònomes... doncs, sí,
7: però aquí fa temps, eh? 11 dies de vaga convocats per metges de Catalunya.
9: Llavors...
7: Diuen guàrdies de 24 hores, Sara Jaurrieta.
9: Bueno, jo crec...
7: Departament de Salut, segons Xavier Llaunart, i parlarem després en directe, secretari general de Metges de Catalunya, diu que ni tan sols el rep, que no s'asseuen a parlar. Com és?
9: Jo no puc parlar en nom de la conselleria. El que sí que puc dir és que la conselleria d'aquest govern ha posat sobre la taula un augment per arribar als 13.500 milions d'euros amb el pressupost, que tindrem ocasió d'aprovar-lo ara i després en les properes setmanes. Crec que això és un tema molt rellevant perquè a la sanitat hi ha un problema estructural i és de recursos.
7: Pressupostos que en teoria entraran a vigor a mig juliol aproximadament i estem parlant de gairebé 50.000 milions d'euros, Gonzalo.
8: Sí, però fixa't, tenim problemes en les infraestructures, tenim problemes en la sanitat, tenim problemes en l'educació, i això era un govern que venia a fer gestió. Doncs fixa't, la gestió que està fent és francament dolenta si considerem el que diuen els sectors implicats.
7: Lluís Carrasco.
11: Avui la Sara és una valenta perquè defensar la veritat al país que ens està quedant, perquè resulta pervers, els metges si treballen més, cobren més. Si cobren més i treballen més, sostenen un sistema sanitari que està malalt, que està sobredimensionat i que està infratreballat.
7: Algú d'aquesta taula s'ha fet alguna operació de cirurgia estètica?
9: No.
7: O té previst fer-se'n alguna?
9: No. Tampoc.
7: No ho descarteu?
11: No, ho descarto.
7: O sí?
11: Jo ho descarto. Bueno, per tema estètic ho descarto.
7: Avui parlarem amb la doctora Dina Moctezuma, que és una autèntica eminència dins d'aquest món. Volem parlar de quines són les operacions més habituals ara de cara al bon temps, tant en homes com en dones. Els homes cada vegada també es veu que ens operem més.
8: Però quan valen?
11: I l'edat mitjana de les persones que sotmeten a aquestes operacions cada vegada és més jove.
7: Sí, senyor.
11: Jo tinc, no diré la clínica que és, però tinc una clínica que és client de l'agència i el que esgarrifa és saber l'edat mitjana de les persones que sotmeten voluntàriament, no per un accident.
8: Lluís, el tema és bàsicament que volen tenir un cos perfecte
7: i
8: la imperfecció vesteix molt.
7: Cada vegada és més fàcil també aconseguir una millor imatge sense passar pel quiròfan. Ens diran quines són les tècniques que més s'estan posant de moda també en aquest sentit i quan valen.
8: Punxada va, punxada ve.
7: Botox.
11: Maleïdes xarxes.
7: Sí, noi. I, home, avui hem de parlar amb una dermatòloga. Vindrà la doctora Andrea Convalia, de l'Hospital Clínic de Barcelona, perquè últimament, l'altre dia ho deia l'Alfred en Rodríguez Picó, incomprensiblement, això de les xarxes socials, van plenes de missatges que asseguren que les cremes solars no són bones. És impressionant.
9: Clar,
7: no, però és que, clar... És gros i greu, això.
9: Molt, home, doncs... si precisament hi ha més que demostrada la ciència del càncer de pell, no?, que pot provocar el sol i la crema fa una feina imprescindible. Amb això s'ha de fer molta pedagogia.
11: Menys mal que quan vingui la doctora jo ja no hi seré perquè em renyaria segur.
7: I una altra doctora, la doctora Magda Carles, també serà aquí d'aquí una estona, la nostra nutricionista.
11: Aquesta
7: és molt interessant, sempre tot el que ens explica i ens ajuda moltíssim. Parlarem de llengua també i de persones que fa dècades que viuen a Catalunya i que fins ara no s'han decidit a aprendre i a parlar el català.
11: Coneixerem et felicito.
7: El testimoni de Joan Andrés. Té 73 anys. Viu aquí fa anys i ara, de cop i volta, ha decidit parlar català. De fet, té un net catalanoparlant i s'ha apuntat al voluntariat per la llengua per aprendre el català. Què passa, Lluís Carrasco? Et felicito, fill, Lluís.
11: Saps la dita que hi ha mai és tard, eh? Si la dita és bona,

0: en la universitat, veu que això cada vegada va pitjor, va pitjor, va pitjor, va pitjor, i té que veure principalment en dues coses. El primer, la manca d'autoritat que tenen els professors en les escoles. No és culpa d'ells, és culpa del sistema, que li treu, per exemple, el tenir la possibilitat de considerar-se una autoritat. La segona, de la metodologia. Agafar i pensar que tot és pràcticament anar fent, a mi em sembla que és molt negatiu. Vull dir, anar fent treballs en grup, que no poden dir que has suspès una assignatura, que no poden corregir en vermell perquè això pot traumatitzar, etcètera, etcètera, etcètera. L'escola catalana ha de millorar moltíssim.
1: Lluís Carrasco.
2: És un desastre.
1: El que és un desastre?
2: Però és un desastre, em posaré seriós. En aquesta taula, dos o tres d'aquesta taula donem classes en escoles de negoci i en universitats. És un exemple de com no s'ha de gestionar una crisi. És un desastre. Malament, horrible, els sindicals, malament, pitjor, el govern de Catalunya, respecte a un problema que ja es veia venir fa molts anys, que es mirava cap a una altra banda, que no s'acceptava la crisi, que quan es va entrar en aquesta crisi ja estava enquistada i que en aquest moment, com deia el Gonzalo, no té una solució perquè ja és sistèmic. Per tant, estem en una gran mentida. I a mi el que em preocupa és que no li veig la sortida, perquè quan m'han atacat aquest programa, aquest problema, ja estava enquistat. Ni en tècniques de negociació empresarials ni en tècniques de negociació sindical hauria aprovat ni un sol dels que estan gestionant aquesta crisi. I em pregunto què farem les famílies.
1: Sara Jaurrieta.
3: Jo vull destacar l'acord que han arribat les dues bandes, el govern i els sindicats que representen a tot el sector educatiu. Jo crec que s'ha arribat a un acord que té molt de mèrit. Els mestres passaran a cobrar els millors pagats de tot Espanya i, per tant, crec que entre això, la inclusiva i el suport, 6.300 nous professors per poder avançar en la inclusiva en els propers anys i 5.000 places noves de càtedra, no?, de secundària, jo crec que és molt rellevant. I més que res perquè, efectivament, el nivell educatiu de Catalunya no està al nivell que li pertocaria. I jo recordo que només començar aquest govern va dir que encarregaria a l'OCDE unes propostes de millora per implantar en el sistema educatiu. Jo crec que tenim, sincerament, molts bons mestres i molts bons professors. Les meves filles han anat a l'escola pública, van a un institut públic i crec, de veritat, que estem rodejats de professionals amb una altíssima vocació. Llavors, el que sí que crec és que s'ha posat sobre la taula i que això, després de molts anys d'anar perdent pistonada, crec que aquest govern, en contra de dir que és el que causa els problemes, és el que li dona solucions, perquè això era una solució molt complicada i molt difícil. I s'entén, doncs, que el gruix, doncs, arribi a un acord i sempre hi ha gent que es pot arribar a desmarcar, però seran, és una minoria.
2: Ningú posa en dubte la vocació dels mestres. Si, gràcies a Déu, l'educació en el nostre país s'aguanta gràcies a aquesta vocació. Els professors no demanen que els seus companys tinguin més vocació, demanen per tots més recursos.
3: I que es
2: reconegui el problema sistèmic d'aquest país. No és un tema de 800 euros a l'any, no és aquest.
3: I què representa
2: això,
3: aquest acord?
2: Insisteixo,
3: pregunto, si no són més recursos.
2: És un xiclet reparant la punxada d'una bicicleta.
0: Lluís, la situació continua sent la mateixa. Estan els mateixos tècnics en educació dels que estaven. I aquests, primera, tothom és bo. Segona, l'escola el que ha de fer són bones persones. Tercera, ha d'aprovar tothom, perquè si aprovem a tothom, la tassa d'èxit augmenta. Saps que les universitats li paguen més quan més aprova la gent? No, quan més sap. I què fem en l'escola? Els preparem per fracassar. Si això l'afegeixes unes famílies, que quan el professor diu, mira, aquest nen té un problema. No, el problema tindràs tu. El meu nen és perfecte. I jo el defensaré a mort, passi el que passi. La conclusió: una generació, la que ara ja està en el mercat, però el que em diuen a mi els professors de la secundària, prepara't el que ve, que qualsevol entrebanc pràcticament és un problema grandiós. Tu saps, mira, jo fa 20 anys a la universitat ensenyava, no, ara educo. Educo significa no et pots aixecar de classe perquè et dona la gana, no pots menjar, no pots agafar el mòbil, has d'estar atent.

0: motivo. Pràcticament sóc un motivado perquè no tenen gens de ganes d'aprendre. Això és la principal base. No estan motivats per aprendre, però tots els pedagogs diuen: "Uau, les ganes per aprendre són bestials."
1: Jo no coincideixo.
0: I finalment avaluo, però de veritat. Saps què faig? Les regalo un punt, perquè si no m'aprovaria jo.
1: Jo no coincideixo amb aquest esbiaixat argument i, a més, derrotista. El que sí vull posar sobre la taula és que les decisions tenen conseqüències. I quan en el 2010 es decideix aplicar unes retallades en tot el sistema, també en l'educatiu, que fins 20 anys després, 15 anys després, doncs no havien tornat a aixecar el cap, això té conseqüències. Té conseqüències en el model, té conseqüències en les infraestructures, té conseqüències en les inversions, en el professorat, en les matèries, i per tant, bueno, jo crec que aquí,
0: Sara,
1: hem de ser molt conscients
0: que
1: si volem
0: nivell...
1: una educació de primera, hem de poder tenir uns recursos de primera també en el sistema educatiu. O encara ho diria millor, principalment en el sistema educatiu, perquè són els joves que són el nostre futur.
0: Sara, no hem de baixar el nivell perquè tothom arribi. Hem de pujar el nivell perquè el que no arribi amb esforç pugui arribar. A les aules, el que està pitjor és el que té ganes. A les aules, el que està pitjor és el 10. Per què? Perquè és visca la mediocritat.
2: El nivell que trobem en primer any d'universitat és esgarrifós. No saben col·locar Dinamarca en el mapa, no saben què vol dir el 10% que hi ha una nota d'un restaurant, es pensen que és la propina, i no saben que existeix l'IVA. I 7 de cada 10 estudiants no és capaç de dir-te el president del govern del seu país. I això és dramàtic.
1: Jo he sigut professora associada a la Universitat Autònoma en Economia i jo puntuava els errors gramaticals, doncs ho comptava com a error també, vull dir, també...
0: I li baixem els punts?
1: Aquí, doncs pues clar...
0: Pues tindríem puntuació negativa.
1: No és veritat.
0: Perquè vull és el que jo veig.
1: Aquesta visió derrotista de que tot està malament i de que
0: Sara,
1: no funciona...
0: Sara, que
2: porto 37 anys... No,
0: porto 37 anys sent professor d'universitat. I el que veig és claríssim. I no és culpa d'ells. No és culpa d'ells.
1: Doncs ara hi ha l'oportunitat per girar el mitjó.
0: Expliquen com jo... segon semestre de tercer curs. És a dir, ja porten 5 semestres a la universitat. Les tinc que dir que no te pots agafar i aixecar. Per què? Perquè hi ha escoles, com en diuen els directors, que quan veuen algú nerviós, perquè no emprenya classe, surt a donar una volta pel pati i tranquil·litza't. Aquest principi d'autoritat que ha de tenir un professor i en què sustenta la classe s'ha perdut. Jo els dic, fora de classe, evidentment, tots són persones iguals, però a classe no, eh?
2: Els grans
0: la classe la porto
2: els
0: jo.
2: Els grans estudiants ho són per inquietud personal, no perquè el sistema els hagi educat per ser persones cultes i cultivades. Ara, notes molt qui té una inquietud personal per sobre de la mitja, però la mitja, com diu el Gonzalo, és mediocre.
0: Però fixa't, jo dono economia, val? Tu saps si estan assabentats de les polítiques de Trump? No. Si llegeixen alguna cosa, res. Per què? Perquè estan educats a superar un examen. No estan educats a aprendre.
2: No estan educats
0: a tenir inquietud. Simplement a superar un examen com si fos pràcticament una alçada
2: sobre la gent de saltar. El concepte de la descoberta, Xavi, ha desaparegut.
1: Ho sento,
2: però... El concepte de la descoberta, he de descobrir coses, he d'investigar. I mira que tenim, més que mai, tenim la informació en un petit aparell que fa 15x7. I, en canvi, la inquietud per la descoberta és nul·la. Estan hores i hores i hores mirant intranscendents vídeos de TikTok. Sara.
1: Jo coincideixo que el sistema ha de millorar en molts aspectes i que, a més, nosaltres, com a Catalunya, volem estar al capdavant de l'informe PISA perquè en els darrers anys, els darrers 10 anys, hem estat en posicions que no mereixem com a Catalunya per sota la mitjana d'Espanya. I, per tant, amb això podem coincidir. Ara, també hem de dir sobre la taula de que el sistema ha anat evolucionant amb coses bones, per exemple, amb les presentacions orals. Això en el nostre país no es feia abans. I en l'actualitat, quan preparen projectes i han de presentar a nivell oral i buscar recerca, jo sí que veig molta motivació.
0: De veritat?
1: I sí que veig barrejada amb actualitat i sí que veig barrejada amb rigorositat.
0: El que llegeixen és un PowerPoint, que també és veritat. No són els únics que llegeixen el PowerPoint, perquè cada vegada hi ha més professors que llegeixen el PowerPoint.
2: En defensa de la Sara, els nostres veïns europeus tampoc estan massa millor. Només cal veure la celebració, que no va ser per la celebració del triomf del Paris Saint-Germain i les revoltes en el carrer, que no tenien res a veure amb una victòria esportiva, sinó d'un conflicte conflicte social que estan veient tota Europa.
3: Bé, passa un minut de 11:15. De seguida, Xavier Llaunar, secretari general de Metges de Catalunya, aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara.
4: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
4: Compromesos amb la bona informació.
6: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
7: Metròpoli, amb Xavi Collado.
5: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
3: I aquest matí també amb Gonzalo Bernardos, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona, Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista, i Sara Jaurrieta, com dèiem, portaveu adjunta del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Un altre sector que es mobilitza és el de la salut. Després d'11 jornades de vaga, des de l'octubre i fins ara, avui el Sindicat Metges de Catalunya engega la campanya Ni un minut més. Insta a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària fora de la jornada laboral. Una acció que farà augmentar les llistes d'espera i que, de moment, en aquesta acció s'hi han adherit 112 serveis de 27 hospitals. Xavier Llaunart, secretari general de Metges de Catalunya. Com estem? Bon dia, Xavier.
8: Bon dia, què tal? Salutacions a tothom.
3: Molt bé, perfecte. Escolta, què implica aquest canvi d'estratègia en les protestes? Explica'ns-ho més i millor, això.
8: Bé, no és ben bé un canvi d'estratègia. És portem més de 7 mesos protestant, fent convocant jornades de vaga, perquè entenem que la situació, tal i com es viu en l'actualitat, no es pot sostenir ni un minut més. I el problema
3: però
8: és
3: que... Però heu canviat la manera de protestar. És diferent. Fins sí, ara s'havien fet 11 però... jornades de vaga i ara és una cosa diferent, aquesta.
8: I és que en continuarem fent jornades de vaga, eh?
3: Quan?
8: Vull dir que això, una cosa no treu l'altra. El que passa és que davant d'aquesta situació i davant la inacció del govern de la Generalitat i la refractarietat del govern de Madrid a posar-hi remei en aquestes situacions, però en especial, sobretot, davant de la inacció del govern de la Generalitat, el col·lectiu ha decidit que ja en té prou i que no està disposat a seguir sostenint el sistema sanitari basat en el sobreesforç de que fan en el dia a dia. Hi han companys i companyes que estan fent jornades que entre la jornada ordinària, les guàrdies obligatòries, les guàrdies voluntàries i aquestes peonades o aquestes jornades extraordinàries s'acosten a les 3.000 hores anuals de feina. Això és pràcticament el doble d'una jornada laboral normal. Per tant, davant d'aquesta situació, el col·lectiu mèdic vol demostrar que ja no pot suportar més mantenir la situació tal i com s'està portant fins ara. I, per tant, no és ben bé una mesura de pressió, que també sí que també ho és, però sí que és una mesura per posar en evidència que el sistema no s'aguanta si no té la implicació molt més enllà del que és raonable dels seus professionals.
3: Bé, avui, aquest dilluns, primer dia de vaga d'hores extres dels metges. Sí, fins quan, això?
8: No hi ha...
3: Indefinit.
8: No s'ha convocat pensant en que s'aturi, si no és després d'una negociació real, sincera i honesta amb el Departament de Salut.
3: Bé, per tant, això, de moment, continuarà, sine die. Sí?
8: Sí.
3: A l'espera
8: sí.
3: Que el Departament de Salut ho rebi, perquè encara no us ha rebut? No heu parlat amb ningú?
8: Per tractar específicament dels problemes de la professió mèdica amb els representants dels metges, no.
2: Bravo.
3: No, que diu bravos al Lluís Carrasco, comunicòleg i publicista, que avui és a la tertúlia, com la Sara Jaurrieta, i el Gonzalo Bernardos. Sí, deixa'm una cosa, Xavier Lleonart, perquè de moment s'hi han sumat 112 serveis de 27 hospitals catalans, sí?
8: Bé, jo, mentre... perquè avui estic a Madrid, que ens trobem al Ministeri, i pel camí ja se m'han sumat com 5 o 6 serveis més d'un o dos hospitals més.
3: Bé,
8: vull dir que aquesta dada era de les 7 del matí.
3: Sí, ara estem ja a 117-118, sí?
8: Sí.
3: Va, entre els centres que s'hi han adherit hi ha grans hospitals, Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar, l'Hospital de Sant Pau. Majoritàriament de quin tipus de serveis estem parlant? Com afectarà això a l'usuari? Ah, la gent que ens escolta diu, i a mi això com m'afecta? Amb què em puc trobar?
8: De forma majoritària, la major part de serveis que s'hi estan detenint són els serveis quirúrgics. És a dir, aquells que fan aquesta activitat voluntària. Ho vull remarcar perquè en cap cas es deixarà de fer l'activitat per la qual aquests professionals han estat contractats. Però sí que aquesta activitat voluntària majoritàriament és l'activitat quirúrgica. Nosaltres tenim una estimació que aquesta activitat quirúrgica voluntària pot representar aproximadament entre un 25 i un 30% del total de l'activitat quirúrgica. Doncs això, el que si em demanava per la translació d'aquesta mesura en les llistes d'espera, doncs implica d'una forma absolutament directa incrementar aquestes llistes d'espera probablement en un 25 o un 30% a l'any.
3: Mare meva, entre un 25 i un 30%.
0: Llistes d'espera que estan en màxims històrics
3: a tot Espanya. Activitat quirúrgica voluntària. Ja anem fatal a les llistes d'espera, són llargues.
2: Però és que sentint jo...
3: Només falta que ara s'allarguin un 25-30% més.
8: Som la segona comunitat per la cua en quant a llistes d'espera de tot Espanya.
2: Sentint Lleonart, és que és dramàtic, perquè si un terç de les intervencions quirúrgiques són ja ordinàries dins de l'extraordinarietat, perquè, clar, no hem d'oblidar que aquestes voluntàries són extraordinàries. Si es converteixen en ordinàries, estàs estressant un sistema, i aquest sistema és la nostra vida o la nostra mort. És terrible.
8: Sí, sí. És que jo vull remarcar una cosa. Un govern, un sistema de salut que ha de porfiar en un 30% de la seva activitat a la voluntarietat dels seus professionals és com ha planificat fatal. És que no ha tingut el més mínim interès en fer una planificació com cal. Però això no ha parlat amb els seus professionals.
3: Però això ve de lluny.
8: Bé,
3: no seria tot culpa del govern actual?
8: No, òbviament. El que passa és que el govern actual té una sordesa absolutament refractària a qualsevol crit, però això no ve pas del govern actual, òbviament. Tots hem de recordar que ja fa uns anys, em sembla que tots els tertulians ja tenim més de 40, més o menys. O si fa, no fa.
3: La Sara potser no.
8: Doncs, però està ratllant. Jo recordo quan fa uns anys que quan hi havia rodes de premsa del Departament de Salut en els quals s'informava de les llistes d'espera. I llavors, quan es detectava que hi havia alguna llista d'espera desmarxada, deien, farem un pla de xoc per mirar de reduir la llista d'espera en aquest dia o en això o en allò. I llavors s'injectaven uns fons extraordinaris perquè els professionals d'aquella patologia que estava desmarxada poguessin regularitzar aquesta llista d'espera. Això fa molt de temps que no passa, i bàsicament perquè hem passat de tenir plans de xoc a estar permanentment xocats. I per tant hem rutinaritzat allò que era la precarietat del sistema. Hem fet que les qüestions que haurien de ser extraordinàries ara són absolutament rutinàries,
2: és el que et deia.
8: I sense aquestes ara el sistema no funciona.
3: Bé, sí, sí. D'aquí a un mes i mig, a mitjans de juliol aproximadament, en teoria entraran en vigor els nous pressupostos. No sé si això, Xavier Llaunart, us fa ser més optimistes o menys pessimistes, diguéssim. Estem parlant de gairebé 50.000 milions d'euros més. Vaja, gairebé 50.000 milions d'euros són els que inclouen aquests pressupostos.
0: Sobre l'anterior pressupost, que no sé aquest any ni de l'altre, eh?
3: Fa tres anys que no s'aproven pressupostos.
0: Però ha hagut ampliacions de crèdit, sí?
3: Tres anys que no, s'aproven pressupostos a Catalunya, aquest juliol sí, llum verda.
2: Calen més metges, calen més centres assistencials, calen que ens entenguin en la nostra llengua.
3: Deixeu-me preguntar, ara de seguida tu, Sara Jaurrieta, però abans Xavier Llaunart et deia, no sé si el fet de que d'aquí a un mes i mig aproximadament entrin en vigor aquests nous pressupostos, gairebé 50.000 milions, us fa ser més optimistes o no, i el govern, a tot això, acaba d'arribar un preacord, com bé saps, amb els sindicats majoritaris de l'educació, que déu-n'hi-do el temps que porten, també.
8: Doncs en aquest sentit, i responent directament a la seva pregunta, no sóc gens d'optimista, per una raó molt simple, perquè si els pressupostos que s'han presentat són els que jo conec, que en principi no em consta que hi hagi hagut cap variació, els pressupostos en salut encara no arriben a cobrir la despesa ordinària del Departament de Salut l'any passat. És a dir, la despesa ordinària del Departament de Salut de l'any passat va costar, si no recordo malament, cap als 17.000 milions d'euros. Amb la qual cosa, els pressupostos actuals, que no arriben a 14.000, doncs no arriben a cobrir la despesa ordinària. Per tant, quines accions extraordinàries, quines inversions, quines qüestions noves es poden cobrir amb un pressupost que no arriba ni tan sols a la despesa ordinària. Per tant, no en soc gens d'optimista.
3: Sara Jaurrieta, portaveu adjunta del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya.
1: Sí, jo una salutació al Xavier Llaunart i hola, què tal? Coincideixo en el problema estructural que hi ha en el sistema sanitari en quant a manca de recursos, no? O sigui, fa 15 anys ja que el pressupost de la Generalitat no cobreix el que es gasta en sanitat i, per tant, això és una anomalia que no pot ser, no pot ser. Per tant, jo el que sóc optimista és que amb els recursos d'aquests pressupostos i amb el nou sistema de finançament que està sobre la taula i que s'ha d'aprovar aquest any 2026, per Catalunya representarà aquest nou sistema de finançament 4.800 milions d'euros addicionals. I el gruix aniria a sanitat. Per tant, permetria arribar a aquests 17.000 milions d'euros, no? I, per tant, jo, primera constatació de que estic d'acord que falten recursos, totalment, i, per tant, que aquests recursos hi ha almenys un horitzó on es podrien trobar. I la segona cosa és que la vaga que aquí s'ha convocat a Catalunya, que també s'ha convocat en altres comunitats autònomes, no? Com València, Madrid, Galícia, en fi, La Rioja, en fi, en altres d'Espanya, posa sobre la taula la qüestió dels torns, no? És veritat que aquí doncs, hi ha una llista d'espera que es resol excessivament amb aquestes hores extres i que precisament doncs, el poder plantejar una planificació més global doncs, s'ha de poder replantejar, no? I des d'aquí això, l'objectiu és poder arribar a un 7% del que es destina de recursos públics a la sanitat. Crec que aquest és un horitzó quan no s'arribava al 6%, i penso que hem de treballar en aquesta línia.
3: Ah. Xavier.
8: Doncs jo celebro que la senyora Jaurrieta sigui tan optimista. Jo no ho soc gens, perquè estem fent el compte de la lletera. És a dir, estem venent la llet abans de que arribi a la lleteria. I, per tant, doncs, amb aquest nou finançament... O sigui, a més, ha dit una cosa per mi molt, molt rellevant. Si tot ens neix de cara, és a dir, un nou finançament, els nous pressupostos, etcètera, etcètera, etcètera, tot just faríem els mateixos recursos, tindríem els mateixos recursos que el pressupost, o sigui, que la despesa ordinària de l'any passat. És a dir, i estem com estem, amb activitat extraordinària, de forma estructural. És a dir, no pots escometre més contractacions, no pots fer cap reforma que tingui com acabat els cèntims darrere, perquè les noves activitats en el millor dels casos tampoc estarien contemplades. Per tant, anem costa avall i sense frenos.
3: Bé, una cosa, només començar ara de seguida, tu, Gonzalo Bernardos, un segon. Xavier, deies que paral·lelament, diguéssim, aquesta convocatòria, diguéssim, aquesta mena de vaga d'hores extres dels metges, continuaríeu convocant noves jornades de vaga. Quan? Sí. Quan està previst que torneu a fer vaga?
8: Doncs el que sí que et puc avançar és que ho farem en el context de la vaga estatal que està aquí convocada per la tercera setmana de juny i que la decisió del dia o els dies concrets que es faran la prendrem demà en l'òrgan de govern de metges de Catalunya, el Consell Executiu.
3: Bé, per tant, tercera setmana de juny a l'espera que es concretin els dies exactes. Gonzalo Exacte. Bernardos.
0: Mira, la professió mèdica, també com l'educativa, són professions que tenen una gran voluntarietat, és a dir, no estan per principalment guanyant diners, sinó perquè realment els agrada. I això motiva moltes vegades que facin moltes més coses de les que els pertocaria. Aquesta professió està amenaçada per diversos temes. El primer, hi ha molts metges, per exemple, el que em tocava a mi com de capçalera, que ha dit, me'n vaig a Suïssa perquè aquí no puc fer bé la meva feina i no puc fer bé la meva feina perquè em tracten més com un buròcrata administratiu que com un metge i no tinc el temps necessari per agafar i poder fer visites als meus pacients. En segon lloc, des de quan els metges són els mateixos que les infermeres, que els auxiliars d'infermeria, etc, etc. Indiscutiblement tenen unes peculiaritats i que l'Estatut Marc agafi i posi a tots en el mateix lloc, a mi em sembla una barbaritat. I que després que un agafi i pràcticament sense guàrdies pugui arribar a guanyar, després de 10 anys en el sistema públic, 2.700 euros sent un metge, a mi em sembla uns diners que són escassíssims per un professional que s'ha format durant 11 anys, que ha estat 11 anys per poder exercir la seva activitat. Per tant, molta gent no s'explica per què els metges espanyols es marxen a l'estranger i per què cada vegada tenim més metges estrangers aquí. Perquè no els cuidem. I això és un tema que és essencial. I, Xavier, a mi la que realment em quedo perplex és que una metgessa, que és la ministra de Sanitat, ha fet i està fent una gestió que passarà a la història per lo dolenta que arriba a ser. No ha solucionat cap problema i ha generat uns quants més.
2: Afegeix un altre drama, 11 anys de formació i la impossibilitat de formar-se de forma permanent perquè el sistema el té estressat amb la feina i no es pot reciclar el mateix.
3: Xavier Lleonart i després Sara Jaurrieta.
8: Doncs estic absolutament d'acord amb les dues darreres opinions, és a dir, 100%, sense cap mena de decepció. A més, pel que fa a la formació, constatar una cosa. Entre les nostres reivindicacions, i això ho pot entomar el Departament de Salut, òbviament amb recursos, és el fet de que la formació que hagi de rebre un metge que treballa exclusivament a la sanitat pública estigui finançada 100% per la sanitat pública i que no ens hàgim o d'invertir els nostres minsos recursos personals o que hàgim de buscar finançament a llocs on no s'haurien d'anar a buscar, com és a les empreses farmacèutiques. Aquesta situació és coneguda i és tolerada per l'administració, que ja li està bé que els professionals es busquin la vida i pugui escórrer el bulto no finançant una formació que li pertoca finançar exclusivament amb ells. Per tant, completament d'acord amb el senyor Bernardos i amb
3: el Lluís Carrasco.
8: I amb el Lluís Carrasco, i afegir aquest fet, que, de fet, aquesta és una de les reivindicacions que hi ha en totes les convocatòries de vaga i que també estarà en la propera i que depèn exclusivament de la Generalitat de Catalunya.
3: Bé, Sara, endavant.
1: Sí, dic que estem en un moment en què molts metges venen aquí, però no marxen. No marxen. Ho dic perquè el Col·legi de Metges ens explicava aquestes dades, que a vegades coneixem a un que ha marxat i això, però el gruix no marxen. És a dir, estem de recepció de metges. I el sistema el que necessita és una reforma. I aquest govern ha començat una reforma. Ha començat una reforma liderada pel grup Cairós, en el qual hi ha 27 centres d'atenció primària que se'ls ha dit CESIRS, Centres de Salut Integrals de Referència de Salut, i aquí estan fent això que dius, Gonzalo, de fer canvis de rols, no? Per no fer tanta feina burocràtica, sinó fer uns rols, i s'està redistribuint el tema de rols durant més força també, doncs, i un paper més proactiu tant a infermeria, tant a l'administració que hi ha als centres d'atenció primària per millorar els resultats en salut. I això és el que s'està mesurant. A la tardor ens faran retorn de com ha funcionat aquests centres i el que hagi funcionat que es pugui escalar a tot Catalunya. Perquè el sistema necessita reforma, perquè vivim en una ciutat més envellida, som de les més envellides del món, i per tant a l'àmbit salut i a l'àmbit de serveis socials ha d'anar més de la mà i poder actuar de forma preventiva.
3: Augment demogràfic, envelliment de la població, increment de la complexitat, tot això tensiona la sanitat pública, Xavier Lleonart.
8: Sí, lamentablement torno a ser pessimista respecte al que diu la Sara Jaurrieta, perquè els inputs que jo estic rebent, òbviament provisionals, dels companys que treballen en aquests centres, és que no, alhora la veritat és més una xapa i pintura que no pas un entrar en el fons de la qüestió. Estem d'acord en que el sistema sanitari necessita reformes. El que trobem a faltar és aquesta interlocució sincera, lleial i directa, amb esperit de negociació d'entre el Departament de Salut i els professionals mèdics.
3: Bé. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat en directe avui des de Madrid, aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi bé.
8: A vosaltres, una abraçada.
3: Adéu, Xavier. Que vagi bé. Mig quart d'hora i les 11. I aquest diumenge, Gonzalo, manifestació dels autònoms a Barcelona, el crit de no som esclaus. Reclamen una actualització de l'Estatut del Treball Autònom, que segons diuen és obsolet. Denuncien una asfíxia fiscal i burocràtica i demanen més cobertures en casos de malaltia i cures familiars. Això de ser autònom és una...
9: Sí, és una mala passada. I és una mala passada.
2: És una cabronada, ja ho dic jo amb tota la...
9: Ei!
3: Completeu la frase.
9: És una mala passada per la senzilla raó.
3: Suposo que ningú tira un privilegi. No, és un...
2: T'asseguro que no.
9: Mira, el primer lloc que tens és inseguretat. El segon és traves burocràtiques que són perfectament suprimibles. Si no tinguessis que declarar l'IVA, que la immensa majoria no l'hauria de declarar si una directiva europea se traspassés a Espanya, que el govern actual no sé per què no li ha donat la gana de fer, agafaríem i milloraria la vida de les autònoms. I després, essencial, que tothom tingui un atur, com tenen les persones que treballen per compte aliena. El que no es poden queixar són de les pensions, eh? Perquè si tu cotises al mínim, quan podia escollir un que cotitzava, que era fins a 2022, el 85,9, cotitzava al mínim, llavors cobres una pensió mínima.
3: Una pensió de quant, si cotitzes al mínim d'autònom?
9: Al mínim. La mínima.
3: És que hi ha autònoms que no es poden jubilar.
2: 1.100 euros.
9: No, no es volen jubilar.
3: No, és que no es vulguin, sí que es volen jubilar, però jo conec algun metge, per exemple, que no es jubila perquè no pot viure.
9: No, mira, el que...
3: Ha viscut molt bé sempre, però potser amb butxaca foradada i ara amb el que li quedaria de pensió no s'ho pot permetre.
9: No, això passa perquè les hores extres i, per exemple, les guàrdies no li centren dins de la pensió. Això provoca que, indiscutiblement, el salari que arriben a guanyar no cotissin per aquest salari, yeah, sinó cotissin per un import inferior. I, sobretot, els perjudicats són els advocats i els procuradors que van estar en la mutualitat. Aquests sí que cobraran bastant menys del que cobrarien si haguessin sigut autònoms.
1: No, simplement, la qüestió dels autònoms també és un tema que ve de lluny, no? I és veritat que hi ha una sensació de que estan poc acompanyats, no? Jo crec que les coses també estan canviant en aquesta línia. Crec que estan canviant, crec que s'està considerant també doncs, poder tenir més ajudes, però puc entendre que la seva situació, doncs, hi ha una sensació de solitud,
2: Sara,
1: a diferència de l'assalariat, no? Que amb això està molt fàcil.
2: Jo fa 25 anys que sóc autònom, no hi ha hagut absolutament cap canvi, però no sé què està canviant. Cada vegada més pressió fiscal, cada vegada més burocràcia, cada vegada més desprotecció jurídica, cada vegada menys drets socials. Però hi va a més, hi va a més, hi va a més. I veus que els països del teu voltant no paguen ni quota d'autònom, perquè paguen directament sobre el benefici generat pels seus propis negocis. I aquí tenim aquesta pressió fiscal, més la quota d'autònom, que, com diu el Gonzalo, o vas a màxims o acabaràs amb una viudetat de 1.100 euros.
0: Saps
2: i no podràs pagar ni el lloguer de casa. Per tant, en què està millorant?
1: La pressió fiscal en aquest país està molt per sota de la mitjana de la Unió Europea.
2: Però,
1: suposo que ho sabeu.
2: I el sou mínim interprofessional.
1: Gonzalo, sí o no?
0: La pressió fiscal està per sota, però ha pujat en els últims anys. Saps què passa, Sara? Que els que creien que cal pagar impostos, doncs estem bastant...
2: Jo pago la doble quota, l'autònom i la normal.
0: Estem bastant decebuts per la senzilla raó que cada vegada les despeses van a aspectes que no són els importants. Perquè si mires com està la sanitat, com està l'educació, com estan les infraestructures, com està la seguretat i com està la justícia, estàs decepcionat. I, el que no, i aquí a Espanya no es pot dir, no, és que acabem d'arribar... No,
2: i t'has deixat les infraestructures perquè no vagis a treballar en tren.
0: L'he dit.
2: Carrasco.
0: Fa 7 anys que hi ha el govern
1: actual. Has barrejat
0: actual.
1: Competències autonòmiques, eh?
0: No.
1: Suposo que ho saps.
0: Estic parlant del govern d'Espanya.
1: Per això.
0: Estic parlant del govern d'Espanya.
1: I has dit sanitat, i has dit educació.
0: Sí, però els diners que li toquen als governs autonòmics estan en relació amb els que li traspassa el govern espanyol.
1: I amb el finançament autonòmic, sí o no?
0: Sí, el finançament autonòmic. Però, escolta, explica'm com és que a Castella i Lleó, per exemple, es destina molt més diners a educació i sanitat del que es dediquen a Catalunya. Senzillament perquè a Catalunya, en proporció al pressupost, és veritat. Sí, i ho saps tu també com jo. I també els resultats dels nens a Castella i Lleó educativament és molt millor que a Catalunya. El que succeeix, bàsicament, que aquí hi ha que financiar a moltíssima gent.
1: No.
0: Jo estic fart, Sara, d'observatoris, comissionats...
1: No, cap observatori.
0: Nivells d'estudi, de decisió...
1: El sistema de finançament autonòmic fa més de 10 anys que no es reforma. Fa més de 10 anys que no es reforma i hi ha una proposta sobre la taula, perquè les prioritats aquí han estat unes altres. Ara hi ha aquest debat sobre la taula i s'havia d'haver reformat fa molts anys, fa 10 anys, ja ho saps tu. I, per tant, ara hi ha una proposta sobre la taula per canviar aquest model.
3: Lluís Carrasco, diumenge eleccions al Real Madrid.
2: Interessant.
3: Com anirà això?
2: Home, després de...
3: Hi ha marge per la sorpresa? Què passarà diumenge? No, tu que ho saps tot.
2: No hi haurà sorpresa, però Enrique Riquelme ha fet una campanya molt intel·ligent. Tenint en compte que només tenia 3 setmanes, ha fet una campanya en escala. Hi ha dos tipus de campanya, en escala o en serra. En serra, el tipus de declaració que fa, puges el to, baixes el to, puges el to, baixes el to. Ell va començar amb un to molt baix, amb molt respecte per Florentino Pérez, per la tipologia que té de soci al Real Madrid, per anar augmentant i augmentant el to i arribar a la cima del to, diguéssim, en el moment que s'hagin de posar les paperetes a les urnes. Per tant, ha fet una bona campanya i li auguro aproximadament un 30% del vot, perquè bàsicament no ha tingut temps de poder seduir a més massa social.
3: Parlarem dilluns que ve.
2: Però ho ha fet.
3: Serà l'endemà.
0: No, però
3: de les eleccions al Real Madrid.
0: Lluís, però aquí al Madrid el veritablement interessant és si es privatitza o no es privatitza. Perquè la proposta de Florentino...
2: Acabarem tots.
0: Agafant i pràcticament de manera una mica amagada és privatitzar-lo. Que entre en capital, que sigui Ester, que agafi una part de la propietat, i això significa que l'històric club de futbol Real Madrid deixa de ser-ho.
2: Però tal com està evolucionant el món del futbol, tots més o menys podria ser que caiguem una miqueta en aquest parany. No del tot, com tu deies, igual és parcialment, però igual és que no hi ha més remei, eh?
0: Però, escolta, a mi m'agrada molt conservar les essències, i el que feia l'Atlètic de Bilbao, que és el mateix club i els mateixos principis que fa 50 anys, ja més també, perquè a mi un futbol que sigui absolutament mercantilitzat, jo estic en contra.
2: El Barça també està igual que fa 50 anys, en aquest sentit. Posa d'exemple el Barça, encara que et costi a la boca, però és el mateix que l'Atlètic Club.
3: Bé, Sara, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
3: Tema futbol, tu no...
1: No, jo menys. A més m'agrada més el femení, si de cas. El femení que en els darrers 20 anys, per favor.
3: Sí, senyora.
0: Perdona, Sara, el futbol a un li agrada, sigui masculí o femení. No té que veure amb el que...
2: No, però l'evolució del femení ha estat espectacular i jo entenc perfectament a la Sara, perquè pots veure en clau de competitivitat un partit del femení.
1: Sí.
3: Ai, senyor Lluís Carrasco, fins dilluns.
2: Us estimo.
3: Gonzalo!
0: Què passa?
3: Marxa, tira. Tira amb ell.
0: Doncs me'n vaig.
3: Fins dilluns, que vagi bé. Les notícies, ara tornem al matí de Ràdio 4, que no marxi ningú.
10: Són les 11.
11: Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Bon dia. Comencem als tribunals, concretament a l'Audiència de Badajoz, que ha acceptat retirar un dels delictes pels quals jutja David Sánchez, el germà del president del govern. Més detalls, Núria Alcalà, bon dia.
12: Bon dia. La sala estima una de les qüestions prèvies plantejades per la defensa i declara finalment prescrit el delicte d'acceptació d'anomenament il·legal, una prescripció a la qual també va donar suport la Fiscalia. Això ho ha anunciat el president de la sala, José Antonio Patrocinio.
13: Està previsto para ese delito una pena leve, aun cuando consideramos que fuera menos grave, aun esa hipótesis también estaría prescrito.
12: El judici, però, continua contra David Sánchez i els nou acusats restants pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. El tribunal ha donat inici a les declaracions de testimonis després d'estudiar les qüestions prèvies.
10: Gràcies, Núria. I avui és el 8è aniversari de la moció de censura que va portar Pedro Sánchez a la Moncloa, una data marcada pel cas Zapatero i pels presumptes pagaments del PSOE a Leire Díez. Més detalls, Àlex Aloy.
14: Bon dia. Per cert, que avui es podria conèixer el sumari del cas vinculat a l'anomenada fontanera del Partit Socialista. En aquest context van sorgir veus que reclamen eleccions, entre elles avui a Ràdio Nacional Nicolás Redondo, qui va ser exsecretari general dels socialistes bascos.
15: Jo crec que esta legislatura és una legislatura que nunca debió existir. Es una legislatura que se basa en un acuerdo entre el Partido Socialista, que tuvo un buen resultado electoral, pero no ganó las elecciones. Es un acuerdo con un partido como el de Puigdemont, que estaba huido de la justicia.
14: També el Partit Popular ha fet aquest matí balanç d'aquests 8 anys que Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés, ha qualificat d'estafa.
16: Y lo que hemos conocido en estos 8 años es una estafa. Ni venía a acabar con la corrupción, de hecho venía a trabajar para la corrupción, la de su partido, la de sus amigos, la de sus cargos. Y por tanto el señor Sánchez lo que tiene que hacer es hacer una reflexión profunda, disolver las Cortes y convocar elecciones para que el pueblo español hable.
10: Un apunt d'economia, l'IVA de la llum i el gas tornen avui al tipus general del 21% després de diverses setmanes el tipus reduït del 10% en desactivar-se la rebaixa implementada com a part del paquet de mesures anticrisi per la guerra a l'Orient Mitjà. També finalitza la rebaixa de l'impost especial d'electricitat que passarà del 0,5% al 5% habitual.
14: Els carburants, en canvi, mantindran les seves bonificacions, rebaixa de l'IVA al tipus reduït del 10% i tipus reduïts per a l'impost d'hidrocarburs, atès que la seva inflació a l'abril es va mantenir per sobre del llindar del 15% fixat pel govern per a la seva desactivació. També continuaran en vigor fins al 30 de juny altres mesures incloses en el paquet, com la suspensió de l'impost sobre el valor de l'energia elèctrica, les ajudes per a agricultors i transportistes o els descomptes addicionals del bo social elèctric.
10: Un centenar de docents fan hores d'ara una marxa a peu fins Montserrat en una acció de protesta per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. Consideren que el document deixa sense resposta una part important de les seves reivindicacions. En el mateix sentit, s'han pronunciat els sindicats CGT, la Intersindical i COS. Escoltem la portaveu de la CGT, Laura Gené, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
17: Les ràtios són les del mes de març, que en aquell moment ens semblaven insuficients i, per tant, ens continuen semblant insuficients. Ara, el 03 surt a l'acord de març i en clau d'inclusiva el que veiem és que la memòria econòmica continua sent la mateixa.
10: I de quina hora? A les 12 del migdia s'obre el termini per votar la consulta pública perquè els docents avalin o bé rebutgin el preacord. Més qüestions, les obres per soterrar les vies de tren a Sant Feliu de Llobregat continuen avançant. Ho han constatat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell, en una visita aquest dilluns. Hi ha anat la Cristina Martín.
18: Fa més de 40 anys que els veïns de Sant Feliu de Llobregat reclamen acabar amb la ferida ferroviària que els separa, a banda i banda de les vies de Rodalies, una fita que cada cop s'apropa més. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
19: Que són molts anys els que s'han reivindicat aquesta obra que veiem aquí, aquest soterrament, doncs efectivament això ha constituït un element de fractura, no?, i de separació que a través d'aquesta obra es converteix en una oportunitat.
18: Amb el 85% de la inversió executada, Adif marca el final de les obres de soterrament durant el primer trimestre de 2027. Sant Feliu guanyarà 30.000 metres quadrats i els aprofitarà per construir gairebé 1.000 pisos, dels quals més de la meitat seran de protecció. També ampliarà equipaments de salut i esportius.
10: Gràcies, Cristina. I encara un apunt. Detingut un home de 52 anys acusat d'apunyalar un aficionat del Club Esportiu Europa a prop de l'estadi de Can Dragó a Barcelona. Els fets van tenir lloc ahir cap a les 7 del vespre en un bar de l'Avinguda Rio de Janeiro, a Nou Barris. La víctima està hospitalitzada amb lesions greus, tot i que fons de la investigació matisen que no estem per la seva vida.
14: L'agressió es va produir després del partit d'anada del play-off d'ascens a segona divisió entre l'Europa i el Celta Fortuna. L'apunyalament hauria tingut lloc en el marc d'una discussió entre l'acusat i un grup d'aficionats, entre els quals hi havia la víctima. Els Mossos desvinculen la baralla de grups ultra. A l'arrestat se li imputa un delicte de lesions i un altre de danys.
10: Això és tot. Tornem amb més notícies a les 12.
11: Ràdio 4.
20: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
21: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
20: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
22: Podríem llevar-nos a les 8.
20: Però per què, si ens encanta?
23: Badó, no puc més.
24: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
25: Badó, em passo el programa de tardes.
26: Ei, Badó, que tinc molta tos,
20: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
27: Bon dia i bona sort.
28: Bon dia i bona sort.
27: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
29: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
30: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
31: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
32: Com sempre, salut i per dir.
33: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
34: La veritat per davant de tot.
35: Andy i... jo no penso dir la paraula.
36: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
37: M'he quedat esparverada.
38: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
39: Nena, nena, nena, nena!
11: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12. Doctora Andrea Convalia, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona, de seguida en directe aquí al matí de Ràdio 4, perquè tot això que corre per les xarxes socials és més que perillós. Jordi Vila.
2: Sí, parlarem de cremes solars.
1: Sí, perquè sí, diu que no te les has de posar, que si són dolentes, però quins disbarats, tu. Hi ha gent que es veu que ho fa.
2: El tema està que les xarxes
1: socials... Que deixa de posar-se, no, sí, que, Xavi, no sé, és impressionant.
2: El tema està que les xarxes socials van plenes de missatges assegurant que no són bones les cremes solars. Ah. Parlarem amb ella, que és una experta, perquè ens ho aclareixi.
1: Molt bé. Mm-hmm. I tenim una altra doctora avui aquí a l'estudi.
2: I tant. La Jordi doctora Vila. Dina Moctezuma.
1: Una crac de la cirurgia estètica. Sí, sí. Com estàs, doctora?
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia i moltes gràcies.
3: Moltes gràcies per l'invitació.
1: Què dius? Què passa amb això de la intel·ligència artificial en el món de la cirurgia estètica?
3: Sí, que ara, per exemple, molts pacients que han arribat a la consulta en els últims 2 mesos, que arriba com una foto, per exemple, del rostre de l'abans i el després del ChatGPT.
1: Ah, sí?
3: Sí, i què et diu? El ChatGPT, si tu poses...
1: Et diu el que t'has de fer.
3: Sí, exactament. A l'ordre, el tipus de tractaments, el tipus de rutina facial i també, per exemple, el tipus de corte de cabell que tens que posar-te al maquillatge, però per nosaltres a la consulta ha sigut una mica estrany.
2: Sí, ho haurem de provar, perquè hem de dir que també que amb l'arribada del bon temps es disparen les operacions de cirurgia estètica. Sí. Allò que anem a la platja, es volen posar guapos i guapes i
1: ara parlem amb la doctora Moctezuma, però, com dèiem, avui vindrà també una dermatòloga. Tindrem música, Jordi Vila, en directe, com sempre.
2: Sí, amb el nostre gran David Canal.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Mita'l.
2: Mira'l. Cada dia te quiero más. Obvio, obvio, obvio. Com ens agrada,
1: Com ens agrada, i més un dilluns, tu. Avui és un dilluns... Què? Com el portes, tu?
3: Com ganes d'estiu. Ganes de
1: vacances,
3: vols dir? De les vacances,
1: ganes de vacances.
3: Sí, totalment.
2: És veritat que aquestes...
1: Avui la gent està més cremada que la pipa d'un indio. No sé què passa.
2: Volia dir que aquestes tan altes temperatures que a partir de demà començaran a baixar, tens la sensació que estàs vivint ja l'inici de l'estiu, quan no,
1: sí,
2: quan
1: no arriba,
2: que encara no, queda.
1: No acaba d'arribar,
2: això. Encara queda.
1: El tram final es fa pesat. No sé si ho coincidim
3: juliol,
1: o no.
3: Per juliol. Tot,
1: es fa pesadet. Sí. Només falta la calor, allò, per acabar de... Sí. Que calor en continuarà fent, Demà 32, 33 graus cap a l'interior, que ningú es pensi que...
3: Però no baixaríem les temperatures?
1: Sí, però no arribarem a 38 i mig.
2: No, clar, clar.
1: Saps allò? Ai, senyor. Avui parlarem amb persones que porten anys i panys a Catalunya i que fins fa 4 dies no han decidit aprendre i parlar el català.
2: Sí, coneixerem el testimoni d'en Joan Andrés, que té 73 anys, viu aquí des dels 9 i mai havia parlat català, Xavi. Ara té un net catalanoparlant i s'ha apuntat al voluntariat per la llengua, doncs això, per aprendre més i millor el català.
1: Joan Andrés.
2: El català.
1: Joan Andrés. I Andrés.
2: Sí.
1: Ja. Molt bé.
2: Joan Andrés.
1: Perfecte. Mm-hmm. Doncs d'aquí una estona en parlarem. També vindrà l'Anna Valls, tècnica del programa de voluntariat per la llengua del Consorci per la Normalització Lingüística. I què regalem avui, Jordi Vila?
2: Doncs mira, regalarem coques de Sant Joan.
1: Això sí,
2: no una, no una qualsevol. És la segona millor coca de llardons de Sant Joan. I mentre ho estic dient, ja se m'està fent la boca aigua.
1: La Feixat. Guanyen molts premis, aquests, de la Feixat.
2: Sí. Una pastisseria, per cert, que al llarg de les 3 generacions, si mirem la seva història, podrem veure que l'amor embolcalla molt aquesta pastisseria. Ens ho explicaran els protagonistes. Sí, cada una de les 3 generacions que forma part d'aquesta pastisseria ha tingut una bona història d'amor a l'Obrador.
1: Va. Doncs, si voleu aquesta coca boníssima de Sant Joan, la segona millor, heu d'encertar el so del dia. I avui quin és? Doncs mira, aquest. Fa sorolls diferents, aquest animal. Què, alguna pista, Jordi Vila? D'aquelles que no ho diuen tots, si pot ser?
2: Sí, mira, doncs la pista... D'entrada diria... De mica en mica s'omple la pica. Diria aquesta
1: poc a
2: pista.
1: Poc a poc i bona lletra.
2: I una altra. Poc encara que no té dents, posseix un pic molt fort.
1: Un pic?
2: Sí, un pic molt fort.
1: Com un pic?
2: Sí.
1: Un pit no és pas un ocell, això.
2: No, no és un ocell. No és un ocell. Però no només els ocells tenen pics o becs, eh? La boca...
1: La boca, al final, tenen sí, boca, aquestes.
2: Sí, tenen boca. Tenen boca en forma de... En forma de, de pic.
1: Sí.
2: I és que si diem més coses, Xavi...
1: No, ja ho direm tot.
2: Ho estem explicant tot molt.
1: Eh? Aneu trucant, que val molt la pena aquesta coca. Vaja, jo de tu trucaria. Oient, 900-454-455. 900-454-455. 2:15.
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Que ve la Magda Carles, avui també.
2: Sí, també ve la Magda Carles, doncs, per explicar-nos quins són els millors aliments ara de cara al bon temps, per l'estiu.
1: Què ens aconsella, tu?
2: A veure, començar el dilluns amb la Magda Carles és fer-ho doncs, fent salut alimentària.
1: I amb
2: també la
1: Dina,
2: tindrem aquí nosaltres.
1: I amb la Dina Moctezuma, amb la doctora, que ets una crac en el món de la cirurgia estètica, eh?
3: Moltes gràcies, m'hi
1: especialitzes. Quants anys fa que t'hi dediques? Tema llavis, portes molt bé el tema llavis,
3: llavis
1: tu.
3: Llavis, soc molt experta, perquè també soy metgessa, he sigut professora de màster, però també fas moltes formacions per metges, congressos i tot en aquest tema. Però sí, jo tinc 15 anys a la medicina estètica aquí a Barcelona.
1: 15 anys a Barcelona, 15 anys. Ja, dedicant-hi.
3: Sí, i ahir que he escoltat el que deies d'aquest home de 80 anys que no parlava el català. A mi m'ha passat el mateix, perquè jo he arribat fa 15 anys aquí a Barcelona i he començat a aprendre, però ningú a llevar-la amb mi.
2: El tema és que ningú parla en català amb tu. Sempre canviem perquè, com que veiem que és castellano parlant, canviem. I això és el que no hem de fer. Això és el que no hem de fer.
1: Jordi Vila.
2: Això és el que no hem
1: de fer. Perquè has de canviar.
2: No, jo no dic que jo estigui canviant.
1: No dius canviem, ho dius en primera persona, això.
2: Bueno, és veritat, haig de fer constricció de penitència i haig de dir que jo de vegades canvio...
1: Si no, ho perdrem, amb això del català.
2: I no s'ha de fer. No s'ha de fer.
1: No s'ha de fer. Clar. S'ha de fer com tu, parlar el català.
3: Sí, no, jo l'he forçat bastant, eh? L'he forçat ahir a la gent a dir-li, per sisplau, parla català amb mi, perquè jo vull practicar, perquè sí, em costa bastant. Em costa perquè no estic molt segura. Per exemple, jo parlo molt en anglès, per les formacions i tot, però el català em costava molt i ara ja em sento més relaxada quan
1: Perfecte.
3: Parlo.
1: Molt bé. Escolta, quines són les operacions de cirurgia estètica més habituals ara mateix en homes i en dones? Clar, entenc
3: sí.
1: que...
3: En dones, la cirurgia sempre han anat, per exemple, als pits.
1: Els pits.
3: Sí, els pits i la segona, la liposucció. I en homes, el tema del cabell, dels trasplants de cabell...
1: També en fas, d'això?
3: No, en aquest àrea no, però sí he tingut l'oportunitat per molts anys treballar en un equip de cirurgians que feien aquest. I després, a l'home, també el tema de la blefaroplàstia, els ulls que havíem parlat l'altra vegada.
1: I la panxeta, potser,
3: també, no? La panxeta, una mica, però als homes no té tanta importància com el cabell o els ulls.
1: O
3: perquè
1: ulls.
3: És com sí, aquestes bolses
1: sí,
3: i la pell que cau.
1: Sabem de què parles.
3: Sí.
1: Com s'ha de fer això? És molt complicada l'operació de la blefaroplàstia?
3: No, és una cirurgia, depèn també de la quantitat de pell que tinguis, però normalment és una cirurgia ambulatòria que no necessita que et quedis a l'hospital, que el mateix dia pots anar i que no, moltes vegades, i la majoria no requereix de que posis una anestèsia solo local.
1: Ja, local.
3: Local, sí.
1: Home, és que si es pot fer en local, millor que general.
3: Sí.
1: Això de l'anestèsia general, què vols que et digui?
3: No, és molt còmode,
1: sí,
3: també.
1: Sí, molt còmode, sí. Sí, còmode segur, però tinc por.
3: I després portaràs unes tiretes a la cicatriu per una setmana i després et retiraràs...
1: Te la treus i ja està.
3: Sí, i
1: com si tinguessis 30 anys menys.
3: Perfecte. Sí, un mesos després ja tindràs el resultat.
1: I quan val això?
3: Normalment va sobre els 2.000, 2.500, 3.000...
1: Depèn si et fas dalt i baix o
3: sí,
1: només...
3: Depèn del sitio, però d'allí va pujant.
1: I quant dura aquesta operació?
3: Clar, la duració ja la tens perquè aquesta pell que has retirat ja està. Però el tema és que el cos sempre hi ha canviant. Fa 5 anys el teu cos era diferent, i en 5 anys seguirà. Perquè al principi nosaltres, quan hem nascut, el nostre cap era molt petitón per estar dintre de la panxa de la mare. Però després hem crescut, arribant a l'adultesa, i després comencem a baixar, i és per aquest que... Nosaltres sabem que quan siguem més majors, serem més reduïts de mida. I així que el crani es redueix, la pell s'obre i és per aquest que comença a baixar la cella i que tens tots aquests canvis. Així que tu pots trencar aquesta pell, quitar-la completament, però després continuarà el teu envelliment.
1: En el cas de les dones, deia sobretot tema pit, més augments, més reduccions...
3: Més augments en gent jove, sobretot.
1: Sí. Això és més complex o què, aquesta operació, aquesta intervenció?
3: És una cirurgia major, que tens que posar una pròtesi, en aquest cas, moltes vegades, i en la majoria, detrás d'un muscle, des d'una petitona part del pit, i pots posar-lo, i és una recuperació que sí que és molt diferent. És un altre tipus de cirurgia.
1: Com val això?
3: A partir dels 5.000 euros. 5.000? A partir de 5.000, 6.000...
1: En aquest cas entenc que sí, que anestèsia...
3: Anestèsia general. I en la majoria dels casos tens que estar una nit a l'hospital, perquè és el recomanable. Per què? Yeah. Perquè tens una recuperació i tens moltes vegades que portar alguns tipus de drenatges que retiren als 24 hores.
1: D'acord, perfecte. Hem començat parlant de la intel·ligència artificial, que també hi romp en el tema de la cirurgia estètica. Aquest matí, però, el Lluís Carrasco deia... Ell diu, estic una mica preocupat perquè veig que cada cop hi ha més gent jove, molt jove fins i tot, que ja passa pel quiròfan. És així, això?
3: Sí, o sigui, cada vegada, per exemple, jo que soc mexicana, a Latinoamèrica és molt normal per el tipus de cultura que la gent molt jove, molt, molt jove, passi per quiròfan, per exemple, pels pits o per al nas. Sí. Però aquí a Espanya aquest no et veia abans. Ah. I ara, en els últims 5 anys, ha començat a baixar molt les dades de gent, o sigui, molt, perdó, l'edat de la gent jove.
1: Però de quines edats estaríem parlant?
3: Doncs pues de 18 anys, per les cirurgies de pit
1: i
3: abans.
1: Això.
3: Clar, ahí entra un tema de moralitat que tindríem que fer una mica més d'informació i moltes vegades gens menor d'edat. Que la mare o el pare tenen que donar-li permís i firmar els consentiments.
2: I quan us arriben amb aquests filtres o imatges que han vist a les xarxes i us demanen això, no sé què és el més raro o estrany que us demanen.
3: Sí, bueno, el més raro que els comentava abans era el tema aquest de la intel·ligència artificial, que vinen, que l'han posat al ChatGPT i també ha sortit una nova aplicació que tu poses imatges i algun vídeo i després tu li preguntes què tractaments podrien fer-li. I també et recomanarà al metge, a la teva localització, que pots fer-te i que és més especialista. I m'ha donat molta gràcia perquè moltes pacients m'han arribat i que sempre quan venim o no s'han conegut o tot, i diu, no, per el ChatGPT m'ha recomendat i és com molt estrany. Però sí, aquest tema de que ara arribaran i m'han arribat i començaran a arribar cada vegada més gent que té que ha posat la informació seva a ChatGPT o a Gemini i que li ha donat un tipus de tractaments i tota l'ordre que han de seguir.
2: Recordem que el 50% de la població espanyola s'ha fet algun tractament estètic, sobretot injectables com el conegut i popular Botox.
1: El 50%?
2: El 50%, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: És molta gent.
1: Cada cop diu que pots millorar el teu aspecte físic sense necessitat de passar pel quiròfan, cada cop més, no? Hi ha més tractaments d'aquests que...
3: Sí.
1: El Botox deu ser el rei del mambo.
3: El Botox ha sigut el rei des de sempre. És el tractament més... que més es fa en tot el món. És el primer, amb diferència de tot. Els ja ha vist un dels següents. Però el Botox és que hi ha molta ciència davant d'aquest. És una toxina que a mi sempre m'agrada

0: Ulls aquí de la per obrir una miqueta les arruguetes de les pates de gallo, va sobre 200 euros i després el de la mirada.
1: Però què punxes, un cop?
0: Punxes unos puntets per fer una, lo que reconeguem com miomodulació.
1: Però amb un dia ho arregles, això?
0: Com?
1: Amb un dia ho
0: arregles? En unes punxadetes tu tindràs l'acció en uns dies, perquè com és una toxina no tens l'acció en el moment. És com si jo...
1: Yeah.
0: Te passassi una enfermedad que tu tens un període de que comences a enfermar i després estàs una mica enfermo i després comences a curar. Per aquest, la duració del Botox és curt.
1: Quant dura?
0: Unos 3 a 4 mesos.
1: Però de 3 a 4 mesos?
0: De 3 a 4 mesos, però ahí el que buscam realment no és solo la acció del Botox, sinó el canvi de la gesticulació. Ah. Perquè si tu em veus que jo ara no tinc arruguetes aquí, jo tinc 42 anys i quan el Botox ja no tinc, perquè ja...
1: Ja t'has posat de Botox, tu.
0: Clar, perquè...
1: Em sembla que en tinguis 20 anys.
0: Ai, moltes gràcies per el Botox.
1: Ho veus?
0: Aquest lídia. Sí o
1: no?
0: Aquest lídia.
2: Sí. No, és veritat, però és veritat que el Botox arriba un moment que s'ha de reemplaçar, no? Té una durada, no és per sempre, no? I requereix una inversió constant.
0: Clar, i sobretot una informació al pacient, perquè el Botox, com és una enfermedad, si tu poses molt seguint, pues tu tindràs que cada vegada l'efecte serà menor. O sea, serà menor. Así que tu
2: perquè cada vegada tenim més tolerància.
0: Clar,
2: no?
0: I el que seria al final són anticossos. Que tu tens que tenir la cura de posar-lo. Per exemple, l'ideal és no passar-te de 2 vegades a l'any. Si tu no et dediques, no ets una persona pública, pues faria, si fossis una persona pública, 3 vegades a l'any. Però si poses més que aquest,
1: no és aconsellable.
0: Tu tindràs anticossos i després el que passa és que no hi ha un recanvi per aquest tractament.
1: Cada cop més homes, no, també?
0: I als homes el Botox les agrada molt perquè és molt natural. Aquella imatge de les celles puxades i tot aquest ja no és una realitat, perquè els metges estan molt ben formats.
1: I si et vols fer els llavis més grossos...
2: Això està moltíssim de moda. Lo dels llavis és...
1: I hem d'anar tu i jo també, això.
2: Tenim
1: molta feina aquí.
2: Mira, jo, Xavi, la veritat és que no m'ho he plantejat mai. Sí que potser ara, últimament, em miro el mirall i potser la parpella de dalt, no? Allò que vas veient que va
0: caient.
1: La doctora Moctezuma és la millor amb el tema llavis, diu.
2: Sí.
1: Sí, eh? Com ho fas? Com ho fas, això dels llavis?
0: El tema dels llavis és, per exemple, con un material que és l'àcido hialurónico.
1: Sí.
0: El hialurónico és un producte que és molt similar al que tenim al cos, però la fan els laboratoris, i et posa de diferent tipus de concentració, més suau, més grosso, més projecció, més agüita, per exemple, i tu posaràs, depenent del tipus de llavi, el tipus de gesticulació, perquè el tamany que té el llavi, no, la mida no pots canviar-la totalment, perquè tu vius, perquè nosaltres, cadascú aquí tenim un tipus d'anatomia i cadascú té un tipus de llavi. Aquest llavi tens que treballar en aquest tipus de llavi. Així que pots posar una quantitat i irlo canviant una miqueta o millorant unes partes per fer-te sentir-te una mica millor, però sí hi ha que valorar el tipus de rostre del pacient per no tenir una dismorfofòbia o que després que no... que el llavi tu tens que veure als ulls. Si té uns llavis bonics, tu veràs a la persona als ulls. Si el llavi és lleig, tu no pots veure als ulls. Tu veuràs el llavi.
1: I si no surt bé, doctora? Hi ha marxa enrere o no amb això? Ara només sé, perquè a vegades es foten... inflen els llavis, que uns morros que dius, no sé si calten. De dir, ara no m'acaba de fer el pes, es pot retocar això?
0: I l'avantatge és que el hialurònic va marxant a poc a poc, però és cert que trobarà anys per desfer tot. Així que tenim l'opció, en moltes ocasions, d'usar la hialuronidasa, que és una substància que desfàs el hialurònic. Però no desfàs realment, perquè el hialurònic, jo soc molt de començar a parlar com és, però és un dímero, és com dues molècules unides per un enlaç, i la hialuronidasa el que fa és que trenca l'enlaç, i aquestes dues molècules desfans.
1: I a quant val això dels llavis?
0: 400 euros.
1: Amb 400 euros els llavis grans?
0: Els llavis més bonic. Més bonics.
1: S'ha d'estudiar bé tot això que deies abans.
0: Sí. 400 euros en alguns llocs. Clar, quan tu trobes que per exemple, trobes... L'any passat ha passat una cosa molt de veritat de bojos, que ha passat que han trobat todavía en aquest any 2025 gent que posava llavis amb silicona industrial.
1: Ai, senyor.
0: A Andalusia ha sigut una redada.
1: Hi ha un intrusisme aquí, un desastre. És tot un... això que després venen a la consulta, reclamo, i a banda que és perillosíssim, lògicament.
0: Clar, perquè no s'ha...

0: el metge no pot saber, saber què exactament, què materials porta dintre.
1: Ja. Tema rinoplàstia, això del nas...
2: No, ara
1: et deixo preguntar a Jordi, pobre Jordi. No, dic rinoplàstia, això a cops de martell, diu que aneu.
0: Clar, aquest, per exemple...
2: Aix.
0: Clar, depèn què vols canviar. Ara hi ha moltes noves tècniques, per exemple, que són una mica més respectuoses o una mica menys agressives, però sí, la rinoplàstia és un tema que és una de les cirurgies de medicina estètica, és per mi la més agressiva en el tema de retocar-la.
1: Sí, no? Sí. I quant val, més o menys, a mitjana?
0: Més o menys de 5.000.
1: De 5.000 en amunt.
0: Sí.
1: Ahà. Jordi Vila.
2: Déu-n'hi-do. Recordem que de cada 10 persones que es fa una operació estètica, 8 són dones, segons el darrer informe de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. La pressió estètica continua sent molt més forta en vosaltres, les dones, que en nosaltres.
0: Sí, esto sempre.
2: Això de tota la vida. I continua anant a més, això.
0: I continua, el que passa que ja lo estem normalitzant una miqueta més, i els homes també la ven com una opció per sentir-se una mica millor i per trobar-se millor a la seva edat. A mi sempre m'agrada dir aquest.
2: Homes que es vulguin retocar els llavis també n'hi ha?
0: Sí, també n'hi ha. I és un estil diferent, perquè els llavis dels homes no vols feminitzar-lo. Vols que sigui un llavi de masculí.
2: I el que dèiem és que cada vegada, quan s'apropa el bon temps, augmenten, no?, aquestes peticions de cirurgia estètica, i ens preguntem, és possible fer-se qualsevol tractament abans d'exposar-se al sol, o hi ha procediments que és millor deixar per després de l'estiu, no? que no ens passéssim de frenada? No?
0: Sí, aquests mesos, maig, juny, juliol, són els mesos més fortos per les cirurgies, per medicina estètica, i sí que hi ha tractaments que no pots fer. Per
2: exemple,
0: els de les taques. L'IPL, el làser per les taques, els peelings i tractaments que siguin agressius, perquè el problema que podries trobar-te després és que la teva pell respon defendiéndose i fas una taca més grossa, més profunda i més arraigada a la pell, que serà més difícil una hiperpigmentació postinflamatòria.
2: Tornant al tema dels llavis, que estava encuriosit, perquè esclar, aquesta moda la veiem des de farà 2-3 anys. En quin moment sorgeix? Per què? No sé si és una moda que hem importat dels Estats Units, han hagut unes estrelles mediàtiques, cantants que ho han posat de moda. En quin moment sorgeix això dels llavis?
0: Sí, els llavis ha sigut un dels tractaments des del principi amb el Botox de fa molts anys, però és cert que després... Sí, sí, ha sigut una pacient molt... una famosa, que és la Kylie Jenner, que és aquesta de les Kardashian, que la petitona, quan s'ha posat, ha sigut com un boom que la gent ha començat a parlar, perquè la gent feia. I ara, després de la pandèmia, ha sigut el pujament més fort, i ara amb les xarxes socials, les influencers i tot aquest, pues, mostren, i és més una normalitat per la gent jove.
2: Ho comento perquè dins el meu entorn personal, laboral, estem veient doncs, moltes dones, no?, que s'estan fent aquest retoc als llavis, eh? Sí.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí.
0: Però molt. És com una normalitat, ara.
1: Ja me les ensenyaràs, ah, mira,
2: sí.
1: Perquè dius, les tenim a prop.
2: Aquí la casa en tenim, i dins del meu entorn personal...
1: També.
0: Sí, no,
1: també,
0: ja s'hi ha posat, i el més important és que quan trobes aquest, és donar-li el tema de que és un tractament mèdic, que tenc que posar-li l'importància, perquè moltes vegades es troben com fer-se les metges o les ungles, i és un tractament mèdic que posarem un material dintre que té que tenir totes les qualificacions per posar-la.
1: Bé, important allò que dèiem abans, eh? Atenció amb l'intrusisme, sí, en aquest món laboral, perquè el 65% de les intervencions estètiques les fan professionals sense titulació, sense títol. Això, per la mort de Déu.
0: No,
1: de veritat, és que per l'amor de Déu.
0: Jo entenc, fa anys que el pacient tenia poca informació, perquè no tenia a qui preguntar, perquè la informació era petitona, però ara mateix és molt xocante el veure que todavía existen, per exemple, Botox Party, que arriba una suposada infermera, una suposada metgessa a una casa i té 5-6 noies que punxarà botox. El botox no pot sortir d'un ambient hospitalari o clínic. Tens que fer un bon seguiment i firmar moltes coses que no pot sortir. I moltes coses com aquest que comentava abans acerca de la silicona que es continua posant perquè la gent solo ve el preu i el preu no pot ser la meitat del que en un centre mèdic costaria. Tu tens que tenir les alarmes ben posades. Ara ja tenim molta informació i jo crec també la responsabilitat del pacient. Tinc que posar-se a investigar i preguntar i tenir una bona consulta.
2: I potser quan una persona ve a la vostra consulta i us demana em vull fer això, em vull fer l'altre, vosaltres com a professionals de la medicina estètica els hi feu la reflexió del per què t'ho vols fer, per què has arribat a aquest moment, perquè moltes vegades potser volem canviar coses externes quan de fet és una cosa més aviat interna, no? No sé si abans de tirar endavant una operació en concret feu aquesta reflexió amb el pacient.
0: Clar, sí, és molt important i a mi el que m'agrada molt és que jo sempre et dic als meus pacients és que aquest tractament és quan tu et sents bé i que vols continuar sentint-te bé. Si no, si vols tractar de suplir algo, ahí malament.
1: El problema també és quan la gent s'obsessiona. Hi ha gent que entra en bucle i, escolta'm, no pararia d'operar-se i, de fet, alguns no paren, que dius també potser seria bo no obsessionar-nos i posar algun límit en aquest sentit, perquè no?
2: Es van arreglar. Jo conec algun... Em ve la imatge de Michael Jackson. Michael Jackson va entrar en una espiral de retocs a la seva cara que al final va quedar una cara deformada.
0: I ahí pots donar-te compte de que ell tractava de suplir coses per tota la història ara que ha sortit la pel·lícula.
2: Correcte.
0: Que tracta, i és aquest el que nos encontrarem. O sigui, les metges i els professionals de la salut en tots els àmbits tenim que tenir molta sensibilitat de com parlar amb els pacients per dir-li que no són les raons correctes i que no és el moment adequat.
1: No, és que jo recordo, per exemple, una altra eminència en el món de la cirurgia estètica que explicava el cas d'una jove de 25 anys que va anar a la consulta i que es volia amputar els pits per córrer la marató de Nova York.
0: Sí.
1: Alerta, eh? Sí, sí. Per sort, va entrar amb raó aquesta jove amb l'ajuda del gabinet psicològic i es van acabar assegurant que no buscaria altres cirurgians per aconseguir el seu objectiu, de la qual cosa, lògicament, se n'hauria penedit de per vida, eh? És a dir, noia de 25 anys, d'estatura baixa, sense sobrepès, amb un pit bastant voluminós, va anar a la consulta i va començar dient que no estava contenta amb els seus pits perquè en tenia massa i li provocaven problemes. El doctor li va preguntar si, per exemple, tenia mal d'esquena, li va dir que no. I finalment li va confessar que en realitat no volia una reducció de pits, sinó que volia que els hi amputessin per córrer la marató de Nova York, 25 anys.
0: I ahí fa la diferència del bo professional que ha tingut la cura de preguntar una miqueta més, 5 minuts més, 10 minuts més,
1: cap al gabinet psicològic, i mira, sí.
0: No, i pot fer una gran diferència a la vida d'aquest pacient, perquè tenim que recordar que són pacients, que nosaltres som, en aquest moment, l'autoritat davant d'ells, i que tens l'oportunitat de tenir una acció positiva en la seva vida.
1: Sí, sí, i els que us dediqueu això també dieu que els que s'obsessionen massa per la imatge no estaran mai contents.
0: No,
1: aquest també és un tipus de pacient que dius mai es veuran bé, mai, sempre mai, els faltarà alguna cosa, sempre hi ha alguna cosa que no acaba de...
0: Jo ara recordo que fa, en aquest 2025, he tingut un cas d'una noia que tenia molt deformada la cara i els llavis, i ha arribat a mi per les llavis, precisament, però aquests llavis eren una cosa ja que no ets ve normalment. I parlant amb ella, li explicava que no podia fer-lo i tot. I li he dit, bueno, mostra'm una fotografia de què voldries. I m'ha mostrat d'una persona, no?, uns llavis. I li he tomat la seva fotografia, li he mostrat les dues i li he dit, però veus que el teu llavi no s'assembla a aquest? És molt menys volum el que tu m'estàs mostrant que vols. Però aquesta noia tenia una dismorfofòbia.
1: Mira, són 11:45. Si no tens tard, no marxis, que ens agrada compartir programa amb tu.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixa.
1: Doctora Andrea Convalia, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona. Com estàs, doctora? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què són aquests disbarats que diu que corren per les xarxes socials?
4: Bueno, mira, les xarxes socials cada vegada estan més plenes de disbarats. Jo crec que és un problema bastant gran, però per sort la gent cada vegada jo crec que més està entenent a qui té que fer cas i a qui no té que fer cas. Que ara ja el que divulguem, no?, o el que intentem és, si us plau, fem casos de, cas de fonts fiables, perquè des de fa un temps trobem barbaritats a les xarxes socials, la veritat.
1: Sí, sí, barbaritats com ara quines, doctora?
4: Doncs de tot tipus, jo diria des de doncs, rutines de skincare en general, no?, de fer 500.000 passos que no tenen gaire sentit, no?, o amb nenes petites, no?, fer servir productes que no són els adequats, i ara que ve el bon temps, doncs sempre el tema de la fotoprotecció, no?, i de com hem de tenir cura de la nostra pell, de l'accés de radiació ultravioleta, doncs òbviament és un tema que s'està parlant molt també últimament.
1: És que ha hagut de sortir algun dermatòleg a dir, senyors, que la crema, la protecció solar, no provoca càncer, però què són aquests disbarats que corren per aquests mons de Déu?
4: Totalment, no? Tenim moltes, diguéssim, falses creències, no?, que s'amplifiquen doncs, per personal no qualificat, i això doncs, és un problema. Per un costat, la llibertat d'expressió és fonamental, jo hi crec molt, però per altra banda, a vegades això porta doncs, a que certes persones que no estan formades donen missatges que no són correctes, i aquí és el problema, no?, que la població a vegades no sap distingir entre el que és adequat, el que no és adequat, el que és cert del que és mentida, i és un problema, la veritat.
1: Doncs sí.
4: Avui en dia a la consulta ens passem doncs, la meitat de la consulta, diria, desfent, no?, aquests mites, no?, i intentant corregir falses creències doncs, que a vegades la població té quan abans era doncs, una miqueta més formar directament quan venien a la consulta. Ara hem de desinformar, no?, o sigui, treure doncs, tot el que prèviament pensaven i després ja doncs, dir o diguéssim, recolzar tot allò que científicament està demostrat.
1: Mira, doctora Convalí, ens agafes aquí que tenim també al programa la doctora Dina Moctezuma, estàvem parlant de cirurgia estètica, entenc justament que segons quines intervencions, doctora Moctezuma, atenció amb el tema sol, fer-ho en aquesta època de l'any potser és més perillós que no pas fer-ho quan som a l'hivern, no?
0: Sí, clar, el tema de les cirurgies, clar, el tema de la recuperació, per exemple, la liposucció, que tindràs moltes hematomes, tens que tindre molta cura del sol per mesos. Després, tot el tema de les cicatrius, tens que tindre molt en compte.
1: Doctora Convalia, quines són les consultes més habituals ara? El teu despatx.
4: Tenim de tot, no? Perquè sent dermatòloga doncs, veiem des de doncs, revisió de pigues, controls d'acné, de rosàcea, caiguda de cabell, no?, que estem veient també molt últimament a les consultes. No et podria dir quina és la que més ve, però sí que et podria dir que a nivell de dermatologia cada vegada doncs, tenim més feina perquè cada vegada som més conscients, no?, de que la nostra pell doncs, pateix al llarg del temps i que no només hem de vigilar, no?, amb el tema del càncer de pell i de tractar la patologia, sinó que prevenir aquesta patologia és fonamental, no? Llavors, les consultes també han canviat una miqueta i no només tractem, sinó que també ajudem els pacients a prevenir el càncer de pell, prevenir l'envelliment de la pell, prevenir doncs, aquests brots d'acné més potents, no?, que abans fa uns anys vèiem d'una manera doncs, molt més greu, no?, i ara ja doncs, abans posem tractament doncs, millor tenim la pell al llarg del temps, o prevenir, per exemple, la caiguda dels cabells amb el pas del temps també.
1: Ja, però això de la caiguda dels cabells amb els homes no acabem de trobar la solució aquí, doctora.
4: Bueno, no et pensis, eh? No? Quan comencem a posar tractament de ben jovenets, sí que podem fer, doncs, per un costat, una recuperació del cabell perdut, perquè
1: vols dir,
4: més
1: joves som, ni minoxidil, ni injeccions d'aquelles al cap, i, no sé
4: depèn,
1: si... És...
4: Depèn. Sí? Si una persona ve als 50 anys i ha perdut pràcticament tot el cabell, doncs aquí doncs, hem de recórrer sí o sí al trasplant capilar, ja. No? Però quan un pacient ve...
1: O no,
4: doncs, quan
1: sí
4: comença...
1: o sí, diu, o no, doctora, per què?
4: Bueno, depèn, quan ha caigut tot ja no.
1: Clar, ven el cap net i ja està, i no fa polls, això.
4: També,
1: pot ser.
2: Sí, el Jordi Vilarriu. Sí, sí, és el que hi ha, és el que hi ha. També és una estètica que cada vegada és més habitual, eh?
1: Sí, quan t'acostumes, sí. Ja et molesta la que tens aquests quatre pèls per aquí. Ja, què dius, doctora?
0: No, que una cosa molt graciosa, perquè sí. Les homes que no tenen cabell, sí. Moltes vegades a l'estiu vienen per botox a capilar, per reducció del suor. Perquè moltes vegades,
1: sí.
0: Com no tens el pèl per el suor...
1: Per no suar?
0: Sí, perquè hi ha homes que arriben a... Tu saps la hiperhidrosis axilar, que
1: ja,
0: és
1: ja.
0: Que sues molt, sí. Doncs també existe al cap, i quan perds el cabell, existe.
1: Amb les dones sí que ho arregleu bastant o molt, això. Doctora.
4: Bueno, però amb els homes també, eh? Des d'aquí donar esperança que com més joves vinguin a consulta, millor, perquè podem aturar l'abans de l'alopècia i recuperar. Com més joves, més recuperen. I amb dones, òbviament, també. Hi havia un estigma, no?, abans de que doncs, amb dones el cabell era quasi tabú. No preguntaven, no?, per la caiguda de cabell. I avui en dia, doncs, podem fer servir, doncs, combinar tractaments mèdics a dosis molt baixetes, amb tècniques en consulta, amb millorar, doncs, el que seria a nivells paràmetres analítics, no?, funcionals de la salut de les dones, millorem molt el tema del cabell, també.
1: Bé, escolta, què els diries als que no es posen protecció solar? No, lo Pau de Pons, l'altre dia ho va dir en directe, diu, jo passo, no me'n poso.
4: A veure, això ja, jo crec que en la llibertat, no?, entre cometes, de cadascú, i jo crec que avui en dia està més que clar que cremar-se, no?, i exposar-se de manera intensa és perjudicial per la salut. És com portar una moto i no portar casco. Doncs si tens un accident, veuràs tu el traumatisme cranoencefàlic que tindràs,
1: ja,
4: no?
1: Ja.
4: Amb la crema, afortunadament, qui no es posa crema no fa mal al veí, però sí es fa mal a ell mateix. Llavors jo crec que avui en dia les eines que tenim, no?, i sabem com aquesta exposició descontrolada, aquestes cremades solars, estan implicades amb l'aparició de càncer de pell, i no només de melanoma, que sempre es parla del melanoma, sinó d'altres tipus de càncer de pell molt més freqüents, com són el carcinoma vasocel·lular o el carcinoma escatós. Jo crec que tot això la població cada vegada més, afortunadament, n'és conscient, i si no, nosaltres com a dermatòlegs insistim molt. Si algú no es vol posar crema, doncs samarreta de màniga llarga, gorro, gorra, ulleres de sol i caminar per l'ombra. I una exposició solar, diguéssim, a primera hora del matí, amb molt de cap, no? Però qui va amb la màniga curta pel carrer, no?, i li està donant el sol constantment a ple migdia, aquí sí, crema solar, aquí és fonamental. Hi ha moltes maneres de protegir-nos del sol i això és una cosa que també hem de tenir en compte i la crema solar n'és una d'elles i ens ajuda moltíssim perquè quan ens la posem i ens exposem directament al sol ens ajuda doncs, a evitar aquestes cremades solars. Però un barret, una bona samarreta, no exposar-se a les hores centrals del dia, caminar per l'ombra, això també és fotoprotecció i a vegades ens n'oblidem, no? I al final la bona fotoprotecció és la combinació doncs, d'això, no? De buscar l'ombra, de protegir-nos amb mesures físiques com el barret i la roba i les àrees de del cos, no? Per exemple, la cara que queden exposades sí o sí, aquí és on hem d'aplicar el fotoprotector.
2: Mira, recordem que a Espanya es van diagnosticar més de 20.800 casos nous de càncer de pell el 2024. A Catalunya es registren prop de 1.200 casos anuals de melanoma, segons les xifres de la Societat Espanyola d'Oncologia. Doctora, les cremades solars de la infància són el càncer del futur? Andrea Convalier, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona.
4: Doncs cada vegada més sabem que com més petits s'ha rebut aquesta cremada solar, més risc de càncer de pell hi ha. I per això insistim molt també doncs, en protegir els nostres petits. I cada vegada s'estan fent campanyes de conscienciació a les escoles, perquè els nens surten al pati a les hores de més sol, al migdia, moltes vegades just després o abans de dinar. I aquí és una exposició de risc espectacular. Per tant, des de les societats científiques insistim molt, no?, en evitar aquestes cremades de pell, en evitar aquesta foto exposició a hores centrals del dia i en fer ús de totes les eines, entre elles la fotoprotecció que tenim a les nostres mans per minimitzar doncs, aquest risc de cremades que sabem que al futur doncs, poden convertir-se en aquest càncer de pell que comentàveu.
1: Bé, doctora, és veritat que les tovalloletes aquestes que utilitzem, els que treballem també a la tele, no?, per desmaquillar-nos i que semblen inofensives, no ho són tant? Perquè diu que són dels productes que més problemes de cutis poden generar, poden provocar. És així, això?
4: Potser no serien els productes que més problemes poden ocasionar, no?, a nivell de la pell.
1: Però hi ha un dermatòleg que diu Adrián Alegre. Adrián Alegre, dermatólogo. Las toallitas desmaquillantes parecen inofensivas, pero son de los productos que más problemas cutáneos generan.
4: Les toallites desmaquillants, el problema que tenen, però tenim altres problemes, no?, és que porten alcohol, moltes vegades l'alcohol irrita la pell i resseca la pell, i a més porten fragàncies, perquè si fan tanta bona olor, no?, que sembla que ens vagin superbé, i en realitat aquestes fragàncies el que ocasionen són irritacions i en ocasions també el que coneixem com a dermatitis al·lèrgiques de contacte. I no només ho veiem amb les tovalloletes desmaquillants a nivell de la cara, sinó, per exemple, les tovalloletes que es fan servir també doncs, per la neteja de la zona íntima. A vegades veiem irritacions a zones íntimes que fins que no fas una adequada anamnesi o sigui, preguntes a la pacient i acabes no, allà, doncs a vegades no se relaciona no, aquest ús de tovalloletes d'higiene íntima amb perfums, amb alcohol, amb aquestes irritacions a nivell genital i el mateix doncs, a vegades passa a nivell facial, sobretot doncs, a la zona del contorn d'ulls, que és una pell molt primeta i és molt sensible i tendeix molt a aquestes irritacions.
1: Bé, deixeu-me saludar a aquesta hora a l'Anna Valls, tècnica del programa de voluntariat per la llengua del Consorci per la normalització lingüística. Anna Valls, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Que fort.
5: Sí, eh?
1: És que fa mil anys que ens coneixem.
5: Ens coneixem
1: no sabia que venia l'Anna Valls.
2: Ah, us coneixeu, Xavi?
1: Vam treballar junts a RAC1.
2: Que fort. És que el món és un mocador, eh?
1: Això?
2: Que fort.

0: com a voluntaris, no?, per poder tenir aquestes converses.
1: I com funciona en el dia a dia aquest programa, no?
0: Mira, és molt senzill. En realitat, la idea és fer trobades d'una hora a la setmana durant 10 setmanes.
2: Una hora a la setmana durant 10 setmanes.
0: Una hora a la setmana durant 10 setmanes, que són, doncs, això, uns 2 mesos i mig, aproximadament.
2: Sí.
1: I no? Vosaltres busqueu, feu el match entre la persona que vol aprendre i el voluntari voluntària?
0: Sí, exactament. Llavors, els fem una sessió informativa, evidentment, no?, que els expliquem com funciona, i aquestes persones es troben on volen i en el moment que volen. I la idea és parlar en català. O sigui, no és un intercanvi de llengües, sinó que xerren en català, del que sigui. Nosaltres els donem també suggeriments per si algun dia se'ls acaben els temes, però amb gent tan xerraire com el Juan Andrés segur que això no passarà.
2: Home, Joan Andrés.
1: Si pot explicar tota la seva experiència portuària, això està ple d'aventures, eh?
0: Amb aquest perfil d'aquesta feina que ha tingut, no?, segur que pot explicar moltíssimes coses.
2: Molt bé, molt bé. Perfecte. I la gent que estigui interessada i que... On he de trucar? Com funciona això? Mireu, he d'entrar on? A quina pàgina web? Com...
0: La pàgina web que poden entrar és V-XL, que és com les sigles del voluntariat per la llengua, V-XL.cat.
2: V-XL.cat.
0: Exactament. I allà es poden inscriure o com a voluntaris o com a aprenents.
2: D'acord.
0: I els preguntaran, doncs, si ho volen fer amb alguna població en concret... O si ho volen fer en modalitat virtual, que també hi ha aquesta possibilitat.
2: Pot.
0: Sí, senyor.
2: Molt bé.
0: I, de fet, tenim gent de llocs tan dispars com Dubai o Bolívia, eh? De gent que està inscrita al voluntariat per la llengua i que tenen xerrades en català.
2: Carai, està molt bé això, tu.
1: Sí, i escolta, jo m'he quedat amb... Mira, encara ens queden 2 minuts de que...
2: Un
1: minut, sí, que el Joan Andrés, en català, això, ens expliqui, no sé, algun moment interessant del teu treball com a pràctic al port de Barcelona.
3: No, pràctic no, com a patró de remolcador.
1: Doncs això, com a patró de remolcador, no sé, l'experiència laboral, alguna anècdota, alguna cosa que ens puguis explicar en català.
3: En català, clar, sí. És clar. No me'n recordo, però...
1: En què consistia que t'ofessi, no?
3: El meu ofici era quan el vaixell, el gran vaixell, entrava, nosaltres acompanyaven o feien les maniobres d'acercar el vaixell al moll.
2: Molt bé. David Canal.
4: Hola, què
2: com
4: tal?
2: Estàs? Bé. Rumbero, què? Tu, Anna.
4: Hola, què tal? Bon dia.
2: Sentirem rumba en directe.
0: Perfecte.
2: Sí, sí. I avui regalem una coca de Sant Joan...
1: Sí, sí, la segona millor coca de Sant Joan de la Faixat, eh?
2: Tot això i molt més després de les notícies de les 12.
5: Són les 12.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Uns 400 docents debaten en assemblea a Girona el preacord de sindicats i Departament d'Educació. L'objectiu és aclarir els dubtes que genera aquest document, precisament a l'hora que comença la consulta sindical. Més detalls, Joan Sisquella.
7: La coordinadora d'assemblees educatives de les comarques gironines ha organitzat grups de treball per analitzar què preveu el preacord en matèries com, per exemple, l'educació inclusiva, la reducció de ràtios, el salari, la defensa de l'escola pública o la reducció de la burocràcia. Des de la coordinadora asseguren que el propòsit és que tothom tingui la màxima informació quan voti si està d'acord o no amb el preacord i també fer evident, d'altra banda, que en qualsevol cas caldrà mantenir la mobilització. Pau Montilivi és un dels seus portaveus.
8: Si surt que sí al preacord, per veure, per fer pressió i que es desplegui de la millor manera possible. Si és que no, per veure què és el que hem de seguir reclamant i com ho fem.
7: Tot i que la coordinadora destaca que no volen apuntar quin ha de ser el sentit del vot, bona part dels qui participen a l'assemblea asseguren que l'increment salarial que es planteja al preacord no pot amagar que en d'altres qüestions, com ara la reducció de ràtios o l'escola inclusiva, no hi ha mesures concretes per saber quins canvis hi haurà a partir del pròxim curs.
5: Gràcies, Joan. Per cert, que la policia ha obert expedient disciplinari a l'agent que va agredir a una docent a València, Àlex Eloi.
9: L'agent, recorden, va empènyer i tirar al terra la docent que es manifestava al davant de la Conselleria d'Educació en defensa de l'educació pública en el context de la vaga indefinida del professorat a la Comunitat Valenciana. Segons la delegació del govern en aquesta comunitat, la dona ha presentat una denúncia pels fets.
5: I encara una qüestió, l'IVA de la llum i el gas tornant avui al tipus general del 21% després de diverses setmanes

0: tipus reduït del 10% en desactivar-se la rebaixa implementada com a part del paquet de mesures anticrisi per la guerra a l'Orient Mitjà. També finalitza la rebaixa de l'impost especial d'electricitat, que passarà del 0,5% al 5% habitual. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, s'ha mostrat partidària d'aprovar un nou decret anticrisi que, a més, inclogui ajudes al lloguer.
1: Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy y también, lo vuelvo a decir con claridad, que recupere las medidas de prórroga de arrendamiento del alquiler en mi país. Es la emergencia nacional de España, no hay otra.
0: Anem ara als tribunals. Primeres declaracions de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, des de la seva imputació al cas Leire Díez. La presumpta trama, recordem, posada en marxa per desbaratar investigacions judicials que afecten el Partit Socialista o la família del president del govern.
2: Cerdán, que segons el jutge pagava fins a 4.000 euros al mes a l'anomenada lampista socialista, ha negat els fets davant les presumptes dels... les preguntes, volíem dir, dels informadors que l'esperaven davant els jutjats de Tafalla a Navarra, on acudeix dues vegades al mes per ordre del Suprem a causa de la seva imputació en el cas Coldo.
3: ¿Tenen fondos del Partido Socialista para chantajes y para sobornos?
4: ¿Te he previsto hacer alguna declaración?
5: Chantaje ni se hizo nada por el estilo. Muchas gracias.
0: Mentrestant, a l'Audiència de Badajoz, el judici per la suposada contractació irregular a la Diputació de David Sánchez, el director d'un dels conservatoris admet que hi havia un rumor sobre l'arribada del germà del president del govern, però afirma que mai va escoltar que li haguessin adjudicat la plaça per avançat. Evaristo Valentí.
6: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar, pero también conocía, pues yo creo que el 80% de los que se iban a presentar.
7: Sí, pero no le puso el nombre del 80%, le puso el nombre del hermanísimo.
6: Claro, porque llama mucho más la atención.
0: Valentí també ha confirmat que David Sánchez anava a treballar amb normalitat i afirma que van participar amb ell a diferents reunions. I l'Audiència Nacional ha reprès aquest matí el judici pel cas Kitchen, una causa, recordem, sobre una presumpta operació parapolicial entre 2013 i 2015 per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui és previst que declarin l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino, i l'excomissari José Manuel Villarejo.
2: El primer en declarar l'exmàxim comandament de la policia, Eugenio Pino, que s'enfronta, comandant, volíem dir, Eugenio Pino, que s'enfronta a una petició de 15 anys de presó, únicament està responent a les preguntes de la seva defensa. Pino està defensant que Kitchen va ser una operació legal que va respondre al lícit, pertinent i necessari interès policial, ha dit, i reconeix que el comissari Villarejo, qui estava al capdavant d'aquesta operació, el mantenia al corrent del cas.
8: El senyor Villarejo le daba cuenta de los avances de inteligencia con relación a esta operación?
9: Sí, de vez en cuando. Villarejo no despachaba conmigo a diario, ni en la semana. Villarejo venía cuando tenía que contarme algo, y aparte hay otra serie de cosas. Villarejo llevaba muchos asuntos mucho más importantes que estos.
0: També presó per un constructor de Salou per l'accident mortal d'un camioner de la seva empresa que va patir una punxada en una roda en mal estat. Núria Alcalà.
10: Un jutjat penal de Terrassa ha condemnat a 2 anys i mig de presó el responsable d'una empresa de construcció i excavadores de Salou per la mort d'un camioner el juliol de 2020, quan va patir un accident de trànsit a l'autopista A2 a l'altura de Castellbisbal. La sentència considera provat que el camió tenia els pneumàtics desgastats i en mal estat de conservació, el que va causar que la roda rebentés i perdés el control del vehicle, que va acabar col·lisionant amb el separador de seguretat de l'autopista i un panell informatiu. La sentència condemna el constructor i el cap de taller de l'empresa per un delicte contra els drets dels treballadors i d'homicidi per imprudència.
0: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
11: Ràdio 4.
12: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
13: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
14: Cada I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
15: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
16: Com sempre, salut i periodisme.
17: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
18: La veritat per davant de tot.
19: Andy i... jo no penso dir la paraula.
20: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
21: M'he quedat esparverada.
22: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
23: Nena, nena, nena, nena!
24: Al Territori Clandestí parlem de... cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
25: Acció comunitària. Triumph.
1: col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
24: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
3: Idees que cremen. No sé si m'explico.
24: Territori Clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
16: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Són les 12 i 8 minuts. Doctora Magda Carles, com estàs?
2: Molt bé.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dilluns.
2: Bon dilluns, sí, que el dilluns
1: que
2: sempre
1: no
2: és bo.
1: De bo.
2: El dilluns
1: no,
2: és un dia.
1: No has vingut de bon humor avui.
2: Avui he vingut un humor estupendo.
1: Però què ens passa? Sí, no, digues la veritat. T'he trobat a baix a la porta i m'has dit, buah, quin dilluns. És que avui no sé per què, no sé si és la llunota blava aquesta del cap de setmana.
2: És la calor, Xavi,
1: o la calor.
2: Ens afecta. Ens afecta i a vegades
1: estem
2: no positivament, saps?
1: Estem com un llum avui, no sé què passa.
2: Bueno,
1: sort que menjarem coca. I no una coca qualsevol,
2: Ja ho veig, ja.
1: Enric Feixat, propietari pastisser, xocolater, Gisela de Luz, copropietària. Estem parlant de la pastisseria Feixat, que no pareu de guanyar premis, fills meus. Felicitats,
3: Moltes
1: una
3: gràcies.
1: Vegada més.
3: Moltes gràcies.
1: Com és que ho feu tan bé, això?
3: Bueno, posem dedicació, hores
1: i carinyo, estima. Allò que es diu. Sí o no? Ai, senyor, explica. Què és aquesta coca?
3: Aquesta coca és la coca de Llardons, que ens ha donat un premi, i és la típica coca de Llardons, a full, amb els seus llardons, uns bons pinyons i amb un toc una mica de canyella per sobre, també.
1: Carai, segon premi, Millor coca de Llardons de Sant Joan 2026, atorgat pel Gremi de Flaquers de la província de Barcelona.
3: Correcte.
1: Sí?
3: Sí.
1: Comarques de Barcelona. Perfecte.
3: I ha participat tot Catalunya,
1: Tot Catalunya?
3: Tot.
1: I ha participat.
4: I ha
1: molt
4: estat
1: bé.
4: Molt repartit.
1: Ha estat molt repartit.
4: Molt.
1: Això és com la loteria, com la rifa de Nadal.
4: Sí, sí.
1: A vegades cau repartida, també. Sí. David Canal.
5: Hola, què tal?
1: Menjaràs avui, també.
5: Home, clar, no?
1: Acabarem la temporada com teixons,
5: sí,
1: aquest
5: no?
1: programa. Sí, sí o no? Mengem més que una llima, tu. Magda Carles, ara què ens diràs? Que la coca no és bona?
2: No penso dir això.
1: Ah,
2: no,
1: pobre de tu.
2: No, per això.
1: Pobre de tu, que has de la Feixat, ja ho veuràs.
2: No.
1: Home,
2: no.
1: El bon producte dels pastissers catalans, noia, és insuperable.
2: És com tot, quan una cosa és bona, un producte bo, doncs per què no? Per què no? Ja saps que no sóc gens partidària d'amargar-nos la vida.
1: És que no?
2: No, clar que no.
1: La tastaràs, la coca, o no?
2: I tant que la tastaré.
1: Doncs va, que comenci a córrer, no, el tema. Què portes aquí?
4: N'hem portat dues.
1: Dues
4: de Llardons, per si érem més gent o estava el senyor de l'altra vegada, que li agrada molt el dolç.
1: Quin senyor era?
4: Com es diu?
1: Un senyor que li agradava molt el dolç.
4: Sí, que menjava molt. Va menjar molts panellets.
1: Lo Pau de Pons?
4: No.
1: El Jordi Vila?
4: Sí, el Jordi Vila.
1: Ah, doncs que entri.
4: Ara me'n recordava.
1: Jordi Vila.
4: Sí, que ell menjava.
1: No sabia que tenia aquesta fama, jo. Sí.
4: Bueno,
1: Jordi Vila.
4: Els panellets costen de penjar i se'n va menjar més de 5,
2: Cinc panellets.
4: Més de 5.
1: Es va menjar més de 5 panellets.
4: No vaig veure.
6: Venia amb gana aquell dia, tu.
1: Oh, sempre en té de gana, el Jordi.
6: Venia amb gana, bueno, és bona.
1: És bona senyal, això,
6: és tenir
1: gana,
6: senyal,
1: no?
6: Tenir gana.
2: Cal tenir gana. Quan tens salut, tens gana. Ara, si sempre tens gana, ja és una altra història.
1: Ja. Quan
2: però
1: la cosa comença a ser ja una mica obsessiva, malament rai.
2: Exacte.
1: Molt bé. Hi ha gent que diu, a mi la dieta em posa de mal humor.
2: És totalment cert. Si és una dieta que està mal feta, que és massa dràstica, que no et convé, et posarà de molt mal humor.
1: Però hi ha una dieta que no ens posi de... Ni alguna que no ens posi de mal humor?
2: Sí, les que estan ben fetes. Les que estan ben fetes són les que són per tu i les que... Mira.
1: Jordi, ara et moriràs. Ara et moriràs. Saps què ha dit la Gisela?
4: No.
1: De la Feixat?
4: No, encara.
1: Diu, hem portat dues coques de Llardons per si hi ha aquell senyor...
4: Que no me'n recordo
1: que menja
4: nom,
1: tant.
4: Perdó.
7: El senyor dic, però,
1: que li agrada molt el dolç. Que li agrada molt el dolç. Dic, però quin senyor? Lo Pau de Pons? Diu, no.
4: No.
7: O sigui, ja tinc categoria de senyor.
1: Diu que et vas menjar més de 5 panellets per Tots Sants, animal.
7: No me'n recordo,
4: jo
7: Xavi.
4: Sí, jo sí.
1: Doncs ella sí.
4: Jo sí.
7: Ah, sí?
1: Et va veure.
4: Sí, perquè vaig dir, carai, tu.
1: Jordi Vila.
7: Doncs no me'n recordo. Ha passat tant de temps i passen tantes coses en aquest programa. Coses bones, I ara que us veig, doncs m'alegro molt de veure-us.
1: Sí, oh, clar que te n'alegres de veure. Ja ho crec que te n'alegres de veure.
5: Senyal que estaven bons, no?
7: Sí. Escolta, i aquesta coca... Soc fan de les coques de Sant Joan,
1: També?
7: Perquè a casa a mon pare li encantaven. I vaja, i cada any sempre comprem les tres. La de fruites, la de crema i la de llardons.
1: Ah, tres?
7: Sempre tres.
1: Haurien de ser tots com ell.
4: I en més,
1: Vosaltres voleu més gent com ell, com el Jordi Vila. Sí? Molt bé.
2: Ai, que bo.
1: Sí. Mira, què regalarem a l'oient que encerti el so del dia avui, exactament, Gisela?
4: Una coca de les que ens han fet guanyar el segon premi, que és la de Llardons.
1: Oh, que bona.
4: Tot i que avui també portem la de crema i està molt bona, molt harmònica, però...
1: A mi m'agrada molt la de crema, també i sobretot la de crema. Doncs ja podeu anar trucant, oients, 900-454-455, que si no se la menjarà el Jordi Vila. 900-454-455, truqueu des d'ara mateix i podran venir, em deia la Sílvia García del Pozo abans, diu, poden venir més a prop de Sant Joan si volen anar a recollir-la, no?
4: Si se la volen menjar ara, que ens truquin i ens diuen
1: el dia. I la prepareu.
4: Sí, però si no, cap al 22 o 23.
1: O 23, el dia de la revetlla.
4: Clar.
1: Cau en dimecres, Sant Joan, aquest any, fatal.
4: No.
1: Va, per tu no, perquè ens quedarem tots a Barcelona.
4: Veus? A l'Eixample, sisplau. Però al carrer Montaner, 159.
1: Els que ens agraden al poble fer la revetlla, aquest any no ens en tocarà. No. A més, nosaltres treballem el dia de Sant Joan, eh? Com sempre. I contents, tu. 900-454-455. El soroll és aquest, atenció.
7: Donem pistes.
1: Pregunta allà.
7: Sí.
1: Sí? Correcte, sí? Sí? Alguna més? No cal, no cal. Una
7: no
1: més.
7: Cal?
1: Una i que
7: una
1: no digui gran cosa.
7: Havien dit, hem d'anar chino-chano,
1: sí, va, jo poc
7: pasito a pasito,
1: sí.
7: Encara que no té dents, posseix un pic molt fort, aquestes són les que havien donat fins ara, i diem una altra. Són animals coneguts per viure moltíssims anys.
1: Doncs au, 900-454-455. Au, ja sap tothom el que és, això.
4: Sí.
1: Jo de tu trucaria ja, oient.
7: No, n'hi ha altres animals, que viuen moltíssims anys.
1: David Canal, sí.
5: Digue'm.
1: Què faràs tu avui? Cantar.
5: Avui, home, per això hem vingut, tu.
1: Espera, que la Magda l'hem tallat, a la doctora
5: una mica el tema.
1: Carles, que ens estava explicant...
2: Sí, jo m'has dit, totes les dietes posen de mal humor, no? Aquesta va ser la pregunta. I la meva resposta és no, totes no. Quan tu fas dieta, entenguem per dieta, menjar bé per aprimar-se, menjar bé per perdre una mica de pes. Si és per tu, si fa perdre el pes progressivament, que no sigui molt dràstica, que tingui tots els principis i que sigui una dieta equilibrada, no et posaràs de mal humor. Ens posem de mal humor perquè fem dietes, entre cometes, que són una passada, que són massa fortes, que no són per nosaltres. Per això no és fàcil, això, eh? No, no és fàcil que la forma de menjar sigui la que tu convé en aquell
5: moment. Poses una mica de mal humor quan quedes amb gana, no?
2: O
5: quan,
2: no?
5: Perquè la gana et fica de mal humor. Quan un té gana...
2: Sí, senyor, no t'has de quedar amb gana. No t'has de quedar amb gana. Si tu una dieta et quedes molt amb gana, vol dir que hi ha alguna cosa que no estem fent bé.
5: Clar.
2: Entens? Ah, clar. A no ser que tinguis algun problema, que a vegades mengem molt per ansietat i que tu mengis molt realment no perquè tinguis gana,
5: clar,
2: ni perquè la dieta sigui insuficient,
5: no, per
2: sinó perquè estàs molt ansiós, estàs deprimit, sí, sí, sí, o estàs fet un nervi, saps? Mm. I aquí també podem tenir molta gana. És el que es diu la gana emocional, entre cometes, no? Mm. I això és molt freqüent, més freqüent del que ens imaginem. Mm. De fet, hi ha moments que el primer que has de fer és tranquil·litzar-te. Mm. I després ja t'aprimaràs.
1: Ja. Va, mira, estic preparant el titular de la web. La doctora Magda Carles t'explica una dieta que no et posarà de mal humor.
2: Doncs mira, és aquesta. És equilibrada, és lleugerament hipocalòrica, és a dir, el que tindries que menjar tu normalment per seguir amb el mateix pes, doncs hi traiem un 10% de l'energia. Poquet, o sigui, menges una mica menys, no menges molt menys. Evidentment, ha de ser una dieta que la compaginis amb més esport o amb més activitat física, perquè també baixa l'ansietat, això, i que et deixi fer, en tant en quant, una transgressió. Rotllo coca, però en petites dosis. És a dir, no podem suprimir tot. Quan tu fas, per exemple, 3-4 mesos que estàs controlant el que menges, no pot ser un sacrifici de 4 mesos. És que això és una filosofia equivocada. Ha de ser una forma de menjar diferent, la que tu trobis millor, més digestiu, però que al mateix temps et sentis bé. Què vol dir això? Que ens aprimarem a poc, que és el que de vegades la gent no vol.
1: Ja.
2: La gent vol resultats ja.
1: És que sempre tenim pressa.
5: Clar.
1: I més
2: aquest
1: en aquesta època de l'any.
2: Aquest és el greu error. Pressa, poc temps i miracles. Fer objectius que no toquen. Escolta, jo no puc estar com quan tenia 20 anys, saps què vull dir? No pot ser. I si tens un casament d'aquí un mes i has de perdre 8 quilos, també anem tard. Doncs les coses s'han de fer amb molt de temps i després depèn de cada persona. A més edat, més temps tardaràs.
5: Clar.
2: Quan més genètica tinguis de que els teus pares ja són rodonets, doncs també més et costarà tu. I quan més del sofà i de pantalla siguis, més et costarà.
5: Clar.
2: Hi ha molts factors.
5: Clar.
2: En realitat, el pes depèn de moltes coses. No és tan senzill, eh? No depèn només del que mengem. Això és una cosa també que ens pensem. Menjo això, tindré aquest pes. Menjo allò, no. No, no, depèn de moltes coses. Fins i tot de com dormim, fins a tu.
1: Ah, sí?
2: Sí. Quan dormim bé, és més fàcil perdre pes, perquè el nostre organisme està molt més ben regulat.
1: Yeah.
2: A nivell neuroendocrí, a nivell hormonal, el que tu vulguis. En canvi, quan som de dormir poc, una mica desregulats, una mica allò que un dia dorm 4 hores, l'altre dia dorm 6, un dia tinc insomni, aquí això és fatal. Això és fatal. I una altra cosa que no ens imaginem és que l'intestí, la microbiota, també influeix. que dius que té a veure una cosa amb l'altra, doncs sí que té a veure. Yeah. La microbiota, o sigui, els microorganismes que tots tenim en l'intestí, doncs estan molt relacionats amb moltes funcions del cos i també amb el pes que tenim. Mm. O sigui, yeah, que et dic que el tema del pes és molt més plurifactorial del que ens imaginem. Mm. I la gent es pensa que és només un tema de dieta. Aquest és un dels errors. S'ha d'explicar bé, perquè realment és molt més complexa del que sembla.
5: Jo també tenia entès que també hi havia dietes, jo no en tinc ni idea, sí, però jo tenia entès que hi havia una dieta que podies menjar de lo que volguessis. Era bastant feta amb hidrats de carboni. I, bueno, no sé, vull dir, assisteix una dieta d'aquestes, i que pots
2: carta
5: menjar...
2: Carta blanca. Sí. No, ni existeix ni seria bo que ho fes ningú.
5: No?
2: Perquè amb el tema
5: això
2: de menjar bé...
5: És, no, això és una llegenda urbana, no?
2: És una de les més mils fakes que corren per ahí.
5: Sí, no?
2: Ni tan sols una persona que està sana i que té el pes que toca, pot menjar el que vulgui, com vulgui. Clar. Perquè amb nutrició hi ha la qualitat dels aliments, però també hi ha la quantitat.
5: Clar.
2: Quantitat. O sigui, que una cosa bona, si jo la prenc amb molta, molta quantitat, acaba sent dolenta. I una cosa que ens imaginem que, oh, no, perquè ens engreixarà molt, amb una dosi controlada, la podem adaptar perfectament a la nostra dieta. És que és qualitat i quantitat, clar, entre moltes altres coses.
5: Clar.
2: Però carta blanca, ni tan sols amb l'aigua. Imagina't l'aigua, no? Que dius, oi, quan més bevem, millor.
5: Clar.
2: No, si un beu moltíssim i t'enxufes a l'aigua, acabaràs amb un problema importantíssim.
5: Clar, i a part que també hi ha molts aliments que porten aigua.
2: No, acabaràs amb un problema que el teu ronyó doncs, tindrà problemes per filtrar els minerals, tindràs una gran pèrdua de minerals pel ronyó i fins i tot pots acabar amb un problema cardiovascular, perquè la nostra quantitat d'aigua, que som aigua, de fet, està regulada per molts mecanismes. I el cos té mecanismes per quan falta aigua, però també per quan sobra. Ara, si tu sobrepasses aquests mecanismes d'eliminació de l'aigua, acabaràs fent una insuficiència cardíaca.
1: Mare de Déu.
2: Sí.
7: Però això vol dir que has de beure moltíssima aigua, no? Per
2: clar,
7: això?
2: Clar. Mira, hi ha una malaltia...
7: Perquè sempre s'ha dit que l'aigua és bona, que ens hem d'hidratar i fins i tot que no hem d'esperar tenir set per beure,
2: evidentment,
7: no?
2: Que sí.
1: No, perquè la gent gran com tu perd la percepció de la set.
2: Els senyors com tu...
7: No, però,
1: el cos necessita aigua, veure, i no te la
7: demana. Pels oients. Jordi Vila, 53 anys, estic a la...
2: És un jovenet i està a la flor de vida.
7: I m'encanten les coques, mare meva. Sí.
2: No, però
1: escolta, però aneu menjant coca?
2: Sí,
1: ho he de fer tot en aquest programa. Què més aixecar i tallar la coca, jo, també?
2: Mira, és la primera vegada que em menjo alguna
1: cosa. La primera vegada que et menges alguna cosa, diu?
2: En aquest programa.
1: Què dius, ara?
2: Sí. Mai havia coincidit, mira, mai he tingut aquesta sort.
1: Però si estàs impecable, Magda Carles. Com es nota que en saps, d'això?
2: No, és genètica, genètica.
1: Genètica i que et cuides, perquè la genètica de vegades... Mira, ja comença a parlar de crema, ell.
7: Jo estic tallant la de crema,
1: eh? Que la que ha guanyat el premi és l'altra. La que ha guanyat el premi és l'altra.
7: Les estan tallant totes per fer una mica de tarts de tot, no?
1: Sí, una mica de tot, sí.
7: Després ja veureu una mica d'aigua, però no em passaré, que si no després...
1: La capsa, el cartró no te'l mengis, si pot ser, que això deu ser indigest, no? Deu ser dolent menjar cartró.
2: El cartró no ha alimentat mai de la vida.
1: No. Hosti, és que és gros, això, eh?
2: Avui estem especials, eh?
1: Ja. De quantes maneres en feu? De quins tipus en feu de coca de Sant Joan, Gisela?
4: En fem bastantes. En fem de brioix, dues. Brioix amb fruita confitada i brioix amb crema.
1: Que bona
4: I
1: aquesta,
4: després, si ens anem al full, fem la de full i llardons, que és la que ha guanyat, la de full amb xocolata i puntetes de crema cuita al forn, la de full i cabal d'àngel amb cireretes decorades, i la coca de llavaneres, que també és de full.
2: Ara, quantes coques, no? No sabia que hi hagués tants tipus de coques.
1: La de llavaneres també la feu?
4: Sí, la fem tot l'any.
1: Que bona!
4: Com la de llardons, la fem tot l'any. I la xocolata també, l'únic que canviem el format.
1: Vindrà la feixa, recorda l'adreça, l'has dit, però jo no me'n recordo.
4: Sí. Carrer Muntaner, 159, 161, baixos, 0,83.
1: No m'estranya...
4: Està bona.
1: El que m'estranya és que no li hagi donat el primer premi, no el segon.
5: Molt bona.
1: Però mola. Com és que és tan bona?
3: Està cruixent, es desfà la boca.
1: Sí, senyor, cruixent i es desfà la boca, tu ho has dit, eh? Jordi Vila, gràcies. El gros per tu. Els castellans diuen que en parte y reparte se queda con la mejor parte, i aquest li van explicar.
2: I una cosa, això de les coques, és una cosa catalana, el tema coques, o també existeix fora de Catalunya?
3: És català.
2: És català, eh? Veus, tenim coses molt especials.
4: És molt aromàtica.
3: És curiós perquè la coca de llardons és un invent de centenari.
2: Sí.
3: I es barreja el que és un porc, la part del porc, amb sucre i canyella. O sigui, és una revolució en postre. I està pensat ja fa 100 anys.
2: Bueno, els mallorquins també fan l'ensaïmada, que hi posen saïm, no? Sí. Però em penso que està més aconseguit, això, eh? Està millor.
1: Espectacular.
2: No, boníssim.
1: No mengem tots alhora, perquè no podrà parlar ningú. Mita, aquest no podrà ni cantar. Què dius?
5: De cantar, que si menjo no...
1: Vigila que fa salivera, això, eh?
5: Home,
1: A mi no m'agrada menjar mentre faig programa, però és que no me'n puc estar.
7: Mira, mentre el David Canel acaba de menjar per poder cantar, ah, no, m'agradaria preguntar-los si aquesta campanya de Sant Joan, la campanya de Reis, per exemple, segons el gremi de Pastisseria de Barcelona, va dir que
1: engull,
7: un milió, es venen un milió de tortells arreu de Catalunya. La campanya per Sant Joan seria equiparable a la del tortell de Reis, per exemple?
3: És equiparable, però el que passa és el dia en què cau Sant Joan. Al caure en dimecres, vendrem més els de Barcelona. Quan cauen cap de setmana al pont, venen més els de fora.
7: Mm-hmm. És aquesta. És una de les èpoques on veneu més?
3: Sí. Mm-hmm.
7: Sí. Més que fins i tot per al tortell de Reis?
3: No, el tortell de Reis és el rei.
7: És el rei.
2: Boníssim.
1: El tortell de Reis.
7: Mai millor dit, eh?
3: Sí.
1: És el dia més fort de l'any.
3: És el més fort de l'any. A més, tota la venda és de les 9 del matí fins a les 3 de migdia.
1: Yeah.
3: I Sant Joan és tot el dia.
1: Yeah.
3: Des de les 9 fins a les 9 de la vespre.
1: D'acord. Molt bé. I quins altres dies? A banda del panellet, torrons per Nadal...
3: Buf, tenim tantes diades a Catalunya.
1: Per sort. Per sort vostra, no? Tenim diades a Catalunya.
2: A Pasqua.
1: De les mones,
2: també,
1: és veritat.
3: Les bones, els bunyols de Quaresma, també.
2: Els bunyols també són bons.
1: Sí, noi.
2: L'únic que allarguen molts dies, que és com que arriba un moment que dius, uf, més bunyols.
1: Els bunyols?
2: Sí.
1: O tota la Quaresma, no?
2: Sí. Bueno, però sempre, tant pastissers com forners, allarguem una mica per davant i pel darrere.
1: Ja.
2: Comencem abans, acabem més tard.
1: Ja.
2: És que se celebra tot.
1: Bé.
2: Cada cop, afortunadament, s'estan recordant les tradicions. I
1: Jordi Vila, que et feriràs, al final.
7: No, és que la Marta, la Magda Carles, m'estava preguntant, m'estava dient, he entès que volia una tartella
2: de coca. No, ho has entès malament, eh?
7: Ah, ho he entès malament, d'acord.
2: Perquè m'he menjat un tros d'aquells tan notables, eh?
1: Bé, espectacular, estem d'acord,
2: eh? Boníssim.
1: Brutal. Tant l'una com l'altra.
2: I saps que m'agrada? Saps una cosa que m'agrada d'aquestes coques? Que a vegades no és així, que tenen la quantitat de sucre just.
1: Ja.
2: És a dir, que no és una cosa que em pelagui excessivament. Mm. Que jo trobo que un dolç ha de ser que te'l prenguis i no et quedis allò embafat, que es diu, no?
1: I bon material, tu.
2: Sí.
1: És que és bon material. Sí? Productes de qualitat, d'on són els pinyons?
5: El bon producte ho fa tot.
3: Sí. De Montseny.
1: Del Montseny, veus? No són de la Xina.
2: No.
1: Allò de la Xina no. No val res, allò petit, barat, sí, molt més barat, però no...
3: No tenir gust.
1: No tenir gust.
2: I no pensar mai en exportar-ho, això? I a fora, les coques aquestes? No.
3: Nosaltres no.
2: Perquè volem viure.
8: Ah, bona.
1: Ja.
2: Sí, això també és veritat.
8: És molt important. Sí. Passar temps de qualitat amb la família i volem viure. Sí. Que vinguin a comprar...
2: Sí, sí.
1: 1000% d'acord. Sí. Què tanqueu els dilluns?
8: No.
1: Ah, tampoc?
8: No, fem torns.
1: Molt bé. Perfecte.
8: Som molta gent treballant.
1: Ah.
8: Llavors, es fan torns, que la gent també ha de descansar.
1: I en aquesta època, a banda de la coca, lògicament, que és l'estrella, no?, el plat fort d'aquest mes de juny, però quin altre tipus de pastís, per exemple, se sol vendre més? Ara, avui comencem el juny.
2: És veritat, principi de mes.
1: Quan arriba aquesta calor, quins altres productes destacaríeu?
8: A veure, quan venen les revetlles, perquè també ve la de Sant Pere, que ningú
1: se'n
8: recorda, i també fem Sant Jaume.
1: Sant Pere, Calafell, se'n recorden molt.
8: Sí?
1: Sí.
8: A Calafell tenim uns amics, també, molt simpàtics, pastissers. Doncs tornem, fem moltes coques, i després la gent, com que està mirant-se molt el control del pes i tot, vol fruita.
2: Mm-hmm.
8: Llavors són tartes de fruita, bandes de fruita, individuals de crema amb fruita... Que
1: sí,
8: és
1: fresquet, això.
8: És fresquet, és més sa, però t'estàs menjant...
2: Sí, a mi em fa molta gràcia això, perquè no, i està molt bé, a mi també m'encanten aquestes bandes de fruita, però la gent es menja uns trossos enormes,
8: sí,
2: com que hi ha la fruita...
8: És fruita.
2: Clar. Es queden com tranquils, no?
3: Clar, pensen, sembla
2: no,
3: que... Mira,
2: sembla, és una banda de fruites. Però després mires la planta baixa del pastís i el primer pis, i allà hi ha tota pasta de full, la crema...
8: Sí, sí.
2: Està bé.
1: Ara ens diràs què hem de menjar en aquesta època de l'any, però... Posem-hi una mica de música.
3: Vinga,
1: abans.
3: Va. Sí? Vinga, va, som-hi.
1: David Canal, en directe, tip com un lladre. S'ha menjat mitja coca i ara cantarà, aquí al matí de Ràdio 4. Endavant i quan vulguis.
5: Vinga, va, anem a fer un tema de Manu Chao. Hi ha un tros que us demanaré de la vostra ajuda, eh? Vinga, va, som-hi.

0: señor.
1: Somi.
2: Gran, qué gran. Gran David Canal.
3: Uf, déu n'hi do, eh?
2: Què passa, déu n'hi do?
3: Il·legal, molt bé.
4: Il·legal.
2: Això va bé per cremar la coca, home.
4: I tant.
3: Eh? Xavier, volia compartir una cosa relacionada amb la pastisseria Faixat, perquè si mirem la seva història, que data del 1929, veurem que en aquest establiment ha sorgit molt l'enamorament dins aquesta pastisseria. I ja estan rient perquè ja saben de què estem parlant. El teu avi Ramon es va enamorar d'una dependenta i s'hi va casar. El teu pare Josep, després de casar-se amb la seva mà, amb la teva mare, la teva mare va acabar ballant amb ell, i tu t'has enamorat de la Gisela, que treballava, i va sorgir l'enamorament, no? Què té la pastisseria Faixat que enamori tant? L'obrador dona joc. Què passa aquí?
4: El treball es passa moltes hores.
3: Es passen moltes hores.
2: Sí, sí.
4: Masses hores.
2: El Rossi fa el carinyo.
4: El Rossi fa el carinyo.
3: Enric?
2: Sí, sí, és així. Això, cada vegada, és això de barrejar el tema amb la feina.
5: No. És difícil. Estem 24 hores a casa i a fora pensant en la feina.
2: Ja.
3: I us complementeu bé?
5: Sí. Jo la deixo fer amb ella i em deixo fer a mi.
4: Bueno, jo a vegades donc una mica pel saquillo, però bueno.
3: Perquè tu, Gisela, estàs el responsable de la botiga de vendes, no?
4: Sí.
3: Tota l'àrea de vendes. Com us ho feu, això?
4: M'encarrego jo de les campanyes, de les vendes, però ho parlo amb ell. Després, a la botiga som els dos els responsables i jo no faig res si ell no ho sap. I ell també em demana mi consell. O sigui, no és allò de... com antigament.
2: Digue-ho clar, i ell no fa res si tu no ho saps.
4: Bàsicament. Qui té l'última paraula?
2: En sap de cada bé, la Gisela en sap.
4: No, però és veritat, ens complementem molt bé. Sí, molt bé.
3: I a més a més, fa poc que heu tirat endavant uns serveis de catering personalitzats, no? És una aposta bona, ja fa temps d'això,
4: ja
3: no?
4: Ja fa temps. Això, toquem el catering personalitzat des de fa temps, el que passa és que ara potser s'ha incentivat una miqueta més,
3: sí.
4: però bueno, anem fent de tot.
3: Perfecte.
2: Que bé.
4: Sí.
2: A quan va la coca aquest any? El preu es manté respecte a l'any passat?
4: L'hem tingut que tocar. És a dir, m'han pujat moltíssims els pinyons, que cosa que pels panellets no. Però ara ja només és que ha pujat el pinyó, les nates, les mantegues, tot. Clar, el producte m'ha pujat com un 20%, alguns, un 10, un 18, un 15, i nosaltres hem pujat un 5%. No hem pujat tant, però una miqueta.
2: Ah, clar, inevitable.
4: És que no podem assolir tanta pujada.
2: I la previsió de vendes, que diu el gremi, que serà un Sant Joan especialment bo pels pastissers de Barcelona, pel que dèiem abans, entenc.
4: Sí.
2: Perquè cauen dimecres, no?, que és el millor que us pot passar.
4: Sí, en teoria sí, però les previsions és el que es diu. Fins que no passa Sant Joan,
2: ja, clar, és una previsió.
4: Mai se sap.
2: És una previsió.
4: I has en compte que el premi s'ha repartit a tot Catalunya i gent funcionem per sortir a un lloc, brum, me'n vaig cap allà. Encara que estigui fora. És igual, la gent es desplaça bastant.
2: Ah, molt bé, doncs, escolta'm, no, és que ara estava mirant la web. Uf, mira, Magda Carles, quins pecats, tu.
6: Oi, sí, tu.
2: La mousse de llimona, això de ser... Sacher.
6: Això és la seva... De llimona té bona pinta, també.
2: Pastís de torró.
1: Sacher m'encanta.
2: És una... Quin és el pastís que més t'agrada, tu?
5: El clàssic, el Massini.
2: El Massini.
5: El Massini és el que més m'agrada. Dels que més venem, també.
2: I ja en teniu sempre, d'aquest en feu tot l'any. No? I a tu, Gisela?
4: A mi la Sara.
2: La Sara?
4: La Sara Bernat. Perquè és que a part la fa molt bé. O sigui, l'ametlla és diferent a molts altres llocs.
6: Hi ha dos pastissos clàssics, eh?
4: Sí.
6: Això li agradava a la meva àvia.
4: Sí.
2: Hi ha aquestes pastes de te.
4: És que
3: l'Enric Faixat és pastisser i xocolater. Això aporta un plus molt important, no?
5: Sí.
2: I tan important. És una passada, el tema xocolata.
6: Oh, xocolata.
2: Va, Magda Carles, doctora, què hem de menjar en aquesta època de l'any? Fruita i verdura.
6: Sí, tot l'any, però ara encara una mica més.
2: Si m'has de dir això, ja...
6: No. Mira, amb la calor, què passa? Doncs que el nostre cos, part de l'energia que ingerim pels aliments, doncs la fem servir perquè el nostre cos tingui la temperatura constant. De manera que a l'hivern tenim més gana, i de fet ja si mires un receptari d'hivern, els plats són contundents, molt diferents que el d'estiu, per aquest motiu. Perquè, clar, perquè no ens refredem amb la temperatura ambient de l'hivern, doncs el cos té que generar més calor, i per tant necessitem més energia. Ara a l'estiu, què és el que necessitem? Menys energia, però més hidratació. Per tant, menjar una mica menys, però beure més. Beure més aigua, s'entén. Per què? Perquè perdem més aigua, ens deshidratem. Què hem de fer més? Com que la calor no ajuda a la digestió, hauríem de procurar que fossin plats més digestius. O sigui, els plats complicats, els guisats, tot això són molt d'hivern. A l'estiu són coses fresquetes, coses poc sofregides, cosa poc rebossada, cosa molt bàsica. Per què? Perquè la digestió serà més fàcil. La calor no facilita la digestió. Val? I, per suposat, prendre... És veritat, molta fruita i verdura. Per què? Perquè té minerals i té molta aigua. I plats que no siguin molt calents, òbviament. Un plat de vista fantàstic, no?
2: Ja. El tema gazpacho?
6: És un gran invent. Jo sempre dic que és la millor sopa del receptari. Per molts motius, eh?
3: Primera, per perquè... mi és un dels millors plats per l'estiu, eh?
6: Sí, per sí, per mi és fantàstic. Bueno. El més curiós és que té un origen molt senzill, però absolutament pobre, perquè això era de la gent del sur, que no tenia massa ingredients per fer-se una sopa, i al principi era aigua, oli, vinagre i una mica de pa. Després es va afegir el tomàquet, però realment és una sopa d'aprofitament de pobres. Però què té de bo? Que els tomàquets no estan ni sofregits ni cuits, sinó que és el tomàquet, que és supervitamínic, doncs està senzillament triturat, que té ceba, que té all, que té oli d'oliva. Clar, és un plat absolutament cardiosaludable. I si els ingredients estan ben col·locats, és un plat lleuger. O sigui, és un plat vitamínic a tope. Està molt bé gazpacho i és molt hidratant, perquè, clar, també hi ha aigua. És un plat molt recomanable i, a més, que pot tenir moltes versions. L'heu provat, per exemple, posant-hi poma? No. Queda com més suau. Pots posar-hi maduixes, queda més àcid.
2: També.
0: Sí. Això, això que dius que hi ha diverses versions del gazpacho...
6: Sí.
0: Bueno, hi ha a Castilla-La Mancha, hi ha el gazpacho manchego, que no té res a veure amb el gazpacho, que seria més un plat contundent.
6: Sí, sí,
2: m'estàs parlant del salmorejo?
6: Sí, sembla més el salmorejo.
0: No. Pues gazpacho manchego. Sí, es fa, diguem-ne, amb tortites i tal. Bueno, és una cosa... Amb conill seria un plat contundent, diguem-ne. Sí. I també es diu gazpacho.
6: Ja, és veritat.
0: Gazpacho manchego.
6: És veritat.
0: Que no té res a veure amb el gazpacho andalús, eh?
6: És veritat. Aquí sempre parlem de... Normalment volem dir gazpacho andalús, no? Que també hi ha diferents versions dintre Andalusia. No és el mateix que es fa a Màlaga, el que es fa a Huelva, que el que es fa a Almeria, saps?
2: Ja.
6: Però, en general, jo trobo que és una gran sopa. A més, és assequible, que també s'ha de mirar això.
2: No diguis sopa, que m'agafa calor a mi.
6: No, però sopa freda. No? Sopa freda.
3: Però una altra gran sopa freda per l'estiu és la vichyssoise.
6: Boníssim.
2: Això m'agrada més.
3: És d'origen francès, no?
6: Sí, és la crema de porros refredada. Però clar, aquesta crema, per exemple, ja porta un sofregit. És bona per això, perquè hi ha aquell sofregitet del porro, amb la ceba, no? És amb la mantega. És...
2: Yeah.
6: Però el gazpacho, clar, la gràcia que té és que no passa pel foc. És que és fantàstic.
2: Yeah.
6: I mira, si, per fer-la encara més vitamínica, jo sempre dic posar 2 glaçons de suc de llimona.
2: Oh. 2 glaçons de suc de llimona.
6: Sí, no de suc de llimona, diguéssim.
2: Això m'agrada, això, aquest invent.
6: Sí, queda molt, molt, molt bo. No suc de llimona, només suc de llimona. Suc de llimona i aigua, barrejat. Poses a refredar que quedi un glaçó i té 2 funcions. Et refreda el gazpacho. En aquell moment, si no està prou fred, que a vegades dius, ai, falta una mica de fredor. I, a més, hi afegeix vitamines. Però amb un avantatge, que el suc de llimona fa conservar les vitamines que hi ha en aquell gazpacho.
2: Ja. Ja,
6: o sigui, ajuda a conservar, diguem-ho així, no? I dona aquell gust àcid que dius que bo.
2: Perfecte,
6: que bo, no?
2: Molt bé.
6: Hi ha molts invents amb el gazpacho, és una sopa que està molt, molt bé. Molt bé, molt bé.
2: Ah, molt bé, fantàstic. No, ara em diuen que de seguida parlarem amb Alfred Rodríguez Pico.
6: Ah, mira.
2: Tenim ganes que s'acabi aquesta calor.
6: Sí, penso que...
2: Per favor, es pot aguantar això?
6: No.
4: Horrible.
2: Temes gelats el toqueu vosaltres, també, o no?
4: No.
2: Ben fet.
4: Cadascú el seu.
2: Cadascú, exacte.
4: Tothom vol fer tot. No es pot fer tot.
6: Però tarta gelada sí, no? Tarta gelada tampoc?
4: Tarta gelada, què entenem com a tarta gelada?
2: Una cosa que vols dir, congelat, allò?
6: No, aquelles tartes que les pastisseries tenen al congelador, que són...
4: Són pastissos.
6: Són pastissos gelats, no?
2: Ja.
4: Semifreds.
6: És ben diferent. És més sofisticat.
4: Semifreds, sí.
6: Molt bé.
4: Sí.
6: Molt
2: perfecte.
6: Molt bé.
2: I què més, Magda Carles? Què ens expliques?
6: Doncs això, de que el calor... Tenim que augmentar molt les precaucions d'higiene a la nostra cuina. Això és molt important, perquè amb aquestes calors tot el tema microbiològic doncs està feliç.
2: Això hem de portar la Marta Tips urgentment i que ens ajudi, també.
6: Pues ha de fer supertips, perquè... sí, clar, perquè és que tot s'embruta molt més amb la calor, saps? Tots bitxos viuen molt més. Quan venim de la compra, amb els aliments al cistell, posem-ho de seguit a la nevera, saps? No estem allà...
2: Ja, jo amb això sóc molt maniàtic.
6: No, s'ha de ser.
2: No, però molt, I amb el tema peix i marisc, ja és l'últimíssim compro la boqueria per agafar el metro immediatament.
6: Fas molt bé.
2: I a més, si m'hi poden posar una mica de gel per mantenir-ho allò tancat.
6: Sí,
2: no?
6: La veritat que sí. Val la pena extremar la higiene a les cuines. La cuina, de fet, és un laboratori casolà. Hauria de ser escèptic com un laboratori. Perquè tu pots tenir un aliment de qualitat amb tots els enzims de l'aliment i allà tu el fas malbé.
2: Alfred,
6: perquè el manipules malament.
2: Alfred Rodríguez Picó, com estàs? Bon dia, Alfred.
1: Hola, bon dia.
2: Oh, que bé. Mira, ja teníem un mal dia avui. Un
1: no,
2: dilluns
1: home, no.
2: Sí, jo crec que és la calor. Ara ho deia la doctora Magda Carles.
6: Ens afecta, Alfred,
2: pot
6: la calor.
2: Això. Sí. No es pot aguantar.
6: Es posa de mal humor.
2: Sisplau, arregla'ns-ho, Alfred, això.
1: Ja ho teniu, això està, està a les portes d'arreglar-se.
2: Sí?
1: Sí,
2: i tant. Explica, explica, explica.
1: A veure, què tenim? 3/4 d'hora o 50 minuts per explicar-ho?
2: El que vulguis. Tu sempre tens i tindràs el que vulguis en aquest programa.
1: Anem a concretar-ho, anem a concretar-ho. Mira, com ja dèiem dijous passat, es preveuen canvis, canvis de, sobretot de temperatura. Els rècords de calor que hem tingut aquests últims dies aquí, a Espanya, a França, a Anglaterra, a Alemanya, a Suïssa, a Àustria, és a dir, a estat general, doncs, les temperatures ja cauen en picat. De fet, París, dijous tenia 35 graus de màxima i demà tindrà una temperatura màxima de 18.
7: Déu-n'hi-do.
1: Estem parlant, per tant, de 17 graus menys. La baixada és espectacular. Que no vol dir que faci molt de fred, eh? Es normalitzen. Llavors, aquí a Catalunya, avui xafogó, un dia xafogós, la veritat, pesat. Les temperatures ja no són tan altes, ni molt menys, però fa molta humitat. I això es nota amb aquesta sensació de xafogó intensa, a part de que les cases, els habitacles, doncs, han absorbit a través dels murs externs la calor dels últims dies i ara costa més refrescar la casa. Llavors, aquesta tarda, algunes tempestes, Pirineu, Prepirineu, però vaja, no ho passaran d'aquí. Demà hi haurà una situació, al matí encara de xafogó, serà un dia aquest carregat, però ja amb temperatures no tan altes, eh? Però encara es notarà. Però passarà un fenomen molt curiós, que ja el coneixem, sobretot els de la costa, de, sobretot que de la costa que va des de la selva, i demà serà ampli, des de la selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, fins al Tarragonès, fins i tot viatjant cap al Delta de l'Ebre. Què és el que passarà demà? Que demà entra la tramuntana i també el mestral. Aquesta tramuntana que entrarà al migdia girarà a llevant i es formarà el fenomen que coneixem com a rebuf, és a dir, o estela de la tramuntana. És un vent humit i molt més fresc que entrarà sobtadament a l'Alt Maresme cap a les 4 de la tarda, amb un corró de núvols. A les 5, més o menys, mitja hora amunt, mitja hora avall, arribarà a Barcelona. A les 6, al Garraf. I entre les 7 i 7:45, cap al Tarragonès i més a baix, fins i tot. Quan entri el rebuf, la temperatura baixarà notablement, es girarà vent de llevant i notarem una fresqueta com feia molts i molts dies que no teníem.
2: Oh, ja està.
7: Que bé.
2: Ja ens has alegrat el dia, el fred.
1: Sí, home, demà a la tarda és fonamental perquè, a part del rebuf que estem comentant, entrarà la tramuntana, entrarà el mestral, hi haurà tempestes al Pirineu i a l'Empordà, a la resta encara no. Espereu, que aquí no s'acaba. Llavors, dimecres ja tindrem un ambient una mica més agradable. No, a veure, no esperem fresca, eh? Però, la bona notícia, la cirereta del pastís, és que dijous entra més aire fred, hi haurà tempestes que sembla que al final seran bastant extenses, Pirineu, Girona, Barcelona, aïlladament a la resta, i dijous a la tarda, i sobretot divendres, fresca, fins i tot temperatures una mica per sota del que tocaria per les dates.
2: Fantàstic, fantàstic. Pot pedregar el fred?
3: Podria, no, potser?
1: No, sí, però no és la típica
2: no
1: situació de pedregades.
2: Perfecte.
1: No,
2: perfecte.
1: No, segur que n'hi haurà alguna, però no és aquelles situacions de ponent, de pedregades, no, perquè el canvi vindrà del nord-oest.
2: Ai, senyor, un milió de gràcies, tu. Que ens bé. Has alegrat, de veritat t'ho dic.
4: Sí.
2: És que no sé a qui agrada aquesta calorota. El fred, el Pico tampoc, eh?
4: No,
2: el fred, mil gràcies. Ens veiem dijous, eh?
1: Molt bé, fins
2: una abraçada. Adéu, Alfred. Un minut per 3/4 d'una. Què dius?
5: No res.
2: Ah, no, pensava que vas a dir alguna cosa, Enric Feixat.
3: No, sí, Xavi, jo sí que he de dir alguna cosa, perquè hem de posar en valor aquesta pastisseria, que a banda del premi de la millor coca, segon premi de la millor coca de Sant Joan 2026, doncs té també, hem de recordar que el 2015 guardó el millor jove pastisser artesà innovador, i el 2022 el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va atorgar-li el diploma de mestre artesà alimentari, i us vam tenir aquí per Nadal, perquè vau tenir els guanyadors del Panellet d'Or 2025. Quina projecció us donen tots aquests premis? No sé si cada vegada que surt un premi noteu que ve més gent a la pastisseria, que us comenten...
5: Es nota molt, o sigui, sortint per als diaris o sortint per la ràdio, això acaba venint molta més gent. Ve molta més. Els agrada i ens agrada a nosaltres que vinguin.
3: I a mi m'agradaria preguntar a la Gisela, ella és de formació geòloga.
4: Soc geòloga.
3: Com una geòloga acaba en una pastisseria? A veure, va ser un tema amorós, això, què va passar?
4: No, jo estava treballant de geòloga, però ens va fotre la crisi de l'habitatge, de la construcció, i com jo, molts altres, doncs ens vam quedar al carrer. Aleshores, com que només de geòloga no només vaig treballar, sinó que quan estava estudiant vaig treballar en un consultori mèdic, en una pastisseria i de més, vaig estar uns anys a un consultori mèdic i després a una altra botiga. I de la botiga, doncs, vaig arribar a la Faixat. O sigui, això, doncs, això és de estudiar el que vulguis i et facis feliç i treballar en el que puguis.
3: Puc imaginar pues que quan estudies geologia mai t'acabaries pensant que treballaries en una pastisseria.
4: No, jo estava treballant en una pastisseria a Tarragona, bueno, a Roda de Barà, però era per pagar-me la carrera. Aleshores no ho pensava.
6: A mi
4: però m'ho passo molt bé.
3: Sí.
6: Allà veurem pedres dolces, no? La pastisseria.
4: Per exemple. Sí. Per exemple.
3: Sí. Hi ha algun concepte de la geologia que hagis aplicat a del que vas estudiar en aquest ofici de pastisseria?
4: No, encara no. He aconseguit que un pastisser sàpiga diferenciar entre una pedra i una roca o unes capes diferents o que vagi a buscar fòssils, tot això. Llavors, anem tirant cap a la geologia. Però
3: sempre que parlem amb pastissers ens diuen que és un estil de vida que hi passeu moltíssimes hores. És el vostre cas, també? Sí. Més de 12 treballant?
5: Més de 12 treballant i 6 dies a la setmana. I a vegades 7.
2: Doctora Carles, quins aliments milloren el nostre estat d'ànim?
6: Mira,
2: els dilluns, per exemple, què hem d'esmorzar?
6: El dilluns.
2: Vinga,
6: mira,
2: el dilluns... Xocolata negra.
4: Xocolata.
6: El dilluns et diré una cosa molt bàsica i molt primària.
3: Aquí tenim un xocolata,
6: Sí, quan feia la meva àvia. Escolta, tu agafes un pa d'aquest bo de qualitat, però un pa d'aquests que són de qualitat, ens entenem, no un pa qualsevol.
2: Sí, perquè n'hi ha molt de pa qualsevol.
6: Exacte. Tu poses una mica d'oli sobre el pa, tampoc un oli qualsevol,
2: exacte,
6: un oli de qualitat.
2: Del poble.
6: I tu agafes una presa de xocolata d'aquesta negra, també un bon tros. Això et posarà...
2: Amb oli i xocolata, això ho fèiem de petits.
6: Doncs mira, això et posarà de molt bon humor. I després et diré més, tu agafes un plàtan i te'l menges a trossets.
2: Un plàtan?
6: Un plàtan.
2: Ah, també...
6: Un plàtan, perquè porta magnesi, perquè porta B6, perquè etcètera, etcètera.
2: Bon humor, el plàtan.
6: A veure, no vol dir que prenguis això i... Ah, que bé, la vida és vella. No, però realment són coses que col·laboren, no?, a que estiguis de bon humor.
3: Avui he agafat un plàtan.
6: Veus?
3: Sí?
6: Has fet bé.
3: El tinc a la cartera.
6: Has fet bé.
3: Sí.
2: Es nota que no te l'has menjat.
3: No sé. Anava preguntant què es nota, però puc intuir-ho. Bé, no ho sé. En fi. Però escolta, el plàtan amb el pa i xocolata o a banda?
6: Home, jo crec que primer una cosa, després l'altra, però a l'ordre dels factors no el té el producte.
2: Exacte.
6: Però, en fi, jo com tu vulguis. Però el plàtan, en tot cas, a veure, que no és l'única cosa, però és veritat que porta magnesi, que té la B6, que són cofactors per la formació de serotonina i que a més que ens dona energia.
3: La Carme Ruscalleda sempre diu del plàtan que té el millor packaging natural. No?
6: Sí, és veritat, té tota la raó del món, perquè la pell del plàtan fa que el plàtan quedi preservat de coses que puguin posar, doncs, en fi, els conreus, etc. És un bon aliment, encara que a vegades estigui desprestigiat per la mala, diguéssim, convicció de que el plàtan engreixa.
3: I diuen que a la nit és indigest. Plàtan a la nit diuen que és indigest.
6: No, si és un plàtan que està al subpunt de maduració.
2: El meló,
6: si està
2: sentit,
6: en el seu...
2: No, el plàtan no.
3: Doncs dec ser jo que m'hi senta malament.
6: Tot depèn del punt de maduració. Si la fruita està al punt de maduració, no té per què ser indigesta, a no ser que tu tinguis una intolerància o algun problema concret en aquesta fruita, però en general no té per què donar cap problema.
3: A mi el que em passa que de vegades el plàtan se'n fa... No és que s'empodreixi, que
6: es queda negre,
3: i aleshores quan el peles dius, ai, no, llavors el xafo. Sí. El xafo i m'ho menjo aixafat amb un plat.
2: Està ple d'animals, allò,
3: i,
2: que ho sàpigues.
3: No, i boníssim, Xavi.
2: Sí?
3: Boníssim.
2: Sí, doncs menges tall, també.
6: Sí.
2: Després una pregunta... Una vegada vam fer l'experiment aquell que tritures un plàtan o dos i el poses dins una ampolla i un globus desinflat a la punta. Veuràs com, a mesura que van passant les hores i els dies més immediats, aquell globus es va inflant.
0: Els gasos.
6: Sí, gasos,
2: els gasos de l'animal lo que hi ha per allà.
0: I després jo et vull preguntar una cosa.
2: Espera, que tenim a la Margarita. Després la pregunta. Bon dia, Margarita. Com estàs?
7: Hola, bon dia.
2: I bona hora.
7: Molt bé.
2: Des d'on truques?
7: D'aquí, de Barcelona.
2: Des de Barcelona. Sí. Perfecte.
7: Des de Sant Martí.
2: Doncs escolta'm, tant de bo guanyis i si no vés-hi pagant, perquè són espectaculars.
7: Això, sí.
2: De veritat, jo no sóc de massa de dolços, sóc més de salat i picant, però aquesta pastisseria és...
7: Home, però una bona coca...
2: Buah, deixa't estar, i tant, Margarita. Doncs Et demano, sisplau, que ho endevinis, això. No fallis, eh?
7: Jo crec...
2: Què creus, tu? Què et sembla que és, això?
7: Jo crec que és un pingüí.
2: És un pingüí, això, no? Un pingüí? No, Margarita. Quin greu que em sap quan falleu, tu.
7: Com que heu dit que anava pasito a pasito i poquet a poquet, no sé, m'ha vingut.
2: Molt a poc a poc, va. Ara de seguida ho aclarirem, quan ho endevini algú. Torna a trucar quan tu vulguis, Margarita.
7: I tant que sí.
2: Una abraçada.
7: I bona notícia la del fred, que ens ha alegrat molt.
2: El picó ens ha alegrat el dia, sí, senyora. Oh,
7: i tant.
2: Ja fa dies que ens ho va dir, que això canviaria dimarts, però s'ha d'anar confirmant i, per sort, molt els mapes bé. Mantenen aquesta previsió de canvi. Gràcies.
7: Que bé.
2: Molt bé.
7: Gràcies,
2: Margarita. Adéu. Demà a partir de les 5, adéu. Diu que a Barcelona a les 5. Notarem aquesta... Oh, que bé. Uf, ja m'hi trobo, tu. Aquesta refrescada. Néstor, hola.
8: Què tal?
2: Bon dia i bona hora. Com estàs?
8: Bé, aquí agafant fonoll i flor de ceba.
2: Què dius ara? On ets? Des d'on truques?
8: Jo a Vacarisses. Jo sempre estic... Jo sóc el farigolero de Vacarisses.
2: Ah, encara hi ha farigola o no?
8: Hi ha farigola, el que passa que la farigola s'ha d'agafar com
2: Ja divendres sant.
8: Exacte.
2: Divendres sant, diuen.
8: Quan està la població, el que sigui, o el dia de Sant Joan, també diuen. La matinada de Sant Joan.
2: La matinada de Sant Joan, la farigola ja està passada, la flor.
8: No, però té les propietats medicinals, mantens la fulla.
2: Ah, la cull seca, o la fulla.
8: Per fer sopa de ceba, per fer infusions, per fer el que sigui.
2: Bona, la farigola, doctora
6: Carles? Sí, amb moltes propietats, la veritat.
2: Ah, quines? Sí.
6: Per exemple, la fantàstica sopa de farigola que feien les àvies, que hi posaven una mica de pa, l'aigua bullita en farigola, doncs és antisèptica, pels refredats, pel coll, és digestiva... Sí. No, la farigola té el seu rotllo,
2: Ja.
8: Correcte. Sí. Jo fa 7 anys que no em constipo, imagina't.
6: I és per la farigola.
8: No vaig al metge, jo menjo ceba, all, llimona i farigola.
6: Això que t'estalvies, sí.
2: Ja, i si pots una coca de la Feixat, també menjaràs.
8: Jo és que no soc de dolços, no menjo dolços.
2: Doncs per què truques?
8: Perquè els llardons, aquella barreja del sucre i el llardó, té una cosa que m'agrada molt i em porta a la infància.
2: Home, i deus tenir algú al voltant a qui sí que agrada tot això, sí o no? I aquesta veuràs, si tens la sort de guanyar...
8: Jo la de llardons, és la que m'agrada més.
2: De llardons, home, no, segon premi, tu, imagina't. Bueno. I si no, vés-hi pagant. No siguem tan catalans, tampoc. Va, Néstor, a veure si ho endevines, això.
8: Mira, estic convençut que és una tortuga.
2: És una tortuga? Aquests sorolls fa una tortuga, sí o no? Sí, senyor!
3: Sí, senyor!
2: Som-hi!
8: Perfecte.
2: Néstor, i tan perfecte! Felicitats,
8: perfecte, perquè porto molts mesos i d'això trucant i mai m'agafen. Dic, aviam si m'agafen avui. I he trucat fa 10 minuts, imagina't.
2: Doncs mira, és que ho heu d'anar provant durant el matí. I em sap greu, perquè, per sort, truca molta gent.
3: És veritat, sí.
2: I tenim a la Sílvia García, que fa el que pot. Té dues mans, dues orelles...
8: Al final guanyarà un Premi Ondas, ja t'ho dic jo.
2: Per què un Premi Ondas?
8: És un programa que és una passada.
2: Ostres, doncs escolta, mil gràcies.
8: Fa companyia a molta gent que jo conec.
2: Ai, doncs me n'alegro molt. Moltes gràcies, que us agradi el programa. Gràcies, Néstor, de veritat.
8: Vinga, doncs des del bosc us desitjo un bon dilluns.
2: Sí, tu sí que el tens bo el dilluns, que ets al bosc. Això ens fas una enveja sana ara mateix. Jordi Vila.
3: Hem d'anar a fer un programa al mig del bosc, Xavi.
8: Correcte.
3: Només amb els sorolls del bosc ja ompliríem.
8: O el silenci.
3: Tot i que els silencis en ràdio fan fredat, però de vegades un silenci pot ser molt expressiu.
2: Diu molt.
3: Diu molt.
2: Pot dir molt.
8: Un silenci pot fer molt soroll, que diuen.
3: Aquí l'has clavat. Un silenci pot fer molt soroll.
2: Néstor, ets molt bo. Moltes gràcies, de veritat, per escoltar el matí a Ràdio 4. Sí?
8: Bueno, me n'alegro i si no parlem més, que tingueu un bon estiu.
2: Esperem que sí, home, torna a trucar abans de vacances.
3: Encara ens queda temporada, home.
2: Encara ens fan treballar fins a mig juliol, fins al 17 de juliol. Encara queden 7 setmanes. Sí o no?
8: Molt bé.
2: El Jordi va tatxant els dies al calendari.
3: No, Xavi, això ho dius tu. Que...
2: Jo estic
3: contentíssim. Escolta, sí, cada dia aquí, una coca.
2: A l'agost estaràs contentíssim.
3: Coques, què més? De pinyons, de llardons, de... Mare meva.
2: Panellets. No?
3: Panellets per Nadal, mare meva. Jo diria que heu augmentat una mica, algun quilet de més he fet.
2: Escolta, que et diu alguna cosa, Néstor. Què dius, Néstor?
8: O la coca de recapte, mateix.
2: També. Home!
8: La feina que fan a Cervera, que fan amb sardines...
9: Nosaltres també la fem,
2: També la feu?
3: Ah, sí?
2: Però a Barcelona...
9: No, de recapte, o sigui...
2: Costa trobar bona coca de recapte a Barcelona, costa,
9: Sí, és de recapte, però és quan... El dimecres de cendra, que la fem. Dimecres de cendra no deixa de ser una coca de recapte, però nosaltres amb la sardina. A Tarragona la fan amb botifarra del Perol, amb diverses coses.
2: Correcte. A Lleida, amb arengada.
9: Amb?
8: Correcte.
2: Amb arengada.
9: Amb arengada.
2: Sí.
9: Però l'aranga es fa marangada, però no a tothom li agrada, llavors ho hem de
2: ficar. No, també en fan sense i també en fan amb llonganissa, sí, el que dieu aquí botifarra.
9: Exacte.
2: Sí, no, en fan de tota manera, i evidentment, i sense res també. Mm. Sí.
8: Mira, és com la paella, feien amb el que els sobrava la cuina, m'entén, l'escalivada, un pebrot, una ceba, el que sigui, sí, i ja està, i posaven el que sigui.
2: Néstor, t'haurem de fitxar.
8: Que són de primera categoria, m'entén, tenen de pobre, de treballador i de pobre.
2: Va bé, el Néstor. I sap de tot,
6: molt
2: també.
6: Bé, molt bé.
2: T'haurem de fitxar. Un dia et convidarem al programa, Néstor. Moltes gràcies per escoltar-nos.
8: Bueno,
2: merci, home. Que vagi bé, que vagi pel bé bosc.
8: Un petó.
2: Adéu.
3: Adéu.
2: Quins oients més macos, tu.
3: Sí, això del bosc m'ha arribat a l'ànima, eh?
6: Sí, sí,
3: sí, sí. Perquè diuen els experts que els banys de boscos, ja ho han dit més d'una vegada, van molt bé per la salut emocional i l'equilibri personal, eh?
2: I tu?
3: Abraçar una soca d'arbre, jo ho he fet, eh? Sí. Jo ho he fet.
2: El Jordi abraça els arbres i se'n va cada dos per tres al bosc.
3: No, bueno, cada dos per tres no. Cada dos per tres, havia un home que cada dos per tres sis. Però no, no és el meu cas. Perdoneu, però és que és un dilluns una mica...
6: Una mica especial, eh?
3: Sí, sí.
2: Però ara estem, ho hem arreglat, això.
3: Ja, ja ho tenim, sí,
2: David,
3: sí.
2: David, va, la cirereta al pastís.
10: Sí,
2: sí, home, sí. Fot-li, fot-li. Endavant.
10: Anem a fer un tema del... del Cetangana, tu. Som-hi. A veure si m'ajudeu una mica, aquí també. Vinga, va, som-hi. Oh!

0: Som-hi.
1: Fantàstic, això. Senyores i senyors, això s'acaba, nois. Un minut i mig i serà la una. Demà tornem. Demà és dimarts. Ja serà dimarts, demà, Jordi Vila.
2: I tant, dimarts. Ja... Mira, segon dia de la setmana.
1: Tertúlia amb Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, Sergio Fidalgo, Salvador Cot, l'editor del Grup Món. I després, mira, demà parlem de moltes coses, com sempre. Parlem de 80 coses diferents cada dia en aquest programa, però n'hi ha una que considero que és especialment interessant. Aquest tractament innovador que aconsegueix reduir el colesterol dolent més d'un 60% en una sola dosi. Uh-huh. En una sola dosi. Sí, sí, redueix més d'un 60% el colesterol dolent amb una sola dosi. En parlarem amb un doctor, justament, de l'Hospital de Sant Pau, demà aquí al matí de Ràdio 4. Home, i demà vindrà lo Pau de Pons. Lo Pau de Pons.
2: Home, i tant. Diversió i música assegurada. I, Xavi, demà també parlarem, avançarem a una importada que doncs, es publica el dijous aquí a la casa, a la 2 de Televisió Espanyola, feta per la Sara Boldú i l'Anna Grimau. Parlarem de la violència vicària, amb testimonis en primera, que ens explicaran en primera persona el que suposa això.
1: Sí, senyor.
2: I també tindrem això, a l'Anna Grimau, perquè ens expliqui com han fet aquest documental.
1: Doncs tot això i molt més demà aquí, al matí de Ràdio 4, a partir de les 10 i fins a la 1, com sempre. Que vagi bé. Gràcies. I felicitats una vegada més per aquestes coques, per totes.
3: Gràcies.
1: Brutals. Fins demà. Bon dia a tothom.
4: És la 1.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Un centenar de docents han pujat aquest matí a peu fins a Montserrat en una acció de protesta per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària, Àlex Aloy.
6: Consideren que el document deixa sense resposta una part important de les seves reivindicacions i no resol problemes com la reducció de ràtios o l'aplicació de l'escola inclusiva.
7: Fa dies que diem que no és un tema de sou, aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres, no garanteix una silla al centre, no garanteix mais, no garanteix la reclassificació del PAE. Les aules són les mateixes, els alumnes amb necessitats s'han incrementat moltíssim els últims anys.
8: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina si el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
6: En aquest sentit, demanen que es voti no a la consulta sobre el preacord que des d'aquest migdia ja està activa fins al proper dijous. Si finalment els docents rebutgen el pacte, es reprendran les mobilitzacions que USTEC i professors de secundària han decidit suspendre temporalment.
4: Sí, per cert, que el president de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha condemnat l'agressió d'un policia nacional a una docent durant una manifestació davant la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga educativa indefinida.
9: Permítanme que yo lo primero que haga es que condene cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga, y que critique y cuestione a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar, que verdaderamente en arreglar. Y por eso yo estoy convencido que ningún maestro ni ningún profesor se identifica con ello.
4: La policia ha obert avui expedient disciplinari a la gent que, recordem, va empènyer i tirar a terra la docent. La delegació del govern a la comunitat també ha condemnat els fets i ha comunicat que la dona ha presentat una denúncia. La portaveu del govern i ministra de Migracions, Elma Sai, reitera la presumpció d'innocència en tots els casos que envolten el PSOE. Sobre el cas de l'exmilitant Leire Díez, manté aquesta presumpció d'innocència, alhora que assegura que ells són els primers que volen saber què ha passat.
10: Bueno, yo creo que estamos en una fase de instrucción, insisto. Respetemos la presunción de inocencia, dejemos trabajar a la justicia y que la justicia haga justicia y que somos los primeros interesados en que la verdad, desde luego, salga a la luz. Pero insisto, respeto a la presunción de inocencia y dejemos que la justicia haga.

0: la justícia.
1: Sobre les crítiques del PP, Saiz apunta que si de veritat volen combatre la corrupció, han de donar suport al pla anticorrupció que presenten. Pel que fa al cas Kitchen i el judici que se segueix a l'Audiència Nacional, el primer en declarar avui ha estat l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino, i ara ho està fent l'excomissari Villarejo. Tots dos emmarquen l'operació Kitchen en un operatiu d'intel·ligència per trobar els diners que Luis Bárcenas tenia a l'estranger. Més detalls, Sergi Bassoles.
2: Sí, de fet, Villarejo ha assegurat que ja el 2011 seguien la pista dels suposats moviments de diners de l'extresorer del PP.
3: Sí, sí, en el 2011 o 2012 yo ya elaboro alguna nota de inteligencia sobre movimientos económicos que tenía el señor Bárcenas en el extranjero.
2: L'excomissari a més ha afirmat que va ser el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, qui li va traslladar la preocupació que generava Luis Bárcenas i unes suposades informacions que tenia l'extresorer.
3: Y me dijeron que andaban muy preocupados porque el señor Bárcenas tenía información que podía afectar a alta distancia del Estado.
2: De la seva banda, l'exdau de la Policia Nacional, Eugenio Pino, ha negat qualsevol irregularitat en el si d'aquesta operació policial.
4: En absoluto, mire, yo soy el fundador, cofundador de la Brigada de Asuntos Internos.
2: Pino també ha assegurat que mai va parlar al respecte amb l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ni tampoc amb l'exsecretari d'Interior. Tots dos també imputats.
1: I cop policial al Top Manta, la Guàrdia Civil ha detingut tres persones a Terrassa per vendre roba i calçat falsificat valorat en 2,3 milions d'euros. Batejada com Operació Prembambes, aquest operatiu conjunt de la Benemèrita i la Policia Municipal de la cocapital del Vallès Occidental ha permès requisar més de 2.300 articles falsificats.
5: En quant als tres arrestats, se'ls imputen els delictes contra la propietat industrial, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals. A banda, altres tres persones resten investigades. Durant l'operatiu policial realitzat el passat 20 de maig, es va escorcollar dos habitatges, diversos vehicles i tres trasters. Els investigadors van decomissar més de 12.000 euros en efectiu, així com material i maquinària destinada al muntatge de productes falsificats.
1: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
6: Ràdio 4.
7: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
8: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
9: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
10: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
11: Com sempre, salut i perdit.
12: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
13: La veritat per davant de tot.
14: Andy, i jo no penso dir la paraula.
15: Que ja no tinc por de dir. T'adoro.
16: M'he quedat esparverada.
17: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
18: Nena.
19: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
20: El Pla B, amb Toni Marín.
19: Compromesos amb la bona informació.
20: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavi Forna.
1: Bona tarda, família. La 1:07. Comencem un nou Xavi Fornia a Ràdio 4. Moment, després del matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas i tot l'equip de obrir la porta d'aquest país radiofònic que, si tu vols, fins les 4 de la tarda t'acompanya. Avui, en aquest dilluns 1 de juny, que celebrem el Dia Mundial de la Mare i del Pare. No sabia jo que existia aquest dia conjunt. I és que ser mare o pare no és només estimar molt, també és sostenir, és educar, és improvisar cada dia sense manual d'instruccions. I en el Dia Mundial de les Mares i els Pares se'ns recorda que la criança no pot dependre només de l'heroisme privat, sinó també de temps, de recursos i de suport real. Perquè criar bé no és fer-ho perfecte, és, sobretot, penso jo, no fer-ho sols, ni amb culpa permanent, ni contra un sistema que sovint exigeix massa i acompanya poc. Així que, no sé, potser cuidar la infància comença precisament per cuidar millor els qui cuiden. Hola, Maria García Coll, com estàs?
2: Hola, bona
1: com
2: tarda.
1: Com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé.
1: Bé, et veig molt bé,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, moltes gràcies.
1: Vibra, vibra, descansada.
2: Sí.
1: A mi se m'ha fet molt curt, molt curt.
2: Sempre passa això, no?
1: Però massa. Ara pitjor, perquè ara amb aquest sol, aquest bon temps...
2: Ja.
1: I mira, que vam marxar a Cambrils i vam estar molt a gust, molt contents, però és això. És que ja el diumenge ja està, tic-tac.
2: Sí, a més intentes aprofitar per descansar, per fer coses de casa, però
1: també,
2: passa molt ràpid, eh?
1: No, i em vaig menjar una bona a la P7 per tornar, eh?
2: Mira
1: que vam dir, sortim a les 6 de la tarda...
2: Que ja haurà sortit tothom.
1: No, potser la gent apurament... No, tothom va pensar el mateix. Però... Terrible. Tenim amb cara de descans i de felicitat també el nostre productor, Joel Sevilla, molt moreno, està cada dia més moreno. I el gran...
2: Ell és moreno.
1: És que és molt moreno.
2: Molt moreno de pell, no com jo.
1: I a part de tot... No, tu ets a porcelain, eh?
2: Sí, superblanca.
1: El Jaume Tudela també té cara d'haver passat un gran cap de setmana. Jaume Tudela, el control, perquè tot soni perfecte. Anem a explicar-te què passa aquí avui. Som-hi. Tu, Maria García Coll, tu, protecció 300, no?
2: Sí. A més, em va costar molt entendre-ho. És a dir, quan ets jove, amb 14, 15, 16 anys, tu et vols posar morena perquè totes les teves amigues les posen morena i vols estar negra. No, Maria, ets gairebé escandinava. O sigui, no, t'has de posar protecció més 50. Jo m'havia fet unes grans cremades, però em posava oli d'aquest de protecció 25.
1: No,
2: ara ja ho he entès. O no em toca el sol i el poc que em toca protecció 50.
1: I que la pell té memòria, eh? Molt de compte amb això. Va, de seguida virals, que venen carregadíssims aquest dilluns.
2: Hi ha hagut molt moviment al cap de setmana a les xarxes, tema futbol, tema cançons que es fan virals, ara en parlarem.
1: Atenció al moment segurament surrealista que viurem després amb una banda que ens visita. Es diuen Sandré, que tenen nou àlbum, es diu Paciència Infinita, és el seu tercer disc, i són molt especials, eh?
2: Fan punk en català, ja porten uns quants discos i el que demostren és que són irreverents, no? Que els és igual tot. Amb ells segur que aquí hi ha moviment a l'estudi.
1: Després, què tenim a la segona hora? Home, el moment de baixar-ho tot una miqueta, agafar la lupa i fer zoom. I avui el tema que ens ocupa és la generació geolocalitzada. Amor, control... o ansietat disfressada de confiança, Maria?
2: Clar, és que això és que compartir la ubicació en temps real ja s'ha normalitzat entre molts joves, entre moltes parelles, alguns diuen que és seguretat, però clar, també pot convertir-se en una vigilància, eh?
1: Total.
2: En parlarem.
1: En parlarem amb l'Alba Alfajeme, una número 1, la nostra psicòloga especialitzada en processos de violència masclista i perspectiva de gènere. Tot seguit, edició migdia, i la tercera hora de Xavi Fornia encapçalada pel gran Alberto Montes i també pel Víctor Palmero. Parlarem de Cel meu, infern teu.
2: És una pel·lícula, un film valencià que ho està patant molt i que parla de un amor de dues noies en època de dictadura, clar, on no es podia estimar.
1: Som-hi amb els virals. Deu dies queden perquè comenci el Mundial de Futbol i les xarxes comencen a fer xup-xup, eh? Amb el cas que ara us explicarem, és una vegada més el que ha quedat demostrat el poder de fer-se viral, Maria.
2: Sí, a veure, no serem ara nosaltres qui descobreixi el poder de les xarxes socials, però sempre sorprèn perquè fa una setmana gairebé ningú sabia qui era Tim Payne. No sé si us sona el
1: qui
2: nom.
1: Qui és Tim Payne?
2: Segurament us sona el nom. Fa una setmana us hagués dit i em diríeu, no el
1: crec
2: conec.
1: Crec que molta gent encara avui no, eh? Però...
2: Pot ser que encara hi hagi gent que no el conegui, però tot va començar quan un creador de contingut argentí va llançar una proposta tan senzilla i bastant brillant. Donar suport a una selecció, escollir el jugador menys conegut del Mundial i convertir-lo en el favorit de tota la comunitat.
1: M'encanta,
2: i així va néixer una mena de missió col·lectiva amb un objectiu que era pues, fer famós a Tim Payne.
3: Si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido, faltan muy pocos días para que arranque el Mundial. Y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad. Así que busqué en todas las selecciones que juegan el Mundial el menos conocido. Y después de analizar una por una, lo encontré. Dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne. Realmente es el menos conocido, no llega a 5.000 seguidores. Esta foto con la selección tiene 200 me gusta. Tim Payne es defensor y tiene una tarea muy difícil. Ayudar a que Nueva Zelanda gane su primer partido en un Mundial. Nunca ganaron uno. ¿Qué es lo que hay que hacer para que sea el protagonista del Mundial? Primero seguirlo en Tim Payne-bajo-bajo. Igual yo lo voy a etiquetar. Reventar sus posteos a me gustas y comentarios. Hay que empezar a nombrar a Tim Payne en todo lado. Hay que hacer videos alimentando la leyenda de Tim Payne. Si tienen el álbum del Mundial, suban una foto con su figurita. Yo todavía no lo tengo. Hay que lograr que Tim Payne esté en la boca de todos. El objetivo hasta antes del Mundial es ver cuánta gente conoce a Tim Payne antes de que empiece la Copa. Hay que armar una buena hinchada para alentarlo en el Mundial. Tengo fe que pueden pasar. Nos vemos mañana para ver cómo sigue esta historia.
1: Es buenísima la idea, m'encanta la idea.
2: Clar, i va sortir bé perquè aquest vídeo es va penjar el dijous. Mm-hmm. Tim Payne, com diu el creador de contingut, no arribava als 5.000 seguidors a Instagram i hores d'ara té 3.800.000 seguidors.
1: És increïble. Sí, sí. O sigui, quan aquest youtuber, no?, que és un youtuber argentí que
2: sí,
1: es diu
2: exacte.
1: Valen Scarsini, és conegut a xarxes com El Scarso, fa aquesta proposta als seus seguidors i a la resta de seguidors del planeta. 5.000 seguidors tenia el jugador i Tim Payne ara té 3 milions, més de 3 milions.
2: Sí, més de 3 milions, gairebé 4. Clar, és una història que, com deies, ara reuneix tots els ingredients per viralitzar-se, un protagonista, un objectiu fàcil, perquè vas allà, li dones a seguir, li comentes les fotos i milers d'usuaris van començar a seguir-lo, a compartir el seu contingut, a crear memes, a crear vídeos, cançons, comparacions amb el fenomen, per exemple, amb Lamine Yamal, amb Mbappé, ja el comparaven. El més potent de tot és que qualsevol persona hi pot participar. Clar, evidentment, tu el segueixes. I un simple seguiment a les xarxes es va convertir en aquesta acció, en aquesta causa col·lectiva.
1: Ostres.
2: I fins i tot la FIFA va fer una publicació dient només dues paraules, Tim Payne.
1: És impressionant. Sí, i com li han canviat la vida a les xarxes a aquest, a aquest nano, eh?
2: I a més, ell ha donat les gràcies i ho ha fet parlant una miqueta de castellà.
4: Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo. Just want to say a massive thank you first to you, Valen. It's been a pretty crazy 48 hours, to say the least. I just wanted to also express that I'm very grateful to be representing my country at this World Cup, and I appreciate all the love from all around the world. Muchas gracias.
2: Clar, ell diu moltes gràcies.
1: És boníssim. Ha dit el mateix que dic jo quan surto de recollir el pollastre les dels diumenges. Muchas gracias por todo el pollo.
2: Ha dit això,
1: la pollo, gràcies.
2: I ha dit, doncs, que moltes gràcies al Valen, ara que ho deies, no?, aquest creador de contingut argentí per fer-lo viral, i doncs que donar moltes gràcies a tot l'amor i a totes les persones, doncs, que l'han seguit i que han compartit el seu contingut, no?
1: Boníssim.
2: I, clar, això s'ha fet molt gran, tant que fins i tot ens sap greu dir-li a la Shakira, que ha creat aquest himne que escoltem ara de fons, aquest Dai Dai, que ja no serà l'himne del Mundial. El Mundial té un nou himne, que és aquest, mira.
5: Del sur hasta hoy! Oakland
1: Team Pain.

0: cançons, Tim Paine, des de 4.000 seguidors a milions ara que té, no?
1: Clar, repetim, ell juga per Nova Zelanda. Juga al Wellington Phoenix Football Club. És una franquícia de futbol de la ciutat de Wellington, capital de Nova Zelanda. Molt discret, un jugador, el que deia el youtuber. Gens famós i d'un nivell, diguéssim, just... Aquest paio, perdó, la paraula, aquest senyor, amb gairebé ja 4 milions de seguidors, guanyarà molts més calés només pel seu Instagram.
0: I per les publicitats.
1: Per la publicitat que pugui. Li arribaran ja. Amb 4 milions de seguidors, tu pots fer-te ric.
0: Sí, sí, sí.
1: A xarxes.
0: Totalment.
1: I t'has convertit en un influencer de molt nivell. Llavors, li ha canviat la vida.
0: Sí, sí. A més, la seva parella també ha fet un vídeo amb aquesta cançó, amb aquest himne, cantant, donant les gràcies. Haurem de veure que el paper que té Tim Paine al Mundial, per si algú li interessa, el primer partit que jugarà és Nova Zelanda contra Iran. Serà el dia 16 de juny, a les 3 de la matinada, hora catalana, per si algú no té res a fer i vol veure Tim Paine, a veure si aconsegueix guanyar aquest partit al Mundial Nova Zelanda, que, com diem, no ha guanyat mai un partit al Mundial.
1: Contra
0: tant,
1: Iran.
0: Sí, contra Iran serà.
1: Bé, seguim parlant de futbol, ara tornem a casa nostra perquè l'Atlètic de Madrid ha dit prou a tot el que envolta el possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça i això ja comença a olorar a culebrón, culebrón
0: sí.
1: d'estiu.
0: Ja ha començat a fer una mica de mandra.
1: Sí, no i acaba de començar i ja a mi em fa una mandra tot plegat.
0: Clar, després de mesos de rumors, especulacions, informacions que l'Atlètic de Madrid considera falses, considera esbiaixades, han decidit respondre públicament amb ironia i contundència o una mica de mala educació, si tu vols. I aquest dijous ja fons del club deien doncs, que estaven una mica enfadats perquè estaven farts de mesos de mentides, de mitges veritats, diuen informacions inventades, i a través del seu compte oficial de Twitter i també d'Instagram, l'Atlètic de Madrid va anunciar ficticiament una oferta per Lamine Yamal, primer.
1: Fort,
0: sí, posaven en el text "Here we go", com diu Fabrizio Romano anuncia algun possible fitxatge. "Hem enviat un fax al Barça amb la nostra oferta de traspàs. Quatre entrades per al concert de Bad Bunny de demà, en relació al concert que tenia Bad Bunny
1: al
0: Metropolitano aquest cap de setmana. Una subscripció anual a l'ABC en relació a la fantàstica roda de premsa que va fer Florentino i una bossa de pipes. Esperem amb il·lusió la resposta per preparar la anunci oficial", deien. Clar, poc després de fer broma amb Lamine Yamal, també feien el mateix amb Pedri, millorant les condicions, deien, amb 6 entrades pel concert de Bad Bunny, i una tercera publicació dedicada a Rafinha, en el mateix to, i deien... clar, feien una mica d'ironia sobre el lapsus que va tenir Enrique Cerezo abans de l'eliminatòria de Champions, no?
1: Smith i no sé qui, no?
0: Sí, i deia, "Here we go, per completar el 3-1, ens hem vingut amunt i tirarem la casa per la finestra. El jugador arriba cedit una temporada i a canvi nosaltres cedim Tom Ford i Smith sense opció de compra. Oferta irrebutjable", deien.
1: Sí, aquelles publicacions que a més anaven acompanyades de muntatges, no? Generats amb intel·ligència artificial.
0: Sí, es veia Lamine Yamal, Pedri i Rafinha amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid. Una publicació a Instagram també deien que això evidentment era mentida, no? I deien, "Recorda, hem trigat només 5 minuts a crear aquest engany. Vivim en una època en què la realitat es pot alterar. No et creguis tot el que veus, sobretot si està relacionat amb el Barça", deien.
1: És bestial, és bestial.
0: Doncs sí.
1: Clar, es va generar una discussió a X... Però com... Jo no recordo, que no... Perquè penses, home, com va fitxar l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez? El Cholo Simeone, quan era jugador, Julián del City, el va trucar 30 vegades.
0: Sí, sí.
1: Els periodistes li preguntaven, però això és responsabilitat de la premsa, no del Futbol Club Barcelona. Vull dir, no sé, s'han barrejat moltes coses aquí que no acabo d'entendre massa. I tinc la sensació, ja ens va passar amb Koundé i el Sevilla, ens va passar amb Nico Williams i l'Atlètic Club de Bilbao, ens torna a passar amb l'Atlètic de Madrid, i després veus el comunicat que fa el Newcastle l'altre dia quan el Barça fitxa Anthony Gordon, que acaba dient "ve i reviéntalo" en Barcelona, no? Ve i arrasa en Barcelona, molt un comunicat de senyor, diguéssim, de club senyor. No entenc massa què passa amb els clubs de la Lliga.
0: És que hi ha una cosa, Xavi, d'això que comentes, no? I és que ja va passar, com deies ara, amb Nico Williams, amb Joan García, ara passa amb Julián.
1: Oh, Joan García, se m'havia
0: oblidat. Hi ha un creador de contingut sobre el Barça, que es diu @cullera, amb dos as, a TikTok, que té una teoria que s'ha fet força viral i parla justament d'això que dius, Xavi, mira.
2: "El Sevilla se enfadó cuando el Barça quería fichar a Koundé. L'Espanyol montó el drama cuando el Barça fue a por Joan García. ¿Qué decir del espectáculo que montó el Atlético cuando el Barça se interesó en Nico Williams? Y ahora es el Atlético de Madrid con el caso Julián que también se hace el ofendido. Hay un odio irracional en contra del Barça en esta liga que viene de un motivo muy claro. Ser catalán. Porque cuando Koundé iba a salir del Sevilla, había rumores de que iba al Chelsea. Perfecto, perfecto, venderle al Chelsea. No, no, al Barça no lo vendáis, no lo vendáis. Palanca, Negreira, meme, meme. No, no, al Barça no. Joan García más de lo mismo, el español rabiando, chinando. Pero bueno, se entiende, el español es un derbi, vale. Athletic Club, más de lo mismo, ¿no? Estoy convencido de que sale el Arsenal a interesarse. Oh, bueno, sí, mira, aquí está la cláusula tal. No, pero como es el Barça tal, venga y boom, y pam, y vídeos, y renovación, y Athletic Win, que bueno, luego ya has visto en qué queda. Y ahora viene el Atlético de Madrid con toda esta serie de tweets enfadándose que Fabrizio Romano está comprado, que hay una conspiración del Barça en contra del Atleti y que Negreira, eso no falla, Negreira y palancas y bueno, bueno. Y si el Barça ficha es ilegal o falso o nada, nada, nada. Tienen que seguir con sus relatos en España en contra de cualquier cosa catalana que les dé sensación de que va bien.
0: ¿Qué os sembla? Yo creo que es verdad que hay una... Yo creo, ¿eh? Que hi ha un punt de catalanofòbia, jo crec que sí que hi és,
1: jo no.
0: Però jo penso que sí, però crec que realment sí que sembla que el Barça no pugui fitxar. És a dir, pot fitxar tothom menys el Barça.
1: Jo crec que no va per aquí, o sigui, que això ja és,
0: no
1: és molt reduccionista, no?
0: Sí,
1: que,
0: sí, vull també dir, pot
1: jo
0: ser.
1: Jo crec que és una visió molt d'aquí, de la terra, de Catalunya. No, no, no, jo crec que això va de... que realment l'Atlètic de Madrid creu que té el nivell Barça o nivell Madrid. I a dia d'avui això no és així.
0: Però què, l'Espanyol també s'ho pensava?
1: No, però l'Espanyol es pot entendre perquè hi ha una rivalitat. Hi ha una rivalitat i... Jo ho puc entendre perfectament.
0: I amb el Nico Williams a mi em va sorprendre, eh?
1: El Nico és que l'Atlètic Club de Bilbao crec que tenen una... una consideració de si mateixos que no és real.
0: Sí, sí.
1: I s'ha vist. No, que són un club... Home, és un club històric, però que jo crec que no té el nivell ni de Barça ni de Madrid. Llavors, què passa? Que quan tu et penses que pots acabar aconseguint els mateixos objectius que el Barça o el Madrid, veus el rival com un rival directe.
0: Sí.
1: I jo no ho veig així. Llavors, què passa? Ara jo vull recordar a David Villa i a Luis Suárez. El Barça no va posar problemes.
0: No, cap problema.
1: Perquè marxessin a l'Atlètic de Madrid i van ser dos jugadors que els hi van donar dues lligues. Villa i Luis Suárez. Griezmann, què va passar? Home, el Barça s'interessa per un jugador i vam pagar una morterada, la vam pagar i ja està.
0: I a sobre tens el mateix jugador quan es retira demanant perdó per haver-se anat al Barça.
1: Això.
0: És que de veritat, eh?
1: I després, quan l'Atlètic de Madrid vol que torni Griezmann, el Barça no posa cap tipus de problema. De, de fet, el Barça va posar un preu fixe després de la sessió que va fer, quan va tornar Griezmann a l'Atlètic, i va baixar el preu perquè l'Atlètic de Madrid el volia comprar.
0: Sí.
1: I el Barça va baixar el preu. Llavors, jo no, és que no estic entenent res, de veritat.
0: Tenen por.
1: Home, no sé. Saps què passa? Que jo crec que és un tema més d'humiliació.
0: Sí,
1: com el jugador
0: ser,
1: vol jugar al Barça, rebutja l'Atlètic de Madrid, a més per un motiu molt clar, que és que, evidentment, no guanyarà els títols que pot guanyar el Barça, no? I també és un jugador que ja està fart de cometes del Simeone, eh?
0: Acabarà venint, eh? Jo crec. Opinió
1: jo,
0: personal.
1: A mi m'està fent una mandra de dir, escolta,
0: sí,
1: anem a buscar un
0: algú,
1: altre,
0: sí,
1: un altre
0: sí.
1: Davanter, tu, deixem això jo, perquè no vull un serial d'estiu i sobretot...
0: No, jo tampoc.
1: A mi no m'agradaria que el Barça pagués més de 100 milions per aquest jugador.
0: No.
1: A més, no ha fet el millor any de la seva carrera,
0: no,
1: eh?
0: No, tampoc.
1: No sé, veurem. A veure, ja tenim serial, ja tenim...
0: Doncs sí.
1: Culebrón
0: sí,
1: de
0: sí,
1: verano.
0: Sí, totalment. A veure què acaba passant.
1: Acabem amb el fenomen viral del moment a TikTok? Són les versions. Les versions de les cançons infantils en català, que aquí l'altre dia ja vam parlar d'aquest Cargol treu banya, però d'uns nanos que ho estan patant, no?
0: Fem una mica de recopilació, perquè, com dius, fa uns dies us vaig explicar que navegant per TikTok em va sortir un vídeo que ja acumula més d'un milió de reproduccions, gairebé 2 milions, on tres nois catalans d'origen marroquí estan dins d'un cotxe i comencen a versionar el clàssic Cargol treu banya.
3: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya, el cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
0: Clar, aquests nois s'han fet virals amb aquestes cançons, grans influencers...
1: Molt, eh?
0: Sí, sí, pengen vídeos ballant aquesta cançó. Per exemple, la Clers, que és una influencer molt gran, amb molts milions de seguidors, ha començat a penjar vídeos ballant aquesta cançó. El noi que els penja es diu @naim.smiley, tal com sona, a TikTok, i, clar, ha vist que això tira i ja ha fet altres versions de tot això, no?
1: Clar.
0: I em sap greu dir-vos que han matat el Patufet.
4: Gent de Catalunya... I de on sigueu, tinc una mala notícia.
5: No pots dir això.
4: Han matat en Patufet.
5: En Patufet?
6: Què dius? Qui l'ha matat?
4: Qui serà? El Mohamed?
6: No, l'amic cigarret no.
4: Pues sí, en Mohamed ha matat en Patufet.
5: No.
4: I ara jo vull dedicar-li una cançó a en Patufet.
5: Patufet.
4: Perquè és el nostre amic.
5: Joder. Era el nostre amic, era el nostre.
4: Yeah.
5: Patufet!
4: Patufet.
5: Et recordem.

0: Que recordem que parlen d'aquest amic cigarreta, que és la traducció en català d'amigo cigarro, que és com es refereix col·loquialment a les persones d'origen marroquí. Ells agafen això i li donen la volta, no?, en aquest
1: ells són
0: insult. Ells són marroquins, són d'origen marroquí. Sí, sí, clar. Llavors s'han apropiat de tots aquests termes racistes que es diuen contra ells i en fan sàtira, no?, d'això de que apunyalen, de que van amb patinet, doncs ells en fan sàtira de tot això amb aquestes cançons que han versionat. I no tenim prou si han matat el Patufet, si en Cargol ja no treu banya, sinó que ara tenim la meva preferida, que és que el Joan Petit, quan balla, ara ja no balla.
2: Ai. Gent de Catalunya, us torno a portar males notícies.
3: Què ha passat, ara?
2: Què dius?
3: Què ha passat?
2: En Joan Petit, quan balla?
3: Sí.
2: Doncs ja no balla.
3: No, no, no.
4: Què ha passat? Per què?
2: Li han clavat una navalla.
5: Qui
2: serà, en Mohamed?
5: No,
2: no.
5: El de sempre.
2: Li dediquem una cançó i ja està.
3: Sí.
2: De les bones.

0: ja no balla.
1: Això ara mateix, perquè sigueu conscients, si heu estat fora del planeta Terra dos dies, és el més viral a Catalunya.
2: Sí, tothom.
1: A tothom, amb aquests nanos, i bé, d'alguna manera li han donat la volta, no?, el que tu deies, no?, aquestes acusacions més racistes, podríem dir, no?
2: Clar, i a més, hi ha molta gent que diu aquests nanos han fet més pel català que molta gent en molts anys, perquè, clar, s'estan fent molt virals, no? Sí. I... a més, reversionant aquestes cançons, i la gent els hi demana més. Ara ja han arribat un moment, com fa el Daniel Brandt, que li diuen peticions perquè reversioni cançons al piano. Sí. Doncs aquests dos també. Què vol la gent? Doncs el Joan Petit ho fan, el Patufet ho fan, i ara també tenen el Sol Solet.
1: Ah, que sí?
2: Sí, perquè les bruixes ara ja no es pentinen, sinó que ara ballen dembow, mira.
3: Gent de Catalunya, no noteu que el temps està una mica estrany? És com que plou i fa sol.
4: Sí, tio.
5: Les bruixes es pentinen.
3: Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
4: Sí.
3: Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Els dediquem un tema.
5: Dediquem-los.
3: Sí, no?
5: Sí.
3: Vale, va.
5: Sí.

0: agafen tot el que es diu, no?, de les persones d'origen marroquí, aquests termes racistes, i ells en fan sàtira i reversionen aquestes cançons mítiques, doncs... infantils en català.
1: Sí, no, molt nostres.
0: Sí, per això.
1: Molt catalanes, sí.
0: No sé, la meva preferida és el Joan Petit, ja no balla.
1: Ja no balla.
0: Perquè li han clavat una navalla. El Malik, diuen, eh?
1: És no sé ni què dir.
0: No sé quina és la vostra preferida.
1: És un tema que em té absolutament fascinat. No sé què està passant.
0: És fantàstic.
1: Però s'estan fent molt famosos a casa nostra. Bé, 2:15, moment després dels virals per obrir les portes del Xavi Fornia a la música també d'aquí, a les bandes d'aquí. Aquí, al Xavi Fornia tenim molta sort, perquè és veritat que durant tota la temporada, i ja portem anys així, estem rebent alguns dels artistes internacionals, nacionals més importants, en cantants com actors, actrius, de tot tipus. Aquí es passegen durant tot l'any i és un plaer enorme poder tenir xerrades, converses tan potents i tan interessants, tan divertides com hem tingut durant, com et dic, els darrers anys aquí al Xavi Fornia de Ràdio 4. I no només aquests, són els que coneix tothom, diguéssim, no? Sinó també els que potser no tenen focus, no? No tenen una altaveu tan gran. I és el que ens agrada també, donar a conèixer o poder xerrar una miqueta i conèixer més a bandes com Sandré. Catalans, catalanes que fan punk.
0: Curiós, eh? Mm. Música diferent, que també ens agrada, com deies ara.
1: I que no es mosseguen la llengua.
0: No, amb ells els és igual, tots són irreverents, diuen el que els hi passa pel cap, també ho fan a les seves cançons, i ara jo crec que tindrem moments interessants, segur, en aquesta entrevista.
1: Que riurem. Va, que arriben Sandré al Xavi Fornia.
2: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Doncs sí, sí, parlem de Sandré. Sandré, que torna a anar amb Paciència Infinita. Maria, aquest és el tercer disc.
1: El que ens falta a nosaltres.
0: Paciència Infinita. L'estem treballant molt, eh?
1: Sí, no, jo crec que li falta a tothom la paciència, sí, no som nosaltres.
0: Vull dir. És veritat, a dia d'avui. I a més ho volem tot i ho volem ja.
1: Exacte.
0: Ho volem per ahir. Aquest és el tercer disc que vam presentar fa tres dies, el 29 de maig, després d'haver-ne avançat temes com Empatia No, Cabeça, Pijama de Fusta i Géminis Mal.

0: La banda barcelonina que arriba més afilada, més oberta i més imprevisible, expandint tot el punk i el rock alternatiu sense perdre aquesta mala llet, aquest humor negre i la identitat pròpia que tenen.
1: Ja estan aquí amb nosaltres. Què tal, Rosa, com estàs?
2: Bé, i tu? Gràcies per convidar-nos.
1: Estic molt contents de tenir-vos. Hola, Dàlia, què tal?
3: Què tal? Molt bé.
1: Què passa, Marc?
4: Què tal?
1: Bé, com estàs?
4: Molt bé, molt content d'estar aquí.
1: Oh, contents nosaltres de tenir-vos. Gràcies per venir. Què, el parto, com ho fue?
3: Què? Dolorós.
1: Sí? Sí? Sí.
3: Dolorós, com el món en què vivim.
1: Sense epidural?
3: No, directe. Pa.
4: El tercer surt sol, no?
3: Exacte.
2: Això diuen.
1: Això diuen. Paciència infinita és un títol preciós, però també una mica perillós.
2: Per què?
1: De què esteu més cansats, cansades d'haver de tenir paciència?
2: De tot.
3: La vida.
2: La vida del món, de la gent.
4: Sí, hi ha una llarga llista, no?, de coses per les quals s'ha de tenir molta paciència per estar més o menys sencer mentalment.
1: Has dit, Rosa, de la gent.
2: De la gent, sí.
1: Suportes cada cop menys a la gent, en general?
2: Ah, sí.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: S'està repetint molt, això, darrerament, eh? Ho escolto molt.
2: En va èpoques.
0: Jo dic molt, això. Jo, en general, odio la gent, però estimo 4 o 5 persones. Vull dir, a mi la gent, en general, no em cau bé. Llavors, em cauen bé algunes persones, però és que ho he dit públicament, és veritat. La gent, en general, em fa molta mandra.
2: Em representa totalment que... el que acabes de dir. I, sí, odieu a la gent, estimeu els gossos.
0: Per exemple...
1: Però tu no, tu, Dàlia, estimes a tothom. Tu ets amor universal.
3: Bueno, depèn del dia, eh? En general, tinc paciència.
1: Ja se't veu.
3: Però jo crec que és una mica...
2: Quin diagnòstic t'ha fet així, eh?
3: Veure
2: 5 minuts i ja...
1: Amor total, amor
3: fatxada,
1: total.
3: No.
2: T'ha llegit.
3: M'ha llegit. Jo crec que tolero bastant bé a la gent.
2: Sí.
3: Però a la que no, a la que faig una creu ja... Adeu, eh?
1: Quin signe ets?
3: Leo.
2: Que parlarem de signes.
1: I tu? I tant, aquí parlarem de tot.
2: Aquari.
1: I tu, Marc?
4: Això és confidencial.
1: Sí, home.
2: És peixos.
1: Podem trobar, eh? És peixos.
4: Gràcies per la confidencialitat.
1: Molt sensible.
4: No. Jo, la meva paciència està molt limitada. Jo sóc una persona molt limitada actualment. I crec que és tan limitada que podríem dir que quasi no en tinc.
1: No, ja no hi ha paciència en la vida del Marc Torrent.
4: Zero.
1: I a més la gent últimament jo crec que porta moltes coses a la motxilla i tota l'estona te les vol posar tu. Tinc aquesta sensació, no sé per què. Et fa responsable moltes vegades de les seves coses quan jo crec que primer ens hem de treballar nosaltres i ja després en tot cas, no?
4: Bueno, això està a l'ordre del dia, avui.
3: Sí. Ens anem passant coses a les motxilles, no?
2: És que per això la com dic a Géminis... La teràpia hauria de ser, com és, assignatura vital.
3: Sí.
2: Tots hauríem d'anar a teràpia obligats, igual que ens faran al col·le.
1: Sí. 4 matèries bàsiques per saber viure entre persones.
4: Bueno, ara està de moda fer aquests cursos de 3 dies de teràpia, no? En plan, rotllo, teràpia amb la ceràmica, teràpia amb constel·lacions... Però 3 dies només, eh?
3: Teràpia
4: entre 1 i 3 dies, i la gent sembla que creu que es va arreglant a poc.
1: Clar.
4: Però, òbviament, no és així.
1: Però ho fan per pujar-ho a Instagram i dir que ho han fet, no?
4: Probablement.
1: Jo per treballo.
4: Tenir, i... Per tenir tema
2: o
4: de conversa.
2: Lligar.
3: Exacte.
1: O
2: per lligar.
1: Això passa també molt, no?
4: Més sexe i menys teràpia cutre, no?
1: Heu lligat en constel·lacions?
2: No he anat mai a una constel·lació,
3: no.
2: Però...
4: Igual lligues amb un avantpassat teu.
1: Clar.
4: Que no volies lligar.
2: Uau, xunguíssim.
1: Que és que lligar amb el teu besavi...
4: Amb tons pares, perquè... Clar, el rotllo,
0: sí, com no? Passa a Regres al Futuro, no? Que s'enamora la mare del
1: Ai,
0: fill.
1: Sí.
4: Bueno, són coses que passen.
1: Passes que cosen, a vegades, fins i tot. Veniu del punk, però, clar, sempre heu fugit de sonar com una postal del punk. Us molesta que encara es vulgui etiquetar una banda abans d'escoltar-la de veritat?
2: Jo ho faig, això, a vegades, eh?
1: Sí?
2: Jo poso hate. A la llista del hate, a bandes que no he escoltat.
1: No ho diria mai, que dels 3, la que es posaria hater series tu.
0: Em cau molt bé.
2: Gràcies, igualment.
1: Ja us veig, sisters, que te cagues.
2: Som de les poques, no? Persones aquí, tolerem.
0: I aquí diem la veritat, crec jo, perquè hi ha molta gent que pensa que no ho diu, també.
1: Ja estem. Llavors sou d'aquestes que, com jo dic la veritat, llavors et dic el que vull.
0: No, estic d'acord.
1: No?
0: No, jo no, almenys. No perquè digui la veritat...
1: Que soc molt sincera.
0: No. Ja, però... És que moltes vegades la maleducació està disfressada de sinceritat.
1: Això,
0: i no
1: dic, això dic.
0: Però no estic d'acord amb això.
3: Molt bé.
0: Jo no dic la... Gràcies.
1: No, però és que no sou maleducada.
0: No, jo no dic les coses malament i tal, però sí que penso que hi ha molta, bueno, molt buenismo, no?, disfressat de coses que no són.
1: I després de la clava. Després de la clava.
0: Em voleu fer a mi l'entrevista?
3: Amb molt Golden.
0: Pues sí, això.
4: Està clar que som una banda en la qual la música no importa i importen els continguts de les lletres i de les relacions humanes, no? Clar. Jo crec que podríem fer un grup de teràpia, Sandré, que no sigui musical, sinó parlar de les nostres coses i els nostres odis.
0: Però el que feu una mica amb la música és això, també, no? Vull dir, parlar de la vida, del que penseu, del que us ve al cap, no?
2: Sí, totalment.
4: Marc, sí, que, això es tracta.
1: En una època tan polida, tant d'algoritme, de marca personal, què significa fer música bruta, música nerviosa, incòmoda?
3: Ser honest, no? No sé, no tenir...
4: Això va a gustos, no, també? Vull dir,
3: sí.
4: Hi ha gent que li agrada aquest tipus de música, hi ha gent que no. Hi ha gent que li agrada tocar aquest tipus de música. A nosaltres ens agrada. Com més sorollós, millor, però també té una certa complexitat el que fem, aleshores, que és un repte, no? Repte de so, repte de composicions, i com més canyero, millor, això sí. Què suposa? Pues jo em desfogo molt.
3: Sí.
4: Personalment, no sé.
1: Sí, la teva teràpia,
2: Una mica, sí, és una mica catàrtic, no? Em poses totes les coses que t'emprenyen, tota la merda que has viscut al llarg del dia, tot, no? Ho poses allà, poses les lletres, ho poses a la ràbia dels directes i teràpia grupal de banda. Però sí, sobretot busquem que ens agradi, no? Vull dir, està clar que intentem que li agradi a la gent, però ens ha d'agradar a nosaltres també un tema perquè surti i estiguem satisfets amb ell.
0: Vosaltres sou una banda que al final sembla que estigueu fets una mica pel directe, no? No sé si penseu això com molts artistes, que al final el que és més important és que us vegin en directe, també que us escoltin, evidentment, a les plataformes, perquè és com es consumeix la música, però veus moltes coses més de Sandré si vas al directe, no?, que si et quedes a casa escoltant-ho amb els auriculars.
2: Sí, jo aquest disc sí que em sembla més escoltable, com si diguéssim, però a mi em flipava la idea que la gent escoltés la nostra música a casa, per exemple, els nostres discos anteriors, que són més de crits, per dir-ho d'alguna manera, o més canyeros, com li vulguis dir. A mi em flipava imaginar-me algú rentant els plats o passant l'aspiradora a casa i escoltant-se a André, que hi ha molta gent que de fet ens ho ha dit, que se'l posen per netejar, que s'hi dona molta energia. Però a mi em flipava això, no?, que hi hagués una escolta de Sandré fora dels directes.
1: Sí, potser una bibliotecària, un bibliotecari, no? tot el dia en silenci i l'arriba a casa el que vol és Sandré.
2: Exacte. O per córrer, no? Se posaven per córrer, també.
4: El cotxe, és bona música per fer viatges.
3: De ràpid.
2: Per tenir accidents.
1: Perdona, jo he escoltat un gat morint?
3: Ve a fer coros. No.
2: Contractada.
1: Fitxada, tu.
4: No et podem pagar, però bueno.
3: Però bueno, teràpia sandística, no?
0: Està molt bé. Clar, perquè al final és teràpia, això, no? Vull dir, el punk sempre ha estat aquesta resposta al malestar. No sé què és el que us fa més malestar avui en dia. Si el tema de l'habitatge, si...
3: Tot.
0: El...
3: Tot. Respirar, no, però... És que està el panorama complicadet, eh? No,
2: la sensació d'haver d'anar corrents a tot arreu, d'haver d'estar amb mil coses i arribar amb prou feines a final de mes, arribar a tenir un minut per tu al llarg del dia... a tenir diners per poder-te permetre't un capritxo, o sigui, és que només currant com un esclau per cobrir necessitats bàsiques. Jo tinc aquesta sensació constantment. I també, bueno, el món de la música, no? No entrem en la... Si voleu entrar en la precarietat musical, també.
4: És molt difícil tot. Clar, nosaltres amb les lletres intentem, pues, això, denunciar d'aquesta manera més, no sé, irònica o de vegades inclús absurda, coses que ens passen. Millor això que fer lletres depriments, que és el que realment hauríem d'estar fent si tinguéssim dos dits de front, perquè el món està fatal. Quan tu has dit respirar també costa, pues, bueno, la contaminació a Barcelona és horrorosa.
3: Exacte.
4: O sigui, és un tot. Nosaltres preferim no anar a la part deprimida, sinó a la part de... No,
3: de la ràbia, de dir-ho tot.
4: A molestar.
1: Que hi ha una cosa molt Sandré, que són cançons curtes, nervi, mala llet i una mena de caos controlat, no? Com es treballa el caos sense domesticar-lo massa?
4: M'he perdut el caos. El caos no, no som gens caòtics. No. Les nostres cançons són...
3: Exacte.
4: Tenen les parts claríssimes, que fa el que cadascú, de fet, inclús... ens falta de vegades deixar-nos anar i, bueno, des del meu punt de vista,
3: sí.
4: Com obrir més en directe i tal.
1: Sí, sí, sí.
4: Que vull dir que som bastant allò...
1: Sota caballo rei. Caos sí, controlat, dèiem.
3: Dintre, exacte. Sí. Llavors sí que estaria un caos controlat.
2: Caos aparent, potser.
3: Exacte.
2: Es percep com a caos, però realment no hi ha, que està molt endreçat tot. Mm.
0: No sé si creieu que en un moment on sembla que el que triomfa tot el món són els ritmes llatins i és el que més agrada, si creieu que hi ha altres gèneres de música que potser els hem apartat una mica, no?
2: Bueno, espera't al proper disco, perquè... Que...
0: Tornem traperos ara de cop, eh?
1: Seria increïble.
4: No, van dir que el quart seria a capella, no?
0: Amb
4: corals.
3: És trap, el nou.
4: Corals de gent gran.
0: Home, cara a trap, cara bé, a capella.
3: A capella.
4: Això que dius...
1: Bachata, eh?
4: Jo no sé si estic molt, no sé si estic molt d'acord. Sí que hi ha una moda, potser, amb els ritmes urbans i llatins, però sempre hi ha hagut modes d'aquest tipus. La música trap o urbana ve del rap americà, i això ho portem des dels anys 70 escoltant-ho. Vull dir, no hi ha gran diferència. De fet, aquí una mica el que de vegades encara escoltem és la cosa aquesta del rock a mort, no sé què, que trobem, des del nostre punt de vista, una xurrada com una casa de pagès. Cada cop hi ha més bandes que fan coses molt xules, sonoritats noves, també. I dintre de l'escena de Barcelona, pues, hi ha bandes molt guais, a part de... No, a part de nosaltres no. Em refereixo que pensem que estem dintre d'una escena a Barcelona, però també hi ha escena a València, escena a Madrid, i molt, molt guitarrero. I després hi ha les escenes internacionals, que també ens arriben bandes que són guapíssimes i que tenen la tira d'escoltes i que són molt buscats per aquestes bandes buscades per festivals, etc.
1: Què escolteu vosaltres de fora? D'artistes o bandes que us agradin?
3: Jo de tot.
2: De tot.
1: Però...
2: Si
1: has
2: de dir un artista...
1: A part de Karol G, que escolteu?
3: Home, Karol G, amb un cubat a la mà, jo treballo, eh?
1: Evidentment, això t'aixeca.
2: I el Quevedo, un cop em vas ballar el Quevedo, també.
3: Sí, el que sigui, amb un cubat a tot entra.
1: No opina el mateix Góngora, eh? Però...
3: Perdó,
1: broma.
4: A mi la plataforma de la qual no es pot dir el nom perquè no sé què, no sé quantos, bla, bla, bla, m'ha dit que el meu artista preferit és Bach.
0: Wow.
4: És el que tinc més escoltat.
1: Bach.
4: Sí, no és per tirar-me aquí el d'allò, però jo treballo amb música i és la que més em relaxa.
1: Home, clar, aleshores. Bach és meravellós.
3: Bueno, sí, jo vaig de punky i la meva artista crec més escoltada és Charli XCX.
1: Oh, boníssima, meravellosa, Charli
3: XCX. Una és... punky, però... Sí. Pagota.
1: Sí. A mi el Spotify Rap d'aquest any va ser esquizofrènic. Era, com si era una barreja entre Coco Melón... Era Canciones para dormir bebés,
3: okay.
1: Que és una playlist que és increïble. Juan Luis Guerra, perquè de sobte la bachata va començar a dormir la meva nena. Vull dir, amb mesos de vida només dormia amb bachata, era una cosa absurda.
3: M'encanta.
1: Després Hans Zimmer, Sabrina Carpenter...
3: Okay. Bueno,
1: I Oasis, que clar, és la meva banda preferida de sempre. No sé, el vostre Wrapped?
2: Jo és que no tinc Spotify, no faig servir...
1: No comulgues con Spotify, no. Oi? Les darreres notícies no t'han agradat massa.
2: Llavors intento mantenir tota la coherència que es pot, perquè en canvi la banda fem servir, però bueno, no, personal no.
0: I és difícil també mantenir la coherència, eh?
2: És molt difícil mantenir la coherència.
1: El sistema és que és
0: molt complicat. Clar, per això. I més quan, o sigui, ara ja teniu tres discos, vull dir, també ser coherents com a banda i com el que en un principi pensaves és complicat també a nivell musical, no? No sé com ho veieu.
2: Sí, el simple fet d'haver de fer servir Instagram obligats.
0: Exacte.
2: O sigui, ojalà no ho haguéssim de... Tant de bo no ho haguéssim de fer servir. Però sí.
1: Perdona, Maria.
0: No, digues.
1: No. Que estava jo pensant en precisament això. La mandra que fa haver de pujar contingut tota l'estona. Sembla que si no estàs a Instagram, a TikTok, no existeixes, no? Quan podria ser temps de creativitat pels artistes com vosaltres en lloc d'estar editant vídeos. Sí. Això ho heu de fer vosaltres, no?
3: Sí. Jo m'encarrego una mica més de les xarxes socials, però... Crec que no vull perdre el cap en sentit d'això, de dir, és que ara fes això, ara penja sembles el creador de contenido, no? Penja 5 TikToks fent un ball, penja altres 15 amb aquest frame, perquè és en plan... Jo publico un post, tal, i mira que la penya faci el que vulgui, després.
4: Sí, això ho vam estar parlant ara fa poc, que la incidència que podem tenir a xarxes és la que és. No fem una música que, en certa manera, és residual. Aleshores, sabem que al gran públic és difícil que arribem. Aleshores, hi ha uns números que et mantenen allà. Jo, en el meu cas, soc il·lustrador i també ets un il·lustrador d'èxit i publiques a llocs molt vistosos, doncs tens molts seguidors, tal, no sé què, però si ets un il·lustrador doncs, currante que vas fent i vas pagant els teus autònoms, doncs també arribes on arribes. És així, amb la banda una mica és això, l'altre dia ho dèiem, no? Fins a quin punt podem arribar més gent? Bueno, s'arriba on s'arriba. Ara, el guai és que els directes, la gent que ens veu, flipa. I nosaltres flipem també. Aleshores és com dir, bueno, surts de la xarxa i la realitat quina és, no? Pues la realitat és concerts estridents i la gent dient-te, hòstia, gràcies perquè porta una setmana de merda i el vostre concert m'ha canviat la vida, saps? I dius, vale, genial.
1: Després d'un concert és fàcil anar a dormir? O necessiteu fer unes birres, allargar una miqueta la nit?
2: Depèn del concert. Jo tenia molta tendència a liar-me abans quan sortia fora. Però ara, cada cop em cuido més.
3: Home, has de cremar
2: la meva ampolleta d'aigua tota l'estona.
1: Sí, és veritat, sí.
2: Depèn, clar, depèn. Depèn on estiguis tocant, depèn on hagis d'anar a dormir, depèn si vas a dormir a casa, que no ens passa molt, tampoc, el de poder dormir a casa. Però sí.
4: Depèn de moltes coses.
2: També pensa que gastes molta energia al concert.
1: Ja,
2: cansat o estàs?
1: Ja.
2: A més, ja tenim una edat. La Dàlia no, però la resta ja tenim una edat.
4: Hi ha una cosa que et quedes una mica com bueno, dopat de l'energia. Aleshores, clar, nosaltres no som una banda professional que cada dia hem d'anar a un lloc diferent i, per tant, ens ve a buscar el transfer i ens porta a l'hotel i tots anem a dormir, o sigui, fas un descans d'una hora abans d'anar a dormir, et dutxes i l'endemà... Nosaltres som com concerts més així, més aleatoris, i clar, moltes vegades és com acabes el concert i dius, bueno, qui hi ha aquí, no? I moltes vegades toquem a llocs que la gent és supermaca, inclús que coneixem i tal. Altres llocs són més estranys i potser aquests no allarguem tant la festa.
2: I que et ve de gust una mica de celebració, segons Exacte. Com, després, no? Ja, vinga, feina feta, vinga. El que dius tu, que tampoc és una feina regular per nosaltres, l'ho d'anar tocant, fem gires que estem fent 26 dates seguides amb cap dia de descans entremig. És diferent el nostre plantejament de concerts.
0: Heu fet un vinil, una edició limitada xulíssima. Molt guai. Ara que sembla que torna una mica, no?, el tema dels vinils, una mica o molt, vull dir, tots els artistes quan treuen disc el fan en vinil. També heu volgut apostar per això, no?
2: Sí, sempre hem tret, no? Sempre hem fet servir vinil nosaltres. Jo crec que, com deia el Marc una mica abans, l'escena on ens movem nosaltres no ha deixat mai d'estar de moda el vinil i els artistes no han deixat de treure vinils. Jo crec que depèn on, no? on et moguis, ha estat una constant.
4: Podríem treure casets també, però
2: sí.
4: aquí no arribem.
1: Casets, eh? Jo no sé on el ficaria.
2: Clar,
1: és una altra. Pues ara ho dic de debò, és que no sé.
2: I el CD també,
1: on no ficaries
3: el CD?
0: El Mullallons en van regalar un.
1: El Mullallons en van regalar un, sí.
0: Un caset.
1: Un artista canari fantàstic.
4: Sí. Reproductor o la cinta?
0: La cinta.
4: Maria que us regalés la reproductor també.
1: Seria increïble, l'aparell reproductor de Mullallons.
2: Tenir-lo a la taula del merch, no? Com pots com el caset i el reproductor.
4: És que no és mala idea.
0: I ens va regalar el caset.
1: Acabo de pensar que he dit l'aparell reproductor. Que l'artista ens regala el seu aparell reproductor. És una cosa... No, si és que venim del cap de setmana i no estem bé.
3: No.
1: En fi.
0: On us podem escoltar? Ara, properament.
3: Ara, properament, estem el divendres el 5, divendres 5 a l'Estraperlo amb el Tanu Fest, celebrant els 10 anys de Tanu. I l'endemà el 6 ens anem a Madrid pel Block Party.
1: Doncs ha estat un plaer, la veritat.
2: Ja estem.
4: Home, jo volia rajar del Bad Bunny.
1: Però un titular, què és Bad Bunny per Marc? Pel Marc Torrent, què significa Bad Bunny?
4: Un conillet dolent.
0: Literalment.
1: Per tu i cada dia més gent, eh? Significa això?
4: Vinga, va.
1: Vinga.
3: Amumi!
4: La màquina de fer calés.
3: Amumi! Amumi! Amumi!
1: Rosa Pagès, gràcies. Dàlia Hamam, Marc Torrent, són...
4: Ens aplaudim.
1: Sandré, tota la sort amb aquesta nova etapa.
3: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: A més, a més, A-N-D-R-E. No, no,
0: I amb accent.
1: Sandré, literalment.
3: Tal com rejo.
1: Aliar-la.

0: Doncs amb el so del punk català de Sandré, t'avancem que de seguida, ara arribarem a les dues, moment pel butlletí informatiu, i després parlarem amb l'Alba Alfageme. Ella és una psicòloga de molt nivell, a més especialitzada en processos de violència masclista i perspectiva de gènere, perquè avui volem tractar amb ella, al Zoom d'aquest programa, un tema important, és la generació geolocalitzada. No sabem si és amor, si és control, és ansietat disfressada de confiança, i és que compartir la ubicació en temps real s'ha normalitzat entre joves i parelles. Clar, es ven com a seguretat que per això va néixer i crec que està molt bé, molt bé, però també pot convertir-se en vigilància emocional. Com tota la vida, Maria, si s'utilitza malament, doncs pot acabar sent tòxic.
1: Exacte. A més, molta gent diu, mira, és que fa 20 anys o fa 10 anys, no, fa 10 anys teníem mòbils, però no teníem la geolocalització activada, però fa 20 anys no teníem mòbils, gairebé ningú portava mòbil, no? I, clar, estàvem tan tranquils. També és veritat que fa 20 anys el món no era com és ara,
0: clar.
1: Però, clar, també vivíem tranquils, sense saber on estàvem tota l'estona, no?
0: Sí,
1: llavors hi ha aquest debat.
0: És veritat que fa 20 anys, en una situació potser, diguéssim, perillosa o complicada o... doncs no teníem aquesta solució,
1: clar, clar.
0: Que pot estar molt bé, no?, en casos... Mm. Sí. Bé, el tema és aquest.
1: També s'han descobert infidelitats, amb el tema de la geolocalització.
0: Ui, tant, i tant. No, ara en parlarem de tot plegat amb l'Alba Alfageme. I després, edició migdia, i per acabar avui tenim... serà que ballar el vols de les 3:35, Albert Montes, que ve a analitzar tot el que està passant amb Julián Álvarez, amb tot el tema de la final de la Champions també, Luis Enrique i moltes més coses. I Víctor Palmero, que presenta Ser el meu, infern teu.
1: Sí, és un film que és valencià, que a més ja diria que ja es pot veure als cinemes, i que és la història de dues dones doncs, que s'estimaven en temps de dictadura, on dues dones no estava ben vist que s'estimessin públicament. I tot el que van patir, i com des de l'Església viuen aquesta situació, la culpa, no? És molt interessant aquesta pel·lícula.
0: Has estat amb el Víctor Palmero, precisament, mm-hmm. parlant de tot plegat.
1: Sí, sí, i és molt, molt interessant, perquè no només parlem del film i de la història, sinó una mica de en quin punt està el cinema espanyol, el cinema també valencià, no? Que, com venim ara de Cannes, amb el triomf de les pel·lícules espanyoles. Per tant, una mica de l'anàlisi del cinema actual.
0: Com ens agrada? Doncs de seguida ho gaudirem, també. Arribem a les dues, moment pel butlletí informatiu, de la mà de la Julieta. 100% és el seu darrer himne. L'escoltem, ens informem, i després parlem amb l'Alba Alfageme sobre aquesta generació geolocalitzada.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Avui és el 8è aniversari de la moció de censura que va portar Pedro Sánchez a la Moncloa, una data marcada pel cas Zapatero i pels presumptes pagaments del PSOE a Leire Díez. Els socis de govern marquen distàncies amb el govern de Sánchez, entre ells Esquerra Republicana, i aquest migdia ha demanat al president espanyol que comparegui immediatament. I també han dit que demanaran explicacions al català Salvador Illa. Portaveu Elisenda Alemany.
2: Com deia, que calen explicacions de Pedro Sánchez el més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa sobre el que la UCO ha dit recentment. Per tant, també demanem explicacions en aquest sentit.
0: Tanmateix, per Esquerra Republicana, la moció de censura no està sobre la taula perquè, diuen, no faran suport a cap alternativa que vulgui liquidar Catalunya. La població migrant presenta un millor estat de salut que la població nascuda a Espanya. Així ho conclou un estudi elaborat pel Ministeri de Sanitat en assenyalar que els nascuts a l'estranger registren una prevalença inferior a la majoria de les malalties analitzades. Només s'observen més problemes relacionats amb diabetis, hipertensió i insuficiència renal, mentre que la població espanyola presenta una càrrega més elevada a la majoria de les 21 patologies estudiades, sobretot les de problemes de salut crònics, trastorns d'ansietat, infeccions respiratòries agudes i asma. Respecte als recursos sanitaris, la població estrangera refereix un major ús dels serveis d'urgències i dels ingressos, però, en canvi, visiten menys l'atenció primària i consumeixen menys medicaments que la població espanyola. Amb tot, Sanitat alerta que aquestes diferències mantenen una tendència a escurçar-se per les condicions laborals més precàries, les dificultats d'accés a l'habitatge o una alimentació saludable, així com les barreres administratives, legals o lingüístiques per accedir al sistema sanitari. I a Lleida, l'Ajuntament ha presentat avui el dispositiu per atendre els temporers que venen a la campanya de la fruita. Preveu 252 places entre les que gestiona directament i les que ho fa en col·laboració amb altres administracions. Les principals novetats d'enguany, els mòduls que s'han instal·lat prop de l'horta i l'impacte del procés de regularització. Pepa Sangenís.
3: Al pavelló 3 de la Fira de Lleida acaben d'enllistir avui els equipaments per allotjar els temporers que venen com cada campanya a treballar la fruita. Tindrà una capacitat de 100 places i obrirà aquest dimecres. Aquest pavelló s'hi ha d'afegir aquest any per primer cop als mòduls que s'han instal·lat a l'Horta de Lleida i l'Albert de Serós, així com una nova oficina de tramitació de la documentació relacionada amb el procés de regularització. Tot aquest dispositiu el gestiona l'Ajuntament de Lleida, a excepció de l'Albert de Serós, que ho fa en col·laboració amb altres administracions. Carles Enjuana, regidor d'Acció i Innovació Social.
4: Hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament del CAT Temporers 1. Per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important.
3: Amb aquest dispositiu

0: estiu, la paeria vol garantir l'atenció als temporers que arriben a Lleida i minimitzar la seva presència als carrers, com aquest jove que ha vingut del Marroc, té papers i mentre espera un contracte la fruita dorm al carrer.
1: Yo tengo todo papeles y tengo todo, todo arreglado. Tanta dormir en la calle y no tengo fuerza, ni comida, ni nada.
0: Aquest dispositiu de l'Ajuntament de Lleida estarà operatiu fins al 31 d'agost.
2: Avui ha tingut lloc l'última sessió del projecte Benestart de la Fundació Pere Tarrés, un programa que uneix gent gran amb joves adolescents per crear vincles a través de l'art, treballar contra l'edatisme i combatre la soledat no desitjada. Toni Condé.
3: Unes 360 persones de 9 escoles i 7 casals de gent gran han treballat plegats durant el curs en disciplines com el dibuix o la ceràmica. En l'últim taller s'han unit l'IES Príncep de Viana i el casal de gent gran Bascònia en un projecte fotogràfic on han après a treballar junts i s'ha afavorit una mirada empàtica entre generacions. Maria Gasa, coordinadora del projecte, en destaca els beneficis.
4: La majoria de gent, tan joves com la gent gran, té moltes ganes de repetir i sí que hi ha bastantes estadístiques de que hi ha una millora del benestar, que hi ha una millora de les relacions interpersonals i ganes de voler participar i molta activitat, sobretot de la gent gran.
3: A partir d'aquest dimecres 3 de juny, la seu del districte de Gràcia acollirà una exposició amb els resultats del projecte Benestart.
2: Gràcies, Toni. Encara un apunt de cultura. L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular durant el 2026 i el 27. Aquesta aportació és fruit d'un acord del govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana i ve motivada pel reconeixement del paper clau d'aquests espais, que són més de 400 de tot el territori català en el teixit cultural de la ciutat. Amb l'aportació extraordinària es pretén poder recolzar inversions que per la seva envergadura no queden cobertes per les subvencions ordinàries. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:15 amb l'edició migdia.
5: Ràdio 4.

0: La generació geolocalitzada. És amor, és control o és ansietat disfressada de confiança? Bé, el que dèiem abans, anem a tractar aquest tema avui al Zoom del Xavi Fornia, Maria García Coll, quan són les 2:06, perquè compartir la ubicació ja no és només dir he arribat bé, sovint és deixar una porta oberta, no?, al mapa de la pròpia vida.
1: I és que a Espanya, a casa nostra, com ens podíem imaginar, l'ús d'internet entre els joves de 16 a 24 anys és pràcticament universal, és del 99,5% en nois, no sé qui deu ser aquest 0,5%,
0: no,
1: i del 99,8% en noies, el 0,2% tampoc sé on és, i això fa que el control digital doncs, sigui molt fàcil de normalitzar.
0: La geolocalització es presenta com una cura, com a seguretat, confiança, però pot convertir-se en una prova permanent de fidelitat, no?
1: Clar, perquè la mateixa EPD recomana limitar la geolocalització i desactivar-la quan no sigui necessària. Estem parlant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, perquè diuen que compartir la ubicació també és compartir moltes dades sensibles.
0: Clar, aquí la gran pregunta és incòmoda, no? És si estem estimant millor o només hem après a vigilar amb millor tecnologia. Saludem a aquesta hora de la tarda a la psicòloga especialitzada en processos de violència masclista i perspectiva de gènere, Alba Alfajeme. Molt bona tarda, Alba.
2: Hola, bona tarda.
0: I gràcies per ser-hi.
2: Alba,
0: quan una parella, perquè estem parlant d'això, no de casos on realment sí que pot ser una gran eina i se'n serveix a moltes, a molts. Quan una parella es comparteix la ubicació 24 hores, sobretot els més joves, estem parlant de confiança o de por amb cobertura emocional?
2: A veure, jo crec que hem de ser conscients de que l'espai virtual, no? que és el que estem parlant, aquest espai digital, sobretot és un espai que estem veient que està reproduint molts mecanismes, no? Moltes formes que tenim pel que fa a les relacions, no? Pel que fa a com ens expliquem al món, i que d'alguna forma també té biaixos, no? Els biaixos que hem trobat històricament, per exemple, doncs, amb unes relacions que hem vist, per exemple, tot aquest contingut, no? Pues masclista, a vegades d'aquest control, d'aquesta necessitat de saber on és l'altre, que abans era la pregunta, no? On ets, tal, intentar saber, però és que ara aquesta virtualitat permet, no?, que aquestes estratègies que mal gestionades són clarament estratègies de control s'arribin a normalitzar. I ara ens trobem amb aquest problema, no? El que et deia, molts problemes que tenen a veure amb aquestes relacions abusives, aquestes relacions que passen, no?, per entendre que sobretot l'altre és pràcticament una pertinença teva a la que tens dret a saber on està en cada moment, fa que hàgim arribat a naturalitzar, sobretot entre les generacions més joves, per exemple, la ubicació 24 hores, per exemple, les contrasenyes que donen accés al teu correu o a les teves comptes d'Instagram o de TikTok, o fins i tot el control de si acceptes o no acceptes una amistat en funció de si és un noi o una noia, no? I tot això que comporta. Llavors, estem construint, al final, una naturalització del control i, per tant, tu abans parlaves de confiança, no són relacions de confiança, perquè si jo confio en l'altre no necessito saber en tot moment on és, no? Llavors, això s'està explicant abans el que deien, recordes allò que deien? No, és que els gelos són una mostra d'amor. Doncs seguim una mica sota aquest paraigües, no? El control, el fet de voler saber on estàs, és una forma que tu dius de tenir-te cura, de que no passi res, no? És una forma, el fet de que em permetis entrar en el teu correu, és una forma també de que a mi no m'importa que tu tinguis la teva contrasenya, per tant, no sé per què tu tens problemes en donar-me-la, que hi ha alguna cosa que m'estàs amagant. Llavors aquí entra tota una perversió, una manipulació emocional, que a més, quan veus que hi ha molta gent que ho està fent al teu entorn, molts amics i amigues, penses que allò és normal i és natural. Clar. I estem construint unes relacions sobre aquest tel, no?, d'una confiança mal entesa, que l'únic que comporten és unes situacions de control bastant asfixiants.
0: És el que comentàvem abans, Maria, de com tot a la vida, i sobretot quan entra la tecnologia ja d'aquest nivell, vist els darrers anys amb la introducció de les xarxes socials, de l'alta velocitat d'internet, les noves tecnologies, la intel·ligència artificial. Home, com tot, mal utilitzat és tòxic. Pot anar molt bé aquesta eina per gent gran, fins i tot entre parelles, no? Perquè sabem com està la situació ara mateix al món i on vivim nosaltres. I, escolta, tornar tard de nit per segons quins carrers, el que sigui, més igual, pot estar bé, però clar, el problema és utilitzar-ho malament.
2: Clar. Sí, de fet, una mica és el que dius, no? Jo puc dir, escolta, que ara torno a casa, hi ha algunes APPs, per exemple, que, doncs, jo què sé, entre amigues, no? Doncs, escolta, quan arribi a casa, no? Faig el check i ja saps que he arribat bé i, a més, pots veure la meva ruta. Però ho fas el que tu dius com un mecanisme, doncs, de, com de protecció d'alguna manera o d'acompanyament, sobretot quan hem de tornar a soles de nit, tal. L'altre és per què hi ha aquí al darrere de voler saber, per exemple, on es mou, no, la teva parella, què està fent durant el dia, per què necessitem accedir a aquest nivell de control per estar tranquils o per estar tranquil·les. I llavors tot això passa perquè en lloc de plantejar-te si és que potser sóc una persona insegura, potser estic generant un vincle de dependència, potser és que realment concebeixo la relació des d'aquesta situació de control que no és sa, no? No, és com dir, escolta tu, si això m'ho posa a disposició, doncs pues hagàmoslo, no? I no em plantejo massa res. I això és molt perillós, perquè d'aquí passes a ostres, doncs a mi, que ara aquest noi, jo què sé, t'hagi començat a seguir a les xarxes, i qui és aquest tio, i per què has parlat, i què fas? Llavors te'n vas a parlar amb no sé qui, i per què has saludat aquest cambrer d'aquesta manera? I per què portes aquesta roba? I per què deixes d'anar aquí? I per què vas a la universitat i has arribat més tard? I per què vas a prendre alguna cosa amb els teus amics? Vull dir, tot plegat són com la possibilitat d'anar acabant línies vermelles, i el que fan és que la teva llibertat d'acció, que al final es trasllada en jo confio en tu, tu confies en mi, i per tant ets lliure de fer el que vulguis amb els pactes que hàgim establert, però jo no vull saber què fas 24 hores perquè forma part de la teva llibertat, al final tot es porta a un lloc que l'altre al final va limitant molt també la seva llibertat. Perquè què passa? Si tu saps que l'altre li molestarà que quedis amb no sé qui, que és un amic teu de tota la vida, per exemple, ho deixes de fer. Si l'altre penses que, ostres, que sàpiga l'accés a la contrasenya del teu correu, bueno, doncs li dones, tot i que no t'acabi d'agradar massa. Però llavors és com anar acceptant, no? Una sèrie de normes en la teva relació que al final poden, això que dèiem, acabar asfixiant-te i acabar esdevenint una situació doncs que pot acabar amb una situació d'aquesta violència psicològica o fins i tot més física, i que per tant és l'avançada de la construcció de relacions molt poc saludables.
1: I que, Alba, això que comentaves ara d'aquest tema de les contrasenyes, no, de donar aquesta confiança encara que no t'agradi gaire, també hi ha parelles de persones molt joves que fins i tot això, en el moment en què s'acaba aquesta relació, també ho fan servir com a eina de manipulació, no? I de, doncs, penjo una foto amb el teu compte o faig un compte fals per comentar-me, no? Ho hem vist en un cas molt recent ara de dos creadors de contingut, no? Ho hem comentat aquí al programa, que es va fer molt viral, que, clar, un va descobrir que l'altre es creava comptes falses i li comentava coses com si fos una altra persona. Clar, això també és molt perillós.
2: Mira, de fet, ara fa poc també vam participar a l'enquesta de violència sexual aquí a Catalunya, i hi havia dos dades que eren molt preocupants. En el cas de les noies, deia que quasi un 70% de les noies havien patit algun tipus de violència sexual a través de les xarxes, per tant, havien rebut continguts sexuals que no volien, o, per exemple, s'havia utilitzat la seva imatge amb contingut aquest que en diuen el deepfake porn, que t'agafen la teva cara i posen, no, el teu cos nu amb una imatge, doncs, eròtica o sexualitzada o pornogràfica. Però, a més, un dels altres mecanismes que cada cop es veia que s'estava disparant més entre les noies joves era, després de trencar una relació, com ja fos el que tu deies, o bé amb accés al teu propi correu, enviar des del teu correu missatges, no?, o fotografies, o bé entrar en els teus comptes i sabotejar-les. Perquè al final estem parlant d'extorsió, de coacció, un cop trenques la relació. I per tant, és una forma de violència que en el després, en el que trenquem la relació, com que jo he tingut accés a tota aquella intimitat teva, l'utilitzo, no?, el que tu deies, a través dels teus comptes, o bé utilitzant, fotografies, vídeos que hem enregistrat i, per tant, els començo a difondre, no? Per tant, és molt perillós, perquè al final estem veient com de la confiança es pot passar a un, no?, un mal ús, que pot ser fins i tot delictiu, perquè això estem parlant de situacions ja de coacció, en les que poden ser molt, molt, molt doloroses emocionalment, també pel que fa, doncs, a la teva imatge pública. Per tant, tot això estem veient com aquesta virtualitat que en un moment donat tu pots entendre, perquè a més s'explica així, no? Com més control, és com que estem demostrant que tenim més confiança, no? no? És com quan, si m'ho expliques d'alguna forma, m'ho dones tot, totes les teves contrasenyes, tot l'accés, és que realment el nostre amor, no?, és tan transparent, i això no és la confiança. La confiança és no necessitar saber on està l'altre 24 hores, perquè confies en aquella persona, no? I aquí estem mantenint les coses molt capgirades, i és molt problemàtic durant la relació, i el que us dieu, després de les ruptures, el mal ús que se'n pot fer.
0: Perquè estem educant una generació que ja no sap tolerar el silenci, l'espera o la incertesa dins d'una relació?
2: Bueno, jo crec que, abans hi ha alguns estudis que ens ho expliquen, no?, que abans un dels grans mecanismes de protecció que hi havia en situacions de violència entre persones joves era el telèfon fix. El telèfon fix permetia que quan tu arribaves a casa, si més a més, no?, doncs, vivies amb la teva família, a partir d'una determinada hora allà ja no entraven trucades. Bé, no podies estar-te trucant tot el dia, perquè a partir de les 9 del vespre ja sopaves, anava a dormir, i el fix no trucava. Vull dir, no sonava, no?, perquè podia contestar a la mare, al pare o qui fos i engegar-te, no? Llavors, es sap que això era un mecanisme de protecció, perquè feia que no estiguessis disponible 24 hores, no?, 7 dies a la setmana. Si tu estaves fora, doncs no hi havia tampoc aquesta constant comunicació que pot acabar esdevenint control. Ara no, ara sabem que fins i tot hi ha parelles que se'n van a dormir amb una videotrucada oberta al WhatsApp. Vull dir... Sí. Vull dir que sí, s'està arribant a uns nivells, no?, en el sentit de dir, va, així és com l'experiència de dormir junts, saps? Vull dir que és una mica de dir el que tu dius. A veure, un moment, no? La vida real, el dormir junts, de què va? I el obrir això, no? És com jo obro la meva finestra, que tinguis accés a mi 24 hores, me'n vaig a dormir i deixo la trucada de WhatsApp oberta, perquè si qualsevol cosa... Sí, llavors, el que tu dius, no? Estem arribant a uns extrems, que és cert que les generacions joves es veu d'una forma molt clara, però també en generacions adultes estem veient que s'està utilitzant, com que no tenim massa clar, ens han venut tant això de l'amor romàntic, en el sentit de aquesta cosa, no?, de l'amor ho pot tot, això de què dèiem, no?, aquest nivell de transparència absoluta perquè no tens res a amagar-te, és que no va d'amagar res. Va de que són dues persones amb vides independents que decidim compartir, no?, un tram de vida, però jo segueixo sent autònoma, independent, tinc la meva vida, tens la teva. I per poder créixer com éssers humans necessitem aquests espais individuals i també necessitem tenir la nostra intimitat amb amigues, amb familiars, amb amics. Vull dir, no has de saber l'altre en tot moment el que fa. Seria una locura, això. Les relacions sanes no es construeixen així. Però sí que la cosa aquesta de l'amor romàntic i la possibilitat d'estar tot el dia en contacte ens està portant a uns models que són molt perversos i que en lloc de... Quan l'altre diu no et vull donar, jo què sé, l'accés a la meva ubicació perquè vull tenir la meva llibertat de moment, perquè crec que no és necessari, no vull construir. Perquè en el fons també... Quan l'altre t'ho demana i tu accedeixes, tu també accedeixes a la seva ubicació i al final també t'acabes enganxant a saber el que està fent l'altre, no? I et pot portar a un lloc també que tu dius però amb quina locura estic entrant, no? Llavors, quan tu poses límits, hi ha molta gent que entén que això és una falta d'implicació en la relació, per exemple, no? I aquí veiem que tenim els marcs molt mal fixats. I, clar, i com que avui en dia la virtualitat realment ha entrat amb molta força a les nostres vides, jo crec que ens està costant molt aprendre a gestionar d'una manera sana tot això. I és el que tu deies, la ubicació pot estar bé quan hi ha una situació de risc, per exemple, tal, però tenir-la 24 hores al dia, més per allò d'aterrar-ho racionalment, quin sentit té? És que, saps? És molt absurd, no? Llavors, bueno, aquí hi ha molta feina a fer, que en el fons l'únic que estem veient és que el problema no és aquests instruments, no?, com pot ser, jo què sé, les xarxes socials, el telèfon, no. El problema és que seguim mantenint el control en una zona central de les relacions sexoafectives. I aquest és el problema, perquè potser si no hagués un telèfon però poguessin dir tu voldries estar 24 hores mirant pel forat d'un pany tot el que fa la teva parella? Si algú diu sí... Ostres, aquí és que ens hem de plantejar què passa aquí al darrere, què hi ha, perquè hi ha aquesta desconfiança. És que desconfies a l'altre o és que tu tens un nivell d'inseguretat tan alt que et costa compartir i confiar en l'altre, no? El que passa que aquí s'obren preguntes que són doloroses i difícils de sostenir i ens espantem i no les fem, no? Però realment aquí ja estem una mica mal enfocats en aquest tema.
1: Clar, Alba, perquè estem parlant molt de les relacions de parella, que al final és on posem el focus, no? Però també hi ha moltes famílies que ja geolocalitzen els seus fills, ja sigui a través d'un rellotge o a través d'un dispositiu d'aquests que es posa dins d'un tipus de pulsera. Clar, no sé si els estem protegint o també els estem entrenant una mica perquè sàpiguen que estaran vigilats allà on vagin.
2: Bueno, clar, és que això és un debat molt profund que té molt a veure també amb la cultura aquesta de la por i del risc, perquè abans, per exemple, quan no, les que ja tenim una certa edat i que vam viure tota una realitat en la que no hi havia telèfons mòbils, hi havia com una confiança, evidentment el que abans comentàveu, no? el fet de l'espera de que passi el temps, de confiar en que tot anirà bé. Ara estem una mica sota aquest paraigües també d'aquesta cultura de la por en el que, cuidado, compte, que pot passar això, pot passar l'altre, i és com la sensació de voler sobreprotegir-nos i també sobreprotegir els nostres fills i filles, per exemple, no? Amb la idea de, jo què sé, ara us veu un cas molt concret que crec que evidencia bastant, per exemple, amb les noies, no? Hi ha com aquesta necessitat de sobreprotecció que molts dels lemes feministes és no m'eduquis en la por, jo no vull tenir por, jo vull tornar lliure a casa, no vull ser valenta, vull tornar de forma lliure, no? Llavors, aquest discurs de cuidado quan tornis a casa, els estem infligint també aquesta cultura, aquesta pedagogia de la por. Llavors, què passa? Quan nosaltres els diem, no, és que l'espai públic, la major part d'agressions sexuals, per exemple, que es donen, no es donen a l'espai públic. En l'espai públic es dona realment una part molt petita de les violències sexuals que existeixen. La major part de violències sexuals, més del 80%, les perpetuen persones en qui tenim un vincle de confiança i es solen donar el 40% en el propi domicili i el 30% en el domicili de l'amic, perquè en moltes ocasions és una persona en qui tenim un vincle d'amistat. Llavors, i una de cada dues dones, per exemple, patiran assetjament sexual a la feina. I no ens plantegem acompanyar a les nostres filles a la feina cada dia per si li passa alguna cosa. Llavors, és una mica dir, compte, perquè evidentment podem tenir cura, les podem acompanyar, però si no ho fem bé, l'únic que els estarem generant és molta por, una sensació que han de renunciar a fer coses, perquè, per exemple, no, són dones i que s'estan exposant, i no els estarem donant, les estarem com desenfocant, i no els estarem donant eines, per exemple, perquè la seva primera relació sexual no sigui forçada, que el 30% de nois universitaris ens diuen que la seva primera experiència sexual amb una parella desitjada, no, es van sentir forçades a tenir aquella experiència sexual. Per tant, hem d'anar en compte, perquè aquesta sobreprotecció, cuidado, l'espai públic tal, en genera una sensació de desconfiança que afecta directament els vincles i trenca la comunitat, també. Llavors, jo crec que si volem decidir posar aquesta ubicació amb els nostres fills o filles, jo crec que és un tema que se n'ha de parlar amb ells i explicar en per què ho fem, quines conseqüències pot tenir això, també com a mares o pares, decidir-ho des d'un lloc molt conscient, si ho volem posar, per què ho volem posar, perquè al final també estan, jo què sé, adolescents, també han de tenir la capacitat de fer coses que els seus pares no sàpiguen, no? Vull dir, el joc de l'adolescència també va d'això. Quants de nosaltres, no? I no sé vosaltres, però jo a la meva època no hi havia mòbils quan era adolescent, i evidentment feia coses que els meus pares no sabien, perquè et va d'això, de trencar el cordó umbilical. Llavors, ostres, jo crec que aquí hi ha pactes socials que hem de repensar amb consciència, amb tranquil·litat, i pensar també que el fet de tenir-los controlats i localitzats tampoc evitarà que facin coses o experimentin o passin coses, no? El que passa és el que dèieu, confiar no és senzill i jo crec que passa per una pràctica social compartida de, sobretot, anar en compte perquè parlant en plata no se'ns en vagi l'olla tots plegats i totes plegades, perquè a vegades les coses que això no és normal. Això no és normal, no? I estem creuant moltes línies que tenen a veure amb el discurs de la por, amb el hipercontrol, que al final jo crec que haurem d'anar en compte perquè, si no, al final el que estem generant és inseguretat i això no ajuda a créixer, no? Al final també hem de dir, bueno, escolta, confia en tu, vés en compte, tal, i al final la vida també sempre hi ha riscos, però no els podrem controlar tots, no? I això, el que tu deies abans, ens costa molt i cada cop més gestionar la incertesa, i aquest és un dels grans problemes que tenim en aquesta societat, la gestió de la incertesa, del no saber. I el no saber, jo crec que és una de les grans característiques de la nostra vida, en essència, no sabem què ens passarà, no? I això va també de no haver de controlar-ho tot, no? però bueno, són reflexions i debats de gran calat que jo crec que al final es concreten, amb això del telèfon mòbil que li posem al nen i que l'estem controlant, però crec que és important que les famílies ho facin per no traslladar que el control és algo habitual i que llavors ells ho segueixin reproduint amb les seves parelles, per exemple.
0: Doncs t'agraïm moltíssim, Alba Alfageme, la teva presència aquí avui a Ràdio 4 i bé, hem pres bona nota. Anem a intentar posar-ho en pràctica.
2: Bueno, no és fàcil, eh?
0: No és fàcil, no és fàcil. No. És massa estructural, penso jo, ja.
2: Sí, sí, totalment. Moltes gràcies.
0: A tu sempre, una abraçada molt forta.
2: Igualment, adéu, adéu.
0: Quan falten 4 minutets per arribar a 2:45 d'aquesta tarda, de seguida edició migdia, Maria. I
3: per informar-nos, sí.
0: De moltes coses, però comença l'activitat. Bé, l'espau.
1: Sí, comencen quan? D'aquí poquet,
0: ja està,
1: no?
0: Això està arribant.
1: Sí.
0: Si esteu acabant de preparar-vos per l'espau, ens podeu escriure, @ Xavi Forni, ens expliqueu com aneu. Molts ànims i molta energia des d'aquí, família. A
1: totes, no és tan difícil com us penseu.
0: Mira, aquest és el millor consell que els hi podem donar.
1: És veritat, és que no és... O sigui, evidentment han d'estudiar,
0: sí,
1: però no és una barbaritat. O sigui, tot el que han estudiat durant l'any, si fan un repàs i ja ho han estudiat quan tocava, no els hi sortirà res que no sàpiguen. És que és veritat, és veritat.
0: Si ja has estudiat pels finals de segon de batxillerat,
1: sí, sí, sí.
0: És que aniràs bé, aniràs tranquil·la,
1: totalment.
0: Tranquil·la. Home, repassant alguna coseta o...
1: Sí, sí.
0: Ai, jo tinc un gran record d'aquella època.
1: Jo també,
0: sí, m'ho vaig passar molt bé. Sí, sí, sí, sí. A més, un mes sencer abans, no?, de la selectivitat per preparar només allò, que moltes vegades acabàvem festes a cases d'amics, eh? O sigui que...
1: Jo no tant,
0: que l'excusa era estudiar una mica, però...
1: Potser tinc bon record perquè a mi em va anar bé la selectivitat.
0: Sí, home, a mi també. Però potser ho teníem massa controlat, saps el que vull dir?
1: Sí, sí, sí, total.
0: Perquè hi havia gent que estava com... Ostres, com si fos una oposició, no? I és veritat, home, que s'ha de repassar fort, però és el que tu dius, Maria? Si tu ja t'havies... Tu ja t'havies fotut l'estudiada de l'any amb els finals, sí. En 3 setmanes tens la cele, havia d'anar bé, és així. Era un repàs, una miqueta de repàs. Bé, doncs arribarem a 2:45 a l'edició migdia amb Nai i Jani Sabater amb Platja, Brisa i Mar. Per mi, la gran cançó de l'estiu 2026 en català, sens dubte.
1: Sí, sí, sí. A més,
0: molt
1: amics. Bon rotllo. Sí, de dos amics, dos tècnics de so, companys, que a més són cantants i productors. O sigui que, fantàstic.
0: Doncs, amb el millor bon rotllo arribarem a l'edició migdia i després seguim aquí a Ràdio 4.

0: Són 2:15.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. Compte enrere a les aules. Els docents de l'escola pública ja voten si avalen o tomben el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. La pregunta és directa, si accepten el preacord per al personal docent del 29 de maig. I la resposta, un simple sí o no, que pot marcar el final o la continuïtat del conflicte educatiu. Perquè si guanya el no, la consulta també demana als professors si mantenen el compromís amb les vagues convocades fins a final de curs. Andreu Montbrú d'Ustec i Laura Gené de la CGT en declaracions a Ràdio 4.
2: El que pensem que és més important és que l'última paraula la tingui el col·lectiu. Respecte al març, hem fet moltes vagues, molta pressió, molta mobilització i hem aconseguit passes importants.
3: La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba.
0: Això pel que fa a l'educació. Mentrestant, als hospitals, molts metges també han dit prou i des d'aquest dilluns deixen de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega assistencial i reclamar millores laborals al sistema públic i també concertar. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
4: Actualment, aquestes activitats extraordinàries o peonades, o com li vulguis dir, representen pràcticament un 30% de l'activitat assistencial. I això, per això dic que aturar aquest 30% estimat d'activitat assistencial pot representar un greu problema pel departament.
0: Educació i sanitat, dos fronts oberts que avui posen a prova el govern. Salutacions de l'Helena Ramos i la Roserena a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacas a control central. Connectem abans amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a incidències, destaquem un tram de retencions a la C-17 entre Parets i Mollet, aquesta zona amb aturades en sentit sud a causa d'un accident. Els vehicles ja estan retirats de voral, però queden aquests 2 quilòmetres de lentitud amb retencions, com dèiem, a la C-17 i en sentit sud. Pel que fa a volum de trànsit, a aquesta hora destacarem també altres punts. L'autopista AP-7 a Barberà de Vallès en sentit Tarragona, també la C-58 i la C-33, les dues entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, així com també diferents trams de les dues rondes, en el cas de la ronda de dalt, sobretot entre les Corts i la zona de Sarrià, i més endavant a l'altura d'Horta Vall d'Hebron. I en el cas de la ronda litoral, aquí hi ha més trànsit, en sentit Besòs de Zona Franca, Montjuïc, i en sentit Llobregat també, entre Prim i el Moll de la Fusta. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I la previsió del temps des de l'AEMET, Juan Carlos Piña.
6: Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, però durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució al Pirineu sense descartar ruixats acompanyats de tempesta. Avui les temperatures se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 35 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona.
0: Passen 3 minuts de 2:15.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: I des d'aquest dilluns i fins dijous, els docents de l'educació pública estan cridats a votar si donen llum verda al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació, unes votacions que poden marcar el futur immediat de les condicions laborals als centres públics. Ens ho explica la Laura Hurtado.
7: L'Austec i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials d'aquesta setmana a l'espera de conèixer què opina el col·lectiu, mentre que la CGT manté les convocatòries. En cas de votar-hi en contra, els docents es comprometen a continuar fent vagues, entre les quals la unitària d'aquest divendres. Andreu Montbrú d'Ustec i Laura Gené de la CGT en declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
2: El que pensem que és més important és que l'última paraula la tingui el col·lectiu. Respecte al març, hem fet moltes vagues, molta pressió, molta mobilització i hem aconseguit passes importants.
3: La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba.
7: Per la seva banda, la consellera Esther Niubó, en una entrevista a Catalunya Ràdio, s'ha mostrat optimista.
8: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
7: Avui un centenar de docents han fet una marxa a peu a Montserrat, mentre que Girona continua l'acampada en rebuig al preacord.
0: Bé, doncs, com han escoltat, continuen algunes mobilitzacions. Un centenar de docents han pujat aquest matí a Montserrat per mostrar el seu rebuig a un pacte que asseguren no resol qüestions com la reducció de ràtios o l'escola inclusiva.
9: Fa dies que diem que no és un tema de sou, aquest acord tornen a ser engrunes per nosaltres, no garanteix una silla al centre, no garanteix mais, no garanteix la reclassificació del PAE. Les aules són les mateixes, els alumnes amb necessitats s'han incrementat moltíssim els últims anys.
10: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina si el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: I a València la protesta dels docents s'ha tensat encara més després de l'agressió d'un agent de la Policia Nacional a una manifestant durant la concentració d'aquest diumenge davant la Conselleria d'Educació. Les imatges que s'han fet virals mostren com el policia empeny la dona i la fa caure a terra. La manifestant ja ha presentat denúncia i el president de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha condemnat l'agressió i ha confirmat l'obertura d'un expedient disciplinari a l'agent.
11: Permítanme que yo lo primero que haga es que condene cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga, y que critique y cuestione a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar, que verdaderamente en arreglar. Y por eso yo estoy convencido que ningún maestro ni ningún profesor s'identifica con ello.
0: També des d'aquest dilluns, els metges i imatges dels hospitals públics i concertats estan cridats a no treballar ni un minut més del que marca la seva jornada laboral. És la nova campanya impulsada pel Sindicat Metges de Catalunya per pressionar el govern i reclamar l'obertura d'una negociació. El sindicat adverteix que les hores extres voluntàries representen prop del 30% de l'activitat assistencial a tots els hospitals en Banyeres.
12: Els professionals mèdics, farts de suportar més sobrecàrrega i de mantenir amb el seu esforç el sistema sanitari, han decidit no fer més hores que les estrictament marcades com a jornada ordinària fins que Salut respongui a les seves demandes. Asseguren que les hores de més treballades voluntàriament són el doble d'una jornada laboral normal i no fer-les, ha dit Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya a Ràdio 4, impactarà directament en les llistes d'espera.
4: La translació d'aquesta mesura en les llistes d'espera, doncs implica d'una forma absolutament directa incrementar aquestes llistes d'espera probablement en un 25-30% a l'any.
12: La doctora Isabel Esteve, metgessa del Parc Taulí de Sabadell, ha remarcat a la 2CAT que aquesta acció no vol dir deixar de fer la feina, sinó no fer més del que els pertoca.
13: Les hores de treball contractades arriben fins a les 3, les 4 de la tarda. A partir d'allà, les hores extres hem decidit deixar-les de fer.
12: De moment s'han adherit a la campanya Ni un minut més 120 serveis d'una trentena d'hospitals i una desena de CAPs, i demà decidiran quines jornades de la tercera setmana de juny tornaran a fer vaga.
0: Primeres declaracions de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, després de la seva imputació en el cas Leire Díez, de la presumpta trama creada per intentar frenar investigacions judicials que afectaven el Partit Socialista. Segons el jutge, Cerdán hauria pagat fins a 4.000 euros mensuals a l'anomenada lampista del PSOE. Ho ha fet aquest matí davant dels mitjans de comunicació a l'arribada dels jutjats de Tafalla, Navarra, on compareix dues vegades al mes per ordre del Tribunal Suprem arran, en aquest cas, de la seva imputació en el cas Coldo.
14: ¿Daron fondos del Partido Socialista para chantajes y para sobornos?
15: Vaya, ¿te he previsto hacer alguna declaración?
16: Chantaje ni se hizo nada por el estilo. Muchas gracias.
0: Bé, doncs el PSOE ha reunit avui la seva executiva federal en la primera trobada després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit la setmana passada. Tots i els diversos fronts judicials que envolten l'entorn de Pedro Sánchez, el president espanyol manté la seva voluntat d'esgotar la legislatura i el PP continua pressionant i reclama la presentació d'una moció de censura. Cambra Baixa, Rosa Carreño, bona tarda.
17: Bona tarda. El PP torna a pressionar PNB i Junts. Feijó posa ara sobre la taula una moció de censura instrumental.
18: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted mejor aliado no van a tener.
17: El PP ofereix a PNB i Junts un govern sense Vox que convoqui immediatament eleccions. Els d'Abascal diuen que ja poden comptar amb ells per canviar de govern.
19: Y que nosotros hemos dicho que evidentemente si está encaminada para que se pueda convocar elecciones, pues nosotros no dudaríamos en apoyarla.
17: Avui l'expresident Aznar ha fet de nou una crida per fer fora a Sánchez.
20: Pues lo peor que nos puede pasar a los españoles ahora es que nos inhibamos ante la situación de nuestro país.
17: El PSOE, que ha reunit avui la seva executiva, avisa que té la intenció d'esgotar la legislatura i manté la tesi que hi ha alguns que volen acabar amb el govern.
21: Pues el partido está viendo que hay en el entorno de ciertas investigaciones
5: caen en el entorno de 200 investigaciones, intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
17: Els socis sí que reclamen a Sánchez que doni explicacions al Congrés abans del 24 de juny.
0: I l'actualitat judicial, que no s'atura avui, ha continuat el judici a David Sánchez de l'Audiència Provincial de Badajoz. La sala ha acordat retirar un dels delictes pels quals es jutja el germà del president del govern espanyol, tot i que manté els càrrecs de tràfic d'influències i també prevaricació. Núria Alcalà, bona tarda.
21: Bona tarda. El tribunal ha estimat una de les qüestions prèvies plantejades per la defensa i declara prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal per la signatura del contracte de David Sánchez com a coordinador dels conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Una prescripció que també ha avalat la Fiscalia. El judici, però, continua contra ell i els nou acusats restants pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. El tribunal ha donat inici a les declaracions de testimonis amb l'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, que ha negat rumors sobre el fet que la plaça de coordinador hagués de recaure en David Sánchez. Manté que només especulava sobre la seva candidatura.
22: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar, pero también conocía, pues yo creo que el 80% de los que se iban a presentar.
23: Sí, pero no le puso el nombre del 80%, le puso el nombre del hermanísimo.
22: Claro, porque llama mucho más la atención.
21: Admet així que va remetre un mail amb l'assumpte hermanísimo només en to irònic i no amb cap ordre per adjudicar-li la plaça. Altres testimonis han avalat la tasca de David Sánchez i la seva proactivitat dins l'estructura del conservatori i també han descartat irregularitats en el procés, així com que hi hagués queixes d'altres aspirants.
0: I a l'Audiència Nacional avui ha tingut lloc una nova sessió del cas Kitchen. Durant la vista han comparegut l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino, i també l'excomissari Villarejo, Sergi Bassolas.
24: El comissari jubilat Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia durant l'operació Kitchen, reconeix que hi va haver un operatiu d'intel·ligència en relació a la família Bárcenas. Ara bé, assegura que va ser per localitzar els diners que tenia l'extresorer del PP a l'estranger i no per robar-li informació que esquitxava al Partit Popular. Nega també qualsevol irregularitat al respecte.
25: Don Eugenio, ¿en algún momento tuvo usted conocimiento de que don José Manuel Villarejo y don Enrique García Castaño hubiesen realizado algún tipo de actuación irregular?
26: En absoluto.
24: De la seva banda, l'excomissari Villarejo ha posat a la diana al CNI. Segons diu, el Centre Nacional d'Intel·ligència li va manifestar la preocupació que generava Luis Bárcenas no tan sols pel desviament de fons a l'estranger, sinó també per unes presumptes informacions sensibles que tenia.
27: Él decía que disponía de información sobre tráfico de armas, donde había una serie de personas.
24: Tant Pino com Villarejo han exculpat de l'operatiu de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i a qui aleshores era el seu segon, Francisco Martínez. Villarejo, però, ha anat més enllà amb un dard enverinat de l'expresident Rajoy.
27: Tanto el señor ministro como el resto fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy.
24: I preguntat per algunes de les gravacions on se l'escolta amb d'altres dels imputats reconeixent aquesta presumpta operació parapolicial, Villarejo ha assegurat que estan manipulades i que han estat aportades per les clavegueres del PSOE.
0: Ens situem ara a l'exterior amb l'Helena Pérez i comencem amb la nova escalada al Líban.
28: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat atacar barris del sud de Beirut malgrat l'alto al foc vigent. Israel assegura que els bombardejos tenen com a objectiu posicions de Hezbollah al districte de Dahiyeh. La decisió arriba enmig d'una creixent tensió a la regió. França ha demanat una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU mentre l'Iran reclama un alto al foc real al Líban i adverteix que qualsevol acord amb els Estats Units dependrà d'això.
0: El candidat d'ultradreta Abelardo de la Espriella ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia amb el 43,7% dels vots.
28: El pròxim 21 de juny s'enfrontarà en segona volta el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, de Pacte Històric, que ha obtingut prop del 41% dels sufragis i representa la continuïtat del projecte polític de l'actual president Gustavo Petro. Tant Petro com Cepeda han posat en dubte els resultats i asseguren que el recompte no correspon amb el cens electoral.
0: I Malàisia prohibeix des d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
28: La nova normativa obliga plataformes com Facebook, Instagram, TikTok o YouTube a verificar l'edat dels usuaris i bloquejar els comptes dels menors. Les empreses que incompleixin la llei s'exposen a multes de fins a 2,5 milions de dòlars. El govern malaisià assegura que la mesura busca protegir els adolescents davant l'augment del ciberassetjament i dels riscos a internet.
0: I més mesures, en aquest cas a casa nostra, perquè des d'avui llum i gas són més cars per la retirada de la rebaixa fiscal que formava part del pla per compensar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà, Climent Sabater.
1: L'IVA rebaixat al 10% d'electricitat i gas és des d'avui novament del 21% i l'impost especial de l'electricitat, que s'havia reduït al 0,5%, torna a ser del 5,11%. S'acaben les bonificacions fiscals perquè els preus s'han moderat des del mes d'abril, quan la inflació s'ha estabilitzat al voltant del 3%. Amb tot, el que els consumidors notaran al rebut de llum i gas és un augment d'un 15%, segons el professor d'enginyeria elèctrica Roberto Villafàfila.
2: És la mesura que acabem notant més els consumidors a la factura. Acabarà representant un increment sense varia ni potència ni el consum, del voltant del 15%.
1: En el cas dels combustibles, la rebaixa fiscal es manté fins al 30 de juny perquè l'increment de l'IPC dels carburants ha estat superior al 15%. També continuen en vigor ajuts a agricultors i transportistes. Des del Ministeri d'Economia han anunciat que properament es reuniran amb agents socials i sectors econòmics per avaluar si es mantenen aquestes mesures més enllà del 30 de juny.
0: A més, des d'avui ja es pot accedir al servei presencial i gratuït de l'Agència Tributària de Catalunya per fer la declaració de la renda. El servei estarà disponible fins al 30 de juny i cal demanar cita prèvia. Marxem cap a Tarragona, Judit Huerta.
3: Aquest any la novetat és que la Generalitat ha obert 40 oficines on es pot sol·licitar aquest servei. És a dir, qualsevol català o catalana tindrà a menys de 30 quilòmetres la possibilitat de fer la declaració de la renda presencial. La voluntat creix, tal com s'ha fet amb les atencions telefòniques, un 20%, el que significa que s'ha atès a 25.500 persones durant aquest mes de maig. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
6: Ens agradaria també créixer, jo crec que creixerem, perquè hem fet també una campanya també als mitjans molt important, perquè la gent sàpiga que si ha de fer la campanya de la renta i té problemes o té dubtes, ho faci a través de l'Agència Tributària amb un servei gratuït.
3: S'ha reforçat també en nombre de persones que atenen fins a arribar a les 140. Respecte a la gestió de l'IRPF, Romero ha insistit que la Generalitat encara no està preparada per assumir-ne la recaptació total. Treballa afegit per gestionar alguns dels seus elements, tot i que ha recordat també que la gestió del IRPF per part de la Generalitat no serà possible si abans no s'ha fet la modificació legislativa que ho permeti.
7: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Passa un minut de 3:15 i estem a pocs dies que el Papa visiti Barcelona i el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha presentat un informe en el que considera clau la incorporació de població migrada per sostenir la força laboral a Catalunya. Ferran Cuixart.
8: L'estudi apunta que actualment Catalunya compta amb 1.168.550 persones de nacionalitat estrangera en edat de treballar, xifra que representa el 21,8% i que suposa també un augment del 124% en els darrers 20 anys. Segons l'informe, això suposa un canvi estructural de la composició demogràfica i per això busquen actuacions per garantir una integració laboral i social amb polítiques sòlides i a llarg termini, entre elles feines dignes i aprenentatge de la llengua. Com dius, la visita del Papa es produeix en el marc d'aquesta nova dimensió migratòria. Portaveu del govern, Elma Said, durant la presentació de l'informe.
9: El Papa ha recordado que las migraciones actuales están atravesadas por guerras injustas, por violencia y por desigualdades, y ha insistido en algo esencial. La dignidad de cada persona debe estar en el centro de cualquier respuesta.
8: I manté que en aquest marc és amb el que treballa el govern espanyol amb el procés de regularització que, recordem, està actiu fins a final d'aquest mes de juny.
0: Bé, doncs la migració serà una de les qüestions que marcarà la visita del Papa, especialment a les Canàries, i coincidint amb aquesta visita, la Fundació Ferrer i Guàrdia també ha presentat la 15a edició d'un informe que torna a posar sobre la taula el debat sobre la laïcitat i la relació també entre les institucions públiques i les religioses. Ens ho explica la Maria Huguet.
10: Segons l'informe, Catalunya, juntament amb el País Basc, una de les comunitats autònomes amb menys consciència religiosa de l'Estat. En concret, a Catalunya, el 49,9% de la població té consciència religiosa davant del 47,6%. Malgrat que les generacions joves continuen sent les menys religioses, l'informe detecta que la franja de joves catòlics d'entre 18 a 24 anys, la pràctica és més intensa, ho explica en Joan Gorina, investigador.
26: Les joves de 18 a 24 anys són més practicants amb els
4: que es fan referència a la religió catòlica que les persones, per exemple, de 55 a 64 anys. Fet que ens fa veure, no?, que la relació, aquesta pràctica de les noves generacions, no segueix uns patrons lineals.
10: Pel que fa a la població religiosa a tot l'Estat, un 55% es declara catòlica i un 3,5% creu en altres religions. La Fundació critica que l'Església Catòlica mantingui certs privilegis també en matèria de finançament i posen com a exemple la visita del Papa Lleó XIV, que es calcula suposarà una despesa de 15 milions d'euros provinents de fons públics.
0: Per ser aquest dilluns, Ràdio i Televisió Espanyola estrena Sagrada Família 100 anys després de Gaudí, un especial interactiu de 3 episodis dedicat a la Basílica. La sèrie, presentada per Cristina Villanueva en català i Carlos de la Mora en castellà, ja es pot veure a RTVE Play. El projecte Benestar de la Fundació Pere Tarrés uneix gent gran amb joves adolescents per crear vincles a través de l'art, treballar contra l'edatisme i combatre la soledat no desitjada. Avui han celebrat l'última sessió del curs. Elias Príncep de Viana, de Barcelona, i allà hi ha estat Antoni Condé.
11: Unes 360 persones de 9 centres educatius i 7 casals de gent gran han treballat plegats durant el curs en disciplines com el dibuix, la fotografia o la ceràmica. La Fundació Pere Tarrés destaca que els tallers milloren el benestar i les relacions dels participants. En l'últim taller s'han unit l'IES Príncep de Viana i el casal de gent gran Bascònia en un projecte fotogràfic. Maria Isabela Ruiz, alumna, i Txelo Jaén, del casal, són participants del projecte.
12: Nunca había tenido esa experiencia y me gustó mucho porque ellos cuentan sus historias y así como que nos acercan más a la situación que pasaron.
13: Que aquestes experiències es tenien de fer més sovint i amb més temes. Aquesta jovent d'ara tindria d'aprofitar-se, no, i perquè no passi com ara nosaltres, que ens beneïm de no haver preguntat als nostres avis.
11: A partir d'aquest dimecres 3 de juny, la seu del districte de Gràcia acollirà una exposició amb els resultats del projecte, on s'hi destaca el procés creatiu i l'experiència viscuda pels participants.
0: I en cultura, Toni Acosta arriba a Barcelona amb el seu darrer espectacle teatral, Una madre de pel·lícula, que es pot veure al Teatre Romea, fins al 14 de juny, Montse Soto.
14: L'obra, amb la que porta 2 anys de gira, és un espectacle amb un origen lligat a la primera novel·la de Toni Acosta, Un caracol en mi armario. En ella parlava de l'amor de les mares, l'amistat, la soledat, la culpa, el dol per les ruptures o la força de la família. Aquesta vegada la intèrpret canària volia parlar, però, d'una síndrome que arriba per sorpresa a les atabalades i lliurades mares d'avui en dia, la síndrome del niu buit.
15: Me llamo Eva María y mi hijo me ha abandonado.
16: Pero si yo tengo la vida llena de cosas, ¿por qué siento este vacío?
18: Yo pensaba que no me iba a pasar y por eso me interesó hablar de eso. Si a mí me sucedía, ¿cómo tenía que ser para otras mujeres que habían volcado su vida en sus hijos?
14: Juan Carlos Rubio ha escrit aquesta comèdia amb moltes referències al cinema clàssic sobre una de les pàgines més delicades de la maternitat, quan els fills o les filles se'n van de casa. Un monòleg dirigit a un públic molt transversal que li ha portat, segons Toni Acosta, la saga de pel·lícules protagonitzades al costat de Santiago Segura.
18: Es hacer un espectáculo que, tratando temas muy serios, vienen niños y niñas de 9 y 10 años y se lo pasan bomba.
14: Una funció catàrtica pel públic que estarà en cartella al Romea fins al 14 de juny.
0: Jaume Riello, bona tarda.
26: Què tal, Eva? Bona tarda.
0: Esports. Compte enrere pel Mundial de Futbol. Només queden 10 dies perquè comenci a rodar la pilota.
26: L'11 de juny tindrem el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica, així que, tal com dius, ja estem a la recta final per a que arrenqui la competició futbolística més important. Una de les grans favorites per guanyar és la selecció espanyola, però el seu capità, Rodri, ha explicat que s'estima més no pensar gaire en això.
29: Bueno, evidentemente que es un halago y un privilegio que así sea, significa que hemos hecho las cosas bien, pero bueno, nosotros no pensamos mucho en las etiquetas.
26: Dijous la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Iraq, a la Corunya, en el penúltim partit preparatori pel Mundial. Ahir golejada del Brasil contra Panamà, 6-2. Alemanya va passar per sobre de Finlàndia, 4-0, i Estats Units va superar el Senegal per 3-2. Avui el partit amistós més destacat és un Noruega-Suècia. I un apunt més de futbol, ja és oficial, Íñigo Pérez és el nou entrenador del Villarreal, deixa el Rayo Vallecano després d'una històrica temporada en la qual l'equip madrileny ha arribat a la final de la Conference League i arriba a l'equip groguet per a substituir Marcelino García Toral.
0: En bàsquet, després de la derrota del Barça contra el València, ja ha quedat definit el play-off.
26: Els blaugranes van caure estrepitosament, 77-102, i això fa que el Barça acabi cinquè la fase regular. La penya ja sabia que tancava la Lliga en sisè lloc. Ara arriba l'hora de la veritat, l'hora del play-off. Els de Xavi Pascual tindran com a primer rival als quarts de final Frank Robert, Lucà Múrcia. La penya se les haurà contra el Baskonia.
5: El Barcelona i el Joventut de Badalona, doncs, només es podrien trobar en una hipotètica final. Demà a les 7 del vespre, els blaugranes visiten l'UCAM Múrcia de Sito Alonso, un equip que acumula a casa 10 victòries consecutives a la Lliga ACB. Dijous a la mateixa hora es disputa el segon partit al Palau i el tercer, per desempatar la sèrie, es jugaria dissabte a Múrcia. El Barça es podria enfrontar al Real Madrid o al Tenerife a semifinals i dimecres a les 9 del vespre començarà el play-off pel Joventut a la pista del Baskonia. Divendres es veuran les cares de l'Olímpic i diumenge el possible desempat a Vitòria. Si els de Dani Miret superen els quarts, se les hauran a semis amb el València o el Bilbao.
26: Gràcies, Frank. Ho dèiem abans, la derrota del Barça de bàsquet deixa així el quadre de play-off. L'equip blaugrana aspirava a ser tercer, però la patacada contra el València els deixa sense el factor pista. El Palau va xiular els seus jugadors i l'entrenador Xavi Pasqual era contundent.
17: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc.
26: Per cert, el Real Madrid ha anunciat que es reforça amb el pivot Madi Sissoko fins a final de temporada per la plaga de lesions que té al joc interior. Encara sobre la CB, premis de la fase regular, MVP, l'alé del Madrid Mario Gessonia, el cinc ideal de la Lliga està format per Jan Montero del València, David De Julius de l'UCAM Múrcia i Gessonia del Madrid, Luau Cabarrot del Baskonia i Luka Bosic del Granada. Cap jugador de casa nostra entre els guardonats. El segon cinc ideal sí que n'hi ha un, Ricky Rubio, del Joventut, al base del Masnou, per cert, ha guanyat el premi a millor jugador del mes de maig, amb una mitjana de 24 de valoració i un balanç de 5 victòries i cap derrota.
0: Aquesta setmana comencem el play-off de l'ACB, mentre que el de l'NBA serà l'hora de les finals.
26: Sí, els Knicks de Nova York s'enfrontaran al San Antonio Spurs, es repeteix la final de 1999, de fa 27 anys. En aquella temporada l'anell se'l van emportar els Spurs. Des d'aleshores, Josep Capel, el camí dels de San Antonio i dels Knicks ha estat molt diferent.
19: Pols oposats, camí exitós pels Spurs i travessia pel desert dels Knicks. Des del títol de 99, quatre anells més pels de San Antonio. Del primer amb la base del veterà David Robinson i el rookie Tim Duncan a l'hegemonia de la primera dècada del segle XXI amb Tony Parker i Manu Ginobili sumant-se a Duncan. El del 14, a més, hem d'afegir a Kawhi Leonard. Amb la marxa d'aquest últim i les retirades progressives de Duncan, Parker i Ginobili, va arribar un lustre complicat de reconstrucció amb paciència fins a l'arribada de Víctor Wembanyama al 2023 per tornar a situar els Spurs al nivell top d'aspirar al títol. El denominador comú, l'estabilitat als despatxos i a la banqueta, amb un Greg Popovich dirigint més de 25 anys un equip que ara porta Mitch Johnson. Ben al contrari que els Knicks, des de la final del 99 en la penúltima temporada de Patty Wynn, un caos fins fa 3 anys. Només es pot salvar una petita etapa amb Carmelo Anthony d'estrella per arribar a una finals de conferència. De res va servir veure la franquícia dirigida des dels despatxos per Isaiah Thomas o Phil Jackson, a la banqueta per Larry Brown o Mike D'Antoni, o estrelles al parquet com Stephen Marbury, McGrady o Stoudemire. La clau, l'arribada de Jalen Brunson, ben acompanyat d'altres com Josh Hart i amb un Mike Brown a la banqueta que ja va aconseguir la Copa l'any passat.
0: Gràcies, Capel. També eliminatòries pel títol del Barça de futbol sala. Els blaugranes estaran a semifinals si guanyen a la pista del Valdepeñas.
26: A les 9 de la nit i per Teledeporte. Aquest partit és una ronda al millor de 3 i el Futbol Club Barcelona es va endur el primer punt de l'eliminatòria divendres. Va guanyar per 4-1 al Valdepeñas, al Palau Blaugrana, en un duel que va servir també per retre homenatge a Sergio Lozano. El club va retirar la samarreta del Búfalo amb el nou a l'esquena i a Tablero Deportivo vam parlar ahir diumenge una estoneta amb ell. Quatre vegades s'ha trencat el genoll dret a la seva carrera, quatre lesions de gravetat, però només un cop reconeixia a Ràdio Nacional que s'havia plantejat la retirada.
20: Cuando me rompí la tercera vez, que fue de una patada justo después de la pandemia, el 2021, como ya había pasado dos operaciones, o sea, nada más romperme, en la ducha le dije al doctor, como en que en paz descanse el doctor Miñarro,
21: sí.
20: Le dije como 10 o 15 veces, lo dejo, doctor, imposible, no vuelvo a pasar por ello. Lo pasé muy mal en la segunda y sin embargo, la tercera y la después la tercera fue súper bien. Y cuando me operé en la cuarta, todo el mundo decía, te retiras, ¿no? Lo dejas, ¿no? Y yo, no, me voy a recuperar, ya veremos.

0: La temporada de tennis es completa aquesta ronda tal com dius. S'ha disputat el primer partit del dia. L'italià Flavio Cobolli ha guanyat per 3-1 l'estatunidenc Zachary Svaria. Avui, tres partits més al quadre individual masculí. Cerúndolo contra Berrettini, Ogier Aliassime contra Alejandro Tavilo i Tiafoe contra Arnaldi. Ja estan a quarts de final Rafa Jódar, Alexander Zverev, el txec Jakub Mensik, botxí d'Àlex de Minyauri de Rublev i el brasiler João Fonseca, que ha arribat a aquesta eliminatòria als quarts de final després de superar Djokovic i Casper Ruud. El quadre femení, la número 1 del món, la bielorussa Arina Sabalenka, se les haurà contra la japonesa Naomi Osaka en l'últim partit del dia a Roland Garros. I en hoquei patins, semifinals de l'hoquei Lliga aquesta tarda a les 7. Barça-Igualada, l'equip barcelonista domina la sèrie després de guanyar el primer partit. En l'altra semifinal, el Calafell està contra les cordes perquè el Liceo de la Corunya s'ha imposat els dos primers partits.
1: Gràcies, Jaume.
0: Fins ara.
1: I nosaltres acabem aquest informatiu amb una última hora perquè el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, acaba d'aixecar parcialment el secret de sumari del conegut com a cas Leire Díez, la investigació sobre una presumpta xarxa destinada a desestabilitzar causes judicials que afectaven el PSOE i el govern espanyol. La causa, recordem, també investiga possibles irregularitats en contractes vinculats a la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxon Alonso haurien cobrat fins a 700.000 euros en comissions en diverses operacions sota sospita. El jutge manté encara sota secret una part de la investigació durant un mes més per no perjudicar diligències pendents, però considera que ja s'han practicat gran part de les actuacions necessàries. A més, el magistrat atribueix un paper superior, diu textualment, en la trama a l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que segons l'instructor hauria encarregat a Leire Díez la coordinació d'actuacions per influir en processos judicials. Pedraz sosté també que Cerdán formaria part del grup conegut com a Iruroc, presumptament implicat en l'orientació de procediments administratius per obtenir beneficis econòmics. Xavier Martínez, bona tarda.
2: Bona tarda, Eva.
1: Doncs aquesta és l'última hora, l'estàvem esperant tot el matí, aquest aixecament del sumari. L'aixecava parcialment. Haurem d'esperar un mes més per conèixer la part més important.
2: Estarem pendents del magistrat de l'Audiència Nacional.
1: Sí, què és el que ens portes en aquesta última hora, Xavi?
2: Doncs Alberto Montes, que ja està aquí per parlar, evidentment, d'aquesta final de la Champions, de tot el que va passar a París també aquella nit, el dia següent i fins i tot ahir. I moltes més coses, perquè, per exemple, hem de parlar de la selectivitat, que està al caure. Així que el nostre actor i còmic preferit, Alberto Montes, arriba per destripar una miqueta tota l'actualitat i el més viral.
1: Bé, doncs comencem fort la setmana. Xavi?
2: Sempre, sempre.
1: Bona tarda.
2: Una abraçada, Eva. Les 3:02, tercera hora.

0: tercera hora de Xavi Forni amb el Martín Noia al control, perquè tot soni molt bé, amb el Cristian Estanescu i el Joel Sevilla a la producció. Hola, Maria, de nou, què tal?
1: Hola, què tal? Estàs? Molt bé,
0: has dinat bé, no?
1: Sí, uns macarronets.
0: Fantàstic.
1: Tu estàs en dejuni.
0: No, no, he menjat la coca que m'ha donat el Xavi Freixas.
1: Ah, molt bona, boníssima aquesta coca.
0: Li han portat una coca de llardons boníssima al matí de Ràdio 4 i m'ha dit, escolta, menjar alguna cosa, perquè si no...
1: Sí, jo també n'he menjat un tros.
0: Sí, sí.
1: Coca de llardons.
0: Jo amb això ja estic, eh? Ja està.
1: Menges molt poc.
0: No, sí, jo menjo molt. Passa que últimament no hi ha espai, ja ho saps tu. Hola, Albert Montes, com estàs?
2: Ei, què tal, què tal?
0: Passa, bigotes?
2: Mira, ei, bigote, arrocets.
0: Sí.
2: És el que he menjat jo, arrocets, amb una mica de vedella. Perdó.
0: Que estava llegint una última hora que ha publicat The Athletic.
2: Sí.
0: Normalment jo em crec a The Athletic.
2: Sí.
0: I diuen que hi ha interès del Barça per... Cucu!
2: Cucu!
0: Cucurella!
2: Cucurella!
1: Cucurella!
2: Home, és un interès, no vull treure-li jo importància a la notícia de Dialètic, però és un interès recurrent.
0: Tu creus? Home, parlava avui molt de l'Atlético de Madrid, que l'Atlético de Madrid sí que volia el lateral.
2: Ha preguntat per ell, però vull dir, des de una mica l'explosió del

0: lateral al Getafe i després el seu pas al Chelsea, ja està al Chelsea, jo crec que sonava pel Barça. El que passa és que, clar, vull dir, hi ha molt rum-rum a les xarxes envers el club blaugrana, perquè passa el de cada estiu, i és el Barça no té calés, però ja ha fitxat un tio de 80 milions... 70, 70, sí, 80. Sí, sí, sí. Anthony Gordon.
1: Flash Gordon.
0: A continuació parlarem del personatge, perquè a mi ja me l'estimo,
1: me l'estimo més
0: que els meus nebots, ja. I l'oferta, pseudo-oferta, que hi ha sobre la taula per Julián Álvarez. També parlarem d'això. També
1: ja em fa una mandra, això,
0: i
1: ja.
0: I parlarem de la reacció de l'Atlético. Una mica...
1: No, però per això t'ho deia, que com se sap que l'Atlético de Madrid vol a Cucurella i vol a Bernardo Silva... Sembla que els dos estan encaminats cap al Camp Nou. Bueno, segurament Bernardo més que Cucurella.
0: Veurem què passa. Ja veurem. Bernardo Silva, en fi, a mi em motiva un jugador com aquest, la veritat.
1: És fons d'armari, no?
0: És fons d'armari, és, bueno, operació Gundogan, operació Albertini, operació...
1: Ah, és veritat, Albertini.
0: Davis, vull dir, aquests jugadors ja amb una... Ell és el més jove de la llista, probablement, dels que he dit, perquè té 32 anys, si no m'equivoco,
1: sí.
0: I arribaria com a fons d'armari, com bé deies, i és, en fi, és un primer canvi bastant heavy i molt interessant. No sé si hi ha notícia de la setmana passada, si no ho comento ara molt ràpidament, i és que per fer espai, diguéssim, per Bernardo Silva, hauria de sortir gent.
1: Sí.
0: I un dels noms que està a la rampa de sortida és Marc Casador.
1: Sí.
0: I un equip que s'ha interessat per ell és el Depor.
1: Què dius?
0: El Depor ha demanat la cessió per un any del migcentre català, que seria una peça fonamental, clau, a l'equip cruñés de cara a la temporada que ve. Li ofereixen protagonisme i les converses estan prou avançades. El director esportiu del Depor, Fernando Soriano, ho deia amb la boca petita que en fi, que...
1: Tens informació?
0: Que hi havia interès.
1: Això és informació?
0: Això és...
1: No, sabem que estàs molt lligat al Depor.
0: Mig.
1: D'acord.
0: Mig informació, mig opinió, / intuïció. Però me'l crec bastant, el director esportiu, i quan les deixa anar és perquè hi ha alguna cosa al darrere. Per tant, estarem atents. Jo venia ara camí cap aquí comentant una de les notícies. Maria, estaràs d'acord amb mi?
2: No,
0: perquè
2: increïble.
0: Ha sigut llançar el titular i la Maria ha menjat l'am. Ei, Lulla! I s'ha enganxat a la canya. Estem parlant de l'afer... La trama... Montserrat Caballé, Lluís Pasqual, Judit Martín, no? Aquest triangle, com ho explicaríem breument, Maria, a veure si m'ajudes, perquè
2: sí,
0: no és fàcil,
2: jo t'ajudo.
0: La Judit Martín va al podcast La Ruïna,
2: uh-huh,
0: i explica... Què explica? A veure, és que...
2: Judit Martín, que és humorista,
0: imitadora,
2: va al podcast de La Ruïna.
0: Correcte.
2: I explica que amb ella, l'any 2019, quan mor Montserrat Caballé, Lluís Pasqual, que és la persona encarregada d'organitzar l'acte d'homenatge a Montserrat Caballé al Liceu...
0: Mític director de teatre, d'escena, en fi,
2: exacte,
0: artista...
2: Li demana que li enviï un àudio. Ella en aquell moment feia la imitació de Montserrat Caballé.
0: Estava a la ràdio. Sí.
2: Imitant a Montserrat Caballé, dient-li que, sisplau, que li donés les gràcies per fer aquest acte i que si algun dia Montserrat Caballé ja no hi era, que li agradaria que aquest acte el presentés ell mateix, Lluís Pasqual. Doncs en aquell moment, Judit Martín posa TV3 i veu aquest acte en directe amb la seva veu com si suplantés a la de Montserrat Caballé, que tenim l'àudio, per cert.
0: Lluís Pasqual fa passar la veu de Judit Martín.
1: Això és increïble.
0: Parla de Caballé en un homenatge a aquesta, a la soprano catalana.
2: Mira, tenim l'àudio, escolta.
3: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi, sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
4: Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer disc a duo amb Lluís Pasqual.
5: Mort de vergonya.
4: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
5: Home, Bé, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè
6: Així podríem tenir sempre, sempre, sempre la seva veu.
7: Oh.
8: I vostè, senyora Cavaller, què li demanaria a Lluís Pasqual?
7: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
6: Això és una trampa.
2: Aquesta és la veu de Judit Martín.
0: Aquesta és la veu de Judit Martín.
1: Perdona,
0: i és increïble.
1: I ell després, des de l'escenari, quan li estan fent l'homenatge, quan ja ha acabat de sonar aquest àudio de ràdio, suposat àudio de ràdio Reus, diu... Ho va decidir ella.
0: Exacte. Exacte. El tall acaba aquí.
1: No ho vaig decidir jo,
0: en fi,
1: va ser ella.
0: Ràdio Reus ha confirmat que aquesta entrevista no va tenir lloc, que, de fet, deien que l'any 88 l'estil de la ràdio era més modern, ja buscaven una modernó que no exemplifica aquest àudio. Per tant, Lluís Pasqual no només contracta Judit Martín per fer de cavaller, sinó que contracta un tio per fer de locutor de Ràdio Reus. Vull dir que es munta
2: molt
0: un sainete
2: molt fort,
0: amb un guió una mica fluix per ser director d'escena, això de no vull que et moris mai... En fi, molt gruixut, tot plegat. I una de les coses més fortes és que, evidentment, no, vista la trampa, és que la Judit Martín espera cobrar la factura... Bueno, no, espera emetre la factura del 2019, perquè a la mateixa ruïna diu que, en fi, que va deixar caure allò de... Bueno, això és la factura que li envio. Ja t'ho direm, ja t'ho direm. I, evidentment, clar, no volien deixar proves. Per tant, era la...
1: Clar.
0: Si algun dia parlava... Que ho ha fet al podcast de la ruïna, doncs quedava...
2: 7 anys, esperat a dir-ho,
0: Sí, perquè diu que ha prescrit ja, que ho ha consultat amb el seu advocat, amb l'Alonso Cubillas, això ho diu a Twitter, i que ja ha prescrit tot plegat. En fi, sembla conya, però és veritat.
1: És terrible.
0: Vinc a fer una recomanació. Abans la gent no parla, vull recomanar una sèrie que m'està encantant. Ara estic per la meitat, més o menys, de la sèrie. Es diu Se tiene que morir mucha gente.
1: Mira, la segona persona que ens ho diu en... 2 programes.
0: Molt divertida, molt divertida. Està creada per la Victoria Martín, mm-hmm. aquesta còmica guionista que, per molt que ella vulgui caure malament i ser odiable, és realment entranyable i té un talent enorme.
1: No tienes TDAH, no eres... com era aquell vídeo?
2: Sí, l'hem posat diverses vegades.
1: Molt fan, molt fan.
0: És molt bona, té un humor molt cru, molt negre, i la sèrie ho té tot això.
1: És la seva vida, no?
0: És boníssima. Entenc que està inspirada en ella, perquè la protagonista, evidentment, és una noia bastant tòxica i com una mica, underground i fora dels marges, a la vora dels marges, perdó, però està molt ben interpretada per l'Anna Castillo, per la Macarena García, per la Laura Beismar i per la jove Sofía Otero, que és una actriu de 12 anys, que és l'alter ego de la protagonista en edat escolar. Diguéssim que ella té com un diàleg intern amb la seva nena del passat, i els diàlegs entre una i l'altra són boníssims, perquè la nena és grollera, és maleducada, és borde, és rància, i es genera una complicitat boníssima. I jo la recomano molt, molt, molt fort. Té també cameos molt interessants, Se tiene que morir mucha gente, está Movistar, i és una de les sèries de la temporada, realment. Ara sí, la gent no parla.
1: No parla. Ara anem amb la gent parla, però abans la gent no
0: abans
1: parla.
0: La gent no parla, una notícia que diries, home, és una notícia satèl·lit, que no porta enlloc. Cuidao, no és la primera vegada que passa, No és la primera vegada que passa. Gos antidroga es llança directe a la butxaca d'un vicealmirall en una cerimònia oficial de l'Armada. Venien a presentar 2 experts policies antidroga, canins, 2 pastors alemanys, i en el moment de fer-se la foto, els 2 gossos, no un que es despista, que diu aquí huele a xocolat, no, els 2 van a mossegar la butxaca d'un dels militars presents en aquest acte. En fi, hi ha maneres de celebrar el Dia de les Forces Armades.
1: Com
0: aquest és un, i l'altre és que et caigui la bandera a sobre.
2: Dic, ai, pobre.
0: A veure, ai, per veritat. Molt protocol, jo entenc el protocol i més el protocol militar. Bueno, l'entenc. No sé si l'entenc, però, en fi, hi és, no?
1: Sí,
0: el protocol,
1: però
0: aquest home ha de quedar a 40 graus sota aquesta bandera espanyola, suant,
2: però
0: que ningú corre a auxiliar-lo, que se li veu la boca... El tio respirant a tot lo que dà. Em recordava algú, però no ho diré, d'acord?
1: Ja.
0: Perquè m'agradaria continuar el programa la temporada que ve.
1: Yeah.
0: Però, en fi, triguen gairebé 2 minuts a treure-li i molt graciosa, per altra banda, la reacció del rei, que no pot evitar un petit ball de celles de... Ai va! Estava dient per si mateix.
2: Sempre els hi passen coses el dia de les Forces Armades. Mai hi ha un dia tranquil. Sempre passen
1: coses.
0: Sí, sí, sí. En fi, ara sí.
1: Ara sí, la gent parla.

0: Parla molt bé.
1: Anthony Gordon.
0: Gordon. Wow.
2: A veure, és cert.
0: M'ha guanyat.
3: Que... A tothom, a tothom.
2: Té tres frases, però és que... Ojo, eh? Perquè però la dicció...
0: Parla molt bé el castellà.
3: Molt intel·ligent, aquest senyor, eh?
2: Castellà i català. És la figura de la setmana del món Barça.
0: Una mica de català, també, sí.
2: Ei, és que però
3: estic molt feliç.
2: Escoltem-lo en català, sí,
0: anem,
2: sí.
0: Anem a escoltar-lo. Anthony Gordon, nou fitxatge del Barça.
4: Estic molt feliç. Estic molt feliç.
0: Veus? Molt bé, això signant samarretes al sortir de la presentació.
2: L'últim tall és quan guanyi el triplet, no? Estic molt feliç. Anirà a fer balcònic a Lloret.
0: Déu t'escolti.
3: Hi ha gent que 20 anys a Catalunya encara no s'ha dignat a dir estic molt feliç.
2: A eso voy, a eso voy, a eso voy. Ja li ha passat a mà per la cara a Leo Messi, que molt el pot petit a la canalla, molt els pirates i el lleó vergonyós al cotxe, però no xerrava català. I també Flick, Hansi Flick, que diuen que en la intimitat del vestidor sí que diu alguna paraula en castellà més que català.
0: Castellà sí que domina ja.
2: Però, en fi, aquest home és un exemple. Ara parlarem una mica més de per què aquesta dèria per parlar català i castellà, perquè el que m'ha sorprendre molt és que les preguntes entraven en anglès i ella responia en castellà, molt fort.
5: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça. Gracias.
2: Increïble.
0: És espectacular.
2: A veure diuen que efectivament aprenen castellà perquè hi ha un fisioterapeuta, sí, del Newcastle, madrileny, que li, bueno, amb el que aprèn, però que, a veure, jo crec que aquest castellà és de mucho verano sangria torremolino, no? Vull dir, té tota la pinta, l'accent és de...
0: És molt formalet.
2: Más vino, por favor.
0: És un anglès, es veu bastant calmat en aquest sentit. Potser després en surt una miqueta bèl·lica.
2: Home, jo el veig amb la samarreta descordada, vermell com una gamba, passejant per...
0: Sí, però de tranquis, saps? Una sangria, sí, de no quatre jarres.
2: El típic anglès de tranquis. Per la Costa Daurada o per litoral mediterrani.
3: I se l'entén prou bé. És de Liverpool, no. I per tant té aquest scout accent, l'accent scout, sí, de Liverpool, sí. Però tot i així, vull dir, és un anglès molt assequible.
2: Increïble, i seguir aquest ritme, jo crec que parlarà català abans del Nadal.
0: Això és adaptar-se. M'ha recordat a Guardiola quan fitxa pel Bayern, que ningú s'ho esperava i va fer la primera roda de premsa el dia de la seva presentació en alemany.
2: Exacte.
0: Responent una miqueta en alemany i dir, ostres,
2: o...
0: es va guanyar tothom.
2: O
0: ja,
2: com Luis Enrique al PSG.
0: No.
3: Parla el francès,
0: una
3: Emery,
0: però...
2: Una Emery, efectivament.
0: Tu jugué?
2: A l'Arsenal.
0: Si bueno, tu no jugué?
2: O Guillermo Mor, també. Guillermo Mor també té una declaració postpartit. En fi, com el meu amic Penya, que va posar una redacció en anglès. Ai, penso què?
0: Impressionant.
2: La primera, només. La Penya, vull parlar.
0: Anthony Gordon, que és el primer fitxatge de Deco en aquest mercat d'estiu, que és un superjugador, aquest nano.
2: És un superjugador extrem davanter, a priori ve a fer trident amb, a priori, Rafinha i Lamine Yamal, a l'espera de que tinguin lloc altres fitxatges. Ja ho dèiem abans, hi ha hagut oferta formal per Julián Álvarez, es parla de 100 milions d'euros, seria l'oferta, no sabem si finalment acabarà entrant algun jugador en aquesta operació. Ara penso, ostres, ens hauria anat bé cedir a Pau Víctor en comptes de vendre'l. Ell volia marxar, ell volia marxar, perquè ha fet una temporada espectacular al Braga i seria una peça potser interessant.
3: Ah, sí? I el Barça necessitava els calés, també.
2: El Barça necessitava els calés, però, en fi, veig una operació així on un jugador d'aquestes característiques que... també és la...
3: Roni Bargi, diuen que vol marxar, també.
0: Sí.
2: Roni Bargi...
3: S'està parlant de Koundé, maybe.
0: El Barça volia vendre Roni Bargi i quedar-se una opció de recompra, que això ho ha fet amb molts, però es veu que al final sortirà cedit, I aquí sí acaba de vendre el Barça és Ansu Fati, ja definitivament. Són 11 quilets
2: que... No el volia l'Atlético, en Sofati no el volia l'Atlético.
3: Rashford,
2: ha fet una gran temporada.
0: Molt de
2: ha fet una gran temporada, a França, al Mónaco. Ha fet una molt bona temporada i aquí deia que havia d'estar a la llista de Luis de la Font. Molto flipato, també.
3: Rashford, també, diuen que...
0: 15.
3: Bye, bye.
0: El Barça vol baixar la xifra 15, però el Manchester diu que ponte aquí baila.
2: En qualsevol cas, Julián, sona i sonarà durant tot l'estiu com a possible fitxa del Barça.
0: Quina mandra, tu.
2: I ens va sorprendre molt, a mi especialment, ens va sorprendre molt els tuits de dissabte de la conta del... Divendres, perdó, de la conta del Atlético de Madrid, on deien, here we go, hemos enviado un fax al Fútbol Club Barcelona con nuestra oferta de traspaso, amb la foto de la Minya Mal, on deia 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual a la ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el anuncio.
0: Lamentable.
2: Jo em preguntava, al propi Twitter vaig mencionar aquest tuit, vaig dir, o ha dinat amb mi? Eren les dues opcions que jo veient aquests tuits del community manager de l'Atlético, deia, o ha dinat amb mi? Que ja passa, Divendres, acaba la setmana, te'n vas d'after work amb els companys...
0: Soy molt de Madrid, també,
2: Clar, exacte, Calle Ponzano...
0: Claro.
2: Perquè, com he dit, va a Calle Ponzano. Hombre. No se'n va a Lavapiés. No se va, no, va ahí, a Ponzano. I clar, capità d'aquí, capità d'allà, pues, fa aquest tipus de tuits. Això,
0: lamentable.
2: Això o és que el CM de l'Atlético de Madrid té 8 anys, que també podria ser.
3: Sí.
2: És un nen petit amb un smartphone, su primer smartphone, i està fent tuits. Després fa...
0: No serveix per res, per res.
2: Parlaven també de Pedri, de Rafinha, en fi. Després s'escalfa una mica la rivalitat. Tot això són xorrades i jo crec que no passa d'aquí, no? Però s'escalfa una mica aquesta rivalitat i després venen problemes extraesportius. El cas, el que sí que és segur és que el jugador vol marxar i vol marxar al Barça. Vull dir que ell,
0: això està claríssim.
2: En aquest cas, ho està posant tot fàcil en el sentit de propiciar una operació. Després veurem si el Barça té múscul.
0: No, però que l'Atlètic ja s'ha tancat, que diu que no, 100 milions no, que s'estan remitint ja a la clàusula de 500 milions.
3: Sí, ja ho veuríem, sí.
2: Més de 500, no sé quan...
3: Va.
0: Però jo crec que per 150 sí. Ara, la pregunta és, pagaríeu 150 milions per Julián Álvarez si fóssiu al Barça?
3: No, jo no.
0: Jo tampoc,
2: No... i menys si han d'anar a l'Atlético de Madrid.
0: Clar, exacte. És que està reforçant amb una milionada a un rival directe de la Lliga.
2: Un equip que ja té múscul financer, i aquí ja hem dotat també d'euros al llarg
0: de... I de jugadors, Villa, Luis Suárez... Jugadors. El vam pagar per Griezmann i després el vam regalar de tornada allà. Els hi vam baixar el preu,
2: Per això.
0: Tot l'any de sessió del Griezmann, home.
3: Després perquè vinguin al Camp Nou i t'insultin i et tirin coses, saps?
0: Sí, jo recordo que a més hi havia una clàusula amb el Griezmann que era jugar 45 minuts, una sèrie de partits quan estava cedit allà i automàticament tenia un preu. Doncs el Xolo, recordeu, no? Que el feia jugar mitja hora.
3: Sí.
2: És veritat.
0: Per no pagar aquell preu.
3: Clar.
0: Bé, és igual, el Barça al final va acabar accedint...
3: L'afició ve al Camp Nou i tiren gots... Sí, perquè jo me'ls vaig trobar, vull dir, jo els tenia a sobre els dies de l'eliminatòria tant de Copa com de Champions. Jo estava just a sobre del... O sigui, estaven a sobre meu, jo estava a sota de la segona... Jo estava a primera graderia, ells a tercera, i tiraven gots, insultaven a l'afició... No hi ha cap més afició que ho faci, és que no ho feien ni del Real Madrid.
0: Yeah.
3: O sigui... De les pitjors aficions, de veritat, que jo m'he trobat en un estadi. L'Atlético de Madrid no serà tot en general, però...
0: Els que viatgen.
3: Els que viatgen, els que estaven aquell dia al Camp Nou, jo us puc dir jo que la gran majoria eren de les pitjors aficions.
2: Jo he fet una prèvia, Atlético-Real Madrid al Metropolitano amb Gol Televisió i et diré que a casa també són bastant particulars. Particulars. Com a mínim. En fi. Dit això, ja veurem què passa, però malgrat el que diu l'Atlético i tal, diguéssim que la paraula o la voluntat del futbolista s'acaba imposant. Avui també llegia que el Paris Saint-Germain deixava la cursa amb Julián, també estava pretès pel Paris Saint-Germain, però finalment diuen que no sé si és que Luis Enrique vol aplanar i vol fer-li un favor al Barça, veient que ara guanya Champions per parells.
0: És increïble. O pensant que potser en 2 anys torna a entrenar al Barça. I diu, mira, si el fitxen ja, el tinc quan arribi. Saps?
2: Per cert, per lligar-ho tot una mica ja i fer la matriosca dels temes, un entrenador pretès també per l'Atlético de Madrid. Quan el projecte Simeone, que per mi ja comença una mica a fer pudor al Canfor, a Armario Cerrao, no? Perquè ja són molts anys, no per res, vull dir, Simeone ha aconseguit coses... molt grans amb l'Atlético de Madrid, li ha tret un profit a la plantilla.
0: Sí, li ha donat competitivitat, també t'he de dir que, clar...
2: En fi, ha fet bona feina.
0: Molts calés, eh?
2: Ha fet bona feina, i allà estan els números, i on ha arribat també a competició europea. Però arribarà un dia que si no haurà de marxar. I Luis Enrique era pretès per l'Atlético de Madrid d'Enrique Cerezo. Jo crec que ell, no sé si la seva voluntat passa per aquí, més veient com ara és hegemònica la seva posició a Europa. Estarà content el president del Paris Saint-Germain, que fa 25 anys que volia arribar a una final de Champions, aconsegueix arribar a dues i guanyar-les amb Luis Enrique. Luis Enrique aconsegueix la seva tercera Champions League, increïble. L'any passat es complien 10 anys d'aquella Champions amb el Barça, la darrera del Barça, per cert.
0: És veritat.
2: 11 anys enrere.
0: Només superat ja Alberto per Ancelotti, no?
2: Ancelotti.
0: En té 5. Llavors estan Luis Enrique i Guardiola amb 3, em sembla. I algun altre més?
2: Guardiola 3? Guardiola...
3: Sí.
0: Sí, jo diria que sí. No? Que són dos amb el Barça i
3: una
0: amb
3: el
0: City.
3: Dos amb el Barça i una amb el City, sí, correcte. Exacte.
2: Sí, sí.
3: 2009, 2011 i la del City.
2: Efectivament, sí, sí. Doncs sí, està allà a l'Olimp dels grans entrenadors. Crec que ja era... poc discutible, que era un dels millors entrenadors del món. I ho demostra un cop més. Tercera Champions per Luis Enrique, segona del Paris Saint-Germain, segona consecutiva, curiosament, dos anys després de perdre a la seva estrella principal,
0: això
2: que
0: és
2: fort, no és altra que Kylian Mbappé.
0: Com ha d'estar?
2: Que devia marxar dient...
3: Mbappé, saps com està? Pensant en el Mundial. Jo crec que
0: sí,
3: és absolutament igual tot.
0: Totalment d'acord.
3: Jo crec,
0: sí,
3: eh?
0: Sí.
2: No li dona prioritat al futbol, a la seva vida no és la seva màxima prioritat.
3: Jo crec que el que li dona prioritat és a ell mateix, i ara mateix i a França. O sigui, ni al Real Madrid, ni el que passi amb el PSG, crec jo, no ho sé.
2: I escoltem què deia Luis Enrique l'any de la marxa de Kylian Mbappé respecte a la Champions League.
6: Creo que lo voy a mejorar el siguiente año, sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.
3: Y punto.
2: Increíble, increíble.
0: Per mi, o sea, és un òrdago.
2: Sí, sí. A part que ell...
0: Tan brutal, no?
2: D'alguna manera convida a marxar Mbappé del Paris Saint-Germain. No li posa pegues a marxar.
0: Ell ho sabia.
2: Mbappé també estava mareando la perdiz molt fort amb el Real Madrid i podria haver estat un any més, segurament, però ell també, jo crec que es marca el repte. Luis Enrique té un documental també a Movistar que no us podeu perdre, boníssim, sobre el seu primer any al Paris Saint-Germain amb Mbappé, per cert, a qui li fa unes tutories privades.
0: Hem vist vídeos de...
2: increïbles, i el tio realment és un xaiet al costat de Luis Enrique. Vull dir que ell diu que com a company i com a professional... ni una pega, que el tio estava allà, que no era pas una estrella que estigués per sobre de la resta, però es marca com a objectiu, jo crec, ego d'entrenador, de dir, te'n vas tu, aconseguirem la Champions, malgrat tu no hi siguis, demostrarem que som un equip, i així ho han demostrat, perquè al marge dels diners, evidentment, l'equip amb més pressupost del món, juguen un futbol exquisit,
0: ah,
2: juguen molt, molt bé, són molt bons
0: molt
2: individualment.
0: Són un equip, un bloc, de veritat.
3: Que, per cert, Mbappé, relacionant-ho també, la seva nòvia, Esther Esposito, estava al concert de Bad Bunny, no? Que sentim ara de fons Bad Bunny.
0: Sí, sí,
3: doncs
0: sí,
3: se les llevo a totes a la casita.
0: Perreo com
3: perreo
0: Bad Bunny.
3: Perreo com Bad Bunny, Esther Esposito. Hi ha hagut una mica de polèmica.
2: Sí. Ara parlarem d'això també. Estava Marta Ortega, també, la filla de
0: Amancio
2: Ortega.
0: No?
2: Darrere una columna, perquè són una família discreta. Amancio Ortega apenas ha sortit als mitjans, apenas fins fa poc, relativament poc, no se li coneixia la cara a Amancio Ortega. Una família que cuida molt la seva privacitat, però allà estava Marta Ortega, la segona persona més rica d'Espanya, per sobre només té el seu pare.
0: Està criticant molt a Bad Bunny i la casita, perquè en principi era una alegoria, no?,
2: de l'anticapitalisme i del working class,
3: sí,
2: i
3: de
2: resulta
3: les...
2: que falta Victoria Federica.
3: De les classes obreres de Puerto Rico. Es van construir aquestes cases on vivien les classes obreres de Puerto Rico i que ara és tot el contrari.
0: I que vam esbrinar com se seleccionen a les noies
2: com va,
0: que entren.
3: Bueno, de...
0: havíem de ser físicament, sí, d'una determinada manera.
3: D'una determinada manera, no, havien de ballar bé, havien d'anar ben maquillades, havies de tenir unes certes mides, havies d'estar prima, i només noies, pocs nois.
0: Això les que no eren famoses, eh?
3: Exacte, les que no són famoses.
0: Famosa,
3: tu estàs pel concert i et veuen una mica produïda, una mica ben arreglada i tal, i pentinada, i li agrades a la persona que es dedica a captar aquestes noies, i diu, vinga, puja a la casita. Et fan tancar el mòbil dins d'un tipus de bossa on hi ha una alarma i pita, si tu obres el mòbil, no es
2: bossa,
3: poden...
2: Bossa Zip, on li porto, sí, jo el berenar a la meva filla.
3: Més o menys. No es poden tenir mòbils a la casita i doncs has d'estar pel concert, perquè si no tothom estaria gravant. Llavors, doncs, Esther Espósito es va posar a ballar al costat de Bad Bunny.
0: Tot molt revolucionari. I
2: això les noies, molt bé, aquesta selecció, molt 2026. Però els famosos tenen passen algun tipus de càsting o per anar allà? Perquè vaig veure Manel Giró...
3: Els conviden. Sí, i Ballanos ho va dir.
0: No? Les agències,
2: no? Doncs no he mirat... Vull dir, igual tinc el
0: verte, clar.
2: Igual tinc el spam. Igual tinc el spam al mail. Sí. Deixa'm-ho mirar.
0: Què mail?
2: Deixa'm-ho mirar.
3: Què mail ni què mail?
0: Què mail?
2: T'imagines que la vaig a spam i...
3: Soy Benito, Alberto, ¿quieres venirte a la casita?
0: Doncs...
2: Tenía una churrascada, Benito. No
0: jo
2: podia.
0: Crec que coincidirà a Madrid amb el Papa. Per dates, jo crec que sí que coincidirà.
2: Ei, ojo. Abans de parlar del Papa, si vols parlar del Papa la setmana que ve, perquè de fet vindrà dimarts i dimecres,
0: no és? A Barcelona?
2: Dimarts i dimecres, perdó. Sí, jo tinc ja una mica l'horari d'activitats.
3: Estàs nerviós?
2: Tinc el programa de la Papa Visit. Ja tinc el PDF ja, vale? Per poder seguir punt per punt les etapes. Si vols, ho deixem per la setmana que ve. Sí. Ara parlem de la sala d'activitat, que també comença a Espanya, ha començat avui a diferents comunitats autònomes d'Espanya, arribarà la setmana que ve a Catalunya. Molts ànims a tota la gent que té la cele per endavant aquestes setmanes. Un missatge d'optimisme, és que jo la vaig fer i la vaig aprovar. Vull dir, si se puede, d'acord? No és tan difícil. Et posen un pes a la motxilla que tampoc és per tant.
3: És el que dèiem abans.
0: Mira, ho ha dit la Maria abans.
2: No treu que puguis anar a la platja una estoneta demà al matí.
0: De fet, és bo.
2: Exacte. Desconnecta, dorm, descansa, no tiris de Monster, que t'estic veient, que t'estic veient amb la llauna. Deixa això i pren-te un Mentapoleos.
3: Mira, jo començava la selectivitat un dimecres i aquell cap de setmana me'n vaig anar a Berlín a la final de la Champions. I vaig arribar al dilluns. O sigui, vaig dir, ja he estudiat prou, aquest cap de setmana vull descansar, i me'n vaig anar a Berlín a la final de la Champions, que podia haver sortit escaldada, però no va ser així. I vaig poder veure la Champions de Berlín 3-1, exacte. Sí, sí, jo estava allà a l'Olympia Stadium, i 3 dies després començava la selectivitat. O sigui que... em va donar sort.
2: Jo em vaig emborratxar per Marina. Menys èpica que la Champions, la veritat. No recordo. Devia estar estudiant, perquè jo era molt d'estudiar. A totes
3: l'últim
2: hores,
3: dia.
2: A totes hores.
0: Nanopinganillos, eh?
2: Nanopinganillos. Sí. És que és molt fort això, perquè per primer cop a Espanya, no sé si ho faran a la resta de països, però hi haurà detectors de freqüència a l'entrada de les facultats on tinguin lloc els exàmens de les PAU per la detecció d'aparells electrònics que, d'alguna manera, busquen ajudar a l'alumnat a superar aquesta prova. I estem parlant de nanopinganillos que estan provocant problemes de salut bèsties, perquè acaben entrant a dins de l'orella i costen molt de treure. Wow. De fet, hi ha una notícia que parla d'un cas d'una noia espantada, no perquè se li fiqués per l'orella, sinó perquè era de préstec, deia, me l'han deixat, ui, això val 6.000, 8.000, 10.000 euros, és un aparell d'electrònica molt sofisticat. Ostres. És que estem parlant d'una llentia, eh? Estem parlant que el receptor, diguéssim, el pinganillo en si, és com una llentia que es fica a l'orella, evidentment és... invisible a l'ull humà, ningú te'l podrà trobar, a no ser que faci servir els detectors de freqüència.
3: N'estic veient a 20 euros, també.
2: Sí, en fi, bueno, clar, és que...
3: La persona que li van deixar el de 8.000...
0: Aquests són els que t'exploten.
2: Aquest pilles Ràdio Maria i...
3: I està resant.
0: La Guàrdia Urbana...
2: La visita del Papa, no?
0: Pilles la Guàrdia Urbana i Ràdio Maria.
2: Exacte.
3: Ràdio 4, a lo millor ens estan escoltant a la selectivitat ara mateix, amb un nano pinganillo.
0: I a l'espai, de veritat.
2: A veure, mira, Valle Inclán nació... una ràdio que sigui xuletes, eh?
0: Sí.
2: T'imagines? Un programa especial ràdio... durant la setmana de les PAU llegint les respostes de l'examen. 24 hores.
0: Bueno, 24 hores. També... els horaris de...
2: No, 24 hores.
0: Bueno, 24 hores. Per qui vulgui repassar.
2: Vull locutors aquí que passin. la Samantha, que passi tothom aquí.
0: El rincón del vago, eh? Però fet,
3: també
0: fet
3: el tenim
0: ràdio.
3: A 13 euros de segunda mano en muy buen estado. No
0: de
3: sé
0: segunda
3: jo...
0: mano, ui, això ha passat sí. ja per mucha cera.
2: Un pinganillo
0: eh?
2: De segunda mano, gràcies. No
0: sé jo, això trae sí. mucha cera ja de casa.
3: No sé jo si m'atreviria a comprar un pinganillo, un nano pinganillo de segunda mano, aunque esté en muy buen estado, ens diuen en aquesta pàgina web.
2: Fora conyes, jo a la meva època, jo vaig fer la selectivitat a l'any 1844, no, ja vaig fer el 2002-2003, diria, curs 2002-2003, sí, o 2004-2005, bueno, entre el 2002 i el 2004, i un any abans un company del meu institut va portar pinganillo, va molt fer gros. La cele amb pinganillo, no hi era, no sé com li va anar, però crec que va treure un 5, que pensava, home, ja que portes el pinganillo, un 6 i mig, un 7, la carrera que vols estudiar, corre't una mica més. En fi, crec que no era molt
3: clar,
2: bo.
3: Clar, però et donen informació, estic pensant jo, però com els hi fas arribar tu les preguntes? Perquè, clar, si t'han de començar a llegir tot el temari...
2: Igual tu estàs com pensant en veu alta.
0: Clar.
3: Però no pots parlar, clar. No pots parlar,
2: A veure, comentari de tirar...
3: No pots parlar a la selectivitat.
0: Dalí, el gran masturbador...
3: No pots parlar.
2: A veure, la crisi
3: del 2008... A més a les noies...
2: La crisi del 2008, l'origen de la crisi...
3: A les noies ens feien fer cues. Ah. Jo ho recordo, això. Ja. Perquè no veiessin que no portaves a obrir un auricular o res, però clar, un nanopinganillo no es veu.
2: Nanopinganillo no es veu, ja ho estem dient, que vigileu, vale? Amb l'ús de nanopinganillos, si us plau, i estudieu.
0: Ah, estudia, tu.
2: Que sabem que...
0: Si a més ànims. És el que dèiem abans, si tu ja t'ho has currat de cara als finals de segon de batxillerat, si has estudiat els exàmens finals, és un repasito, la CL, tampoc.
2: Aprovis o no, no trobaràs feina.
0: Bueno, ja està.
3: Mira.
0: Acaba de caure'ns la realitat no. de cop a sobre. Sí. No,
2: és broma, és broma, és broma.
0: En fi.
2: Esforceu-vos, feu-ho
3: bé. No és tanta broma.
2: Molta sort. No és tanta broma, ja, però no volia acabar.
0: No
2: volia acabar així la secció.
3: No és tanta
2: per favor. El clickbait en el que no he caigut...
0: A veure, va. El clickbait en el que l'Albert Montes aquesta setmana no ha caigut tampoc.
2: El gesto entre Esther Expósito i Bad Bunny que incendia les redes. No sé quin
0: no
2: és.
0: Has entrat.
2: No sé quin és.
3: Jo sí que sé quin és, però no perquè hagi entrat, sinó perquè l'he vist per X.
0: Què ha passat?
3: Quan Esther Expósito es posava allà amb Bad Bunny al costat, doncs el Bad Bunny se la mira una mica amb cara de... Bé,
0: lasciva.
3: De si fos Mbappé no ens estigués veient, doncs...
2: I Dani Martín a casa seva dient...
3: Que claro. Jo li he fet una cançó.
2: Jo la vi primero.
0: El Dani Martín està amb una actriu espanyola, no?
3: No sé.
0: Ara ja no, és que ja no em perdo, eh?
2: No sé.
0: L'actriu de Machos Alfa, que també va sortir a...
2: Maria
0: Herbàs.
2: Ah, sí?
0: No?
2: No sé.
0: Jo crec que el Dani Martín està amb la Maria Herbàs, no?
3: Sí, efectivament.
2: Companya meva a El Pueblo, Maria Herbàs.
0: Ah, és veritat, que tu surts a El Pueblo.
2: Grandíssima actriu, molt bona. Me n'alegro molt per totes les seves feines.

0: Ningú va entendre aquesta cançó quan la va llançar el
1: Dani.
0: Cançó,
2: ni la mateixa Esther.
1: Aquesta cançó és un bon exemple de com no passar la crisi dels 50. L'escoltes i dius, així no, veus?
0: Així no.
2: No li dediquis cançons a una nena de 20 anys.
1: Exacte.
2: Sisplau.
0: Ell ho va explicar després.
2: M'és igual, no? La explicació. Perdó, eh?
1: Ei. Sí, va dir que va explicar que el que tots sabíem, que era una cançó dedicada a Esther Exposito.
2: A una nena de 20 anys.
1: I que, en fi, que trontollava una mica tot plegat. Tu, ídolo, i amb una, saps? Ho va fer per Zoom, sí. I darrere tenia una estanteria de llibres, tot de la col·lecció d'Aristo Mejide dels últims.
2: Oh, boníssim, Alberte.
0: Bé, bueno...
1: A mi em feu parlar no, i jo xerro perquè tu. No tinc filtre i perquè, en fi, saps? Vull dir, sóc així.
0: Alberte, que no sé si vols tancar amb alguna cosa més.
1: Res, que
0: la setmana
1: que ve analitzarem la visita del Papa, que em sap molt greu que no tingui partit de Champions per veure, escollit-me les dates, perquè bé, quan ja la temporada ha acabat, veu dimarts i dimecres, podria haver vist un Barça-Arsenal, però s'haurà de conformar amb una pregària a Montserrat. Que tampoc és mal plan, eh? Amb el solet, després surts a fer un bittercast... En fi, analitzarem l'agenda del Papa, Lleó 13, la setmana que ve al Xavi Fornia, 14?
2: Lleó 14.
1: 14, 13 a les, 13 a les Canàries, perdó.
0: És que...
1: Lleó 13 a les Canàries.
0: És que de veritat. Alberte Montes, gràcies, t'estimem molt. Molt. Ens alegra els dilluns, l'Alberte, dilluns com aquest, que molta gent ja m'està dient des de primera hora del matí que és molt complicat el dia d'avui. És com un Blue Monday. Aquest 1 de juny. No sé si us passa.
2: Una mica.
0: Us està passant? Està costant més del que és habitual un dilluns?
2: Pot ser.
0: Pot ser, no?
2: Podeu anar al cine a veure la peli que ara parlarem i segur que no us costa tant.
0: Has estat...
2: amb el Víctor Palmero, que està presentant aquesta pel·lícula, Cel meu, infern teu, i que ja està als cinemes des de divendres.
0: Doncs escoltem la conversa de la Maria García Coll en exclusiva amb el Víctor Palmero de Cel meu, infern teu, aquí a Ràdio 4.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Cel meu, infern teu ens porta a l'Espanya dels anys 60 i 70, on estima fora de la norma podia convertir-se en una condemna. La pel·lícula d'Alberto Evangelio segueix a l'Adela i la Victòria, dues dones marcades per un amor impossible, perseguit per la llei, la moral i el silenci social.
1: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón. Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
2: Señora.
3: Qué buena cristiana demuestra ser.

0: irás al infierno, me esperes estimarme.
1: Aquí está Dios. Aquí.
0: Oremos.
2: Pues que yo siga normal. Invertida del pueblo y que todos rebuchen. Pues te por reconduirla, salvarla.
1: Amén. Patris, Fils, Espíritu Santo.
3: Estoy aquí y estaré. Haremos que vuelva al buen camino.
4: Amb Tània Fortea, Sandra Cervera i Víctor Palmero al repartiment, el film barreja drama, thriller i memòria emocional. I avui, justament amb el Víctor, volem mirar aquesta història de cara. Què queda d'aquell infern encara avui en dia i què no hem superat i per què encara no hem superat? Víctor Palmero, benvingut al Xaifòrnia.
5: Com esteu? Un plaer estar amb vosaltres.
4: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos. Volíem preguntar-te, quan vas llegir el guió per primera vegada d'aquesta història tan potent, ara sentíem el tràiler, què és el que et va colpejar més? La història d'amor, aquesta violència que l'envolta per els temps en el que es vivien?
5: Em va colpejar tot, és a dir, és una història d'amor entre dos dones. Jo crec que mai s'ha contat una història així, a més, en el context del franquisme. I parlant de com la religió, l'Església, condemnava a la gent només per estimar. Aleshores, crec que tot una mica i lo incòmode que em podia arribar a resultar, no?, interpretar a un home que, pues, que és el padre Antonio i que el seu objectiu és tractar d'acabar amb aquesta relació. És un tipus que no ha après a relacionar-se amb el desig d'una forma sana i que acaba convertint, pues, la por en violència.
4: La pel·lícula, ara ho dèiem, parla d'una època concreta, però encara hi ha ferides que no semblen tan llunyanes, no? Què creus que encara incomoda d'una història com aquesta, avui en dia?
5: Bueno, pues que no fa tants anys d'això, no? I em sona increïble. Mira, les guionistes, Anna Piles i Noelia Martínez, parlaven de que la història se li va ocórrer perquè van llegir una notícia que al 1980, a la Puerta del Sol de Madrid, van clavar a la presó a dos dones per besar-se ahí baix de la Puerta del Sol, no? I dins d'una llei de peligrositat o una cosa així, de peligrositat social. És a dir, que no fa tant de temps i sobretot que no deixen de créixer al nostre voltant discursos d'odi o inclús la gent jove que no ha viscut el franquisme. I per això jo crec que és interessant i que és una pel·li que els pot agradar sense tractar de donar discursos morals. Crec que és una història d'amor molt emocionant, que té aquest punt de thriller, però que de sobte, pues, és una forma de veure com era aquesta època realment i el que podia fer el simple fet de que estimares una persona del teu mateix sexe.
4: Tu has comentat, interpreta justament el padre Antonio, no? Aquest capellà, doncs, que el que vol fer és separar aquestes dues noies i fer-los veure que això no, que això és pecat i que aquesta història d'amor no pot ser. Quan interpretes un personatge tan repressiu, què és en el que et fixes? Com va ser interpretar el padre Antonio? Com et vas preparar?
5: Mira, a mi m'interessava d'Antonio que és un tipus que no... Que la seva violència no naix d'un odi frontal i perquè sí, no? És a dir, jo crec que és un poc víctima d'una educació, d'una culpa, de l'entorn eclesiàstic que li diu el que ha de fer. Això per un costat, i després, pues, és de veres que a un nivell més sensorial, aixina com a xafardejos d'actor, recorda que me'n vaig anar al Truni i me vaig buscar, mira, el desodorante que más rancio me parezca, este me va a poner. I de sobte hi havia una colònia molt cindada del Brummel, no? Una cosa així, després és de veres que també a nivell sensorial m'agrada buscar música, hi ha una cançó preciosa que es diu Oración del Miedo i que m'ajudava molt a clavar-me, o inclús durant maquillatge em posava cantos gregorianos, el empapar-me un poc d'això de l'època, o pel·lis com Saint Maud, que és una pel·li preciosa sobre una enfermera que és monja i que té que cuidar a una ballarina jubilada i la vol una mica salvar perquè és una dona que viu en pecat, o el crimen del padre Amaro, el pájaro espino, és a dir, vaig agafar moltes referències i vaig tractar de tot això, ficar-ho dins de mi i traure de mi mateix el que per a mi suposava ser el padre Antonio. Això i pues, estudiar el guió, que a més recorda que va ser curiós i complicat en això de sobte, pues, en aquesta època resava en llatí, aprendre-te el padre nostre en latí, coses així, que de fet faig una mica de pinya en el reparto en Enric Benavent, que és un actor meravellós i és el cura més major que hi ha a l'església a la que el padre Antonio va, no? I m'ajudava molt, estàvem ahí com repassant el padre nostre en latí i coses així, de sobte era com que es convertia en una cosa pues com lo que és una missa, no? Una cosa de cult. De fet, em vaig apropar a una església del meu poble, de Onda, a la que jo anava de jove, perquè jo vaig prendre la comunió i totes aquestes coses, i vol el ritual que té així un punt teatral i de respecte, i des d'ahí pues, va sortir el personatge i molt contenta amb el treball, la veritat.
4: M'interessa molt això que deies, que busques mètodes sensorials també com a actor per posar-te dins del personatge, no una olor, una música, una pel·lícula, un ambient. Al final el que fas és envoltar-te d'aquests personatges per poder-lo viure en tots els sentits, no? És interessant això.
5: Sí, sí, de fet, a veure, al final després el set de rodatge queda el treball del teu estudi, del director amb tu, dels companys amb tu, que de fet ha sigut una sort de veres treballar amb Sandra Cervera i Tania Fortea, perquè les protagonistes tenen una química entre elles i una veritat a l'hora de treballar també amb mi, a la seva mirada, en les seues paraules, que és que ens ha ajudat molt a fer créixer la història, i crec que tenim entre mans, almenys pel que hem vist en les projeccions que ja s'han fet en festivals de cine i coses així, una pel·li que emociona el públic, que els col·loca en un lloc incòmode i que al mateix temps els fa disfrutar d'este punt de thriller fosc que ha aconseguit Alberto Evangelio dins d'una història molt luminosa i d'amor, no? Que fa que l'espectador estiga tens a la seva butaca i que inclús salte de tant en tant impressionant-se amb el que es viu a la pantalla.
4: Ara ho deies, de moment encara no s'ha estrenat, s'estrena aquest proper divendres 5 de juny aquesta pel·lícula, però ja heu anat a festivals, ja heu anat a projeccions i comentaves que el públic s'aixeca, no? Que el públic li emociona, que es queda assegut a la butxaca. Què és el que heu notat vosaltres com a actors i també des de la direcció de la pel·lícula quan el públic veu aquesta història? Perquè, com diem, és un thriller, però no és una història fosca, al final és una història d'amor i del que passava en el moment, no?
5: A mi m'ha sorprès molt que em contaven, perquè jo en algunes de les projeccions no vaig poder estar, que hi havia moments en què aplaudien, coses així, i jo dic, bueno, serà una cosa puntual, però és que després, quan he arribat jo, també a les projeccions que m'he estat, hi ha moments en els que la gent es posa a aplaudir, la gent reacciona amb susto. Vam estar en una projecció a Benidorm, que és la terra del director, d'Alberto Evangelio, i escoltaves a les dones com, ai, el padre, ai, i havia una cosa com molt xula de que la gent entra molt en la història. Inclús jo la vaig veure amb ma mare a casa un dia i em va dir, és que és molt fuerte, li va semblar molt forta la història. I és molt heavy que algo siga molt fort quan ve d'una veritat, no? És a dir, la història és fosca i Alberto Evangelio sempre conta històries, o jo almenys que he treballat en curtmetratges en ell, té un punt com que li agrada el món alienígena, el món monstru, i així el monstru és la societat, és l'Església. De fet, jo crec que inclús el padre Antoni és una víctima d'aquesta societat que en aquest moment pues, castigava a la gent per estimar.
4: Venim d'una època, ara ho deies, que moltes persones no podien estimar en públic, no podien estimar com ho sentien. No sé si creus que avui dia es pot estimar en llibertat o si només ho maquillem, perquè el que estem veient cada dia és que pugen, malauradament, les agressions LGTBI-fòbiques. Ho deia també una de les actrius principals, la Sandra Cervera. Ella deia, és una història necessària que continua passant en un altre context. És a dir, que potser no ho fem tan palès, però que encara passa això, no? I és important també aquest tipus de cinema per demostrar-ho i perquè d'una vegada per totes deixem de banda aquests prejudicis.
5: Jo crec que d'una mida tots el col·lectiu, d'una manera o una altra, hem sofrit en les nostres... Sofrit? Això, com es diu?
4: Hem patit.
5: Des que estic
4: patit.
5: A Madrid, hem patit. Perdó pel xurro. No. A les nostres camps, sempre d'alguna forma d'agressió, no? I crec que per això precisament, i per aquesta cosa que dius de que creixen les dades, que jo no sé quina és la qüestió, són més necessàries que mai històries com aquesta, que ens recorden d'on venim, que ens recorden els drets que hem aconseguit i que ens recorden que hem de seguir lluitant per mantindre-los.
4: Què és el que et va demanar Alberto Evangelio com a director? Ara ho deies, que ell fa històries fosques, però que venen d'una realitat. Què és el que et demanava en aquest personatge? Potser més contenció, duresa, també aquesta vulnerabilitat, no? Perquè deies que al final el padre Antonio també és una víctima de tot el que està vivint.
5: Sí, efectivament, jo crec que has donat en la clau, la contenció era una de les màximes, jo crec, i és de veres que és una sort treballar amb ell, perquè també ens deixava molta llibertat i dirigeix des d'un joc de molta calma que transmet i que en el meu cas m'ajudava moltíssim de cara a posar en peu al padre Antonio.
4: Tu, Víctor, com a actor has estat nominat a millor actor de repartiment als Premis Lola Gaos per aquesta pel·lícula. Què significa que reconegui un paper per tu d'aquesta història, d'una història tan carregada emocionalment i tan important també?
5: Bueno, nominat i premiat, he de dir-ho, perquè...
4: Ostres! Enhorabona, enhorabona.
5: I em va fer molt feliç que, que l'Acadèmia de Cine Valenciana reconeguera aquest treball. I ara no m'he quedat amb la pregunta pensant en això que t'anava a dir.
4: No, què significa per tu que reconegui aquest paper dins d'una història que és tan important i tan carregada emocionalment?
5: Em va emocionar molt. És a dir, el fet de que, de que els teus companys de treball de la teva terra reconeguin el treball quan encara no s'havia ni estrenat, no? És a dir, l'han vist acadèmics a les seves cases i que ja d'aquesta manera el treball arribi, pues, emociona moltíssim i em fa moltes ganes de seguir promocionant la pel·li, de seguir que recomanant que la gent vagi a veure-la, perquè crec de veres que tots els actors, l'equip tècnic i els directors ens hem carregat en aquesta història per fer una cosa molt digna i molt necessària de contar i a més envoltada d'un envoltori crec que també molt guai. La fotografia és d'un preciosisme molt xulo, hi ha una banda sonora també preciosa, a més que mescla un poc lo tradicional amb l'electrònica. És a dir, s'ha tractat de fer una cosa que encara que està inspirat, bueno, que succeeix en l'època del franquisme, té un punt molt, molt contemporani.
4: Ara ho dèiem també, de moment s'estrena aquest divendres, però ja heu passat per molts festivals. També va ser el cas del Festival del Cinema de Sitges, el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que el tenim aquí molt a propet. Venim d'un moment on el cinema espanyol està en auge, podríem dir, no? Venim de Cannes, on han triomfat els directors i els protagonistes d'aquestes pel·lícules de cinema espanyol, que el cinema espanyol s'està fent conegut arreu del món. Com veus tu el cinema espanyol i concretament el cinema valencià? No? Que també esteu fent una aposta molt important per a aquestes pel·lícules tan i tan importants.
5: Pues, com tu ho has dit, al final el cinema espanyol jo crec que està en su prime i que és un moment molt, molt bo per al cinema espanyol. Em fa molt feliç el que ha passat amb los Javis a Cannes, el que estigui Sorogoyen, Almodóvar, i en qüestió del cinema valencià crec que hem passat una època complicada i que mereixem que s'aposte més per ell. Però també em fa molt feliç veure que cada vegada hi ha més produccions que triomfen, que des del sector audiovisual es tracta amb més respecte i que tinc moltes ganes de que continuï així i continuï creixent.
4: I el cinema espanyol que explica històries importants, no? O sigui, no és una cosa que diguéssim parlar per parlar. Estem parlant, per exemple, de La Bola Negra, que ha triomfat a Cannes, amb els Javis com a millors directors, amb aquesta història de Lorca, no? Que parla també de la homosexualitat. Molt semblant també, com diem ara, a Cel teu, Cel meu, infern teu, disculpa, que també parla d'aquest tema. Per exemple, Cirat, no? Que planteja uns temes molt importants sobre la taula, o Los Domingos. És a dir, el cinema espanyol està aquí i parla de temes importants per fer pensar la societat, no?
5: Home, i a més, si pensem en que és de veres que des de que existeix el cinema s'han contat tantes històries, però és de veres que de cara al col·lectiu LGTBIQ+, crec que eren necessàries, que hi havia coses que no s'havien contat i que és molt necessari tindre referents i protagonistes com ara en El meu infern teu, la història de Victoria i Adela. No hi ha massa històries encara d'amor sàfic. Jo crec que és necessari per a molta gent, inclús països en els quals estan prohibides encara aquest tipus de pel·lícules. És a dir, que crec que som referent i que ho estem fent molt bé.
4: Quina és la pregunta o la idea que t'agradaria que es quedés l'espectador quan vagi aquest divendres, dia 5 de juny, al cinema a veure aquesta pel·lícula?
5: Pues jo crec que hi ha que d'anar-se amb una sensació de satisfacció per el punt en el que hem arribat i al mateix temps de una sensació també com de ganes de seguir lluitant perquè tot allò que hem aconseguit no es perga.
4: Quins projectes tens ara mateix entre mans? Perquè sabem que el director d'aquesta pel·lícula, Alberto Evangelio, ja està a punt de rodar una altra pel·lícula que es diu Selectivitat, que estarà també participada per aquesta casa, per Televisió Espanyola. Això rodarà aquest estiu. No sé tu quins projectes tens entre mans, que ens pots explicar?
5: Pues mira, com diem a València, vaig com cagalló per sèquia, perquè acabo d'arribar de Saragossa, estic en la gira de cabaret ara mateix, i de fet estarem a València, estarem a Bilbao. Moltes ganes també de pisar Catalunya, que vos estime moltíssim. I a part, és de veres que acabo de rodar dos pel·lícules, Bajo la noche de Carlos Martín i Tránsito de Kiko Prada, i en una setmaneta comença el rodatge de la meva primera pel·li com prota, que es dirà Coma, del director Alan J. Arcal, i la veritat que en un moment de molta felicitat per poder estar fent tants personatges i abraçant aquesta vessant camaleònica que em disfrute molt.
4: Perquè al final un actor ha de ser això, no? Ara ho deies, que estàs a cabaret, però que també vens de rodar pel·lícules, t'enfoques també en el teatre musical, i el que es demana actualment als actors és que tinguin també aquest ventall, no? Que no es quedin amb una cosa, sinó que puguin fer-ho tot.
5: O no, i hi ha actors als que només es demana ser guapos, eh? No és el meu cas, però és de veres que, des de luego, jo crec que quan més coses sàpiga fer un actor, més interessant pot arribar a ser, no? I és de veres que tenim una nova cantera de gent també que es preocupa per currar-se-ho en totes les vessants i que se'l treballa molt i que mereixen oportunitats. I sabem que el cinema està en un moment tan bo, pues abraçar aquest moment i lluitar i fer de tot, fer teatre, fer televisió, fer cine i treballar.
4: Víctor Palmero, enhorabona per aquest film, enhorabona per els projectes que ja ens has explicat que vindran. Ha estat un plaer parlar amb tu.
5: Igual.
4: Per tant, aquest divendres, no us ho perdeu, eh? Cel meu, infern teu, als cinemes, aquest proper divendres 5 de juny, que jo no me la perdria perquè és una història molt important que tothom ha de veure.
5: Moltes gràcies.
6: Va enviar un petó al final, no? Ha sigut
4: sí,
6: un...
4: Sí, mua!
6: Doncs, sí. Gran conversa, Maria García Coll.
4: Moltes gràcies. Jo he dit que ja s'havia estrenat, però com que porto un cacau al cap...
6: Ja.
4: No, s'estrena aquest divendres. Sí, sí.
6: És aquest divendres.
4: Aquest divendres, Cel meu, infern teu, als cinemes, aquesta història LGTBI, de dues dones que s'estimaven en temps de dictadura tan important i que encara hem de seguir repetint aquestes històries, eh?
6: Comença ja a comentar en la mateixa línia la colerada a X, que per 150 milions podries portar un parell d'estrelles, de dos molt bons jugadors de futbol, en lloc de portar un, en aquest cas, Julián Álvarez, no? És una xifra que jo per 150 no, eh?
4: No, jo tampoc.
6: No fitxaria. Bé, veurem com acaba aquest serial, que té pinta a ser... Culebrón d'estiu, però dels llargs. Això passarà al Mundial. Mira que jo crec que el Deco volia tancar gairebé tots els fitxatges importants abans de que marxessin al Mundial. Ho va fer amb Gordon, segurament passarà amb Bernardo Silva, ja veurem. Però no passarà amb Julián Álvarez. Bé. Demà tornarem. Ara donem pas al butlletí de les 4 i després l'entrellat amb Samantha Villar. Gràcies, Martín Noia. Ha sonat tot. Meravella. Amb el Cristian Estanescu també al control i el Joel Sevilla a la producció. Què faràs, Maria García Coll? Quin dilluns, tan dilluns, no?
4: Sí, una mica, molt dilluns.
6: Molt dilluns.
4: Què faré quan plegui? Me'n vaig a Teles, Xavi Martínez.
6: Teles?
4: M'he apuntat a Teles. Això
6: és,
4: que et penges
6: compte,
4: de Teles. Sí, home, no en sé tant encara, no. Com per caure. Sí. És molt complicat.
6: És molt difícil.
4: És molt difícil.
6: Això, saps qui ho feia? La Ruth Lorenzo. M'ho va explicar quan va començar més ella a fer Teles i hi ha un moment que es posa la cosa difícil.
4: Jo porto tres classes i em costa pujar a la tele. Imagina't, molta força necessita.
6: Doncs ja ens explicaràs o pujaràs fotos a Instagram.
4: Ja quina vergonya, ja us ensenyaré.
6: Ara arriba la informació a Ràdio 4 i el que et dèiem, demà tornem aquí a la 1. Fins demà, família.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha aixecat parcialment el secret de sumari en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que presumptament buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. En la interlocutòria, el magistrat explica que ja s'han practicat la majoria de les diligències que van motivar el secret de les actuacions. Això sí, durant un mes continuarà secreta una peça d'aquest cas. Les acusacions podran conèixer tot el contingut del sumari els propers dies. Els socialistes, de la seva banda, mantenen la tranquil·litat i asseguren que confien plenament en la justícia, mentre els populars demanen, de nou, que els socis de govern recolzin una moció de censura. Montse Mínguez, portaveu socialista, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
2: Las serias dudas están y esto daña la confianza en las instituciones y tenemos además el precedente, que lo estamos viendo, de cómo funciona el Partido Popular con esa policía patriótica.
3: El Partido Popular, y este es el mensaje, está preparado para unas elecciones y está preparado para sacar a España de este desastre con un gobierno serio, limpio, estable y reformista.
1: Recordem que el cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. Ens situem ara a l'audiència de Badajoz, on continua en marxa el judici a David Sánchez, germà del president del govern espanyol. Tot plegat després que el tribunal hagi declarat prescrit un dels delictes pels quals se l'acusava. A aquesta hora continua la declaració dels testimonis. El tribunal ha estimat una de les qüestions prèvies plantejades per la defensa i declara prescrit el delicte d'acceptació d'anomenament il·legal per la signatura del contracte de David Sánchez com a coordinador dels conservatoris de la Diputació de Badajoz el 2017, una prescripció que també va avalar la Fiscalia. A aquesta hora arrenca la reunió anual del Cercle d'Economia a Barcelona, que plegarà durant 3 jornades a líders empresarials i polítics. D'aquí uns minuts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, intervindrà en un diàleg moderat per la presidenta de la institució. També assistirà el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Més qüestions. A partir d'avui i fins dijous, els docents de l'educació pública poden votar si avalen el preacord entre els sindicats majoritaris i el departament. En cas de votar-hi en contra, es comprometen a continuar fent vagues. Andreu Montbrú, d'USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
4: El que pensem que és més important és que l'última paraula la tingui el col·lectiu. Respecte al març, hem fet moltes vagues, molta pressió, molta mobilització i hem aconseguit passes importants.
5: La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba.
1: USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials d'aquesta setmana a l'espera de conèixer què opina el col·lectiu, mentre que la CGT manté les convocatòries. I de l'exterior, la Unió Europea ha instat Israel a aturar l'ofensiva militar sobre el Líban després de la nova onada de bombardejos sobre el sud del país la matinada d'aquest dilluns. Míriam Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda. Atacs que han deixat almenys 8 morts i prop d'una 20 de ferits. El portaveu de la Comissió Europea per Afers Exteriors, Anouar El Anouni,
7: we call on Israel to stop its military escalation.
6: Ha instat a Tel Aviv a aturar la seva escalada militar i respectar la sobirania i integritat territorial del Líban. També ha fet una crida a incrementar els esforços diplomàtics per rebaixar la tensió a la regió.
7: They didn't choose this war and this war is not theirs.
6: El poble del Líban ja ha suportat enormes dificultats. No va triar aquesta guerra, no és la seva guerra, ha afegit el portaveu comunitari. Els nous atacs es produeixen en el marc de l'expansió ofensiva anunciada pel primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, sobre el sud del Líban, malgrat l'alt el foc vigent. França ha demanat una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU, mentre l'Iran reclama un alt el foc real al país i adverteix que qualsevol acord amb els Estats Units dependrà d'això.
1: Gràcies, Míriam, i fem un apunt de servei públic abans de conèixer la previsió.

0: meteorològica, i és que la circulació de trens a la línia R2 Sud de Rodalies es troba interrompuda entre Cunit i Vilanova i la Geltrú. Segons Renfe, han suspès el servei després de l'atropellament d'una persona entre aquestes dues estacions. La companyia ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova. I pel que fa al temps, aquesta tarda continuen els cels clars amb temperatures una mica més moderades, però encara molt altes per a l'època de l'any. Avui els termòmetres marquen màximes de 35 graus a Lleida, 30 a Girona i 28 a Barcelona i també a Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
2: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
3: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedollador.
2: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
3: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
2: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
3: Bon dia i bona sort amb Bedollador. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
4: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: Amb Xavi Freixas.
4: Hola, Picó!
6: Estan caient ruixats molt forts.
4: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
6: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
4: Bon dia.
6: Bon dia per algú.
7: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
8: Puc dir una cosa?
4: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
9: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
4: Doncs moltes gràcies.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
4: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Ràdio 4.

0: Bona tarda, comencem aquí l'entrellat quan passen 7 minuts de les 4. Estem a 8 dies, el dia 9 de juny començaran les PAU, les proves d'accés a la universitat, i Catalunya aplicarà per primera vegada detectors de dispositius electrònics durant les PAU per evitar els possibles fraus acadèmics. Aquesta mesura respon a l'augment de l'ús de tecnologies que cada vegada són més sofisticades, com ara auriculars ocults, rellotges intel·ligents o altres aparells que, connectats, poden facilitar copiar durant els exàmens. Els vigilants podran utilitzar detectors de freqüència capaços d'identificar senyals emeses per aquests dispositius sense necessitat de registrar individualment els estudiants. L'objectiu principal és garantir la igualtat d'oportunitats, preservar la credibilitat de les proves en aquest context que vivim, que està marcat per la presència creixent de la intel·ligència artificial. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Samantha. Els detectors no estaran presents a totes les aules, sinó que s'utilitzaran de manera aleatòria o quan hi hagi sospites. Aquesta iniciativa situa Catalunya entre els territoris pioners en l'adaptació dels sistemes educatius als nous reptes tecnològics.
0: En podem parlar amb Rosa Pàmies Vilà, és coordinadora de les PAU. Senyora Pàmies, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda i gràcies.
0: Com valoren vostès l'ús, per primera vegada, d'aquests detectors de dispositius electrònics a les PAU?
2: Jo crec que ho he explicat molt bé. No és que haguem tingut algun cas especial o algun cas anys anteriors on s'hagués vist que hi hagués alumnat utilitzant aquests dispositius, sinó que estem en un context on cada vegada és més fàcil disposar d'aquests aparells i això genera una desigualtat entre l'estudiantat que l'estigués utilitzant i els que no. Per tant, el que fem des de les PAU és intentar garantir que tothom estigui en les mateixes condicions. Des de sempre han estat prohibits aquests dispositius a les PAU i, per tant, el detector només és una eina més per fer complir aquesta normativa.
0: I com es farà aquesta possible detecció? Com funcionen els detectors?
2: Mira, els detectors són uns aparells que el que fan és captar senyals de radiofreqüència i això vol dir que poden detectar doncs, emissions que vinguin de telèfons mòbils, de connexions wifi, de bluetooth, de localitzadors GPS, fins i tot de micròfons sense fils o de càmeres ocultes. I el que fa el detector és veure que hi ha aquesta emissió de senyal. En cap cas el detector pot veure quina informació s'està transmetent o en cap cas identifica qui és quin és el contingut, no, d'aquest detall, sinó que simplement l'aparell és capaç de dir en cap a quina direcció, cap a quina persona està fent un ús indegut d'una tecnologia que no hauria d'utilitzar.
0: I per tant,
2: el detector, quan el detector veu aquestes ones, doncs emet un senyal de vibració o un senyal lumínic i es detecta cap a això, la persona que ho està utilitzant.
0: Però perquè ens puguem fer la idea de com serà això, vostès aniran pel passadís i allò pitarà? Vibrarà? O
2: sí,
0: com serà?
2: Vibrarà. Per intentar fer... El que no volem en cap cas és que això sigui una molèstia per l'estudiantat. L'estudiantat estarà fent el seu examen i, per tant, simplement les persones responsables d'utilitzar aquests dispositius passejaran per les aules, igual que ja passegen els vigilants actuals de les aules. Porten un dispositiu a les mans, que ens podem imaginar més o menys que és el del tamany d'un telèfon mòbil, perquè ens entenguem tot plegat, tots plegats, i passegen. Doncs no farem... El dispositiu pot sonar o pot vibrar, evidentment només farem que vibri per tal de no molestar ningú.
0: I per tant, vibra al costat de l'estudiant i vostès saben que allò indica que aquí hi ha algun aparell. Entenc que funciona així, oi?
2: Correcte.
0: Tindran vostès algun tipus d'assistència tècnica? Perquè els que treballem amb aparells cada dia sabem que o tenim un informàtic al costat o un tècnic o moltes vegades les coses fallen.
2: I a aquestes persones se'ls ha fet una petita formació i ja són persones, diguem, no, potser no faria servir la paraula especialista, però sí que són ja persones que poden, que dies abans tenen el dispositiu, que faran les proves i que faran, no han de tindre cap problema, almenys així ens ho han expressat.
1: I ara, clar, ja m'estava posant en situació, Rosa? Una vegada vibri... aquell detector, que voldrà dir que algun dels alumnes està fent servir algun d'aquests dispositius, se li comentarà en el moment o no? S'esperarà a que acabi l'examen per comentar-li i abordar la situació?
2: No, això és com... És una eina més, no? Això és el que vull transmetre. És una eina més i, per tant, les persones que utilitzen aquest dispositiu avisaran el vigilant de l'aula dient, ep, aquí està passant alguna cosa i serà aquest el vigilant de l'aula que, igual que quan abans trobava algú copiant, el procediment és el mateix. Si tu trobes una persona que està fent un ús indegut d'aquests dispositius, que està copiant, que està utilitzant les famoses xuletes, el protocol que tenim a l'ESPAU el que indica és aquesta persona té un zero de l'examen, deixa de fer l'examen, surt, pot continuar amb els altres exàmens dels quals s'hagi matriculat i aquest cas se'n va cap a la comissió de l'ESPAU, la comissió organitzadora de l'ESPAU, que serà l'encarregada de decidir si la mesura és simplement un zero en aquell examen o si això puja més, si s'escala més i es pot arribar fins i tot a suspendre l'ESPAU amb un zero.
0: Aquest aparell pot donar falsos positius? Perquè jo estic pensant ara un alumne que tingui un implantament coclear, per exemple, que vibri l'aparell.
2: Sí, evidentment, aquests casos són totalment, els tenim totalment a part, perquè aquestes persones poden portar aquest dispositiu. Per tant, el dispositiu l'únic que detecta és coses que no puguin portar. Els presidents dels tribunals estan informats d'aquestes persones que, pel que sigui, hagin de portar algun dispositiu electrònic i, evidentment, això no serà cap problema.
0: Bé, quins aparells són els que poden detectar aquesta nova màquina, que diu que té la forma aproximada d'un mòbil? Pot detectar rellotges intel·ligents? Es parla d'auriculars invisibles? Què és el que es poden trobar?
2: Correcte. Sí, pot trobar tot això, com molt bé dius, perquè són els senyals, no es tracta d'un dispositiu en concret, el que detecta els senyals són les ones de radiofreqüència. Per tant, qualsevol emissor de radiofreqüència serà detectat.
0: I el mòbil no interfereix aquí, si algú porta un mòbil a la butxaca?
2: És que no el poden portar. Aquest és el tema. Des de fa molts anys, tu no pots portar un mòbil, tu no pots portar un rellotge intel·ligent, i per tant, ja des de l'inici, i això ho saben molt bé els centres, i ho saben, per tant, també els estudiants, quan s'arriba a l'ESPAU, es fa que tot el que no poden portar, el telèfon mòbil, els AirPods, els rellotges intel·ligents, les pertinences, diguem, no les poden tindre a prop. Es deixen sota d'una pissarra, es deixen al lloc on indiqui la persona responsable i la persona que està fent l'examen amb ella no pot portar res al damunt.
0: Bé, a què s'exposa un alumne a qui se li detecti un aparell per copiar?
2: El que et deia, un zero de l'examen o que la comissió organitzadora de l'ESPAU acabi decidint que és un zero de l'ESPAU.
0: Bé, novetat, eh?
1: Novetat igual que les faltes d'ortografia, que tornaran a penalitzar per errors ortogràfics, gramaticals i d'expressió escrita. Aquesta és una altra de les novetats d'enguany, oi?
2: Ja, aquesta novetat va aparèixer l'any passat ja amb el nou decret. S'implicava això i l'any passat ja van ser un seguit d'assignatures on es tenia en compte. Per una banda tenim les matèries, diguem, de l'àmbit de llengua, on tenim llengua castellana, llengua catalana, literatura castellana i literatura catalana, que aquí es pot arribar a aplicar fins a un màxim de descompte de 2 punts en el conjunt de l'examen per aquests errors de normativa. I després tenim tot un seguit d'assignatures on hi ha exercicis en producció de text, on el decret, que ja et dic, va ser d'aplicació des de l'any passat, el que diu és que en aquestes matèries que s'inclou producció de text es pot aplicar un descompte de fins al 10% de la puntuació de l'exercici. I degut a aquests errors de coherència, de cohesió, gramaticals, de lèxic, ortogràfics, també de presentació. Llavors, com a novetat d'enguany, el que han fet és que, perquè tothom ho tingui molt clar, en aquestes matèries on hi ha aquesta producció de text, en l'exercici en concret on es pot arribar a baixar un 10% per aquests errors, ho tindran indicat en l'enunciat. Doncs si l'exercici val 2,5 punts, i dirà, en aquest exercici, la manca de coherència, cohesió, doncs errors gramaticals, podrà descomptar fins a un màxim de, si eren 2,5 punts, doncs 0,25 punts.
0: Senyora Pàmies, què recomana a tots aquells joves que ara mateix els hi queden 8 dies per anar a l'escorxador, perdoni que li digui
1: ara
0: així.
1: Ara són dies de nervis.
0: Fem broma, perquè tots hem passat per aquí. Quin consell els donaria?
2: Molta tranquil·litat. Jo crec que enguany tenen un avantatge, i és que no hi ha canvis significatius respecte a l'any passat. De fet, el canvi que estem comentant és aquest aparell de detectors, i això amb ells no els afecta. Però és que ni el currículum ni l'estructura dels exàmens ha canviat. Per tant, això els ha de fer estar molt tranquils. Que relaxin, la feina l'han fet durant tot el curs i ara és una prova més. Amb el percentatge d'aprovats que sempre tenim a l'ESPAU, no han de patir per aprovar l'ESPAU. Han d'anar a demostrar el que han après durant l'any, ara també ho poden plasmar en un examen.
0: Doncs Rosa Pàmies Vila, coordinadora de l'ESPAU, moltíssimes gràcies pel seu temps aquí a l'Entrellat. Una abraçada.
2: Moltes gràcies, Samantha.
0: Adéu, molt bona tarda. Adéu.
3: Bona tarda.
0: Sí, tranquil·litat, tranquil·litat, però tots sabem que aquests últims dies, mana meva, qui pot dormir, doncs té sort, eh? Abans de, sí,
1: home,
0: de presentar-se les paus.
1: Sí, senyor. Recordem, 9, 10 i 11 de juny, la selectivitat. Sí,
0: ànims,
1: sí,
0: a tots. Ànims. Un repàs d'última hora sempre va bé, però el que no hem après fins ara ja... En fi, ser realistes.
1: Una cursa de fons.
0: Sí, senyora. D'altra banda, des d'aquest migdia, els professors de l'escola pública de primària i secundària poden votar el preacord a què van arribar els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres. El pacte implica un augment salarial de 400 euros al mes d'aquí a 4 anys i un increment de la plantilla per l'educació inclusiva.
1: Els docents hauran de respondre a la següent pregunta. Acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Les opcions de resposta són sí o no. I em comprometo a fer... Perdona, sí o no. Em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. El professorat està convidat a votar fins aquest dijous. Si el resultat és negatiu, USTEC impulsarà la vaga indefinida.
0: Portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
0: Esteu satisfets amb el preacord?
4: Bueno, a veure, nosaltres estem satisfets a haver pogut arribar a aquest punt, que era impensable, en el moment en què va passar el que va passar al mes de març, haver aconseguit arrencar, doncs fer un salt important en matèria d'inclusiva, en matèria salarial, el deute dels estadis, per nosaltres, doncs pensem que és satisfactori. Ara, és suficient el conjunt de l'acord? No, però això no vol dir que no considerem important consolidar aquestes passes que ja posen, diguéssim, un graó en el camí que hem de recórrer perquè l'escola sigui una escola inclusiva, real, perquè els salaris dels docents siguin més dignes per recuperar unes injustícies que patien moltes persones treballadores respecte a la retallada dels estadis, doncs, home, pensem que s'ha de consolidar. Per què? Doncs perquè necessitem fer passes endavant. Això vol dir que s'acaba la lluita per la millora de les condicions laborals i per la millora de l'educació? No, no s'acaba. És un camí, no? És un camí a recórrer que hem de continuar avançant de forma, diguéssim, contundent, però hem d'avançar, perquè si no anem consolidant aquests guanys, sempre estarem a la casella de sortida i sempre serà molt difícil seguir, escurçar les distàncies.
0: Els detalls del preacord, d'una banda, les línies principals. Un augment de 400 euros al mes durant els pròxims 4 anys pel professorat i també ampliació del personal per l'educació inclusiva, oi?
4: Sí. Bé. Sí, sí, i també la recuperació del deute dels estadis, que les persones doncs recuperaran el seu deute íntegre, cèntim a cèntim, en els propers 5 anys. Això és absolutament important, també.
0: Uh-huh. Les respostes a la consulta que estan fent ens han semblat curioses, perquè en el no es demana un compromís de lluita al qual estem poc acostumats.
4: Doncs sí, bueno, té una lògica, perquè si tu consideres que aquell acord no és suficient, doncs hem de tornar a exercir tota la pressió necessària, tal i com l'hem estat exercint fins ara, que ens ha permès arribar a tenir unes millores, a fer un salt important respecte al que teníem el mes de març, i que semblava impossible, perquè un acord signat pel govern, pel propi president, que deien que era intocable, i en canvi hem doblegat a tot un govern fins a arribar a ampliar aquests marges. Llavors, bueno, doncs si el col·lectiu considera que és insuficient, doncs hem de continuar i llançar i posar tota la carn a la graella i llançar la traca final, no? Nosaltres proposem la vaga indefinida, però bueno, el col·lectiu acabarà dient si està disposat a fer-la o no. Per nosaltres, ara seria l'opció més contundent per intentar arrencar una millora, no?
0: Clar, ara sobren aquests 4 dies de consultes entre el professorat, com vostè diu, ja han anunciat que si guanya el no continuaran amb les vagues, vaga indefinida. La pregunta és fins a assolir el què exactament?
4: Doncs el que ens digui el col·lectiu. El col·lectiu ens ha de dir en què hem d'arrencar més, no? En aquells temes on consideri que és insuficient per millorar aquestes condicions laborals del personal docent, i posar-les a sobre la taula, no, a l'administració, i bueno, pues fer la pressió màxima.
0: Uh-huh. Com han anat les negociacions? Quina ha estat la part més dura de negociar?
4: La part més dura, pues, ha estat la inclusiva, però sobretot el salari. El salari, eh? És la part que ha costat molt més i que ha estat, doncs, fins a l'últim moment, l'escull principal, no? Pues, no només per part de l'administració, sinó també per la part de les organitzacions signants, no? La veritat és que la negociació gairebé podem dir que ha estat a tres bandes i, per tant, la dificultat que això comporta ha sigut molt gran. Si no haguéssim tingut un acord del març, doncs hagués estat molt més fàcil, però tenint aquest acord ha estat un mur en tot moment en el procés de negociació i ha estat dur, les coses com siguin.
0: I ara, recordem, es manté encara viva la possibilitat de la vaga indefinida. De fet, a moltes escoles aquests dies mantenen les vagues, per bé que vostès han anunciat que les desconvocaven, cada centre està decidint què fa i què no fa. No sé si vostè nota signes de cansament entre el professorat de vaga, no sé si ja no volen més vagues.
4: Doncs mira, la veritat és que hi ha una cosa, un fenomen que ens sorprèn bastant, i és que hi ha gent que no vol fer més vagues, però votarà que no. Llavors, per nosaltres, això és una cosa que llavors ens sobta, no? Perquè si tu votes que no és perquè consideres que allò és insuficient i que vols anar a matar a aconseguir millorar aquest acord. El que no pot ser és votar que no i ens anarem de vacances. Mm. Perquè llavors és evident que perdrem aquestes millores i no tindrem marge de millora més endavant, perquè si ara no estan disposats ja, doncs, no, tenint en compte que venim, doncs, d'una mobilització molt gran i que la gent encara està en actiu i que està, doncs, molt pendent de totes aquestes qüestions, ningú assegura que el curs que ve puguem tornar-nos a organitzar amb la mateixa contundència que ara. I, a més, perdrem una gran quota de participació perquè qui hagi votat que sí, doncs, si surt que no, no voldrà mobilitzar-se. Mm. Llavors, clar, perdrem tota aquesta part. A nosaltres ens preocupa això, perquè votar que sí i fer consolidar aquests guanys no vol dir abandonar la lluita per millorar els marges d'aquest acord o no ampliar, doncs, altres demandes, no, altres necessitats que van més enllà de les que hem lluitat ara. L'educació té moltes necessitats, moltes, i les hem d'anar abordant totes i hem d'anar donant solució a totes. Per tant, és important consolidar aquestes i anar-les i entrar en el procés de negociació per anar des de la negociació ampliant els marges d'aquest acord i a més, assegurant que s'implementi, que s'implementin garanties i fins i tot això, poder anar més enllà i després anar obrint un nou cicle, diguéssim, de negociació amb altres demandes, com el cobrament dels càrrecs, les temperatures a les aules, etcètera, etcètera. Mm. Però bé, el col·lectiu té la darrera paraula i nosaltres assumirem el que digui el col·lectiu.
0: I vostè confia en el sí?
4: No ho sé, perquè ara tenim molt soroll a les xarxes i la veritat és que, nosaltres el que tenim esperances és que, més que confiança, esperances de que surti que sí.
0: Bé, d'altra banda, ja que la tenim aquí en antena, senyora Segura, li hem de preguntar per les temperatures a les aules. La setmana passada aquí a l'Entrellat explicàvem com en algunes aules hi han patit desmais alguns alumnes, vòmits per la calor...
4: Sí.
0: Com està aquesta situació?
1: Recordem que ahir, Yolanda, vam parlar amb la directora de l'Institut Castellet de Manresa que el divendres mateix van arribar als 44 graus a dins de les aules.
4: Sí, sí, sí. Sí, clar, aquests dies ha fet una calor horrible. És que és infernal el que passa en els centres educatius i ningú se n'adona. I quan passa això, haurien de tancar el centre. Haurien de tancar el centre. Qualsevol edifici de l'administració que arriba a aquestes temperatures, les persones treballadores se'n van a casa, les persones que estan allà dintre se'n van a casa i tanquen l'edifici. Jo una vegada me'n vaig anar a Correus i me'l vaig trobar tancat perquè havien assolit més de 27 graus. O sigui, i van tancar Correus. Jo em vaig quedar amb la paqueta a la mà. Vull dir, i en canvi, una escola que està plena d'alumnat, de gent, que a més desprenem més calor encara i fa que les temperatures encara pugin més, no, allò s'ha de mantenir obert sí o sí i no es dona cap alternativa. Doncs això no pot ser. Les aules, o sigui, aquells centres que estan en aquesta situació, ho sento molt, però s'han de tancar. S'han de tancar i buscar una alternativa perquè aquests infants, adolescents i les persones treballadores no pateixin aquesta situació.
1: I sí, saps si es contempla?
4: No. I això que la llei diu que si se supera el llindar de la temperatura, s'ha d'actuar d'alguna manera, no? O tancar, o evacuar. S'aplica a tot arreu, menys en els centres educatius. I això no es pot permetre de cap de les maneres. Ara sí que diuen que ja impulsen un pla d'adequació dels centres per fer les intervencions en aquest sentit, però clar, abans no ens arribi, ja s'han de posar mesures perquè no es pateixi d'aquesta manera. No ens podem permetre que hi haguin alumnat que pateixi desmais per això.
0: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
3: Adéu. Jo vull només petjant
0: de total. Hauríem de fer classe a la platja.
1: Pobrets meus.
0: Ara, a veure qui atén a la classe, a la professora.
1: No, home, no.
0: Si estem a la platja.
1: És que no estaríem nosaltres pas treballant a 44 graus.
0: No. És de bojos, ja ho vam explicar el divendres i encara hi haurà teca per explicar fins que acabi el curs, segurament. Jorge Agüero, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda. La
0: coordinador d'esports.
5: La tertúlia aquesta sí que la podríem fer algun dia a la platja.
0: Home, dic, no? Mira, ara que ho has dit, doncs ho comencem a preparar. Home. Ja està clar, et volem veure en banyador, eh?
5: No, bueno.
0: Sense comentaris. Sí. Albert Sola, com estàs?
5: Molt bona tarda.
0: Felicitats. Ets
5: per
0: pericú.
5: Què?
0: Home, perquè ets pericú i no esteu a segona. Això ja mereix un...
5: Però això és per felicitar.
0: Home,
5: no, perdona.
0: Podria ser pitjor.
1: Albert, que això ho hem passat malament,
5: És de petit, això és de petit. No, home, no. Això no... S'ha fet el que es tenia que fer.
0: Digue'm persona positiva.
5: No. A veure, no és per felicitar, salvar-se.
0: No és per felicitar-se?
5: Salvar-se. No.
0: Bé. Ramon Rupérez, company de Televisió Espanyola, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
0: Com estàs?
6: Molt bé. Jo, per veure el Jorge amb banyador, sóc capaç també de traspassar la barrera de Sant Cugat i venir amb vosaltres,
5: Mira, te la llegi
1: no
5: a tu també, Samantha. Si vols, també al Ramon li pots felicitar per la temporada del seu equip.
0: Ah, sí?
1: Feliz el Real Madrid.
0: Home! Quina mala gaita.
6: Com dispara amb bala, el
0: quina
6: Jorge.
0: Quina mala gaita. Què passa?
1: Ets soci o no, Ramon?
6: No, tinc dret a vot.
0: No tens dret a vot. I tindries dret a comprar, això que diuen el Florentino Pérez?
6: Crec que tampoc,
0: tampoc,
6: no?
0: Tampoc, ara en parlarem. Però abans de tot, la Champions, el Paris Saint-Germain va guanyar dissabte la seva segona Champions consecutiva a la tanda de penals. Déu-n'hi-do, O sigui, és el somni de qualsevol guionista, que una final de la Champions es jugui a la tanda de penals. Un penal llançat per Dembélé al minut 64 va forçar una pròrroga que va acabar en els penals. Els de Luis Enrique es van alçar com els millors d'Europa.
7: El Paris Saint-Germain, campió de la Champions per segunda temporada consecutiva, Luis Enrique Martínez, rei d'Europa. ¡Qué barbaridad lo que ha hecho Luis Enrique! ¡Increíble! Segunda Champions consecutiva para el asturiano, tercera en su carrera profesional. El Paris Saint-Germain hace historia. Se convierte en un equipo de época. Segunda Champions
1: també
7: consecutiva.
1: També van fer història després perquè la celebració es va sortir de mare completament. La festa va reunir prop de 100.000 persones al camp de París, però va estar precedida d'una nit d'aldarulls a diferents ciutats de França. Els incidents van deixar 780 detinguts, un motorista mort, desenes de policies ferits i nombrosos episodis de violència urbana.
0: I hem de començar per aquí, valoració dels aldarulls. Jorge, què passa amb les celebracions del futbol, particularment a França?
5: I particularment a París, o sigui, és una tradició parisenca. És veritat, o sigui, sempre que el PSG ha guanyat alguna cosa gran, i també el problema és quan han perdut. Perquè, per exemple, a la darrera final del Mundial que la perd França contra l'Argentina, també van haver-hi aldarulls,
0: no? És igual, si guanyen
5: o
0: perden.
5: Per tant, o sigui, el problema és ja el fet de que un equip francès, o el PSG en aquest cas, arribi a una final, doncs ja sabem quin serà el desenllaç, passi el que passi després a la gespa, que és el veritablement important.
1: El partit no havia acabat, que ja hi havien detinguts.
8: Sí, a França són molt propicis per això aquests aldarulls. Recordeu fa 8 o 9 anys que els carrers estaven inundats. I el futbol treu el millor de cadascú. Aquesta és una realitat. També hauria de felicitar el Dembélé, no? Que és un jugador que casi us veu carregar i que sembla que ha triomfat al final,
0: Li vols respondre?
5: M'ho diu, No, no, si però fossis... perquè és que el Ramon, que no és a l'estudi, perquè ho sàpiga, Ramon, m'ho està dient mirant-me a mi com si jo fos del Barça.
6: Hi ha hagut mirades,
8: Aquí quasi tothom ho és. Aquí a Catalunya quasi tothom és del Barça.
1: No, però és veritat
8: que
1: el Jorge mai ha dit...
0: El Jorge no.
5: Dembélé, sí, el temps...
8: Veus, s'ha quedat encallat,
5: li ha donat la raó. No, deixa'm que m'expliqui. El temps li ha donat la raó, i indubtablement, o sigui, va dir que marxava del Barça i que arribava al PSG per guanyar la Champions, i s'ha sortit amb la seva.
8: Però jo t'he dit que us l'havíeu carregat aquí al Barça, aquest jugador. No a tu, aquí al Barça, dic.
0: El Barça es va carregar Dembélé.
8: El Barça quasi es carrega el Dembélé, quasi el fa desaparèixer de l'òrbita del futbol.
5: Bueno, jo no estic del tot d'acord. Jo crec que, com de vegades passa, com li va passar al Madrid amb Hazard o d'altres jugadors, d'altres exemples que n'hi ha a patades, doncs de vegades un jugador no funciona en un equip en concret i ja està, i no se li han de donar tampoc...
8: O si no venia als entrenos, arribava a mitja hora tard sempre, vull dir, tampoc... Bueno,
6: no era el context problema. Més fàcil del Barça.
5: Segurament tampoc. Això influiria també.
0: Què dius, Ramon?
6: No eren els anys més fàcils del Barça tampoc, de l'última dècada, quan arriba Dembélé, doncs tampoc va ser el millor Barça on caure. Segurament pot ser Dembélé cau en aquest Barça i amb aquest entrenador en concret, i li va una mica millor del que li va anar aquí a Can Barça. Vull dir que també a vegades el context és difícil, eh? I podem posar l'exemple també, que m'imagino que sortirà a la tertúlia, ja m'avanço, d'Mbappé. Mbappé tampoc segurament ha caigut al millor context o al millor Madrid per caure i per intentar guanyar títols. Tot i que sigui ell bon jugador o no, però que també és el comentari repetit, eh? Des de dissabte que Mbappé marxa del PSG i el PSG guanya dos Champions i no ha guanyat cap títol important al Real Madrid, tampoc arriba en el millor moment. Arriba en un Madrid que potser està en un moment de transició. Vull dir que també el context fa molt amb els jugadors.
0: Clar. Parlant del partit, com valoreu la figura de Luis Enrique?
6: Històrica.
8: Al final, seria Luis Enrique.
5: El millor entrenador del món ara mateix.
0: Ell diu que és Guardiola el millor entrenador del món.
5: Bueno, sí, en un exercici d'humilitat està molt bé, però la realitat és que qui ha canviat... Bueno, no canviar, però diguéssim, el gran dominador ara mateix del futbol mundial és el PSG, i el fet de guanyar una segona Champions, que per cert és una cosa dificilíssima.
0: Sí, això em preguntava jo, algun club ho ha aconseguit? A banda...
6: Hi ha Samantha, sí. Hi ha un club que ho ha fet.
0: A Madrid. Sempre. A banda d'aquests?
5: Però amb aquest no hi pots comptar, perquè sempre, sobretot a la Champions, ho fan tot, però no, mai s'havia aconseguit des que es va inaugurar el format Champions League als inicis dels 90, no? Mai cap equip fins al Real Madrid la dècada passada havia repetit, i en aquest cas ho ha fet el PSG, i per mi això té un mèrit increïble i demostra, doncs, que ara mateix, en fi, l'entrenador que millor està... Saben fer funcionar el seu equip és Luis Enrique.
8: Però que a més ho ha fet a diversos equips, eh? Vull dir, no ho ha fet solament amb el Paris Saint-Germain, ho ha fet a diversos equips.
5: Sí.
8: Amb la selecció ho va fer molt bé, també, vull dir, amb el Barça ho va fer bé, la part que el van fotre fora, però ho va fer bé, també.
5: Sí, però el que passa és, jo crec que de les tres etapes de Luis Enrique, diguéssim, com a entrenador, perquè també, bueno, en té passos per el Celta de Vigo, que no va acabar gaire bé, tampoc per la Roma, però de les tres grans experiències del Luis Enrique entrenador, per mi aquesta és la més meritòria, perquè el Barça és veritat que fa ja 10-12 anys, però, ostres, quin Barça entrenava Luis Enrique. I la selecció espanyola... Pel fet també que va tenir d'haver de deixar d'entrenar a propòsit de la malaurada mort de la seva filla, doncs crec que no vam poder gaudir d'un exercici, d'un cicle complet de Luis Enrique. Correcte, es va veure interromput, i després el Mundial de Qatar, doncs, que ja és la sortida. Jo crec, en aquell Mundial sí que critico la feina de Luis Enrique, perquè crec que, sobretot, el partit aquell contra el Marroc, doncs no...
8: I és un entrenador que vol, no té justificació. Vol soldats. Sí. I és difícil aconseguir un Paris Saint-Germain aconseguir soldats. No és fàcil.
6: Aquest és el mèrit, precisament, de Luis Enrique, que ell va arribar com un club que col·leccionava estrelles, que era com una passarel·la, més que un equip de futbol. Recordem que no fa tant el PSG juntava a Neymar, Messi, Mbappé, Sergio Ramos... Vull dir que tenia una col·lecció d'estrelles impressionant, però saber capgirar això, saber capgirar la forma d'entendre el club i de com la propietat del club, juntament amb Luis Campos, que també és l'arquitecte d'aquest equip, entendre com se li ha de donar la volta i el que necessita és això, el que dèieu, soldats, jugadors que tot i que són estrelles, perquè són estrelles mundials, però estan al servei de l'equip, això és el gran mèrit que té. I parlaves, Jorge, del Mundial de Qatar, que efectivament no va ser el resultat que esperàvem i que al final, si no recordo malament, només van guanyar a Costa Rica, van perdre contra Japó i contra el Marroc. Però a mi ara, veient el PSG de Luis Enrique i a 15 dies de començar el Mundial, molt content i molt satisfet amb Luis de la Fuente, evidentment, amb la feina que ha fet, però penso, hosti, potser ens vam passar una mica amb la crítica i el maltracte a Luis Enrique perquè hem deixat escapar el millor entrenador del món, podria ser el nostre seleccionador, i vés a saber on haguéssim arribat, que de moment, evidentment, Luis de la Fuente, impecable el camí. Però penso, hosti, potser per haver perdut aquest Mundial o per la mala actuació
5: al
6: Mundial.
5: Però una mica avantatgista, no? O sigui, aquest argument.
6: Ho penso des del primer moment, no pensis. Ho penso des del primer moment. Soc bastant soldat Luis Enrique. Però sí que és veritat que no va ser el Mundial ideal, com tants altres. Vull dir, la tònica habitual, les nostres actuacions al Mundial, n'hi vam guanyar un. La resta, de quarts mai hem passat. I no sé, que sempre m'ha quedat aquesta cosa de com hagués agradat que haguéssim cuidat potser una mica més la figura de Luis Enrique. A Luis Enrique, recordem, se'l criticava molt perquè feia Twitch. Feia sessions de Twitch al Mundial.
0: Sí.
6: I això era criticadíssim. Se'l criticava, segons quins mitjans, perquè va decidir que anéssim amb un pantaló vermell i no un pantaló blau, bueno, que no sé ben bé el blau, que té a veure amb la selecció. Això, més
0: periodistes,
6: allà de
0: periodistes.
5: No, sí. Però això és, en això té raó el Ramon, no? Luis Enrique sempre ha estat en el punt de mira, i no ens enganyem, ha estat en el punt de mira per ser qui ha estat al Barça i sobretot per un antimadridisme que mai s'ha amagat, a propòsit també d'un pas que va tenir pel Real Madrid i una sortida una mica dolorosa, però des de llavors per la premsa esportiva com a mínim madridista o si no de la capital, doncs sempre ha estat en el punt de mira.
6: I no és un tio simpàtic, no és un tio que generi
0: simpaties.
6: No, la seva
0: relació amb la premsa era particular.
5: I té un tarannà, sí, té un tarannà, això també és cert, que té un tarannà que potser no li ajuda gaire als periodistes.
0: No era gaire convenient. Dona aquesta victòria del PSG força a la selecció francesa de cara al Mundial?
8: La selecció francesa és fortíssima, fortíssima. Jo vull veure com arriben els jugadors, perquè vull dir, jo els últims 10 minuts del partit els faig veure destrossats els jugadors. M'imagino que tindran temps de recuperar, però evidentment la selecció francesa, junt amb l'espanyola, és de les favorites, per mi.
0: Què hi dius tu, Ramon?
6: Doncs bastant d'acord. Al final no és tant que la selecció francesa pugui veure d'aquest PSG o no, però sí que és veritat que de cara al Mundial l'aspecte físic serà clau. De fet, el PSG, recordem, que va acabar la temporada, l'últim, la temporada passada, perquè va guanyar la Champions, i tres setmanes després estava enganxant a un Mundial de clubs que es va jugar als Estats Units, que ens queda com molt lluny, però això va ser el juliol de l'any passat, i no s'ha aturat. Sí que és cert que té una lliga que li permet dosificar molt bé els minuts, però tot i així els van veure molt carregats i molt cansats. I sí que és veritat que França està dins d'aquest grup de favorites juntament amb Espanya. No ho diguem molt, tampoc, per no agafar-ho, però juntament amb Espanya, pugui estar Argentina, Portugal... Però clar, tu mires la davantera de França, mires la defensa de França, i has de tremolar. És al mig del camp on potser van una mica més fluixos, però a davant i darrere són autèntics avions.
8: El PSG va acabar sense els tres millors titulars, va tenir que acabar el partit i se l'estava jugant.
6: Sí.
8: Això diu molt del partit.
0: Escolta, sempre parlem del Barça, però vull anar directe a parlar del Real Madrid, perquè diumenge està previst que se celebrin les eleccions i s'ha generat molta polèmica al voltant del model societari de l'equip blanc.
1: Florentino Pérez ha fet declaracions al País assegurant que li donarà la propietat econòmica del club als 100.000 socis. El president va prometre culminar una reforma que inclouria vendre una part del club blanc. Això ha generat una resposta del candidat a president, Enrique Riquelme, que ha catalogat la venda com la major amenaça al Real Madrid de la seva història.
0: Ramon, què n'opines?
6: Clar, aquí s'haurien de tenir totes les cartes a sobre la taula per saber realment en què consisteix aquesta venda d'una part de... El Florentino li diu com posar-li valor al patrimoni, no?, que té el Real Madrid, i que els socis siguin propietaris d'aquest patrimoni. El cert és que si tu vens una part, aquesta part l'acabes perdent, és a dir, el soci en teoria ja és propietari, no, del 100% del Real Madrid. Si tu ara ja vens un 5%, no, que és del que es parlava, doncs els socis seran propietaris del 95%, i ara un 5% que també tindrà una capacitat de bloquejar segons quines decisions, de fiscalitzar, de... Al final, quan compres, entenem-ho com a accions, esperes alguna cosa, no, d'aquestes accions. No, només és un 5%, ja, però ja has obert la porta. Mm. Realment, si és important o no és important, el fet és que el futbol està canviant, i al final potser els models de Madrid i Barça és molt difícil que competeixin contra el PSG amb els ingressos que poden tenir. Per tant, potser és la via, no? Aquesta via alemanya del 49-51, que mínim el 51% ha de ser dels socis, però estàs obrint una porta. Jo crec que portant-ho a clau eleccions, és per aquí per on Riquelme pot atacar realment a Florentino i és on li pot, el pot desgastar.
8: De totes maneres, que guanyes sent el propietari del club? Pregunto jo, tu com a aficionat o com a soci del club.
6: Clar, és que jo realment com a aficionat, a mi crec que m'importa bastant poc, que qui sigui el propietari del club, perquè al final és molt difícil accedir a ser soci abonat o a tenir una cadira al Bernabéu. Les entrades seran igual de cares ara que si hi ha un altre propietari. Per tant, aquest sentiment de pertinença, a mi m'agrada més el model clàssic, t'he de dir que jo crec que sóc bastant tradicional en aquest punt del futbol, però sí que és cert que també entenc que això, doncs que això està canviant i que no farà que siguem menys madridistes perquè el propietari sigui vés a saber quina empresa.
0: Però escolta, o sigui, ara la proposta és que només se li ven als socis del Clar. Real Madrid i aquests no poden revendre.
6: Això és el primer pas, és que no, que en principi has de... Però aquí, Samantha, has obert una porta ja...
0: Batem
6: que després...
0: l'entrada dels fons d'inversió.
6: Clar, és que és aquí on està la qüestió.
0: Clar, a on fins anirà a parar això?
6: Fins a quin punt tu pots vetar-ho, fins a quin punt tu amb la propietat, perquè si jo disposo d'una porció del club, se suposa que jo amb aquesta propietat meva puc fer el que vulgui, i puc vendre a qui vulgui.
0: Clar.
6: I amb un 5% fas feina, eh? Florentino és el propietari del 12% d'ACS. I crec que fa i desfà l'empresa. Per tant, és que és molt complicat. Jo, per mi, és un meló. A mi el que em sobta és que ara comenci a parlar... Ja es va parlar en una assemblea de compromissaris, però que una mica la posada en escena de Florentino sigui voteu-me i jo us ho explico. No, home, no, explica-m'ho primer tot ben claret i després ja decidim si et votem o no.
1: Aquesta és l'aposta de Florentino. En canvi, la de Riquelme és rebaixar un 50% la quota dels socis. Com ho valoreu, això? Bueno, li pot donar vots?
5: Sí, Florentino Pérez va fer el mateix per guanyar les eleccions en el seu moment, no? Va prometre que si ell guanyava les eleccions i no fitxava Figo, crec que eren la quota de soci durant un any, estaria pagada per tots, no?
8: La pagava el Figo. Recorda que...
5: Bueno, la pagava, efectivament.
8: El contracte que tenia era que el Figo tenia que pagar
5: la penalització, efectivament, la penalització pel no fitxatge, amb això es cobriria la quota dels socis. No, aviam, aquest home necessita les seves eines també per poder tenir alguna possibilitat, encara que tothom sap que no les té. Jo sí que crec que sobretot en el debat aquest, el soci del Real Madrid és, en aquest sentit, també és molt quadriculat, és molt clàssic. Jo no crec que li agradi gaire la idea de vendre una part del club, tot i que no sigui tampoc, perquè és que això gairebé necessitaríem més aviat un economista per explicar-ho. El que vol fer el Real Madrid no és ara convertir-se en una societat anònima i el 5% de les accions que sigui venuda. No. O sigui, és un model diferent. És bàsicament crear una societat que pugui fer diguéssim, posar una xifra, un valor a segons drets d'explotació i de patrimoni que té el club, i d'aquesta societat el 5% estaria disposat per la venda a grans empreses i sobretot serien empreses patrocinadors estratègics del club, com és el cas de la marca de roba esportiva, d'Adidas, com és el cas d'Apple, l'empresa de telefonia, etc. I que una mica el que pretén també és fer un lligam entre marques i Real Madrid. Però bueno, més enllà d'això, jo crec que al soci del Madrid això no li agrada gaire i potser en aquest sentit Riquelme es garra pivots. Ara bé, l'estratègia d'aquest senyor, d'Enrique Riquelme, sobretot és amb la vista posada en el dia que Florentino Pérez
0: però
5: doncs ja el Real Madrid no vulgui...
0: Va malament de diners, el Real Madrid?
5: Aquesta és una molt bona pregunta.
0: Home, és que si no, a què santo?
5: Aquesta, o sigui, és una molt bona pregunta.
0: Si no necessites diners, Florentino Pérez, per què t'estàs plantejant vendre una part del club?
8: Per poder competir. Al final,
0: per tant, si va malament de diners.
8: No. A veure, al final, el futbol, avui en dia, són multinacionals. Vull dir, tu veus el City, veus el PSG, veus l'Arsenal, vull dir, són equips que no són equips de futbol, vull dir, són negocis que els directors volen guanyar diners, els accionistes volen guanyar diners. Jo crec que una fórmula que amb una empresa com fan la majoria d'empreses de l'IBEX 35 deixin entrar dintre d'accionariats socis estratègics que li diuen, s'està fent amb tots els negocis del món, No al Madrid, ni al Barça, ni a l'Espanyol. L'Espanyol el se'l ven tot, però vull dir, però...
0: Sí, però mira després el Sonar, Sí. La polèmica que hi ha hagut perquè el fons d'inversió acaba en mans d'empreses que no convenen i els propis artistes
8: és que no saps on
0: deixen d'actuar perquè no se senten còmodes
8: quan
0: amb els propietaris.
8: Quan tu obres la porta, no saps al final. Aquesta aquí és la realitat. Tu poses al mercat i el mercat decideix.
0: Clar.
8: Aquesta és una realitat.
6: Aquest és el risc, però clar, és això, és que els clubs ara són multinacionals i alguns d'ells, City, PSG, són estats, el que tenen darrere. Per tant, competir amb això és veritat.
8: El Barça
6: que...
8: també és un mig estat,
6: Sí.
8: El Barça també.
6: Bueno, també té les seves coses darrere i també doncs, hi ha un banc, no? Goldman Sachs també, que doncs, hi diu la seva. Però de tota manera, és que hi ha un punt on és molt difícil competir contra aquests models en més o menys igualtat de condicions, si et vols mantenir també a l'elit del futbol. No és tant si vas bé o malament de diners. També és veritat que el Madrid va fer una inversió gran en un estadi que potser no li està donant els rendiments que pretenia, a fer una despesa també en la plantilla, però és que necessites líquid, per dir-ho d'alguna manera, necessites diners per poder seguir gastant. Clar, la màquina després... És aquí la cosa que segurament, com deia el Jorge, no? que el soci del Madrid potser és conservador, però és aquí on et fa dubtar, és que la màquina portarà que avui necessites diners i és el 5%. Però d'aquí 5 anys, per què no ha de ser un 5 més? Perquè els altres també hauran posat i injectat diners. És complicat aquest canvi de model i sobretot és complicat de fer-ho explicar a una setmana de, o a 7 dies ja.
1: Clar, és el que t'anava a dir. Les eleccions són aquest diumenge.
6: Sí.
1: I aquí ens agrada molt tirar de maroteca. Té alguna cosa a fer Enrique Riquelme?
6: Uf, jo crec que no.
8: Està caient el de sempre, Vull dir, ja està començant a dir fitxatges de jugadors, entrenadors...
1: Ah,
8: i vol anar revolucionari, però al final farà el de sempre.
6: Jo crec que la figura de Florentino encara està molt arrelada dins del soci del Madrid. Això sí, el que ha aconseguit el propi Florentino amb aquella roda de premsa de fa un parell de setmanes és situar en el mapa Enrique Riquelme, que segurament si surt al carrer molta gent no sabia ni qui era, generar una oposició que abans no hi era. I, per tant, ara, Enrique Riquelme, jo crec que si treu un 20% dels vots, pot aplaudir.
1: 80-20, Ramon, m'ho apunto.
6: Però pot aplaudir,
0: Vull dir, home, i tant.
6: Pot estar més que content.
0: És que es valorarà també en aquesta mesura, no tant si guanya, clar, com la quantitat de vots que es garrapi.
6: No sé quan
0: treurà,
6: però...
0: Podria significar una feblesa de Florentino.
8: Clar, però per què el Florentino va fer aquella roda de premsa?
0: Allò increïble.
8: No té
0: ningú
8: significat.
0: Ningú ho entén. Tu ho entens? Quina interpretació fas?
8: No ho sé, perquè... I el tio és molt intel·ligent. No la va fer per res. La va fer per alguna cosa. Per què? No ho sé. Si ja ho sapigués, seria...
1: Remoure el rusc. Dubto que els seus assessors de comunicació li recomanessin...
8: Jo crec que estava més estudiat del que ens imaginem tots.
1: Tu creus?
8: Jo crec que sí. Jo no em crec que el Florentino estigui amb demència senil. Vull dir, no m'ho crec. Amb la qual, i la roda de premsa aquella semblava que estigués amb demència perquè va demostrar que no havia sigut a la seva vida el Florentino. Llavors, Carlos, per què ho va fer? No ho sé.
9: Jo tinc un pronòstic bastant semblant al que fèiem aquí fa 2 mesos quan les eleccions al Barça. O sigui, és una situació potser bastant semblant, sí. Laporta semblava indestructible, el clar candidat, i amb Florentino Pérez tothom coincideix. Ara bé, que tingui una oposició que l'esgarrapi vots i que sobretot estigui, ja dic, adreçada a un futur, a poder tenir el control del club en un futur. Sí, segurament.
0: Escolteu, per tant, de futbol, parlant de futbol i tornant al Mundial, per primera vegada es podrà seguir en català gràcies a la 2CAT amb la participació especial de Gemma Nierga, que serà la presentadora abans dels partits, durant el descans i al final.
10: Viu el Mundial en català. Viu el Mundial a la 2CAT.
0: Ramon, bones notícies, no?
6: Molt bé. bé, molt bé, contents, estem contents, home, no? Al final, poder gaudir no només de la selecció espanyola, sinó també de la resta de partits en català, doncs escolta, sempre és una bona notícia.
0: I retransmetrem els principals partits, oi?
6: Sembla ser que, en principi, serà el millor partit de cada dia, a més dels d'Espanya, evidentment, doncs seran en català també a la 2CAT.
0: Bé. Home, per primera vegada, això és història.
1: Molt bé, tu. Clar que sí.
0: Dona-vos.
9: Notición.
1: Notición, exacte.
9: O sigui, tindrem ara tres possibilitats. La retransmissió en castellà de tota la vida, la retransmissió en català i la retransmissió
1: i de la ràdio.
9: De Talero Deportivo.
0: Clar, de Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Deixeu-me que es compri també una mica.
0: Home, només faltaria.
1: El pròxim mundial a Ràdio 4, també.
0: Molta curiositat per veure el Xer, que farà el futbol en català.
9: Doncs farà una bona dada, suposo, com l'ha fet en els darrers dos anys, que ja sabeu que aquesta fórmula portem ja treballant aquí a la casa des de fa temps. S'ha fet la Copa del Rei, s'han fet partits de Lliga, Lliga F, també.
6: I de la selecció.
9: I de la selecció, efectivament.
6: Sí, sí.
9: I que està funcionant, que està sortint força bé.
1: Perdoneu-me, Costalli, perquè acabo de rebre una notícia d'última hora. Serena Williams torna al tennis professional amb 44 anys.
0: Uau! Increïble.
9: Bueno.
0: Això és una alerta que acaba de sortir. 44 anys.
8: I ha sigut mare fa poc, no recordo.
1: Bueno, mira.
6: Nunca es tarde.
0: Torna a les pistes. Torna a les pistes. Parlant de pistes, el Barça de bàsquet va patir la pitjor derrota a casa de la història a l'era ACB contra el València Bàsquet, 77-102.
1: Ara l'equip blaugrana és cinquè i, per tant, anirà per la part més difícil del quadre dels play-offs de la Lliga Endesa. L'encara entrenador, Xavi Pasqual, ho qualificava de ridícul.
11: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent, un partit...
0: Ramon, què n'opines?
6: Està sent un any molt difícil a Can Barça.
1: El ritme del Xavi Pasqual, permetrem que us deu. O sigui, mare meva, aquesta hora que és l'hora de la migdiada.
6: Pobre, jo crec que ja està desfondat d'intentar i de remar.
9: Natàlia.
0: Total.
6: No siguis dolenta, perquè després dels partits és un entrenador molt actiu, però amb una roda de premsa després d'un partit així i posar el punt final a la fase regular, a una fase regular de la Lliga que ha estat molt complicada pel Barça i molt complicada per Xavi Pasqual, està sent un any molt difícil. Ves a saber després què passa als play-offs, que això és una loteria també, hi ha un punt sempre de no te l'esperes i vas guanyant i et plantes a les rondes finals. Però sí que és veritat que el Barça potser necessita també aturar-se i refer-se una mica i decidir a veure cap a on vol anar i com.
8: I no és un enfadament amb els jugadors, creus tu? Jo crec que és un missatge cap als jugadors, eh?
6: Bueno, també es pot picar una mica,
8: si no diu això a un entrenador.
0: El que passa que un entrenador que ja està sortint, sí, quina autoritat té davant dels jugadors?
8: Antes de irme del convento.
9: Ah, què tant té?
0: Sí?
6: Sí.
9: Xavi Pasqual, sí. No en cap mena de dubte. El Barça, deia el Ramon, una temporada. El Barça, el que passa, ja va camí d'un lustre, el Barça de bàsquet que necessita trobar-se. És una llàstima que aquesta segona etapa de Xavi Pasqual estigui cloent així, perquè havia molta il·lusió en el seu fitxatge. Ell l'altre dia va exposar els seus motius per marxar, que van justificar la seva marxa i en part té raó, perquè si tu arribes a un lloc i et fan unes promeses i després allò no es compleix, doncs estàs com a mínim en el dret de prendre una altra decisió sobre el teu futur. Té una papereta, per mi, fixeu-vos el que us dic, dins de l'estat ara mateix del club, del Barça, i en aquesta nova etapa del laportisme que s'encetarà el proper 1 de juliol, quan prengui un altre cop possessió del càrrec ja com a president, perquè fins ara la porta ja sabeu que és president electe fins l'1 de juliol. Per mi, en el club, és el gran repte que té ara mateix Joan Laporta, a aixecar la secció de bàsquet.
6: Doncs sí, perquè al final és una secció que sempre ha estat referent pel propi club i per l'esport en general, i sí que és veritat que és el que deies, Jorge, que són 5 anys ja on vas acumulant derrotes, fracassos, ho intentes amb un entrenador, amb un altre, canvis de plantilla, i al final això sí que és veritat que és això, anem a esperar un moment, calma, anem a fer-ho bé, anem a buscar un bon arquitecte, i a partir d'aquí a trobar oportunitats de mercat que permetin doncs, arribar també més lluny. Passa una mica igual que el que dèiem abans, eh? També és veritat que tot això va a una velocitat que no tens gaire temps per parar-te i per intentar refer-te.
5: Juguen demà a les 7 de la tarda el primer partit dels quarts de final del play-off, que juguen contra el Camp Múrcia, i el disputen allà, a Múrcia, perquè el Barça, com a cinquè classificat, no és cap de sèrie, no té el factor pista a favor. L'any passat, el fet de no tenir-ho i també d'arribar en unes circumstàncies molt semblants li va suposar al Barça, a les primeres de canvi, marxar fora del play-off, caure i oblidar-se de la temporada i acabar una altra temporada en blanc, que si això es tornés a repetir seria ja la tercera. Aviam, no sé, tant de bo tingui sort el Barça, tant de bo tingui sort també la penya, que també està en aquest play-off. I amb un Ricky Rubio, per cert, extraordinari, escollit ahir MVP del mes de maig.
0: Mira.
5: Sí.
0: I Ricky Rubio igual té l'edat de Serena Williams, eh?
5: No, dona. No,
8: és jove. És jove, el Ricky, eh?
0: Bueno, tan jove. Els anys té, ja fa molt
8: temps. Tenim 30 i poc la paga.
1: Té 35, té 35, bueno, és el 90.
5: Ja. El 90, sí.
0: Escolta, deixeu-me que acabi. Jo és que ja fa molts anys que el veig pululant, que ja va pels 40.
8: Amb 17 anys va començar
0: a jugar primer. D'aquí poc va pels 40. Bé, deixeu-me que parlem de la natació artística. Espanya ha marcat i ha revolucionat la natació artística al ritme del Berghain de Rosalía a la Copa del Món de Pontevedra.
12: Sobretot vamos a ver esa coreografía, ese alma, esa pasión.
1: Després de 9 mesos sense competir, l'espera ha valgut la pena. L'equip liderat per Andrea Fuentes va demostrar i van fer una rutina sorprenent i espectacular en molts aspectes, amb figures impactants. El ritme, com bé deies, de Berghain de Rosalía, que va emocionar el públic i aficionats.
0: És digne de comentar, Buah. Aquest exercici.
5: I una llàstima, perquè en l'última, en la setena acrobàcia, és on hi ha hagut el fall.
0: Un petit error que els va marcar no guanyar l'or i van fer plata.
5: Sí, i s'han quedat amb molt poc de les canadenques, que ha sigut qui ha guanyat l'or, no?, al Canadà. Una llàstima, de fet, és graciós perquè ho he vist repetit i quan han acabat la coreografia, aquest setè moviment l'han volgut tornar a fer per demostrar-li al jurat doncs, que sí que ho tenien...
0: Per ensenyar al públic, també,
5: correcte,
0: no? Ensenyar-li, mireu, és molt maco,
5: ho sabien
0: mireu,
5: fer,
0: no? És brutal.
5: Perfectament, sí. I amb Denis, per cert, que arribava lesionat a l'espatlla
0: sí.
5: I que l'havien reservat fins a aquesta prova i doncs que ha estat també...
0: Sí,
5: impressionant.
0: Sí. Ramon, comentaris.
6: Són exemplars. Al final està bé també parlar de coses que marxen del futbol. De fet, Andrea Fuentes i tot l'equip de natació al Godó van anar a conèixer a Alcaraz també doncs, per aprendre una mica d'aquesta mentalitat guanyadora i de com no, gestionar també els moments difícils. Així que suposo que també d'allà hauran estret alguna lliçó i algun aprenentatge per fer aquest exercici que és, dius que és per comentar-lo, és per mirar-lo bocabadat.
0: És molt emocionant.
6: Per mirar-lo bocabadat i no dir res.
1: Eh?
6: Sí, sí, sí.

0: Bona tarda. Comencem amb una notícia de l'àmbit internacional. L'Iran hauria paralitzat les negociacions de pau amb els Estats Units pels atacs israelians al Líban, segons l'agència Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària Iraniana. Míriam Andreu, bona tarda.
1: Bona tarda. El mitjà apunta que Teheran suspèn les converses i l'intercanvi de missatges amb Washington mentre Israel continuï les operacions militars al país veí. I és que les autoritats iranianes insisteixen que l'alt el foc vigent amb els Estats Units des del 8 d'abril inclou també el Líban. El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors iranià assegurava en les darreres hores que l'actual foc al Líban continua sent una condició essencial per arribar a un acord amb Washington. En paral·lel, el portaveu de l'exèrcit israelià ha tornat a advertir als residents a la zona de Dahiya, als afores de Beirut, i els ha instat a evacuar per preservar la seva seguretat.
0: Gràcies, Míriam. Per cert, que l'alta representant per la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha avisat que qualsevol acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà hauria d'anar seguit de converses més profundes sobre les reserves nuclears de Teheran. El president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia un nou model per construir en només 6 anys les infraestructures estratègiques del país. Ho ha avançat el cap de l'executiu en el marc de la 41a edició de la reunió del Cercle d'Economia. Lorena Enns, bona tarda.
2: Bona tarda. Si el president de la Generalitat ha inaugurat el certamen i ho ha fet anunciant un model públic o privat per accelerar infraestructures que el govern considera estratègiques i construir-les en 6 anys. Per fer-ho possible, l'executiu preveu mobilitzar 3.300 milions d'euros. 1.800 milions els traurà a concurs immediatament per avançar en projectes com les estacions del tram central de la L9 del metro, el desplegament dels eixos viaris 2+1 en 366 quilòmetres, la xarxa viària per evitar accidents o la millora del tram Berga-Bagà. La Generalitat ja prepara un altre paquet restant de 1.500 milions d'euros per afrontar el desdoblament de la C-55, la segona fase del tramvia de Tarragona i Reus, intercanviadors d'autobusos i la terminal ferroviària de Lleida 4 Pilans. Salvador Illam, president de la Generalitat.
3: Amb aquest enfocament ambiciós i rigorós es construiran en més en els propers 6 anys obres que no es podrien revisar fins d'aquí 20 o 25 anys. Catalunya no pot ni vol esperar més. D'aquesta manera, construïm les infraestructures que el país necessita ja avui mateix.
2: Illa també ha anunciat una novetat pel que fa a la connexió aèria amb Àsia. S'estrenarà una nova ruta aèria a Barcelona-Taipei amb vols directes a Barcelona més tard, Lux Airlines, a principis del 2027.
0: Gràcies, Lorena. Més qüestions. Més de 10.000 persones han arribat de manera irregular a Espanya durant els 5 primers mesos d'aquest any, segons les dades publicades pel Ministeri de l'Interior. Es tracta d'un 35% menys arribades respecte al mateix període de l'any passat. Gairebé 8.000 persones han arribat per la via marítima. La nota discordant, però, és Ceuta i Melilla. Les entrades irregulars per via terrestre s'hi han disparat un 210% en comparació amb l'any passat. I en aquest sentit, la població migrant té en general un millor estat de salut que la nascuda a Espanya. Així ho conclou un estudi del Ministeri de Sanitat que detecta una menor incidència de la majoria de malalties entre les persones nascudes a l'estranger. Les excepcions són la diabetis, la hipertensió i la insuficiència renal. En canvi, entre la població espanyola són més habituals els trastorns d'ansietat, les malalties cròniques, l'asma i les infeccions respiratòries. Els migrants també fan menys ús de l'atenció primària i consumeixen menys medicaments. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que aquestes dades desmenteixen que l'origen de les persones sigui el responsable de la pressió sobre el sistema sanitari.
4: El gran desafío de la sanidad española no tiene nada que ver con el origen de las personas ni el origen de los pacientes, sino con una realidad demográfica y epidemiológica que conocemos todos muy bien. El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, el aumento de las enfermedades crónicas y la necesidad creciente de cuidados y de seguimiento continuado.
0: Tot i això, alerta que les diferències es redueixen per la precarietat laboral, els problemes d'habitatge i les dificultats per accedir als serveis socials. I arribats a aquest punt, ens interessem per la previsió meteorològica. Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, però durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució al Pirineu, sense descartar ruixats acompanyats de tempesta. Avui les temperatures se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 35 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4.

0: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
1: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat, passen 6 minuts de les 5 de la tarda i aquestes hores cada dilluns volem saber què passa al món amb l'Agus Morales, el director de la revista 5W. Agus, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha.
0: I avui hem de parlar de la República Democràtica del Congo, on la propagació de l'epidèmia d'Ebola no s'atura i, ens al contrari, sembla cada cop més perillosa. Agus, què està passant?
1: Doncs ara mateix tenim més de 1.000 casos sospitosos i més de 240 morts. Diem sospitosos perquè, òbviament, tots aquests casos, així com les morts, no estan confirmades des del laboratori. De fet, perquè no és possible allà mateix on està passant. Mm. I això també acostuma a passar a altres epidèmies d'Ebola. Recordem que l'epicentre d'aquesta epidèmia és Ituri, que és una província que és al nord-est de la República Democràtica del Congo, que fa frontera amb Uganda, que és molt a prop de les províncies dels Kivus, que és un escenari tradicional del conflicte a l'est de la República Democràtica del Congo. I aquesta ja és la tercera epidèmia d'Ebola més gran de la història. Recordem que és un virus, l'Ebola, que tot i que pot arribar a taxes de letalitat doncs pràcticament del 50%, tot i que la variant actual d'aquesta epidèmia és més baixa aquesta letalitat, és un virus que realment costa més que hi hagi una transmissió ràpida, no? Però en aquest cas estem veient com és molt ràpida aquesta transmissió i les notícies que ens arriben, que són poques, sobretot de les organitzacions humanitàries, ens diuen que els equips sanitaris estan totalment desbordats, no? Mm. I fins i tot això fa pensar que és la habitual situació en la qual hi ha molts casos que no s'estan enregistrant, no? Per tant, podríem estar al davant d'una epidèmia encara més important del que sembla.
2: I pel que fa a l'ubicació de l'epicentre de l'epidèmia, és preocupant?
1: Sí, perquè és, la ciutat es diu Mongwalu i és una ciutat on hi ha moltes mines d'or, 150.000 habitants, més o menys, però sobretot hi ha poques infraestructures sanitàries i aquí el que hem vist que ha passat també és que els primers casos es van començar a enregistrar al mes de l'abril. Bueno, de fet, el problema va ser que precisament que no es van detectar. Com que es pot assemblar a l'Ebola molt a altres malalties molt endèmiques a la zona, com per exemple la malària, doncs no es va detectar, no? I també és una zona on, com dèiem abans, no només hi ha aquestes mines d'or, que això sempre és un punt de conflicte, no? Sinó també combats i també molta desconfiança envers les autoritats, no? És a dir, envers tots aquells agents que haurien de fer per aturar aquesta epidèmia, no? Per tant, hi ha tots els ingredients perquè tot plegat empitjori.
0: I quins factors estan fent que la propagació sigui tan ràpida, tan difícil de controlar, August?
1: Sí, a més dels que hem esmentat, Samantha, hi ha més motius, no?, de tot això. El primer de tots és que, clar, si recordeu l'epidèmia d'Ebola 2013-2016, al final, no?, se'ns va informar sobre l'aparició d'una vacuna contra l'Ebola. Però, clar, en aquell cas era una vacuna contra la variant Zaire, que és la variant més coneguda. I aquesta variant, l'actual, és la variant Bundibugyo. Això què vol dir? Que no hi ha una vacuna contra aquesta variant, no? I què està fent això? Està fent doncs, que sigui més incontrolable. Després també una cosa clau, que això sempre insisteixen molt les organitzacions humanitàries i mèdiques, és que no tenen equipaments suficients per fer proves. Per què són importants les proves? Perquè així, quan detecten el cas, poden aïllar aquestes persones i així fer que el virus no s'escampi, no? I estem veient situacions en les quals envien proves als laboratoris més propers i triguen potser 4 dies o més a arribar a la capital regional, que està a més de 80 quilòmetres de l'epicentre, no? Per tant, imagineu, no?, a nivell logístic tot això el que significa, no? I per això insisteixen tant, sobretot, per exemple, Metges Sense Fronteres, en què s'ha d'aconseguir controlar la situació, sobretot a partir de la millora d'aquestes proves. I de fet, ja moltes organitzacions s'han advertit, tant humanitàries com mèdiques, que si seguim per aquest camí, aquest es pot convertir en la pitjor epidèmia d'Ebola de la història.
0: Clar, no? Estàs dient que és, de moment, la tercera pitjor, però, clar, si els casos van en augment, podríem anar a escalar posicions, escalant-les.
1: Efectivament, en aquell cas, l'epidèmia que tots recordem del 2013-2016, van ser més de 11.000 morts. I aquí veurem com va evolucionant. Tenim més de 200 morts, però també és veritat que la letalitat també serà una mica més baixa, però aquí el problema és que no tenim tota la informació del que està passant, no? I tot fa sospitar que és pitjor el que sembla aquesta epidèmia.
2: Yeah. A més, l'ajuda internacional pràcticament no arriba o ho fa amb compte gotes, i per acabar-ho d'adobar, hi ha atacs contra centres sanitaris i situacions de caos. Què és el que està passant?
1: Això, Natàlia, és molt interessant perquè, bé, jo recordo un temps que vaig estar en Metges Sense Fronteres, que vam anar a algunes epidèmies d'Ebola, algunes prèvies a la del 2013 també, i en el qual tothom assenyalava que això era molt important. La comunicació amb la gent, és a dir, imagineu, no?, una ciutat amb mines d'or al Congo, com de sobte hi ha una malaltia que la gent pensa potser que és malària i comencen a veure, doncs, com per exemple arriba gent d'altres punts del Congo, personal mèdic, també internacional, no?, que evidentment porten tots els sistemes de protecció, etc., i comencen a circular teories de conspiració, que són ells els que han portat el virus, etc. No? Per tant, la informació directa, la informació fiable davant d'aquestes persones és molt important. Si no es fa, què passa? Que es generen situacions de caos. I en aquest cas ha passat això, no? Hem tingut alguns atacs i també fugues de pacients, que això també és molt típic, no? Aquestes persones estan... doncs moltes vegades també, clar, s'ha de veure com s'aïllen aquestes persones, i que sigui de la forma més humana i decent possible. Però hi ha gent que, i això ha passat en aquesta epidèmia, que fuig, i llavors això contribueix, evidentment, a que s'escampi el virus, no? Per tant, tota aquesta vessant antropològica, si voleu, és molt important. Ho hem vist també aquí, ho hem veure aquí amb la pandèmia de coronavirus d'una altra manera, no? I com aquestes, doncs, culpabilitzacions també, no?, a la gent que no respectava les normes, etc. Bueno, és molt complex, eh? És molt complex, perquè si d'entrada no tenen la informació que necessiten aquestes comunitats, doncs és difícil, no? Llavors és un esforç conjunt que no només és de material, abans parlant de proves, etc., sinó també un esforç logístic i de fer arribar informació a la població d'allà.
0: I hi ha perill que salti l'Ebola a països veïns? Ara deies que l'epicentre està al nord-oest o nord-est del Congo.
1: Al nord-est.
0: Nord-est, sí. Del Congo. Podria saltar a Uganda o què?
1: De fet, a Uganda hi ha 9 casos sospitosos.
0: Ja.
1: I va ser quan va aparèixer el primer, quan ja des de l'Organització Mundial de la Salut es va dir que era una epidèmia de que hauria de generar preocupació internacional, no? No va fer servir la paraula pandèmia, perquè no ho és, però sí que això seria un pas possible en aquests moments, no? Per això jo crec que, més enllà de potser no cal tampoc utilitzar el missatge alarmista, no?, però sí que és important assenyalar que en una situació així hi ha una comunitat que necessita ajuda, i que això no només reverteix en el benestar d'aquesta població, sinó també en el benestar regional, que això els països regionals jo crec que ho tenen força clar, però amb el debilitament de tot el sistema d'ajuda humanitària i també de les grans agències que s'ocupen de salut pública global, doncs estem veient com, jo crec que una epidèmia d'aquestes característiques, amb una reacció ràpida, es podria acabar, no ràpidament, però almenys sí de forma molt més eficaç. I ara estem veient com ja s'està confiant fins i tot, doncs, que aparegui també aquesta vacuna per la variant Mundibugyo, per més, que això trigaria setmanes, si no mesos, eh? Però també s'està confiant en això per veure si es pot aturar d'alguna manera, no? Quan realment la recepta per aturar aquesta mena d'epidèmies ja la tenim fa temps, però, com sempre, és qüestió també de voluntat política.
2: Sí, clar, a més ara estava pensant amb el focus mediàtic, fa 2-3 setmanes quan va sortir l'OMS alertant d'aquesta epidèmia, tothom es va alertar i alarmar per si ens podia arribar a afectar a nosaltres. En el moment que tothom ho va negar i va dir tranquil·litat, que no arribarà, el focus mediàtic ha passat completament d'aquesta epidèmia d'Ebola, que ens estàs explicant que és la tercera pitjor de la història. És que em sembla molt bèstia.
0: Clar, recordem...
1: Jo és que suposo que aquí el missatge és difícil, no?, d'elaborar, jo crec, perquè realment sí que és cert que, doncs, ja per no parlar Occident, no?, però hi ha moltes societats a la mateixa, al mateix continent africà, allunyades de l'epicentre, que no hi ha un risc real de que hi hagi una propagació del virus, no? O no en la mesura en què podria preocupar existencialment a una societat, no? Però d'altra banda, sí que és una epidèmia que, si s'escampa, a part de colpejar aquests països, o el Congo, en aquest cas Uganda, totes les repercussions que pot tenir a nivell de salut, econòmics, etc. No? Per tant, és real aquest impacte i sí que ens hauria de preocupar, però com comentaves, no, Natàlia, no tant pels efectes directes que pot tenir en una determinada població que està a milers de quilòmetres d'allà, que podria passar de forma relativa, sinó perquè doncs, la salut d'una comunitat és la salut de tot el món, no? I això és que això abans semblava que hi havia una consigna, no? Inexplicable, però hem tingut l'explicació amb la pandèmia de coronavirus, i tot i que siguin casos molt, molt allunyats, i com deia, l'Ebola és molt més difícil de transmetre, però crec que val la pena tenir tot això al cap.
0: Ens podria haver servit també de notícia oculta, aquest cas, perquè efectivament no està a la primera plana de la premsa internacional, tot i ser la tercera epidèmia més greu d'Ebola de la història. Però en la secció de la notícia oculta de la setmana de Lagos hi ha un altre tema. Avui ens porta una història des d'Honduras que ens parla d'una resistència gairebé heroica. Explica'ns, Agus.
1: Sí, Samantha, l'has rebut a la teva safata d'entrada perquè ets sòcia de 5B Doble.
0: És veritat.
1: És una columna de Luciana Péquer.
0: Jo la vaig veure i vaig dir, uau, quina història, Agus, explica-la a l'entrellat.
1: Sí, exacte. No? Ella és una gran periodista que, més que col·labora habitualment amb les seves columnes a 5B Doble, i el títol ja ho diu tot, no? El títol és El pueblo garífuna que le ganó el canal de Panamá al narcotráfico.
0: És que és bestial, bueno, el titular.
1: Sí, sí, aquí ja obre l'enigma i la peça, el text, explica com aquest poble, el poble garífuna, lluita doncs, de forma gairebé heroica contra el narcotràfic, no? I on abans hi havia cocaïna, doncs van construir cases, escoles, banys comuns i fins i tot van plantar coco. Per tant, és
0: de la
1: és
0: coca història... al coco.
2: Exacte.
1: Exacte, sí, sí. Escolta, com t'agrada el joc de paraules, eh?
2: Agus, ajuda'ns a posar una mica de context. Qui és exactament la comunitat garífuna i quina és la seva història?
1: Doncs és un poble originari, amb arrels al Carib i amb arrels africanes també. Seria una comunitat afroindígena i aproximadament a Honduras hi ha com entre 50.000 i 100.000 persones. I depenen de la pesca i de l'agricultura, i no només es poden trobar a Honduras, també a Belize, a Guatemala i a Nicaragua, també.
2: I com ha evolucionat la seva lluita contra el narcotràfic en aquests últims anys?
1: Doncs el que explica la Luciana en aquest text, ella va visitar Vallecito, i aquí la comunitat garífuna havia recuperat aquest territori, l'havia recuperat el 2012. I just un any abans, què havia passat? Que les autoritats havien destruït una narcopista que hi havia allà, és a dir, una pista d'aterratge que feien servir els grups de narcotràfic per transportar, sobretot, cocaïna, no? per transportar droga. I els garífuns que van fer van convertir tota aquella pista, un cop ja les autoritats la van destruir, en un espai amb cultius de coco, amb escoles, la van transformar, no? I jo penso que això és un bon exemple, no? De com d'allà on hi havia doncs, destrucció, no literal, sinó en aquest cas doncs, la presència dels grups de narcotràfic, no? Com aquesta comunitat la va transformar en vida.
2: I tot i aquesta transformació, els grups de narcotraficants ja van trobar una altra manera alternativa i clandestina per transportar la cocaïna, no? Quina va ser?
1: Sí, i ara arribem al que us agrada tant, que és el títol, no? Que el que van fer aquests grups de narcotràfic és crear aquest canal de Panamà, anomenat Canal de Panamà, no? És com els garífunes l'anomenen així, de forma, no?, amb humor, no?, aquest canal de Panamà. Què és això? És doncs una mena de canal que van fer, es van veure obligats a deixar l'aire i van haver de fer aquesta mena de... van obrir un canal perquè les llanxes descarreguessin la coca, transportessin la cocaïna per aquesta via, no? en aquest moment. I la van fer fins i tot amb màquines silenciades, doncs perquè ningú s'assabentés de res, no? I fins i tot en aquesta situació també els garífunes també van estar lluitant contra això, bé, ells estan en lluita, no? Ja fa molt temps contra grups de narcotràfic, però aquí és curiós com veiem també la picaresca, no?, d'aquests grups de narcotràfic i també aquesta lluita contínua, no?, d'aquesta comunitat afroindígena, doncs que aquí ens dona tota una lliçó de com donar vida a un territori que, del qual s'havien vist desplaçats, però que evidentment concebeixen com el seu territori.
0: O sigui, el narco va estar construint un canal per traficar.
1: Sí, com que es van quedar sense narcopista,
0: ja,
1: doncs van obrir aquesta mena de canal per intentar transportar la coca, sí, sí.
0: Increïble. Jo és que m'imagino l'escena, treballant
1: sí, és
0: de nit.
1: És molt de pel·lícula, eh?
2: Clar,
1: sèrie,
2: clar.
0: Amb màquines silenciades, imagino que de nit. En fi.
2: Amb una sèrie d'aquí poc, no?
0: No, increïble, clar, increïble. Ah. I els garífones sí, ja arriben un dia allà a veure el riu i diu ui, si tenim aquí narcolanxes una altra vegada, què està passant?
1: Ja li demanarem drets d'autor a la Luciana Pérez.
2: Exacte. Sí.
1: Per la sèrie.
0: Escolta, i el dia a dia d'aquesta comunitat, la garífuna, més enllà de la lluita contra els narcos, com és? Com són ells?
1: Doncs ja ho explica ella també, no?, en aquest text, no?, com aquestes desaparicions constants, assassinats, no?, sobretot els líders, no?, de la comunitat, en aquest cas, que reben aquestes amenaces de grups de narcotràfic, però que veiem que això és una tònica general a molts països d'Amèrica Llatina, no?, on moltes comunitats es veuen amenaçades i veuen com la gent que els lidera doncs pren riscos, no?, en molts casos per representar la seva comunitat, etcètera, no?, i per defensar-la, sobretot. Mm. Però, si us sembla, per tancar tot plegat, us llegiré una de les frases que és la que tanca el text de Luciana Pecker, que
0: sisplau,
1: diu...
0: Vinga, sisplau, sí.
1: La comunidad garífuna se la banca, y es, en un mundo desolado de resplandores y arrinconado de ocasos, una muestra genuina de otras costas a las que llegar y otra forma de refundar la paz.
0: Sí, sí. Les comunitats locals, com a eina de lluita contra el narcotràfic, com a eina de sostenibilitat, de renaturalitzar el territori, en fi, tornar als orígens. Fixa't si és senzill i difícil alhora. Déu-n'hi-do la lluita. Sí. Desapareguts i tot, no?, a la comunitat n'hi ha hagut.
1: Sí, sí, efectivament, no? I aquí hi ha aquesta reivindicació territorial també, no?, de comunitats que se senten desposseïdes, no?, i que reivindiquen el territori com a propi, i no només això, sinó que li donen sentit, no?, i aquí doncs també d'alguna manera expressen una forma de governança, no?, en aquest territori, construint i no destruint, no?, i a causa d'això, doncs, efectivament, reben amenaces, hi ha desaparicions, etcètera, no? Aquí també veiem com en diferents països d'Amèrica Llatina hi ha dinàmiques similars, però també diferents, no?, que tenen a veure amb el context polític nacional, etcètera, no? Però en aquest cas veiem també com hi ha aquesta lluita històrica prèvia a la independència d'Honduras, en aquest cas, doncs aquestes comunitats que lluiten per la seva terra.
0: Agus, gràcies com sempre.
1: I com sempre, salut i periodisme.
0: Vinga, salut i periodisme. Fins la setmana que ve, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu, adéu. Dues

0: que parlem del narco. Ens mantenim a Amèrica Llatina, a tots aquests estats on el narco conviu amb la política a diari. Anem a Colòmbia, que avui es desperta amb la ressaca de la primera volta de les eleccions presidencials. La polarització i la violència estan marcant el procés electoral, que tindrà un segon capítol el 21 de juny.
1: Per analitzar l'escenari que ens deixa aquesta jornada i els perfils dels dos candidats que opten a la presidència del país, avui ens acompanyen Rafael Grasa Hernández. Ell és investigador sènior associat del CIDOB.
0: Rafael, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Rafael, segons el recompte provisional, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, ha guanyat la primera volta de les eleccions a Colòmbia amb un 44% dels vots. Iván Cepeda, que és el candidat del partit de l'actual mandatari, de Gustavo Petro, ha passat a la segona ronda, però amb el 41% dels vots, 44-41. No sé com valores aquest nou escenari. L'extrema dreta es posa per davant del candidat del petrisme, que fins ara liderava la majoria d'enquestes.
2: Bé, és evident que només una de les enquestes va encertar aquest canvi de tendència, a tots ens ha sorprès, és a dir, el que s'ha produït és una inversió amb el primer i el segon. La resta s'ha avançat, la dreta tradicional, vinculada al Centro Democrático, Álvaro Uribe, s'ha ensorrat brutalment, no ha arribat al 7%, 1.600.000 vots, i el centre, que tradicionalment sempre ha quedat molt polaritzat i fragmentat entre la dreta i l'esquerra, ara l'extrema dreta, representada per Claudia López, exalcaldessa de Bogotà, i per Fajardo, un clàssic de les presentacions, el exalcalde i exgovernador d'Antioquia, han recollit només 1.6 milions de vots, una xifra molt escassa, diguem-ne, en aquest sentit. Per tant, és una novetat. Hi ha una altra novetat important, que és que és la primera volta, i de fet, l'elecció presidencial en primera i segona volta amb més participació dels últims 26 anys, amb un 58% pràcticament de participació, la qual cosa diu que per la segona volta no hi haurà molta cosa a rascar per la part de l'abstenció, perquè hi ha votat molta gent, molta més que la que va votar a les legislatives del 8 de març, i per tant tot dependrà en què fer dels vots del centre, aquest 1.600.000 vots que poden estar per aquí plantejant, que pot fer, no arriben aquests xifres, perquè la dreta tradicional, la d'Uribe, tant Uribe com Paloma València, han dit que donaran suport a Espriella. És veritat que el vicepresident de la seva fórmula, una figura simbòlica del moviment gai, ha dit que no i probablement no defensarà aquest vot, però una gran part passarà, i serà clau el que pugui passar en una zona com el Carib. La zona de l'Atlàntic serà clau amb els possibles moviments de votació.
0: Però
2: ara
0: que...
2: per ara...
0: Sí.
2: Perdona. Sí, ara per ara ho té més fàcil. Espriella que Cepeda.
0: El que passa que Gustavo Petro ha posat en qüestió els resultats, eh? Diu que no els accepta. No sé quan tindrem els resultats
2: Gustavo
0: definitius.
2: Gustavo Petro pot dir el que vulgui, però la Constitució no li dona cap dret a decidir. De fet, està desobeint sentències. És a dir, per dir-ho clarament, Petro no li està fent cap favor al Cepeda en aquest moment. Li està complicant la vida per al seu tacticisme continuat. És a dir, el sistema que ja és un precompteig que es fa tradicionalment, i després ja l'escrutini i les actes una per una. Fins ara això s'ha utilitzat. És el mateix tipus de sistema que es va utilitzar quan el Petro va aconseguir guanyar la presidència en segona volta, després d'estar, diguem-ne, en primera posició, això sí, amb la primera, i per tant jo crec que això s'acabarà reconeixent. És un error, al meu entendre, tàctic. De fet, fins i tot Human Rights Watch ha sortit a dir que això no tenia cap tipus de sentit. Ja dic, jo crec que ha estat un error tàctic de moment. És veritat que pot haver-hi alguns vots, han canviat els algoritmes, però recordem-ho, en aquest moment, amb una votació altíssima, gairebé 700.000 vots a favor de Espriella front a Cepeda, un resultat que no esperàvem i que, insisteixo, complica la segona volta. Sí. Què passarà? Doncs que segurament aquests 21 dies, 20 ja, perquè ja estem al dia 1 de juny, que falten fins la segona volta, seran molt agitats. De fet, Cepeda ja ha dit que acceptaria un debat amb Espriella, que no havia acceptat tenir un debat públic perquè no és el seu millor camp en el cas de Cepeda, però el que li ha contestat Espriella és que sí, i de fet la revista Semana acaba de publicar, una revista ara molt escurada a la dreta, acaba de comunicar que li ha dit que el dia 9 de juny accepta fer un debat amb la televisió i amb la revista que estan vinculades a aquesta marca, però el que li ha demanat Espriella és que reconegui els resultats, cosa que clar, jo suposo que es produirà molt aviat.
0: D'altra banda, trobem en Abelardo de la Espriella una estètica, un discurs que moltes cròniques comparen amb les del president del Salvador, amb Nayib Bukele. Fins a quin punt ha influït l'estil Bukele a Colòmbia i els resultats d'aquesta primera volta?
2: A veure, ell és bàsicament un populista. Pensem que Espriella va fa 20 anys que està en política d'alguna manera, però mai ha estat present en cap càrrec, però està bellugant-se en aquest. Ell és un advocat penalista, molt ric, ha fet una gran fortuna, és de Monteria, on ha perdut, una zona, diguem-ne, que tradicionalment era d'Uribe, encara que està ficat a Barranquilla, on va fer ahir l'actuació, però, diguem-ne, és una persona bàsicament populista que ha dit és el moment de treure'ls, és el moment que els que nunca, que diu ell, els que mai hem, i citaré literalment, mai hem mamat de les mamelles de l'Estat ni mai hem tingut un càrrec, ara puguem governar. Això és populisme, és Milei, i de Bukele agafa sobretot el tema de la seguretat, hay que dar-los de baja, cal construir megapresons. Penseu que en aquest moment ja a Colòmbia hi ha un seriós problema de que les presons tenen unes condicions dolentíssimes i la gent està enormement hacinada perquè no hi ha espai. Efectivament, aquest és un missatge de Bukele, és un missatge que està clavant en tot, però l'important és que aquesta persona ve del no-res. És un moviment social, no hi ha res, no només és populisme, sinó que és aquest tipus de candidat que mostra quant de farts comencen a estar a molts llocs la ciutadania dels candidats i dels partits tradicionals. Perquè, insisteixo, darrere d'Espriella no hi ha res. La gran altra notícia és que Álvaro Uribe, que ha marcat la política colombiana durant 20 anys, amb dos presidències i estan darrere de molts presidents i de moltes oposicions en aquest moment, ha estat derrotat. Ja no compta. València era la seva dofí i s'ha ensorrat. Ha tingut el pitjor resultat de la història. Això mostra que hi haurà molt d'interès a la resta d'Amèrica Llatina per al que passi el 21 de juny, perquè això pot significar no només ascens de populismes, de mesures, com tu deies, de seguretat extrema, de más mano dura, sinó, bàsicament, també, com poden triomfar aquests discursos de gent que no té un suport polític ni electoral important, però que ha guanyat a moltes zones. És veritat que a l'Atlàntic, com us deia, a la zona del Carib, que a Bogotà, que a moltes zones, a la mateixa Amazonia, ha guanyat, diguem-ne, Cepeda i l'esquerra, allà on hi ha polítiques socials que impliquen distribució, allà hi ha una presència molt important de treballadors. Però en els altres llocs, la presència, el vot important, és clar perquè hi ha molta por al que pogués fer l'esquerra. Per tant, l'altra qüestió és que segurament, si es confirmen les tendències en aquest moment, es pot canviar, com ja heu dit al principi, el cicle i podem veure que no hi ha 4 anys més. Ja. També val la pena, de totes maneres, dir que un 41% amb aquesta polarització vol dir que el votant d'esquerra és un votant consolidat, important. El país està més dividit que mai i no hi ha pràcticament zones intermitges. Com
0: bé,
2: heu dit,
0: parlem
2: ara, també
0: parlem d'una qüestió important també, senyor Grassa, la violència que està marcant tot el procés electoral, perquè un dels moments més tràgics va ser el gran atemptat del 28 d'abril, que és el pitjor atac contra civils de les últimes dècades. Això va deixar més de 20 morts, 50 ferits. També hi hem de sumar l'assassinat del senador i precandidat Miguel Uribe Turbay. Aquest juny es complirà un any dels fets. Hi ha hagut altres episodis de violència. Quins són els responsables d'aquesta escalada tan bestial?
2: Aviam, els responsables directes són bàsicament els elements delinqüencials, alguns elements de la dissidència de les FARC, i dic dissidència perquè no van estar mai en el procés, també hi ha hagut uns petits reincidents que havien entrat en el procés de desarmament i després han acabat, però també hi ha tots els grups delinqüencials, algun amb certa capacitat política encara, com l'Ejército de Liberación Nacional, l'ELN, i altres merament vinculats a economies il·legals, bàsicament de mineria d'or i sobretot de droga. Però, òbviament, també hi ha molt que veure amb la polarització, amb la incapacitat d'acceptar les coses, amb el sicariat, continua sent molt barat, per pocs centenars de dòlars és fàcil encara a Colòmbia encarregar algú que mati un altre.
0: Ja.
2: Això en certes zones. I també, per què no dir-ho, per la incapacitat de l'Estat d'arribar a certs llocs i per, jo crec, que un error, tot i que en el seu moment ni estant allà vaig escriure per que intentessin fer coses des d'una altra perspectiva, d'intentar negociar amb tots els grups alhora, la idea de pas total del president Petro, sí, però sense tenir capacitat real i gent suficient per fer-ho, i al final això ha generat, diguem-ne, un increment de la violència. Per dir-ho clarament, el problema és que a Colòmbia continuen parlant del conflicte armat,
0: yeah,
2: i a Colòmbia no hi ha un conflicte armat. De 6 a 8.
0: I no només això, perquè, clar, el candidat d'extrema dreta, Belardo de las Priella, fa els discursos parapetat darrere d'un vidre blindat, envoltat de membres de l'escorta que van amb escuts. I no només això, o sigui, fa unes setmanes també va ser assassinat un dels coordinadors de la seva campanya. Aquest clima pot afavorir que s'estengui encara més el seu discurs bukelista?
2: Segur que sí, aquest ha estat un tema, però recordem que el 60% dels vots que s'han presentat en aquestes eleccions, tots anaven contra Petro i Cepeda com a continuador del pacte històric, en el sentit de que creien que la seva política de seguretat i de paz total no havia funcionat, tot i que molta gent, jo mateix, considera que s'ha de negociar amb tothom i que s'han de buscar acords, però s'ha de fer d'una manera coordinada, ben feta, sabent què és el que fas, amb instruments legals, no hi ha una llei de sotmetiment. Petro no va ser capaç de fer-ho, és a dir, les lleis de sotmetiment són importants per als grups que no són polítics. Aquests constitucionalment poden tenir certes reduccions de pena, però han d'entregar les armes i han de passar per la via de la justícia ordinària. No tenen justícia transicional com poden tenir els grups polítics. Això passarà, però recordem-ho, aquest és un mal endèmic. De totes maneres, vull destacar una bona notícia. Malgrat que hi havia gairebé un 30% dels municipis de Colòmbia en situació d'alerta i un 8% d'extrema alerta, és a dir, més de 300 municipis dels 1.100 aproximadament que hi ha a Colòmbia, la veritat és que la jornada, per al que sabem, ha estat relativament tranquil·la, no la campanya,
0: bé,
2: i veurem què és el que pot passar ara. Diguem,
0: bé,
2: la violència política continua sent el gran problema de Colòmbia,
0: sí, sí,
2: 10
0: ha
2: anys després
0: clar
2: dels acords de pau.
0: Ha quedat clar. 21 de juny, estarem pendents de la
2: sí
0: segona volta. Rafael Grasa, investigador associat del CIDOB. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, ara. Bona tarda.
3: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.
4: És l'hora que els pobres homes ja tenen els ulls brillants.
0: Parlem de documentals, sap l'audiència de l'Entrellat que ens encanten, que és un gènere que seguim dilluns rere dilluns, i és també un gènere que vol atreure i està atraient el públic més jove. L'evidència és l'Student Film Festival, que enguany celebra la seva tercera edició.
1: Un festival on, atenció, més de 600 alumnes d'entre 8 i 18 anys de 19 escoles i instituts catalans es reuneixen per veure 22 curtmetratges documentals inèdits que han fet ells mateixos, els alumnes, al llarg de tot el curs escolar.
5: El nostre documental dels meus companys i jo serà sobre futbol femení.
6: Sobre els TCAs.
7: Sobre les guerres.
8: Del meu avi.
9: La festa.
10: Xarxes socials i pornografia.
11: Les habilitats audiovisuals les tenen, però no tenen l'hàbit de programar i de pensar tota una història.
0: Avui tenim una llarga llista de convidats. Ens visiten Joan González. Molt bona tarda, quina il·lusió.
12: Bona tarda. No saps tu la il·lusió que el fa a mi, també.
0: És que, clar, hem d'explicar a l'audiència.
1: Expliqueu, Natàlia. Expliqueu,
0: jo crec
1: plau
0: que si no va ser el meu primer cap, poc va
1: què
0: faltar.
1: Què dius ara?
0: Sí, jo era una pipioleta, que tindríem 23 anys.
1: On va ser això, Joan?
12: A Viladecans Televisió, sí, on senyor vam juntar un equip extraordinari, no, el següent. Hi havia la Samantha, hi havia la Thais Villas, hi havia el Jordi Évole,
6: sí, sí.
12: En una televisió local, hi havia el Jordi Call i altra gent que ha sortit després. Sí.
6: Molt bé. Sí, sí.
12: La nostra sort va ser trobar persones amb molt de talent i ajudar-los i després han explosionat. Com
0: no, mira, no existia l'estudi d'en Film Festival, si no ens haguéssim apuntat, Joan.
12: No existia.
0: Quina ràbia, Això ara ho gaudeixen les generacions més joves. Ell, el Joan González, és director de l'estudi d'en Film Festival, és fundador del Docs Barcelona i de Nextas, de seguida parlarem d'això. Saludem també Llibert Noalli, com estàs?
7: Bé.
0: Bé, bona tarda, benvingut.
6: Tu has pensat una mica, Llibert? Estàs bé o no?
7: Sí.
0: Ah. Quants anys tens, Llibert?
7: 11.
0: I ja ets documentalista, ja ets cineasta. Poca broma. Sí o no?
7: No.
0: No? Ara en parlarem. Luciana Rojas, molt bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Són alumnes de l'Escola Institució Montserrat, també guanyadores d'aquesta edició, i venen acompanyats de la seva professora, Cristina Pereda. Com estem?
9: Molt bé.
0: Molt bona tarda. Veniu tot just de l'entrega de premis, oi? Aquest matí al Caixa Fòrum. Com ha anat? Com ha sigut això de rebre un premi? T'ha agradat?
7: Sí.
0: Molt.
7: Perquè crec que ens ho hem preparat molt, igualment que crec que haguéssim pogut guanyar altres documentals i que tothom ho ha fet molt bé, perquè a mi m'han agradat quasi tots els documentals.
0: Ahà, i tu com ho has viscut? T'ha agradat?
8: Sí, però jo no m'ho esperava gens,
0: Gens, Fa il·lusió quan diuen el teu nom o el títol del documental?
8: Sí, em va fer molta il·lusió quan van dir el títol del documental.
0: Clar.
6: Ara el Llibert ens deia que tots els documentals es mereixien guanyar, però què tenia el vostre perquè hagi guanyat? Què és el que el fa
0: va pensant,
6: el guanyador?
0: Es fa vergonya dir-ho o què?
8: No ho sé.
0: No ho saps.
6: Cristina.
9: Jo penso que una part important, no, ha sigut el fet, doncs, que era un tema, doncs, poc conegut, no, que d'una vivència d'una companya de classe, no, i que el tema, doncs, això, no, era un tema, doncs, desconegut i que a l'inici, doncs, ha generat una mica d'expectativa, no?
0: Clar, perquè efectivament és la història de la investigació que fa la Emma amb els seus companys i companyes de la malaltia del seu germà, que és l'epilèpsia. El documental es diu El germà de l'Emma.
6: Com ha anat el cap de setmana?
10: Bueno, una mica malament, perquè el meu germà, una de les nits, va patir un atac amb convulsions.
13: Vaig escoltar un soroll molt fluixet, molt fluixet, a l'habitació del Guillem i em vaig aixecar. Vaig veure algo que va sorprendre molt. El Guillem estava tenint convulsions.
14: L'epilèpsia és una malaltia del cervell. El cervell és com el centre de control del nostre cos.
0: Riu la Luciana. Per què? Per què rius, Luciana?
8: Perquè aquesta part la vas fer jo. Era tipo... No sé com explicar-ho.
0: Va costar molt. Sí. Va costar, llegir això. Què és el més difícil de fer un documental, Llibert? Què és el que més ha costat?
7: Jo crec que és trobar les tècniques audiovisuals que utilitzaràs, perquè hi ha moltes.
0: Uh-huh.
7: I jo crec que costa bastant d'escollir, i també el tema.
0: Clar. I per què vau escollir aquest tema? Com el vau escollir?
7: Perquè una companya de ens van dir que portéssim una preocupació que teníem, i va sortir una companya de classe, va dir que el seu germà va patir una crisi d'epilèpsia i
0: no sabríeu ni què era, segurament.
7: I la gran majoria no sabíem el que era, i vam voler investigar sobre el tema.
0: Clar.
6: I què heu descobert de l'epilèpsia, Llibert?
7: Com actuar davant d'una crisi d'epilèpsia i com podem ajudar la gent si passa algun cop.
0: Clar. Cristina, com m'agrada la manera de plantejar-ho. Ens van demanar que si teníem alguna preocupació.
9: Sí, bé, vam fer diferents propostes. Primer vam començar, doncs, amb uns llibres que tenim a l'escola de coneixements de diferents àmbits i matèries. Després els hi vam fer una llista també, doncs, de preocupacions que ells tenien sobre la seva ciutat, el seu barri, personals, I a partir d'aquí doncs, vam fer una pluja d'idees, no? I entre tots vam arribar doncs, a la votació final, no? I a partir d'aquí doncs, és quan vam començar doncs, a fer tota la investigació.
0: Clar. Fixa't que fàcil, eh? Joan, el motor, la preocupació, no? No sé si a vegades ens costa plantejar-ho amb tanta senzillesa, però és que aquí està el motor del documental moltes vegades, oi?
12: Efectivament, sempre hi ha un element de... d'un mateix que vol sortir en fora, que moltes vegades tens interès i no saps profundament per què, fins que no fas un cert interrogatori i entens per què dimonis has triat tu aquell tema, que a vegades és conscient i a vegades és inconscient, no? Però si hi ha un punt de partida que és estimulant, dir, escolta, anem a parlar de coses que ens preocupen, que ens interessen, sigui de territori, sigui de persones, sigui de nosaltres mateixos, bueno... A més, la Cristina ja porta bastanta activitat i ja sap com moure perquè surtin bones històries.
0: Clar. I com s'organitza, Luciana? Qui dirigia, qui feia els guions? Com ho vau fer?
8: Ho vam escollir com... vam escollir qui feia què. Per exemple, jo vaig fer llum.
0: Les llums, eh? Uh-huh.
8: Em va costar molt.
0: Clar, què sabem de llums? Ara has après molt de llum.
8: Sí.
0: Com s'ha de fer la llum d'un documental?
8: Bueno,
0: jo ara mateix no sabria per on començar, t'ho dic.
8: Em va costar molt i la veritat és que he tingut que demanar ajuda al mestre moltes vegades.
6: Clar. I què agafava? Un focus? Una llum de taula? Què és el que fèieu servir?
8: Bueno, diferents llums, perquè a l'escola hi ha diferents tipus de llum.
0: Mm-hmm. Molt bé.
6: Abans de l'hivern parlava... de tècniques audiovisuals. Quines tècniques audiovisuals heu fet servir?
9: A veure, quina feies tu, Llibert?
7: Jo he fet stop motion, que consisteix en dinos, i es van fent moltes fotos i després es junten totes les fotos i passen-les ràpidament i crea un vídeo.
0: Uh-huh. I per què vau escollir aquesta tècnica audiovisual?
7: Bueno, no va ser per tot el documental. És que ens vam dividir com en grups de tècniques audiovisuals i jo vaig fer aquesta, però després hi havia altres com... En un moment vam fer un teatre i també vam fer entrevistes i... Uh-huh.
9: El vídeo zenital, no?, que era el de la Luciana, que sortien sí. aquelles imatges, no?
8: Sí.
0: Uh-huh. I què li aporta a l'alumnat projectes així, Cristina?
9: Bé, jo penso que projectes així doncs, són importants a diferents nivells, no? Per una banda, tot el que és entrar en el món del llenguatge audiovisual, no? Per molt que són nanos que estan molt acostumats, no?, en aquest món audiovisual, no?, a veure-ho des de l'altra banda, no?, des del com es crea tot això, jo penso que els ajuda també doncs, a ser crítics, no? Després, per una altra banda, doncs, tot el que és el treball en equip, no?, i saber doncs, que una pel·lícula no depèn només del director, no?, o de la persona que està darrere la càmera, sinó que és una amalgama, no?, de funcions que ajuden a que la pel·lícula doncs, no?, o el documental tiri endavant, no? Després també l'experiència de poder treballar al costat de professionals, no?, com per exemple la Patrícia Franqueses, que ha estat la nostra mentora, no?, i clar, poder treballar colze a colze amb ella, no?, i que puguis tenir aquesta experiència, doncs jo penso que és una experiència, no?, com molt, molt completa. No?
6: A més, l'estan fent 360 graus perquè avui estan fent la promoció del documental.
0: També és veritat.
6: Que això també forma part del recorregut, clar.
0: Has dit Patricia Franquesa, que és la directora de Diario de Mis Extorsions,
9: sí,
0: oi?
9: Sí,
0: que ha guanyat diversos premis, vull dir, és una documentalista de primera fila.
9: Sí, a més, viu al nostre barri, no?, llavors això també jo penso que fa apropar, no?, la figura, a més és una dona, no?, que jo penso que també en aquest món, doncs, reivindicar la figura de la dona doncs, també és important perquè això a vegades també ens passa quan comencem a fer el documental els rols que trien més a l'hora doncs, de gravar o d'editar normalment acostumen a ser nens, no? Llavors veure, no?, que una dona també pot ser capaç de posar-se darrere d'una càmera d'editar no? I que la coneixen i la veuen, doncs penso que això també doncs, és molt enriquidor.
0: Joan, i clar, aquest Student Film Festival neix el 2024 de la plataforma digital Nextas, que alhora neix al bressol del Docs Barcelona. Quina idea portaves al cap quan tu dius és que el documental l'hem d'enfocar cap als joves també?
12: La idea era... me la va donar les sessions de Docs Antins, del Docs Barcelona, on projectem documentals per adolescents, i acabar la sessió i veure que la sala estava plena de mans aixecades perquè volien saber més d'aquell tema que se n'havia parlat. I això em va fer pensar que si fins ara havia agafat el documental com una obra d'art, una obra cinematogràfica, i el giràvem, podríem fer que fos un element de transmissió de coneixement, i vaig pensar que les imatges en moviment, els documentals, podien servir pels nois i noies del món per entendre més el món que vivim, allò que estudiem, sigui història, geografia, matemàtica, biologia, a partir no únicament de la paraula oral, no únicament del text escrit, sinó del documental, en aquest cas, de clips documental, de veure allò, no? I, bueno, i ens van proposar pues, contribuir a l'educació del segle XXI amb els clips documentals, però la realitat sempre és més rica, perquè nosaltres no havíem plantejat això per fer, ensenyar a fer documentals, però les escoles van aixecar la mà i van dir per què no veniu ensenyats a fer documentals?
0: Brutal,
6: home,
0: no?
6: I en 2 anys, 600 alumnes.
12: Sí, sí, la veritat és que estem, bueno, estem molt contents. Jo m'ha agradat utilitzar una frase d'en Robert McKee, que és un mestre de guionistes, que diu que l'espectador forma part del guió, i per tant jo volia que els nois i noies no només veiessin documentals, sinó que fossin capaços de construir. I quan ens van dir, escolta, per què no veniu? Van dir, escolta... Per descomptat que
0: perfecte,
12: sí.
0: Perfecte.
12: Per descomptat que sí. Que sí, no?
0: I això desperta el fet de crear el seu propi documental, també els desperta l'interès envers el documental com a gènere. Ells comencen a veure documentals?
9: Sí, també és una part, clar, amb ells que són més petits, no? Doncs encara costa, perquè a vegades doncs, ells tenen la idea dels documentals d'animals, no? Mm. Llavors, quan comencem amb aquest procés... No, amb aquest acompanyament veiem que no quan parlem de documentals només parlem d'animals, no? Mm. I llavors sí que mica en mica doncs, van entrant en aquest món, no? I que te n'adones que també doncs, és el que deia el Joan, no? Que passen de ser, no? Passius a ser actius, no? En aquesta construcció doncs, d'aquestes peces, no? I per exemple avui que hem anat al festival, doncs els nanos que tenia al costat m'anaven dient, no, aquest li ha passat amb aquesta tècnica que no s'ha vist bé, no? Aprenen a ser crítics també, no? I jo penso que això, doncs, és una vàlua molt important.
0: Quin bon moment, Joan, perquè la gent més jove descobreixi el documental, quin bon moment, perquè ara hi ha una quantitat de documentals amb una qualitat que no sé si estem vivint l'era d'or del documental.
12: L'estem vivint, el que passa és que no és un pic, sinó que ja portem anys que es va superant, però sí que el documental s'ha inserit a la societat, i per mi una mostra molt evident és que quan una petita institució fa 50 anys ja no només fa el llibre, sinó pensa fer el documental. I això, per mi, és el gran èxit. El documental traspassa la pantalla, s'insereix a la societat i la gent vol explicar les seves històries fent una història real, fent un documental, no? Aleshores...
0: Tens tota la raó, perquè mira, m'has fet pensar que Ràdio 4 està fent 50 anys i està elaborant un documental. Efectivament, així és. I a més és que és una manera d'ensenyar aquesta que ja està donant la volta al món. Oi?
12: Sí, aviam... el que tu deies és totalment cert. Estem a l'edat d'or del documental. De fet, una cosa que és òbvia, però que no és tan òbvia. El fet de que les plataformes tinguin documentals vol dir que hi ha públic. Uh-huh. Si, per què no hi ha obres experimentals? Bueno, perquè és un públic molt més petit i tal, no? I bueno, i amb la plataforma educativa, amb Nextas, bueno, pues estem arribant... Clar, que està en 10 idiomes, estem arribant a tot el món gairebé, perquè l'últim any hem vist que han entrat des de 154 països a la plataforma.
0: Flors.
12: I això ens pessiguem perquè encara no ens ho creiem, perquè no sabem com hem arribat aquí.
0: Déu-n'hi-do. Us ajuda, Cristina, a impartir classes al documental?
9: Sí, moltes vegades, sobretot a l'hora de tutoria, no? que parlem de temes doncs, més vinculats, no? en el seu dia a dia, a vegades doncs, bueno, comencem doncs, mirant un documental, no? Llavors això doncs, també els ajuda, no? Quan vam fer tot el tema del llenguatge audiovisual, no? per veure els plànols, no? o com és el procés d'un documental, doncs també en vam veure trossets d'alguns, no? Per exemple, recordo quan vam estar fent tot el tema del so i la il·luminació, no? que vam estar mirant sobre la intel·ligència artificial, no? i es veia, no? tots aquests canvis de plànols, la llum, el so, no? Llavors ens ajuda també doncs, per anar ajudant-los a entrar en tot aquest llenguatge.
0: Clar. Quins documentals recordeu? Heu vist documentals? Quines històries recordeu? Heu vist els documentals dels vostres companys i companyes, oi?
9: Avui.
0: I quins recordes ara que et vingui al cap? Quins has vist?
7: Jo recordo un que anava sobre les teles de circ.
0: Uh-huh.
7: I també dos que anaven sobre la Guerra Civil. Ja explicaven una explicava com la història amb imatges i hi havia una veu que anava narrant i l'altra era una entrevista amb una persona que va viure la Guerra Civil.
0: Que ja devia ser molt gran, no?
7: Sí.
0: Clar. I tu què recordes? Quins documentals?
8: Jo recordo tots els que va dir el llibert, però també recordo un que anava d'una escola. No me'n recordo molt bé, però crec que era una escola per nens que, quan per exemple no poden parlar com bé...
0: Que tenen alguna discapacitat, potser.
8: Mm-hmm. Exacte.
0: Ja. Cristina, que important que un nen de pocs anys estigui dient que ha vist un documental sobre la Guerra Civil.
9: Mm-hmm.
0: No?
9: I tant. Sí, sí, sí. Bé, i l'experiència també, no? Per exemple, fent el nostre documental, doncs vam tenir l'oportunitat d'anar a Sant Joan de Déu, parlar amb el cap de neurologia, no? o els nanos de l'altra classe que han fet un documental sobre la cura dels animals, doncs han pogut anar a parlar amb una veterinària, no? conèixer de primera mà, no? doncs, aquestes temàtiques, jo penso que també és un altre aspecte, no? que és molt positiu.
6: Dels 22 documentals, Joan, quin ens explicaries? Quin t'ha impressionat, a banda del germà de l'Emma?
12: Bé, a mi m'ha impressionat el que ha dit el Llibert. El que passa és que te truco perquè vaig ser tutor. Però el que m'ha impressionat era, es deia Suspeses, i era unes noies ballant, o sí, és que no sé quina l'expressió, ballant amb les teles.
0: Sí.
12: Perquè han fet un plantejament purament estètic.
0: Wow.
12: I això és un esglaó per sobre. No és limitar-se, que no és limitar-se, no és reproduir la realitat, buscar els testimonis, endreçar-los, sinó d'això anem a fer una cosa estètica. Uau. I dius, ostres. I a més que l'han fet molt bé, i ha sigut un dels premis que hi ha hagut, perquè és això, era pura estètica. Pura estètica. I això, o sigui, amb nanes que deurien tenir 12, 13 anys, 14 anys...
0: Imagina't.
12: És fantàstic, la veritat és que poder ser tutor i poder aprendre és fantàstic perquè aprens molt. Aprens, per exemple, jo he après que al principi, 2 anys enrere, jo volia que fessin el millor documental. I després em vaig donar compte que el que he de treballar és que s'aconsegueixi l'objectiu que té el professor o la professora, que a vegades pot ser fer una bona pel·lícula, a vegades pot ser fer que aquesta nena que acaba d'arribar del Perú i no parla català s'integri en un equip perquè comenci tranquil·la timidesa i deixi d'estar aïllada. És a dir, que el documental dintre de l'educació, el procés de fer un documental dintre de l'educació, va molt més enllà del que surt a la pantalla. I a vegades el més important no és el que surt a la pantalla, sinó les conseqüències que té a l'aula i amb el treball del professor o professora.
0: Joan, i jo que et conec i sé que sempre estàs barrentant alguna cosa nova i que sempre vols fer coses diferents, el següent pas de l'Student Film Festival o del Next Us, quin serà?
12: Aviam, jo m'he proposat arribar a tot el món. Sí? I aleshores sé que tinc un 95% de possibilitats de no aconseguir-ho, però m'he proposat crear la Biblioteca d'Alexandria Audiovisual.
0: Uau.
12: Perquè un professor o professora del món, quan estudiï, quan faci que els seus estudiants aprenguin alguna cosa, pugui anar no únicament al senyor Aristòtil amb la paraula oral, no únicament al senyor Gutenberg amb la paraula escrita i amb el document, sinó als germans Lumière perquè pugui veure amb imatges i pugui aprendre.
0: Doncs t'anirem seguint la pista. Joan González, director de l'Student Film Festival, Llibert Noalli, Luciana Rojas i Cristina Pereda, moltíssimes gràcies. Enhorabona pels premis i que els gaudiu molt, i que feu més documentals.
9: Gràcies.
0: Vale? Us seguirem la pista a tots. Moltíssimes gràcies per venir.
12: Gràcies.
0: Arribem a les 6 notícies, de seguida tornem.
15: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.

0: Units. En paral·lel, com deies, el portaveu de l'exèrcit israelià ha tornat a demanar l'evacuació dels residents al suburbi de Dahia, als afores de Beirut. I aquest matí el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu evitava parlar d'atacs selectius com en altres ocasions i avançava que les seves tropes bombardejarien Beirut i Dahia, als afores de la capital libanesa, on es concentra una presència important de la milícia xiïta Hezbollah.
1: Ho acabem de conèixer. El Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del finançament autonòmic. Segons el propi ministeri, liderat per Arcadi Espanya, aquest dilluns s'ha remès a totes les conselleries d'Hisenda de les autonomies una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament un Consell de Política Fiscal i Financera. Es tracta del pas previ a l'aprovació per part del Consell de Ministres de la reforma del model actual perquè s'aprovi definitivament abans que finalitzi l'any. L'encarregat de mantenir aquestes reunions bilaterals serà el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón. D'altra banda, mica en mica es van desvetllant els detalls del dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El pontífex aterrarà a l'aeroport del Prat el proper dia 9 de juny pels vols del migdia. Segons ha detallat el delegat del govern, Carlos Prieto, gairebé un miler d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil se sumaran als gairebé 6.000 efectius entre Mossos d'Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Cal tenir en compte, però, que també hi haurà l'equip de seguretat del president Pedro Sánchez, així com efectius de seguretat de la Casa Reial. Això per no parlar d'una delegació de la Gendarmeria de la Guàrdia Vaticana que sempre acompanya el Sant Pare.
2: Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a poner a disposición de este dispositivo aquí en Cataluña 950 miembros, 600 son de la Policía Nacional, 350 la Guardia Civil, a lo que tendríamos que sumar los dispositivos propios del presidente del gobierno y del jefe de Estado, su majestad el rey, que evidentemente refuerzan siempre ese dispositivo con capacidades propias.
1: Prieto ha detallat també que els efectius de Policia Nacional i de la Guàrdia Civil s'encarregaran de la seguretat en els interiors dels recintes, com per exemple la Sagrada Família, mentre que els Mossos s'encarregaran de l'exterior. Fem un apunt de servei públic. Els bombers han donat per controlat l'incendi forestal declarat aquesta tarda entre Sant Gregori i Girona, a tocar del barri de Taialà. Els equips han aconseguit ancorar la cua de l'incendi i mentre els mitjans aeris feien també descàrregues d'aigua als punts més actius. A hores d'ara, una dotzena de dotacions terrestres continuen a la zona per remullar el terreny i evitar possibles revifalles. I encara en relació a la informació de serveis, acaba de quedar restablerta la circulació de trens a la línia R2 Sud de Rodalies entre Cunit i Vilanova i la Geltrú. El servei havia quedat interromput, recordem, abans de les 4 de la tarda, després de l'atropellament d'una persona entre aquestes dues estacions. I a aquesta hora ens interessem per com se circula per les carreteres. Mireia Camats, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A la C-55 hi ha retencions entre Esparreguera i Monistrol de Montserrat en sentit Manresa per un accident. A la C-15 hi ha un carril tallat a Sant Pere de Ribes en sentit Vilafranca per un camió avariat i això provoca retencions en aquest tram. A l'autopista AP-7 hi ha retencions a Cambrils en sentit Barcelona i lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud per anar cap a Tarragona. A la B-30 lateral de l'AP-7 hi ha cua de Cerdanyola a Barberà en tots dos sentits. A la C-17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud. A la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A la C-59 hi ha lentitud i aturades entre Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans en tots dos sentits. A la C-60 hi ha cua a la Roca del Vallès i Argentona en sentit Mataró. A la 2 hi ha retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. La B-23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i també d'Esplugues a Barcelona. A la C-32 hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Bon Pastor al Nus a Trinitat en sentit Besòs. I la ronda dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a Pedralbes en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.
5: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser

0: escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

0: Ara continuem amb una altra ficció inspirada en un fet real.
1: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
2: Oye, perdona.
3: Es tracta de 33 dies, una sèrie de Carles Porta dirigida per Anaïs Pareto i protagonitzada per José Manuel Poga, Julián Villagrán, Nausica Bonin i Pau Durà sobre la fugida de dos interns de la presó de Ponent de Lleida el 2001.
4: Com us dèiem, vam començar a continuar la recerca dels dos reclusos fugits de la presó Ponent de Lleida. Un dels Mossos d'Esquadra ferits l'han hagut de traslladar al migdia a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
3: Tot i que la ficció es diu En Prieto i Calatrava, aquesta és la història de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, els protagonistes d'una de les fugides més violentes de la història recent de Catalunya. Picatoste va alliberar Brito durant un trasllat a l'Hospital de Lleida, ferint greument dos Mossos d'Esquadra. Durant 33 dies van estar fugats, amagats a Collserola, on van assassinar un jove de 23 anys i van violar la seva parella. El 16 de novembre del 2001, després d'un tiroteig, van ser capturats.
5: En Catalunya, la Guàrdia Civil i los Mossos d'Esquadra han detenido a los dos presidiarios huidos de la cárcel de Lérida, acusados de asesinar a un joven y de violar a su novia.
0: Anaïs Pareto és la directora d'aquest 33 dies. Anaïs, molt bona tarda. Com estàs?
6: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Benvinguda a l'Entrellat. Aquesta sèrie, que es podrà veure a 3 Media a partir del 7 de juny, es basa en la fugida de Brito i Picatoste, que va ser una fugida molt violenta. Va tenir els veïns i veïnes de Lleida, Collserola i tot Catalunya amb l'ai al cor durant 33 dies. És una història que tenia tots els ingredients per ser una sèrie. Com a directora, quina diries que ha estat la teva gran obsessió a l'hora de ficcionar aquest cas?
6: Bueno, per mi la premissa va ser intentar explicar la història sense prendre partit, sense jutjar.
0: Fàcil o difícil?
6: Molt difícil.
0: Més en un cas amb aquesta violència, no?
6: Sí. Intentar, bueno, des de que vaig començar a parlar amb els productors del projecte, a mi el que més em va crear l'atenció era intentar anar una mica més enllà analitzant, no?, com tot el context de la història, i no quedar-me només amb la lectura fàcil, no?, de los buenos y los malos.
0: Entendre el per què.
6: Entendre el per què, entendre els motors i entendre el vincle entre ells dos, no? Sobretot, és el que més em va cridar l'atenció.
0: I què has descobert d'aquest per què?
6: No ho he descobert, jo tinc una teoria i és una mica la que tiro, no?, quan rodo la sèrie, però no, mai sabrem la veritat absoluta. Però bueno, jo des que vaig començar com a investigar una mica sobre aquest tipus de caràcters o de relacions o de situacions, bueno, la meva proposta eren dos personatges que eren codependents emocionalment, bàsicament, i que un, quan està en una situació així una mica extrema, és capaç de fer qualsevol cosa, no?, en tal de ser estimat o vist o reconegut o...
3: Clar, perquè hi ha en Prieto, que és fred, dominant, violent, i que la trava, que és sumís, influenciable. Què creus que porta a Calatrava a posar-se en aquest liu per alliberar o ajudar a fugir de la presó el seu amic, en Prieto?
6: Bueno, el que nosaltres vam intentar construir, basant-nos, inspirant-nos en la història real i després inventant part de bueno, havíem d'inventar, per això també vam canviar els noms, no? I així també ens sentíem una mica més lliures de lucubrar les coses que podien passar. Doncs nosaltres el que vam apostar és això, és que és una persona, en aquest cas Calatrava, molt, molt fràgil i que de cop se sent com cobijado, no?, quan està en aquesta cel·la amb aquest company, que d'entrada és molt dur, però de cop com que el vol protegir i potser és el primer cop en molt de temps que algú el té en compte, no?, algú el protegeix, el cuida, i de cop això pot remoure moltes més coses, no?, que altres tipus de vincles o altres tipus de relacions.
0: El fet que estigui basat en fets reals, tan coneguts, sobretot a l'opinió pública catalana, tenim molt presents aquests dos noms, Brito i Picatoste, afegeix més pressió a l'hora de ficcionar?
6: Suposo que sí. A mi el que em passa és que jo no era tan conscient del Brito i Picatoste. Llavors, jo no ho tenia tan present.
0: Clar, aquí ho vam seguir dia rere dia.
6: Sí, sí, sí, ho sé. I parlàvem amb gent, i hi havia molta gent que ho tenia claríssim, i hi havia molta gent que no ho havia sentit mai. Així que, bueno, no sé quin percentatge hi haurà de la població que ho coneix i que no ho coneix, però bueno.
0: Vas parlar amb periodistes, amb...
6: No, amb periodistes no.
0: No.
6: Jo més com amb la gent de la calle, no?, com amb la gent que jo conec i així, hi havia gent que sabia perfectament tots els detalls, i hi havia gent que em deia, què, com, de diferents edats i així.
0: I entenc que amb ells ni et vas plantejar parlar-ne.
6: Bueno, jo ho vaig comentar amb els productors, amb l'equip de productors a l'inici, i ells em van dir que no.
0: Per algun motiu en concret?
6: No sé, jo crec que en Carles, bueno, que la trava és mort, Picatost és mort, i crec que en Carles havia intentat parlar amb el que està encara, però no, no sé més.
0: Es va descartar.
6: Sí.
0: Clar, és una fugida que gestionen els Mossos d'Esquadra, estem al 2001, era un cos policial jove, i això va fer que la resta d'institucions posessin en dubte la seva estratègia, la seva professionalitat. Què destacaries tu de la investigació?
6: Bueno, tot i que jo no sóc una persona com molt de trames policials, el que m'interessava justament també era no només el vincle entre ells dos, sinó com una mica d'anàlisi del context, no? I com hi havia com una lluita d'egos entre cossos policials, no? Més enllà de nacionalitats i d'on fossin, no? Sentia que era com una, això, una lluita d'egos que passava per sobre, a vegades, de certes qüestions que em semblen molt més importants, no? Entenc que era un moment polític concret, no? I un moment, bueno, pel cos dels Mossos i per tots, molt, molt particular. I, bueno, i al final són víctimes de circumstàncies en tots els aspectes, tots, no? I bueno, també una mica era el que em feia gràcia, no? com analitzar, com al final, bueno, eso, que los buenos no solo son buenos y los malos no solo son malos, no?
3: Fa poca estona que estem parlant amb tu, però em fa l'efecte, Anaïs, que ets zero fan dels true crimes.
6: Bueno, els puc veure, però no és el que més em tira.
3: T'ho dic perquè aquesta història va protagonitzar els primers capítols de Crims, se'n va parlar molt, i a la vegada, cada vegada que es porten històries de true crime a la ficció, hi ha polèmica. I hi ha veus disconformes. Tu això com m'ho pots encarar?
6: Uf, que complicat. No sé, mira, jo... En aquest projecte en concret, sempre se'm va dir que ens podíem allunyar de la història real i que no seria un true crime tant com altres que hi ha hagut, que han sigut molt polèmics. I això a mi em va deixar una mica tranquil·la, per això, el poder canviar noms, el poder distanciar-nos una mica i poder inventar, diguéssim, que a mi èticament em deixava una mica més tranquil·la, no? El que són la resta de true crimes i aquells casos específics, prefereixo no posicionar-me perquè ni estic molt ficada ni crec que no és la meva història.
0: Doncs parlem del càsting de 33 dies. José Manuel Poga, Julián Villagrán són els dos protagonistes que interpreten aquests dos fugitius, i Nausica Bonin i Pau Durà són els dos agents que lideren la investigació. Què és el que buscàveu en els actors i actrius que vau seleccionar, Anaïs?
6: Buscàvem veritat, sobretot, no? O sigui, el càsting... Bueno, sempre els càstings són complicats, els protagonistes, però sobretot en el personatge del Preto, el Calatrava, va ser molt complicat. No només per cadascun, sinó per la parella, no? Era com bastantes coses a tenir en compte. I al final ens vam anar pels que ens donaven de forma natural una mica de l'essència del personatge, no? O sigui, persones que veia... Bueno, a mi és una cosa que m'agrada molt, que no han de construir molt per arribar a alguna essència del personatge. No vol dir que el lector sigui com aquell personatge, ni molt menys, no? Però que hi ha algú del tarannà o d'això que ho té natural. Crec que és molt més fàcil començar a construir i fer coses més elaborades i trobar més matisos si tens una base ja real, no?
0: Ells què van entendre dels seus personatges? Perquè, clar, encarnar un personatge capaç d'aquesta violència, no sé com van entendre ells el personatge, la mentalitat que hi ha al darrere, no? Aquella personalitat.
6: Bueno, per sort vam estar molt d'acord en aquest punt de vista que jo els hi vaig proposar d'entrada, i intentar veure quines són com... Bueno, això, no jutjar i intentar veure què són els motors de cadascun, no només del fet de la fuga, no? Sinó de cadascun per haver arribat on han arribat, no? Intentar analitzar i anar una mica més enllà, parlant de, probablement, de dades que teníem reals dels personatges i d'altres coses que nosaltres inventàvem i posàvem, diguéssim, a la olla, no? I en això va ser guai perquè vam anar molt d'acord, no? En no jutjar i entendre perfectament que són persones vulnerables, no? O sigui, que... Hi ha molta fragilitat, no?, dins d'aquests casos.
3: És una sèrie de Carles Porta. No sé si heu treballat molt plegats, junts, si et va fer la proposta i ella es va quedar, com ha estat?
6: És una sèrie de Carles Porta total, sí. però bueno, també m'han deixat ficar bastant de la meva cullerada, no? Que és tota aquesta idea, perquè jo, bueno, des de l'inici els hi vaig ser molt clara, és com, a mi m'interessa la part com més humana i el que m'interessa és això, i jo tinc aquest punt de vista, si us interessa bé, i si no, no passa res. I els hi va agradar, i els hi va interessar. Amb en Carles vam estar molt, molt d'acord, no? Ell també té molt aquesta visió com de no jutjar i d'intentar veure'm una mica més enllà. Així que ha anat, o sigui, que per aquesta part ha anat molt bé. És com una barreja de les dues coses. A veure què tal, com, què li sembla al públic. Però sí, és molt Carles Porta.
0: Com és treballar amb el Carles Porta?
6: Bé, la veritat, no ha estat superpresent, perquè el volum de treball que té és moltíssim.
0: Clar, perquè està tot arreu, no? Té tele, té ràdio...
6: Sí, a tot arreu.
0: Ficció, documentals...
6: Però, bueno, els moments de prendre decisions importants, sí, sempre està, és molt proper, i bueno, sempre molt, molt respectuós.
3: Em sembla un exercici interessant, aquest de no jutjar en el moment actual, en el que tot s'analitza, en el que tothom té la seva opinió. Serà molt interessant veure la reacció de totes les persones que miren la sèrie.
6: Sí, jo crec que en realitat és impossible no jutjar, vull dir, per més que un intenti no jutjar, en el no jutjar estàs jutjant, no? També, vull dir... Però, bueno, jo què sé, és una intenció, no?, com pot ser una altra, vull dir... Sí. Sí, jo crec que... Bueno, crec que en l'empatia, no? Hem de aprendre com empatitzar i entendre tot tipus de casos i tot tipus de persones. I crec que en això, bueno, ens fem una mica millors. És una mica utòpic, potser, però sí que hi ha alguna cosa d'això.
0: Amb Anaïs, has dirigit capítols del Ministeri del Tiempo. Ens preguntem què t'ha resultat més difícil, si fer creïble una història de viatges en el temps, que déu-n'hi-do, o retratar persones que estan inspirades en individus reals sense caure en el documental, intentant donar-li aquest context, etc. Què és més difícil?
6: Jo crec que... Bona pregunta. Jo crec que ha sigut més difícil això d'ara.
0: Sí, eh?
6: Sobretot, sí, jo crec que a nivell ètic, no? Com posicionar-te i com... Tot i que l'estil, diguéssim, com realista i tot això és més el meu rotllo, no? És el que a mi m'agrada, el naturalisme, intentar retratar i veure les coses d'una manera que et semblin reals, que et creïs els personatges, que no ho estan al Ministeri del Tiempo. I el Ministeri del Tiempo tenia... Era un projecte que ja tenia moltes temporades quan jo vaig entrar i estava com molt robust, no? Estava molt fet tot. Uh-huh. Llavors va ser... Tot i que em semblava molt difícil d'entrada, per ser una cosa històrica, aventures, mig fantasia i tal, va ser bastant fàcil en aquest sentit.
0: I hi ha alguna cosa que hagis après dirigint episodis del Ministeri del Tiempo que t'hagi servit després de 33 dies?
6: Ui, fa molt temps, eh? Ara mateix no sabria dir-te... Al final, la meva forma... O sigui, jo una mica el que em vaig donar compte amb el Ministeri del Tiempo, quan vaig ficar-me en tele, que no ho havia fet fins en aquell moment, és que la meva forma de tractar les històries valia tant si era un gènere com aventures i fantasia, com el Ministeri, o val tant si és una història realista i basada en fets reals o inspirada en fets reals, no? I al final, a mi, la manera que m'agrada... acostar-me als projectes és des dels personatges, des de buscar una mica la psicologia del personatge, no? De retratar les emocions, i al final quasi et podria dir que en això és el mateix l'equip dels investigadors del Ministeri del Tiempo que ara 33 dies, no?
0: Clar.
6: O sigui, jo la meva feina la segueixo fent igual, l'únic que canvia la història i canvia els decorats, no? D'alguna manera.
3: Aquí de l'actualitat, del món que estem vivint ara, qui t'agradaria retratar? Tens on escollir, eh?
6: Buah. Mira, diré una cosa, que és una... se'n sonarà una borrada, eh? Però vaig fer una sèrie ara fa poc sobre una reina. Sobre la reina Victoria Eugenia Battenberg. Quan em van trucar per fer allò, vaig pensar, però a mi? O sigui, monarquia històric per a nada, no? I em va semblar molt curiós, també, dins d'aquesta visió d'intentar entendre els personatges, arribar a empatitzar amb les classes altes, amb les èlits, i tot això va ser com, hòstia, com exercici, em sembla molt canyero, perquè és algo que d'entrar no m'interessa gens, no? Així que, bueno, per allà sempre es parlava que es podrien fer algunes sèries d'alguns actuals, no? I intentar veure una mica més enllà. Bueno, ho llenço com a curiositat, eh? M'has agafat una mica en
3: a contrapeu, curva. Però està bé, sí. Està bé.
0: Amb personatges tan diferents, al final, segurament estàs aprenent molt sobre l'ésser humà, així en general, no? Què has après?
6: Pues això, que tots som víctimes de circumstàncies. i que al final tant una reina com del segle passat o un criminal d'avui en dia, si mires una mica, crec que sempre es podrà trobar un perquè dels actes que cometen o de les actituds o de les personalitats o de la forma de fer. I que al final em sembla una mica, sobretot aquesta història, per mi el motor principal, com la idea principal, era veure fins a quin punt l'ésser humà és capaç d'arribar per sentir-se estimat, no? Em sembla que és com molt clau en la nostra societat, en qualsevol persona, no? O sigui que fins i tot la persona que menys tu esperes, potser d'aquestes persones tu esperaries més, però inclús, no sé, de les èlits també probablement, no? Pugui passar això.
0: Mm. 33 dies, s'estrena el 7 de juny. Avui teniu la premiere. Mm-hmm. Què és el que t'agradaria que diguessin els espectadors després de veure la sèrie?
6: Doncs m'agradaria que en algun moment de la sèrie s'haguessin plantejat la història, si la coneixien, d'una altra manera. O haguessin arribat a pensar en algun moment. No vol dir que vull canviar totes les visions, ni molt menys, però si per un moment arriben a qüestionar-se alguna cosa, de lo que és una lectura potser més ràpida de quan, no? quan va ser la cosa, el moment, no? La polèmica, el no sé què, el tal. Si els hi fa pensar una mica i qüestionar-se alguna cosa, em sembla que ja és un guany.
0: Doncs 33 dies, Anaïs Pareto, directora d'aquesta sèrie. Moltíssimes gràcies per ser aquí a l'Entrellat.
6: De res.
0: Que vagi
6: gràcies
0: molt bé.
6: A vosaltres. Todos los raros fuimos al concierto
0: del gran telepata. Albert Baena, molt bona tarda.
7: Bona tarda, Samantha,
0: bona
7: Natàlia.
0: Bona tarda, que avui el tenim aquí a Barcelona, eh?
7: Estic presencial.
8: Quina alegria.
7: Sí. Avui estic de cos present.
0: Sí, senyor. això què vol dir? Estàs mort? Què vol dir,
7: no,
0: això?
7: No, això es fa servir amb els morts, no? Estar
0: sí,
7: de cos present.
0: Sí, d'estar de cos present. No, bueno, estàs ben viu.
7: Però estic de cos present. Sí, estic viu, suat. Quina calor.
0: Doncs no és el pitjor dia.
8: Avui s'està molt millor,
7: No, no
8: estic, res a veure.
7: Estic animadíssim. Avui arribaré a les 12 de la nit a Madrid i farà la mateixa temperatura que fa ara aquí. Estarem a 28 graus.
0: Sí o no?
7: Dorm tu amb 28 graus.
0: Bueno, allà dorm. Terrible, no?
7: Sí. Això de dormir com cucharita.
0: Ai,
7: no,
0: mare.
7: Ni cucharita, ni tenedor, ni
0: cucharón.
7: Escolta, que d'aquí dues setmanes torno a estar al Teatre Muntaner.
0: Home!
7: Podem tornar?
0: Vinga.
7: L'altre dia no va trucar ningú.
0: Què dius? 904-54-455, Albert Boira regala dues entrades. Entrada doble pel Teatre Muntaner. Dia?
7: Ai, espera que ho miro, que tinc una agenda tan...
0: El 16?
7: Tan,
0: no,
7: no,
0: el 12.
7: El 12.
0: 12 de juny, divendres.
7: 12 de juny.
0: A 11:15 de la nit, al
7: sí.
0: Teatre Muntaner.
7: Sí.
0: ¿Cómo pasar de los 60 y no morir en el intento? És l'espectacle que ho està patant tota la temporada,
7: Sí, sí.
0: Que està omplint el Teatre Muntaner.
7: I estaré juliol i agost. Estic allí
8: agost
7: a tope.
8: També,
0: Juliol i agost, però no, l'han de veure ara. No s'han d'esperar el juliol, que no els expliqui ningú. 904-54...
7: Bueno, 4, 5, 5. I que jo no hi arribi, perquè estic a arribar, saps? No, jo amb els antecedents que tinc, a vegades dic, no em deixin per l'últim, amortitzi'm.
8: No. Has sobreviscut als 60, però no l'espectacle,
7: Exacte, l'altre dia teníem una senyora de 82 anys.
0: Entre molt bé, veus?
7: Pobreta, quan l'havia de veure, vaig pensar, com
0: ha vingut? Què vas dir, pobreta, si estaven al teatre?
7: No, clar, però et fa aquella cosa d'empatia, de dir, i encara té ganes de sortir. No, a mi m'inspiren.
0: Els 82 ara estan més joves que els 25. En aquella època, els 25 era, escolta, molt difícil tot. Ara ja és el moment de la llibertat.
8: Clar.
0: Els 82.
7: Diu, ara que puc anar on vulgui, ara em tenen que acompanyar.
0: Ara em quedaré a casa. Va.
8: Ara que puc dir el que penso, perquè també m'imagino que a partir dels 80 dius, mira, saps què? Si hem arribat fins aquí.
0: Ah,
8: i home, aquí el primer que em passi per cap.
0: Faré el que em rodi ara.
7: Si això és gradual, jo que quan he passat dels 60 ja em diuen, tu te la sua? Dic, no, a mi se'm licua, saps, allò? I ja als 80 ja serà allò. L'avi Simpson deia allò, dejarme, tengo derecho a quejarme, soy mayor.
0: Escolta, que ja ens truquen, Àngels, bona tarda.
7: I ara?
9: Bona tarda.
0: Hola, Àngels, des d'on ens truques?
9: De Sant Vicenç de Castellet.
0: Molt bé. Escoltes Ràdio 4, normalment?
9: A veure, quan plego, ara...
0: Ai, molt
9: ara
0: bé.
9: Ara fins que arribo a casa.
0: Mira.
7: Una estona de ràdio, dues entrades de teatre.
0: Has vist que fàcil? Pim-pam, però les entrades són teves, Àngels.
9: Molt bé.
0: Tens ganes de veure l'Albert Boira? Com passar de los 60 i no morir en el intento? Tens ganes de veure-ho?
9: Pues sí, la veritat és que sí. Penso que cada vegada tu la programa i la veritat, dic, no vaig a tocar, que ara estic a punt de la caravana. Ah, sí. Abans de ficar mal autopista.
0: Ah, molt bé. Que... A la caravana ha aprofitat, ha dit, ara no em voltaran, que estem aquí aturats.
7: Com una carambola, és pam, és el moment.
0: Escolta, doncs mira, poso Ràdio 4, m'emporto unes entrades. Posa-la més, Àngels.
8: Informació de servei, Àngels, on ets? On hi ha trànsit ara mateix?
9: Bueno, a veure, estem pressupint de Rubí cap a agafar la
0: 60. Sí, això cada tarda s'embolica. Sí,
7: a Rubí, collir cotó i a Rubó, cotó, collir.
8: Efectivament.
7: No sé si buscar minyona o posar-me a servir.
0: Àngels, són teves les entrades. Enhorabona, que vagi molt bé, que gaudeixis molt, veient l'Albert Boira.
7: Ens veiem el 12, Àngels.
9: Gràcies.
0: Adéu, adéu, adéu. I posa més Ràdio 4, que fem de tot aquí, regalem de tot, eh?
7: Parlant de tot, jo avui no sabia si felicitar, demanar perdó, amagar-me sota el llit.
0: És
7: el calendari. Sembla escrit per un guionista que ha deixat la medicació.
0: Per què?
7: Avui, dia 1 de juny, és el Dia Internacional de la Infància.
0: Sí.
7: També és el Dia Internacional dels Pares i Mares.
8: Ah, mira.
0: Home, té sentit.
7: I és el Dia Mundial de la Llet.
0: Tot junt.
7: T'ho juro. O sigui, nens, pares i llet. Només faltava que fos el Dia Internacional dels Cereals i ja teníem l'esmorzar familiar. Saps? Però és curiós, eh? Jo dic, qui organitza aquestes reunions a la ONU? Què celebrem l'1 de juny? I la infància, diu, vale, apunta. Els pares, apunta, les mares, també. Ostres, una altra cosa, la declaració de renta. Diu, no, ho fem massa passat, que això ja...
0: Però no he pensat una cosa, que hi ha el dia de la mare, el dia del pare i el dia dels pares.
7: Dels pares i mares, sí.
0: Pares i mares.
7: Sí, és curiós, eh? Però a mi això del dia de la llet sí que m'agrada perquè és molt simbòlica, la llet. Ah. Perquè si hi ha una expressió que defineixi l'actualitat és aquesta, això és la llet.
0: Sí.
7: Saps? Cada dia obres notícies i penses, això és la llet.
0: Cada dia és la llet.
7: Una guerra nova, això és la llet. Totalment. Un líder mundial amenaçant mig planeta des d'un telèfon que probablement té el 3% de bateria. O ell el té. La llet. Milions de persones passant gana mentre es llencen tones de menjar.
0: Increïble.
7: És la llet o no és la llet? Un multimilionari preparant una colònia a Mart, mentre aquí no podem ni compartir pis.
0: Ah.
7: És la llet. Una altra casa de corrupció. La llet ja és la llet. Hem arribat a un punt tan estrany, nenes. La humanitat ha aconseguit coses increïbles. Podem veure una posta de sol a Austràlia en directe. Podem parlar amb una persona a l'altra punta del món. Podem generar una imatge d'un flamenc astronauta jugant a pàdel amb Napoleó. Però encara no sabem comportar-nos en una reunió de veïns. Saps? Hi ha com una espècie de... La civilització és una cosa fascinant. Hem inventat internet, però discutim amb desconeguts per internet sobre si la truita porta ceba o no. Saps? És com si fas la Sagrada Família només per guardar una bicicleta. No fotis. Aquests i els nens, a més, és el dia de l'infància, això que sí, els nens,
0: sí,
7: aquests éssers meravellosos.
0: Que monos quan són dels altres.
7: Et fan recuperar l'esperança en la humanitat, fins que els hi dones una tablet o un mòbil. Llavors passen a ser un executiu de Silicon Valley atrapat en un cos de metro 20.
0: Bebe jefazo.
7: Sí, però els nens són la imaginació, la tenen.
0: Brutal.
7: Nens són fantàstics. Veuen una casa de cartró i veuen un castell.
0: Sí.
7: Tu veus una casa de cartró i veus una factura pendent. Clar, és aquell moment màgic, un nen veu una taca a la paret i és un drac.
0: Oh.
7: Tu, d'adult, veus una taca a la paret i és humitat. Dius, ja està. Té que venir el pintor. Saps? Però per això existim els pares, per tocar la realitat.
0: Mm.
7: Els pares som els especialistes mundials en repetir frases. No hi ha cap intel·ligència artificial que repeteixi tantes vegades perquè ho dic jo.
0: És veritat.
7: Frase de mare. O ja ho entendràs quan siguis gran. No se l'han dit mai, aquesta frase?
0: A mi sí, me l'han dit i tant.
7: Doncs escolta, jo ja tinc una edat i em fan descomptes a la farmàcia i encara no ho he entès. No sé quan gran tenia que ser. Però és veritat que els pares són éssers extraordinaris. Jo estic veient aquests dies que estic amb la meva neta i quina paciència es necessita.
0: Ai,
7: mare de Déu. Però ho estic veient perquè la nena està començant a parlar i a argumentar. Clar, els pares, passes una pila d'anys intentant que els teus fills parlin i després passes una pila d'anys intentant que callin. És una estratègia molt coherent, saps? Però també és bonic perquè en un món, cuidado, en un món cada vegada més egoista, els pares continuen fent una cosa revolucionària: preocupar-se per algú més que per ells mateixos.
0: I tant.
7: Això és un superpoder.
0: Sí.
7: Vull dir, avui en dia, si algú comparteix un entrepà sense fer una foto a Instagram, ja mereix una estàtua. Vull dir, avui en dia, si no llueixes, és una època curiosa. Tenim més connexió que mai, però cada vegada tenim menys amics personals. O sigui, tenim mils de digitals, però fas mudança i venen dos.
0: Sí.
7: Sort que són els que porten furgoneta.
0: Sí.
7: Saps? Jo crec que els amics de furgoneta...
0: Són dos, però bons.
7: Els amics de furgoneta no haurien de pagar impostos. Sí, haurien de cobrar-ne, saps? I parlant d'herois, també és una data que, curiosa, ara no sé si us descol·loco, l'1 de juny és el dia de la Madaraca.
0: Què és això?
8: Madafaca.
7: No, Madafaca no. Jo vaig pensar, a Kènia commemoren l'autonomia aconseguida el 1963. com tu dius, això què té a veure? Doncs escolta, que quan uns individus aconsegueixen governar-se a si mateixos, ho celebren. Tenim autonomia nacional. Autonomia racional, poca. O sigui, l'emocional, poca. Avui en dia una persona escriu a internet bon dia i en lloc de dir-li bon dia ja et surten. Què vols exactament amb bon? Defineix dia. Tens estudis per afirmar això? Habla espanyol, que se t'entienda. Saps? Hem convertit qualsevol conversa en una cimera diplomàtica. I això quan no acaba amb guerra, saps? Perquè estem d'acord, no? El món s'ha tornat boig. És a dir, això és com dir que l'oceà és humit. Cada setmana un conflicte nou.
0: Cada setmana?
7: Un desastre nou. I nosaltres allà fent escroll, com si tinguéssim... Com si fos pingüins mirant un incendi. Sí. És el mateix. Què dius? Què fan? Res. Ja, ara ja no ens sorprèn res. Abans veies una notícia absurda i deies, no pot ser. Ara dius, clar, és dimarts. Els dimarts ja et passa tot.
0: Sí,
7: ja.
0: I de més grossa es dius ara ja.
7: Tenim fatiga mundial. Jo no he escoltat la sensació de que tot està fora de control.
0: Ai, sí.
7: Ja és allò de... Hi ha una veritat, també hi ha gent bona, molta.
0: Ah.
7: Però és que fa més soroll, com ho deia l'honorable Pujol, que s'ha salvat del quina bala que ha esquivat
0: que
7: aquest
0: també. Que fa més soroll el què?
7: Fa més soroll un arbre caient que mil arbres creixent.
0: No? Bona aquesta, té raó.
7: Sí, i ell ho devia pensar, dic, deixa'm anar creixent que esquivo la bala. Però és que és veritat, no hi ha notícies que diguin milers de persones s'han ajudat mútuament avui. No genera clics. Però és veritat, cada dia algú cuida un malalt, algú és un desconegut, algú dona sang, algú comparteix menjar, algú consola amb l'altre, i no surt a portada. No està. Hauríem de fer un programa... La bondat té un problema de màrqueting. La compassió treballa amb silenci. És com comparar una moto sense botó, escapa amb una bibliotecària. Saps qui té raó, però només n'escoltes amb un. Per això m'encanta l'última celebració que us porto avui, que és 1 de juny, l'any 2006, l'alcalde Kate Summey, de North Charleston, Carolina del Sud, va proclamar el dia de dir alguna cosa bonica a la feina.
0: Oh! I quin és? Un dia a la setmana o un dia a l'any?
7: Es veu un dia a l'any.
0: Home,
7: no
0: ja està bé. Tu.
7: És una iniciativa preciosa, molt optimista.
0: D'acord.
7: Perquè hi ha oficines que diuen una cosa bonica, és considerat una filtració d'informació sensible, saps? Clar, imagina't que entres i et diuen, avui fas bona cara. Portes 15 anys escoltant que et diuen, has vist el correu? Has vist l'error? Has trobat el pressupost?
0: Ah, no t'espantes, eh? Em diuen això i faig...
7: Clar,
0: què voldrà?
7: Clar.
0: Si em diu una cosa maca, alguna cosa voldrà.
7: O que et diguin, m'agrada que existeixis.
0: No, home, no, què m'estàs dient?
7: Com t'ho diguin massa pròpia de collona, saps?
0: Home,
7: semblant, aquest em vol... Però si avui hem de celebrar alguna cosa, jo em quedo amb això, amb el de dir alguna cosa bonica.
0: Sí, jo també.
7: A la feina, a la casa, al carrer...
0: Quina en diries? A veure... Ai, mira, que és mono, el geni. Se'ns ha posat banda sonora maca, romàntica. Albert.
8: Ai, Albert.
7: Samantha Villar. Oh. Quantes coses he après al teu costat.
0: Oh, Albert, que maco. Jo també.
7: Una vez en la vida, una Samantha, hay que pillar. Samantha Villar.
8: Déu meu. Que ràpid ets.
0: Molt
7: Ai,
0: bé.
7: sí. També m'ho deia la meva dona al llit, això. Però escolteu, bones notícies. Diguem bones notícies. Qualsevol revolució té que començar perquè la gent veiem que no està tot tan fotut.
0: Bones notícies. L'any que ve cobrarem més. Sí!
7: Però és allò de dir, què fas tan content? Què t'ha passat? Diu, res, dolent. Et sembla poc?
0: Doncs sí, tens
8: raó. Totalment.
7: El simple fet de no estar malalt ni amb una preocupació excessiva, ja hauríem d'estar contents de forma natural.
0: Sí.
7: L'alegria de
0: forma
7: natural.
0: Bones notícies. Respirem.
7: Ai, sí. Bueno, jo tinc una epoc, però vaig respirant. Que no és poc. Ha fet més gràcia això que tota la secció de merda.
0: Albert Boira, ets un encant, moltes gràcies.
7: No m'hauria de morir mai, sempre em quedaré de rodes.
0: És veritat, has de fer com superar los 70 i no morir en el intento.
8: Els 80.
7: O puc posar-ho gravat i una urna a l'escenari. No supero los 70, però le sigui sacant la pasta.
0: Exacte, si serveix per facturar, benvingut sigui. Gràcies, Albert, fins la setmana que ve.
7: A vosaltres, fins la setmana que ve. Sembla que això ja està.
0: Quina il·lusió, quina alegria. Senyors, senyores, ens n'anem per avui,
8: Demà tornem.
0: Demà hi tornem, Uns minutets després de les 4 de la tarda. Ara vindrà el Toni Marín amb el Pla B. Mentrestant, els explico que l'entrellat l'hem fet gràcies al Genís Sabater i al Pau Robert a la part tècnica, al Tomàs Gómez a producció, a la redacció Natàlia Sánchez, Marina Fernández, Aitor Caminero i jo mateixa, Samantha Villar. Res, que passin molt bona tarda de dilluns, perquè ara ja els dies són llargs.
8: Ara el dia llarga, avui la temperatura ha refrescat una mica.
0: Sí, s'està millor,
8: és més agradable.
0: Dormirem
8: avui dormirem una mica més a gust.
0: Clar. I demà serà un altre dia.
8: I demà dimarts...
0: Espera, que ho diu algú l'Albert. Genís, a veure...
7: Demà... Ah, no deia res important. Demà és un altre dia.
8: Demà un altre dia.
7: Sí. I així anem encadenant.
0: Home.
8: I així anem.
0: I això, i que duri. I que duri. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
8: Adéu.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest dilluns en el que les temperatures han esdevingut una mica més amables després d'un cap de setmana en el que no han estat pocs els que han estrenat la temporada de platja. Però, això sí, els meteoròlegs ens conviden a no cantar victòria perquè sembla que cap al final d'aquesta setmana els termòmetres tornaran a enfilar-se. El mes de juny s'estrena obligant a mirar moltes direccions alhora. El capítol internacional és el que està obrint ara mateix

0: Bé, a que si recolzen una moció de censura Pedro Sánchez, ell es compromet a fer una convocatòria immediata d'eleccions. Per la seva banda, també avui, el president espanyol ha enviat un missatge de tranquil·litat a l'executiva socialista assegurant que no tenen por a la justícia, que no tenen res a amagar i que cal resistir a la pressió. De fet, la portaveu socialista, Montse Mínguez, acusava avui el Partit Popular d'intentar generar un ambient irrespirable amb tot el conjunt de causes judicials que envolten el president espanyol. I tot plegat sense perdre tampoc de vista a Catalunya, que ha començat la consulta als docents per veure si donen suport o no al acord al que van arribar divendres els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Però el primer, ja ho saben, és repassar el conjunt de les informacions d'aquest 1 de juny de 2026. Això és cosa, com tots els dies, de l'Andreu Vinyes i de l'edició Vespre. Què tal, Andreu? Bon vespre.
1: Bon vespre, Toni.
0: Moltes coses a fer, eh?
1: Moltes coses, sí. També posarem l'ull al Cercle d'Economia, que també s'han dit coses. Salvador Illa amb anunci, José Manuel Álvarez també ha parlat, els escoltarem a tots dos.
0: Doncs en breu nota de tot plegat i ho comentem a partir de 2:15. De moment, tot teu, Andreu. Fins ara.
1: Fins ara, Toni.
2: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
1: Bon vespre, comencem setmana amb la política al centre del debat i amb els tribunals marcant també el ritme de l'agenda. El PSOE insisteix que vol esgotar la legislatura i defensa que ha actuat amb transparència davant les investigacions que l'afecten, especialment pel cas Leire Díaz. Els socialistes reivindiquen col·laboració amb la justícia i contraposen la seva resposta a la del Partit Popular en casos de corrupció del passat. Montse Mínguez, portaveu del partit.
3: Las serias dudas están y esto daña la confianza en las instituciones y tenemos además el precedente, que lo estamos viendo, de cómo funciona el Partido Popular con esa policía patriótica.
1: Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo a Mediaset pressiona Junts i el PNB perquè facin el pas i donin suport a una moció de censura amb la promesa de convocar eleccions immediates.
4: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted, mejor aliado no van a tener.
1: Però de moment els dos partits mantenen el no i refreden qualsevol moviment al Congrés, tot plegat en una setmana marcada pels procediments judicials que esquitxen tant el PSOE com el Partit Popular. D'una banda, avança el cas Leire Díaz, continua el judici a David Sánchez, el germà del president del govern. De l'altra, el cas Kitchen, que torna a posar el focus sobre l'etapa de Mariano Rajoy, amb noves declaracions de Villarejo que reobren el debat sobre les clavegueres de l'Estat. La batalla política s'intensifica i, de retruc, la pressió sobre els partits també. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. Elena Ramos a les vies de so, Roger Vergés a control central. Us saludem ara els titulars més importants d'aquest dilluns amb Laura Monill. De l'exterior, l'Iran ha suspès qualsevol mena de diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i Gaza.
5: I Teheran ha acusat Washington de passivitat i amenaça amb ampliar el bloqueig naval al Mar Roig, una ruta clau pel comerç energètic. La tensió ja està impactant els mercats amb fortes caigudes borsàries i un augment del 6% en el preu del petroli.
1: Doncs precisament la factura de la llum i del gas s'encareix aquest mes de juny a partir d'avui pel final de les rebaixes fiscals aprovades per l'executiu central arran la crisi energètica.
5: L'IVA de la llum i el gas torna del 10% al 21% i l'impost especial sobre l'electricitat passa del 0,5% al 5%, el que suposarà una despesa extra d'uns 10 euros mensuals per consumidor. Situació inacceptable per la vicepresidenta Yolanda Díaz.
6: Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy.
5: Es mantenen, però, les rebaixes als carburants, les ajudes al sector del transport i els descomptes del bo social elèctric.
1: Des d'avui fins dijous, 95.000 docents de l'educació pública voten si avalen el preacord entre sindicats i govern.
5: La decisió marcarà el final del curs escolar. De moment, USTEC i professors de secundària han desconvocat les mobilitzacions, però si guanya el no, tots els sindicats es comprometen a seguir les vagues en línia amb la CGT, que veu insuficient l'acord.
7: Si el col·lectiu rebutja la proposta, el divendres hi ha manifestació a Barcelona.
8: Arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba.
1: Salvador Illa, per cert, ha parlat en clau anunci i xifres des de les jornades del Cercle d'Economia. Illa vol mobilitzar 3.300 milions en inversió públic-privada per accelerar en 6 anys infraestructures estratègiques. També hem sabut que en els primers 5 mesos de l'any han arribat 10.000 nouvinguts a Espanya, un 35% menys que l'any passat, segons dades d'Interior.
5: Dades que coneixem el mateix dia que la ministra de de Sanitat, Mònica García, ha optat per trencar estereotips amb un informe que revela que la població migrant presenta de mitjana un millor estat de salut que la nascuda a Espanya.
9: El principal relato que se ha querido instalar en torno a la migración y la sanidad no se sostiene. La población migrante utiliza menos

0: el sistema sanitario que la población nacida en España.
1: I en esports, la selecció espanyola es troba ja concentrada pel Mundial de Ciutat del Futbol de les Roses, amb 9 jugadors catalans i 8 del Barça. Dani Esclusa, bon vespre.
2: Bon vespre, Andreu. I avui hem pogut escoltar diferents jugadors, entre ells el defensa català del Barça, Eric García. Recordem que el Mundial comença d'aquí a només 10 dies, l'11 de juny, i que el combinat espanyol debutarà el dia 15 a Atlanta contra la selecció de Cap Verd.
1: Informació de serveis, com se circula a aquesta hora? Mireia Camats, hola.
3: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'eix transversal. La C-25 ha estat tallada a Santa Coloma de Farners en sentit Girona per un camió volcat, accidentat. Es fan desviaments per la sortida 209. Tot i això, hi ha problemes per circular al llarg de 2 quilòmetres. A l'autopista P7 hi ha lentitud i aturades a Cambrils en sentit Barcelona i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la C-15 hi ha un carril tallat a Sant Pere de Ribes en sentit Vilafranca del Penedès per un camió avariat i això l'enteix la marxa en aquest tram. La B-30, lateral de la P7, va carregada entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A la C-31, l'autopista del Maresme, hi ha lentitud i aturades a Badalona en sentit sud per anar cap a Barcelona. A la C-60 hi ha quart Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Ali hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i a la ronda litoral hi ha retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Bonpastor al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Previsió meteorològica per les properes hores. Juan Carlos Piña.
4: Demà dimarts a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat a la meitat nord durant la tarda, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Pirineu podran ser localment forts, amb possibles acumulacions significatives. Les temperatures diurnes baixaran. Se preveuen màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Tarragona i 27 a Barcelona. Atenció a l'Empordà perquè és possible que es donin ratxes molt fortes de vent.
1: Les 7 i 8 minuts del vespre.
5: Edició vespre. Andreu Viñas.
1: Reunió avui de l'executiva federal del PSOE en la primera trobada després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit la setmana passada, tot i els diversos fronts judicials que envolten l'entorn de Pedro Sánchez. El president manté la voluntat d'esgotar la legislatura. Mentrestant, el Partit Popular continua pressionant a Junts i PNB per la presentació d'una moció conjunta de censura. Anem a la cambra baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
6: Bona tarda. El PP torna a pressionar a PNB i Junts. Feijó posa ara sobre la taula una moció de censura instrumental.
7: Jo què ofrezco? Decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted, mejor aliado no va a tener.
6: El PP ofereix a PNB i Junts un govern sense Vox que convoqui immediatament eleccions. Els de Abascal diuen que ja poden comptar amb ells per canviar de govern.
8: Y que nosotros hemos dicho que evidentemente si está encaminada para que se pueda convocar elecciones, pues nosotros no dudaríamos en apoyarla.
6: Avui l'expresident Aznar ha fet de nou una crida per fer fora a Sánchez.
9: Pues lo peor que nos puede pasar a los españoles ahora es que nos inhibamos ante la situación de nuestro país.
6: El PSOE, que ha reunit avui la seva executiva, avisa que té la intenció d'esgotar la legislatura i manté la tesi que hi ha alguns que volen acabar amb el govern.
10: Pues el partido está viendo que hay en el entorno de ciertas investigaciones, que hay en el entorno de ciertas investigaciones, intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
6: Els socis sí que reclamen a Sánchez que doni explicacions al Congrés abans del 24 de juny.
1: Doncs aquests socis de govern des de Catalunya, Esquerra Republicana i Comuns, exigeixen explicacions immediates a Pedro Sánchez. Escoltem a Candela López i a l'Hisenda Alemany.
11: Més explicacions, menys excuses i més regeneració democràtica.
12: Per què el silenci només fa que alimentar més i més dubtes?
1: I abordem tota la qüestió judicial. Comencem amb el tribunal que jutja a David Sánchez, que li ha retirat un dels delictes en considerar-lo prescrit. L'Audiència de Badajoz, però, ha rebutjat anul·lar el judici. El germà del president del govern i 9 acusats més continuen sent jutjats per tràfic d'influències i prevaricació. En la sessió d'avui han declarat els primers testimonis. Núria Alcalà.
6: Sí, el tribunal ha declarat prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal per la suposada contractació irregular de David Sánchez com a coordinador dels conservatoris de la Diputació de Badajoz l'any 2017. Diversos testimonis han negat conèixer que la plaça s'hagués creat expressament per al germà del president, però sí han anat més rumors sobre la seva candidatura al lloc de feina. Evaristo Valentí, exdirector del Conservatori Superior.
5: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar, pero también conocía... Pues yo creo que el 80% de los que se iban a presentar.
13: Sí, pero no le puso el nombre del 80%, le puso el nombre del hermanísimo.
5: Claro, porque llama mucho más la atención.
6: Admés així que va remetre un correu amb l'assumpte hermanísimo només en to irònic i no per gestionar l'adjudicació de la seva plaça. Un dels aspirants a coordinador ha negat irregularitats en el procés, així com queixes d'altres candidats. Altres testimonis han apel·lat també la tasca proactiva de David Sánchez dins el conservatori. Fins dimecres compareixeran una quarantena de testimonis.
1: Avui també estaven pendents de l'aixecament del secret de sumari del cas Leire Díez i l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que també ha parlat per primera vegada després de la seva imputació. Laura Munill, bon vespre.
14: Bon vespre. L'Audiència Nacional finalment ha aixecat parcialment el secret de sumari, acord de mantenir-lo, això sí, en una peça de la causa per un període d'un mes. Recordem que el jutge Pedrat manté oberta la investigació per la presumpta trama que hauria intentat desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol i també per possibles irregularitats en contractes vinculats a la CEPI. Segons la Guàrdia Civil, els investigats haurien cobrat uns 700.000 euros en comissions. El jutge atribueix a Cerdán un paper de jerarquia superior dins d'aquesta presumpta xarxa. Per cert, que avui Santos Cerdán ha parlat, com deies, per primera vegada després de la seva imputació en el cas Leire Díez. El jutge sosté que Cerdán hauria pagat fins a 4.000 euros mensuals a Díez, una acusació que ell nega, ho ha dit aquest matí als jutjats de Tafalla a Navarra.
15: ¿Usaron fondos del Partido Socialista para chantajes y para sobornos?
16: Vaya, ¿te he previsto hacer alguna declaración?
17: Chantaje ni se hizo nada por el estilo. Muchas gracias.
14: Paraules a l'arribada als jutjats a Navarra, on compareix dues vegades al mes per ordre del Tribunal Suprem arran la seva imputació en el cas Coldo.
1: I del cas que afecta el Partit Popular, gir de guió en el judici del cas Kitchen. El comissari Villarejo, avui, durant la seva declaració davant el tribunal, ha canviat de versió. Afirma que l'objectiu era buscar els diners ocults de Bárcenas a l'estranger i no pas destruir les proves que tenia contra el Partit Popular, com havia mantingut fins ara. Sergi Bassoles.
18: El polèmic i controvertit excomissari José Manuel Villarejo ha assenyalat directament Mariano Rajoy.
19: Tanto el señor ministro como el resto fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy.
18: Afirma que l'expresident va utilitzar a tots els investigats sense que ells en fossin conscients.
19: Aprovechó de esta operación para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
18: Reconeix que va participar en un operatiu legal, diu, per espiar l'extresorer del PP, una operació de la que estava segura especialment interessat al CNI.
19: Podría suponer un peligro porque él decía que disponía de información sobre tráfico de armas.
18: I respecte a les seves declaracions fetes durant la fase d'instrucció, on reconeixia que s'havia espiat a Bárcenas per destruir les proves que esquitxaven el PP, se'n desmarca. Asegura que estava molest.
19: Deciden destruirme porque yo era un testigo molesto.
18: En quant a l'exdirector adjunt operatiu de la policia, el també comissari Eugenio Pino, ha defensat la legalitat de l'operació.
20: Algun tipus d'actuació irregular o ilícita.
21: En absoluto.
18: I com Villarejo ha negat que busquessin informació sensible del PP.
21: Que no buscábamos eso.
18: Tant ell com Villarejo han reconegut que es va pagar en fons públics l'exxofer de la família Bárcenas perquè els fes de confident.
1: Uns segons i serà un quart de vuit del vespre, en clau exterior, en clau diplomàtica, també econòmica, per ser un dels epicentres de la geopolítica actual, l'Iran ha suspès qualsevol mena de diàleg amb els Estats Units fins que Israel aturi l'ofensiva al Líban i a Gaza. Joan Seixas, bon vespre.
22: Bon vespre, així ho ha assegurat l'agència iraniana Tasnim. El mitjà sosté que els encarregats iranians de les negociacions han deixat d'intercanviar missatges amb els Estats Units. Una frenada en sec al diàleg amb Washington que es produeix en un context de tensió creixent entre els dos països que continuen intercanviant atacs en les darreres hores. L'Iran amenaça ara amb ampliar el bloqueig naval al Mar Roig, clau pel comerç de gas i petroli, amb l'ajuda dels seus socis al Iemen. A més, culpa els Estats Units de passivitat en els esforços per la la pau i defensa que el Líban n'ha de formar part. Precisament, la Unió Europea ha instat Israel a aturar l'ofensiva militar sobre el Líban després de la nova onada de bombardejos de les últimes hores.
1: Doncs aquesta amenaça de l'Iran respon sobretot als darrers atacs en el marc de l'expansió ofensiva anunciada pel primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
22: Malgrat l'alto el foc vigent, l'exèrcit israelià ordena l'evacuació dels suburbis del sud de Beirut i avisa que continuaran els bombardejos a la zona, tot plegat després de l'ocupació del castell de Beaufort, edifici protegit per la UNESCO. Atacs, els de les darreres hores, que haurien deixat almenys 8 morts i prop d'una vintena de ferits, un nombre de morts que ja supera, per cert, els 3.400 des de l'inici del conflicte. El portaveu de la Comissió Europea per Afers Exteriors, Anouar El-Anouni, demana que s'aturin els atacs.
0: We call on Israel to stop its military escalation in...
22: Israel ha de respectar la sobirania i integritat territorial del Líban, diu el portaveu, que també ha fet una crida a incrementar els esforços diplomàtics per rebaixar la tensió a la regió. En aquest sentit, el Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix d'urgència a aquestes hores per tal de desencallar la situació.
1: Doncs també en clau econòmica té molt a veure el que passa en aquell estret i en aquesta zona del món. Una escalada del conflicte a l'Orient Mitjà que ha provocat ja d'entrada la caiguda del Dow Jones i de les principals borses europees ha disparat també el preu del petroli un 6%, pujant el Brent fins als 97 dòlars al barril. Doncs això coincideix precisament amb un altre dia que també farà història, perquè avui la factura de la llum i del gas serà una mica més cara d'aquest mes de juny, després de 2 mesos i escaig per descomptes per les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient. L'IVA en aquestes dues fonts d'energia passarà del 10 al 21% original. Explica'ns, Pau Alemany, com afectarà això a les nostres butxaques. Bon vespre.
2: Bon vespre. Doncs cada consumidor haurà de pagar de mitjana uns 10 euros mensuals extra, dels quals vora 6 corresponen a la llum i uns 4 al gas. El professor d'Energia Elèctrica, Roberto Villafàfila, n'explica l'impacte.
3: És la mesura que acabem notant més els consumidors a la factura. Acabarà representant un increment sense variar ni potència ni el consum, del voltant del 15%.
2: Dos impostos que augmenten en un mes, el de juny, on la factura tendeix a créixer lleugerament. I més enllà de la llum i del gas, també es recupera l'impost especial sobre l'energia elèctrica, que creix del 0,5% al 5% habitual. Aquestes reduccions, que es van implantar a finals de març i que ara decauen, tenien com a objectiu pal·liar les pujades de preu arran de l'atac dels Estats Units i Israel sobre l'Iran i el posterior bloqueig de l'estret d'Hormuz. Sí que es mantenen, almenys fins el 30 de juny, 3 de les mesures: la rebaixa de l'IVA en la gasolina i el dièsel, les ajudes a transportistes i agricultors i els descomptes addicionals al bonus social elèctric.
1: Gràcies, Pau. Doncs tot això que us estem explicant coincideix amb una reunió anual que es produeix aquí, a casa nostra, la reunió anual del Cercle d'Economia. Allà el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el govern mobilitzarà 3.300 milions en inversió públic-privada per accelerar en 6 anys infraestructures estratègiques. Explica'ns, Lorena Enns.
23: El govern traurà concurs de manera immediata fins a 1.800 milions en concessions per accelerar projectes en infraestructures que considera estratègiques. En són un exemple la construcció d'estacions del tram central de la L9 de metro, el desplegament de carrils de circulació alterna 2+1 en prop de 400 quilòmetres de la xarxa viària i el desdoblament parcial del tram Intraverga i Bagà. A banda, l'executiu ultima un segon paquet de concessions de 1.500 milions per a obres relatives al desdoblament de la C-55 a la segona fase del tramvia entre Tarragona i Reus i a la terminal ferroviària Vallida, a 4 pilans. Tot a través d'un sistema d'inversió pública o privada que no s'aplica des del 2010. Salvador Illa.
24: Amb aquest enfocament ambiciós i rigorós es construiran en més en els propers 6 anys obres que no es podrien revisar fins d'aquí 20 o 25 anys.
23: El president també ha anunciat una nova ruta aèria directa amb l'Àsia. Es tracta d'un vol de l'aerolínia Sterlax Airlines entre Barcelona i Taipei i Taiwan per inicis del 2027.
1: Un certamen aquest del Cercle d'Economia que acollirà demà dimarts un debat sobre el model de finançament. El president Salvador Illa conversarà sobre el finançament autonòmic amb el president gallec Alfonso Rueda i el lendakari basc Imanol Pradales. Precisament sobre aquesta qüestió, sobre finançament, avui hem sabut aquesta tarda que el Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals a totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del model. El govern espanyol ha remès a totes les conselleries d'Hisenda de les autonomies una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar el Consell de Política Fiscal i Financera. També ha parlat de les jornades aquesta tarda el ministre espanyol d'Afers Estrangers, que ha retret el veto d'alguns països a l'oficialitat del català a la Unió Europea. Paraules de José Manuel Álvarez durant la seva visita a Barcelona, com dèiem, per parlar a la reunió del Cercle d'Economia. Ha estat el nostre company Climent Sabater.
4: José Manuel Álvarez ha dit que li repugna quan algun estat de la Unió Europea fa ús del seu dret a veto en acords que res tenen a veure amb el seu àmbit nacional. El ministre espanyol d'Afers Estrangers ha posat l'exemple de l'oficialitat del català a la Unió Europea, a la que s'hi oposen alguns estats membres, com un d'aquests tipus de veto.
7: Lo digo muy francamente, siempre me ha repugnado cuando he visto un estado que no lo utiliza porque haya un interés nacional en juego, sino lo utiliza simplemente para frenar que todos los demás avancemos como queremos o que alguno plantee algo nacional. Es una de las cosas que señalo muy claramente a algunos de mis colegas, por ejemplo, con el catalán como lengua oficial en Europa, que es una cuestión de tiempo. Si no hay ningún interés nacional, ¿por qué no sumarse inmediatamente a la unanimidad?
4: Reflexions del titular espanyol d'Exteriors en la primera jornada de la reunió del Cercle d'Economia a Barcelona, en la que José Manuel Álvarez ha defensat la necessitat d'una indústria de la defensa continental forta i sobirana i d'un exèrcit europeu per fer front a amenaces que ha qualificat de permanents com la Rússia de Vladimir Putin.
1: També us expliquem que el cònsol d'Espanya ja és a Líbia per abordar la detenció, per tractar d'una activista espanyola quan es dirigia cap a Gaza amb ajuda humanitària. Míriam Andreu.
14: El diplomàtic, que ja s'ha reunit amb el fiscal general i amb les autoritats del país, romandrà a Benghazi tot el temps necessari segons fonts oficials del Ministeri d'Exteriors. Afegeixen que l'ambaixada espanyola a Trípoli i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, han estat pendents des que es va conèixer la detenció de la periodista espanyola Alicia Armesto el passat 24 de maig.
1: Doncs volen abordar precisament el retorn d'aquesta activista espanyola, una periodista espanyola. El candidat d'ultradreta Abelardo de la Espriella ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials a Colòmbia amb el 44% dels vots.
14: El pròxim 21 de juny s'enfrontarà en segona volta el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que n'ha obtingut prop del 41%. L'actual president, Gustavo Petro, ha qüestionat els resultats i ha parlat d'un cens que no es correspon amb la realitat. Cepeda ha reconegut que no han trobat irregularitats, però no donarà per vàlid l'escrutini fins que no sigui oficial.
8: Hasta que no se proceda a un escrutini que se hace por parte de las comisiones destinadas para eso, no nos pronunciaremos frente a los resultados.
14: L'oficialista ha raptat a De Las Priella a un debat electoral. L'ultradretà ha recollit el guant i ha exigit Cepeda el reconeixement dels resultats.
1: Els docents de l'educació pública a Catalunya ja poden votar si avalen el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern, que van presentar el divendres, van anunciar aquest passat divendres. Recordem, els resultats definiran com acaba el curs escolar. Més detalls, Laura Hurtado.
9: Mentrestant, la USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials, tot i que la CGT manté totes les convocatòries. Si hi voten en contra, els docents es comprometen a continuar fent vagues el que queda de curs. Andreu Mumbro d'USTEC i Laura Gené de la CGT en declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
10: Respecte al març, hem fet moltes vagues, molta pressió, molta mobilització i hem aconseguit passes importants. Si el col·lectiu rebutja la proposta, el divendres hi ha manifestació a Barcelona.
25: La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba.
9: Per la seva banda, la consellera Esther Niubó, en una entrevista a Catalunya Ràdio, confia que el col·lectiu donarà suport al preacord.
26: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
9: Dijous a les 12 del matí es tancarà la consulta en la qual estan cridats gairebé 95.000 docents.
1: Mentrestant, docents contraris a l'acord han aixecat, com deies, finalment aquesta tarda la protesta que han fet a Montserrat i una acampada a Girona, asseguren que no resol qüestions com la reducció de ràtios o l'escola inclusiva.
27: Fa dies que diem que no és un tema de sou, aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres, no garanteix una silla al centre, no garanteix mais, no garanteix la reclassificació del PAE. Les aules són les mateixes, els alumnes amb necessitats s'han incrementat moltíssim els últims anys.
28: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina si el dilluns següent tinc els mateixos problemes. No.
1: Els docents han ocupat el claustre de l'abadia de Montserrat on han organitzat una assemblea per debatre el contingut del pacte. Bé, doncs, la vaga indefinida dels docents no universitaris valencians també ha entrat avui en la seva quarta setmana amb una agressió policial a una manifestant polèmica Les negociacions continuen sense acord. Aquest matí UGT, Comissions Obreres i CETEP s'han absentat d'una reunió telemàtica amb conselleria per considerar que faltava documentació. Toni Conde.
5: Setzena jornada de vaga dels docents valencians. Ahir la reunió entre conselleria i sindicats va acabar sense acord i aquest matí Comissions Obreres, UGT i STPB no han assistit a una reunió telemàtica amb conselleria sobre escola inclusiva per no haver rebut un document amb els punts a tractar. Tot això després que ahir, durant les protestes, un agent de la Policia Nacional empentés per l'esquena una manifestant que ha necessitat punts i que ja ha interposat denúncia. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha condemnat l'agressió.
6: No solamente condeno cualquier tipo de violencia que se produjera anoche, también la que se produjo sobre nosotros, porque sobre nosotros también se produjo violencia.
5: Els fets han causat indignació entre el professorat en vaga.
11: Estamos en contra de la violencia que se hizo ayer hacia una docente que estaba ejerciendo su derecho a manifestarse pacíficamente.
12: Ha generado para mí personalmente una indignación enorme, porque yo creo que no nos merecemos ser tratados de esa manera.
5: La policia ha iniciat el procediment, però obrir expedient disciplinari a la gent i la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha titllat l'agressió d'inacceptable. Podemos ha demanat la dimissió del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, mentre que Sumar i Esquerra li han demanat explicacions.
1: I també de l'àmbit laboral, els metges i metgesses de 120 serveis d'una trentena d'hospitals i una desena de caps del sistema sanitari públic i concertat han decidit que a partir d'avui no faran més hores extraordinàries. L'objectiu és pressionar a Salut, el departament, perquè negociï la millora de les condicions laborals que reclamen des de l'octubre sense rebre resposta. Anna Banyeres.
13: No treballar més enllà de la jornada ordinària per demostrar que el sistema sanitari s'està sostenint pel sobreesforç dels facultatius és el que proposa la campanya Ni un minut més, impulsada pel Sindicat Metges de Catalunya, convocant de les mobilitzacions des de fa 8 mesos. I farts que el departament d'Olga Paner els continuï ignorant, han decidit exercir només en l'horari laboral estricte. Doctora Isabel Esteve, del Parc Taulí de Sabadell.
15: No és que sigui diferent l'activitat que deixem de fer, sinó és de tota la quantitat de pacients que s'han de fer, un 30% no entra perquè les hores de treball contractades arriben fins a les 3, les 4 de la tarda. A partir d'allà, les hores extres hem decidit deixar-les de fer.
13: Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya, ha assegurat a Ràdio 4 que deixar de fer les hores extres voluntàries impactaran les llistes d'espera.
16: Implica d'una forma absolutament directa incrementar aquestes llistes d'espera probablement en un 25-30%.
13: Ni un minut més busca la negociació, però avisen que mentretant es mantindran ferms amb la protesta. De fet, demà decideixen els dies de vaga de la tercera setmana de juny.
17: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: Més de 10.000 persones han arribat de manera irregular a Espanya durant els 5 primers mesos d'aquest any, segons les dades publicades pel Ministeri de l'Interior. Es tracta d'un 35% menys d'arribades respecte al mateix període de l'any passat. Gairebé 8.000 persones han arribat per la via marítima. La nota discordant és Ceuta i Melilla. Les entrades irregulars per via terrestre s'hi han disparat un 210% en comparació amb l'any passat. Bé, doncs avui el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya considera clau la incorporació de població migrada per sostenir la força laboral a Catalunya. És la conclusió d'un informe també encarregat pel govern espanyol i que estableix que la regularització de migrants és necessària. Ferran Cuixart.
19: I que, a més, no perjudica ni la productivitat de l'economia espanyola ni tampoc les condicions de treball dels empleats autònoms. L'estudi marca que la regularització extraordinària de migrants, que es va iniciar ara fa un mes, és necessària per mantenir el creixement del mercat laboral. Actualment, Catalunya compta amb més d'un milió de persones de nacionalitat estrangera en edat de treballar, un 21% del total. Xifres positives per la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
29: Les persones migrades, com apunta el del mercat de treball, tot apunta que tenen doncs, una funció de reforçar tot el que és doncs, l'economia i, per tant, la recaptació impositiva.
19: Per això assegura que les administracions ho acompanyaran amb actuacions per garantir una integració laboral i social amb polítiques sòlides, amb feines dignes i l'aprenentatge de la llengua catalana. Un procés de regularització, recordem, que està actiu fins a finals del mes de juny i que ja ha permès acollir-s'hi a centenars de persones.
1: I més dades que desmunten tòpics. La població migrant presenta de mitjana un millor estat de salut que la nascuda a Espanya. Ho conclou un estudi del Ministeri de Sanitat que detecta una menor prevalença en la majoria de malalties analitzades. Només hi ha més casos de diabetis, hipertensió i insuficiència renal. Mònica García, ministra de Sanitat.
0: El gran desafío de la sanidad española no tiene nada que ver con el origen de las personas ni el origen de los pacientes, sino con una realidad demográfica y epidemiológica que conocemos todos muy bien. El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, el aumento de las enfermedades crónicas y la necesidad creciente de cuidados y de seguimiento continuado.
1: En canvi, la població espanyola registra més patologies cròniques, ansietat, infeccions respiratòries i asma. Les persones estrangeres fan més ús d'urgències i ingressos hospitalaris, però menys d'atenció primària i consumeixen menys medicaments. Sanitat avisa, però, que aquesta diferència s'escurça per la precarietat laboral, l'habitatge i les barreres d'accés al sistema sanitari. També us expliquem que la Fiscalia demana 25 anys de presó a l'acusat d'assassinar la seva parella a Cornellà del Llobregat, Eloi Sadurní.
2: Uns fets que se situen el juny de l'any 2023 al domicili on l'acusat i la seva parella vivien juntament amb el seu fill de 2 anys. Avui, en el primer dia de judici, el Ministeri Públic l'acusat d'assassinat amb agreujants de gènere i parentiu, a més de delictes lleus de lesions per l'home, ara en presó preventiva.
1: Els Mossos reforcen l'operatiu de vigilància a Badalona l'endemà del tiroteig que va deixar una nena ferida.
2: La policia ha obert una investigació sobre el tiroteig que l'Ajuntament vincula a dues organitzacions criminals rivals suposadament relacionades amb el control de tràfic de drogues. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha afegit que té a veure amb l'ocupació il·legal d'habitatges pel cultiu de marihuana.
1: 2 anys i mig de presó per un constructor de Salou per l'accident mortal d'un camioner de la seva empresa.
2: El jutjat penal de Terrassa ha conclòs que el camió que conduïa el treballador tenia els pneumàtics desgastats i en mal estat, factors que van provocar que la roda rebentés i perdés el control del vehicle, que va acabar col·lisionant amb un separador d'autopista el juliol de fa 6 anys. El jutge assenyala que tant l'empresari com el cap de taller d'una empresa de reparacions van decidir abaratir costos amb la col·locació d'una roda ja usada i els condemna amb 1 any de presó per cadascun.
1: I en cultura, Toni Acosta arriba a Barcelona amb el seu darrer espectacle teatral, una madre de pel·lícula que es pot veure al Teatre Romea fins al 14 de juny. Montse Soto.
2: Els homes...
3: L'obra amb la que porta 2 anys de gira és un espectacle amb un origen lligat a la primera novel·la de Toni Acosta, Un caracol en mi armario. En ella parlava de l'amor de les mares, l'amistat, la soledat, la culpa, el dol per les ruptures o la força de la família. Aquesta vegada la intèrpret canària volia parlar, però, d'una síndrome que arriba per sorpresa a les atabalades i lliurades mares d'avui en dia, la síndrome del niu buit.
17: Me llamo Eva María y mi hijo me ha abandonado.
18: Pero si yo tengo la vida llena de cosas, ¿por qué siento este vacío? Yo pensaba que no me iba a pasar y por eso me interesó hablar de eso. Si a mí me sucedía, ¿cómo tenía que ser para otras mujeres que habían volcado su vida en sus hijos?
3: Juan Carlos Rubio ha escrit aquesta comèdia amb moltes referències al cinema clàssic sobre una de les pàgines més delicades de la maternitat, quan els fills o les filles se'n van de casa. Un monòleg dirigit a un públic molt transversal que li ha portat, segons Toni Acosta, la saga de pel·lícules protagonitzades al costat de Santiago Segura.
18: Es hacer un espectáculo que, tratando temas muy serios, vienen niños y niñas de 9 y 10 años y se lo pasan bomba.
3: Una funció catàrtica pel públic que estarà en cartell al Romea fins al 14 de juny.
1: Doncs la proposta teatral del Romea és la que tanca aquesta edició vespre, Toni.
20: Molt bé, gràcies, Andreu. Fins demà.
1: Adéu-siau.
20: Ara passen gairebé 4 minuts de 8:15. Aquí estem, això és Ràdio 4, això és el Pla B, i posem la nostra primera passa sempre situada amb els esports.
21: Esports.
20: Avui amb el Dani Esclusa. Què tal, Dani? Bon vespre.
22: Bon vespre, Dani.
20: Avui comencem amb el compte enrere pel Mundial de Futbol, que comença d'aquí a 11 dies. La selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans, es troba ja concentrada, Dani, a la ciutat de futbol de Las Rozas.
22: Sí, des del dissabte a la tarda, els jugadors de la selecció, excepte els que van participar a la final de la Champions, es troben ja a les ordres de Luis de la Fuente, un combinat espanyol, Toni, com deies, amb una gran representació catalana i de jugadors del Barça. Avui, un d'ells, Eric García, ha parlat amb els mitjans de comunicació. Recordem que el central de Martorell ha estat una de les novetats a la llista. No havia estat mai seleccionat des que De La Fuente va agafar les regnes de l'equip, però explica que ja es coneixen molt bé.
23: Bien, al final ya había estado con él en categorías inferiores, nos conocemos muy bien y bueno, muy contento de estar aquí otra vez y ojalá pues podamos ganar el título, está claro.
22: Un Eric García que ha estat preguntat també pel fet de compartir aquesta aventura amb tants companys d'equip i en especial amb un, Gavi, que ha viscut moments molt complicats els últims anys per culpa de les lesions.
23: Bueno, con él y con todos, creo que es muy especial. Somos muchos los del Barça que estamos aquí y él especial, ¿no? Lleva unos años jodido con las lesiones y al final, bueno, muy contento que vuelva a estar a su nivel, que es un nivel increíble y seguro que lo va a demostrar.
22: La selecció disputarà un partit amistós contra Irak a Riazor el proper dijous abans de desplaçar-se ja cap a terres americanes on debutarà oficialment el Mundial el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora espanyola, a la ciutat d'Atlanta contra la selecció de Cap Verd. Un Mundial, per cert, Toni, que podrem seguir per Ràdio Televisió Espanyola. Els nostres espectadors podran gaudir de la cobertura de fins a 34 partits, entre ells les semifinals, la final i tots els partits d'Espanya amb la retransmissió en català a la 2CAT.
20: Déu-n'hi-do, i mentrestant el Barça continua dant-hi la feina als despatxos per confeccionar la millor plantilla possible de cara, lògicament, a la propera temporada.
22: Després d'anunciar ja de manera oficial el primer reforç, el de l'extrem anglès Anthony Gordon, la direcció esportiva del club, liderada per Deco, continua treballant amb futures arribades, també amb les possibles sortides. En aquest darrer àmbit, avui el periodista especialitzat en el mercat, Fabrizio Romano, assegura que Ansu Fati hauria arribat ja a un acord amb el Mónaco, equip en el qual es troba cedit actualment per convertir-se en jugador de l'equip francès que pagaria la clàusula de compra d'11 milions d'euros al Barça. D'altra banda, el nom que promet convertir-se en un dels serials de l'estiu és el de Julián Álvarez. Doncs avui el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha fet unes declaracions assegurant que el davanter argentí serà jugador del club matalasser les pròximes temporades. I un darrer punt abans de deixar el futbol, i és que aquesta mateixa tarda s'ha fet oficial la contractació de l'exjugador i llegenda blaugrana Andrés Iniesta pel club dels Emirats Àrabs Units, Gulf United, com a primer entrenador. Serà la primera aventura del de Fuente Alvilla com a tècnic principal.
20: Segur que en parlem més. De moment el que fem és centrar-nos en el bàsquet perquè demà comencen els play-offs de la Lliga ACB amb l'eliminatòria entre UCAM, Múrcia i el Barça.
22: Els de Xavi Pascual van acabar finalment en cinquena posició la fase regular després de la dura derrota d'ahir contra el València a bàsquet al Palau Blaugrana i s'enfrontaran a un conjunt murcià que ha fet una gran temporada finalitzant a la quarta plaça i que a més tindrà avantatge de pista. El jugador del Barça, Toko Shengelia, valorava d'aquesta manera el seu rival.
4: Sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
22: Recordem que aquests quarts de final es disputen el millor de tres partits. Demà, primer punt en joc, a partir de les 7 de la tarda al Palacio de Deportes de Múrcia. El segon partit es disputarà dijous també a les 7 al Palau Blaugrana.
20: I avui acabem amb el repàs poliesportiu. Fem referència a futbol, sala, hoquei, patins i també tenis, Dani.
22: Començarem amb hoquei patins perquè a hores d'ara Barça i Igualada estan disputant el segon partit de la semifinal de l'hoquei Lliga. La sèrie, recordem que és el millor de 5 partits, la domina de moment l'equip blaugrana per 1-0. I això ara, com dèiem, però en menys d'una hora i mitja, a les 9 de la nit, el Barça de futbol sala buscarà la seva primera oportunitat de classificar-se per les semifinals de la Lliga. Disputa el segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeña, recordem, amb avantatge d'1-0 a l'eliminatòria després de guanyar el primer partit al Palau Blaugrana per 4-1. I acabarem, Toni, parlant de tennis, on la notícia del dia és la tornada a les pistes de la llegenda femenina Serena Williams, la guanyadora de 23 Grand Slams de 44 anys i que porta més de 3 sense jugar, ha anunciat que disputarà el quadre de dobles del torneig de Queens, que començarà el pròxim 6 de juny.
20: 44 anys, una nena, no? Allò que diríem?
22: Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do. Pràcticament.
20: Gràcies, Dani, una abraçada.
22: Gràcies, bona tarda.
20: Ara 22 minuts i arribem a les 8 del vespre. Tenim un dia molt potent. Ara, en una estona, saludarem el corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, en Xavier Mas de Xeixàs. És un dia molt potent des del punt de vista internacional, amb l'anunci d'Iran d'aturar les converses amb els Estats Units fins que Israel no cessi les seves hostilitats amb el Líban. Ara en parlarem d'aquí un moment d'aquesta història. Però és també un dia en el que hem vist una frase potent per part d'Alberto Núñez Feijóo demanant tant al PNB com a Junts per Catalunya la seva col·laboració per tirar endavant una moció de censura i convocar de manera immediata eleccions. Per això, aprofitant que avui tenim amb nosaltres el Camil Roca, què tal, Camil? Bon vespre.
7: Bon vespre. Bueno.
20: El que teníem ganes era d'analitzar una mica qui li convindria o no. És a dir, si algú et contractés a tu, cosa que fa molta gent, per portar la comunicació de partits polítics, d'empreses, de tot el que sigui, a Camil Roca, a qui li recomanaries i a qui no el fer unes eleccions ara, perquè tothom dona per sentat uns resultats que l'altre dia llegíem, hi ha gent que no els veu tan clars. Tu com ho veus, tot això?
7: Home, jo tinc clar que els socialistes, o sigui, tota l'esquerra no li recomanaria tirar endavant, jo no ho faria, i a la dreta sí, perquè anem tard, és a dir, com a país, nosaltres és un país que va tard sempre, i diguem, la punta de llança, les dretes ja comencen a baixar, segons quins països, però aquí sempre anem tard. I com més tard vagin, menys oportunitat tindran els de les dretes de realment fer un bon resultat. Per tant, en canvi, a les esquerres els interessa estirar una mica, diguem, allargar-ho al màxim. O sigui, jo això és el que els recomanaria.
20: Ja. I per què creus, aleshores, que PNB i Junts diuen que no? Ja sé que el teu no és la política, eh?
7: No és la política, però per què creus que diuen que no? Home, jo crec que els de Junts també saben en quina realitat viuen, per exemple, no? No siguem realistes, vull dir, qualsevol amb una mica d'olfato ja veus que no seran les seves millors eleccions.
20: L'altre dia llegíem un article, em va semblar molt interessant, perquè justament anava a la direcció contrària del que tothom espera, que és efectivament el que acabes de dir tu, no? Un article d'Ivan Redondo, el que havia estat conseller en el seu dia del propi Pedro Sánchez, que deia que les coses no estan tan clares, perquè una cosa és un duel entre Partit Socialista i Partit Popular, i l'altra diferent, un duel entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez. Això era el que deia Alberto Núñez Feijóo. Tu com ho... Ai, el que deia Ivan Redondo. Tu com ho veus?
7: Home, jo tinc molt clar que a nivell mediàtic i a nivell, diguem, person, el Pedro Sánchez és més, com t'ho diria, més animal polític i més animal polític d'avui dia que no pas el seu contrincant. Però les tendències estan allà. És a dir, que jo no tinc cap dubte que si jo els trec de les seves conjuntures dels seus partits com a home polític, com a home publicitari, com a home de comunicació, és infinitament millor el Pedro Sánchez. Però la conjuntura és la que és, les tendències són les que és, les xarxes són les que és, i cada vegada accedeixen a votar gent més jove, i això porta a que tant farà això.
20: Però fixa't que l'altre dia sortia en el FIS, però també ho hem vist a les eleccions andaluses, no? Com una força, com se acabó la fiesta, i parlo de se acabó la fiesta perquè és un partit que no té ni seu, o sigui, té un canal de Telegram, i en canvi cada vegada està recollint més vots. Com es pot donar una cosa?
7: Bueno, perquè és el que t'estic dient, perquè cada vegada entra més gent jove, la gent jove són els seus mitjans propis. Jo és que crec que més que s'ha acabat la festa, és que a poc a poc s'està acabant aquesta manera, diguem, amb què tots els boomers, i jo diria sobretot els boomers, han entès el que era la política. No han entès que hi ha un canvi, no han entès que la gent demana una altra cosa, no hi ha entès que nosaltres mitjans, per tant, i tots els que entren, o la majoria que entren, pues diguem que estan amb la tendència que t'estic dient, que aquí encara no ha arribat al seu apogeo, però que a Europa sí.
20: Et refereixes a l'extrema dreta?
7: Dreta i extrema dreta, sí.
20: Dreta i extrema dreta. No ho sé, deixa'm que li pregunti una mica a les persones que tenim aquí què pensen al respecte. El primer en arribar ha estat l'Albert Sales, que feia molts dies, massa, que no es veuria veure. Com estàs, Albert?
8: Hola, molt bé.
20: Sempre t'enyorem quan no hi ets. Escolta'm, com ho veus tu? Creus que tot està donat i beneït en el cas de celebrar-se unes eleccions ara mateix?
8: Jo crec que dat i beneït, no, i hem tingut alguns exemples de remuntades o de supervivència dels governs socialistes, però sí que està molt complicat, i està molt complicat bàsicament per les tendències internacionals i per l'acumulació de soroll casos, i de casos de possible corrupció.
20: Ignacio Rigau, què tal, Ignacio?
9: Bon Hola, bona tarda.
20: Què dius? De manera breu, perquè després ja tindrem ocasió de parlar de la tela que tenim a dia d'avui a la política.
9: A veure, primer, jo crec que Pedro Sánchez té una habilitat extraordinària per capitalitzar qualsevol moment polític, i Alberto Núñez Feijóo té una capacitat extraordinària per descapitalitzar qualsevol moment polític. Això és el primer. I segon, les eleccions en clau de generals o estatals es llegiran necessàriament com quan pot suportar el votant d'esquerra la possibilitat d'un govern de coalició entre la dreta i l'extrema dreta, o la dreta populista. Perquè, en el fons, jugarem, i això ho hem vist a Andalusia, a quasi l'abstenció o la mobilització de l'esquerra de l'esquerra.
20: Jo. Meritxell Cabezón, com estàs, Meritxell?
6: Hola, Toni.
20: De manera breu, que després ja parlem de política espanyola, perquè tenim molta cosa a comentar, però tu creus que efectivament tot està fet o no encara?
6: No, encara no. Jo crec que amb totes les eleccions que portem i tal qual està, diguem, el tauler ara en aquest moment, encara falta molt per arribar, i el que avui és blanc no pot ser negre i passat pot ser gris. Per tant, jo crec que hi ha molt en joc, encara no hi ha res decidit.
20: Deixeu-me que li pregunti a la persona que tenim al telèfon. No l'hem convidat per això, però és evident que en sap un munt de política nacional i internacional. Avui ens acompanya el corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, en Xavier Massaixàs. Xavier, com estàs? Bon vespre.
10: Hola, bon vespre, què tal?
20: Un gust tenir-te aquí, com sempre, Xavier. Ja sé que no t'hem convidat per això, però deixa'm que t'ho pregunti. Tu creus que els resultats ja davant unes eleccions generals estan cantats, o encara queda partitura per escriure?
10: Uf, és molt difícil de respondre, Toni. A veure, jo crec que un govern tal com el tenim ara, molt tocat per la corrupció, o la percepció de la corrupció, és un govern que difícilment podrà sobreviure. Ara bé, l'aritmètica parlamentària a Espanya és molt complexa. Llavors, aquí veiem que partits com el PNB o Junts són capitals.
20: Yeah.
10: I aquí jo crec que encara que perdi les eleccions Sánchez encara podria sumar.
20: Déu-n'hi-do. Veurem què és el que acaba passant. En qualsevol cas, es poden imaginar que en Xavier Massaixàs no l'hem trucat per parlar d'aquesta qüestió, sinó aquell altre titular que avui ens ha sobtat a tots plegats quan Iran ha anunciat que aturava les converses amb els Estats Units com a conseqüència dels bombardejos que Israel està fent al Líban. De fet, avui hi ha hagut l'amenaça de que es anava a bombardejar la part del sud de Beirut, que és on es considera que hi ha un dels bastions directament de Hezbollah. És veritat, Xavier, que tinc dos titulars d'última hora. D'una banda, Iran demanant a Pakistan que continuï la mediació després de trencar les converses amb els Estats Units, i d'una altra banda, el propi Donald Trump dient que Hezbollah detendrà els atacs i que Israel frenarà la seva ofensiva al Líban. Vaja, que sembla que aquest augment de les dificultats no li interessa gaire a ningú, no?
10: No, bueno, interessa a Netanyahu.
20: Això sí.
10: No interessa ni a Teheran ni a Washington. Trump fa temps que vol aturar aquesta guerra, sap que va cometre un error garrafal, no va preveure que Iran tancaria Hormuz i que pujaria el preu del petroli. Això està tenint repercussions molt negatives a l'economia nord-americana, amb inflació a les bencineres, i això afectarà les eleccions de mig termini, que seran al novembre. O sigui, que Trump vol aturar la guerra. Els iranians no volen aturar la guerra si no és a canvi d'un aixecament de les sancions. I això sembla que Trump està disposat a donar-los, no?, de manera gradual, pagar aquest preu. Però a Netanyahu sí que li interessa la guerra, perquè Netanyahu té eleccions a l'octubre i va molt per darrere en les enquestes, i difícilment renovarà el mandat. I llavors sí que necessita la guerra perquè la societat israelena continuï tancant files i pugui remuntar una mica, a veure si aquesta coalició de messiànics sionistes d'extrema dreta li pot fer els números i tornar a guanyar un altre mandat.
20: Fixa't, Xavier, que llegia avui que Iran deia que ho atura al Israel els atacs al Líban, o que potser comencen un conflicte directe entre Iran i Israel. Ho veus factible? Ho veus possible, això?
10: A veure, hem de fer cas relatiu de les declaracions d'uns i d'altres. Ja sabem que Trump menteix constantment, i també sabem que els ayatoles no són de fiar. Jo em fixaria molt amb els fets.
20: Uh-huh.
10: I els fets diuen que Iran conserva encara gran part del seu arsenal. Els 1.300 objectius que els americans i els israelians han assolit durant aquesta guerra no han servit de gaire, perquè Iran ha tingut la cura d'amagar el seu arsenal sota terra, a 20-30 metres sota terra. O sigui que míssils, llançaderes d'aquests míssils i drons continuen en actius. Si repassem una mica els objectius que han assolit els iranians, hi ha una vintena llarga d'objectius només nord-americans, a bases nord-americanes de la regió. O sigui que Iran sí que conserva un gran poder ofensiu. O sigui que s'ha de tenir això molt en compte. Però després també és veritat que si els ayatoles aconsegueixen que Washington aixequi les sancions, entrarà un oxigen que ho necessiten molt, molt, molt per revifar una economia que fa fallida i que tenen una població també molt, molt castigada per això. O sigui que també necessiten un acord de pau.
20: Déu-n'hi-do. En fi, veurem com acaben les coses. Ara mateix acaba sortint de la TIP dient que Trump ha anunciat el cessament d'aquesta ofensiva d'Israel al Líban, que ha parlat amb Benjamin Netanyahu i també amb fons de Hezbollah, i que tant uns com els altres estan disposats a aturar les hostilitats. Veurem, efectivament, si això té sortida o no. Xavier Mastaixas, sempre un plaer tenir-te amb nosaltres. Una abraçada molt forta i moltes gràcies.
10: Una abraçada, gràcies.
20: Gràcies, Xavi. 11 minuts i les 8 del vespre. És interessant veure, Camil, com ens passem setmanes parlant només d'aquest tema i, de sobte, durant 4, 5, 6 dies, l'atenció se'n va completament cap a un altre i és com si fes molt de temps, no?, que no parlàvem d'això.
7: Bueno, és que al final sempre hi ha alguna notícia que ho cobreix tot. Es digui ara la vinguda del Papa, ara es digui, jo què sé, el tema d'algun tipus d'escàndol amb el PSOE, un altre escàndol amb el PP, o el que siguis. En publicitat està molt clar. Nosaltres li diem la USP, és a dir, que és la Unique Selling Proposition, és un bàsic, que vol dir que s'ha de fer foc en una cosa solament, no? Pues jo crec que la societat, com que està intoxicada, ara hi ha mitjans a tot arreu, doncs al final hem de fer foco, perquè al final necessitem generar molts continguts. Aquest és el gran problema, és aquesta necessitat de generar continguts.
20: Que interessant el concepte, Albert, d'una societat intoxicada, no?
5: Sí, és el que dèiem la sobreinformació, no? La desinformació per sobreinformació, que també en ciència política doncs, també és un concepte que es fa servir perquè no podem tenir, no tenim capacitat cognitiva per assimilar-ho absolutament tot. Llavors anem apartant temes i ens anem fixant en els temes que configuren l'agenda mediàtica. I molt interessant relacionar-ho amb el que dèiem abans dels processos electorals, perquè la nostra agenda mediàtica, la de mitjans com aquest o com les cadenes de televisió, és una. La de les xarxes socials que consumeixen els joves que s'incorporen al cos electoral és una altra. L'agenda és una altra.
7: Amb un agravant, que és el que acabes de dir. La ment humana està dissenyada per solament retenir 7 coses al dia, 7 idees al dia, 7 cops al dia, 7 impactes al dia. I en rebem aproximadament 4-5.000. Fixa-t'hi la importància de saber trobar aquesta USP que deia i picar, i picar, i picar, i picar, i picar.
20: O sigui, és la competència per ser un dels 7 temes que se't quedin a la ment, no?
7: Sí, sí. Aquesta és la competència exacta. Llavors, per això, ara tu parles de partits polítics, els intel·ligents són aquells que cada touch point que veuen, cada vegada que surten, ensenyen, diguem, el mateix, ja sigui cromàticament, però a més amb missatges. Jo ara mateix estava veient a les televisions com sortia Esquerra, com sortia els Comuns i com sortia el PSOE. El PSOE era més intel·ligent de la manera que ho feia, perquè ja aprofitava aquell cop per deixar anar un missatge escrit, mentre que els altres és bum, per aquí, per allà. Deuen tenir molts bons assessors.
20: Max Tanyarto, com estàs, Max? Bon vespre.
11: Molt bé, gràcies.
20: Veig que has somrigut quan, en aquesta part final del discurs del Camil, no? Amb lo dels bons assessors, no?
11: Jo recordo quan estava en política que si parlaves molt i no acabaves de dir massa cosa concreta és que no hi havia massa cosa a dir, per A o per B. Per tant, si no hi ha un missatge clar, sí que a vegades els missatges són complexos, no? I a vegades és cert que resumir una frase el que penses és molt complicat. Però quan hi has de xerrar molt vol dir que no està molt clar el missatge.
7: Escolta, en publicitat, nosaltres sempre parlem de l'elevator pitch, que vol dir que una cosa ben explicada, me l'haig d'explicar, una bona idea, entre el que tarda un ascensor d'anar de primer al vuitè. Fixa-t'hi que amb el tema polític i tot això, les dretes últimament, els seus missatges, sobretot a les xarxes socials, són molt més directes, són molt més bàsics, primaris, però més fàcilment entendibles. Les esquerres generalment són més dogmàtics, com diguem, intenten, diguem, explicar massa llarg i ningú escolta.
20: Meritxell, què dius? Com ho veus?
12: Jo veig que coincideixo bastant, és a dir, en el missatge quan tu no és que et perdis, és que potser intentes explicar massa la teva posició i aleshores no queda com ben concentrat. Possiblement aquest sigui un dels problemes que hi ha. Jo això de si estem preparats per 7 coses o no sé quantes o no ho sé, però realment sí que et dones compte a l'acabar el dia que de tot allò que has fet realment et quedes en 4 o 5. I amb les notícies passa una mica el mateix. Hi ha moltíssima informació que tu vas absorbint, però realment el que acaba calant és aquell missatge punyent i que a més t'han dit a més d'un lloc que no per això té que ser veritat ni la veritat absoluta, però és el que al final, doncs, com a ciutadà t'acaba enganxant i t'acaba tirant més.
7: Mira, has de pensar que hi ha tres principis en comunicació que porten 50 anys o 100 anys funcionant, eh? Tothom parla del menos es más, això és de comunicació, està aquí. Però no n'hi ha dos darrere. Un diu que és, if you want to say something, just say it. Si vols dir una cosa, digue-la. I l'altre és, make it simple, but not stupid. Fes-ho fàcil, perquè no sigui estúpid. Aquest és el gran tema. I jo crec que últimament, jo no em posiciono políticament, però fixa't que les esquerres últimament, els seus missatges són tan grandiloquents i són tan dogmàtics que no arriben a una generació que vol coses curtes.
20: Ignacio Rigau.
9: Sí, s'ha parlat de comunicació i de ciència política. Des del, diguem, el meu àmbit acadèmic, que és la filosofia, en matèria de comunicació, el que veig, per exemple, des de la dreta, no, com deia el Camil, és que són missatges molt senzills. De fet, dins d'aquell àmbit que comparteix la ciència política amb la filosofia, tenim fins i tot fenòmens com el que s'anomena el xiulet de gos, no, que és un tipus de missatge que, com deia l'Albert, està molt ben manufacturat per un tipus d'audiència molt ben preparada, de tal manera que si tu dius una cosa, sembla que estàs dient una altra, però el teu públic està entenent perfectament del que estàs parlant. El cas més clar era, o el més estudiat, potser era Trump a la seva primera campanya, quan parlava de les perifèries de la ciutat o la part suburbana, inner cities, que en el fons estava parlant de barris afroamericans, no? I això ho entenia el seu públic. A mi el que em passa, jo crec que hi ha un llibre que recomano molt, o un autor en general que recomano molt, que és el Byung Chul Han, i un llibre en concret que és La crisi de la narrativa, on parla precisament com les paraules ara no signifiquen res. I jo crec que, per exemple, aquest sintagma per artefacte que proposa Vox últimament, això de la prioritat nacional, és un significant, un continent que no significa res, però que cadascun l'emplena del que vol que signifiqui.
20: I amb el que estan d'acord 4 de cada 10 espanyols, segons el CIS.
9: Sí, però a Vox li va bé. Tant de bo li, per Vox, tant de bo li votessin 4 de cada 10 espanyols, no?
20: Sí, sí. Francina Vila, com estàs, Francina?
13: Hola, bona
20: Bons
13: tarda.
20: Bons dies. Com ho veus, tu, això que estem dient? Què et sembla?
13: Em sembla molt complicat i se'ns ha complicat molt els que fem política, perquè, clar, hi ha multicanals, no sé si es diu així, corregiu-me els que en sabeu, però hi ha tants canals on comunicar-te i cada canal és tan diferent, no? Les formes que cada vegada el paper de les persones que en saben de comunicació és més transcendent en les organitzacions, no només polítiques, organitzacions en general. Jo sí que el que veig i el que em crida l'atenció és que fins ara les esquerres, per escriure d'alguna manera, encunyaven terminologies noves o pròpies i, per tant, és una mica qui podia, a través també de determinats conceptes, crear marcs mentals. I ara el que veiem és que la dreta, especialment doncs, les extremes dretes, ara ho estan fent ells, i això és una novetat que segurament no ens havíem trobat. No? Tu parlaves d'aquesta idea de prioritat nacional. Doncs, bueno, s'ha encunyat un concepte i, per tant, creen marcs mentals que fins ara doncs, segurament determinats relats els teníem molt més controlats, també perquè les esquerres tradicionals també venien, no, de la universitat i per tant encunyaven també, no, conceptes polítics, socials, etc, que sabien doncs, comunicar molt millor i per tant feien aquest discurs més sofisticat que arribava. Jo el que veig és que ara segurament també els passa una cosa, i és que s'han tecnificat. Llavors, hi ha conceptes que sonen buits a les persones. No sé, ara no m'han ve cap al cap, però hi ha alguns conceptes tan tecnificats que, clar, la gent que en el dia a dia rep molts inputs, etcètera, doncs li queda molt llunyant i no connecta amb aquella paraula, amb aquella idea o amb aquell concepte, li queda llunyà. I finalment, en política l'important també, que és el que he après al llarg d'aquests anys, és la gestió de les percepcions. En política no és només el programa que tu tens, la feina que tu fas, que és evident que si no hi és no pots comunicar absolutament res, però si això no ho acompanyes de com gestiones la percepció que té la ciutadania d'allò que estàs fent, doncs no serveix absolutament per res. I per tant, és important, sí, sí, tot això que parlem ara.
20: Una cosa és el que és i l'altra és el que sembla. Bueno, no, en definitiva?
7: Estàs obrint ja un altre meló.
20: Però és molt interessant, eh?
7: Perquè deixem anar primer el de les paraules. És que jo crec que és un defecte, sobretot, de les esquerres, que han tret tants neologismes que es parla d'una concreció que, vaja, que si no ho fas sembla que siguis dolent. No sé, l'altre dia van treure el diccionari del sensellarisme i estava amb un client parlant d'aquest tema i arriba un moment que jo no el domino, el diccionari del sensellarisme. Arriba un moment que no ets capa. És a dir, I llavors ens perdem a vegades amb com t'ho diríem, formes, i llavors aquí deixa de connectar amb tu el que és l'audiència, perquè l'engagement es perd totalment. Llavors aquest és un dels grans problemes per mi.
14: M'imagino que l'Albert Sales vol dir alguna cosa, segur.
5: Ah, no, jo estic al·lucinant. Porto 15 anys investigant sobre sensellarisme, exclusió residencial, criminalització de la pobresa, i no havia sentit a parlar d'aquest diccionari, en qualsevol cas.
7: Sí, la setmana passada va sortir.
5: Sí, ho buscaré, per descomptat.
7: I clar, diuen unes quantes paraules que a mi em semblen molt bé, però és que et posaré un exemple ben tonto, no? Em sembla que va ser l'any passat que el diccionari català va admetre tiet. Tiet, no s'admetia. Tota la vida he dit tiet. Oh, escolta, tota la vida he dit tiet. Ara em diuen que sí. O fa 2 anys van admetre wifi o wifi. És a dir, a veure si ho entenem d'una punyetera vegada. El llenguatge s'ha d'adequar a les persones i a la cultura, i no a l'inrevés. I les esquerres no ho han entès, això, últimament.
14: Tu has de dir alguna cosa, no, Ignacio?
9: Sí, que hi ha un fenomen que a mi em té com bastant corprès, que és que ara l'espasa de Damocles de qualsevol proposta, moviment, paraula d'esquerres que sigui woke. I això, al meu espai polític, li va molt bé, perquè allò woke ha estat ja rebutjat no només per la dreta, per suposat, pels centristes i per la pròpia esquerra. Tenim ja perfils com el propi Gabriel Rufián, que creu que woke, o tot allò que sona més o menys woke, s'ha allunyat de la política veritable, material, obrera, etc. No? I ara em fa moltíssima gràcia, perquè qualsevol cosa que no sé, no sona normal, cometes enormes el que pot significar normal, ja és woke. Clar, això per suposat és un fracàs comunicatiu de la... I diria polític, no?, de substància política de l'esquerra, i que ha donat, diguem, moltíssima... com dir-ho, moltíssim múscul fàcil a la dreta.
14: Digues, Albert.
5: És que aquí la qüestió és que no és només un fracàs comunicatiu. O sigui, aquest fracàs comunicatiu està vinculat a les identitats i a la fragmentació de qualsevol moviment progressista. És a dir, quan les identitats passen per davant de la capacitat de configurar majories àmplies per la transformació social, llavors

0: estúpid. I em pregunto si això és possible.
1: No, curta no. Simple, make it simple. Bueno, la simplicitat.
0: També em serveix. O sigui, perquè moltes de les coses que jo escolto sovint són molt estúpides. Molt. I efectivament és el resultat d'allò que la Lau Estadio de la Casa Blanca provoca una gran discussió amb l'equip de Jeff Bartlett, que era el president dels Estats Units, que optava a la reelecció, i que tot l'equip es passa tota l'estona dient
2: frases curtes,
0: ens calen frases curtes. I ell mateix acaba de dir, hi ha coses que, ho sento, no es poden explicar en frases curtes. L'altre és si efectivament es pot fer això sense ser estúpid, o sense semblar-ho, o no ho sé. En fi, Camil Roca, una moltes gràcies, com sempre. Una abraçada, gràcies. Senyores, senyors, passant 2 minuts de les 8 del vespre, anem a aturar-nos un moment, anem a recordar quins són els principals assumptes informatius d'aquest 1 de juny de 2026. No, el del 1 de maig no ha sigut cosa meva, és fallo de la pauta. Deixeu-me que saludi Laura Monill. Hola, Laura, què tal? Bon vespre.
3: Bon vespre, Toni.
0: Laura, tenim tot el tema focalitzat ara amb Trump i Iran, no? Em sembla que ha fet declaracions, no?
3: Sí, exacte, i és que el president dels Estats Units, Donald Trump, acaba d'assegurar a la seva xarxa social que Israel no atacarà Beirut, tal com havia anunciat el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. També ha explicat que ha conversat amb Hezbollah i que la milícia xiïta ha acceptat cessar tots els atacs contra Israel. Tot plegat després que Trump hagi mantingut durant una entrevista amb la NBC que Washington no ha rebut cap notificació oficial sobre una possible suspensió de les negociacions amb l'Iran arran els atacs israelians contra el Líban. De fet, ha apuntat a Truth Social que el diàleg amb Teheran continua a un ritme, diu, accelerat. Fins ara, l'exèrcit hebreu ha assassinat, recordem, més de 3.400 libanesos. Només en les darreres hores, un atac contra edificis situats davant un hospital a Tir ha deixat 2 morts i 23 ferits. Un conflicte que, recordem, està repercutint a casa nostra pel que fa als preus, i és que a partir d'avui, 1 de juny, la factura de la llum i del gas s'encareix pel final de les rebaixes fiscals aprovades per l'executiu central arran la crisi energètica. L'IVA de la llum i el gas torna al 10% i al 21%, i l'impost especial sobre l'electricitat passa del 0,5% al 5%, el que suposarà una despesa extra d'uns 10 euros mensuals pel consumidor. Situació completament inacceptable per la vicepresidenta Yolanda Díaz.
4: Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy.
3: Es mantenen, però, les rebaixes als carburants, les ajudes al sector del transport i els descomptes del bo social elèctric. Més qüestions. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat durament el dret a veto a la Unió Europea en aspectes com ara bloquejar avenços com el préstec a Ucraïna o bé l'oficialitat del català.
5: Lo digo muy francamente, siempre me ha repugnado cuando he visto un Estado que no lo utiliza porque haya un interés nacional en juego, sino lo utiliza simplemente para frenar que todos los demás avancemos como queremos o que alguno plantee algo nacional.
3: Paraules d'Álvarez al Cercle d'Economia en un diàleg amb el seu homòleg polonès. I en l'àmbit judicial, nova sessió del cas Kitchen, la presumpta operació parapolicial per sostreure a Luis Bárcenas documentació que esquitxava al Partit Popular. L'excomissari Villarejo ha dit davant el jutge que Mariano Rajoy es va aprofitar de l'operació Kitchen, malgrat ser, segons ell, un operatiu legal per localitzar diners i testaferros de Luis Bárcenas.
6: Que era importante recuperar esos pendrive, es decir, no solamente lo que pudiera afectar al señor Rajoy, visto lo visto y a esta altura, ojalá y yo hubiera encontrado algo que afectara al señor Rajoy, me hubiera hecho mucha ilusión.
3: Villarejo s'enfronta a una petició de 19 anys de presó. L'altre dels imputats que ha declarat avui, el també excomissari i exdau de la policia Eugenio Pino, ha assegurat que l'operació va ser 100% legal i que únicament perseguien esbrinar el parador dels diners de Bárcenas a l'estranger.
0: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després.
3: Fins ara.
0: Ara a les 8 i 6 minuts. Anem ràpidament a actualitzar informacions. Comencem, lògicament, pel temps. Des de l'AIMET ens informa Joan Carles Pinya. Bona tarda, Joan Carles.
7: Bona tarda, què tal? Demà dimarts a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat a la meitat nord durant la tarda, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Pirineu podran ser localment forts, amb possibles acumulacions significatives. Les temperatures diurnes baixaran S'aproveuen màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Tarragona i 27 a Barcelona. Atenció a l'Empordà perquè és possible que es donin ratxes molt fortes de vent. És una informació de

0: Calimet.
1: Gràcies, Joan Carles. I ara fem un cop d'ull. El temps de cara a les properes hores. Servei Català de Trànsit. Mireia Camàs, què tal? Bona tarda, Mireia.
2: Hola, bona tarda. La situació ha millorat molt a la xarxa viària catalana i a hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana. Tot i això, comentar-vos que l'eix transversal, la C25, està tallada a Santa Coloma de Farners, encara en sentit Girona, per un accident d'un camió que ha volcat. Es fan desviaments per la sortida 209, però tot i això hi ha un quilòmetre de lentitud i aturades. A la C15 hi ha un carril tallat a Sant Pere de Ribes en sentit Vilafranca del Penedès per un camió avariat i això alenteix la marxa en aquest tram. La B30 va carregada de Cerdanyola a Barberà del Vallès en tots dos sentits i a l'autopista del Garraf a la C32 hi ha lentitud i aturades a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges per un autobús avariat que ocupa el vorà. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda. A les 8 i 7 minuts.
3: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
4: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
5: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
6: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
7: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
8: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
9: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
10: La música és una creació humana única.
9: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
10: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
9: Amb Irene Desombila, a Ràdio 4.
3: Un dispositiu d'alliberació sònica.
11: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Les 8 i 9 minuts avui comentem l'actualitat aquí al Pla B de Ràdio 4 amb la regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Francina Vila, amb Max Zañartu, exregidor d'Esquerra a l'Ajuntament, amb Ignacio Rigau, professor de SADE, associat a Tossell Advocats i del Partit Popular, Meritxell Cabezón, coordinador dels serveis d'atenció a les víctimes de violències masclistes de Santa Coloma de Gramenet i exmembre del grup socialista al Congrés, i Albert Sales, investigador de l'Institut Metròpoli. Hem obert avui el nostre programa amb el Camil Roca comentant justament un dels temes del dia. Parlem de política a nivell de l'Estat, parlem de la petició que ha fet Alberto Núñez Feijóo tant a Junts per Catalunya com al PNB, que recolzin una moció de censura i ell es compromet a, de manera immediata, convocar eleccions. Això ha passat en el mateix dia en el que hi ha hagut reunió de l'executiva del Partit Socialista, on Pedro Sánchez ha dit que cal aguantar, que s'aclarirà tota aquesta història, màxima col·laboració amb la justícia, que si algú ha de pagar, algú que encara no ho ha fet, que acabarà pagant. Vindria a ser un resum molt per sobre una mica d'una situació en la que tothom està esperant a veure què passa. Francina, jo no sé com veus tu aquesta demanda de Núñez Feijóo, en aquest cas a Junts, de que efectivament recolzi una moció de censura.
12: Home, la impressió és que la demanda de Feijóo és instrumental absolutament i que s'aprofita d'una situació per buscar unes aliances. És curiós perquè des de Junts, ja fa un mes i mig o dos mesos que vam posar sobre la taula la necessitat de que hi hagués un canvi de govern. I ara que va sortir, no, per l'expressió, però sembla això una mica, doncs ara la mirada està en els grups de l'oposició que prenguin una decisió. Potser la pregunta que ens hauríem de fer és, escolti'm, potser és el govern i el president Sánchez que ha de prendre decisions, i és qui hauria, doncs, d'entomar la situació i fer un pas. Al final també demanar responsabilitats als grups, doncs, que estan a l'oposició quan s'ha de posar la mirada en el subjecte, no? Diguéssim, del desastre i el seu entorn. Per tant, a veure com es desencadenen els propers dies, però jo penso que hi hauria d'haver reacció per part del govern central, que està en coalició. És a dir, que no només està sol, vull dir, té uns aliats i també haurien de dir alguna cosa.
1: Albert, com estàs seguint tot això, tu? Com ho veus?
13: Home, els incentius del Partit Socialista per convocar eleccions són nuls. Els incentius dels socis de la coalició per convocar eleccions o per portar a unes eleccions són nuls. I l'alternativa que hi ha a l'altra banda és, sabem quina és. Jo crec que un govern així no s'aguanta si no fos perquè l'alternativa està cantada. És a dir, si hi hagués altres possibilitats aritmètiques, si el Partit Popular pogués aconseguir altres majories que no fossin en Vox, probablement ja estaríem en un escenari d'eleccions, però donada l'aritmètica parlamentària, ningú té cap tipus d'incentiu per provocar la caiguda del govern de Pedro Sánchez.
1: Ignacio, què dius?
0: A mi em passa amb Feijó que el que diu jo crec que té part de raó, però no és la persona que ho ha de dir. En el sentit de... és veritat que els socis de coalició, fins i tot les aliances parlamentàries, que no necessàriament són socis d'investidura o de coalició, a no donar suport a una moció de censura, fins i tot una instrumental, que servís només per convocar eleccions. Això és una proposta, de fet, que avui mateix feia el propi García Margallo. Ell no suggeria que fos Feijó el president instrumental, sinó que fos una figura, diguem, respectable o de reconocido prestigio de la societat espanyola, no? Però, en no donar suport, reconeixen, primer, que està en una situació de debilitat electoral o de risc electoral. Segon, que estan molt bé saquejant a un govern que és dèbil i que es deixa saquejar, en aquest sentit. Feijó no pot fer aquest discurs perquè el que necessita desesperadament és trobar aliances més enllà per una necessitat estratègica, eh? Jo no dic ni espiritual, ni moral, ni política, una necessitat estratègica, buscar aliances que vagin més enllà de Vox. I, clar, si t'has passat els últims anys des que accedeix a la presidència del Partit Popular no cuidant o no mimant precisament altres aliances, ja sigui en el pla nacional, ja sigui amb els regionalistes, ja sigui catalans o andalusos o gallecs, o en el pla ideològic amb esquerres, dretes i mediopensionistes, doncs clar, el que es troba és en situació de debilitat autogestionada, no? com si fos una festa de barri, només ells mateixos s'ho poden coure. Per això, en el fons, cada cop que Feijó diu si vols que governi el Partit Popular, vota el Partit Popular, és perquè sap que només poden jugar a la força electoral del Partit Popular, que ara en té molta. Està en una situació d'extraordinària solvència i prova n'és que manté 11 governs autonòmics. Però això no necessàriament es trasllada al panorama estatal o nacional, i el que ha de fer Feijó és, en comptes de assenyalar amb el dit per avergonyir els altres socis que tenen motius per avergonyir-se, el que ha de fer és precisament treballar per convèncer que aquesta moció instrumental és necessària pel país. Perquè jo crec que és necessària pel país i pel propi govern, fins i tot pel propi Sánchez, és necessari revifar o reescriure el seu aval electoral.
1: Com ho veus tu, Max?
14: Molt d'acord amb el que s'ha dit. Realment no hi ha cap tipus d'incentiu, i prova d'això és que totes les eleccions que hi ha hagut a nivell autonòmic, doncs el resultat ha sigut el que ha sigut, i el PP ha depengut de Vox, no? Fet que, diguéssim, fa que doncs les esquerres o els partits que donen suport, el poc suport que encara té, però donen suport a Pedro Sánchez, doncs no es moguin d'aquí, perquè l'escenari doncs no dona incentius per convocar eleccions. I d'acord també amb l'Ignacio, el PP històricament ha tingut altres aliats a la dreta, dretes regionalistes basques, que en el seu moment va espantar, o es van espantar, o el que fos, i és cert que no els ha recuperat, i això lliga de mans i peus.
1: Meritxell, què dius?
15: Com ho veig? Doncs jo crec sincerament que ara per ara no és moment de sol·licitar una moció de censura, a no ser que la convoquis. És a dir, tal qual està conformat el Congrés, el PP no té per mèrits o de mèrits propis més vots a favor que no siguin els de Vox. O sigui, sí que és cert que abans tenia certes aliances amb l'antiga Convergència i amb el PNV, però jo crec que s'ho ha guanyat a cop de titular i a cop de política, que ara mateix ni Junts, el que era l'antiga Convergència, ni el PNV se'ls hi passi pel cap ni tan sols de votar una moció de censura instrumental per arribar a una suposada convocatòria d'eleccions. O sigui, de moció de censura n'hi han de dos tipus. Tenim la moció de censura que tu fas per guanyar, que és la que sí que tens que buscar les aliances parlamentàries perquè el teu projecte tiri endavant i aleshores es pugui dir es derroqui, no?, l'actual govern, o bé aquella moció de censura que tu fas per perdre i que tu saps que la perds, però que el que t'interessa és que es vegi un model alternatiu en el que actualment s'està portant a terme. I quan s'ha fet aquesta tipologia de moció de censura, en sèrio, no traient l'esperpento que Vox va fer, no sé, fa 3 anys, no? 3 anys, traient l'esperpento de fa 3 anys, aquesta tipologia de mocions de censura han donat els seus resultats. O sigui, Felipe González, quan guanya, guanya després una moció de censura fallida a Suárez, ensenyant un altre model de fer política i un altre projecte. És a dir, si realment pel banda del Partit Popular es volgués fer una moció de censura, jo ho podrien estar fent sense necessitat d'estar assenyalant a partits que saben perfectament que no els tindran votant a favor de derrocar aquest govern al costat de Vox. O sigui, amb aquest aspecte coincideixo amb la Francina, amb el fet de que no s'ha d'assenyalar per banda del PP a Junts i al PNB, sinó que ho facin ells, que demostrin projecte, i si s'ha de perdre, que es perdi. Però que no digui, no, jo no ho faig perquè aquell no ve amb mi. No, si vol que ho faci.
1: En qualsevol cas, el cert és que tenim una situació política realment al·lucinant, no? Avui mateix, de fet, la portaveu del Partit Socialista, Montse Mínguez, ha fet una acusació molt potent, no?, al Partit Popular, d'intentar generar una mini respirable amb tot el conjunt de causes judicials que tenim oberta. Per cert, que avui ha tingut una petita carícia, anem a dir-ho, el germà del president Sánchez, perquè han anul·lat una de les causes per les quals estava citat, per haver prescrit el possible delicte. Sí, com sigui, és veritat que venen setmanes, mesos, Francina, molt potents, perquè ara aviat tindrem la declaració de Zapatero, també la declaració de Begoña Gómez, està en marxa el judici al germà del president, es parla d'això, d'una autèntica ofensiva judicial en contra del Partit Socialista, Francina.
12: Sí, i també hauríem d'anar a l'origen del per què passa tot això. És a dir, és evident que hi ha unes situacions irregulars, per dir-ho d'alguna manera, però és evident que hi ha al darrere tota una estratègia institucional i política dins del mateix estat, amb complicitat amb altres, jo penso, amb altres estats. És a dir, el paper, per exemple, de Trump i de la seva administració amb tot això ha sortit que podia tenir una relació directa pel posicionament del govern de Sánchez amb el tema del conflicte àrab-israelià, i per tant jo crec que entendrem per estona, perquè deu haver una pila de dossiers, no? I suposo que van estirant mica en mica, doncs, per anar marmant i anar dilapidant i anar enfeblint aquest govern.
1: Yeah. Com ho veus, Max? Digues.
14: Sí, però clar, plantegem un escenari diferent. Si el PSOE tingués o conservés les majories amb què va arribar al poder, els hagués conservat eventualment, i el PSOE fes net, o hagués fet net, o hi hagués la certesa que, bueno, sí, hi ha una situació de l'Ofer, el que sigui, però no hi ha cap dubte sobre la integritat de... Clar, la situació seria una altra, perquè, clar, sí, hi ha un atac judicial contra el Partit Socialista. Bueno, clar, és que el Partit Socialista, senyors, està sense majoria al Parlament des de fa mesos, que no pot aprovar molts reials decrets. Ningú no posaria la mà al foc per ningú allà dintre. Clar, bueno, és que fa aigües una mica per totes bandes.
1: Ignacio, sí.
0: A mi em costa molt parlar d'una ofensiva judicial contra el Partit Socialista. Simplement és que resulta que el Partit Socialista, membres del Partit Socialista, cometen actes, perquè de moment no hi ha cap imputació possible cap al partit com a organització. Uh-huh. La pròpia acusació tàcita de finançament il·legal està planejant, però sembla que no acabarà de substanciar-se. Però hi ha gent del Partit Socialista, hi ha socialistes que resulta que cometen actes que són lletjos, i ara estem per veure el que en teoria general del delicte es diu el reproche, no? Sí, el desvalor. És suficient com per considerar-ho delicte. A partir d'aquí, fins i tot si no fos delicte, també fa una mica de tuf. Recordem que Sánchez accedeix a la Moncloa a partir d'una moció de censura, d'aquestes que comentava la Meritxell, constructiva, amb un projecte, i un dels projectes clau del sanchisme era la regeneració democràtica. Diguem, una cantinela, un ressò que portem escoltant des de l'època de Ciutadans. Ciutadans i Podemos, imagina't. I amb Sánchez el que veiem és la mateixa política, que potser no és putrefacta, però no és delito, però no és bonito. I potser no serà tràfic d'influències, però tenim a la dona del president fent negocis a Moncloa i aprofitant-se de l'aura que té ser la primera dama, grans cometes. Potser no és delicte que el teu germà, que el germà del president, guanyi una plaça a la Diputació o se li assigni una plaça a la Diputació, Diputació que, recordem, per exemple, no sabia ni on era el domicili. O potser no és delicte ni és tràfic d'influències, però és lleig. El cas Koldo Llávalos i Santos Cerdán sembla que indiscutiblement serà indiscutiblement sembla que serà condemnatori perquè els àudios en aquest cas són molt incriminatoris, però per exemple la consumició de prostitució no és part de la causa ni és delicte, però sembla, la tractable en que sí, no? Però la consumació de prostitució no és delicte, però en aquest cas tampoc és bonic, i tot això, clar, és normal que a un govern que entre d'altres coses el que s'ha dedicat un govern, un partit, una persona, com és Pedro Sánchez, s'ha dedicat a dir-nos que no només ells són l'alternativa al feixisme, sinó que a més són molt millors i venien a regenerar la política espanyola, doncs és normal que sembli que el PSOE no passi per les seves millors hores. I no és culpa dels jutges, és culpa de gent que fa coses lletges i resulta que són d'interès pels jutges.
1: Albert, sí, com ho veus?
13: D'acord amb que hi ha coses lletges, com deia l'Ignacio, i que és difícil de sostenir, però jo volia posar el punt en les casualitats, no? Les casualitats com que la UCO entri a la seu del Partit Socialista just després de que els socis de govern facin declaracions dient que, bueno, com a partit no hi ha cap indici de finançament irregular, i llavors fem tota la teatralització que acaba en res, no? Llavors, casualitats existeixen, i ofensives judicials existeixen, i vaja, les ofensives judicials no són democràtiques, no estan repartides igual per tots els partits, i el poder de l'Estat funciona de maneres molt diferents. I res, només un recordatori. De les 8 o 9 causes contra el govern municipal d'Ada Colau, no ha prosperat cap ni una. Amb tot el desgast que això va suposar pel govern, per les persones, per regidors i regidores, i per persones amb les que potser no podem no estar d'acord o podeu no estar d'acord políticament, però són persones que van patir molt per unes causes judicials que han quedat en absolutament res. Llavors, no diguem que no existeixen les ofensives judicials o que no hi ha un poder judicial escurat ideològicament.
1: La Meritxell i després la Francina, sí.
15: És complicat, per mi, el fet de donar una opinió pròpia a fugida d'argumentari sobre aquest tema. I és molt complicat perquè jo sóc advocada i sóc jurista. I coneixo molts dels implicats dintre de totes aquestes coses que van sortint. I així com quan va esclatar, no?, el cas Koldo, amb el qual em vaig posicionar en un lloc molt dur, perquè sí que el coneixo personalment en l'altre imputat, no? I aleshores hi havia coses, doncs, que no em venien de nou. Totes les altres causes que venen sortint després, també els coneixo i els coneixo molt, i em costa molt de creure certes asseveracions que de moment s'estan fent sense cap tipus de prova consistent i subjacent, més enllà de suposicions i veritats a mitges, com cancel·lacions hipotecàries oblidant ventes de finques. Bueno, diguem que sí que pot haver-hi una casualitat de denúncies o filtracions interessades que puguin acabar sent una causa judicial ab initio i que després, doncs, el tema acabi en res, com per exemple comentava l'Albert amb el tema de la de Colau, però dintre del PSC també n'hem viscut, d'imputacions que han acabat en absolutament res després i el dany que et provoca, no? O sigui, i... clar... Jo demanaria cautela, però també si hi ha algú que ho ha fet, doncs que es pagui. Ara, jo estic segura que amb un altre partit polític una causa, i no l'estic defensant, però amb un altre partit polític una causa prescrita, que és una causa d'arxiu automàtic abans de qualsevol tipus de declaració de ningú, no s'hauria portat ni tan sols escrit d'acusació. Sí, jo sí que veig que hi ha coses, home, que a mi em fan arrufar el nas i que no estic ni defensant ni defenestrant, però aquí que era allò de que cada palo aguante su vela, i sí que trobo que és moltíssima casualitat.
1: Francina, sí.
12: No, que és evident que a l'estat espanyol la justícia no és neutra, i dos casos, que és el de Joan Carles I i M.R. És a dir, és evident que no per tothom funciona de la mateixa manera. Sé que vull puntualitzar les qüestions del govern d'Ada Colau a Barcelona, és a dir, hi ha contenciosos contra el govern o decisions que s'han pres del govern d'Ada Colau que sí que han prosperat, per exemple, el cas de la pacificació del Consell de Cent, al final el jutge ha donat la raó a les entitats que havien anat en contra del projecte, perquè diu que s'han incomplert uns procediments de tipus administratiu urbanístic. No, ho dic perquè sempre surt l'oferta, bueno, hi ha hagut casos, zona de baixes emissions, es recorre i s'ha de rectificar. El Consell de Cent i l'Eix Verd s'ha de rectificar perquè diu que el que s'ha convertit en zona verda és un viari, és a dir, no ha sigut
13: això són qüestions, 100%. Això són qüestions tècniques de les quals ni tan sols es fa ressò mitjans de solvència com, no sé, Metropolia Abierta, que es dedica a dir que els regidors són corruptes. O sigui, no estem parlant de corrupció, estem parlant de qüestions tècniques que potser estan ben fetes o mal fetes, però en qualsevol cas han acabat arxivades.
12: Tècniques? No està arxivat, això dels contenciosos. El problema és que un jutge ara ha de determinar com es fan les compensacions, i quan tu t'has gastat una milionada en uns projectes, fer pagar a l'erari públic, és a dir, a la butxaca del ciutadà, retornar-ho a l'estat original, doncs segurament no és la millor solució, perquè suposaria, doncs, una altra vegada despesa pública. Jo vull aixecar el dit amb una cosa, el d'això. És a dir, qüestions tècniques. Hi ha decisions polítiques que tenen un impacte econòmic en les arques públiques i que ho banalitzem com un... Escolti'm, s'han pres decisions que ara t'obliguen a rectificar, que no es podran rectificar perquè seria una barbaritat, però que han costat molts diners a la ciutadania. Això com és que no té cap responsabilitat? N'hauria de tenir? Almenys al mig de la ciutadania, i llavors això no es pot obviar. És a dir, hi ha hagut contenciosos...
1: Estàs parlant, Francina, de Consell de Cent?
12: Per exemple, o de Via Laietana. És a dir, hi ha decisions polítiques que es prenen perquè tu tens un determinat model de ciutat, pots estar-hi d'acord o no, tens un model de ciutat, però també hi ha unes normes de funcionament i d'aplicació de la llei, de les lleis de planejament urbanístic, etc. Si tu això ho incompleixes, ja ho sé que no, has robat directament a la caixa i t'ho has posat a la butxaca, d'acord, no estem parlant d'això, però sí que estem fent una mala gestió dels que són diners i recursos públics. Jo crec que això també ho hem de denunciar. Cada rectificació i errors tècnics d'aquests que es cometen en aquesta ciutat, i parlo pel cas de Barcelona, que és el que conec més de primera mà, costen molts diners als ciutadans de Barcelona, i per tant, home, no es pot quedar impune, almenys des del punt de vista de responsabilitat política.
1: Què vols dir, Ignacio?
0: Sí, respecte a les... Jo també soc advocat, i respecte a les qüestions judicials, jo crec que és molt fàcil opinar-ne si no se'n sap. I no dic que les opinions estiguin infundades o ni molt menys ignorants. Dic que el món judicial, i la Meritxell podrà donar la raó o no, però respecte al món judicial hi ha, primer, cert esoterisme, perquè hi ha una barrera forta.
1: Esoterisme, eh?
0: Un cert esoterisme, perquè
12: no
0: hi ha una barrera forta.
12: No és arbitrarietat, més aviat?
0: Què?
12: Esoterisme o arbitrarietat?
0: No és arbitrarietat. L'arbitrarietat és tirania. No? Estic parlant d'esoterisme. El que passa dins de la panxa del sistema judicial, moltes vegades, els receptors de l'acció de la justícia no ho coneixem. I qualsevol persona que... Jo sóc litigador, a més, jo em relaciono habitualment amb el sistema judicial, i passen tota classe de... No vull dir irregularitats, però de, diguem, errors o actuacions maldestres que només es poden atribuir a un sistema necessàriament humà, que també incorpora precisament els seus mitjans de correcció. Per exemple, el fet que el sistema penal estigui plantejat en dues fases, la fase d'instrucció, on hi ha un jutge investigador, i després la fase de judici oral, on hi ha un jutge adjudicador, doncs ens permet precisament corregir qüestions com la prescripció. Qüestions que tampoc són necessàriament senzilles, és a dir, hem arribat a una prescripció o a un debat sobre la prescripció en el cas del germà de Pedro Sánchez, i en concret el cas de Gallardo, no?, de l'exdirigent socialista, perquè no només es plantejava la prescripció, que és, i la prescripció en aquest cas no era només comptar dies, també es parlava de nul·litat i es parlava d'incorporar també l'arxiu i el sobreseïment de moltes persones involucrades a aquesta causa. El sistema judicial és difícil, és tècnic, com qualsevol organització humana de fons, insisteixo, complex. I els advocats moltes vegades tampoc sabem per què un jutjat fa o deixa de fer. I és molt fàcil simplement recórrer a la mala fe o intentar-ho explicar des de la conspiració judicial o des de la persecució política. Però moltes vegades el que és són decisions que poden tenir sentit dins de la ment del jutge, i per això els jutges s'expressen en les resolucions judicials i moltes vegades tenen molt de sentit, com per exemple la interlocutòria de processament de Zapatero, tu la llegeixes i té sentit que s'obri un procediment penal que originalment ha de tenir el sentit d'otorgar garanties precisament al propi Zapatero per defensar-se, i moltes vegades hi ha explicacions que simplement no rebrem mai. I, com dic, jo crec que hem de fugir de l'explicació llardosa de dir que és una persecució judicial o és una ofensiva judicial o és lawfare o és diguem, mania judicial contra determinats perfils.
1: 8 i 32 minuts. Seguirem parlant, lògicament, d'aquesta qüestió. Encara també seguirem parlant de l'altre tema que venim arrossegant des de fa unes quantes setmanes, la vaga en el sector de l'ensenyament. Ara estem tots a veure què passa, perquè ha començat efectivament la consulta. Els docents tenim fins dijous per saber si avalen el que ha estat l'acord entre la Generalitat i els sindicats majoritaris. I efectivament, aquí estem ara esperant a veure què passa. Per què no pares de somriure, Ignacio, des que he començat a parlar sobre aquest tema?
0: És que és una maldat, però avui es veu que hi ha com una manifestació d'una altra part dels sindicats aquests facciosos que s'han disfressat de groc. Sí, disfressat de groc i s'han anat, crec que, a Montserrat. Mm-hmm. I pensava que és vestir-te amarillo i convertir-te en un friki. Però li pido perdón. Pido perdón.
1: Per demanar la protecció de la Moraneta.
12: Si vas a Montserrat.
1: Clar,
12: ja.
1: Sí.
14: Però hi havia anarquistes.
0: He dit que era una maldat.
1: Sí, sí. Va, Max, vols respondre-li? O simplement valorar una mica?
14: A mi lo de banderes anarquistes a Montserrat m'ha curtcircuitat el cervell. No sé si van a demanar alguna cosa, si van a ocupar-ho, no entenc res.
1: Bé, més enllà d'aquesta qüestió, Albert, vols dir alguna cosa?
13: Anava a seguir amb la broma que mentre no acabi un incendi...
1: Bueno, incendi déu-n'hi-do, l'incendi que hem tingut durant totes aquestes setmanes, sobretot si ho analitzem des del punt de vista metafòric i ens fixem en tantes i tantes coses, no? D'entrada, com està el tema de l'ensenyament i dels nanos, veritat, i els dies que hi ha hagut vaga i les reivindicacions dels professors i de les professores i si s'han assolit o no. Realment hi ha molta curiositat per saber si el col·lectiu de docents dona realment el vistiplau a l'acord que efectivament es va facilitar, ja ho saben vostès, doncs, com havia dit Yolanda Segura més directament impossible fa unes setmanes, no? Quan va dir que amb un acord de 400-500 euros més al mes, doncs hi hauria acord, efectivament. I aquí és on estem. Meritxell, com ho veus?
15: Doncs jo he vist que hi ha hagut, per banda del govern, voluntat de negociar des del primer moment. Ja ho va dir la consellera Niubó, que no, els pressupostos donaven marge a la negociació i que era voluntat del govern sentar-se a negociar. I sí que és cert que, tal qual va dir la líder sindical, doncs passava per una millora salarial, que també és lícit i també s'ho mereixen. O sigui, jo crec que l'acord és bo, tot i que m'agradaria conèixer altres punts de l'acord que no sigui l'augment salarial en 4 anys, que és el que està sortint a tot arreu. O sigui, a mi m'agradaria saber, doncs, què ha passat també amb les ràtios, què ha passat amb la incorporació de docents, què ha passat amb les aules CIEI, o sigui, tota la resta de reivindicacions que feia la comunitat educativa, que són absolutament necessàries, que s'hauran recollit, però que no surten enlloc.
1: Déu. Albert, sí, digues.
13: Sí, jo crec que ara mateix el que genera més incomoditat als sindicats no majoritaris o als sindicats que continuen sostenint les reivindicacions és precisament això. És que s'ha venut, i recordo la portada de La Vanguardia, que era claríssima en aquest sentit, s'acaba la vaga perquè els hi hem donat 400 i pico euros més al mes als... 400 i pico euros més als mestres i 600 als professors de secundària. I amb això ja s'acaba.
1: Perdona, això no és La Vanguardia, reproduir pràcticament el que va dir la portaveu de
13: l'UFEC. Sí, el problema és que hi ha una part del professorat que no està demanant únicament això i que això, si més no, forma part de les seves reivindicacions, però hi ha molt més. I crec que en aquest sentit el professorat i els mestres i les mestres porten molt de temps dient que la manera d'enfrontar-se a l'ensenyament amb aquestes condicions és absolutament insostenible. No estan només demanant increments salarials, que d'altra banda, insisteixo, són lícits, perquè els salaris estan congelats des de fa molts anys i encara no han recuperat les retallades de l'anterior crisi.
1: Què dius, Max?
14: No, a veure, coses a afegir. Clar, és graciós que en un moment donat el govern de president Illa decideix negociar amb Comissions i UGT, que són més representatius, són sindicats representatius a nivell estatal, català, etc., però en el tema de l'educació, el sector de l'educació no ho són, no? Llavors, una estratègia de divide y venceràs. Bueno, sindicats majoritaris, bueno, el sindicat majoritari, l'USTEC, i altres sindicats diuen que no hi ha acord, que no pot ser que es negociï amb una minoria, no?, dins del sector de l'educació, i segueixen les reivindicacions, les manifestacions, les vagues, etc. Ara ells arriben a un acord i una part més minoritària encara es despenja de l'acord, o diu que no hi ha acord, o està en contra de l'acord, no? No es despenja perquè probablement no estan involucrats en l'acord. Al final, aquesta estratègia de divisió, no?, té unes conseqüències que no sé si acabaran sent bones, no? Potser al principi el govern pensava, mira, jo negocio amb aquests, ja se les deixo fora, ho deixo arreglat, i ara com surti que no la consulta, pues, a veure com ho resolen.
1: Francina, què dius?
12: Sí, jo tinc la impressió que el govern, no sé si ha tingut voluntat de diàleg, però que ha gestionat la crisi fatal, tinc la percepció. Perquè, a més a més, s'hi han sumat bibliotecàries, col·lectius del món de la salut, per tant, home, que hi ha una remor de fons de crisi vinculat a la pèrdua de capacitat adquisitiva de la classe mitjana i treballadora, això és el rerefons que hi ha aquí. Però després que això, que és una realitat social molt crua, perquè aquí obro com una extensió, és a dir, la democràcia l'avalen la classe mitjana. És a dir, si ens veiem una societat de desigual on hi ha rics i pobres, perdó que ho simplifica d'aquesta manera, aquí hi haurà conflicte social. I els que creiem doncs, que hi ha d'haver més classe mitjana per sobretot garantir el nostre model democràtic, doncs ens preocupa aquesta minvada doncs, de la capacitat adquisitiva de la part més important de la nostra població. Però aquí hi ha un rerefons. Jo sentia la consellera que parlava, hem d'aconseguir l'equilibri entre l'escola inclusiva i l'excel·lència. El problema que hem tingut és que aquest any, a part de que l'inclusiva no ha rebut l'atenció que es necessitava, des dels els nanos que necessiten una atenció més especial, doncs això és feble, estem perdent l'excel·lència. És a dir, Catalunya tenia una tradició de renovació pedagògica increïble, amb uns grans pedagogs que van ser referents a tot el món a principi del segle XX. La gent de tot el món venia a Barcelona, i en el cas de Barcelona hi havia unes escoles molt significatives que s'estudiaven. I com pot ser que al cap de, no?, 50 anys, 60 anys, 70 anys, 100 anys, ens trobem en aquesta situació? Per tant, no ho hem fet bé, perquè jo crec que hem perdut la part de l'excel·lència. I, per tant, un país com el nostre, que no té unes matèries primeres doncs, gaire importants i que el que és més important és els recursos humans que tenim, si tu no cuides l'educació és que et quedes sense res. I penso que un cop ha aconseguit una certa pau amb el col·lectiu, s'ha d'entrar en un debat de fons de quin model educatiu tenim. I que arribem en el fons de per què surten els alumnes de les nostres escoles i van a la universitat o no, però no saben, perdó que ho digui així, ni llegir ni escriure, no et saben interpretar un text, no et saben doncs, escriure bé, i aquí tenim un problema. I per tant jo crec que un cop passi una mica aquesta tempesta, doncs jo crec que demano, i el que demano és que hi hagi una serenor i un debat entre experts, el sector i també totes les forces polítiques, perquè això ha de ser de consens per abordar com enfoquem el sistema educatiu en el nostre país, en les properes generacions, perquè una o dues les hem mig perdut pel camí.
1: Ignacio, sí.
0: Sí, al final, jo crec que aquesta era una ocasió, com deia la Francina, molt bona per parlar precisament de model educatiu. I, al final, la sensació que m'ha donat és que la USTEC, de forma involuntària, molt, molt probablement, però la USTEC incorporava una reflexió que és, atès que jo no podré canviar el model educatiu, almenys que em beneficiï. No? I al final semblava que en comptes de parlar d'augments salarials, parlàvem d'una indemnització. Vull una indemnització perquè jo sé que hauré de treballar en un model d'escola inclusiva que no funciona bé, que em fa perdre. Invertir moltes hores en una atenció molt específica que necessàriament em distreu de l'atenció acadèmica i molt més de l'excel·lència acadèmica. Jo sé que hauré d'involucrar-me en col·legis d'altra conflictivitat que simplement s'han d'acceptar i punt. Sé que jo hauré de tolerar la destrucció o el socavament de l'autoritat docent i simplement el que vull és que em compensi, no? Que el sistema em compensi. I tot i que són fins a cert punt entenibles, no?, les reivindicacions materials de més salari i ràtios més baixes, jo crec que era el moment, especialment perquè l'USTEC ha demostrat un enorme poder de convocatòria i un enorme poder negocial, precisament per potser reobrir o obrir amb més seriositat la qüestió de l'educació i la qualitat de l'educació a Catalunya, que és la pitjor des de que va començar a córrer la democràcia. Ara bé, el que ha passat amb vostè, que és que s'ha convertit, jo crec que ha adoptat una posició de sindicat fabril, en sentit de l'USTEC sembla haver-se oblidat que es tracta d'un sindicat, en aquest cas molt vocacional, d'una professió molt important, i aborda aquesta problemàtica com si fos simplement un altre sector econòmic, com si fossin doncs, conductors de tren. No, res en contra dels conductors de tren, també hi ha molta vocació, però ho ha tractat com un tema purament de, això, 400 euros més al mes.
1: De fet, l'altre dia Núria González deia, repeteixo perquè em va cridar l'atenció, com ho comentava, que havíem assistit a una negociació més funcionarial que no pas a una negociació, per exemple, en la que la gent demostrés una preocupació real per un dels temes que menys s'ha parlat en tota aquesta qüestió, que és el nivell educatiu dels nens i nenes, una mica la línia del que deia la Francina, que segurament el que jo crec que tothom vol és que comencem a parlar de debò de com tenim l'ensenyament, de quina manera s'està ensenyant els nens, per què els professors universitaris es queixen de com arriben els nanos amb unes faltes d'ortografia brutal. Una mica, vaja, no el que dic jo, no, sinó el que està reproduint molta gent. Digues, Albert, digues.
13: Ai, és que jo, com em toquis el tema dels professors universitaris, jo porto donant classes a la universitat des del 2004. I a mi la història aquesta de que cada cop pugen pitjor i tal em comença a fer una mica de basarda, que vols que et digui.
1: Doncs a mi m'ho expliquen tal qual,
13: Sí, sí, sí, però sí. Ni que el 2004 fossin genis que escriuen com Pompeu Fabra. Vull dir, no s'ha deteriorat tant la situació a les aules.
1: Jo només et dic una cosa, Albert.
13: Per mi el gran problema és l'absentisme a les aules perquè no som capaços de generar l'encaix de que l'alumnat se senti motivat per anar a l'aula. Però, ostres, el tema de carregar sobre les noves generacions, que mal preparats que van... Bueno, igual van preparats de maneres diferents que no som capaços d'assimilar a les aules universitàries.
1: Jo l'única cosa que dic és que jo quan anava a l'institut a mi tres faltes d'ortografia em suspenia l'examen, fos de la matèria que fos.
13: Bueno.
1: De qualsevol matèria. I t'estic parlant de quan anava a l'institut, O sigui, no t'estic parlant d'ara.
0: Fixa't, jo sé que ho dius amb la millor de les fes, però fixa't l'aproximació que el docent ha de... s'ha d'esforçar en ser un bon docent, però ha de convèncer l'alumne per fer entretingudes les classes?
13: No, en absolut.
0: Bueno,
13: en absolut.
0: Va per allà, la reflexió
13: no,
0: que feies.
13: No, les has de fer interessants.
0: Sí,
13: no
0: sí,
13: entretingudes.
0: Sí, però tot això de l'educació per projectes i l'experimentació pedagògica i la gamificació de les aules, pues esos polvos estos lodos. D'alumnes que no, s'avorreixen a classe o no venen, simplement perquè tal. Doncs això també parla de la nostra cultura
13: jo, acadèmica. Bueno, amb això podem estar molta estona. Jo, tornant a les vagues, sí que voldria recuperar un fil que ha plantejat la Francina. El que estem veient no és només una vaga en l'educació, sinó que estem veient com es mobilitzen molts treballadors de la funció pública, en part, perquè, i això ja sé que és impopular, perquè tenen la posició i la capacitat de negociació per poder-se mobilitzar.
1: Sí, sí, sí.
13: Perquè estan expressant uns malestars socials vinculats a que aquestes persones que tenen uns salaris més o menys estables i que en altres moments històrics viurien d'una manera relativament confortable, ara estan pressionats per la situació econòmica, pel mercat de l'habitatge, per la inestabilitat social, més el fet d'estar de cara al públic i havent de donar resposta a totes les problemàtiques socials en primera línia sense el reforç que necessiten. I coincideixo amb el que deia l'Ignacio. Al final ho acabem venent com una indemnització. No es tracta de pagar més per sostenir aquestes situacions. I jo crec que bona part del professorat i dels mestres i les mestres tenen claríssim que no volen una indemnització, que volen sostenir aquesta excel·lència acadèmica, que volen ser capaços de tirar endavant els seus projectes educatius amb certa solvència.
1: Què dius, Meritxell?
15: Que l'escola és un reflex de la societat, ni més ni menys. I dintre de les aules estan donant situacions molt complexes que jo crec que és producte de que cada govern que ha vingut ha mogut el model educatiu d'aquest país cap a el que li interessava. Amb la qual cosa ens trobem amb diverses generacions de diferents edats que han viscut tres reformes educatives, que no ha acabat de funcionar absolutament cap, que es van incorporar plans universitaris, amb una mateixa universitat tenies quatre plans, tenies alumnes fent BUP, tenies alumnes que entraven a l'ESO, tenies xavals de 12 anys convivint amb tios de 19 perquè havien repetit. És a dir, jo crec que tal el punt en el que ens trobem ara és el punt final d'una falta de planificació absoluta de quin és el model educatiu que volem. I en el moment en què deixem de fer política amb algo que és essencial per un país, que és l'educació dels nostres nens i nenes i dels nostres els joves i les joves, aleshores podem començar a sentar-nos realment i veure quina és la problemàtica. Si necessitem vetlladors, si necessitem traductors, si necessitem més psicopedagògics per poder fer més aules CIA, si necessitem més pais o més pis, o al contrari, no en necessitem tant. Si realment hem de tornar a escriure a mà en comptes de que estiguin enganxats a les tablets, i si és necessari o no tenir ordenadors des que tenen 9 anys, o és preferible que estiguin en pictogrames. O sigui, aquest debat a nivell tècnic ha faltat. I jo crec que on ens trobem ara és com l'esclat...
12: O hi ha sigut massa, el debat, perquè hi ha hagut tant debat que al final també estem així. Perdó,
15: no, o possiblement no hi hagi hagut cap, possiblement, de debat seriós, de posar-nos tots d'acord, a l'igual que ens posem d'acord amb les pensions, que vam arribar a l'acord que amb les pensions es feia electoralisme, que cosa que sembla que això ja ens hem oblidat, però és un acord de país, que amb les pensions no es feia electoralisme, doncs amb el model educatiu també. I possiblement no som els polítics els que hem de parlar, són els psicopedagògics, són els pedagògics, són els professors, i aleshores sentar-nos tots en una mesa de negociació i arribar a un punt, perquè és que si no acabarem cada 6 anys canviant el model educatiu i tornarem a estar al punt zero.
1: T'has quedat amb ganes de dir alguna cosa, Francina?
12: És que això de l'ensenyament dona per molt, i és que clar, m'apunto moltes coses que jo crec que haurien de canviar, però és que no m'atreveixo ara a obrir un...
1: No, tens uns minuts encara.
12: És que, jo, per simplificar-ho, jo crec que els mestres han d'estar ben pagats. Per mi és una de les professions més importants que hi ha. Torno a dir, no tenim matèria primera, les nostres matèries són els recursos humans. Per tant, qui forma el nostre futur ha de ser la millor gent. Després s'ha de decidir què vol dir millor gent, eh? Quines
1: exacte,
12: capacitats
1: també,
12: i quins també, coneixements.
1: I
12: no
1: hi entro
12: perquè això ho han de dir els experts.
1: Gent,
15: completament d'acord.
12: I els millors han d'estar ben pagats, perquè per atreure talent has de pagar bé. I per tant, han de viure còmodament. Després, hi ha una altra qüestió que per mi és molt important, que és l'autonomia dels centres reals. És a dir, hi ha d'haver competències santes entre els centres educatius. No és el mateix, encara que diguem que les escoles són iguals, o els instituts, no és veritat, perquè estan en un territori que és diferent, en una població que és diferent, tenen un entorn econòmic, social, cultural molt diferent. Per tant, cada escola hauria de ser un projecte educatiu diferent, amb una direcció que pugui escollir, i això deu ser molt provocador, però els seus docents. Per tant, jo qüestiono les places públiques de mestres. No sé si hauries de tenir assignat de per vida una plaça, perquè la vida canvia, perquè hi ha noves exigències i potser no encaixes en aquell projecte. I per tant, jo considero que això de que els mestres tinguin una plaça i que això et perpetuï en una posició de poder o una posició confortable, crec que va en detriment d'apostar per la qualitat i l'exigència. I després, jo qüestiono absolutament la tecnologia. Jo sóc molt partidària de paper i llapis, de tenir allò, escriure bé, fer bona lletra i estructurar els cervells d'una manera que sigui molt, molt tangible. És a dir, jo veig com estudien els meus fills i han de tenir una capacitat per centrar-se i buscar la informació que està disgregadíssima. Abans hi havia uns llibres de text validats per gent experta d'aquella matèria amb una molt bona estructura, amb uns resums, amb una cronologia. Ara es treballa per projectes, s'estudia abans l'art modern que l'art rupestre, vull dir, jo trobo, des del punt de vista d'anar més petit i gran i d'una línia cronològica en el temps de situar fets, ho trobo tot molt desorganitzat. I per acabar, hem desprestigiat l'FP i ara sembla que tothom hagi d'anar a l'universitat i fins i tot a través de les universitats privades s'estan comprant títols universitaris. Llavors això també és un desastre. La universitat serveix perquè surtin les persones formades d'una determinada manera amb unes professions que és veritat que cada vegada seran més canviants i són bastant imprevisibles, però no podem desprestigiar l'FP. És a dir, hi ha nanos que han de sortir doncs, de la secundària potser formant-se en un altre sector. I jo crec que tot això són algunes peces que evidentment s'haurien d'abordar en un debat de país. És a dir, no obert. És a dir, els suecs a mi m'explicaven que abans feien una cosa, que és que un cop l'any entre els cursos polítics es tancaven en una illa totes les forces polítiques, totes les forces socials i també els mitjans de comunicació. I en allà es debatien i es consensuaven qüestions fonamentals pel país. No sé si encara ho segueixen fent, perquè també tenen alguns problemes. Però és, a mi aquest exemple em meravella, perquè el fet de poder estar a porta tancada lluny del debat fàcil del dia a dia i la picabaralla, aprofundint sobre un tema i que d'allà en surti uns grans acords que donin solidesa en aquestes polítiques, crec que és la clau de volta.
1: Per l'ensenyament i per qualsevol altra cosa.
12: I per qualsevol,
1: cosa,
12: però aquesta ara és
1: diria,
12: el que ens
1: no?
12: tocava.
1: Sí, Max.
14: Sí, però permeteu-me un matís, S'ha parlat molt del problema de què estem debatent. No, s'ha volgut abordar no, l'educació a nivell de tenir debats no, sobre l'adequació als temps moderns, etc. Molt bé. Podem tenir els debats que vulguem, però si seguim finançant l'estat del benestar, el resultat que tindrem serà el mateix. I jo el que crec que el problema aquí és un problema de recursos, i lligant amb el que deia també la Francina i altres companys, els mestres han de cobrar bé, sí, i a més el sector educatiu ha d'estar ben finançat, perquè al final ja podem tenir tots els debats que vulguem, que si no aboquem més diners, que si no hi invertim més diners, doncs acabarem igual. I jo al final també, permeteu-me trencar una llança a favor del model català, a nivell de que hi ha hagut consensos, jo crec, en el sector de l'educació. Hi ha hagut només una llei d'educació durant els últims anys. Hi ha hagut grans pactes, que és cert que no, potser no tan recentment, però al final la voluntat també de prestigiar l'AFP i l'augment de places de l'AFP és algo que porta ja anys produint-se. Vull dir que jo crec que consensos hi ha, que debats n'hi ha molts també oberts, però també el que cal és invertir-hi més diners.
1: Va, Ignacio, com acabem això?
0: Jo crec que sí, és veritat que potser podries agafar qualsevol fòrum de l'estat de benestar i trobar-te amb la conclusió que tot necessita més recursos. Però també els recursos han d'estar invertits en un model que funcioni. Per tant, potser no és per arribar a una posició sincrètica i reformista, però potser sí, necessita més recursos i que els professors estiguin ben pagats, i de fet que tothom estigui molt ben pagat o que la vida en general sigui més barata. Però també jo crec que l'educació el que hauria de ser és en comptes de l'eina fàcil per arreglar el món, que és el que arriba a la ment del polític quan vol implantar el reciclatge o la igualtat de gènere o el que sigui, hauria de ser una eina de prosperitat i de competència. I per això s'ha d'arreglar el model, no només donar-li diners.
1: Deixeu-me dir-vos que després de dos quarts, avui saludarem Jaume Funes, que és un senyor al que admirem moltíssim, perquè ens hem trobat amb una informació que té a veure una mica amb tot això que estem dient, no? Quin és l'impacte que els vídeos fets amb intel·ligència artificial estan començant a tenir amb els nens petits? És clar, tu ara amb un vídeo d'intel·ligència artificial pots fer el que vulguis. Clar, de fet, el titular que tinc aquí és vaques realistes ballant o tigres que neixen d'un ou, per exemple. Quan tu la normalitat li expliques a un nen, és que m'ha semblat molt significatiu el que deia abans la Francina, de que tu, efectivament, quan nosaltres anàvem al col·le, doncs allà on anàvem, mira, era o bé l'enciclopèdia o bé el llibre de text, i eren les fonts que consultàvem. Però ara qualsevol nano el que va fer és o la Wikipedia, o Google, o el ChatGPT, o la intel·ligència artificial que toqui. Què passa quan la intel·ligència artificial t'està servint aquest tipus de vídeos que no són formatius, sinó totalment al contrari? En fi, en parlem després amb el Jaume d'això. Avui estic molt content perquè tenim aquí el gran Toni Mata. Toni, què tal?
16: Bona nit. Molt bon vespre, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent que parla de l'educació. L'educació és un tema molt important a la nostra societat, sovint sembla secundària. Quan en parlem, traiem la nostra banda més primària, però avui, nois, heu tingut una tertúlia de nivell superior, així que gràcies.
1: Molt bé. Toni Mata, el colofó del dia, on el situem avui, Toni?
16: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant de la difícil tasca que tenen les persones que treballen de cara al públic, perquè cada persona amb què interactuen els obliga a preveure mentalment milers d'escenaris. Ni IA ni hòsties, que ara en parlaves. La persona que et programa les cites del dentista controla més algoritmes que tots els centres de dades de Missouri. Que no sé si ho has vist, això dels centres de dades, els vampirs energètics que diuen que són com estacions especials plenes de maquinetes fent llumetes perquè hi ha senyors de 44 anys que demanen a la IA vaques ballant o que els generi imatges de com els quedaria un transplantament de cabell. Per això serveix la IA, Toni Marín, perquè vegis quin pentinat et pots fer. Però el human touch és màgic, Toni Marín, i aquí en tinc una prova claríssima. La meva dona i jo tenim dos fills, i dic meva no com a acte possessiu, sinó perquè estem casats, i muller em sembla un terme arcaic que transmet humitat com les parets de les cases velles, i una taca d'humitat no em sembla una paraula bonica per definir la meva dona. Punt i a part. Tenim dos nens bastant macos i que, com totes les persones, tenen dies bons i dies encara millors. Tot és diversió, Toni Marín, però hi ha una cosa que fan regular, que és posar les dents ben endreçades a la seva boca. I és ben estrany perquè la resta de coses, en la resta de coses són realment endreçadíssims. Tu entres a l'habitació i no saps si és l'habitació d'una criatura o un museu, tot net, col·locat en vitrines, la llum apropiada, catenàries perquè no toquis res, una meravella. Però les dents surten com ballant breakdance. Aleshores, això ens obliga a la meva dona i a mi a fer una inversió en odontopediatria que cada vegada que hi anem, la doctora ens ensenya fotos de com van avançant les obres del seu xalet a Segueró. Ara la dona es posa piscina exterior climatitzada per si hi puja l'hivern i com que l'estem pagant nosaltres, li hem dit si ens convidarà algun dia i ens ha dit que no. Bé, la persona que gestiona les cites és molt eficient i t'envia el dia abans un missatge de confirmació. Jo ho confirmo tot per sistema i ho apunto al calendari compartit familiar. O sigui que algú del centre de dades de Missouri ens podia haver avisat que aquell dimarts no tocava dentista perquè la meva dona i jo n'estàvem convençuts i ella va treure els nens abans de l'escola per res. Automàticament vaig gestionar una altra cita per WhatsApp amb la recepcionista i la noia em va respondre, cito, vol que li digui a la mare dels fills o li dic jo? És a dir, aquesta pobra persona havia saltat a un altre escenari hipotètic en el qual la meva dona i jo ens havíem separat i no ens parlàvem perquè estàvem barallats. Perquè, clar, és l'única explicació per justificar una descoordinació tal que comporti treure els nens del col·le per anar a una cita inexistent amb la dentista. Pobra noia, ja li vaig dir que ja li comentaria la nova cita a la meva dona quan arribés a casa al vespre, que no ens hem divorciat. L'únic que passa és que som una mica idiotes i ja està. Nosaltres anem de cul i ens despistem, però la quantitat de vegades que aquesta dona ha hagut de gestionar merdes familiars no cap en una hora de ràdio i per això, persones que esteu de cara al públic, avui moltes gràcies.
1: Molt bé, Toni Mata. Avui el Toni el tenim aquí a l'estudi perquè el Toni ara ha estat col·laborador i després de les notícies de les 9 serà el nostre entrevistat. Premi Carlemany per al foment de la lectura al Centre del Món. Quina passada el llibre, Toni? Sí?
16: Ah, te l'has llegit ja?
1: No del tot, però estamos en ello.
16: Bueno,
1: i déu-n'hi-do com sorprèn a tothom, perquè clar, un coneix la teva vessant
16: còmica.
1: Més còmica, ja. Més d'humor, i aquí humor, poc,
16: Bueno, és que faig coses diferents. No ens podem tancar una etiqueta, Toni.
1: Està molt bé, està molt bé. Fa gràcia perquè parlem cada dia des de fa 4 anys i ja se'm fa raro veure'l. Se'm fa estrany veure'l. Escolteu-me, a vosaltres no, i espero veure-us molt sovint, com sempre. Francina Vila, moltíssimes gràcies. Albert Sales, moltes gràcies.
13: Gràcies, bona nit.
1: Meritxell Cabezón, gràcies.
15: A tu.
1: Ignacio Rigau, moltes gràcies.
0: Un plaer.
1: Max Tanyarto, com sempre, un plaer. Gràcies.
0: Gràcies.
1: El que dèiem, estem a un minut de les 9. És meravellós aquest premi, Toni, perquè el jurat selecciona uns llibres i són uns nanos els que determinen qui guanya el premi.
16: 9 lectores, en aquest cas dels 3 sistemes educatius d'Andorra, es posen d'acord, llegeixen tot i decideixen quin és el millor llibre. La qual cosa està molt bé, perquè sent una novel·la per joves, qui millor que els possibles lectors?
1: Perdona la meva ignorància, era una broma, allò dels 3 sistemes educatius d'Andorra, no?
16: No.
1: Ah, també, eh?
16: Clar, hi ha l'escola andorrana, hi ha la francesa, i l'altre ja no me'n recordo. I vaig anar als 3, eh?
1: Ah, sí, eh? Molt bé. Doncs aquí està aquest llibre del que parlarem ara de seguida al nostre programa. I després, insisteixo, Jaume Funes, amb el que parlarem també d'aquesta qüestió de vídeos, intel·ligència artificial i la responsabilitat que els mateixos tenen envers l'educació dels nanos. Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i després, darrera hora del Pla B de Ràdio 4. No marxin, que tornem de seguida. Fins ara.
17: Són les 9.
18: Ràdio 4. Serveis informatius.
17: Bon vespre. Les proves PCR realitzades aquest diumenge als 12 espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han tornat a ser negatives. Tots ells són contactes al brot d'antivirus detectat al creuer MB Omnius. Aquests 12 pacients, en recordem, van ser evacuats el 10 de maig a Tenerife i ja han completat gairebé 4 setmanes de quarantena. Si continuen sense símptomes i amb PCR negativa, podrien passar a fer l'aïllament al seu domicili a partir de la setmana vinent, segons els protocols de sanitat. Mentrestant, les dues persones que van donar positiu continuen ingressades a la unitat d'aïllament d'alt nivell. El primer cas es va detectar l'11 de maig i el segon el 25 de maig, tots dos, hores d'ara, asimptomàtics. En clau política, mentre el PSOE insisteix que vol esgotar la legislatura i defensa que ha actuat amb transparència davant les investigacions que l'afecten, Alberto Núñez Feijóo pressiona Junts i el PNB perquè facin el pas i donin suport a una moció de censura amb la promesa de convocar eleccions immediates. Als micròfons al 24 Hores a Ràdio Nacional, Joan Baldoví, Compromís, ha qualificat d'ocurrència la proposta de Feijóo de tirar endavant una moció de censura.
18: Nadie en su sano juicio pondría la mano de que el señor Feijóo sería capaz de tener esos votos sin el concurso de Vox y sin que Vox exigiera algo a cambio.
17: A banda, Baldoví ha qüestionat que el president Pedro Sánchez esperi pràcticament tot el mes de juny per donar explicacions al Congrés sobre la situació del seu partit. Canviem de qüestió. El 18% dels docents de l'educació

0: Ustec i Laura Gené, de la CGT, tots dos en declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
1: Respecte al març, hem fet moltes vagues, molta pressió, molta mobilització i hem aconseguit passes importants. Si el col·lectiu rebutja la proposta, el divendres hi ha manifestació a Barcelona.
2: La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba.
0: Dijous a les 12 es tancarà la consulta, en la qual estan cridats gairebé 95.000 docents.
3: Gràcies. I a Manresa, unes 200 persones s'han manifestat aquesta tarda per mostrar el rebuig al preacord que divendres passat van assolir el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Un dels col·lectius que més s'ha fet notar a la protesta ha estat a les treballadores de les llars d'infants, que reclamen més recursos i reconeixement. Arantxa Fernández és directora d'una escola bressol.
4: Estem veient que no ens tenen en compte per enlloc aquest preacord on som nosaltres. Així com les balladores, monitores de menjador, tot plegat, però el 03, si és educació, on som.
3: La manifestació s'ha emmarcat en la jornada de vaga dels docents a les comarques centrals i Girona, que han mantingut els sindicats CGT, COS i Intersindical. I canviem d'assumpte. Avui ha obert les portes al nou centre de dia oncohematològic de l'Hospital Josep Trueta de Girona, un equipament que permetrà atendre més pacients amb càncer i oferir una atenció més propera i personalitzada. Girona, Gemma Esteve.
5: El nou centre té 36 punts de tractament, 11 més que fins ara. A més, compta amb 16 box individuals, 14 butaques per als tractaments i 6 habitacions adaptades a les diferents necessitats terapèutiques. L'adjunta a la direcció de cures de l'ICO Girona, Eulàlia Pujol, explica que amb aquest nou espai es podran atendre més persones en un entorn més amable i humanitzat.
6: L'espai de tractament també està pensat perquè el pacient, una mica subjecte a la necessitat de cada pacient, no? Tractaments llargs en una habitació on el pacient estarà més còmode, boxos on el pacient que ho necessiti estarà tractant-se en un espai més protegit o més privat, i zones diàfanes on el pacient que així ho vulgui o que li agradi estar més exposat, doncs també ho pugui tenir.
5: El centre també disposa d'una unitat d'atenció continuada oncològica, un servei que permetrà donar resposta a possibles incidències relacionades amb els tractaments sense haver de derivar els pacients a les urgències generals. L'any passat, l'Hospital de Dia de l'ICO Girona va administrar més de 26.600 tractaments a gairebé 3.000 pacients, sobretot de les comarques gironines.
3: Gràcies, doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: Són les 9 i 5 minuts, al centre del món. Toni Mateu, jo estic molt content, de veritat, que estiguis avui aquí.
9: Molt bon vespre. Gràcies, Toni. Jo també, de tenir un bon motiu per estar aquí i trobar-te en directe, clar que sí.
8: És veritat que se'm fa estrany, eh? Se'm fa estrany veure't.
9: Vols que vagi? Em truques per telèfon?
8: No, crec que ens habituarem bé.
9: D'acord.
8: Al centre del món, ho dèiem, és Premi Carlemany per al foment de la lectura. És molt interessant, ho dic per aquella gent que s'acaba d'incorporar a la nostra sintonia. El Toni Mata ha guanyat aquest premi, que no és qualsevol premi, en el sentit en el que efectivament hi ha un jurat que selecciona tot un seguit de llibres i un grup de 8 nens i nenes, no m'has dit? Érem
9: 9.
8: 9. 9 nens i nenes acaben escollint quin és el llibre. Deu fer especial il·lusió, això, no, Toni?
9: Moltíssim, a banda perquè jo els explicava en aquestes noies, perquè aquest any va coincidir que el jurat eren tot noies, doncs que si no hagués sigut per elles, segurament aquest llibre no s'hauria publicat, perquè és un llibre que sistemàticament qualsevol editorial rebutjaria perquè no tracta els temes habituals de la literatura juvenil, que normalment està centrada en fantasia, novel·la romàntica i terror. Aquests serien els temes que es toquen habitualment a la literatura juvenil. Que vingui algú a portar una novel·la que el tema central és l'educació financera i que a partir d'aquí es desplegui tota una visió bastant complexa i bastant crua del que és la vida en el trànsit de l'adolescència a la vida adulta, doncs només ho podien aprovar els lectors. Qualsevol editorial hagués dit que això no és comercial.
8: Fica que és interessantíssim, no? Perquè significa que al final les editorials acaben publicant en base al que ells creuen.
9: Exacte.
8: Que agradarà, però potser els nanos estan interessats en altres històries totalment diferents.
9: Correcte.
8: No?
9: Mira, et dono una primícia d'interioritats del món editorial. Això no ho he explicat a ningú, però el meu anterior llibre, El Nascuts per ser breus, va ser rebutjat per editorials. Va guanyar el Premi Joaquim Ruyra, llavors va guanyar el Premi Menja Llibres i el Premi Protagonista Jove

0: dels lectors. I aquest llibre, El centre del món, també va ser rebutjat per l'editorial on aleshores publicava, que ja hi havia publicat alguns llibres. I per això t'estic explicant això. Et diuen, no és comercial, això és un nínxol molt concret. Als joves això no els interessa. I tu quan ho escoltes i has parlat amb tants joves, perquè gràcies al Nascuts m'han fet un tip d'anar per instituts i de parlar amb joves, i escoltes el que els interessa i et donen aquest feedback de l'editorial, està molt ben escrit, però creiem que això als nois i les noies no els interessarà, te'n vas a casa pensant, hòstia, potser ho entes jo malament. Però jo crec que sí. Jo crec que sí. I això és el que em va moure a dir, bueno, és que jo no volia guanyar un altre premi. Jo crec que els premis són per la gent que comença. I jo em vaig pensar que m'ho publicarien ja com a autor consolidat, donada la meva trajectòria, però no. Per tant, escolta, si hem de guanyar premis, doncs guanyarem premis.
1: No, que tot sigui això, no? Francament. No, el que sí que és al·lucinant és que s'acabi caient en un simplisme tan bèstia del que interessa i no interessa,
0: sí.
1: Tot tenint en compte, primer, que de gustos n'hi ha molts, i dos, que el que segurament haurien d'alimentar són les bones històries. És a dir, aconseguir l'interès del jove, de la jove, en base a una història que els hi arribi.
0: És que tens tota la raó. Mira, estic buscant el nom de la noia, a veure si et puc dir de l'escola. La Ginebra Subirats, de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Andorra la Vella, em va dir una cosa que em va agradar molt, perquè com vaig estar xerrant amb elles, els vaig preguntar què els havia agradat, el llibre, evidentment. I em va dir una cosa que em va sobtar. Em va dir, doncs que no ens tractes com idiotes, no ens tractes amb condescendència, perquè els llibres juvenils acostumen a tenir una simplicitat argumental, una simplicitat en el lèxic i una simplicitat gramatical i en la complexitat d'històries que ens fa sentir malament. I aleshores et trobes aquestes bones lectores que se'n van a llegir directament adult perquè la literatura juvenil no troben res que els agradi.
1: Però fixa't que estic pensant que des d'aquest argument, per exemple, el Marina, de Ruiz Zafón, tampoc s'hagués publicat.
0: Exacte. I L'ombra del vent.
1: I L'ombra del vent
0: és un llibre juvenil.
1: Que són llibres juvenils.
0: Collonidíssim.
1: Efectivament.
0: Perquè és que el que ens hem de carregar és el concepte de la literatura juvenil, perquè és una categoria que defineix el lector, no el llibre. I a mi això és una cosa que a mi em molesta. Aquest llibre, tu creus que és un llibre juvenil? Bueno, és un llibre que interessa als joves, perquè toca temàtiques que són pròpies de la gent que l'està vivint. Però tots hem passat per aquí. I tots volem comprendre el món que estan vivint els nostres joves i el món que es trobaran i com l'enfronten. Per tant, és un llibre també pels adults.
1: El que passa és que ens oblidem que el món que estan vivint els nostres joves és el nostre món. És a dir, perquè els problemes que tu tens quan arribes a casa, encara que sigui de manera indirecta, tu ja els hi pots explicar als teus fills el que vulguis, però a nivell de converses que escolten, a nivell de cares de preocupació en un determinat moment, a nivell de potser no tenir els diners que calen per poder anar un cop a la setmana o cada 15 dies a veure una pel·li de cinema i comprar unes crispetes. O sigui, el nen, o la nena, de manera directa o indirecta, però acaba sent conscient del món al que viu, no?
0: Sí, sobretot de manera indirecta, perquè els pares i mares, jo el que m'he donat és que no acostumem a parlar gaire dels diners a casa, a les nostres criatures. És com que jo he arribat a la conclusió que els adults, és evident que no acaben fent el que volen a la vida, i en aquesta renúncia de no haver pogut fer el que tu volies al 100%, en aquesta renúncia hi ha una certa vergonya. I per culpa d'aquesta vergonya no expliquem ben bé què fem per guanyar-nos a la vida, perquè quan arribem a casa el que tenim ganes és tancar la porta i passar-nos-ho bé i oblidar-nos d'allò i estar amb els nostres fills, i als nostres fills els diem, escolta, tu quan siguis gran has de fer el que t'agradi, has de ser feliç, has de passar-t'ho bé. I no li expliquem realment tota aquesta vessant de la vida real i com funciona. I jo penso que és perquè molts adults els hi fa vergonya.
1: Fixa't que tinc un amic que s'hi dedica a aquests temes, que sempre diu que acabem obligant els nens, a les nenes, a viure la dictadura de l'has de ser feliç.
0: Correcte. I això és mentida. Tu ets feliç estones pel camí, però tu... Com a objectiu, la felicitat és certament allò d'assenyalar la lluna i mirar el dit, oi?
1: No, i que sobretot, si l'objectiu final és ser feliç, abans hauràs d'aprendre a conviure amb tot allò que pot impedir-ho.
0: Correcte. I amb una quantitat de frustració absoluta.
1: Va, parlem del llibre una mica. La Paula, qui és la Paula?
0: La Paula és segurament l'adolescent que a mi m'hagués agradat ser. No, és una opinió transgènere, és una opinió que m'hagués agradat ser tan intel·ligent com la Paula. La Paula és una noia d'un barri, no pas del centre de Sabadell, sinó de la zona suburbial, per entendre'ns, de família humil, i que està en l'any decisiu de la seva vida i ha de pensar què vol fer. I és diferent el que vols fer del que creus que serà útil que facis. I aleshores mira al seu voltant i es fixa en els seus pares i en com els hi costa arribar a final de mes i tot el que i com els ofeguen els problemes econòmics. I en tot aquest batibull comencen a succeir coses. Comencen a succeir coses a la seva família, comencen a succeir coses a l'institut, amb els seus amics, amb les seves amigues. Comença a descobrir coses sobre com funciona l'economia en un moment en què està canviant tot cap a la digitalització i probablement siguin els joves els que ho acabin comprenent millor que els seus propis pares. I com que la història es complica, ella es veu obligada a madurar en aquest llibre. En aquest llibre passen moltíssimes coses que no són només els diners, sinó que és un trànsit accelerat de la Paula cap a la vida adulta. I volia que es reflectís sobretot aquest canvi, i aquest canvi traslladat també a les relacions amb els pares, traslladat a les relacions amb els amics, i entendre que arriba un moment a la vida en què els joves han de prendre el volant de les seves vides i decidir cap on van. I que aquest punt de maduresa de vegades arriba de manera traumàtica i que els pares, hem de prendre el Pau Riba, en una entrevista que li van fer per un programa de tele fa uns anys, va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció. Ell, clar, un hippie, malaguanyat, Pau Riba, com devia educar els fills, no? Pau Riba, i el Pau Riba deia que ell no els educava, que ell els acompanyava. I a mi em va agradar molt això, perquè és que de vegades els pares tendim molt a tutoritzar en excés, segurament, i tutoritzem en base a un món que ja ha desaparegut, un món que és el nostre, clar. Que és diferent. Per tant, sabem les respostes a unes preguntes diferents. I com els nostres fills perceben el món és diferent. Per tant, hi ha un aprenentatge bidireccional en aquest sentit. I això volia que sortís també al llibre, perquè especialment en la relació de la mare, la relació entre la Paula i la seva mare, hi ha una evolució molt bonica en què la mare es mou del seu lloc, diguem-ne, de comoditat, perquè aquí també he volgut, òbviament, explorar no només l'economia i els riscos de la digitalització i els riscos de les relacions a través d'internet, sinó també el rol de la dona en la societat, i per això el personatge de la mare de la Pilar és com és, i per això la protagonista és la Paula i no un noi, perquè això té unes implicacions diferents. I això que et deia, volia que els pares també evolucionessin, que no fos només la Paula, perquè ens adonem que en una societat canviant som tots els que hem de canviar.
1: Però és una cosa, de veritat, i no vull tornar enrere en la conversa, però que és molt curiosa, perquè podent escollir escriure del que podies escollir, has anat a fixar-te en tot un seguit de temes que, explicats, són molt durs. A mi em sembla interessantíssim, ho dic de debò, perquè efectivament jo sóc dels que penso, bueno, crec que ho estem manifestant així, no? Que un nano des de petit, doncs, ha de saber el que és la vida, no? Però tu has anat a buscar-ho, o sigui, has anat efectivament a voler parlar d'aquests temes, no? Per què, Toni?
0: Doncs perquè l'educació financera és una gran absent de les nostres escoles. Els nanos surten dels instituts sense saber llegir una nòmina, sense saber demanar una prestació, i jo vaig descobrir-ho això ja quan era gran, també. Jo em pensava que sabia com funcionava el món, i quan el 2020, sí, 2020, en plena pandèmia, em vaig incorporar en un projecte d'una fintech comunitària que es diu Onze, que em van encarregar la comunicació i crear continguts d'educació financera específicament per arribar a un públic generalista i principalment jove. Ostres, doncs vaig aprendre un munt de coses interessantíssimes i que no sabia, i que t'expliquen realment com funciona el món. Perquè l'economia i la geopolítica, i per tant el que passa a nivell macro, però el que passa a nivell micro, que està interconnectadíssim, gira al voltant del diner. T'agradi o no? Per això es diu el centre del món. Perquè t'agradi o no, el centre del món són els diners. A mi no m'agrada. A mi m'agrada la idea original dels diners com un bé de servei que facilita l'intercanvi, no com una eina de dominació, que és el que s'ha convertit. I sobretot no m'agrada que es creïn els diners del no-res, ex nihilo, que els crea la banca privada. Totes aquestes coses no les sabem, i jo trobava que feia falta començar-ho a explicar, perquè és el món on vivim. Ens agrada o no, és el món on vivim.
1: I en el que cada vegada s'estan fent passes més ràpides. Avui mateix llegia que la banca prepara ja una criptomoneda pròpia per poder-hi fer front, d'alguna manera, al mercat que tenim, no? I aquí està aquest salt del que tu comentaves ara fa un moment.
0: Però veus, el que dius és mentida, perquè una banca no pot crear una criptomoneda.
1: És una manera d'explicar-ho.
0: Clar, la criptomoneda és una moneda descentralitzada.
1: Efectivament.
0: Per tant, no pot dependre d'una entitat concreta. Això serien les CBDCs, que són les Central Bank Digital Currencies, que poden implicar, poden emular la digitalització de l'economia que duen a terme les criptomonedes, però en realitat poden ser unes eines de control massiu, absolutament molt perillós, i per tant, si s'implanten les CBDCs, hauríem d'estar molt atents com a ciutadans a com es regulen. I tu t'ho han explicat? Perquè a mi no.
1: No, i de moment no hi ha ningú que sembli que estigui massa a la tasca, però ja no serà ni la primera ni la segona persona que haurà sentit que digui que amb aquest tipus de regulació el que fas és acabar o lluitar contra l'energia, contra l'economia en negre, per exemple.
0: Sí, però això és mentida. Ja. Tu com et penses que es mouen els diners dels narcotraficants avui en dia, per exemple, o dels assassins, o els traficants d'armes? Que hi ha uns tios amb maletins a alta mar.
1: A la dark web.
0: O a la frontera. Bé. No, amics meus, això ho heu de saber. És evident, ho mouen els bancs. Això ho mouen els bancs. Sens dubte. Si no, no tinc cap prova, però és una hipòtesi fàcilment plausible, no? Aleshores, sistema bancari dark, evident. Perquè si no, és impossible que es mogui aquesta quantitat de diner. Ja. Per tant, aquesta criminalitat ja existeix. I les criptomonedes, en realitat, el que permeten, com bé saps, en la cadena de blocs, quan un bloc es trenca perquè es trenca la norma de la comunitat, aquella cadena no pot seguir. I, sobretot, això queda registrat i pots resseguir enrere. I és veritat que a blockchain doncs hi ha anonimat, cosa que, evidentment, sabem per les xarxes socials que és perillosa. Però, evidentment, si vols convertir qualsevol criptomoneda en diner, acabes passant per força per un exchange, per un canvi, per una casa de divises digital per extreure aquests diners. I aquestes cases de divises digitals estan regulades. Aleshores, fa falta un compte i una identificació. Per tant, aquesta excusa de la criminalitat no em sembla creïble.
1: A mi m'agrada molt perquè avui estem descobrint un Torimata diferent al que estem acostumats a escoltar. Després, d'alguna manera, ens endinsarem també en aquesta cara i creu del personatge, no? Però realment has fet un treball, jo crec, molt, molt potent també, no només pels joves, sinó pels adults que s'envolten de joves per intentar entendre el món en el qual estan. Ara fa una estona estàvem parlant del nivell educatiu aquí i ho dèiem, no? Les diferències entre abans i ara. És veritat que ara és tot plegat molt més complexa. L'educació sexual, en parles en el llibre també d'aquesta qüestió. És tot un repte ara mateix, això, no?
0: Ja, em feia una mica de por, Perquè volia parlar de tantes coses i de coses tan complicades i amb una mirada de gent jove que realment tenia por que amb el llibre em passés allò de quien mucho abarca poco aprieta, saps? Yeah. Que no pogués tancar bé les trames o que no fos prou coherent o que no fos prou bonic o que hi havia un risc, però bueno, hem vingut a jugar i sembla que les lectores de moment avalen això i estan satisfetes. Per tant, segur que si ens posem a mirar en detall, ostres, quan et poses a escriure, sempre estaries reescrivint, O sigui, no acabes mai. Aquest llibre s'ha revisat potser 5 o 6 vegades. I si tornés a agafar-lo, segur que tocaria això, tocaria allò. Però jo he de dir que estic molt content, no només del treball que he fet jo, sinó del treball que ha fet l'editorial. I crec que tenim un llibre que espero que caigui entre els lectors i lectores també com ha caigut entre el jurat, perquè n'estem molt satisfets.
1: Ho parles amb els teus fills?
0: Em parlo amb els meus fills, clar. Cascun té la seva còpia del Centre del Món, evidentment.
1: I com ho reben?
0: Dels diners o del llibre?
1: Del llibre.
0: Del llibre. Doncs mira, per començar, els va sorprendre molt perquè ells els hi passa això, que estan acostumats a veure el pare per ells és el personatge que fa seccions de riure aquí a la ràdio. Aleshores els sorprèn molt que aquell senyor que tot el dia està fent bromes i dient coses absolutament banals i que els fa riure, de cop i volta estigui en un acte oficial amb la ministra de Cultura d'Andorra i l'entreguin un premi i tothom parli d'ell i diguin coses boniques de la feina del pare i passin les joves lectores i quan jo no les veig facin «Oh, és el Toni Mata!» i facin cua perquè els hi signi. I per ells això és una experiència molt sorprenent de dir «Però qui és aquest senyor?» Qui és aquest senyor que viu amb nosaltres a casa i que quan està a casa fa veu de tonto i ara resulta que el tio és llest, saps? O sigui, no els hi quadra gens. Estan trencadíssims. Porten uns dies així.
1: No, però m'imagino que per tu deu ser gairebé balsàmic, no? El tenir aquesta cara i creu. És a dir, tenir aquesta posició més pública a la que efectivament estàs ensenyant una vessant i que de sobte, un dia publiques un llibre i ens deixes a tots una mica contra les cordes.
0: Contra les cordes?
1: Sorpresos. És a dir, l'expressió seria sorpresos, no? De descobrir aquest altre Toni Mata,
0: sí,
1: que és el senyor que, com a casa teva, doncs no va dient tot el dia colofons, no?
0: Brometes. Sí, no, és que a mi m'encanta l'humor. Crec que és una obvietat. Fa tota la vida m'he dedicat a l'humor i sens dubte, la meva principal passió. És obvi que fer humor és extremament divertit, sobretot com a exercici intel·lectual, perquè, com deia Billy Wilder, l'humor és que diguis 2 + 2 i el públic digui 4, i per això fa falta un grau d'enginy que és inhabitual i en soc conscient i m'agrada gaudir-ho. Mm-hmm. Però després jo tinc una vessant social extremadament marcada, per dir-ho d'alguna manera, i la meva manera d'expressar aquesta vessant social és dedicant també els meus esforços a fer llibres que siguin, diguem-ne, que moguin una mica el públic. Ja vaig fer el Nascuts per ser breus i l'Alè dels Llaurats, que eren unes distopies terribles que... De fet, el Nascuts és una distopia i l'Alè dels Llaurats, que n'és la segona part, transita cap a l'utopia. I en aquell cas, doncs, retratava, òbviament, el món en el qual vivim, projectat en el futur, però amb els tics cruels, cruelíssims, del món on vivim. I era extremadament dur, molt més dur que això, del centre del món. I, de fet, aquelles novel·les ja les vaig fer amb una voluntat d'anúncia important, i el que m'he trobat és una reacció molt bonica per part de la gent jove, que realment se sent moguda, perquè és que podríem caure en el nihilisme i en el tant hi fot tot, i en aquest cinisme de és igual, deixem-ho estar, no future, etc. I això ens porta, evidentment, al desastre, i no pot ser. El que hem de fer és crear, en la mesura del possible, ciutadans crítics, ciutadans que pensin i ciutadans que s'indignin davant de les coses que no estan bé, perquè una societat és allò que permet. I si permetem barbaritats, i si permetem injustícies, comences per una injustícia petita, però t'hi acostumes, i l'endemà una miqueta més gran, i l'endemà una miqueta més gran, i et vas acostumant. I com
1: és que, Toni, estem fent exactament el contrari?
0: Exacte, perquè tots estem molt ocupats, Toni Marín. Essencialment, tots estem molt ocupats, entre altres coses, com que el diner és el centre del món, tots estem molt ocupats intentant sobreviure. En parles aquí, dia sí, dia també, el salari real de la població ha caigut de manera brutal en els darrers 30 anys, i els pares i mares que ens estan escoltant, per molt bon fons que tinguin i per molt bon cor que tinguin, en realitat no són res més que branquillons que han caigut al riu. I el que eres tu fa 10, fa 20, fa 30 anys, no es correspon amb el que ets. I això és perquè la societat funciona d'una manera que ens tritura a poquet. I això és el que intento jo denunciar a través dels nostres llibres, dels meus llibres, i intentar, doncs, que la gent en sigui conscient i ostres, cada lector i cada lectora que diu ostres, m'ha encantat el teu llibre i m'ha mogut, doncs això és una petita victòria, i l'únic que ens queden són les petites victòries.
1: Hi ha com una mena de... Això el que vaig a dir és una tonteria, però de cert moviment individualista, mm-hmm, que vaig captant de mica en mica, que m'agrada molt. L'altre dia hi havia aquí el David Andrés, que és un tio molt jove, que ve com a contertulià al programa, és un tio que té una empresa d'aplicacions i és un coco, mm-hmm, realment un coco. No?
0: Molt bé.
1: I m'ensenyava el seu telèfon i vaig flipar. És un nano que no té 30 anys. Té un telèfon en blanc i negre, amb 4 aplicacions, que són exactament les que necessita per treballar, i es treu tota la resta. Per què? Perquè diu que no podem anar d'aquest pal per la vida. Una mica també en la mateixa línia dels grans gurus dels Googles i els Facebooks,
0: sí, sí,
1: i tot això, que porten els nanos a escoles absolutament analògiques. No?
0: Totalment.
1: Hem de recuperar una mica, no?, el concepte del valor. Del valor, de la vida, del mirar-se als ulls.
0: Totalment. I per mi la literatura en aquest sentit és essencial, perquè és el que tu deies, vivim en la vida de la interrupció contínua, i això té una conseqüència que ja han detectat els neuròlegs, que és gravíssima, que és que dificulta molt arribar a fluxes de pensament profund. I el flux de pensament profund és essencial, òbviament, per desenvolupar qualsevol idea complexa. Aleshores, ens estem estupiditzant a una velocitat absoluta, i una de les poques coses que encara avui permet arribar a un flux de pensament profund és la literatura. Perquè quan et poses a llegir i entres en un llibre, no et desconnectes, no t'interromps, entres en aquest flux de pensament profund, perquè quan estàs mirant la tele també mires el mòbil, quan estàs escoltant la ràdio també fas Aleshores, se sap, òbviament, que la lectura és una de les activitats que més activa el cervell, entre altres coses, perquè no només estàs fent l'acte físic de llegir, sinó que estàs pensant, estàs imaginant, i això crec que és ara mateix un dels millors valors de la literatura, i que la literatura és una de les eines més potents que tenim avui en dia per transformar aquesta generació que ve tan tocada. Que parlem molt dels joves, però jo estic molt preocupat pels adults, perquè els joves han nascut amb aquesta tecnologia i això els hi fa un mal terrible, però la gent gran que se l'han trobat i estan enganxadíssims a la interrupció contínua han perdut a una velocitat absoluta, eh? Fa absolut terror. I parlo també de professors, eh? Que jo vaig als instituts i veig el que veig, també.
1: Ja m'imagino. Al final del llibre fa referència al llibre de les bèsties d'en Ramon Llull i dius una cosa que m'agradaria comentar. No hem de confiar en qui ens envolta. Per què? Per què vas a donar un consell tan...
0: No, això ho diu la guineu del llibre de les bèsties, que aconsella, perquè hi ha un acte de traïdoria. Però, en realitat, el que ve a dir el personatge és perfectament vigent. Tu has de ser conscient, i més avui en dia en el món digital, que no et pots refiar de qui t'envolta. I la cosina de la Paula, en aquest llibre, la Coco, és un cas claríssim. El llibre està ple de referències literàries, perquè volia, òbviament, que la Paula fos una passió en la literatura, i trobareu moltíssima literatura catalana, molta referència també americana, i un capítol sencer dedicat a, com a homenatge tàcit a Salinger, en un capítol que és el meu particular homenatge al Holden Caulfield del Vigilant al Camp de Sègol, que és una nit que passa la nostra protagonista en aquest trànsit de l'adolescència sola per Barcelona, en el seu cas. Hi ha molta literatura en aquest llibre perquè volia assenyalar això, la literatura com a flotador, i en aquest cas al final la guineu i els estudis que acaba fent... Bueno, no fotem spoilers.
1: Ha sigut fàcil per tu escriure el llibre? Perquè saps què passa? Hi ha coses que les expliques,
0: sí,
1: i quan les expliques és com que et fa mal. Estaves explicant ara mateix aquesta cosa de la nit que passa sola la protagonista per Barcelona i la teva cara és de patir quan ho expliques.
0: És veritat, pateixo però gaudeixo. Gaudeixo perquè m'agrada molt escriure, però pateixo perquè pateixes amb els personatges. Això t'ho explicava molt bé l'Italo Calvino, que deia que la literatura és la nostra manera d'endreçar el món i de comprendre el món, i aquest exercici jo l'he fet amb els personatges i l'he patit amb els personatges. Per tant, hi ha coses que per mi no són agradables, però en aquest he patit, però en el que vaig patir més va ser en l'Alè els Llaurats, que vaig quedar absolutament destrossat després d'escriure'l, sempre ho explico, perquè en el primer, Nascuts per ser breus, vaig construir un món distòpic, però en el segon, diguem-ne, calia executar la banda més cruel d'aquest món distòpic i seguir les normes que havia creat, i ho vaig escriure, diria que a contracor, diguem-ne, patint, perquè la lògica... Sempre es diu que la vida pot no ser coherent. La vida passen coses per atzar que són com són, i mira, la vida és així. Però en literatura no, i en guions no. Has de ser coherent, si no qualsevol et diria això no quadra.
1: I a vegades l'escriure de manera coherent significa que el personatge acaba fent coses que tu en realitat no voldries que fes.
0: No voldria, absolutament.
1: Sí, sí, ho entenc perfectament.
0: I ho pateixes. Però clar, al final tu tens totes aquestes vides a dins teu i les vius amb ells, i les pateixes amb ells.
1: I de fet és que en realitat ja no són les teves vides. És que és la vida que va vivint.
0: Correcte.
1: I que, per tant, va evolucionant, no?
0: Tio, ets escriptor. Ho has entès perfecte.
1: No, és que això m'ha passat a mi.
0: Veus?
1: Això m'ha passat a mi, d'estar escrivint una cosa caient-me la llàgrima.
0: Clar.
1: Però perquè no podia ser d'una altra manera.
0: Exacte.
1: No podia ser d'una altra manera. Que fort, eh? És una sensació...
0: Guapíssima.
1: És guapíssima.
0: Sí.
1: I duríssima, a la vegada.
0: Sí. Però, noi, la literatura ja ho té, això. És bellíssima i és el meu jardinet particular. És allò que faig només per plaer. Tinc feines i llavors tinc la literatura.
1: I ara el teu jardinet? Ja estàs pensant en què sembraràs?
0: I tant. Mira, he d'agrair molt que aquest llibre el vaig poder escriure gràcies a una beca de la creació literària de l'Institució de les Lletres Catalanes, perquè els escriptors necessiten diners per escriure. I ara n'he demanat una altra amb la següent història. A veure si tinc sort i me la donen també. I llavors m'hi podré dedicar una miqueta, perquè si no, què passarà? Que hem de pagar les factures,
1: també...
0: hem de seguir treballant.
1: Bueno, jo vull que continuem amb el colofó, eh? No, escolta'm, seguiràs fent... Llegeix-me la ironia una mica amb la pregunta. Seguiràs fent literatura juvenil?
0: Doncs mira, sí. En tinc entre mans un d'infantil, un de juvenil i un d'adult. No sabem parar.
1: Molt bé. I quedarà clar quin és per cadascú?
0: No.
1: Està molt bé.
0: Absolutament no.
1: Toni, estic molt content, de veritat, que hagis vingut. L'enhorabona. El Centre del Món és una passada de llibre, eh? Ho dic molt, molt de debò. No ho dic jo, ho diuen... Primer el jurat que el va seleccionar, després aquests 9 nens, nenes, aquestes 9 nenes dels 3 sistemes educatius d'Andorra, que abans ho explicava el Toni Mata, que van decidir, contra tot el que creu a les editorials, que és el que volen llegir els nens i nenes, doncs escollir un llibre en el que es troben és la vida.
0: Correcte.
1: La vida real, amb coses que estan bé, amb coses que no estan tan bé, allò que ens passa a cadascú de nosaltres.
0: Sí, senyor.
1: Un plaer, senyor Mata, de veritat.
0: Moltes gràcies, Toni. Ens trobem demà al Colofó.
1: Ara trobaré a faltar a veure't. Hauries de venir a tant en tant.
0: Bueno, vinc cada dia i parlem del llibre cada dia, si tu vols.
1: Home, cada dia.
0: Bueno, escolta, és molt llarg, eh?
1: Bueno, producció estaria content.
0: Entesos.
1: Saps? La gent de producció estaria contenta, perquè clar, ho acabaríem ràpid, això, eh? Moltes gràcies, Toni.
0: Que vagi molt bé.
1: Senyores, senyors, passen 3 minuts a 2:15, fem una petita pausa i quan tornem saludarem un altre savi. Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista, autor del llibre No sense el meu mòbil. Avui volem parlar d'aquesta qüestió que ja avançàvem abans, no? Com, d'alguna manera, vídeos generats per intel·ligència artificial poden canviar de manera radical la percepció de nens petits sobre com són les coses. Pot, no sé, un dromedari néixer d'un ou? Segons la intel·ligència artificial, sí. En parlem de seguida. Ara tornem, no marxem.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
3: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
4: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
5: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
6: Com sempre, salut i periodisme.
7: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
8: La veritat per davant de tot.
9: Andy i... jo no penso dir la paraula.
10: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
11: M'he quedat esparverada.
12: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
13: Nena.
14: Ràdio 4.

0: És una investigació que vam veure en aquesta casa, Radio Televisió Espanyola, un tema que també s'han fet ressò en altres mitjans de comunicació, com d'alguna manera el fet de que la intel·ligència artificial tu li puguis demanar el que vulguis acaben provocant que nens, que nenes que busquen informació a les xarxes s'acabin trobant doncs, una vaca, per exemple, que és una vaca absolutament realista, ballant, o un tigre que està naixent d'un ou. No estem parlant, d'altra banda, de coses anecdòtiques, estem parlant de vídeos que són molt característics de contes que tenen milers i milers i milers de seguidors. Jaume Funes és un home al que admirem profundament, un bon amic, és psicòleg, és educador i és periodista. Jaume, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, encantat de tenir admiradors com vosaltres.
0: Home, ja ho saps, o sigui, no et demano un autògraf perquè no estàs aquí, que si no, no ho deixava estar.
1: Gràcies.
0: Escolta'm, Jaume, és veritablement curiós, clar, és una cosa que tu no penses, no? Perquè tu veus un meme amb un animal fent una cosa absolutament impròpia d'un animal i no hi veus cap problema, però clar, la percepció per un nano petit, que és potser la seva primera referència, sí que pot ser d'alguna manera un fet que pugui tenir determinades conseqüències, no?
1: Bueno, caldria parar-se a pensar què és imaginar i què imagina un nen o una nena, posem pel cas de 3 anys o de 4 anys, quin és l'univers d'imatges en moviment que a partir d'una pantalla interioritza o no i fins a quin punt això ho connecta o no amb la realitat. Probablement no seria gaire complicat si li estan llegint contes i algú al costat li fa dibuixar o connecta la imatge en el seu dia de la televisió per a una pantalla de lo que li han llegit. D'entrada, descobrir un imaginari que no és la realitat, jo diria que no és negatiu per un infant. El problema és quan aquest infant ha de distingir o ha d'aclarir-se entre el que té davant físicament i allò que té en un univers virtual, li entra el dubte, més que el dubte, la incertesa o la por, la complicació de dir, i ara què és real, entre cometes, què sent ell i ell com a real.
0: Clar, és que segurament aquí està el quid de la qüestió d'alguna manera. Estava pensant per una raó, no? En el sentit en el que nosaltres abans, és que ho parlàvem abans a la tertúlia, tu buscaves, buscaves una informació, doncs te n'anaves al llibre de text o te n'anaves a l'enciclopèdia que tenies per casa. I ara fas el mateix, però a Google o al ChatGPT o a l'eina de... Clar, aquí els resultats que surten barregen coses. I, per tant, allò que abans estava molt clar, de ara m'estic divertint i això que veig és una sèrie de televisió que tot és fantasia, en aquest altre cas, la barreja...
1: Ja no.
0: Va d'una manera
1: altra, no? La barreja és enorme, ja. No, es barreja en el bon sentit i en el sentit complicat. És en el sentit de que, igual que en el seu dia va haver un moment que ja la música no podia sentir-se sense un videoclip, avui en dia el saber o l'imaginar, el descobrir o el conèixer és endinsar-se en un món que a vegades o moltes vegades no dominem, en el que no només aporta bilions de dades, sinó que a més té dimensions sonores, visuals, afectives, relacionals, hi ha moltes més coses. I per tant, que l'impacte sobre el cervell, l'impacte sobre la vida, sobre els sentiments, és molt més important que, com dèieu, la simple búsqueda d'una informació que pot ser mentira o no, que pot ser exacta o no. En aquest cas és una immersió en un conjunt d'influències molt intenses que poden ser molt positives, però també poden ser molt desconcertats de com dimonis se situa aquest nen o aquesta nena més o menys petit en un univers desconegut, que té dimensions en què ningú li ajuda a situar-les.
0: Clar. En fi, Jaume, tinc moltes ganes que vinguis un dia d'aquests al programa, perquè estic pensant que ara que tothom parla d'ensenyament i d'educació i de problemes, no? No t'he preguntat què penses de tot el que està passant. Puc aprofitar i preguntar-t'ho?
1: Sí, acabo just d'enviar al Diari d'Educació un article dient, aleluia, hem aconseguit diners, l'escola vivia en l'últim esglaó dels pressupost, vivia de retallades des de fa temps i era molt important arribar a una retribució, unes condicions de treball justes. Però a partir d'aquí estic molt cabrejat, molt desencisat pel discurs dels propis col·legues de l'educació, en el que no es pot fer, tu no pots fer vaga defensant l'educació pública al costat d'un sindicat que reclama escollir els alumnes i que reclama que es dedica només a ensenyar. I no pots dedicar a pensar que seràs una escola inclusiva quan el que vols és professionals per a cada malaltia, dificultat o conflicte que tens a l'escola, en lloc de demanar els recursos per saber que, com dimonis feia aquesta escola capaç d'adaptar-se a un univers tan diferent. I les ràtios era urgent, però no són ràtios per treballar més còmodament. Les ràtios són perquè cada profe tingui possibilitat de descobrir la vida de cada alumne i no ho pot fer amb 30 alumnes i amb 20 serà complicat, etcètera, etcètera. Jo crec que és el moment, atenció, de recuperar el discurs sobre l'escola, que ha estat molt malmès, que la ciutadania en general ja no entenia per què servia l'escola i que malauradament en aquell moment pot acabar pensant que, no sé, la concertada o la privada li resol el problema, que no resol perquè vivim en una escola en un món tan canviant, tan diferent, que hem de pensar en sèrio per a què volem l'escola.
0: Sobretot perquè a vegades un... Bueno, anava a dir, és que estaria molt bé que vinguessis un dia d'aquests i en parléssim amb calma, perquè la teva opinió és una opinió molt, molt interessant, evidentment, no? Perquè a vegades un té la sensació que estem parlant de coses molt antigues, amb un món que canvia molt, amb un món molt ràpid, amb el que estem parlant de valors, i en canvi estan traient l'assignatura a filosofia. No ho sé, jo hi ha tota una sèrie de contradiccions, Jaume, que no acabo d'entendre massa bé, i que m'agradaria molt conèixer la teva opinió.
1: Sí, un dia podem parlar en calma, però hem de pensar que el professorat tenia raó per sentir-se maltractat, però bona part del seu malestar és que ha perdut el nord, no sap on està, no sap què s'espera d'ell, no sap com s'ensenyen d'alguna manera, com tu deies, a viure en aquest món tan canviant en què la funció extremadament important i decisiva de l'escola ha canviat radicalment.
0: Clar que sí. Jaume Funes, el missatge que deixem clar és: les vaques no neixen dels ous i tampoc no ballen.
1: Tampoc no ballen. Eh? Però pot ser meravellós veure com surten d'aquesta manera, però si algú m'ajuda a descobrir...
0: Absolutament, vale. Absolutament. Molt bé. Una abraçada forta. Gràcies, Jaume.
1: Igualment.
0: Gràcies.
1: Fins la
0: propera. 4 minuts i arribem a 3:15.
2: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
3: Metròpoli, amb Xavi Collado.
0: 3 minuts i arribem a 3:15. L'altre dia, amb la Maria Àngels Calvo, que saben vostès que és una dona a la que admirem profundament, que ens agrada que estigui al programa. Ella és la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya. Maria Àngels, com estàs? Bona nit, eh?
4: Hola, molt bona nit. Bona nit. Contenta d'estar, com sempre, amb vosaltres.
0: Igualment. Anava a dir que a mi em va agradar molt una cosa que tu, de fet, fa molt de temps que defenses i que en bona part dels teus treballs científics, universitaris, van per aquí, que és el tema de la salut global, no?
4: Sí. No
0: parlar de la salut humana d'una banda i de la salut animal per una altra, perquè cada vegada estem més interconnectats i allò que li passa a un pot acabar afectant l'altre, no?
4: Evidentment. I no només a nivell d'animals, sinó també de plantes, de medi ambient. Vull dir que realment és tot un conjunt que ens movem en una societat, a més, que està constantment en moviment. La globalització fa que d'una cosa vagi d'una banda a l'altra d'una forma completa, no?
0: Clar.
4: Per tant...
0: Mai havíem viatjat tant com ara.
4: No.
0: I mai, efectivament, una planta de l'altra punta del món podia acabar tenint una conseqüència a Sant Adrià al Besòs, per exemple.
4: Exacte. Aquest és el tema. I, bueno, i qui diu de plantes, doncs podem parlar de mosquits, que, com jo dic sempre, els portem a la maleta quan anem d'una banda a l'altra, a vegades, no? Vull dir que realment és un problema perquè pensem que una cosa determinada no ens arribarà mai i, malauradament, doncs ja veiem com estem, no? Clar. Que ens van arribant coses que no esperaríem tenir.
0: Tu avui volies parlar dels antibiòtics i sobretot de la resistència als antibiòtics, no?
4: Això mateix.
0: Per què?
4: Em semblava un tema interessant que també està sota el mateix paraigua, no? De una sola salut, perquè realment quan parlem d'una sola salut o salut global, entrem aquí dintre i entra tot el que ens puguem imaginar, des de l'economia fins a el que pugui ser fins i tot la salut mental, i entre tots els temes, no? Si anem buscant, trobaríem el tema de la resistència als antibiòtics. Bueno, m'agradaria comentar una mica perquè penso que a vegades no tenim massa clar quan parlem d'això que ens estem referint i fins i tot sense aquelles frases de jo sóc resistent... No, perdoni, vostè no és resistent. Resistent ho serà, potser, però no en els antibiòtics.
0: M'agrada
4: no?
0: molt dir jo sóc molt resistent als antibiòtics, no? O als
4: Exacte.
0: Bacteris o als bacteris.
4: És que això ho sents, eh? Vull dir, sents coses molt curioses.
0: Deies ara bueno, fa un moment que moltes vegades tens la sensació de que quan parlem d'això no sabem ben bé de què estem parlant.
4: Aquí està. És la sensació que a mi em dona a vegades, no? I aleshores pensava, bueno, pot ser un bon moment perquè, a més, també estem dintre d'una sola salut, com dèiem, d'una salut global, i tenint en compte que els antibiòtics, clar, han sigut molt eficients i molt eficaços sense la penicilina. Doncs sempre hi ha un abans i un després, no? Perquè realment sense la penicilina la gent es moria i a partir del moment de la penicilina s'han anat descobrint molts nous antibiòtics. Però quin és el problema? Mira, potser és interessant dir una sola cosa, i és que si en aquests moments Fleming descobrís la penicilina, que era molt efectiva sobre Staphylococcus aureus i que va descobrir-ho d'una manera molt, molt curiosa, doncs en aquests moments potser no trobaria aquesta sensibilitat. I perquè hi ha molts Staphylococcus aureus que són, en principi, resistents a la penicilina, doncs que ara ja no ho són. Clar, llavors això és preocupant, no? Perquè vol dir que ens estem quedant sense un arsenal antibiòtic important que ens ajuda a resoldre moltes malalties.
0: Escolta'm, i qui és el que ho provoca, això?
4: Mira, el fet és, els canvis aquests es donen per una pressió que hi pot haver-hi pel medi ambient, però també perquè els propis microorganismes, de forma totalment natural, poden produir mutacions que faci que siguin resistents als antibiòtics, no? Clar. I això fa que, i l'altre tema important a tenir present és que els bacteris, entre ells, es poden transmetre aquesta resistència. Això és una cosa que tampoc sempre es té present. Mira, com a exemple, quan nosaltres, per exemple, decidim que ens prenem un probiòtic, no? Els probiòtics són bacteris vius que ens prenem, doncs, per exemple, amb un iogurt o els que venen a la farmàcia, són microorganismes vius, si no ja no són probiòtics, d'acord? Ja. Bé, doncs, aquests probiòtics, una de les premisses indiscutibles perquè pugui ser considerat probiòtic és que sigui sensible als antibiòtics. I un diu, com? Clar, perquè si és resistent, quan nosaltres ens prenem aquest bacteri, pot transferir la resistència en els propis nostres microorganismes i fer que quan després prenguem l'antibiòtic no tingui efecte.
0: Que fort. Veia unes dades de l'OMS absolutament preocupants.
4: Sí, molt.
0: Diu que la presència de bacteris resistents als antibiòtics, si no es frena, l'any 2050 pot acabar convertint-se en la causa més important de mortalitat a nivell humà.
4: Sí, sí. Jo hi ha una frase que m'agrada, bueno, un qualificatiu que m'agrada molt aplicar en el cas aquest, que és que a mi m'agrada parlar de la resistència als antibiòtics com l'epidèmia silenciosa o la pandèmia silenciosa. Perquè realment no sabem què està passant i, en canvi, ens en donem compte doncs, que molts microorganismes ja no són... O sigui, quan prenem l'antibiòtic ja no tenen l'eficàcia que tenien. Doncs s'han donat o s'han considerat, i aquí ve una mica doncs, el fet de relacionar-ho amb els animals, s'ha considerat que realment... Doncs, el que s'ha de tenir molt en compte és, en un principi, fa uns anys, es va decidir que si es donava antibiòtics a baixa concentració, el que se'n deien promotors de creixement, es aconseguia que els animals de granja creixessin més. Però què passava? Que d'alguna manera estàvem seleccionant microorganismes que fossin resistents a aquests antibiòtics. I aleshores aquí va sortir un problema molt greu i de fet des de l'any 2016 està absolutament prohibit. Jo no dic que no ho facin, però està absolutament prohibit. A Europa, i això és important també remarcar-ho, l'administració d'antibiòtics perquè facin o ajudin a que tinguem un creixement millor dels nostres animals de granja. Vull dir que des del 2016 s'ha mogut tot de tal manera que s'estan buscant noves solucions, s'han millorat els sistemes de neteja a les granges, els sistemes de bioseguretat, perquè abans era allò de dir, bueno, com que hi posem antibiòtic, no? Pues ja matarà el que faci falta, no? Però això el que estava creant doncs, era un munt de resistències.
0: Recorda, d'alguna manera, si em permets, és com les mutacions dels virus, que
4: igual.
0: De sobte ens adonem que tenim una vacuna per una determinada malaltia, però que amb la nova variant del virus,
4: ja no.
0: Resulta que allà no. Ara està passant molt amb l'ebola.
4: Amb l'ebola. L'ebola ho tenim en aquests moments. Sí.
0: Aquí està la qüestió. Per tant, d'alguna manera, la solució a tot això, Maria Àngels, és investigació i investigació i més investigació?
4: Bueno, també, però hi ha una part molt important que depèn de nosaltres. Jo sempre dic el mateix, i ara em posaré un moment a l'aspecte humà, no tan veterinari. Però vull dir, un dels grans problemes que tenim és el que escoltem molt, i em permetreu l'expressió, escoltem molt el veïnatge, no? Que et fa mal el queixal, mira, que a mi em queda un antibiòtic allà, no? Que et anirà molt bé. No, no, perdona. L'antibiòtic te l'ha de receptar el metge, té que ser l'antibiòtic correcte, te l'han d'administrar, o sigui, t'han de dir quina dosi t'has de prendre, i sobretot, molt important, seguir la pauta mèdica. No perquè m'hagi baixat la febre, si el metge m'ha dit 8 dies i només en fa 5, tinc que deixar-me'l de prendre. Perquè amb això estem creant, o estem més que creant, estem afavorint que els microorganismes que l'antibiòtic no ha matat doncs creixin més i que es tornin més resistents. No? Per tant, allò de que la bona veïndat en aquest cas no és el millor del món.
0: Ara m'acabes de fer sentir molt culpable. Però jo sóc d'aquests, és horrorós. O sigui que no, hem de seguir tota la pauta, ho hem de fer
4: la
0: tot...
4: La pauta, exacte, això és fonamental. I a més, no perquè ens sembli que ja està, no. Si són 8 dies, no són 7, ni són 9, són 8. I una altra cosa important, en quin moment ens hem de prendre l'antibiòtic? Perquè tothom es pensa que és igual, et prens l'antibiòtic i ja està, no? És allò màxim, em prens no sé què. A veure, compte, perquè, per exemple, hi ha antibiòtics que si te'ls prens al mateix moment que et prens un got de llet, la grassa, i et prens una llet sencera, doncs la grassa de la llet el que fa a vegades és, bueno, per dir-ho d'una forma senzilla, com embolicar la molècula i fer que no la puguem absorbir bé. No? Per tant, molta compte quan es pren això i després, per exemple, doncs no, si un es pren probiòtics que porten aquests bacteris que dèiem que a sobre són sensibles i al mateix temps es pren antibiòtic, els estàs matant, per tant no serveix per res, no? Vull dir, hi ha tota una sèrie de pautes a tenir en compte i això val exactament igual per l'espècie humana com per l'espècie animal.
0: Déu-n'hi-do. Sí, perquè sempre estem amb allò que de fet ja ho mig comentàvem l'altre dia, no? La possibilitat de contagi de malalties que vagin de l'animal a la persona, de la persona a l'animal.
4: O de la persona a l'animal, exacte. I de fet, per exemple, hi ha alguns tipus de processos doncs, que poden passar perfectament, però bueno, això és qüestió de tenir el que jo dic sempre, les mesures de, diríem, de contenció, en el sentit de que l'animal en el seu lloc i nosaltres en el nostre, no barrejar menjars. L'altre dia una persona coneguda meva em passava una foto i em deia, tinc un gos tan maco que mira, tal, i estava sentat a taula menjant una pasteta que li havia fet ella, no? Bueno, a veure, això no, per favor, no? Ni menjar les mateixes, ni fer servir... Sembla que la gent diu, no, home, això no passa. I tant que passa, vull dir que realment amb això s'ha de tenir molta compte.
0: Sí, més enllà del fàstic que ens pot fer alguns que un gos estigui menjant el mateix plat que la persona, perquè hi ha gent que ho fa, vull dir, ja no entrarem en aquesta qüestió, però hi ha un punt de perillositat afegit, que no és una qüestió ni d'educació, sinó simplement de prevenció.
4: No. És una qüestió de prevenció, és una qüestió de saber viure bé, perquè si no és un problema, i a més també doncs de fins i tot jo diria d'això, no? De saber comportar de forma correcta tant el que té que fer l'animal com a tal, com el que nosaltres li hem de permetre fer, no? Això és qüestió d'ensenyar-lo. Però vaja, i tornant una mica al tema dels antibiòtics, doncs esclar, per exemple, ens trobem que hi ha alguns antibiòtics que realment s'han deixat de donar, o sigui, s'està dient que no es donguin a veterinària perquè han de ser útils en casos determinats de cara humana, i aleshores, clar, si hi ha tanta presència d'aquestes molècules en l'ambient, perquè a més, tot allò que no s'assimila, tot allò que no s'absorbeix pel cos i que s'elimina, com és normal, doncs això acaba passant doncs, a aigües, no? A les aigües residuals, això passa després a depuradores, i els antibiòtics que queden com a molècula no sempre s'eliminen, ni tampoc els bacteris resistents que es poden anar creant. Vull dir que tenim tot un món complex, no? De fet, De fet, s'ha donat molt la culpa als veterinaris perquè per això, no? Perquè s'han administrat molts antibiòtics sense control i tal, i ara tenim realment uns programes a nivell nacional molt interessants que es nota, que es veu, que realment està baixant el consum d'antibiòtic, perquè això només ho pots mirar per el que venen, no? Uh-huh. El consum d'antibiòtic, per exemple, a granges està baixant moltíssim i a nivell d'espècie humana també s'està controlant molt. però tenim un forat. I el forat és que això ho podem controlar-ho amb tot allò... Bueno, l'antibiòtic només es pot prendre amb recepta, evidentment, però encara que hi hagi gent que la ven, però que no hauria de vendre'l, no? Mm-hmm. Però el problema que tenim és que està tot molt ben controlat, tot el que va per seguretat social.
0: Disculpa la meva ignorància, i potser dic una tonteria, però no. Sí, clar, estàvem subministrant una sèrie d'antibiòtics animals, era evident que era perquè responien a que tenia una determinada malaltia, en el moment en el que renunciem a subministrar aquest antibiòtic a l'animal, l'estem deixant d'alguna manera a la seva sort? O...
4: No, perquè el que s'està fent és substituir, és a dir, una cosa, clar, a més hi ha una qüestió que és evident. Quan nosaltres donem un pinso medicamentat, és a dir, que porti l'antibiòtic o el producte que sigui, això està totalment regulat i no té cap problema. El que està absolutament prohibit és posar antibiòtic en el pinso, en l'aigua i en fos, amb baixes dosis, perquè aquests animals d'alguna manera tinguin un pinso més net, tinguin un ambient més net, tinguin menys microorganismes, però com que la dosis... A veure, si una dosi és més baixa, és com si aquells que sí, que amb els que tu puguis matar ràpid, els mataràs, per dir-ho d'una forma senzilla. Però els que puguin resistir perquè aquella dosi era baixa, no només es multiplicaran i aguantaran, sinó que encara es faran més resistents, no?
0: Clar.
4: Aquest és el problema.
0: Doncs Déu-n'hi-do,
4: I un dels punts importants, també, si em permets, és com a, per trencar una llança a favor dels animals i en contra nostra, és que en els punts on més problema tenim, evidentment, serà on també és acumulació de persones amb problemes i amb tractaments antibiòtics hi ha.
0: Clar.
4: I això se'n diuen hospitals.
0: Clar.
4: Per això hi ha bacteris que jo recordo quan estudiava farmàcia que deien, amb un microorganisme terminal, li deien que era el coco dels hospitals, perquè resistia tot el que li donguessin i, bueno, i era molt fàcil que es pogués transmetre, fins i tot poden estar en l'ambient un cert temps i, per tant, poden passar els aliments. Vull dir que tot això és un tema realment molt més important del que a vegades ens plantegem. I un bacteri poliresistent és un bacteri que et mata, perquè no tens amb què curar-lo. No?
0: És impressionant tota aquesta història, eh?
4: Sí, és molt interessant, sí, per mi és molt important.
0: La meva sensació, Maria Àngela, és que no en tenim ni idea i és una qüestió absolutament bàsica, no?
4: Clar, és que sempre estem igual. Vull dir, les coses més senzilles són a les que menys importància li donem. I com que abans era allò, em prenc una penicilina i fantàstic. Sí, avui dia hi ha una quantitat, clar, la penicilina actua, per donar-ne un exemple, actua davant d'un tipus de bacteris determinats, per exemple, els estafilococcus aureus, bueno, que són els que produeixen els granets a la cara i altres coses d'aquest tipus, no? Hi ha altres problemes més greus, també. I aleshores, per què? Doncs té que estar, quan està creixent, en una fase determinada, però resulta que el microorganisme, perquè sigui sensible, és a dir, perquè l'antibiòtic el mati, no té que ser capaç d'actuar sobre la penicilina, destruint-la, no? Tenir enzims que la destrueixin. Pues ara tenim una quantitat importantíssima de bacteris que tenen capacitat de produir aquests enzims i, per tant, és igual el que els hi donguis, perquè ells el que fan és, molt bé, si tu m'ho dones, jo enzimàticament ho trenco i a mi ja no em fa cap efecte.
0: Que fort. Realment és al·lucinant. La imatge és, hi ha esperança, no?
4: Sí, segur. L'esperança la tenim sempre i quan hi posem remei.
0: Ja.
4: És a dir, el que no pot ser de cap manera és el que dèiem abans, no? Prendre antibiòtics sense mesura, cosa que això avui dia està, sota el punt de vista de control, se suposa que el tenim molt més controlat, la quantitat d'antibiòtics que es dispensen avui dia és molt inferior. Clar, i després hi ha una altra cosa. Algú podria dir, i per què no busquem nous antibiòtics?
0: Clar.
4: Doncs per un tema fins i tot econòmic. Trobar antibiòtics nous és factible i, per exemple, pots trobar molts productes d'aquest tipus en un món fascinant com és el mar. Molts organismes del mar que estan en el nostre medi ambient de l'aigua, doncs poden tenir capacitat de produir aquestes substàncies, però, clar, aconseguir-les, produir-les, tenir-les en quantitat, estabilitzar-les, tot això és una despesa. I, per tant, si realment això, doncs, després de cada cas que es dona com a positiu i que l'EMA, això abans ens en parlaven molt, no?, de l'Agència del Medicament i tal, doncs ens diu que són correctes, però, clar, és que perquè arribi aquest punt costa molts anys i després recuperar aquest tema és difícil econòmicament parlant, no? Tenen que haver-hi problemes greus com els que ens hem trobat, no?
0: Seguirem parlant, Maria Àngels. Ha canviat la banda sonora, això significa que estem a un minut
4: i
0: mig d'arribar a les 10. Sí, estàs tu i estic jo, Vull dir, ja ho tenim, això. Un plaer, com sempre, Maria Àngels. Fins d'aquí 15 dies.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
4: Molt.
0: És la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, la Maria Àngels Calvo. quina música tan xula ens has portat avui, Sílvia.
5: Moltes gràcies, però ja saps que aquesta és responsabilitat del Gerard, que té un gran
0: Gerard,
5: gust.
0: Gerard, sent com és de jove, té bon gust, eh?
5: Perquè és una persona culta.
0: Sí, és veritat.
5: Perquè és una persona culta.
0: Culta, moltíssim. Vaja, jo el vaig veure i el primer que vaig pensar és cool, aquest nano.
5: No, perquè home, per ser jove, saps que te recordes aquella frase que dèiem quan nosaltres érem una mica més joves, allà de jove encara que sobradament preparat?
0: Sí, el jazz.
5: Doncs ell, no? És un jazz. El jazz. Ell és un jazz.
0: Molt bé. Siguin vostès el que siguin, jo estaré encantats de que ens retrobem demà a partir de les 7 de la tarda i fins a les 10. Ara ja saben que arriba Sílvia Tarragona amb el de nit fins a la mitjanit.
5: Fins a la mitjanit.
0: Que tingui vostè una bona de nit.
5: Igualment, senyor Marín. Fins demà, gràcies.
0: Que passin vostès una bona de nit, també. Fins demà, gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. En marxa la reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU davant la intensificació de l'ofensiva israeliana sobre el Líban. El portaveu del secretari general de l'ONU, Stefan Dujarric, ha reclamat en respectar l'alto el foc vigent des de l'abril. Assegura que estan molt preocupats per l'escalada de l'activitat militar i recorda que els civils mai no han de ser objectiu dels atacs. També ha insistit que no hi ha alternativa a una solució diplomàtica. Fins ara, l'exèrcit israelià ha causat la mort de més de 3.440 persones al Líban des que va iniciar la seva ofensiva el mes de març. El govern de Líban ha assegurat que la milícia xiita Hezbollah hauria acceptat aturar els atacs contra el territori israelià a canvi que Israel aturi la seva ofensiva als afores de Beirut. L'oposició i diversos membres del govern israelià, però, han criticat el primer ministre Benjamin Netanyahu per haver aturat presumptament els atacs a petició del president dels Estats Units, Donald Trump. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns, que també ens deixa altres titulars. El PSOE insisteix que vol esgotar la legislatura, defensa que ha actuat amb transparència davant les investigacions que l'afecten i contraposa la seva resposta a la del Partit Popular en casos de corrupció del passat. Mentrestant, el PP pressiona Junts i el PNB perquè donin suport a una moció de censura i promet eleccions immediates. Montse Mínguez, portaveu dels socialistes, Alberto Núñez Feijóo, líder dels populars, a Mediaset.
2: Les sèries ajudes estan i esto daña la confiança en les institucions i tenemos, además, el precedente, que lo estamos viendo, de cómo funciona el Partido Popular con esa policía patriótica.
3: Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, pues de mejor aliado no van a tener.
0: La factura de la llum i del gas s'encareix aquest juny pel final de les rebaixes fiscals aprovades per l'executiu central arran la crisi energètica. L'IVA de la llum i el gas tornaran del 10% a

0: Ja ha votat el 18% dels docents de l'educació pública catalana que poden decidir si avalen el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. La decisió marcarà el final del curs escolar. De moment, USTEC i professors de secundària han desconvocat les mobilitzacions, però si guanya el no, tots dos sindicats es comprometen a seguir les vagues en línia amb la CGT, que veu insuficient l'acord.
1: Si el col·lectiu rebutja la proposta, el divendres hi ha manifestació a Barcelona.
2: Arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim i aquest acord no arriba.
0: Dijous a les 12 es tancarà la consulta en la qual estan citats gairebé 95.000 docents. En el marc de la reunió anual del Cercle d'Economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el govern mobilitzarà 3.300 milions en inversió pública o privada per accelerar en 6 anys infraestructures estratègiques.
3: Així mateix tenim un altre paquet de 1.500 milions d'euros en preparació per afrontar projectes com el desdoblament de la C-55, la segona fase del tramvia a Tarragona i Reus, els intercanviadors d'autobusos i la terminal ferroviària de Lleida, 4 pivans.
0: També en aquest fòrum, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha retret el veto d'alguns països a l'oficialitat del català a la Unió Europea. Ja ens interessem ara per la previsió meteorològica per a demà. Aimet, Juan Carlos Piña, bona nit.
4: Molt bona nit, què tal? Demà dimarts a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat a la meitat nord durant la tarda, amb ruixats acompanyats de tempesta que al Pirineu podran ser localment forts, amb possibles acumulacions significatives. Les temperatures diurnes baixaran, se preveuen màximes de 34 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Tarragona i 27 a Barcelona. Atenció a l'Empordà i al prelitoral sud de Tarragona, perquè hi ha probabilitat de ratxes molt fortes. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
5: Ràdio 4.
6: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedollador.
6: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
7: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
6: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
7: Bon dia i bona sort amb Bedollador. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
8: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
7: Metròpoli, amb Xavi Collado.

Ràdio 4. Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. I ja tenim l'estiu a la cantonada. No només perquè meteorològicament l'estem patint, sinó perquè aquest dilluns és el primer dia del mes de juny. Ja saben que són el de nit de Ràdio 4, ja saben que els acompanyarem fins a la mitjanit, on al llarg de dues hores pot passar qualsevol cosa, perquè tot plegat està molt revolucionat, perquè tot plegat té un tarannà de rebel·lió mal estrucada, una sensació perpètua i perenne d'inestabilitat que fa que, òbviament, nosaltres

Des d'aquí, des del carrer Roc Boronat, estiguem molt pendents del que passa a l'exterior. La meva àvia Maria, que era una dona molt, molt intel·ligent i molt sàvia, deia que a vegades donava la sensació que tot el que s'explicava, s'explicava més que per ajudar a tabalar. I això és el que ha passat aquesta tarda. Fixin-se, el govern del Líban ha afirmat que el grup Hezbollah havia acceptat frenar el llançament d'atacs contra territori israelià a canvi de que Israel frenés la seva ofensiva als suburbis de Beirut. L'ambaixada libanesa a Washington va fer aquest anunci després de que el president nord-americà Donald Trump expliqués a la seva xarxa Truth Social que s'havia arribat a un acord perquè Israel i Hezbollah paressin els seus enfrontaments. Doncs ja veuen que el que diu Donald Trump a vegades no és exempte de polèmica, bé, a vegades no, gairebé sempre és polèmic, i a vegades també, bé, a vegades no, gairebé sempre aquesta xarxa social Truth Social el que fa és embolicar-la, embolicar-la i embolicar-la. I encara pitjor quan hem sabut que aquest embolic es pot fer horrorosament gran i absolutament imparable. Debat sobre la intel·ligència artificial. Ara que estem tots molt pendents i treballant moltíssim, els asseguro aquí a la Ràdio Pública, per explicar-los com serà la visita del Sant Pare, i tenint en compte que fa només uns dies, en aquest mateix programa, vam examinar l'encíclica que ha fet parlant de la intel·ligència artificial, avui hem sabut que aquest estri amenaça la ciberseguretat a una velocitat mai vista. Una coronel de la OTAN, Mielta Groenvelt, ha advertit del pas aterrador cap als drons autònoms que decideixen estratègies i objectius sense necessitat d'humans. Vaja, allò que havíem vist a les pel·lícules de ciència-ficció sembla ser que serà una realitat. Malgrat tot, nosaltres hem de viure en una tessitura i en una societat que fa que hi hagi alguna cosa que ens preocupa i que és, com sempre, la vivenda. Saben vostès que la majoria dels joves viuen amb els seus pares i no ho fan per comoditat o perquè vulguin? No, no, ho fan perquè els és gairebé impossible trobar una solució habitacional. El 76% viuen amb els progenitors. Només aquestes xifres tan impactants les supera Corea i Itàlia. I a més, no només viuen allà perquè no tinguin possibilitat de, bé, pagar un lloguer o comprar-se una casa, sinó que fins i tot els hi hem de dir que falten residències d'estudiants. Els llogaters ja tenen que destinar la meitat del salari a pagar lloguer. Els habitants de Barcelona són els més pressionats, amb el 76% dels ingressos. Però aquí no acaba tot. Ja els aviso, avui un dia massa bo no tinc i tampoc tinc gaires bones notícies que comentar-los. Segons hem pogut saber avui, amb tota l'algarabia, l'alegria, l'emoció i l'excitació de veure el Sant Pare, alguns veïns del carrer Rosselló, que és per on passarà el Papa Mòbil aquí a la ciutat de Barcelona, han posat a lloguer els seus balcons. El preu? Tic-tac, tic-tac, tic-tac, 500 euros per balconada. Clar, si vostès viuen en aquesta zona de Barcelona i poden veure mentre es prenen un granissat de llimona al Sant Pare, poden fer negoci si lloguen aquestes balconades o finestrals per 500 euros la peça. Ha creat molta polèmica el concert de Bad Bunny a Madrid i també a Barcelona. Aquella caseta on, per cert, només veiem noies guapíssimes, joveníssimes, moreníssimes, primíssimes i totes les íssimes que vostès es puguin imaginar, i que en parlarem amb la Helena Crespi, avui l'hem pogut veure a l'Idealista. Aquella caseta d'aquest cantant porto-riqueny on es trobaven les persones VIP que formaven part del seu concert s'ha vengut, entre cometes, en aquest portal per denunciar la crisi de la vivenda. Aquest anunci fake en el portal ofereix per 1 milió d'euros l'immoble que el cantant porto-riqueny, ja ho saben, utilitza els seus concerts, això sí, només pels personatges VIPs. Parlant de VIPs, saben vostès que si tenen 10.500 euros poden contractar un personal shopper? Però no per comprar roba o sabates, no, no. Ara, l'última moda és que per aquesta quantitat, torno a repetir, 10.500 euros, vostès poden tenir un assistent personal que els hi trobaran el pis més interessant. Ja ho veuen, A mi m'agradaria tenir un altre to i m'agradaria explicar que tots són flors i violes, però crec que no ho aconseguirem. El que sí els hi podem dir, i aquesta és una bona notícia, que augmentar el cervell el que fa és que la cultura
sigui un vehicle necessari perquè la nostra capacitat cognitiva vagi més endavant. Un recent estudi del University College London indica que participar en activitats artístiques el que fa és frenar l'envelliment tant com si anéssim al gimnàs. Ja ho veuen. Aquest 1 de juny del 2026 té molts continguts i molts continents, però aquest 1 de juny del 2026 també ens ha deixat una notícia que a mi em sembla molt tendra. Vostè segur que són amants com jo de les pel·lícules de Clint Eastwood. Aquest senyor va fer ahir 96 anys. Doncs el seu fill Kyle ha dit que es retira definitivament i no intentarà el rècord de la longevitat, és a dir, que no farà cap altra pel·lícula. Però ens queden les seves sensacions, es queda la seva manera finíssima de veure el món i ens queda sobretot el seu record, encara que sigui viu. Com ens queda avui el que està relacionat amb una senyora que serà la protagonista de la secció cinematogràfica de Dani Agudo, del mestre Agudo. Avui, tal dia com el 1 de juny de l'any 1926, naixia Marilyn Monroe. I hem pensat que farà bo escoltar una de les cançons de les moltes que va interpretar. En lloc de sentir-la amb ella, escoltarem Steve Tarrell, un gran crooner nord-americà que va fer un disc dedicat a Marilyn Monroe. I'm Through With Love és una de les moltes cançons. Escoltin, disfrutin. I'm

Ai, mirin, sí, perquè he de dir una cosa per una altra. Soc cursi, soc antiga senyorial com Lisboa i aquestes cançons m'emocionen. Que bonica aquella època, no?, quan algú et deia el que diu Steve Tyrell i abans deia Marilyn Monroe. I'm Through With Love és una peça fantàstica que fa estiu, fa primavera i fa... bé, per què no? L'erotisme que sempre, sempre, sempre oferia Marilyn Monroe amb tot el que feia. Així doncs que avui convidem els oients de Ràdio 4 a recordar aquesta gran actriu que va ser una dona cultíssima, una dona que fins i tot, com avui deia un editorialista a un diari nord-americà, anava en contra de la moda perquè sempre, sempre, sempre intentava mostrar-se com una dona normal, una dona natural, i que va ser molt més que una icona cinematogràfica, va ser una icona universal i cultural. Així hem començat el programa. Es queden? Som-hi!

0: de nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb tot l'equip de radiofonistes, de periodistes, de realitzadors que fan possible aquest programa cada dia entre aquesta hora i la mitjanit. Bona nit en nom d'en Pau Robert, en Gerard Travé, el nostre sotsdirector, en Julio Leal, i una nova incorporació al programa, l'Edu Ortega. Així doncs que molt benvingut. Ja saben que tenen un telèfon aquí a punt i en punt que poden utilitzar quan vulguin, 900-454-455, perquè necessitem saber no només que són a l'altra banda, sinó que el que els hi expliquem els implica directament i d'alguna manera fan que puguin entendre el món d'una altra manera, d'una altra circumstància, amb un altre to i amb una altra carència. La gent gran, que tant ens ocupa i ens preocupa, en Pedro Cano és el director de Gent Gran, aquesta nova manera que té el president Salvador Illa d'explicar que la gent que té expertesa a la vida importa. Conversarem amb el senyor Cano, fa només 9 mesos que ha acceptat aquest càrrec, que forma part d'aquesta manera que, bé, a la Conselleria de Benestar Social té de donar vida a les persones que van cap a una edat longeva i interessant, i passarà per aquest estudi d'aquí uns minuts. Després, Helena Crespi. Més tard, com els deia, celebrarem el centenari de Marilyn Monroe amb Dani Agudo i acabarem el nostre programa conversant amb el flamant guanyador del Premi Alfaguara aquest any, El Ejército Ciego, David Toscana, aquest escriptor mexicà. Explica una història real, la història d'un emperador bizantí que va decidir cegar, extirpant-li les òrbites oculars a un equip sencer, a un exèrcit sencer. És una història que explicada així sembla molt truculenta, sembla molt fosca, però els asseguro que no ho és en absolut. Així doncs que aquest és el menú per avui, 1 de juny del 2026. Espero que els hi vingui de gust, perquè tot just comencem a caminar. En aquesta societat menys tenidora que tenim, i vostès diran, ai, com diria una amiga meva de Saragossa, dale Juanico al tambor, diran, altra vegada Sílvia Tarragona està posant els peus fora de la finestra perquè està explicant una realitat que potser no és tan fosca. Mirin, la nostra obligació, perquè som periodistes de la ràdio pública i ens mou el rigor i la voluntat de servei, és explicar-los ras i curt el que hi ha. I no estem passant per un bon moment. No estem en una tessitura agradable, en una tessitura on tot sigui transversal i on hi hagi moltes possibilitats perquè persones que poden formar part de col·lectius que d'entrada haurien de ser cuidats, que s'hauria de tenir cura d'ells, estiguin a vegades menystinguts per alguna cosa tan dura com l'edatisme. Com que ens molesta moltíssim i com que nosaltres ja comencem a tenir una edat, 58 per ser més exactes, i com que estem embolcallats de persones grans que estimem i necessitem, hem convidat el primer director de la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pedro Cano. Crec que el que ens explicarà el senyor Cano és molt interessant perquè és la manera com el president Illa ha posat el focus, i el govern de la Generalitat per suposat, en aquesta bellesa en B alta i B baixa, que ha de ser proactiva, que ha de ser respectada, que ha de ser estimada, i que sobretot ha de tenir alguna cosa que a mi m'interessa moltíssim a aquesta edat en la que ja comencem a entrar, que és marge de maniobra i independència. Un ha fet a la vida el que ha pogut fer, amb més bona sort, amb menys mala sort, amb més bon criteri, més mal criteri, però el que es mereix, ja quan comença a pentinar cabells blancs, com deia el tango, decidir per la seva vida el que vol fer. En Julio Leal és el nostre sotsdirector, ara li presentaré a vostès el senyor Cano, i ens ha fet un informe per explicar quina és la situació real d'aquesta gent gran que l'altre dia ho dèiem, que es jubilen, però que una vegada jubilen pensen, i ara què passa? Julio Leal, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia. Anem a fer un repàs a la situació que tenim davant, perquè a Catalunya més d'un 20% de la població en té més de 65 anys i com a dada a tindre en compte, hi ha més de 3.000 persones centenàries al llarg i ample del nostre territori. Sens dubte, unes xifres que reflecteixen un canvi demogràfic molt important a la nostra societat. Però en quina situació se n'arriba a aquesta etapa de la vida? Què volen fer els nostres majors una volta arribat l'hora de la seva jubilació? Podem parlar d'una nova etapa que per a moltes d'elles pot ser semblant a una segona joventut? El panorama de la nova longevitat és molt divers i s'ha de donar resposta a tot el món. Per tal d'atendre aquest nou paradigma, com bé deies, la Generalitat de Catalunya va crear la Direcció General de Gent Gran i amb el seu responsable anem a compartir els pròxims minuts així, al de nit.
1: Vinga, doncs aquí al de nit, com diuen Julio Leal. Parlarem amb Pedro Cano, que ja els hi presentem. Senyor Cano, bona nit.
3: Molt bona nit, Sílvia. Molt bona nit, Julio. Julio, i a tots els oients de Ràdio 4.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos, director, perquè la veritat és que nosaltres aquí en aquest programa tenim algunes obsessions. Li comento l'obsessió de l'educació, l'obsessió de la sanitat pública i l'obsessió per la gent gran. Perquè penso que estem en una societat en la que hi ha una àmplia visió de la gent gran d'una manera molt menys tenidora, com si la gent gran, i perdoni, només poguessin anar, que els que hi van, em sembla fantàstic, a Benidorm a ballar els pajaritos. I no, hi ha una part d'oci, hi ha una part lúdica, però també hi ha una part en la que hem de pensar que aquella persona, quan comença a fer-se gran, no canvia, no és un altre ser humà, no té altres interessos, no té altres aptituds i altres actituds, no? I em dona la sensació que l'edatisme cada vegada és més imperant a la nostra societat.
3: L'edatisme ho acaba impregnant quasi tot, no? I ho dèieu molt bé amb el resum i amb les dades que heu compartit per començar el programa. Som la primera generació que tenim per davant poder viure fins als 70, 80, 90, fins als 100 anys, no? Per tant, estem guanyant uns 20 anys més de vida al que ho feien les generacions anteriors. I tu també ho plantejaves, Sílvia. És un període de temps molt gran. Si penses a aquest període entre els 65 i els 100 anys, és molt més que el que va des de que naixem fins que som persones adultes. Per tant, hi ha moltes etapes dintre d'aquesta maduresa, d'aquest envelliment, d'aquesta bellesa, i per tant hem de poder preveure què farem en l'etapa en què estem, en una nova tercera edat, en una nova tercera edat en la qual podem ser totalment actius, independents, i mantenir una molt bona qualitat de vida, i la que farem amb la nova quarta edat, que seria quan realment la persona gran té una situació de dependència i necessita ajuda. El que no podem és ficar dintre del mateix pot una persona de 65 o de 70 o de 75 o de 80, que té una bona gestió de les seves malalties cròniques i pot fer una vida independent pràcticament com ho feia quan tenia 60 i pocs, no? Uh-huh. A més, amb els avantatges que suposa haver deixat de treballar. Per tant, si vol tenir una activitat, es dedicarà a el que realment li agrada, però no amb la pressió laboral que hem tingut fins que ens jubilem, no? Per tant, ja veus que les possibilitats que tenim per endavant són molt més àmplies que les que tenien generacions anteriors, i per tant hem de saber aprofitar-les i també hem d'aprendre com gestionar-lo.
1: Fixi's que vostè està parlant de la gent gran i a la Universitat de l'Expertesa, una persona molt propera i molt, molt estimada per mi, està anant en aquesta universitat, està fent cursos per mantenir-se actiu, per estudiar, per anar endavant. La longevitat, és una inversió, i perquè dona la sensació, si ho dèiem amb el Julio abans a la reunió, que tot allò que està relacionat amb la gent gran és treu que fas nosa, no? És a dir, ens costes diners, ens dones problemes, perdoni que sigui tan dura, però és que molta gent ho pensa així, i vostè explica, i el president Illa té aquesta obsessió tan sana, penso, que és entendre d'una vegada per totes que la gent gran viure anys és una inversió.
3: És clarament una inversió. En primer lloc, perquè les persones grans hem contribuït a la nostra societat quan estàvem en l'etapa laboral activa, i continuem contribuint quan deixem d'estar en aquesta fase activa, en molts sentits, amb la nostra experiència, amb el coneixement que hem acumulat, amb la participació, amb el voluntariat, amb molt diverses versions. I finalment, quan en algun moment de la nostra vida necessitem aquesta ajuda, aquest suport amb les cures de la vida diària, també estem aportant a la societat, perquè estem generant una sèrie de serveis de dependència i de cures que també generen riquesa i generen no només benestar social, sinó també un benestar econòmic per la societat. Per tant, no es pot veure l'envelliment i la longevitat com un problema, és més aviat una gran oportunitat de país de dotar-nos de més serveis, de més qualitat i de més avantatges per quan arribem a aquesta etapa de la vida.
2: Quins serien els objectius de la seva direcció general?
3: Mira, els objectius d'una direcció general que és de nova creació han de ser concrets a l'inici, i després ambiciós, tot l'ambiciosos que es puguin. I hi han dos objectius molt clars. El primer és desplegar tot el que és l'estratègia per una societat longeva, que és el compromís que té el president Illa de fer aquesta acció de tot el govern respecte a les noves possibilitats de l'envelliment i la longevitat. Aquesta és una prioritat claríssima, és a dir, treballar amb tot el, amb tot el govern, amb tots els departaments que integren el govern, en trobar quines coses hem de fer, quines coses hem de canviar i quines coses hem d'aportar per tenir precisament totes aquests avantatges que li esmentava abans a la Sílvia. Aquesta seria una prioritat capdalt. I la segona és reactivar tot el que són els elements participatius de les mateixes persones grans en la definició de les polítiques públiques. L'element més capdalt de tot això és el Consell de la Gent Gran de Catalunya, que l'hem reactivat, hem renovat els seus càrrecs i estem posant-nos en marxa perquè es revigoritzi i tinguem grups de treball que també ens aportin en la definició de les polítiques públiques. Aquestes serien les dos fonamentals. Però després hi ha altres de secundàries que no són menys importants, que és donar a conèixer precisament totes aquestes possibilitats en el territori. Ahir estava a Sant Hipòlit de Voltregà, aquest dimecres seré a Reus, el cap de setmana estaré per les Garrigues. Per tant, escoltar molt a les persones grans i als seus representants en els consells consultius que hi ha a cada territori, i després també explicar el que volem fer per poder rebre precisament les seves aportacions i incorporar-los des del minut zero, precisament en aquesta definició.
1: Fixi's que la setmana passada en Julio i jo comentàvem alguna cosa a través de la ràdio, bé, de fet desenvolupàvem aquesta notícia, el fet de que, ho sap millor que jo, el Congrés de Ministres espanyol ha donat via verda a que les persones que estan jubilades puguin tornar a treballar amb una sèrie de particularitats molt concretes que ja vam explicar amb un advocat aquí al nostre programa, no? Als Estats Units, vostè ho sap millor que jo, que ha treballat amb persones amb demència fora d'Espanya, al Regne Unit, no conec gaire què passa a Anglaterra, però sí conec molt bé el que passa als Estats Units, perquè hi vaig viure molts anys, i bé, allà sí que efectivament les persones grans que tenen una àmplia expertesa en el món directiu poden transformar-se en becaris VIPs, no? Becaris sèniors, i poden tornar a treballar i oferir aquesta expertesa a sectors tecnològics, sectors mèdics, sectors de l'empresa. Clar, per poder fer això que vostè diu que és tan interessant, no? Oci, creixement personal i continuar portant, cal alguna cosa molt important també, senyor Cano, que és economia. I desgraciadament no tots els avis tenen aquesta economia. Desgraciadament no totes les pensions són positives. Moltes d'aquestes pensions que els avis tenen les comparteixen com bonament poden amb els fills i amb els nets. Avui parlàvem, per començar el programa, d'aquest tant per cent de joves que encara viuen a casa els pares i els avis perquè hi ha un problema real de vivenda al nostre país. Així doncs, que com ho farem per bé, esperonar aquests jubilats o aquestes persones sèniors que tenen una bona economia i aquells altres que no la tenen per raons vàries i per raons múltiples que en qualsevol cas no són la seva responsabilitat, no?
3: Preguntes complexes no poden tenir tampoc respostes simples, Sílvia? Però la solució ha de ser necessàriament polièdrica, en el sentit de que qui pot aportar i vol continuar aportant de manera retribuïda pugui fer-ho, tal com ha començat a dissenyar-ho el govern de l'Estat, però també amb el voluntariat, amb la mentoria de les persones grans respecte als estudiants que estan començant, per exemple. Hi ha moltes maneres de poder aportar. I després, el que hem de desplegar dintre d'aquesta estratègia per a una societat longeva són mecanismes dintre les polítiques públiques que ens ajudin a qui ho necessita rebi aquest tipus de suport. Però per fer tot això cal una cosa que a vegades ens oblidem quan parlem de drets socials o quan parlem de serveis a l'atenció a les persones, no? Que és que estan aportant no només un valor social en el sentit justament del que tu m'estaves preguntant, sinó també un valor econòmic. I el valor econòmic de tot aquest sector de l'envelliment i de la longevitat l'hem de posar sobre la taula per demostrar precisament que tot el que s'està posant com inversió, això retornarà a la societat amb millors serveis, però també amb més riquesa, amb més emprenedoria, amb més innovació, amb més capacitat de fer coses. Si no posem sobre la taula el valor que han aportat i que poden continuar aportant les persones grans i els serveis que envolten aquestes persones grans, és molt complicat que des dels departaments d'economia ens aportin o ens ajudin a trobar aquestes inversions o aquest finançament per fer tot el que és necessari per arrodonir tota aquesta estratègia.
2: Sílvia acaba de fer referència al tema de l'habitatge. És una qüestió també molt important perquè persones majors a voltes es queden a soles a la seva casa i se'ls queda gran, no? S'està pensant també en altres formes, no, de compartir habitatge amb altres majors. Això pot ser una solució per a ells?
3: Mira, precisament aquest cap de setmana sortia un article a la premsa editada a Barcelona que parlava precisament d'això, no? Dels habitatges compartits. A Barcelona, a Catalunya, hi ha una fundació que fa aquest tipus de solució, que ofereix aquest tipus de solució, i a València també hi ha una altra que ho fa. És una opció més. Els habitatges, el problema dels habitatges afecta tota la nostra societat, i el que hem de fer és obrir el catàleg de possibilitats perquè les persones que vulguin i puguin continuar visquent a casa seva amb els suports necessaris puguin continuar fent-ho, amb habitatges, amb serveis una miqueta més especialitzats per a aquestes persones grans i que permetin que puguin continuar visquent a la comunitat, al seu barri, i no necessitin impepinablement acabar visquent en una residència quan podien continuar fent-ho a casa seva. Per tant, la feina és d'ampliar el catàleg d'opcions que estem posant sobre la taula i les opcions que aquestes persones puguin triar realment el que volen, i el que volen i ens expressen és poder viure més temps a la seva comunitat, i al seu barri i al seu domicili, si és possible.
1: Clar, som en directe a Ràdio 4, que no estem dient amb el senyor Cano, que és el recent Pedro Cano.
3: 9 mesos, ja.
1: Diu 9 mesos, ja. Escolti, però és que 9 mesos en política és molt poc o molt, què li sembla?
3: Algunes vegades em sembla molt i algunes nits em sembla molt poc, Sílvia.
1: Ja m'ho imagino, ja. És la persona que el president Illa li ha encarregat aquesta tasca tan, tan important, i a més a mi em sembla tan, tan bonic, que si em permet, en política, que és donar aixopluc a totes les persones grans que ens estan escoltant, que són i com a som a MEMA moltes. Parlàvem d'això que deia el Julio, que és molt interessant, no?, de com convivim en la nostra vida, persones que estan soles, que se'n van a viure amb una amiga, no? L'altre dia comentàvem amb l'Helena Crespi, que ara d'aquí uns segons escoltarem, que les dones, quan es queden soles a certa edat, el que fan és viure entre elles juntes, que no tornen a tenir parella masculina. Això és el que diuen les xifres, eh? No voldria jo posar el dit a la nafra. Però, esclar, fer això és complicat. Si hi ha viure en parella és complicat, senyor Cano, viure amb persones que potser hem crescut juntes però hem fet evolucions psicològiques diferents també és complicat. Anar a una residència geriàtrica, la majoria de les persones que conec d'una edat important volen quedar-se a casa. Però tornem altra vegada al pal de paller que vostè deia, l'economia, no? Si no hi ha capacitats econòmiques per tenir un bon sector serveis, malament rai, no? És a dir que el futur a vegades pot ser una mica complicat per les persones grans.
3: Jo crec que el futur sempre té un punt de complicació, però també té un punt d'esperança, i jo voldria posar-me més en aquest punt d'esperança i d'oportunitat. Crec que les possibilitats que tenim ara, tant en tecnologia com en disseny de nous tipus de serveis, són bastant més grans que fa 20 anys quan es va aprovar la llei de dependència. Per tant, hem de ser capaços com a administracions públiques de teixir i de dissenyar un nou catàleg de serveis que sigui més ampli i que, per tant, permeti adaptar-se més exactament a les necessitats i a les decisions de les persones grans. Quan fa 20 anys es va aprovar la llei de dependència, el tipus de serveis que s'estaven oferint a les persones que necessiten aquestes cures en les seves activitats de la vida diària era molt limitat. Eren serveis d'ajuda a domicili, centre de dia i residències. Avui hem parlat dels habitatges compartits, hem parlat amb el Julio dels habitatges amb serveis per persones grans, però hi ha una teleassistència de nova generació que permetria fer telemonitorització de certs paràmetres de salut i, per tant, donar més continuïtat a la persona al seu domicili, i amb elements que fa 20 anys no teníem. I una de les tasques que ens hem posat a la nostra llista d'accions del Departament de Drets Socials i Inclusió amb la consellera Martínez Bravo és dissenyar precisament un nou pla, un nou model de cures, un nou catàleg que ens permeti aquesta flexibilitat que fa 20 anys no era tan possible. Avui sí ho és, i tan dolent és que una persona que necessita estar en una residència no pugui ser-hi perquè no troba la plaça, com que una persona que vulgui continuar visquent a casa seva hagi d'anar a una residència perquè no té altra opció. Per tant, hem d'ampliar aquestes opcions, fer més diversa les capacitats que oferim com a administracions públiques, i això ha de ser, sens dubte, un dels fruits del desplegar aquesta nova estratègia i de la feina que fem des del Departament de Drets Socials.
1: Vostè deia una cosa molt, molt interessant, perdoni, senyor no. Cano, que és que més de 50.000 persones treballen en tasques relacionades amb l'economia de les persones grans, i això mou més de 10.000 milions d'euros.
3: Això era l'any 22.
1: L'any 22, sí, sí. Però si aleshores movia 10.000 milions d'euros, no puc imaginar el que estem ara.
3: Pues mira, jo espero que a final d'any Acció, que és l'entitat de l'administració pública catalana que va fer precisament aquest informe, té el compromís d'actualitzar-lo abans de final d'any. I jo crec que ens anirem a unes xifres que ens anirem cap als 12.000 milions d'euros i cap a les 60.000 persones ocupades en aquest sector d'activitat econòmica.
1: Per això dèiem abans, amb Julio, que la gent gran no és alguna cosa que ens dongui un problema. I ho dic des del sarcasme més absolut, eh?
3: No
1: és la pedra a la sabata. Tot el que està relacionat amb la gent gran, serveis d'infermeria, de fisioterapeutes,
3: de cures,
1: vostè està treballant durant molt de temps amb persones que han tingut demència, persones que estan a una edat en la que necessiten ajuda, que aquesta situació que té a veure amb el fet també amb el procés d'envellir, dona feina, permetin que parli clar, dona feina a moltes altres persones que el que fan és que
3: genera activitat econòmica, retorna a la societat en forma d'impostos, de més benestar, no només per les persones que reben el servei, sinó per les persones que estan treballant amb això.
1: Quan vostè parla amb gent gran, per exemple, a les Garrigues, no? Quan hi anirà aquest
3: dissabte,
1: cap de setmana.
3: Dissabte vinent.
1: Doncs imagini's, dissabte que vostè serà a les Garrigues. Què és el primer que li diuen les persones grans amb les que parla?
3: Em parlen de que volen ser escoltades, de que volen participar, de que no volen que algú decideixi per elles, en general, uh-huh. amb les seves decisions personals i també amb la política. I per això deia al principi que el primer que faig és escoltar-los, perquè hem d'escoltar el que volen i com ho volen. Si no, faríem un tipus d'acció política que no és l'adequada i dissenyaríem solucions que no són les que ells busquen, no?
1: A més, això de que els diguin gent no els agrada gaire, han de ser persones grans.
3: Sí, gent ho assimilen molts d'ells com un col·lectiu massa gran. I al final cadascun és un món, no? Tu deies, feies un símil amb les companyes que poden anar a viure juntes a un pis. Això és com quan fas un viatge amb uns amics, que al principi del viatge eren molt amics, i després del viatge
1: te n'adones que no.
3: Hi havien hagut friccions, no? Per tant, cadascú és un món i al final hem de dissenyar solucions que permetin que cadascú trobi el lloc que li toca i el lloc que millor li pot donar servei.
1: Julio, per acabar.
2: Jo m'agradaria que, aprofitant que tenim a Pedro Cano nosaltres, que enviar un missatge a les persones majors que estan escoltant-nos ara mateix. Què podem dir-los? Perquè són persones que tenen ganes de fer coses.
3: Que s'apropin en els seus ajuntaments o en els seus barris a les associacions que existeixen moltíssimes en el país, que facin tota la vida comunitària i activa que puguin, que busquin dintre del tot el catàleg d'activitats que fan tots els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya pensats per ells, que s'involucrin, que s'impliquin, que participin, i que quan necessiten ajuda o veuen alguna cosa que no està bé, que també ho diguin. És a dir, que siguin actius, proactius i elements centrals del que són les seves vides en el màxim de temps possible.
1: Perquè així segur que el temps serà molt més llarg.
3: El temps serà més llarg, de més qualitat, i al final tindrem una societat millor, no només per ells, sinó per tots nosaltres.
1: Doncs amb aquesta frase tan meravellosa ens quedem. Ens ha vingut a veure Pedro Cano i li agraïm moltíssim que ens hagi vingut a veure aquestes hores.
3: A la teva disposició per quan vulgueu i a la disposició de tots els oients de Ràdio 4.
1: Gràcies. El primer director de la gent gran de la Generalitat de Catalunya, 9 mesos, ja mirin com se n'en recorda el senyor Cano, i duien nits aquelles que no puc dormir massa bé, però estic segur que la feina que estan fent, com sempre, és magnífica. Senyor Cano, gràcies, bona nit.
3: Moltes gràcies a tu i a Júlio.
1: Gràcies.
2: Bona nit.
0: De nit, amb Sílvia Tarragona.

0: 3 minuts només i arribarem al punt just de 3:15 de la nit. La veritat és que tenim dos ulls, però n'hauríem de tenir molts més. Hauríem de mirar, òbviament, cap al Líban, hauríem de mirar cap al Vaticà, on ja el Sant Pare s'està preparant per aquest viatge oficial que la setmana vinent vindrà aquí al nostre país i que, sense cap mena de dubte, tots ens deixarà amb un bon gust de boca i també molt preparats per saber què és el que passa a l'exterior. Mirin, acabem de saber que Taylor Swift, la cantant nord-americana, bé, serà una de les veus que configurarà la banda sonora de Toy Story 5a part. Sembla ser que la cançó que interpretarà és I Knew It, I Knew You. O sigui que, bé, serà qüestió d'estar molt pendents del que passa amb Taylor Swift, que en aquests moments està a Los Angeles gravant aquesta cançó. També molt pendents dels Premis Max que s'estan concedint en aquests moments a la ciutat de Mèrida. I també molt pendents d'una última hora que m'ha deixat astorada. Mirin, Roland Garros ha imposat una sanció de $65,000 al tenista del Paraguai Daniel Vallejo per haver assegurat en una entrevista que el partit que va perdre contra el francès Moïse Koanem va ser perquè l'havia arbitrat no l'havia arbitrat un jutge, sinó una jutja. És a dir, si en lloc de l'àrbitre hagués estat Ana Carvalho, hagués estat un senyor, diu el tenista Vallejo que hagués guanyat el partit i per això no han estat per masses romansos i li han imposat una multa de $65,000. Déu-n'hi-do! Helena Crespi, bona nit!
1: Déu-n'hi-do! No, jo, Sílvia, et prometo que al·lucino que dia d'avui encara es puguin dir aquestes coses.
0: Encara estem així. És que mira, jo ho anava explicant, ho anava entomant, ho anava entenent, perquè aquesta és una notícia d'última hora que ens han facilitat els nostres serveis, els nostres companys dels serveis d'esports d'aquesta casa, i pensava, no pot ser, no pot ser. També és veritat que avui tenim un dia molt, molt esgotat perquè estem preparant, òbviament, tot allò que està relacionat amb aquesta visita imminent al Sant Pare, però mentre anava llegint pensava, hi ha una part Tarragona que no estàs entenent. Doncs no, aquest senyor en ple segle XXI l'han expedientat per això, ha dit que ell va perdre perquè, clar, perquè com no hi havia un senyor d'àrbitre, sinó una senyora, doncs, clar, va ser més dura, més misericorda, la qual cosa vol dir que quan un senyor juga a tennis i l'àrbitre és un home, vol dir que l'afavoreix. Home, jo això penso que si ho sabés o ho hagués escoltat Rafa Nadal, s'hagués emprenyat moltíssim, Helena, perquè, vamos, no al lugar, com diuen els clàssics, no a lugar.
1: Molt fort. I que bé, però, que des del Roland Garros hagin fet aquesta sanció, no sé si estic a favor o no, de sancions econòmiques, no sé què faran amb els diners, però que no s'hagin quedat amb la boca tancada, que hagin dit que, evidentment, una declaració com aquesta no té ni lloc, no hi té cabuda en un espai com aquest campionat. És que només faltaria, no? Per tant, com a mínim, ara, si un senyor diu aquestes coses, mica en mica es va posant l'ull damunt d'aquestes grans bajanades que diuen segurament quan aquesta masculinitat, segurament força masclista que té aquest senyor Vallejo, ha estat tocada perquè una dona, segons ell, no podia fer de jutge d'un partit de tennis. Mare de Déu.
0: Efectivament, perquè les dones no podem ni sabem jugar a tennis i, a més, no sabem diferenciar el bé del mal. Bé, deixem-ho córrer. 900-454-455 en directe a Ràdio 4, ja saben, el de nit. Bé, Bad Bunny, que aquests dies és a Madrid oferint un recital i un concert d'aquells que són elèctrics, també va passar per Barcelona, té aquella casita VIP, no?, on ve, doncs, hi passen els convidats que formen part del Very Important Person, no?, de la categoria de VIP. Avui han dit que és classista aquesta caseta, que és contradictòria amb el seu discurs. De fet, a l'editorial hem recordat que un dels molts portals que ven cases a l'estat espanyol ha fet un fake i ha dit que bé, que ven aquesta casita per 1 milió d'euros, no?, evidentment, per fer broma. Però el que avui comenta la premsa és que, fixa't tu quina casualitat, en aquesta caseta de Bad Bunny només hi ha noies guapes. Les dones que configuren el paisatge musical i l'estatus quo d'aquesta casita són dones especialment guapes. A veure, que no tenim res en contra de les dones guapes perquè tu i jo en som, però sí que són dones que estan tallades totes pel mateix patró, Helena. I quan ho he llegit avui al País he pensat, doncs, Batua, tenen raó.
1: Sí. De fet, possiblement també té aquest punt classista, no? De només deixar entrar segons quines persones que formin part de l'elit, no? Malgrat, doncs mira, les afortunades ben contentes que estan. Però si a més fem aquesta segona mirada, té certa lògica, perquè sovint, i és el que diem, res en contra de les persones guapes, només faltaria, però crec que és important ser conscients de que si tens una bellesa normativa, entres dins d'aquest patró estètic, tens el que s'anomena privilegi estètic. És a dir, que tens les portes obertes de llocs on les persones no normatives doncs no hi tenen accés. I crec que això també és important reflexionar-ho, no? per veure realment a quin tipus de persones donem cabuda. També és cert, Sílvia, que les persones que tenen aquest privilegi possiblement de classe, si no tenen el privilegi estètic, potser poden pagar per dic arreglar-se entre cometes perquè ens entenguem, però sí que és cert que generalment moltes de les persones que accedeixen a la cirurgia estètica per millorar-se i encaixar en aquest model normatiu, en pillis l'ironia, doncs segurament és perquè ho poden pagar. Llavors el que acaba passant és que la major part de la gent que té diners també acaben queixant en un model estètic concret perquè pot pagar-se les intervencions per acostar-se en aquest model. No sempre, evidentment, encaixa, perquè també sabem que hi ha molta gent que no té el privilegi econòmic que acaba en espais no molt professionals per també fer-se intervencions, però llavors estem com unificant, no, el paisatge, fent que tothom sigui més o menys d'una manera, que és com aquest model normatiu ens diu. Molt bona reflexió, molt bona reflexió aquesta.
0: Fixa't que bé que l'Helena Crespi, amb el mestratge que la caracteritza, es porti per aquests camins, perquè avui els volíem parlar precisament de com el diari La Vanguardia alertava dels cossos Ozempic que acaben al quiròfon. Aquest aprimament ràpid que fa? Doncs que hi ha una flacidesa a la pell brutal i per això 9 de cada 10 cirurgians estètics declaren un augment de la seva activitat per corregir aquesta flacidesa, no només a la panxa, sinó també a la cara. Però clar, és que aquesta operació té un cost de no inferior a 11.000 euros. No tothom es pot permetre el luxe de pagar 11.000 euros per fer-se aquest retoc, per treure's la grasa i el greix de les abdomen, per canviar la cara. Ho dic perquè en aquí també hi ha un punt de classisme, Helena, que podríem lligar amb una cosa que avui tu m'has ensenyat i que jo desconeixia, que és el hugging, que em sembla l'aberració més profunda i més gordofòbica que hagi sabut mai i hagi conegut mai. Quan vostè vulgui, doctora Crespi, il·luminins.
1: Clar, és que està tot relacionat. Jo pensava, és que és un negoci rodó, no? És a dir, qui està comercialitzant aquests medicaments per convertir-los en productes per un aprimament ràpid, està creant un negoci rodó, perquè és això, no? És a dir, tu quan perds pes d'una manera certa, amb una velocitat tranquil·la, diguéssim, a mesura que perds pes, doncs l'elastina del cos... Tinguem en compte que no sóc cirurgiana, no sóc metge, val? Però pels coneixements que tinc puc pensar que l'elastina del cos fa que doncs, tot torni més o menys al seu lloc. Però clar, si ho accelerem, no donem temps a que aquestes substàncies facin el seu efecte i llavors ens queda una flacidesa extrema. Literalment jo he vist molts vídeos de cossos amb pallaringues, no? Que això sempre passa després d'aprimaments, no? de perdre pes molt de pressa. Llavors, pas 1, medicament, no? La punxadeta, pas 2, la cirurgia estètica per retallar la pell sobrant. I aquí tenim aquest negoci rodó en el que només hi poden accedir, doncs, evidentment, les persones amb cert poder adquisitiu i que després, les persones que no assolim aquest nivell adquisitiu, posem molt més en risc la nostra vida perquè és possible que vulguem el mateix, però al no disposar dels diners, acabem contractant els serveis de persones que potser no estan tan preparades, no? I aquesta pressió estètica que ens va amb els quilos, amb la cara, amb tot el cos, doncs també afecta la zona de la vulva, no? Perquè sempre... Fixa't que s'està fent... Almenys que el meu algoritme segurament està molt esbiaixat en comparació amb el de molta altra gent, però m'apareixen moltes informacions sobre cirurgies vulvars en la que es retallen llavis que neixen a l'interior però que com que sobresurten, doncs sembla que estèticament no queda del tot bé cosa que és mentida, evidentment, però, clar, els llavis que tenen els genitals que queden com més amagadets i més uniformes, uh-huh, són els genitals infantils. Llavors, moltes vegades, les dones adultes reben molta pressió perquè els seus genitals acabin semblant-se a aquests genitals infantilitzats, no? I a les dones, en general, doncs, el cos se'ns fa gran, evidentment, no? I els llavis també canvien, es transformen en funció de què hagin passat, muten una mica, i aquestes transformacions no són benvingudes per aquest model de pressió estètica, que no només et retalla els llavis, sinó que et fa aquest hugging, que és aquest afegir, doncs, com aquest... no sé quina substància utilitzen, però imagino que deu ser quelcom similar al Botox, no? El mateix que et fan els llavis de la cara, que et fan, doncs, en els pòmuls, que fan en d'altres parts del cos, també ho fan amb els llavis de la vulva i estan engruixudint llavis vulvars perquè tinguin una turgència, siguin més molsuts, no? Pues com més infantilitzats, també. O sigui que tenim packs complets per canviar-nos tot el cos, evidentment, si tenim diners, està clar.
0: No, i si tenen diners i si, a més, tenen la capacitat per voler-se tornar a enamorar, perquè avui l'Helena em parlava d'una pràctica que s'està duent a terme darrerament, que és una pràctica que a mi em sembla cruel, que és una dona grassa, una dona bé, que està en un estat físic en el que no és normatiu, el que diem sempre, comença a conèixer un senyor meravellós que li fa la gatzara, que la fa prendre il·lusions, i dius, mira que ve un senyor valent, un senyor que evidentment m'estima pel que sóc i no pel que represento, i se n'adona que tot plegat és un joc macabre per dir que t'has lligat una grossa. És així,
1: sí.
0: Helena?
1: Sí, sí.
0: És que és terrible.
1: Tal qual. I abans he utilitzat la paraula hugging, que és aquí on va, perquè quan t'he enviat les notícies, sí, llavors, diguem, m'he barrejat tot, com que això, a més, em posa extremadament nerviosa, vale? Una cosa són les intervencions estètiques, i una altra cosa és això, que ja has vist que ens inventem noms per absolutament tot, eh? Que si ghosting, que si icing, que si gaslighting, doncs ara tenim el hugging, que és aquesta pràctica en la que, doncs, s'intenta, suposo que és un repte que passa entre senyors de masculinitat força masclista, el que es proposen és lligar-se a una tia gorda, seduir-la, segurament tenir relacions sexuals i en algun moment d'aquest episodi humiliar-la i llavors penjar-se la medalleta perquè l'han humiliat. No, de fet, això és una cosa que... evidentment, vaig a fer un not all men, but always a men, no? És a dir, evidentment, això no va amb la masculinitat, de masculinitats n'hi ha moltes, però hi ha aquest tipus de masculinitats que, a més, estan increixendo gràcies a la masclesfera, que té a veure amb això, no? Amb el, en el fons, humiliar a dones i humiliar en concret ja a dones gordes, perquè, a més, tenen el doble plus, no? De dona i, a més, gorda. Llavors, jo crec que això és una cosa que les persones gordes en algun moment donat hem viscut, jo he viscut, la situació de que algun noi se m'acosti i que realment ho estigués fent per enriure-se'n de mi davant dels seus amics. I és una experiència molt desagradable. Llavors, imagina't si a sobre tu estàs en aquest procés de seducció, de crear la intimitat, crear intimitat sexual amb aquella persona, tenir-hi relacions sexuals i després t'humilien expressament. O sigui, crec que toca assenyalar molt aquestes coses perquè segurament dins d'aquest sector, possiblement incel, aquests del celibat involuntari que diuen que són cèlibes perquè les dones els obliguen a ser-ho, potser és d'aquests reptes que estan triomfant en aquest sector, que per sort no és molt nombrós, però que és existent.
0: És existent, no és nombrós, però sobretot és un sector que parla molt poc de la sensibilitat, de l'empatia, de la intel·ligència d'aquests individus, d'aquests energúmens que fan aquesta acció tan absolutament intimidatòria i tan vexatòria. Mirin, aquest cap de setmana ha mort Josefina Molina, pionera del cinema espanyol, se n'ha anat als 89 anys, Premi Nacional de Cinematografia, referent del feminisme audiovisual, clàssics com la sèrie Teresa de Jesús, que va interpretar la gran Concha Velasco, o aquesta Funció de Noche, on ella el que feia era examinar el matrimoni entre Lola Herrera i el senyor Daniel Dicenta. No es perdin això.
2: Tú me has puesto los cuernos todos los días, o casi todos. Me has engañado. A lo mejor tienes razón, ese engaño es más pequeño que el que yo te he hecho.
3: Posiblemente.
2: Yo soy una mujer que no he sentido un orgasmo en mi vida.
3: Entonces me has engañado muy bien.
0: Que no he sentido un orgasmo en toda mi vida. I clar, li diu Lola Herrera a Daniel Dicenta, que era el matrimoni a la vida real, i en aquesta Funció de Noche donaven vida a ells mateixos, és a dir, dos actors que en el clímax de la seva carrera com a professional se n'adonen que el seu matrimoni no va bé i que ell és un senyor que provoca contínuament a la senyora Herrera la sensació de que ell se'n va al llit amb totes les senyores que es troba, que és com va ser, no? Però aquesta resposta de jo no he sentit un orgasme a la meva vida no es pot ser més punyent, no es pot ser més directa i no es pot fer més mal d'una manera absolutament elegant, Helena.
1: Sí, és que jo veig i escolto Lola Herrera i m'emociono molt fort perquè a més he tingut l'oportunitat de veure-la en el seu moment quan feia una de les vegades que ha fet les 5 hores com Mario. Oh. I quina senyora, per favor. I ara veia aquest tall i és que és brutal. Aquesta és una realitat que a vegades ens trobem a consulta, a vegades sovint, dones que no han sentit mai cap orgasme o dones que han d'explicar a les seves parelles doncs alguna cosa sobre la sexualitat que potser a les parelles els hi costarà d'escoltar, no? En aquest cas ja va bé que hagi estat punyent perquè aquí representa que ell segurament s'està tirant les mil i una festetes amb tota senyora que corre pel món, no? Però sí que és cert que no totes les dones comparteixen vida amb persones que estan sent infidels, no? I que són unes irresponsables efectivament, i també es poden trobar amb que han de dir, per exemple, no he sentit mai un orgasme al teu costat, no? Llavors, és una conversa que segurament s'ha de plantejar molt, com s'ha de dir, però és brutal. Jo moltes vegades ho explico allà on vaig, Sílvia, que he conegut moltes dones que en la vida han tingut un orgasme i que és quelcom que a mi em trenca fort, perquè el plaer hauria de ser un dret per tothom i degut a aquesta sexualitat tan masclista, moltes dones han marxat i marxaran sense saber quina sensació és la de l'orgasme, no? Llavors, gran Lola Herrera representant aquest tros en aquesta Funció de Noche.
0: Clar, imagina't, són les 11 de la nit en directe a Ràdio 4, al de nit. Fixi's, Josefina Molina ha mort als 89 anys, ella tenia molts guardons, com deia, la seva prestatgeria, a part del Goya de Honor, la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts, va ocupar la direcció de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, patrona de la Fundació Acadèmia, vaja, va estar tot arreu, no? Però t'imagina't el que era per una senyora de 40 pocs, quan feia molt poc que havia mort Franco, que la situació a l'estat espanyol en relació a la dona era tan feble encara, bé, enregistrar aquesta conversa, fer aquesta pel·lícula i posar en veu d'una dona que ella d'alguna manera reivindicava la seva sexualitat, no? Que és alguna Clar. Cosa que em sembla, vaja, absolutament necessària, però també absolutament valenta en aquell moment.
1: Sí, totalment, eh? De fet, en aquesta etapa de la transició, en l'època després de la mort del dictador i ja abans, ja hi havia moviments feministes, moviments que reivindicaven una sexualitat femenina molt més lliure, i aquí en tenim una prova evident, no?, amb aquesta feinada que va fer i que va seguir fent Josefina Molina en aquesta època, perquè això, un diàleg com aquest que hem escoltat, podria ser perfectament protagonista d'una pel·lícula actual, però clar, no té res a veure escoltar un diàleg d'aquest tipus del 2026, que encara ens queden moltes coses per aprendre, però es pot parlar una mica d'aquests temes, una mica més que abans, que escoltar-lo en el moment en el que va sortir a Función de Noche, no? O sigui que brevíssima, no? I suposo que estarem d'acord que el cinema espanyol ha perdut a una gran directora, una gran pionera, no, del cinema.
0: Ha mort Josefina Molina i l'any 2006 va morir a Madrid una dona que havia nascut l'any 1943 a Cádiz, a Chipiona. Aquest 25 de juny Movistar Plus estrena la sèrie documental La Más Grande i Elena Crespi i servidora serem les primeres en veure-ho.
1: I tant, allà a punt de veure-la.
0: Clar, és que parlàvem abans de dones que han estat, com li diria, estimat oïdor de la pública, dones que han estat avançades a su temps, i elles sí que han estat valentes i no nosaltres, eh? Nosaltres també ho som, però amb una mesura molt petita, eh? Clar, una dona com Rocío Jurado, que era, sense cap mena de dubte, la veu que ens va fer sentir lliure a les dones de la generació de la meva mare i de les meves tietes, i que cantava en cançons com aquesta, Com una ola, que és una meravella, que diu de tu cuerpo y de tu piel, eh? Atenció, mirin l'estrabet, és

0: Teòricament i històricament, Helena, eren els homes els que s'havien quedat enganxats de la sexualitat d'una dona. Doncs no. Una dona també es pot quedar enganxada de la sexualitat d'un home. Una dona també es pot quedar enganxada de l'expertesa d'un home al llit o d'una dona al llit, és igual. De qui sigui el seu partner en aquell moment i perdre absolutament el senderi. Però clar, que ho digués aquesta senyora a principis de la dècada dels 80 té un mèrit impressionant, Helena, impressionant.
1: Claríssim. Claríssim. Jo estic amb la pell de gallina perquè escoltar-la és una cosa meravellosa, perquè a més poques dones s'atrevien a cantar i a explicar com s'explicava Rocío Jurado. Gran aliada del col·lectiu també LGTBI.
0: Exacte.
1: Gran aliada feminista per la seva època, evidentment, no? O sigui que meravellosa, i que posés la sexualitat femenina també en boca de tothom quan tothom cantava cançons com aquesta.
0: Doncs vinga, nosaltres ens quedem amb aquesta com una ola de Rocío Jurado, encara que sigui uns minuts, mentre hi entra per la porta de l'estudi el professor Agudo, per parlar d'una altra dona que va ser feminista avançada al seu temps i ningú la va entendre i molt poques persones la van valorar i molt poques persones la van estimar, i de la seva fortalesa vestida de fragilitat molts se'n van aprofitar. Estem parlant de Marilyn Monroe, que avui fa 100 anys que va néixer. Estimada Crespi, fins a setmana vinent, com una onada tu i jo sempre, eh?
1: Ojo. Exacte, com una onada, i tant, només faltaria.
0: Gràcies,
1: fins
0: reina.
1: Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana vinent, bona nit. Quedin-se una mica amb aquesta cançó, que és un miracle, això. Escolta, això és un miracle. A mi Rocío Jurado, mirin, em motiva, em posa de bon humor i sobretot me n'adono de la sort de ser dona feminista i lluitadora. Som-hi, escolti. Sí,

0: do.
1: Ai, pupu, pipu. Clar, és que intentar fer-ho com ella és gairebé fer el ridícul més espantós. El seu nom era Norma Jane Mortensen i avui hagués fet 100 anys. El món, no obstant, la va conèixer, la va admirar, la va idolatrar, la va estimar com a Marilyn Monroe. El mite de Marilyn com a icona visual perdurable és equiparable a la siuleta de Charlotte de Chaplin o a la combinació de bigoti, celles i puro de Groucho Marx. La rossa de les rosses, el cinema, esclar, va tenir una filmografia curta per l'època, una trentena de títols, molts d'ells en rols secundaris, i la seva etapa d'esplendor i de lluminositat total podem encapsular-la des de 1952 fins a 1960, anys on va ser l'estrella femenina més taquillera. Pel camí, títols on ella va ser l'atracció principal de la pantalla. Los caballeros las prefieren rubias, como casarse con un millonario, o con faldas y a lo loco, que no necessiten cap presentació. Directors com Billy Wilder, Otto Preminger, Joshua Logan, George Cukor, Jan Negulesco, John Huston o Howard Hawks van treure-li or pur al set de rodatge, no sempre amb facilitat, degut a les ansietats de l'actriu. Les seves inconsistències emocionals les van viure en primera persona titans del setè art com Clark Gable, Robert Mitchum, Laurence Olivier, Jack Lemmon, Tony Curtis, Cary Grant, Ginger Rogers, Yves Montand, Montgomery Clift o Claudette Colbert, però el seu magnetisme segueix enlluernant tot el que va tocar. Aquí, al De Nit de Ràdio 4, recordem a Marilyn Monroe, la nostra estrella preferida i absoluta. Una senyora que estimava els gossos i una senyora que, bé, hi ha centenars

0: centenars de fotografies on se la veu esperant entre rodatge i rodatge, entre escena i escena, llegint. Així doncs que aquesta senyora que va ser esposa d'Arthur Miller era de tot menys idiota, malgrat alguns pensessin que la seva voluptuositat, la seva bellesa, la seva innocència era sinònim de, bé, mediocritat, quan era tot el contrari, els cretins eren els altres. Dani Agudo, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. Marilyn, 100 anys i encara continuem parlant d'ella, encara genera fascinació. Aquesta Santa Casa, Televisió Espanyola, porta una setmana ja emetent en obert diverses pel·lícules de Marilyn Monroe, entenc que preparant-se per al dia d'avui, el centenari de l'estrella, segurament l'estrella femenina més icònica de la història del cinema. Deies tu imatges icòniques, no? Tenim també, comparant, pels anys 50, Marlon Brando a la moto, a la pel·li Salvatge, no? amb la gorra aquella i la jaqueta de cuir, James Dean al cotxe gigante. Però clar, és que competia amb Marilyn Monroe amb aquesta imatge amb la qual hem obert el programa, ella vestida de blanc i les faldilles del metro pujant cap a dalt, o ella entrant a l'estació del tren, també, ja que parlàvem de mitjans ferroviaris, quan entra com fa de Gelo Loco i se la queden mirant enlluernats Jack Lemmon i Tony Curtis, perquè té una manera de caminar que crec que és impossible d'imitar, no? I aquell tren treu el vapor i ella s'espanta i fa com un saltet cap a un costat sense perdre la compostura. Allò s'ha de ser molt estrella per fer allò, i que la gent passen els anys i encara té aquella imatge gravada al cap. És una icona pop, ja aquí no parlem d'Andy Warhol ni res d'això, però qui ha vist Marilyn Monroe sap que està veient Marilyn Monroe.
0: Sense cap mena de dubte, Marilyn Monroe era molt més que una actriu, una dona que va tenir una infantesa dolorosíssima, una dona que, malgrat la seva bellesa, mai va estar contenta amb el que era, una dona profundament insegura degut als maltractes que va patir. I és curiós perquè l'altre dia llegia un article molt interessant al New York Times on Arthur Miller es confessava, en el seu moment, és clar, de com va haver de divorciar-se d'ella perquè era inabastable, perquè en realitat entendre-la, estimar-la, era tan complicat per la seva pròpia idiosincràsia que va preferir deixar-la anar. Home, Arthur Miller, l'escriptor de Tots eren fills meus, La mort d'un viatjant, Les bruixes de Salem, i així podríem estar fins demà, el gran narrador de la crisi americana, després de John Steinbeck i després de...
1: Polner.
0: Efectivament.
1: No? Dos passos.
0: Dos passos, després de tots aquests grans autors. Bé, hem d'entendre que Marilyn Monroe va ser molt més que una actriu, però mai no va guanyar un Oscar. De fet, mai no va estar ni tan sols nominada. El seu únic premi de certa importància va ser el Globus d'Or a la millor actriu de comèdia per interpretar a Sugar Cane a Con Faldas y a Lo Loco. I jo penso que hi havia moltes persones que li tenien una certa enveja, perquè el perfil que ella donava, sobretot amb la seva relació tan mediàtica amb John Fitzgerald Kennedy, no? Aquell moment en el que...
1: Parlant de moments icònics.
0: Exacte, en el que ella li desitja feliç aniversari.
1: No tan desitjat a tu, ni a mi, ni a ningú.
0: Mai.
1: Un happy birthday així.
0: Mai, amb aquell vestit.
1: Amb aquella electricitat a la sala.
0: Amb aquell vestit de pallet, amb aquells filets que eren tots de brillantons, que cada vegada que Marilyn Monroe es movia era l'erotisme i la sensualitat, l'elegància en estat pur, amb aquells cabells meravellosos. Marilyn Monroe i John Fitzgerald Kennedy tenien una relació d'amants, i a l'Hotel Plaza de Nova York...
1: Una mica descompensada.
0: Una mica descompensada.
1: La miris per la
0: efectivament,
1: miris.
0: Efectivament. L'Hotel Plaza de Nova York, jo els convido a vostès, si van a la ciutat de Nova York, poden anar a l'Hotel Plaza, no hi ha cap problema, no es pensin vostès que han de dormir allà de cap de les maneres, poden entrar i prendre un cafè o prendre una amanida sense cap problema, no hi ha cap problema. És que les persones que no han anat al Plaza diuen, és que no al Plaza. No, no, escolti, vostès arriben al Plaza, hi ha un senyor molt amable que els hi demanarà què volen fer i vostès poden dir, vull fer un cafè. I tal i com entren a l'Hotel Plaza, van rectes cap al bar, que és un bar meravellós, molt especial, i si vostès tafanegen una mica i van al servei de senyores...
1: Jo crec que no em deixarien entrar al servei de senyores.
0: O de senyors, perquè estan un davant de l'altre, es trobaran amb el que era l'entrada secreta que portava Marilyn Monroe a l'habitació de John Fitzgerald Kennedy. Hi havia un ascensor de servei allà
1: paraula de Déu, senyora.
0: Entrava
1: en sèrio.
0: Marilyn Monroe, sense que ningú la veiés, i anava a l'habitació de John Fitzgerald Kennedy, que estava a la quarta planta.
1: I... Home, Marilyn Monroe entrant a un lloc sense que ningú la veiés...
0: No la veien, no, no la veien, perquè és un passadís, com t'ho diria,
1: Dani? Vull dir, Dani? Entrar a l'hotel Plaza, i ets Marilyn Home, Monroe, però, ja des de que surts, si van haver de rodar allò de les faldilles
0: sí,
1: d'estudi,
0: no
1: perquè no hi havia manera de...
0: No la veien, perquè al costat de l'hotel Plaza hi ha uns apartaments, que es diuen Apartments Plaza, Plaza Apartments, que són evidentment caríssims, que ningú hi pot viure si no tens una... Vaja, no, guanyes més de $300,000 l'any. I en el que eren apartaments era on entraven per la cuina. L'entraven per allà, passava per aquell passadís, que, vaja, jo a vegades hi vaig i faig una genuflexió només pensar aquí va trepitjar Marilyn Monroe, i pam, directe a la quarta planta on l'esperava enllitat John Fitzgerald Kennedy.
1: Molt maco.
0: Com doncs... se t'ha quedat el cuerpo agudo?
1: Bueno, jo que anava a parlar aquí de coses més serioses, que Lee Strasberg, que és el senyor que interpreta Hyman Roth, el Padrino 2, que era el cap de l'Actors Studio, on van aprendre Pacino, Brando, tots aquests, es va agafar com una cosa personal a ensenyar a Marilyn Monroe a ser millor actriu, a treure-li totes les possibilitats com a actriu a Marilyn Monroe. Deies tu que hi havia directors que van suar sang a l'estudi i companys de repartiment, totalment cert, i no són directors qualsevol, deies tu Billy Wilder, santa paciència, ell ho explicava més amb molta ironia, però Howard Hawks, gent com Henry Hathaway, un senyor amb molta autoritat a l'estudi, no? Com van fer Niàgara, que és la música que està sonant ara de fons, Niàgara, amb Joseph Cotten, un dels papers segurament més recordats també de Marilyn Monroe, que l'any 53, en Glorioso Technicolor, Silvia Tarragona va fer Niàgara, Los Caballeros las prefieren rubias, amb Jane Russell, i Como casarse con un millonario, amb Betty Grable i Lauren Bacall. Mm. I en totes aquestes, l'estrella principal era Marilyn Monroe. Algú dirà, clar, és que el sex appeal de Marilyn Monroe era explosiu, és que era la carnalitat sense dissimul, és que era una bomba sexual, com deies tu abans. Sí, però n'hi havia vàries també d'aquestes a la seva època, i no parlem ara de James Mayfield, que era una mena de com d'imitadora, com bé diuen a una de les mítiques converses de la pel·lícula de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, però clar, també hi havia icones sexuals a l'època, com Elizabeth Taylor, com la pròpia Lauren Bacall, com Maureen O'Hara, però que encara perduri aquesta idea de com la dona segurament més exuberant del Hollywood d'aquella època, Marilyn Monroe, és molt mèrit d'ella. Ja no parlo de maquilladors, ja no parlo de persones que van dissenyar vestuari especialment per ella, però que aquesta icona es mantingui, i que aquesta icona ha estat molt imitada a Silvia Tarragona. Ja no només Madonna, que segurament sigui com la més reconeguda per tothom, a la gira aquesta de Blonde Ambition, o fins i tot a Dick Tracy, on feia un rol que era una picada d'ullet molt evident a Marilyn Monroe, fins i tot en dibuixos animats. Recorda la Jessica Rabbit, de qui m'enganyava la Roger Rabbit, que no era rosa, però els moviments, les cançons, els llavis, la cara, la manera de detectar els homes, era pur Marilyn.
0: Era Marilyn Monroe al 100%. A més, aquesta senyora va ser una senyora molt estimada per algú, no estem parlant de John Fitzgerald Kennedy, és clar, ni de tota aquella banda formada per Sammy Davis Jr., Peter Lawford i tots aquells...
1: El germà, també.
0: Sí, sí, el germà, Robert Kennedy, tots allà estaven ficats. Que els Rat Packs, que bé, l'utilitzaven d'una manera absolutament impresentable, no? Va estar casada des dels 16 anys amb el xèrif James Dougherty. De 1954 a 1955 va contraure matrimoni amb l'estrella de béisbol Joe DiMaggio, i allò que dèiem, no?, del 56 a 61 amb Arthur Miller. Però la persona que més la va estimar, que li enviava cada dia a la seva tomba un ram fins que el senyor DiMaggio va morir, va ser aquest gran jugador de béisbol, que va ser la persona a la que presumiblement sembla ser ella va trucar abans de morir, és a dir, quan troben el cos sense vida de Marilyn Monroe.
1: Un altre misteri també.
0: Un altre misteri resoldre. El telèfon està despenjat. I en aquell moment, òbviament, no hi havia les tècniques forenses d'ara, però les males llengües deien que va intentar trucar a Joe DiMaggio quan ella va veure que doncs ja no hi havia, vaja, gairebé cap camí de sortida, no?
1: Joe DiMaggio, una estrella més referenciada, ja que parlem de mites avui, aquesta nit, de la mítica cançó Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel.
0: Sí,
1: té unes paraules dedicades a ell. Dels parteners que va tenir Marilyn Monroe en pantalla, Podríem destacar, bueno, és que va tenir del millor, com deies abans, no? Cary Grant, Clark Gable, Montgomery Clift, el binomi de Com fa el gelo loco, Tony Curtis, Jack Lemmon, és excepcional, no? Ho mirem com ho mirem. Però sí que és cert que té rols que a dia d'avui, quan els veiem, ostres, fins a quin punt havien convertit Marilyn Monroe en un objecte de desig pur i dur, eh? A la pel·lícula Rio sin retorno, que abans sonava la música mentre estàvem parlant tu i jo, dirigida per Otto Preminger, és una història, és un western, on Marilyn Monroe és una cabaretera que surt allà amb les cames per fora, que toca la guitarra, tal, tal, però que viatja, se li desperta l'instint maternal viatjant amb una balsa per un riu amb Robert Mitchum, més eriàtico que nunca, i el seu fill, allà els dos. I hi ha un moment que Robert Mitchum intenta literalment violar-la allà quan aparquen la barca, saps? I clar, Marilyn Monroe, ja sigui amb texans apretadíssims i amb una brusa oberta fins aquí, bueno, és, fins i tot Otto Preminger, un senyor que la consciència liberal de Hollywood i tot això i tal, sabia que l'escàndol podia vendre, però els millors partners que va tindre, segurament, opinió meva i el públic referendat per èxits comercials també, que va tenir Marilyn Monroe, són aquells pocs que la tractaven com López Vázquez atacó a les tres, sí, un admirador, un amic, un siervo, no? Un esclavo, un siervo.
0: Aquí un amigo, aquí un esclavo, aquí un siervo.
1: Un siervo, això, no? Que eren sobretot Tom Hewell a La Tentación vive arriba, la de les faldilles, per entendre'ns, i Don Murray a Bus Stop, que és una pel·lícula entranyable amb aquell cowboy que no sap res de dones, més paleto, amb la boina fins a, bueno, més que boina, l'Stetson clavat fins a acabar un rodeo i s'enamora d'ella que està escambrera en un bar, no? I ella no li fa cas perquè vol un marit, doncs això, amb calés, vol una altra persona, no? I ell, clar, la veu i té clar que és la seva dona de la seva vida, no? I aquesta fàbula és una pel·lícula divertida, tendra, però amb una mala llet per sota.
0: Terrible.
1: Que tocaria molt de coses que li passaven al programa Marilyn Monroe. El clip que hem escoltat a l'inici, ella que diu és que el monstre, pobret, bueno, aquí hi ha una idea tòxica als personatges de Marilyn Monroe que la podíem traslladar fins i tot a la seva vida real, no? Monstres que ella considerava que no, però que són bons, necessiten carinyo. No, Marilyn, no, segurament t'estàs trobant monstres que són monstres. És igual que tu siguis tot amor, tot bondat, és igual, no rebràs d'ells més que el que d'entrada has pensat que són.
0: Un monstre sempre és un monstre, no hi ha res més a dir. Ella, Marilyn Monroe, va néixer un 1 de juny de l'any 1926, avui al de nit de Ràdio 4 li estem fent un homenatge en el centenari del seu naixement, va morir un 4 d'agost de 1962. Si vostès visiten la ciutat de Los Angeles, han d'anar a aquest cementiri, el Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary, on es troba Marilyn. Es troba en un barri, en realitat, de Los Angeles. És un petit cementiri, perquè Westwood és un barri a la ciutat no gaire important, no és un barri que sigui especialment luxós com Bel Air o com altres zones, però sí és impressionant on ella es troba en el Corridor of Memories, és a dir, en el passadís dels records, i allà sempre hi ha una rosa vermella que, bé, ja que va morir Joe DiMaggio, algú té la pietat i la consideració de posar-li sempre. Si hi ha una dona que coneix bé Marilyn Monroe és Joyce Carol Oates, la gran escriptora americana, la vídua, no? Perquè saben vostès que ella va escriure un llibre impressionant quan es va quedar vídua, la dona que estima els gats, la gran professora de la Universitat de Princeton i una de les grans narradores, va publicar l'any 2000 la monumental Blonde, on feia un repàs pel costat més tèrbol i més trist del mite. Jo he llegit aquesta història potser 3 vegades i sempre em faig un fart de plorar.
1: Et compres 20 o 30 i et pots fer una paret, eh?
0: Sí,
1: o sigui,
0: fixa't, és un llibre que no el pots llegir d'una sentada, eh? És que a mi qui em digui que ha llegit d'una sentada Blonde té molt poca sensibilitat i molt poca emoció, perquè
1: has de parar,
0: el moment que ell explica la seva família, el pare, la mare, com la mare la maltractava, com la mare li deia que no seria res ni ningú mai, com ella va intentar fer un món paral·lel, un món imaginari on pugui sobreviure. Blonde és una obra que s'ha de llegir i d'entomar a poc a poc. Actrius que han interpretat a Marilyn: la cubana Ana de Armas a Blonde, que no em va agradar gens, i sobretot Michelle Williams a Mi Semana con Marilyn, que Michelle Williams estava allà meravellosa.
1: I mira que físicament d'entrada no són el mateix tipus de persona Michelle Williams i Marilyn Monroe, però la veritat és que està estupenda. I a més una pel·lícula que narra el rodatge al 57 del Príncipe i la Corista, pel·lícula dirigida i interpretada per Laurence Olivier, que segurament sobre el paper algú diria, doncs mira, Laurence Olivier, que faci paper, que faci rol aquí per ella amb Marilyn Monroe, encara estava casat amb Vivien Leigh, però no és, pues, força probable que no fos el millor tipus de professional per treballar amb ella, molt perfeccionista, i a més a Mi Semana con Marilyn, que comentaves tu, l'interpreta Kenneth Branagh, per deliri dels cinèfils del món, i narra molt bé, és una pel·li molt entretinguda, i narra molt bé los tires ja flojes de l'estrella amb l'actor segurament més recordat per fer Shakespeare, que en pel·lícules tan livianes com era aquesta, un rodatge que va ser un malson, per una pel·li que la veus a dia d'avui i dius, bueno, déu-n'hi-do, millor que el multimilionari, que és la que va fer després amb Ives Montand, que hi havia cameos allà interpretant-se a si mateixos a Jim Kelly i Bing Crosby, i re a veure amb la negritud i la foscor de Vida Rebeldes, que és la pel·lícula que tanca la seva filmografia. Sens dubte, Marilyn Monroe, de no haver mort, ens hagués deixat, estic convençut, una maduresa realment envejable, perquè anava per fer papers, doncs, com va fer després Patricia Neal, o com van fer actrius com Ingrid Bergman, etc., no? Papers d'importància dramàtica.
0: La mort de Marilyn Monroe a l'agost de 1962, als 36 anys, va ser un sotrac mundial. De fet, els meus pares, per exemple, amb el descans i les dos, sempre deien que recorden perfectament com van saber el dia que va morir Marilyn Monroe. El meu pare era un obsessionat de Marilyn Monroe, absolutament.
1: I la senyora de Tarragona, que deia d'això?
0: Li agradava molt, però el meu pare era una obsessió absoluta per Marilyn Monroe, com tots els senyors nascuts al 36, suposo, no? Com la majoria dels senyors nascuts al 36. Ella va morir aleshores, i dos dels que van plorar-la van ser el cantant britànic Elton John i el seu lletrista de referència, Bernie Taupin. L'any 1973 va llançar al mercat aquest Candle in the Wind, dedicat al mite. L'any 1997, Elton John, recordem-ho, va canviar la lletra per interpretar-la al funeral de la princesa Diana de Gales. I si la cançó del 73 va ser un èxit mundial, la del 97 ni els hi explico. Va arribar a l'estratosfera i va tornar. Aquí, no obstant, perquè el professor Godó és així i ens agrada molt, tancarem...
1: Però ens agrada l'Elton, vols dir?
0: No, ens agrada a vostè.
1: Ai, bueno,
0: ens agrada a vostè. Que m'al·lèrgia i tot aquí està com un pimpollo dándolo todo.
1: Los plataneros, ho hem de dir.
0: M'ho dius o m'expliques?
1: De Barcelona.
0: Els oients aquí, de Ràdio 4 ho han patit.
1: Sí, doncs
0: els
1: això.
0: Oients de Ràdio 4 han patit els meus estornuts, els meus, perdonin, els meus mocs gairebé. Així doncs que fem pinya. Tancarem el nostre humil homenatge a Norma Jean Mortensen amb el tema dedicat exclusivament a ella, Candle in the Wind. Estimat...
1: Bona nit, Silvia Tarragona. Un plaer parlar amb tu de Marilyn Monroe. Mite entre mites. Avui que vas, a més, de
0: vermell,
1: que podries haver fet un homenatge com a la Mujer de Rojo, Kelly LeBrook, també, que se li pugen les faldilles. Jo només proposo que per promocions vàries d'aquesta Santa Casa, Silvia Tarragona vagi a la Boca del Metro, a Urquinaona, per exemple, i que passin allà les...
0: No.
1: Dius que no.
0: Crec que hi ha una altra Boca de Metro que m'agrada més.
1: Ah, bueno. Vale, doncs...
0: Però no està aquí. No està aquí.
1: Bueno, doncs a la mateixa on va passar això de la Marilyn.
0: Allà sí. N'hi ha una que m'agrada especialment, que és que quan surts del metro, psst, i veus el Rockefeller Center. Pa! Vas pujant les escales i veus el Rockefeller Center. I dius, hola, què està passant aquí? Nadal, faci'm cas, estimat oïdor de la pública. Han d'anar vostès a Nova York per Nadal.
1: En faldilla.
0: O no. No, allà en faldilla no pots anar. Has d'anar amb capes. Puges al metro, no? Escolta'm, està molt bé de prova al metro de Nova York, troben algunes ratilles, però no passa res. Si no els hi fan cas, no passa res. Jo he conviscut entre rates a Nova York i fora de Nova York. Més fora de Nova York que aquí.
1: Metafòricament o...
0: Jo he viscut amb més rates a Espanya que a Nova York. Deixem-ho així. Pujo les escales del metro de Nova York i pam! Veus allà l'arbre de Nadal de Rockefeller Center.
1: Mitomania pura, Silvia Tarragona.
0: No, home, és que va ser molts
1: anys.
0: Admiri
1: per on admiri, mita. Surten mites.
0: I allà es va quedar tot. Jo estic aquí a estones, estic sempre allà. Vinga, va, no m'enrotllo més. Escolti, aquí el més important és Candle in the Wind. Som-hi.
1: Som-hi.
0: Gràcies. Goodbye.

0: Radio 4. Ara comença Metrópoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit, benvinguts i benvingudes a l'edició 2289 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado. Una nit de rumba catalana amb en Sikus Carbonell, Aliri Àngel i l'Aaron Carmona. Comença la rumba catalana.

0: el català.
1: Sigurd Carbonell, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Com estàs?
2: Bé.
1: Com sempre, no?
2: Bé.
1: Defensant la rumba catalana a tot arreu.
2: Bueno, intentant defensar-la, si em deixen. I sobretot, content d'estar avui aquí amb dos convidats, que els estimo molt i que ho fan molt bé.
1: Qui són?
2: Pues per una banda, l'Àngel Irie, que hem pogut gravar un tema junts, i per una altra, també l'Aaron Carmona, ja ha vingut diverses vegades en aquesta casa, i moltes més que vindrà, que també és un dels bons rumberos i bons amics.
1: Iri, Àngel, benvingut, bona nit. Com estàs?

0: Tiet Chicus, perquè pues, és una cançó que ja portava temps escrivint-la i tal, i bueno, s'ha acabat de plasmar gràcies a en Jack, també, a en Jack Ataga, que és el productor que ens ha ajudat molt, a en Salvi també des de Marbella. I bueno, pues, espero que escolteu aquesta cançó, perquè és una cançó que és molt, molt, molt animada, molt xula, molt estiuenca, i que bueno, pues, també té el nom de Niña de Fuego, que per nosaltres ha de ser també com una mica honor o homenatge poder fer això a Manolo Caracol, que és el primer que va fer aquesta cançó, no? Pues és tot una mica pensat amb el que deia, amb els mestres de l'escola, i per nosaltres pues, és molt important continuar, no?, la línia d'on ens hem criat, la nostra cultura i la nostra música, que continuï endavant. I per mi és un plaer, vull dir que superagraït.
1: No, i més que res, em va trucar. Jo primer no ho coneixia. I em va trucar. Tieta, tal, tal. Dic, com vols dir tiet? Dic, no, és que jo soc també gitano, per una banda, i tal. I vam estar començant a parlar i vam trobar pues, gent en comú, no? I saps què passa? Que jo no miro els... Quan tinc que col·laborar amb algú, no miro els números que tenen d'escoltes, ni miro res. Miro que aquella persona sigui transparent, bona persona, que m'agradi el que fa, i jo col·laboro, saps? No, no, a tothom no li dic que sí, però a tothom, a vegades, si li tinc que dir amb algun no, també el dic, vale? No perquè no d'això, sinó perquè... més que res la sensació de la persona i la humilitat de la persona, no? I si és un bon artista, pues, com és l'Àngel, encara millor, no?

0: Doncs bé, parlem de rumba catalana i parlem també d'algun tipus de fusió, perquè a l'Iri Àngel doncs, fusiona molt, no?, la rumba catalana.
1: Doncs mira, si parles de la fusió, doncs crec que és el que me distingeix, no? Podries encaixar-me o englobar-me en aquest àmbit de la fusió, perquè, bueno, com bé he dit, m'he criat amb arrels gitanes, des de molt petit sempre la música flamenco, rumba, ha estat el que reinava a casa meva. I és una cosa molt curiosa, perquè la meva iaia Lola, no, pues, sempre em deia, oh, és que aquella música no és la nostra, no? Perquè sempre m'agradava, pues, el reggae o m'agradava altres músiques diferents. I, clar, encaixar tot això a casa meva no ha sigut fàcil, això és el primer. Després, sóc així perquè ja tu, com vas veure l'altra vegada, pues, m'ajunto, pues, amb gent africana, amb gent marroquí, amb gent gitana, amb gent d'altres cultures i d'altres ètnies, que tot això el que m'ha fet és aportar-me el que sóc a dia d'avui. O sigui, tot aquest creixement musical o com a persona ho he pogut fer al carrer, in situ, no? Pues amb la gent d'altres cultures. I és aquí on comencem a obrir la ment, no? De musicalment parlant. Eh? Comencem a obrir la ment amb la música i no només fem la nostra, sinó que ja vaig a buscar altres arrels diferents que no és la meva, no? Com el son cubano, com, per exemple, el rap o el hip-hop, que també és una cosa que em caracteritza molt. El reggae, sobretot, perquè des de molt petit, amb 17 anys, des d'Olesa a Montserrat, que jo sóc d'Olesa, em vaig anar a viure al Pirineu. El viure a la muntanya, amb altres tipus de persones, altres tipus d'ambient i cultures, doncs tot això m'ha fet créixer i, bueno, doncs vaig conèixer el reggae i llavors el que vaig decidir és englobar-ho tot. Tot el que he après des de molt petit, doncs englobar-ho i és el que sóc avui.
2: I el curiós d'ell és que quan canta té una veu molt flamenca. Té un timbre de veu flamenc. Molt flamenc, però flamenc del flamenc, saps? I clar, sents aquesta veu cantant aquests estils i fas uf, et descol·loca una mica fins que t'acostumes. I jo amb els nostres oients els recomanaria que visitin el seu canal de Spotify, perquè cada cançó és un món.
1: Exacte.
2: Cada cançó és un món. I té alguna molt guapa que ha fet amb un amic que també tenim en comú, el Langui.
0: Sí, el Langui.
2: Que, bueno, que val la pena que l'escolteu.
0: Perquè què té a veure el reggae amb la rumba catalana?
1: Doncs mira, com bé t'he dit abans, la meva essència és la rumba o el flamenc, que és el que hem criat, com ens hem criat, les nostres cultures, la nostra cultura, el nostre, diguéssim, estil musical és el flamenc o la rumba, no? Perquè nosaltres, com bé vaig dir, provenim d'Andalusia, la meva família, quasi tots venim d'Andalusia. Va ser que al venir la meva iaia cap aquí a buscar-se les garrofes, doncs ja ens vam quedar aquí, vam aprendre a parlar català, com veieu parlo català perquè jo em sento i em considero que sóc català perquè primer que visc aquí, no només de parlar, sinó les costums, no? També les costums han canviat, nosaltres estem evolucionant, no només els gitanos, sinó els pallos, tots estem en contínuament evolució, i a dia d'avui doncs, no pots classificar amb una persona perquè aquella persona no saps com és, primer has de conèixer la persona, i tots doncs, tenim dret doncs, a que ens agradi qualsevol tipus de música, o qualsevol menjar, o qualsevol... I d'aquí, doncs, els oients que m'esteu escoltant, doncs, el que vull dir amb això, que el tema del racisme, tot aquest tema de que és molt difícil combatre'l, perquè ja sabem que està per tot el món, però tots som persones. Al final tots som fusions, tots som evolucions, i hauríem de respectar, no?, totes aquestes evolucions. Fins i tot la música a dia d'avui és fusió, igual que tot, igual que el menjar, igual que si surts al carrer, a mig de Barcelona, a mig de qualsevol lloc, veus gent diferent de moltes cultures, menjars de tots tipus. Llavors hem d'obrir la ment i no tancar-nos, no?, per poder enriquir-te i créixer com a persona. I jo ho vaig fer-ho, i encara que he sigut molt criticat, inclús a dia d'avui, m'és igual perquè sóc com sóc i sóc una persona que m'agrada aprendre altres cultures. Llavors crec que tothom, si féssim això, seríem molt més rics en cultura i en moltes coses més. Llavors, bueno, doncs és el meu tarannà musical, no és la fusió com a forma de vida, perquè la vida és fusió. Tots venim d'un enllaç o d'una cultura, però tots estem allà mateix. Llavors, és això, la meva música és per obrir la ment a les següents persones.
3: A parte, me gustaría decir también que la rumba catalana es muy agradecida. O sea, la rumba catalana le puedes dar lo que quieras, que la abraza. La abraza y por rumba catalana vienen todos los estilos, viene el reggae, viene lo que quieras. Exacto. Y en rumba catalana, ya te digo, muy agradecida, siempre queda bien.
0: La rumba catalana és fusionable, tu sempre ho has dit, no?
2: I tant, Fibus. I tant.
0: I qualsevol cançó es pot portar a la rumba
2: tot
0: catalana,
2: gairebé portar...
0: totes. No?
2: El 99,9% ho pots portar a la rumba. Això sí, quan ho portes cap a la rumba, ha d'haver-hi el ventilador perquè no perdi la identitat. Si avente el ventilador, la identitat hi és. A partir d'aquí fes el que vulguis i fica'ls-hi a l'instrument que vulguis i fes-ho com vulguis.
3: Serà rumba.
2: Sí.
3: Si no, no.
2: Si no, no. Si no és una altra cosa.
0: Evolucionant, no? De totes maneres, la rumba catalana.
1: Estem en evolució. Canviant. Estem en evolució. De fet, nosaltres, que som, amb tot el respecte del món, som la nova generació, no? Som els que estem com agafant tot allò que ens han ensenyat els mestres, no? Com ara el tiet Sikus i tot el Chacho, no? El Peret. Tota aquesta escola que tenim, tots que tenim, és llavors com el nostre deure de que no s'acabi, com els petits que arribem ara, pues, que continuar aquesta evolució, sempre i quan obrir la ment i funcionant pues, amb els ritmes que hi ha a dia d'avui, que tot està canviant. Llavors, tot està en evolució, tot. I llavors, crec que som part de l'evolució i jo em sento superagraït per això.
0: Que no és fàcil, no? Per aquella gent més purista de la rumba catalana, d'on seguir aquesta evolució?
3: És que... A ver, yo te digo mi pensamiento personal. La rumba se puede fusionar con lo que tú quieras, pero la base de la rumba tiene que estar, porque si no, no va a ser rumba. Si no, no va a ser rumba y la evolución nos va a llevar a un camino, a un terreno que va a dejar de ser rumba. Y entonces, es lo que hablamos, tiene que haber un ventilador sí o sí, no puede no haber un ventilador, y unas palmas tienen que estar. Y luego a partir de ahí, pues cada uno que le meta lo que buenamente quiera y ya te digo, la rumba es súper agradecida para abrazar cualquier estilo de música y sonará bien, 100% sonará bien, te doy mi palabra, pero tiene que estar el ventilador, porque si no nos vamos a otro camino, nos vamos a otro estilo y dejará de ser rumba, porque no será rumba catalana.
2: És que el fil és molt petit, saps? Vull dir, que sigui rumba o no sigui, depèn, com ha dit l'Aaron molt bé, no d'un instrument, d'una forma de tocar. Vale? Perquè no, és que hi ha guitarra, no, bueno, la guitarra la pots tocar de moltes maneres. El moviment aquest del ventilador ha d'haver-hi això, si no és una altra cosa.

0: Perquè sí que el sabor de Gràcia també ha evolucionat, no?, amb els anys.
1: Home, el sabor de Gràcia nosaltres ja vam començar a fusionar que l'oncle Peret, puret, em fotia cada bronca. És que, clar, de fer més rumba, no sé què. I jo li deia, però si per fer el que feu vostè i està vostè, jo tinc que fusionar-ho amb altres músiques sense perdre l'essència. Fins que al final ho va entendre, saps? Perquè li vaig dir, vostè és un transatlàntic i jo sóc una barqueta. I tinc que fer dintre de la rumba emportar-m'ho cap a una altra banda, no? I ho va entendre al final. Però bueno, em fotia cada bronca. Però clar, Sabor de Gràcia, des del primer disc, que el nom és el Tots els Colors,
0: sí,
1: que és un merengue en rumba catalana gravat a l'any 90 i pico, vull dir, aquí ja et demostra les intencions que nosaltres teníem, no? A partir d'aquí, pues, m'agrada evolucionar. M'agrada evolucionar, rodejar-me de gent jove, a la banda fora del Jordi Paulí, que és el saxofonista, que té 56 anys, i jo que ara en faré 52, tots els demés són joves, i m'aporten cada vegada més. I a vegades que els tinc que parar, perquè, és el que t'he dit, la línia és molt...
0: molt fina.
1: Molt fina, i parem. I a vegades tinc que agafar i dir, no, aquest tema el fem en guitarres. Com? Sí, perquè és així. I sobretot amb els directes, no? O sigui, nosaltres som més de directe que de discos. Els que escolten els nostres discos els agrada a la gent, però quan veuen un directe els agrada més. I llavors a mi m'agrada això.
0: Clar.
1: Perquè aquí no hi ha trampa ni cartó.
0: La potència del directe, no? La potència del directe és el que marca la diferència. Heu portat guitarres. Iri Àngel, quin és el primer tema que faràs?
2: Sempre la porto.
0: Sempre, sempre, sempre, sempre. La guitarra és una bona aliada.
2: Doncs mira, crec que el tema que més encaixaria ara mateix és el tema que hem tret junt amb el Tietzikus Carbonell, que és el gerent de, bueno, és el cap de Sabor de Gràcia, i llavors, bueno, pues, aquesta connexió ha estat molt especial i, de fet, la podreu notar i comprovar musicalment. I res, aquí us deixem La Niña de Fo i esperem que us agradi.
1: Ho fa ell amb acústic, eh?
0: Ho fa ell amb acústic.
1: Ell sol, sí.
2: Exacte.
1: Sí. Avui el protagonista són ells, jo no canto.
2: Exacte, doncs, que sóc jo.
0: Escolta, quan vulguis que soni la guitarra.
2: Som-hi, doncs.
3: Ella, la niña de fuego, me tiene embrujao. Llámalo, bombe.

0: Niña de Fuego, amb el tiet Sikus, Sikus Carbonell. La mort de Gràcia. Des d'aquí una abraçada a tothom, a tots els oients.
1: La música en directe, aquesta col·labo espectacular de dos grans, escolta. Les generacions que ja fan aquesta fusió amb el reggae,
2: sí, home, clar que sí.
1: I Sabor de Gràcia, que porta ja 32 anys, pràcticament.
2: Quasi 32, 31 i mitja.
1: Com passa el temps, eh?
2: Sí, sí, si dintre de poc celebrem 40.
1: Aaron Carmona, escolta, tu també tens la guitarra. Quin tema ens fas?
3: Bueno, pues haré El Último Baile.
1: El Último Baile.
3: Sí.
1: Doncs vinga, en directe als estudis de Ràdio 4, Rob Boronat, 127. Sabe que...

0: El último baile de l'Aaron Carmona també en directe. Què és el que ha de tenir una bona guitarra perquè soni així?
1: De moment, cordes.
0: I una bona fusta per al ventilador, no? Una bona fusta.
2: Sí, sí. Y un poquito de gracia también.
0: Sí, ¿no?
2: Un poquito de gracia.
1: A l'hora de tocar-la, clar. No.
0: Què busqueu a l'hora de comprar una guitarra?
2: ¿Yo? Bueno, te podría decir que una la he comprado porque me lo dijo Sikus, cómprate esta. Aaron, cómprate esta.
0: Caramba.
2: Sí, sí, sí. Yo que siempre le pido consejo para todo. El tío Sikus para todo, para todo.
1: No, bueno, es que cada guitarra es diferente.
2: Sí, no te
1: lo sé. Tú puedes agafar de la mateixa fusta, fer dos guitarras diferentes, fer-les igual, millor dit, i és de la mateixa fusta, eh? I sonarà diferent.
0: I per què?
1: Perquè el tros de fusta...
0: És diferent, no?
1: No, bueno, cada...
0: Les vetes.
1: Les vetes, no? Tot. Després també...
0: Les cordes.
1: La capa de vernís que li poses, saps què te vull dir? Si a vegades li poses una miqueta més, ja es menja això. Sí, és que, clar, és tot, no? És tot. I després, és el que ha dit l'Aaron, la manera de tocar-la, m'entens? Vull dir, jo sempre m'agrada que la guitarra tingui aquests harmònics, no? Que tu sona la guitarra i allò és que diu, saps, aquell harmònic, que tingui aquell cos, la guitarra, si no...
0: Llavors entenc que quan aneu a comprar una guitarra proveu la guitarra in situ, o no?
1: Sí, home.
0: Deixen?
3: Sí, sí.
1: Home,
3: sí.
1: Jo...
3: Normalment, sí.
1: Jo quan tinc que anar, que vaig molt poc, però quan tinc que anar a València, que les compro allí, em puc tirar tot el dia provant guitarres. I fins que trobo la que m'agrada. Vale. Últimament, doncs mira, l'última que tinc va ser molt bona, perquè la vaig veure anunciada en una plataforma, que les venien un tio que és advocat.
0: Ah.
1: I venia quatre guitarres. I vaig anar al seu bufet, dic, però que com és que vens guitarres si ets advocat? No, perquè mira, jo m'he aficionat i tal, però és que les tenia noves, no?, i amb les caixes. I toco, faig classes, dic, bueno, vaig a fer classes i tal, dic, però per què vols quatre guitarres? Ah, perquè les col·lecciono, bueno, gent de molts calés, vale. Bueno, ja està bé que compris guitarres i tens calés. Així els constructors aniran fent, no? I les vaig provar i vaig dir, hòstia, aquesta m'agrada. I era un model que no vull fer promoció de ningú. El constructor que va treure unes edicions limitades i, bueno, li vaig comprar, li vaig fer un mig amic.
0: Com un paret, no?
1: Clar, la tenia allà, morta de fàstic. Tant, vinga. I és un canyó, la guitarra que porto. Però és el que diem, que a vegades hi ha gent que compra coses i no sap el que té a casa, saps?
0: Clar. Clar. I ha estat difícil començar una carrera en solitari?
2: Sí, un poco sí. Un poco sí. Porque nosotros estábamos acostumbrados, ha sido 17 años con el grupo, con mi hermano, con Revolución, y estábamos acostumbrados a ir a una sala y que viniera todo el mundo a vernos, y yo decidí no quedarme con el nombre del grupo, empezar con mi nombre y empezar desde los bares más iba a decir más bajos, pero no son bajos, sino más, más cercanos, más cercanos. Y no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver ir a una sala polo, a una sala bikini.
1: Y está Tosa, a la sala mítica de Tosa.
0: Sí, del Rumba 3.
2: Sí, del Rumba 3, al Tahití, al Tahití. Al
1: Tahití.
2: Es un lugar mágico y no lo dejaré nunca.
1: Pero es sí, que sí. Varios de los que han venido aquí han pasado por el Tahití.
2: Claro, todos, ahí no falla nadie. Pues eso, ahí decidí empezar desde abajo. Y hay una diferencia muy grande, como te decía, en llenar la sala bikini o la sala polo, que hemos estado con mucha gente que viene pagando una entrada. Sabes que van a verte a ti, que te quieren y que te adoran. A ir a un bar donde hay gente, tocar tú, y si le haces dos canciones que no les gusta mucho, se van. Pero rápido. Y ahí tienes que aprender esa sinergia, crearla.
1: El conectar. No es otra palabra que conectar.
2: Es eso, es conectar, es ofrecerle a la gente algo que sabes que le gusta, que se lo pasa bien. Uh-huh. Y también te digo, el cariño que te vuelve también es inmenso. Y cuando ya conseguí empezar así yo solo y darme cuenta de esto, que eso me costó, ya ha ido todo para arriba y muy, muy bien y muy contento.
1: Yo, mandando una lanza a favor de Aaron, lo he visto. Lo vi en varios sitios y lo vi él con que llevaba Dani Pubí en la guitarra y un bongo. O sea, rumba clásica, más clásica ya imposible, ¿vale? En Castelldefels, en al lado de la playa.
0: Sí.
1: Y aquello la abarrotó con dos guitarras y un bongo. Y la gente cantando las canciones, no es porque esté delante, sino porque es la verdad. Y me impresionó, dije, hostia, ¿cómo conecta? Porque sí. es eso, es la conexión, ¿no? Hi ha cantants que potser canten molt bé, que pues, salen ahí en, el, en lugares espectaculares y no pasan de la segunda fila. Y hay gente pues, como Aarón, como puede ser Ángel o otros que hay, que salen y se comen al público. Y a la segunda canción los tienen en el bolsillo. Y eso no se aprende.
0: No.
1: Eso se tiene o no se tiene.
0: Sí.
1: Y tengo que dar una primicia.
0: Vinga.
1: Tu saps que...
0: Que sempre dones primícies.
1: Bueno, vaig col·laborar amb l'Àngel sí. i l'altre dia li vaig dir a l'Aaron, dic, jo vaig col·laborar amb Revolución fa molts anys, amb una cançó guapíssima, amb ell i el seu germà. Digo, pero Aarón, no hemos hecho nada. Digo, prepara una canción y hacemos un tema juntos.
0: ¿Y está preparada?
1: Sí, vaig ser jo que li vaig dir, no ell,
0: Ja la teniu preparada.
2: Primicia. Bueno, no. Se viene canción Aarón Carmona y Sabor de Gracia. Sí. No puedo estar más contento.
1: No, li vaig dir que sea tuya la canción. Vull dir, jo no m'agrada, així com amb l'Àngel també va ser d'ell, no m'agrada imposar cançons. Mira, he hecho esta canción, ven y canta mi canción. No, vam a fer al revés. Soc jo que col·laboro amb tu, saps? Vull dir, una miqueta, pues a Malaró li vaig dir l'altre dia i...
2: Està pràcticament escrita ja.
1: Mira, que ràpid.
2: Sí.
0: Per si de cas, per si de cas.
1: Setmana,
0: per si de cas, no sigui que el cinc us digui ara ja no,
1: No, jo això no.
2: Si, jo, no, si... no ho dirà, no ho
0: dirà. És un home de paraula.
1: No, jo si dic blanc, és blanc fins a la mort. Això no... Mai en tiro enrere. I menys amb això.
2: Hace 20 años, prácticamente. Hace 20 años por conexión con un músico, con el PTT. Lo conocimos... Y le hicimos la propuesta y dice, sí, voy a colaborar con vosotros.
0: Y endavant, ¿no?
2: Enseñamos el tema, le gustó y...
1: Bueno, parlarte. Perquè són bona gent, sí. Ho fan bé, són transparents, s'ho curren des de zero igual com ho he currat jo i sobretot que les cançons que fan són guapes. Llavors, tens tot. És el que diem, no miro els números.
0: Clar. Iri, Àngel, i la rumba catalana arreu de territori de Catalunya com està?
3: Bé, la veritat és que la gent des d'aquí és el que dic, poden pensar coses diferents, però jo que sóc andalús, no, de sang i de família, per exemple, Andalusia ens estimen moltíssim. La gent que realment són que li agrada el flamenc, si t'agrada alguna cosa no mires ni banderes ni fronteres, és el que volia dir abans. Si realment t'agrada o sents una cosa, no mires més enllà, mires el que està passant, no? I Andalusia o Madrid, perquè estic cada dos per tres, tinc els estudis a Marbella i a Pan Bendito a Madrid, i estic tot el dia voltant per tota la península i veig realment que hi ha una estima molt gran a la rumba catalana i inclús als gitanos catalans. O sigui, entre els gitanos no hi ha fronteres perquè mai les hem tingut. O sigui, som errants, som nòmades, no tenim un lloc. Llavors, entre tots, quasi tots, tenim família en comú o realment ens estimem molt. I els gitanos andalusos els encanta. Valoren moltíssim la rumba catalana. Diria que inclús la volen aprendre... Perquè, bueno, pues és algú mundial, no? No només és de Catalunya, sinó és algú que parlem mundial del món. Llavors, és això, posar fronteres, posar barreres és posar fronteres i no ens agrada, i menys a nosaltres. Llavors, bueno, a partir d'aquí que cadascú dedueixi i que obri la ment, que no és tan difícil a vegades.
0: Molt bé, doncs, un altre tema en directe.
1: Vinga. Que treballin.
2: Iri. Que treballin la ment.
0: Iri, quina fem ara?
3: Doncs mira, ara farem com us estava parlant de Pan Bendito, del meu estudi, que des d'aquí els hi faig una forta abraçada al Gitano Anton, al Langui, al meu productor, que és en Daco, que és el mateix de la Sección, i tots els seus components, perquè són família. I res, des d'aquí us envio un petó i us farem la de la Sangre, que és l'última que hem tret amb la Sección, també.
0: Vinga, endavant.
3: Som-hi. Bueno, des d'aquí, des de Catalunya, per tots els oients d'aquí, de Catalunya, Espanya, de tot el món... Enviar una abraçada als meus germans i companys de la Sección a Madrid, a Pan Bendito, Langui, Gitano Anton. Des d'aquí els hi fem una forta abraçada per recordar aquesta cançó que vam treure que es diu En la Sangre. Diu així...

0: Hombre.
1: Pan bendito, t'ha agradat, bueno, ja... Xavi, t'ha agradat o què? T'ha agradat?
2: Sí, home, i tant. Ja, per bendito jo tinc molts amics, està el Moncho Xavea per allà, està l'original Elias, que viuen allà, que són...
3: Veïns.
2: Esclar, són molt amics meus i...
3: Són veïns meus de l'estudi.
1: De l'estudi.
3: És el carrer de darrere, el Moncho.
2: Pues quan els vegis els hi dius i, els hi dones una forta abraçada. Sí. Per
3: ens estimem tots, ens tenim una...
2: Són, bona, certa... són nanos que s'ho han currat de zero. Bueno, el Moncho Xavea anava a vendre als mercats.
3: Mm. Com jo. Igual que jo.
2: Igual que tu.
3: Que jo encara perduro els mercats, eh? Jo no he sortit encara als mercats.
2: Vam formatges.
1: I... Vam formatges.
2: Jo tinc que dir, espectacular, si sobrassades i això, espectacular.
3: L'has trobat?
2: Sí, sí, me'n va donar.
3: L'has portat ara. Tots a la... No perquè he hagut de venir amb el trens i històries, sinó sí que l'has portat.
2: No, no. Vam fer el videoclip i em va dir, això per tu. Dic, moltes gràcies.
1: Que a mi no vas portar, no? Sí, per tu, i no vas portar.
3: Ja portaré, ja, el pròxim dia portaré.
2: Cap de setmana, i sí, a casa meva, en cap de setmana...
1: Tu crida,
2: jo! Els nens i jo vam fer fop!
1: Per aquestes coses cridem sempre, home.
2: Sí, sí, vale, vale. Però puc dir que de veritat, no?
1: Que bo formatge.
3: Ja els provaràs, però segur que els provaràs.
2: I el que dèiem, el Moncho Xavier anava als mercats a vendre el que podia, pobret. I mira, el tio va començar amb el tema de producció i...
3: Perquè consti que no tots els gitanos, que això està molt mal vist, tots no fem res, o tots no treballem, o tots vivim del cuento, o tots, saps? Que avui això és important que ho sapigueu, que no tots són iguals, igual que els castellans o que qualsevol cultura. Hi ha de tot, hi ha molta gent treballadora i nosaltres ens hem criat treballant als mercats i des d'aquí vull recalcar que som molt treballadors i que ens seguiu a totes les redes socials, a tots aquests que estem nombrant, perquè ens ho hem currat des d'un punt zero, i fins a que Déu ens beneeixi. Així que gràcies a tothom per seguir-nos i per donar-nos un cop de suport.
1: Clar que sí. Doncs la música continua en directe ara amb l'Aaron, Aaron Carmona. Quina tocaràs?
4: Ahora voy a hacer una aventura que contarte, que es uno de los primeros temas que escribí hace años ya.
1: Sí?
4: Sí.
1: Doncs vinga, quan vulguis.

0: En directe al Metrópoli, a Ràdio 4, una aventura que contarte. ¿Qué es el que explica aquesta cançó?
1: Es un poquito de desamor, esta canción, sí. Es un poquito de desamor.
0: ¿T'agrada el dolor?
1: No és que m'agradi, però...
2: Jo crec que que li agradi el dolor, poca gent li agrada. Sí.
0: Per composar i per fer cançons.
2: Vale, vale.
1: Ayuda, ayuda, ayuda. El dolor de uno y el dolor ajeno. A veces sí. Te cuentan historias o...
0: Les coples són gairebé totes des del dolor.
1: Mm. Sí.
2: Sí, sí.
1: Eso, que es un poquito de desamor, y el desamor, pues... Sí, sí, siempre te vienen a ver las musas cuando hay un poquito de dolor. Te dicen, mira esto.
0: ¿Y el estiu el teniu bé? ¿Y han bolos aquest estiu o qué?
1: Yo por mi parte, sí, no me puedo dejar, sí. Tengo, aparte que estoy fijo ahí en Tosa, va saliendo mucho trabajo, y más que espero que salga, no me puedo quejar, la verdad.
0: A Tosa, que hi ha molt estranger que passa per allà, per la sala.
1: No, i molt, molt local, molt local. Local, sí, sí, molta gent de Barcelona, molta, molta.
2: Home, el Tahití és una sala mítica.
0: Mítica, a sempre, Tosa, sempre de tota la vida.
2: Sempre hi ha gent. I clar, ell ja és un assidu d'allà, sí. i ja té... Quan el veuen que surt, ja va, la gent ja hi va.
0: I aquí què passa? Que tu et vas amb les teves cançons o sempre hi ha... Algú que diu, el muerto vivo, una lágrima.
1: Eso no se puede, no hacer.
0: Sí,
1: sí.
0: Tens aquesta pressió de la gent.
1: Sí, sí, sí. En sitios así hay que tocarlas, aparte, hay que tocarlas, porque a la gente le gusta y levanta, pero también me gusta hacer mis canciones. Yo mis canciones las defiendo siempre.
0: I a l'Iri...
3: De bolos parles?
0: De bolos i de...
3: Espera, si et demanen... Espera, perquè jo m'he de mirar l'agenda, perquè això...
0: A tope?
3: M'ho porten. No, més que les dates, que sóc molt dolent per les dates. Mira, la que tinc més a prop és la del 30, que t'he comentat abans, de maig, que és un mercat, per això que parlàvem abans. Doncs és el primer mercat d'artesania que es fa a Olot, un dels primers mercats que han fet uns joves que estan fent tot aquest projecte, i han comptat anar amb mi perquè els hi faci el tema de la música.
0: Sí,
3: I això és el dia 30 de maig. I després, dates importants que us podeu guardar meves, si voleu, que venen molt grosses, són amb la secció, el dia 27 de juny, que hem fet sold out a la sala, i hem hagut de fer una altra data el següent dia, el 28, 27 i 28 de juny, a Madrid. Podreu veure la secció, bueno, amb un servidor, que tinc el plaer d'acompanyar-los i fer les cançons en directe amb ells. I em veureu amb la secció a Madrid d'aquí molt poc. I després hi ha Marbella, Tarifa, bueno, estic per tot arreu. Seguiu-me a les redes socials i mireu-vos les dates, perquè no, el tema de números de les dates és molt complicat portar-ho. De fet, per això m'ho porten. I a les redes socials ho teniu tot. Si busqueu Irie Àngel a totes les plataformes, em podreu trobar i us convido que em seguiu i m'escolteu una mica les cançons.
0: Molt bé, i et passa el mateix, que has de cantar cançons que demana la gent?
3: Aquí, mira, puc dir que no, perquè jo sóc dels que canta les meves cançons.
0: I s'ha acabat.
3: Sí, bueno, s'ha acabat, no, faig també molts covers i faig coses d'altres artistes, però és molt, molt raro que en un concert meu trobis cantant cançons d'altres artistes, perquè principalment canto les meves, que, bueno, soc cantautor i tinc més de 100 cançons, i llavors, bueno, tinc molta feina amb el meu repertori com per fer altres, i, bueno, pues això, que sí que faig col·laboracions i faig coses més contades, però normalment faig la meva música, que és el que estic treballant en el nou projecte.
0: Clar, emprenya molt que la gent demani cançons. Els DJs també els hi passa, quan estan punxant, que sempre apareix la persona. Pots posar...
2: A veure,
0: X cançó?
2: Emprenyar no. No emprenya, perquè el públic és sobirà i el públic, pues, sempre pot demanar, no? L'altre és que puguis fer-la o no, perquè si em demanes una cançó de Michael Jackson, pues, naturalment no te la puc fer, ¿vale? Però si em demanes el Muerto Vivo, o a vegades a mi m'han demanat... Bueno, ja no vaig tan lluny, a mi no la tinc al repertori d'aquest any, i a vegades la tinc que fer perquè me la demanen, que és el que volen aquesta gent.
0: Ah,
2: perquè la vam gravar l'any 2007 i molta gent jove es pensa que encara la cançó és nostra quan no és nostra.
0: No.
2: Vale? I no la fas i et venen i te la demanen. Jo a vegades li tinc que cantar amb un camerino. O sigui, fer passar la persona al camerino i cantar-li la cançó, perquè era una senyora d'una edat, i, home, jo he vingut per aquesta cançó. Dic, pues no pateixi, vintre cap aquí dintre, i jo li canto la cançó i vostè se'n va tan tranquil·la, i la veurà de cor a cor. O sigui, li va agradar més, això. El tio es va ficar a plorar. Però vull dir-te que bueno, a mi no se'n cau els anells en aquest sentit. Sempre ens agrada, els que estem aquí, creem les nostres cançons, ens agrada defendre-les, perquè són com a nens que mostrem al públic i tots els fills nostres són guapos, no?
0: Sí.
2: Però el públic és el que escolleix. A tu t'agrada Madrecita.
0: M'agrada.
2: Vale? No és meva. Però aquella versió, aunque la cançó original no és meva, aquella versió sí és meva. Amb el sentit que jo li he donat la volta. Llavors, me sento partícip d'aquella cançó. No, saps què t'he dit?
0: Escolta, Iri, Àngel, abans d'acabar, vinga, toca qualsevol coseta, així, curteta, va.
3: Mira, la més curteta i un homenatge que vull fer en directe des d'aquí és el tiet Chacho. Que,
2: veus? Ara farà una cançó d'una altra.
0: Del Chacho, eh?
3: Mira, tot just no em faig mai, eh? Però avui l'he volgut fer per reivindicar i donar un punt de suport i homenatge a un dels pares de la rumba que tots coneixem, i si no ho coneixeu malament, escolteu-lo. Doncs el Chacho ens va deixar molta, molt bona música i crec que està molt poc escoltada i per això la volia fer. Faig pocs homenatges, però els que faci, escolteu-los bé perquè valen la pena.
0: Doncs vinga, va. Aquí
3: el teniu.
2: Vinga.

0: I aquest Madrecita, que abans deia el Cicus Carbonell, és el que posa el punt i final al programa d'avui. Iri Àngel, gràcies per venir un dia més.
1: Un plaer.
0: Aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Aaron Carmona, gràcies.
2: Un plaer, aquí estic com a casa.
0: I Cicus Carbonell, la setmana vinent, molt més.
3: Molt més, si Déu vol.
0: Gràcies. Vinga.

0: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Ràdio 4.
1: Què tal? Com esteu? Sigueu molt benvinguts a una edició molt especial de La barrera del so. I és que estem molt contentes. La veritat és que hem tingut una nit meravellosa. Aquest passat dijous a la Sala La Nau de la ciutat de Barcelona vam celebrar la quarta edició de l'Acústicament Fest, aquest festival doncs, que va íntimament lligat a l'espai Acústicament d'aquest programa La barrera del so, i en la que vam poder gaudir de les actuacions de quatre artistes de primera, amb les veus de la Júlia Colom, de la Magalí Sare, de Masoni i també d'Hipnosi. Una nit màgica que va començar del pop més íntim fins a un deliri esbojarrat i apoteòsic que ja prometia, però per descomptat doncs, va complir totes les expectatives. Nosaltres ara mateix us farem doncs, un resum del que va ser aquestes actuacions allà a la Sala La Nau de la ciutat de Barcelona, amb un dia molt especial que volem agrair a totes aquelles persones que us vau acostar fins a la nau, al Poblenou, i també a tots aquells professionals, tot l'equip de professionals, en aquest cas de Ràdio 4, de Televisió Espanyola, també tot el personal de la Sala La Nau, per fer possible aquesta trobada i aquest festival. Aquesta trobada tan especial doncs, que uneix oients també amb els responsables de que fem aquest programa, Servidora, per exemple, i també doncs, amb els artistes, que va ser una meravella. Clar, la nostra intenció és precisament doncs, retornar una mica el terme festival a un format una mica més íntim, una mica més proper, perquè sí que és cert que la cultura potser està patint una certa esdevenització i al final l'associem molt potser a l'oci. Nosaltres prenem la intenció, ja ho sabeu, en aquest programa sempre us estem proposant una escolta diferent, una escolta activa, una escolta amb cura al detall, i aleshores doncs, una mica aquest festival vol seguir continuant amb aquesta filosofia. És la quarta edició de l'Acústicament Fest. Avui us oferirem doncs, una mostra de les actuacions tant de la Júlia Colom com de Masoni, i en aquest cas demà diumenge continuarem amb les actuacions de Magalí Sare i la gent d'Hipnosi, que va ser doncs, tota una festa. La veritat és que moltíssimes de les persones que van estar allà ens comentaven com els havia impactat tant l'actuació de la Júlia, per exemple, per la seva expressivitat, per la seva emotivitat, per la seva veu que és molt profunda, connecta molt amb moltes coses importants, connecta molt amb l'interior, i certament es va fer un silenci a la sala. Ara mateix us deixem amb l'inici d'aquest festival de l'Acústicament Fest, quarta edició. Felicíssimes d'haver pogut complir aquesta quarta edició, aquest quart any, i res més, només deixar-vos amb la música i també la paraula d'aquests fantàstics artistes. Benvinguts!
2: Benvinguts i benvingudes a l'Acústicament Fest 2026.
1: Com esteu? Què tal? Benvinguts a la quarta edició.

0: quarta edició del Festival de les Ments Acústiques. Ja ho sabeu, aquest festival que va lligat a l'espai acústicament de la Barrera del So de Ràdio 4. I enguany un cartell de luxe, eh? De luxe. I ara us demanaré un fort aplaudiment pels artistes d'aquesta nit, perquè tenim amb nosaltres a la Júlia Colom. A Magalí Sare. Mazzoni. I Hipnosi. La veritat és que aquesta nit us convidem a tot un viatge que anirà del pop més íntim fins al deliri més irreverent. Així que què? Esteu preparats? Vinga, doncs, abans de començar, deixeu-me que faci un agraïment especial a tot l'equipàs de professionals que està avui treballant aquí, a tot l'equip de Ràdio Televisió Espanyola. Moltíssimes gràcies, companys. Al personal de la sala La Nau. Gràcies. I també qui us acompanyarà en aquesta aventura, que és servidora, Irene Desombila, i que és important. Gràcies, gràcies. Important també de donar-se les gràcies un mateix. I ara ja us presento a la primera convidada d'aquesta nit. El paradís és aquell indret somiat, però no viscut. És un ideal que tenim al cap, però que és abstracte. A vegades, però, la música permet acostar-nos-hi, com passa amb la música de la Júlia Colom. El seu segon treball discogràfic du per títol Paradís, i és un lloc preciós on el pop, el folk i l'electrònica es donen la mà. Amb tots vosaltres, Júlia Colom. Què tal, Júlia, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: Encantats de que estiguis en aquesta quarta edició de l'Acústicament Fest. Mira, i ara et demanaré, no sé si és el paradís, però s'hi assembla bastant, perquè mira, passa cap aquí. Mira quin sofà més maco que ens han posat aquí. Perquè, clar, jo volia parlar amb tu una mica d'aquest segon treball discogràfic que acabes de publicar, que és una meravella, i que, a veure, que ho digui bé, eh? Premi Min de la Música Independent a millor àlbum en català. Millor disc de cançó pop per la crítica d'Enderrock. M'imagino que contenta.
2: Sí, bastant contenta, és la veritat. Bon dia, bon vespre a tothom, què tal? Va bé.
0: Paradís, n'hi deies així també aquest treball discogràfic, precisament perquè tu deies el paradís es pot experimentar també en vida i una manera de fer-ho és a través de la música. És una celebració de la música, aquest disc.
2: Sí. En aquest disc, com que vaig voler cercar el preciosisme que hi havia dins el meu cap, que hi havia quan tancava els ulls i podia com a allunyar-me una mica de tot el renou i del panorama de la realitat, que no vull ser molt negativa, perquè no se tracta de començar així, però és bastant un drama tot plegat, no? Així que amb aquest disc vaig voler com a crear aquesta bimbolla.
0: I ho has fet també a través d'aquesta tasca que fas tu sempre, que és d'unir la música tradicional també, per exemple, amb la modernitat, amb l'electrònica.
2: Sí, és com me feia ganes com a vestir les cançons comencen a guitarra, veu, i després era la manera de com sona això dins el meu cap, almenys si sóc capaç d'imaginar-m'ho. I així, tancant els ulls molt fort, a vegades sentia i els produïem.
0: A mi hi ha una cosa que em vas explicar a la ràdio que em va emocionar molt, perquè ho estem dient ara, la teva carrera se centra molt també en explorar l'arrel mallorquina, la música de tradició, i em vas explicar que hi havia una cançó, Sa Madona,
1: sí,
0: que és una cançó que tu vas anar a buscar d'un pagès, el Biel Majoral,
1: sí,
0: i que és una cançó que tu has tocat en directe en diverses ocasions i que mai ningú t'ha dit, hosti, aquesta cançó la conec, tot i ser una cançó tradicional mallorquina, i això et va fer pensar que potser el Biel era la darrera persona que estava cantant aquella cançó.
2: Sí, va, és així, de fet, és una cançó

0: Que avui començarem amb aquesta, en Sa Madona, i resulta que jo aquesta cançó la vaig aprendre perquè vaig coincidir amb en Biel Majoral, amb aquest home, a un projecte de música tradicional quan tenia 14 o 15 anys, i d'ell la vaig sentir, i és estrany perquè no l'havia sentida mai. I des de llavors la duc cantant, i quan sol passant les cançons tradicionals, quan les canta a Mallorca sempre hi ha qualcú que me diu: ah, la Pradina me la cantava, la Pradina me la cantava, o qualcú me la cantava, no? Però amb aquesta mai m'ha passat això.
1: Però veus la importància de recuperar i també d'aquesta transmissió oral, no?
0: Ah, sí, sí, sí. La transmissió oral realment és una manera d'aprendre que me'n vaig donar compte això quan tenia, no sé, 20 anys o això, vaig dir: aquesta manera d'aprendre és una manera d'aprendre que ja no aprenem a través de la transmissió oral, perquè jo soc la primera que estudiant la veu i tot això sempre ha estat en discs, amb internet i tot això, no? I me'n vaig adonar compte que les cançons més importants de la meva vida no havien estat apreses d'aquesta manera, i me'n vaig adonar compte de que això era una sort.
1: Doncs fem una cosa, anem a escoltar aquesta sort. Vinga. Si vols, vés cap a l'escenari. La Júlia Colom, que estarà interpretant algunes de les millors cançons d'aquest disc Paradís i també del seu primer àlbum Miramar, i estarà acompanyada a la guitarra del Martin Layton, i nosaltres ja, doncs, preparades per escoltar la seva veu meravellosa a l'Acústicament Fest, la ment acústica de Júlia Colom.
0: Gràcies.

Moltíssimes gràcies. M'han demanat que això sigui curtet i he triat les cançons que me venen més de gust a cantar, evidentment. Ara farem Camí amunt, que és la primera cançó que jo vaig fer i vaig com a pujar en el Nígul digital / Montreal. I ha estat, aquesta cançó està com una profecia, perquè la lletra, a mesura que l'he anat cantant amb els temps, me n'he d'anar a compte de lo que volia dir o del significat que té per jo mentre me va acompanyant. I espero que us agradi, Camí amunt.

Moltes gràcies, Martin Leitor. Moltes gràcies. Encara que sé que mos estan posant per la ràdio, vos sembla bé si fem un trosset de la cançó que ve i la cantam totes juntes? Perquè a més sé que aquí hi ha bastant de cantants. Així que, amem, si això va bé. Segur que hi anirà, amem. La cançó va dedicada a les oliveres. Perquè a Vall de Mossa, que és el poble d'on som, hi ha moltes oliveres, oliveres mil·lenàries, d'aquestes que tenen els troncs i les branques que semblen persones humanes. Així jo els mirava quan era petita i m'adonava com aquesta sensació de que eren persones. I a més me'n recorda que mon pare i ma mare me contaven, no, és que aquestes oliveres són tan antigues que estaven aquí des davant que tu hi fossis, que nosaltres hi fóssim, que els petits hi fossin. I això també m'impactava molt, saps? I des de petita és com que aquest arbre me'l quedem mirant i me quedem mig hipnotitzada. I la música és una cosa guapa, les oliveres també, tot queda perfecte, així que faig una cançó dedicada a les oliveres. I això ha estat la introducció de la cançó, d'acord? El trosset de cançó diu: Olivera, olivera, més antiga que aquest món. Olivera, olivera, i ara queden ses cançons. El canto una vegada jo, d'acord? I després...

anant directament en el tema, perquè crec que tenim poc temps i ja ho heu pillat tan mateix, ja que sé. Sí. Tiram. Confio en vosaltres.

estat tan bé. Gràcies, que guai, gràcies, gràcies. Anem a festa darrera. Anem a festa darrera, gràcies, i anem a festa darrera. Let's go.

0: Moltes gràcies. Un plaer.
1: Moltíssimes gràcies, Julia Codó.
2: Martín Leighton. Moltes gràcies. Em penso que han sortit uns quants cantants avui aquí, eh? Jo ja estic començant a pensar en el cartell de l'any que ve i a veure si pujarà algú de vosaltres. Aquesta va ser una de les actuacions més celebrades de la nit, aquesta veu de la Júlia Colom, que té una veu tan greu, tan profunda, acompanyada de la guitarra excel·lent del Martín Leighton, i tota aquesta connexió pràcticament telúrica amb tota la terra, en aquest cas la terra de Mallorca, i aquesta Júlia Colom que sembla que d'alguna manera doncs dugui a totes les seves ancestres dins seu i les pugui doncs també fer viure a través de la seva veu. Tot seguit, canviarem en aquest cas cap a una proposta amb bona dosi de pop. Era el Jaume Pla de Masoni i ens feia moltíssima il·lusió que participés en aquesta quarta edició del festival. Acabava de publicar tot just Banderes per Daltònics, aquest treball discogràfic que arriba després de 2 anys de silenci. Va anunciar doncs, que feia una aturada dels escenaris per poder descansar i poder-se concentrar en la composició. I així ho ha fet. La veritat és que ha publicat un disc excel·lent. Va ser finalista del Premi Disc Català de l'any de Ràdio 4 i és un disc en el que torna el pop infal·lible dels inicis. Així va ser la seva actuació.
3: Ell és el Jaume Pla Masoni. Jaume, que podríem... Com estàs?
4: Molt bé, estic molt bé.
3: Que podríem fer l'entrevista aquí mateix a sobre del cajón, però ja que ens han posat aquest sofà fantàstic, mira, vine cap aquí, perquè clar, vull parlar amb tu una mica de que ens vas fer patir una mica.
4: No.
3: Sí, home, una mica sí. Sí, sí. Vas dir, bé, que em retiro una mica perquè, clar, els músics també necessiteu un cert espai de recolliment per crear cançons, i avui dia això és difícil.
4: Sí, sí. Jo em trobava una mica cansat. Jo sabia que tornaria, eh? Tampoc de seguida vaig dir que no era un comiat d'aquests de dir plego i llavors torno, no. Jo ja sabia que tornaria, però estava cansat, després de 20 anys de fer una mica el mateix, ja no em sortien tan espontàniament les cançons i tot això és difícil.
3: I per això una mica has tornat als inicis? Perquè en realitat has tornat una mica al pop aquest infal·lible, que és molt Beatles, perquè a tu t'encanten els Beatles.
4: Sí.
3: I has tornat una mica allà.
4: Sí, perquè al final, a l'hora de reconnectar amb algú que em fes tornar, els primers amors, no? Pues aquella cosa que... quan jo tenia 14 anys i tenia un bloc de notes i una guitarra i una habitació i no gaire res més, i tornar a aquell estat una mica on volcar totes les experiències de vida, teràpia, hem fet molta teràpia, fent lletres de cançons, i reprendre el camí a partir del principi, no? Una mica. Uh-huh. Sí, sí, m'ha servit.
3: I aleshores has tornat a aquestes cançons que et deia jo, bastant Beatles.
4: Sí.
3: I me'n recordo, i ho dic també, perquè a la ràdio em vas explicar una cosa que em va fer molta gràcia, i és que tu te'n recordes exactament del primer moment en què vas escoltar els Beatles, que a més no va ser exactament els Beatles, primer va ser Paul McCartney.
4: Sí.
3: Com va anar això?
4: No. Jo escoltava Paul McCartney perquè sortia a la ràdio en aquell temps. Amb la cançó My Brave Face del seu àlbum Flowers in the Dirt, que era el 89 o alguna cosa així. I algú em va dir, aquest tio tenia un grup, eh? Com, aquest ve d'un lloc. I jo dic, ah sí. I jo tenia, clar, tenia 12 anys o 13. I els Beatles, dic, vale, va, vaig escoltar els Beatles. I estava a casa, una festa dels meus pares, els meus pares estaven en una festa amb altra gent, i jo estava allà en una habitació, i vaig trobar un Walkman, i hi havia la cinta de Help, i vaig posar el play, i uf, quan va arribar al final de la cançó, vaig quedar en xoc, vaig apartar l'stop, el rewind, i vaig tornar a posar la cançó. I des d'aquí ja, tota la vida enamorat dels Beatles, sí.
3: I en aquell moment vas dir, tinc la necessitat d'explorar més això de la música i aquestes sonoritats, i aleshores vas anar a buscar una guitarra, perquè tu t'havien regalat una guitarra quan tenies 6 o 7 anys.
4: Sí.
3: Però aquella guitarra estava guardada a l'armari.
4: Sí.
3: I clar, vas recuperar aquella guitarra, i què li passava a aquella guitarra?
4: Aquella guitarra li faltaven 2 cordes, i en aquell moment jo jugava a tennis, i resulta que hi havia un cordatge per la raqueta, que era fluorescent, a part, d'aquell fosforito, I vaig dir, bueno, doncs farem les cordes amb això. I vaig tirar la corda a la mida que tenia la guitarra, vaig posar aquestes dues cordes fosforito, que eren les greus, amb la qual cosa la guitarra feia tin-ton-ten-ton, pum-pum. Les dues últimes feien això. I aquesta és la meva primera guitarra que vaig tenir. Llavors ja, a cap de poc, ja vaig comprar-me un joc de guitarres com Déu mana, vaig anar a classes. Em va costar una mica saber que era esquerrà i que no havia de tocar com l'altra gent.
2: Mira, com el McCartney.
4: Com el McCartney, clar, això també m'ha omplert d'orgull sempre.
2: Clar.
4: Ser una mica McCartney. I això, sí.
2: I també em fa pensar una mica, hi ha una cosa molt curiosa dels teus instruments. Tenen com forats
4: de
2: l'ús.
4: Sí. Aquella, tu ho veus perquè quan vaig venir al programa te la vaig ensenyar, no?
2: Ves que em vas ensenyar una guitarra i dic, però aquesta guitarra o sigui, està enfonsada en el lloc dels dits.
4: Clar, perquè aquella guitarra té com 33 o 34 anys ara. I clar, encara la toco avui en dia, és la que vaig portar allà. I sí, la fusta, sobretot perquè jo sóc guitarra rítmic, no sóc solista, que et mouen més per aquí. Jo em moc molt aquí al principi del màstil. I clar, 33 anys donant-li allà, doncs la fusta fa així.
2: Quasi es pot saber quin és l'acord que més fa servir,
4: sí,
2: no?
4: Sí, jo crec que sí.
2: Quin és l'acord que fa
4: el
2: servir?
4: Do. No, jo crec que el do,
2: eh? Home, és una mica Beatles, també, això. El do major, no?
4: Allò... Do major, sí, sí.
2: Fantàstic. Doncs escolta, fem una cosa.
4: Sí.
2: Ves cap a l'escenari.
4: Vinga.
2: Perquè tenim moltes ganes d'escoltar algunes de les cançons del Banderes per Daltònics, aquest nou treball discogràfic i també de la teva carrera. Així que l'escenari és
4: vinga,
2: tot
4: va.
2: Teu. Mira, dóna'm el micròfon. Moltes gràcies. I el Jaume Pla Masoni, que interpretarà algunes de les cançons d'aquest nou treball discogràfic Banderes per Daltònics i també algunes de les millors de la seva carrera amb una guitarra amb cordes normals a l'Acústicament Fest, la ment acústica de Masoni.

Moltes gràcies, merci. All right, all right. Vale, aquesta era del nou disc, Pendents per Daltònics, i ara faré una cançó més antiga que es diu Purgatori.

Moltes gràcies. Merci, merci. Aquesta era Pedres, l'anterior Purgatori. Cançons més antigues. Ara retornaré una mica al disc aquest últim que hem tret. Es diu Ja no em lliguen les cadenes.

0: Grazie, buona nit.
1: Jaume Pla, Masoni, moltíssimes gràcies. I ara el que farem serà tot seguit, si de cas, fer-vos un avançament del que descobrirem demà. Perquè demà tindrem amb nosaltres a Magalí Sare i a Hipnosi. I res més, només un petit fragment per anar obrint boca i saber què us trobareu demà.

Van aparèixer a l'escenari emportant-s'ho tot per davant. Pràcticament van patir per la seva integritat física, perquè no es fessin mal, perquè tot allò que duien a sobre, doncs d'alguna manera no acabés perjudicant-los, però certament es va traduir en un espectacle increïble i apoteòsic. Era la gent d'Hipnosi i van sonar així.

0: Aquest és el tastet d'avui de l'acústica Manfest. Demà hi tornarem. Un plaer enorme, un plaer enorme. De debò, som uns afortunats de poder dedicar-nos a això i de poder també portar cultura als mitjans de comunicació. I tornarem demà al punt horari de les 11 a Ràdio 4. Fins aleshores. Què faré amb tants calés?
1: Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.